0: Escoltem Nueva Yol. L'artista catalana Bad Gyal ha estat la convidada especial de la vetllada. Esports, el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera, Carolina Graham, ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha guanyat l'Elx, ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. L'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. Hansi Flick ha descartat arribar als 10 anys a la banqueta blaugrana. I és que Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa. A la Lliga Sobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassó d'Irun. Per la seva banda, el Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24. A l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final a 4, jugades aquest divendres, Atenes, València, 90, Madrid, 105 i Olympiacos, 79, Fenerbahçe, 61.
1: Fins aquí les notícies.
2: L'Albert va començar a apostar als 18 anys.
3: Vull guanyar diners ja? Com puc fer diners ja?
2: Fins que va desenvolupar una addicció al trading i a les criptomonedes.
3: Són moltes nits sense dormir, perquè al final estàs pendent i què passarà? Hi haurà pujat, estaré guanyant. I al final et passes gairebé tot el dia enganxat a un mòbil.
2: L'Albert vol mantenir l'anonimat, té una situació delicada.
3: I busques la forma de tenir un préstec nou, que algú et deixi diners, i si tot arribes a agafar el que no és teu.
2: A les xarxes, les promeses de beneficis ràpids atrauen molts joves i adolescents.
4: Contra més temps faci a les xarxes, més contingut et sortirà com fomentant aquests actes, no?
1: Solidaris.
5: Amb Mercè Folch.
2: Els riscos de les inversions en línia.
5: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb l'Isma als Sons Celestials. Qui ens visita és una de les millors periodistes del nostre país, encara que ella potser no ho reconegui. Algú que amb la seva feina de formiga ens fa creure dia rere dia en la humanitat. Una dona valenta que ha aconseguit que les seves cròniques i entrevistes, per molt dures que

0: Hem començat amb Postcards from Italy dels Beirut, perquè aquí, quan pensem en Beirut, a mi personalment em venen dues persones al cap. La primera és la nostra convidada d'avui, companya d'aquesta casa, també exporresponsal al Líban, Txell Feixas Torres. Què tal, com estàs?
1: Benvinguda. Molt contenta d'estar a l'altre barri.
0: Que bé que poder coincidir amb tu en aquest espai que està entre dos mons, entre la vida i l'amor, entre on tot hi té cabuda, d'alguna manera. No sé si et sents com a casa.
1: Em sento en un lloc on...
0: O és un lloc familiar per tu.
1: Bé, la ràdio per mi és casa, Catalunya Ràdio Més. Jo sempre m'he reivindicat com una dona de ràdio, malgrat al final la vida m'ha acabat portant a la tele també, que té el seu potencial, però per mi la màgia sempre té una... La ràdio sempre té una màgia que és incomparable, no? I per tant, a més en aquest altre barri que crec que tant necessitem, i més en dies com avui, doncs és un privilegi estar aquí amb tu. Mm-hmm.
0: Txell Feixas, autora de llibres com Dones Valentes, també Aliades, també realitzadora del podcast Dones en Lluita, que esteu en producció de la segona temporada, no? És així?
1: Sí, de fet, aquests dies estem voltant per aquí, a la casa, doncs, ultimant aquest podcast de la segona temporada que ens han portat a Palestina, amb l'ocupació israeliana, molt necessari ara, que no mirem tant a Gaza ni a Cisjordània, estan passant coses molt grosses. També hem viatjat fins a Ucraïna, documentant crims de guerra, dones que ho fan per portar Putin davant dels tribunals. Hem anat a Moçambic, on els feminicidis són un problema de salut pública, una emergència nacional, assassinant dones cada dia. Hem anat a Colòmbia, on hi ha dones buscadores dels seus familiars que durant anys no deixen de resignar-se a trobar persones estimades desaparegudes en conflicte. I també hem parlat de Nicaragua, on hi ha un règim aterrador del que parlem molt poc, el d'Ortega i Murillo, on els exiliats doncs, són desnacionalitzats directament, els esborren del seu país, i tot això, doncs, això, dones que lluiten, que no coneixem, però que fan que els nostres drets també, no només els d'elles, doncs, sobrevisquin.
0: Tenim data d'estrena d'això o encara no?
1: El de Palestina el vam estrenar ja el 8M, però la resta de capítols els podrem escoltar aquí a la Casa Catalunya Ràdio a la tardor.
0: A la tardor. Això a la tardor, i aquest hivern, potser inici de primavera també, ha coincidit amb aquesta estrena teatral.
2: És també el crit de moltes dones.
3: Aquí no podem sentir la veu.
4: Les veus silenciades.
5: Les veus que avui, però, relatem.
0: Què és això?
1: Això, Blai, és un somni que no m'havia atrevit ni a somiar mai. Quan vaig fer Dones Valentes, per mi el vèrtic ja era escriure un llibre per allò del síndrome de la impostora, que les dones el tenim una mica més accentuat. Jo en aquell moment era corresponsal al Líban i prou feina tenia amb el que em venia a sobre. Em van proposar escriure. Al final, després d'alguna negativa, vaig veure que potser sí que ho podia intentar i, a més, em deixaven parlar de dones, que era el que més m'agradava i em motivava. Però llavors no podien imaginar-me mai que això acabaria Dones Valentes traslladant al teatre, no? Que aquestes dones passarien del llibre al lliure. I tot va començar doncs, amb un cafè, amb la dramaturga Glòria Balanyà, que em va convidar a aquest cafè, però també a imaginar-me el que era inimaginable, no? de fer aquesta adaptació. Per tant, ha estat un regal, perquè també, sobretot, el que m'emporto és haver descobert una mica el procés creatiu d'un àmbit que per mi era totalment desconegut. Reconec que vaig menys al teatre del que m'agradaria, però quan hi vaig penso, Txell, has de fer un esforç per trobar temps on no n'hi ha. I clar, veure com adapten un llibre que per mi em semblava molt complicat de portar a escena, les voltes que donen, les taules de discussions, els màsters que es fan entre els companys actors i actrius per fer seu el text, escenografia, vestuari, llum... Per mi va ser, clar, un descobriment d'una àrea que tenia totalment desconeguda.
0: Ho celebrem que aquestes entrevistes, aquests textos, aquestes històries d'aquestes dones valentes hagin arribat també al teatre i així hagin pogut arribar a molta més gent, no?
1: Sí, sobretot crec que és...
0: A més, em consta que ha agradat l'obra, no? La gent ha sortit, no? Després de veure aquesta obra, molt impressionada. No?
1: Remoguda.
0: Sí, remoguda.
1: Jo crec que la idea que passava amb el llibre i també ho aconseguia al teatre és que que surtis del llibre i de l'obra diferent a com hi has entrat, no? Mm-hmm. I que et facis més preguntes de les que tenies i et qüestionis molts aspectes que hi estan tractant, no? I crec que, com ha de fer una bona obra de teatre, el que és ideal és que vagi més enllà del llibre. I ho van aconseguir, no? Els marges del que podem reconèixer les 13 històries de dones valentes, per mi el més bonic és que hi havia reflexions que jo m'havia fet escrivint aquell llibre, com quin dret tinc jo com a periodista blanqueta i occidental d'explicar aquestes històries, com fer-ho, on estan les línies vermelles. Estem victimitzant gent que ja li costa molt sobreviure al seu dia a dia, i per tant la religió, el hijab, crec que van fer una obra magnífica en el que és l'àmbit professional, però sobretot, i el més important per mi, en l'àmbit humà. O sigui, com van estimar aquestes donasses. Hi havia, Blai, una escena que m'encantava. Quan anava a veure els assajos, que van ser molt generosos amb mi en això, tenien un plafó amb unes fotos amb cada una de les 13 protagonistes del llibre, les que interpretaven ells, sobretot. Perquè, clar, són dones, la majoria, vives. Llavors, les actrius i els actors es posaven davant, abans de cada representació, com demanant-los permís, no? Ara jo us cedeixo el meu cos, la meva veu, el meu rostre, el meu gest, perquè portarem escena la teva història, no? I d'alguna manera hi havia com un moment molt reverencial i de respecte cap allò que anaven a interpretar perquè era veritat, i llavors entrava en escena amb aquell gest que a mi em va frapar, no? Com de respecte a tot allò que anaven a fer.

Abans deia que a mi Beirut em recorda a dues persones, una ets tu, i l'altra és aquesta cantant que sentim de fons, la Yasmin Hamdan. Això és una escena de la pel·lícula Només els amants sobreviuen, la Jim Jarmusch. Jo vaig quedar hipnotitzat quan vaig veure aquesta escena d'aquesta pel·lícula i després vaig tenir la sort de poder-la entrevistar en unes festes de la Mercè que va venir i vaig quedar totalment enamorat d'aquella dona, amb la bellesa que tenia i en tot el que m'explicava com havia patit amb la guerra del Líban i com la música la va poder tornar a connectar amb tot aquell passat seu, amb totes aquelles vides dels seus pares i els seus avis, i que quan era adolescent en una discoteca de matinada, quan ja s'havia acabat la festa, li van posar aquesta cançó. Ja, Javi!

0: És la cantant siriana Asmahan, que va morir als 33 anys. I a mi, escoltant aquestes coses, Txell, em sap un greu que no coneguem totes aquestes cantants, totes aquestes històries, totes aquestes cançons, i que costi tant arribar-hi.
1: Sembla que ho hagis fet expressament i per lligar-ho, però que sàpigues que aquesta peça justament és la que tancava Dones en lluita, en una història preciosa que passa a Beirut, justament, l'última de les històries, acabada d'un fotoperiodista que va fer una foto d'una dona durant la Guerra Civil i mentre ell pujava als cels de la fama, la dona baixava als inferns. I molts anys després, gairebé 40, retroben ella amputada demanant caritat a una cantonada i ell, doncs, anant al gimnàs, se la troba, no? I és aquella sensació de... Jo li dec a aquesta dona tota la meva vida laboral i l'he de compensar com sigui, no? I es van fer amics en aquesta retrobada. I la banda sonora que sonava a la ràdio d'aquella dona el dia que demanava almoina és aquesta cançó.
0: És aquesta cançó,
1: és aquesta cançó.
0: Déu-n'hi-do. Clar, tu suposo que amb tots aquests anys t'has fet uns farts d'escoltar música del Pròxim Orient, no? De tots aquests països que són molt rics a nivell musical i cultural.
1: Sí, de fet,
0: i molt propers.
1: Quan penso, no tan llunyans com pensem, perquè estem a l'altra banda de la Mediterrània tot just, però sí que quan intento fer un repàs a la banda sonora de la meva vida, m'adono que molta de la gent que en forma part és del Pròxim Orient i que si no és d'aquí, però que han adaptat coses d'allà, no? Per tant, crec que la Txell, després de tornar, s'ha quedat molt amb tota la seva música, no? I els clàssics, aquests dies, per tot el que està passant a aquesta regió, escolto molt Fairuz, que per mi també és un clàssic, no? Però un clàssic al Líban que respecta tothom, és un himne, no? I és igual la generació, la versionen, la canten, i ploren i riuen. Trobo que és... Bé, és quan hi ha una cultura potent, passa això, no? Que no hi ha divisions. El Líban està molt conegut, no?, per la seva divisió política, religiosa, de classe, mil divisions. Però no hi ha discussió que Fairuz és un cant a tothom, no? I, per tant, és la força que té per mi la cultura i la música quan s'estima de veritat i se sent des del cor, no?

0: Això és molt actual i molt ballable.
1: M'estic ballat, movent aquí,
0: això,
1: eh?
0: Ho has ballat... Això ho has ballat unes quantes vegades.
1: Sí, Blai, però és molt actual, però no ho és tant, eh? Nai Barghouti es caracteritza...
0: Explica'ns.
1: Nai Barghouti es caracteritza per ser una cantant palestina, sobretot que el que fa és adaptar clàssics palestins als nostres temps, no? Mm-hmm. I, per exemple, aquesta cançó remet molt a... Es fa servir molts actes polítics i culturals encara a Palestina i a tota la regió. És com un crit a si marxes de casa teva perquè hi estàs obligat a l'exili per la guerra, per temes econòmics, no t'oblidis mai d'on vens, no? Llavors és un clàssic de la música palestina adaptat que jo l'he ballat al Mesian, que era el meu menjador on vivia a Beirut, perquè jo cuino molt malament, i llavors el xat que portava el negoci i els seus amics ja sabien que quan anava a la Txell doncs se li havia de donar menjar, perquè entre que tenia poc temps i els fogons no els controlo, doncs anava allà. I a la nit era un lloc molt curiós, no? Perquè al matí tu arribaves allà, al mig del barri de Hamra, un lloc preciós, calmat, on fer el te, la xixa, tot molt curós, i a la nit començaves a sopar, de cop et despistaves i la gent estava emparrada a les taules, com aquesta que tens aquí, literal, cantant, saltant, cridant, això. A mi em recorda festes a Beirut.
2: Preguntes metafísiques.

0: Sempre tots els capítols fem dues preguntes que m'estic cansant una mica de fer-les perquè la resposta a la primera sempre és la mateixa, però te la faig. Si ara tinguessis l'oportunitat o no et quedés una altra opció de tornar a néixer, em voldries tornar a ser la Txell i repetir més o menys tot o provar de ser una altra persona totalment diferent?
1: No, una altra.
0: Ah, mira, per fi. És que, és que tothom em diu repetir-ho exactament tot.
1: No, ja he sigut qui sóc.
0: Per això, clar.
1: Jo voldria un altre rol, un altre país, una altra persona, amb una altra professió. Aquesta ja me la sé. I ha estat fantàstica, però no repetir. Per què?
0: M'encanta. Que
1: em dius, canviaries alguna cosa ara arribat a aquest punt? No, però si puc tenir una altra vida, jo vull ser una altra. I tant.
0: Sí.
1: On he de firmar?
0: I qui series? Qui series, més o menys? Allò, si poguessis triar allò a la carta. És a dir, triar país, triar... no sé, estat social, àmbit, professió...
1: Viure... No ho sé, sempre penso, i potser perquè no ho tinc molt sovint, que si hagués de tornar a viure, m'agradaria fer una vida més connectada amb mi en el sentit de senzillesa, no? De, potser una vida d'un dia a dia més simple, però més viscut. Crec que potser pel que em dedico visc molt la vida dels altres, i a vegades menys la meva, i a vegades veig gent en professions que requereixen l'atenció d'aquell moment, no? Una florista o algú que està a l'hort, i em fan enveja sana d'una altra forma de cuidar i cuidar-te, no? I sí, jo crec que optaria per una vida més tranquil·la i més connectada a mi de la que tinc.
0: És com si visquessis moltes vides a la vegada, però a vegades t'oblidessis de la teva. Però
1: potser
0: és que la teva forma és això.
1: I no ho sé fer d'una altra manera, no en renego. Però ja et dic, sempre quan passejo o viatjo, em veig en la vida de molta gent i crec que com a comú denominador tenen que estan fent alguna més connectats al moment i amb qui són, no? Ells. Per tant, si aquesta altra vida, potser tinc sort.
0: I si en aquesta altra vida haguessis de ser un animal?
1: Salvatge. O un llop, o un cavall, amb zero contacte amb l'ésser humà, del qual ja he renegat, o sigui, jo no soc d'Eixemont, cada cop menys. Sí, algú que no tingués contacte amb els homes.

0: Udols com els que fa David Garabén en aquest Tot torna a començar de Mishima. Quin és el teu superpoder, Txell?
1: Jo crec que no en tinc cap, de superpoder.
0: O quin superpoder voldries tenir?
1: Aquest sí, jo m'agradaria llegir la ment de la gent.
0: Però això... ja ho fas una mica, això?
1: No, m'amaguen moltes coses.
0: Però tu ets molt empàtica.
1: Ja, però amb l'empatia no tens prou, eh? Ja. Els bons mentiders amb l'empatia no els enganxes. Ja. Però sí, sempre penso, i què està pensant en realitat aquesta persona que potser t'està somrient o... Ara penso, què pensa el Blai, de veritat? A veure, què pensa en Blai?
0: Què pensa en Blai? Penso que estic molt a gust parlant amb tu i que ets una persona que t'admiro.
1: Uau, no et preguntava per això, eh? Ara hauria de de saber, m'agradaria saber...
0: Creus que estic sent honest dient això?
1: Sí.
0: La meva empatia, estic intentant quedar bé amb tu?
1: La meva empatia et portaria a dir que sí, que estàs sent sincer i honest, però m'agradaria tenir el superpoder per
0: de pensar...
1: verificar que això és així.
0: De pensar, tinc ganes que s'acabi aquesta entrevista, no?, per anar a dinar...
1: Quin pal, exacte.
0: No, també ho puc estar pensant a la vegada, no?
1: És compatible.
0: Sí.
1: No va amb mi, tens gana i vols marxar, correcte.
0: A veure, et volia preguntar una altra cosa. De tot el que has fet, què et fa sentir... més orgullosa? I també et preguntaré què et fa sentir menys orgullosa de tot el que has fet. És una pregunta doble.
1: Més orgullosa haver activat en les persones a qui he explicat històries la sensació que havien de fer alguna cosa i que no es podien quedar només amb aquella història dins i no reaccionar. Fessin el que fessin. Potser era una cosa tan bàsica com sortir a protestar, a manifestar-se, a entrar a Google i consultar on és aquell lloc del món, què hi passa, o si hi ha una ONG que els pot assistir. Crec que, sí, despertar la gent de la seva anestèsia general, sigui com sigui, en el format que sigui, això em fa sentir orgullosa. El que menys orgullosa em fa sentir... no sé si menys orgullosa, però sempre ho explico que... Dedicar-te a això fa que arrosseguis un sentiment de culpa bastant present en molt del que fas, no? Per adonar-te que vius al final de les històries d'altres persones, normalment en zones vulnerables o de conflicte directament, que et confien el poc que els queda, que sovint és que han sobreviscut i la seva dignitat, i que gairebé com pitjor els va, molta gent pot pensar que millor et va tu per poder explicar el que expliques, no? I que al final jo arribo a llocs i aquestes històries amb un passaport, amb un visat, amb un equip, amb seguretat, amb una possibilitat d'anar-me'n quan jo vull, no com ells, que es queden allà, i a l'arribar tenir una família, una casa, llum, Netflix, psicòleg, terapeuta, si el vull i el puc pagar.
0: Sí.
1: Per tant, no és sentir-me no orgullosa, però així normalment intentar ser molt conscient des de la taraia del privilegi que explico totes aquestes històries, que no té res a veure amb la situació en què deixo les persones normalment que les pateixen. No?
0: Ara activarem una màquina, que és la jukebox, posarem la teva data de naixement, que crec que hi ha una mica de controvèrsia, no?, amb la teva data de naixement.
1: El DNI em van posar sense...
0: Què ponen tu, DNI?
1: 18/10/79, 18 d'octubre, però en realitat vaig néixer el 19, i això, que és una tonteria, em porta a molts errors greus, perquè quan has d'omplenar formularis oficials, a mi em surt el 19, que és el real,
0: Clar. Llavors
1: em tornen, oye, senyora, usted, esto, y el 18/19... Ah, no, perdó, m'equivoqué. Pensen, és boja. O sigui, una persona que no se sap ni el dia que va néixer, no gira rodona. Però bé, tot sigui això.
0: Igualada o Sant Joan de Mediona?
1: Nascuda a Igualada, però viscuda a Sant Joan de Mediona.
0: No, això passa molt, eh? Jo també, a mi em posa a Vilanova, però realment vaig néixer en un hospital de Barcelona. Però jo crec que ho feien a tothom, eh?
1: Exacte.
0: O no sé si ho segueixen fent, però és que si no, al final sortirien només grans ciutats, els DNIs de la gent.
1: Per això em reivindico, no? Com a medionenca.
0: Doncs a aquell any 79, aquella tardor del 79, a Televisió Espanyola sonava això.
2: La jukebox.
3: El pasado día 4, un numeroso grupo de estudiantes iraníes irrumpía en la embajada de los Estados Unidos en Teherán y tomaba al personal en calidad de rehenes, exigiendo la entrega del Shah a cambio de su liberación. Día a día, Teherán y Nueva York se han ido enfrentando hasta que la palabra guerra ha salido a relucir. Las tensiones continúan y el futuro en estos momentos es imprevisible.
4: La tensa situació entre Estados Unidos
0: és
4: i Irán...
0: És any 79 o és 2026?
1: No? Estava pensant el mateix.
0: És fort, eh?
1: Que lluny i que a prop. Sí. Estem condemnats a repetir la història una vegada i una altra. Mira, fins tot, que n'aprenguem.
0: Com cantaven els Mishima, tot torna a començar, no? És cíclic.
1: No. I no sempre millor.
0: No, i tant. Posem-hi música. Música.

Of Glass de Blondie, un dels hits d'aquell any que tu vas néixer, i ara sonarà un altre Blondie, una absoluta reina, una absoluta diva, que crec que per tu significa molt, que és Madonna.

0: Què, Like a Virgin, què?
1: Like a Virgin, el primer disc que vaig tenir. El primer. I encara el conservo, eh? Vaig fer neteja a casa fa molts anys, que ara penso, per què vas llançar tants discs? Doncs aquest va quedar allà, junt amb un altre de Mecano. Però, ostres, és una dona que em va enamorar, llavors quan me'l posava, crec que era petita encara, no en tenia pràcticament res, clar, del que escoltava, no? Però no sabia que acabaria sent una dona, una donassa, una reina, com deies, que he anat seguint al llarg de la vida. De fet, tu i jo ens vam trobar.
0: Sí, jo me'n recordo que ens vam trobar amb... Jo anava a cobrir el concert i tu estaves allà amb la teva mare.
1: Sí, perquè volia que la veiés actuar, no? Perquè jo sempre li he posat molts cops i ella no hi hauria anat. I et he de dir que va sortir del concert fascinada, perquè és veritat que t'agradi un home dona. Són d'aquestes artistes gegants.
0: L'has de veure, un cop a la vida.
1: I li vaig dir, mare, de veritat, creu-me. I sí, sí, va xalar en aquell concert.
0: Com es diu la teva mare?
1: Dolors. Per mi és la dona valenta per excel·lència. Sí, és la meva dona referent, no? Al final, el que vivim a casa i el que ens fan viure i créixer, jo crec que ens explica, no? I ho he explicat molts cops, però a casa meva, als petits pobles, era Cal Pere Valent. Perquè el meu pare vivia a una masia i baixava i pujava al poble de nit, de dia, amb bicicleta, i li deien el Pere el Valent. Ma mare venia d'Igualada, es va casar amb ell i van dir la Pere Valenta, i quan jo vaig néixer, la Pere Valenta xica. I és veritat que aquesta paraula llavors m'ha anat com marcant sempre, no? L'he sentit fins que vaig anar a Pròxim Orient i llavors el concepte valentia doncs em va explotar, no? Perquè el barem de valentia que jo tenia assumit aquí, a aquesta banda de la Mediterrània, allà creix d'una manera abismal, també el de dona, no? Per això el títol del primer llibre, Dones Valentes, perquè són dos paraules que per mi aquí tenien un significat i quan vaig anar de corresponsal van canviar absolutament i créixer una dimensió per mi fins llavors desconeguda, no?
0: Ara que dius això de la valentia, quan va venir la Carla Vall, l'advocada, aquí a l'altre barri, ella
1: em
0: deia...
1: Un altre referent, eh?
0: Sí, sí, ella em deia, jo no sóc valenta, jo tinc coratge. Jo soc... I feia aquesta diferenciació i em va cridar l'atenció.
1: Sí, sí. De fet, també és un lema que es diu molt. No ens volem valentes, ens volem lliures. O l'altre dia una amiga libanesa em deia estic farta que ens diguin resilients, no? com a cosa bona. Jo no vull ser resilient, vull que em deixin viure en pau. No? Vull dir que quan els hi passa alguna cosa... elogiem de la societat libanesa, palestina, iraniana, que són resilients... A ells és que els fa ràbia, perquè dius, no em feu ser resilient, simplement no em mateu, no? Uh-huh. Pel fet de ser d'on visc o tenir el règim que em governa, no? Uh-huh.
0: O allò que expliques tu, que t'has trobat amb dones que són feministes no perquè tinguin cap ideologia, sinó per sobreviure, no?
1: Sí, i que ni tan sols s'hi reconeixen. Saben del concepte, però amb moltes de les dones que van protagonitzar el llibre Dones Valentes, quan els hi deia sobre feminisme i que formarien part les que els vaig poder dir d'aquest llibre, em miraven amb cara de... T'estàs enfotent de mi, no? Amb el que estic passant i tu creus que jo sóc una dona valenta feminista? És que no, és que el meu objectiu és sobreviure. Jo el que vull és no haver de ser valenta i que no em poseu al món en aquesta situació, no? I llavors també a vegades hem d'anar més en cura amb les paraules, perquè des del que dèiem, no? Des de la talaia del teu privilegi, elogiar amb algú que està passant una guerra, no? Un genocidi com a resilient pot ser per aquest col·lectiu insultant, no? I sí que és veritat que a vegades jo crec que sense voler fer mal amb paraules que per nosaltres tenen un significat, però per qui la rep en situacions molt extremes arriben d'una altra manera, no? I això encara ho aprenc cada dia, no?

0: I un dia vas passar de Madonna a Alanis Morissette.
1: Sí, em va marcar molt l'adolescència. De fet, la vaig veure a Barcelona l'últim cop que va venir i em vaig comprovar que tots envellim, eh? I ella també, malgrat era una deessa. Sí, és una noia que amb qui vaig connectar molt. És veritat que després crec que per problemes de salut va desaparèixer molt de l'escena, no? Es va tornar com molt mística.
0: Sí, i no fa gaire que va denunciar que havia patit abusos, també, penso.
1: Sí, crec que ha tingut una vida complicada, eh? Sí. Però sí, en aquella època crec que vam ser molts. No sé si a tu t'agradava els que vam connectar amb Alanis.
0: Jo no
1: et motivava.
0: No vaig entrar-hi.
1: A veure, era molt comercial, sí, en aquella època. No era... Era molt mainstream, no? Mm-hmm. Però sí, jo... Hi ha cançons que és que me les sé com si les hagués escoltat ahir. Mm-hmm. Crec que sí que formava part de la banda sonora, sí.
0: I has pensat mai en quina cançó voldries pel teu comiat? Per quan... Per si quedes a l'altre barri, saps?
1: Mira, no hi havia pensat mai fins que... És curiós, eh? Quan hi vaig rumiar, perquè se'm preguntava, vaig pensar en l'Aleluia.
0: Leonard Cohen, la versió del Rufus Wainwright, no?
1: Preciosa. Mm. Preciosa.

0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí. No, és que què hem de dir? No.
2: Res. Però és veritat que també em va passar, i normalment no escolto música pensant quan m'enterrin què sonarà, però em va passar amb Magnolias, de la Rosalía.
1: Sí, sí, el tancament de Lux.
2: Vaig pensar, no m'importaria que sonés això, perquè l'havies trobat tan potent.

0: I ara em preguntava, en alguna d'aquestes cròniques que tu has fet allà a l'Afganistan, amb els talibans, en algun moment vas tenir l'amor present de dir ai, potser d'aquí no en surto?
1: Un cop, crec que m'ha passat, i era justament a Afganistan, que havíem anat a cobrir com vivien les dones sota el règim dels talibans, però ens vam trobar, per sorpresa, amb un terratrèmol de 6,3 graus a Herat, i vam deixar Kabul per escapar-nos cap allà, ja que teníem el permís, i costa tant de tenir-lo. Vam donar permís per anar a veure les conseqüències. Van morir més de 2.000 persones, i el que no podíem preveure era que dos dies després, quan arribàvem, hi hauria una rèplica, que no va ser una rèplica, sinó un altre terratrèmol de 6,3, mentre estàvem a un hotel molt humil d'Herat. I va ser de matinada. Llavors va començar a moure's tot en un hotel on hi eren molts periodistes, sobretot homes, perquè dones n'hi havia poques. I clar, jo no havia viscut mai un terratrèmol de 6,3, no? I ja no és el moviment, sinó el soroll que fa la terra. És el que més em va impactar. Primer em vaig pensar, perquè aquella nit tenia una mica de febre, que estava al·lucinant, perquè tot es movia. Llavors em vaig trobar amb la situació de tothom cridant, sortint, els ascensors no anaven, i clar, érem tot de nois al rebador, esperant l'ascensor que no anava. Llavors la gent va començar a baixar, i clar, jo anava amb el meu pijamet de tirants i calça curta. Clar, i em vaig mirar i vaig pensar, no puc baixar així al país dels talibans, perquè és que no em matarà el que caigui, sinó que em lapidaran a mi a baix quan surti, no? Llavors, contra tothom que m'estava cridant, el meu cap va ser, tothom baixava i jo pujava a buscar, perquè vaig fer una mica de baixada, perquè les coses es movien començant a caure. I vaig pujar escales amunt a buscar els meus pantalons amples, la meva casaca, el meu mocador, i llavors vaig baixar, clar, vaig rebre la bronca de tothom. Però això, i la Nadia Ghulam, que és amiga i referent, no?, activista afganès, aquí, em recordava de... És una prova de com fins quin punt, no?, aquest règim genera un terror psicològic que jo vaig experimentar només estant 10 dies en aquest país. És veritat que havia viatjat altres vegades, però fins quin punt em vaig jugar la vida per anar a buscar unes peces de roba, només intuint què em podia passar, que no m'hauria passat res, perquè jo era periodista, al final, occidental. Però el teu cap, com que venia de veure tantes atrocitats els dies anteriors, em va fer això. I no només això. Clar, jo venia de veure com enterraven, jo i l'equip, en fosses comuns. Jo els deia als companys, no?, el càmera i el productor, esteu veient el mateix que jo, perquè aquí només estan enterrant mares i nens. I em deien, no, home, no, deu ser que no ho mirem bé. Després, a Nacions Unides va certificar que el 80% de les víctimes dels dos terratrèmols eren dones i nens, perquè eren a qui el règim talibà obliga a estar a casa. Per tant, quan hi ha un terratrèmol, els homes i els joves estan fora, i a qui converteixen la casa en un taüt són a les dones i a la infància. Per tant, totes les víctimes eren aquest col·lectiu, no? I veies com l'apartheid de gènere, fins i tot en un desastre natural, prenia un significat aberrant, no? Per tant, si en aquell moment, en aquell terratrèmol, la sensació és, no sé si sortiré d'aquí, perquè o em caurà sobre l'hotel, o el que em passarà baix potser serà pitjor, no?
0: Uf. Sí... Vas preferir morir per un terratrèmol que no que no t'assassinessin,
1: no,
0: directament, d'una forma inconscient.
1: Clar,
0: no?
1: A mi, perquè a mi no m'haurien fet res. Però havia vist el terror,
0: sí.
1: El que m'havia anat explicant les
0: noies...
1: És
0: el que diem de l'empatia que et deia abans, no? Que,
1: clar, pensa que jo,
0: tant a la pell de...
1: jo venia de fer cròniques explicant com la Rihanna, sempre ho dic perquè em va quedar clavada, és, crec, de les pitjors cròniques que he fet. Jo aquells dies venia de que una nena de 13 anys, la Rihanna m'expliqués que s'havia intentat veure el lleixiu de casa seva perquè li havien tancat les escoles, la volien casar amb un home que podia ser el seu pare o el seu avi, i que els pares la pagaven. I va dir, jo per viure així no visc. Per sort, una amiga seva va esbotzar la porta, la va trobar i la van recuperar. Però quan vens de veure el terror en el col·lectiu de nenes i noies d'aquesta manera, d'alguna manera jo vaig projectar, no puc baixar amb uns tirants i calça curta baix al carrer. I em va sorgir fer això, no? Llavors, no ho parlo per mi, però la Nadia em deia, evidencia, vull dir, estigues atenta que el que passem nosaltres, no? Quan la gent ens diu, per què les afganeses no sortim al carrer a protestar? Perquè surts i no tornes, perquè et maten i t'assassinen per fer-ho. El que passa que ho fan clandestinament, troben altres maneres de resistir, no?, de forma molt intel·ligent, però diuen, no, que ens matin no serveix de res, no? Sí, perquè a vegades s'han de sentir, home, doncs que tombin el règim, que surtin més al carrer... A les iranianes també els hi diuen a vegades, no? Posa-t'hi tu, allà.
0: Quan t'expliquen històries així, com t'ho fas per després no sé, sortir de festa, per exemple, o anar al cinema, aprendre alguna cosa, sense que et vagin tornant aquestes imatges, sense sentir-te frívola. Mm.
1: Ho fas realment amb dificultat, no? Jo crec que és una de les situacions en què em trobava molt a Beirut i que encara ara col·legues que estan treballant aquests dies tan difícils al Líban em comparteixen, perquè és una emoció, crec que habitual, no? Que és... Sovint dius que no a sortir a la nit, perquè t'és impossible anar a escoltar històries que són tremendes i després anar-te'n a un bar i sopar, riure, cridar i al final ballar. Això és un estadi inicial. Però després t'adones que no pots fer això cada dia, perquè no millores. Si et quedes dins del cau, empitjores. I acabes entenent una cosa que passa, que és com et salva la cultura en situacions de guerra o conflicte, que és... A Beirut jo he vist els nivells de festa més alts que he experimentat a tot arreu on he estat. I en dies en què la cosa estava molt calenta a nivell de guerra o conflicte, en què havien caigut atacs, hi havia hagut morts, manifestacions, i és perquè al final la música, la celebració, és una vàlvula d'escapament d'aquells joves que han de trobar la manera, no? I sortir una nit, d'esbarrar, cantar, saltar, cridar, compartir amb els teus amics, també és una forma d'agafar-te la vida i no tancar-te i morir-te, perquè a fora passen coses, no? I ho trobo molt sa dins de... que a vegades no ho és en tots els sentits, però crec que no vaig entendre com els bars estaven de plens i els concerts a vessar a Beirut i al Líban en general, fins que em vaig posar la pell d'aquelles persones de dir és que és el que els queda, celebrar i celebrar-se cada dia, perquè ells sí que no saben si demà hi seran. De fet, aquests dies amb els meus amics jo els pregunto i em fa cosa, perquè dia sí, dia no, preguntar com esteu, perquè cada dia passen barbaritats. I et fa cosa, no?, apretar cada dia, com, només per saber si són a l'altra banda, i et diuen estem vius, no?
0: Doncs avui amb la Txell Feixas celebrem la vida, sobretot en aquests últims minuts on el que fem és sortir de festa.
2: La festa morts.
0: Sí, tu has tingut mai... Has fet música mai, Txell? Toques algun instrument?
1: Home, violoncel.
0: Ah, no sabia això.
1: Jo volia ser o periodista quan vaig tenir clar que m'agradava, o violoncel·lista. I crec que vaig fer la pitjor decisió.
0: Doncs aquí a l'altra part tot és possible. Tu, com a violoncel·lista, a qui aniries a buscar allò per fer un grup? No, una agrupació.
1: De dones que m'agradessin,
0: Sí, qui volguessis tu.
1: Mira, una dona que m'encanta, de ja fa anys, Nina Simone. A Dolores O'Riordan, que em va encantar ser aquesta banda, em va tocar. Dones mortes, estic dient,
0: Sí, sí, sí.
1: I també a Sinéad O'Connor. Tres donasses.
0: Déu-n'hi-do, quines tres dones, I com ho gestionaries perquè entre elles es portessin bé i no hi haguessin problemes de...
1: Ho faríem amb l'empatia, una mica de cava. Sí. Jo crec que tot funcionaria. Són tres caràcters, Jo crec que la cosa costaria que fluís, però, home, tenen unes veus les tres. I de fet, durant èpoques, perquè jo sóc molt de bucle, em costa molt descobrir coses noves, perquè quan m'agrada algú musicalment, estic allà. I estic allà molt temps. I escoltant tot el que ha fet aquella persona durant molt temps. Per tant, tinc poca capacitat de conèixer coses noves, a vegades se m'hi ha d'empènyer una mica. Tinc gent al voltant que amb això m'ajudes, has escoltat això o això o altre? Perquè em quedo amb allò que... Sóc animal de costums, musicalment.
0: Ja t'aniré passant coses, Txell.
1: Ho agrairé.
0: Hem dit Dolores O'Riordan, de Cranberries, o Sinéad O'Connor. Amb aquest Nothing Compares to You, d'aquesta cançó del Prince, i Nina Simone.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: and I'm feeling good.
1: I amb qui faries un sopar íntim a l'altre barri?
2: Mira, això m'ho plantejo a vegades, però em surt aquí la vena periodística perquè m'emportaria, tal com va el món, a tres persones ara mateix. A Trump, a Netanyahu i a Putin.
1: Si te'ls emportaries a l'altre barri, directament, eh?
2: Literal.
1: Literal.
2: Literalment. Després d'un interrogatori, sí, després de no entendre'ls, els enviaria a l'altre barri.
1: Fantàstic. I qui t'emportaries al món dels vius?
2: Segurament el meu pare, sí. Per tenir-lo una mica més. Sí, ell va marxar quan jo era jove i crec que a vegades la qualitat és millor que la quantitat i que amb els anys ja està superben col·locat i orgullosa del temps que vam passar, però em va faltar conèixer-lo. Uh-huh. Vull dir, va marxar que no tenien els 50 i ara que jo en tinc 46, és allò que ens passa als petits, eh? Quan som marrecs, que veiem sí, sí. Els pares molt grans. Sí. Vull dir que la imatge que tinc jo d'ell és uau, i ara penso, no, és que tenia poc més de la meva edat, no? Uh-huh. I ara em genera curiositat, li preguntaria mil coses que clar, no vaig poder fer, però ho faria com feliç, no?
1: I ara que t'aproximes a l'edat en què es va morir, penses més?
2: Hi penso cada dia. Uh-huh. De fet, sí, per mi va ser una persona molt important en la meva vida i estan coses tan bàsiques com conduir. M'encanta conduir, com ell ho feia. De fet, em deixava portar el cotxe, això no es pot dir gaire, però quan no tenia el carnet, allò que fem als pobles.
1: Sí.
2: Fins que vaig estar allà al cotxe a un supermercat del poble i es va acabar el conduir sense carnet. Però sí, coses molt, molt bàsiques. I, o amb el futbol, no? Jo a vegades no miro el futbol perquè m'interessi a mi, sinó perquè sé que ell l'estaria mirant, no? Uh-huh. En jornades importants jo estic atenta, però sento que no és per mi, sinó perquè sé que ell estaria allà. O a vegades sempre penso que... Crec que això m'ha ajudat tota la vida, eh? Quan he estat en llocs difícils, sempre me l'imagino, ell saltant els núvols, d'un núvol a l'altre, com traient-me les coses que no han de passar de davant. El dia del terratrèmol no ho va encertar, però traient-me, si t'ha de venir una cosa dolenta, com amb algú altre movent, com un titella, els fils d'aquesta persona fora. Aquest esdeveniment que passarà no li convé, aquesta feina que no l'agafi. Mm. Sempre penso, està per allà dalt intentant dir, pobre Txell, se m'estrellarà d'alguna manera o altra.
1: Home, doncs, deu estar molt ocupat, molta feina, eh? Perquè sí. I ho ha fet bastant bé, de moment, no? Potser?
2: O... Sí, jo crec que ja, diu, relaxa't, sí. Relaxa't. Fes-te florista o del que sigui.
1: Quan sonen aquestes campanes ja vol dir que ja arribem al final i ara et donem tres opcions i tu mateixa dius què vols fer. Opció A, et quedes a l'altre barri a fer-nos companyia i a banda de fer realitat això, d'aquest grup que hem fet, del tercer grau, tot plegat, tindràs la tasca de rebre precisament aquelles dones valentes que han perdut la vida i les que no se n'han sortit i podràs parlar amb elles i conèixer aquestes històries. Fa falta aquí a l'altre barri una persona així que es dediqui a fer aquestes coses. Opció B, ser un llop i a canvi del teu sacrifici de que et reencarnes en un animal podràs fer realitat un desig col·lectiu, que podria ser, no ho sé, un món més equitatiu, la fi del patriarcat que va dir la Maria Arnal quan va venir aquí a l'altre barri, o opció C, tornar al món dels vius, però has de canviar la teva vida per la d'algú altre. Has de ser algú altre.
2: Crec que la B, ser un llop i fer realitat un desig col·lectiu, perquè aquí faria que hi capiguessin totes les altres opcions. Però sí, crec que si fos un desig col·lectiu que es pogués complir amb la que està caient, perquè ja et vindria a veure a l'altre barri, ja em canviaria de vida, però...
1: I ja tindràs temps d'anar a l'altre barri.
2: Exacte.
1: Tots hi arribarem. No?
2: Exacte. Així que sí, crec que un món millor, veient el que tenim, doncs sí, seria el meu desig.
1: Doncs que vagi bé aquesta vida salvatge. Ens dius una cançó per acabar? Per deixar-la sonar i nosaltres marxar? I agrair a l'Isma el control dels sons celestials, al Nilvi a la producció i sobretot a tu, Txell, per tot el que ens has explicat i per compartir aquestes històries i part de la teva vida amb nosaltres.
2: Ha estat un plaer. I la cançó la puc triar, la que vulgui?
1: Sí.
2: Mira, un grup libanès que es diu Maj Ruleila, que em va enamorar el temps que vaig estar allà, allò de fer banda sonora del país on vius, es diu Marric i té molt a veure amb el que estem parlant. Marric
1: és aquest?
2: És aquesta cançó Ell és un cantant que ho va tenir molt difícil, perquè era gay en un país on és molt difícil ser-ho. Les seves cançons són molt polítiques, molt reivindicatives. Ha estat prohibit aquest i altres països del Pròxim Orient. El vaig voler anar a veure just a un dels concerts que li van cancel·lar hores abans al govern. I Marrick vol dir Mart. I aquesta cançó parla de la necessitat de fugir a altres planetes perquè el teu, el planeta Terra, no t'agrada o no t'hi sents. És una dissociació, no?, entre ser aquí i voler ser un altre lloc, frustrat i decebut de l'ésser humà. Jo crec que connecta molt amb el que ens està passant, i és una cançó que a mi m'ha ajudat a plorar moltes coses que no he pogut plorar quan estava sobre el terreny. No? Me la posava en moments de molta tristor, però que no em sortia l'expressió, i aquesta cançó ho aconseguia. No?
1: Doncs nosaltres callem i que canti el Marrick. Gràcies. Mm.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Situació crítica a Califòrnia per una fuita química a prop de Los Angeles. Les autoritats han ordenat l'evacuació de 40.000 persones pel risc d'explosió i l'emissió de fums tòxics. La fuita prové d'un dipòsit amb 26.000 litres de metacrilat de metil, un producte químic líquid i inflamable utilitzat en la fabricació de plàstics. Els equips d'emergència alerten que el producte pot contaminar el terreny i que hi ha risc que hi hagi una explosió que podria provocar núvols tòxics sobre la zona, que té molta densitat de població. De moment no s'han registrat ferits. Els equips d'emergència treballen per instal·lar barreres de contenció i evitar que el producte arribi a cursos d'aigua o a la costa, que es troba a pocs quilòmetres. Per ara encara no s'ha pogut aclarir l'origen de la fuita. Més notícies. Als Estats Units estudien tornar a atacar l'Iran, segons informen diversos mitjans nord-americans. Donald Trump ha modificat la seva agenda i es quedarà aquest cap de setmana a Washington, fet que alimenta les especulacions sobre una possible escalada militar. El president nord-americà ha anunciat aquest divendres que cancela la seva assistència al casament del seu fill Donald Trump Jr. i que tampoc es desplaçarà a un dels seus camps de golf per raons d'estat. Tot plegat coincideix amb els nous intents diplomàtics per evitar una represa del conflicte. El cap de l'exèrcit del Pakistan, país mediador entre Washington i Teheran, s'ha desplaçat aquest divendres a la capital iraniana. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que sí cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. La USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Cada dia es multen de mitjana 17 conductors que no respecten la distància de seguretat amb el vehicle del davant. Aquesta actitud provoca alguns accidents en cas de frenades sobtades. Els Mossos recorden que la sanció és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. El coet Starship completa el seu 12è vol de prova i fa un amaratge a l'oceà Índic. L'Starship és el sistema de llançament més gran i potent desenvolupat fins ara per l'empresa SpaceX d'Elon Musk, i aquesta era una fita clau en el seu programa d'assajos. A la part superior del coet ha fet aquest divendres una maniobra d'amaratge controlat a l'oceà Índic, tal com tenia previst la missió. El vol, que ha durat 65 minuts, ha registrat diverses complicacions tècniques durant el seu recorregut. En tot, l'operació s'ha celebrat amb gran emoció a la sala de control de la companyia, que ja consolida l'avenç tecnològic de la nau.

0: Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dúplete, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. L'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. Hansi Flick ha descartat arribar als 10 anys a la banqueta blaugrana i és que Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa. A la Lliga Sobaldambol, doble victòria catalana a la 29a jornada. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasoa d'Irun. Per la seva banda, el Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24.
1: Fins aquí les notícies.
2: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
3: Com més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses. És el cas del Vesuvi.
2: Aquest diumenge el vulcanòleg català a Roma, Ivan Sunyer.
4: Una entrevista vas aconseguir.
3: Sí, no em van agafar. I en aquest moment va ser que vaig decidir, saps què? El planeta no està tot en crisi al mateix temps, però tant hem de marxar.
4: És a dir, la mirada és global.
3: Clar.
2: El divan, el valor de la conversa.
3: El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta, per un munt de factors. La humanitat està accelerant aquest canvi. Que hi ha canvi climàtic és obvi.
2: Aquest diumenge a les 9 del vespre. Els matins del cap de setmana, el suplement...
5: Qui t'acaba de treure la nena?
6: Sí, sí. O sigui, jo, sobretot, però ajudant-me en Josep Maria, me la poso així i la miro, en plan, jo volia fer el check de que tot estés bé, i jo, vale, un moment, esperem a que plori o que respiri, perquè estava com amb aquest xoc, i res, va començar a plorar, i jo, vale, uf, ja està tot bé.
5: Tu paties per si no plorava de seguida.
6: Sí.
2: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
5: És el primer que penses quan veus que l'Elia ja ha sortit i que tu ni tan sols has pogut entrar dins l'hospital, que t'has quedat a les portes de l'ascensor.
6: Sincerament, em vaig sentir com... Doncs molt bé.
5: Una heroïna, sí, una heroïna. Sí, sí.

0: I ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
1: Molt bon dia, Elisenda Carot. Estic tan atabalat i tan il·lusionat a la vegada. Home, perquè he compartit uns moments d'actuació fa una hora amb tu i...
0: Que bé que ho fem.
1: Estic molt nerviós. No, no, que bé que ho fas, jo. I m'he fet de crossa, jo he anat acompanyant.
0: Avui, família, estem nodrint el nostre canal de WhatsApp. Si voleu entrar al canal de WhatsApp de La Solució per tenir informació exclusiva sobre el programa i tonteries variades exclusives sobre el programa, que no surten enlloc més, eh?
1: No, no, allà, allà, i allà queden.
0: Vull dir, no és allò de no, és que després ho pengen a Instagram. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Tu vols veure què passa dia a dia a l'oficina de Ràdio Cincinnati, que som nosaltres? T'has de donar d'alta d'aquest canal de WhatsApp de La Solució. I com ho podeu fer? No és una comunitat de WhatsApp, és un canal de WhatsApp. Per tant, si voleu accedir-hi, ens heu d'escriure un WhatsApp, el nostre número de WhatsApp de tota la vida, el 677-38-77-19, i ens dieu, vull formar part de La Solució, vull formar part del canal de La Solució. Us enviem l'enllaç en exclusiva i allà que hi anem. Avui, divendres, el control tècnic i, com sempre, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la Carla Verdés, l'Alba Serrano, la Lídia Discipio i la Viena Gasa. I si avui és divendres, després de dues setmanes tenint-los separats, avui la parella de l'any torna i retorna a La Solució, Malcom Otero i La Solucionet, Marta Pontnou.

0: Hola, estimades.
1: Hola, bon dia. Estic bon dia. Tan contenta, pobret. Feia tant temps que no el veia, el trobava a faltar.
2: No, saps què passa? Que a més no m'avisen, perquè si no, que saben que diré que no.
1: Clar,
2: no, vinc aquí, tot content, i sempre està bé la persona que substitueixi, però no és el mateix.
0: Ai. Em fa molta gràcia. Tu posa't bé el micro, que porta 50 anys en ràdio i encara no parles davant.
1: Està moreno, que està moreno. Està moreno, moreno.
2: Perquè he decidit que aniré caminant a tot arreu a Barcelona ara.
0: Molt bé, així t'estalvies el transport públic.
2: I tots camino a tot arreu, deixo les nens a l'escola, doncs tinc 40 minuts fins a arribar a casa. Aleshores, cada dia camino...
0: És guai, caminar.
2: Sí,
0: i pots escoltar la ràdio.
1: Pots fer-ho sense samarreta, també.
2: Encara no.
0: A veure, aixeca't la samarreta, a veure si tens moreno paleta.
2: No.
0: Encara...
1: Hosti, home!
0: Sí.
1: Bueno, és que clar.
3: Hi ha una bandera allà.
0: Fes-ho sense samarreta. A tot això, Malcolm i Marta, Reunited, que se'n diuen de Reunion, s'han portat la seva Coca-Cola Light o la Coca-Cola Zero, que es porten habitualment.
1: I xutxes.
0: Una a l'altra, i xutxes, llaminadures. Xutxes. En fi, avui, mira, ara que teniu aquestes llaminadures sobre la taula, quina olor fa?
1: Això, maduixa àcida.
0: Maduixa àcida. Doncs avui us portem una solució sensorial. Avui parlem d'olors. Avui revisarem tot el que volíeu saber del sentit de l'olfacte. Com funciona el sentit de l'olfacte? Quins mecanismes intervenen en les olors que percebem? Quants i quins tipus d'olors hi ha? N'hi ha com, per exemple, el sabor, saps allò que diuen? No, a part de la llengua de davant, és el salat. Dels costats, m'estic inventant, l'àcid. Al darrere més, els dolços. N'hi ha d'olors? Passa el mateix? Quants i quins tipus d'olors hi ha? Per què ens agraden més unes olors que d'altres? Si sabem que hi ha 5 gustos bàsics, ara ens ho dèiem, existeixen 5 olors bàsiques. Hi ha persones més sensibles que d'altres a les olors? Tenen més sentit de l'olfacte? Canvia aquest sentit de l'olfacte al llarg de la vida? A mesura que ens fem grans, podem arribar a perdre aquest sentit de l'olfacte? Té la solució a aquestes preguntes una autoritat en la matèria. Davant un fort aplaudiment per en Joaquim Mullol Miret. Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Com estem?
4: Molt bé.
0: Així d'entrada, el doctor Mullol, que sapigueu, és director de la Unitat de Rinologia i Clínica de l'Olfacte del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i especialista de Barnaclínic. Així d'entrada, quan has entrat a l'estudi, què fa olor aquest estudi? De què fa olor?
4: No gran cosa. Es nota una frescor i una miqueta d'olor a el que jo anomeno plàstic.
0: Plàstic. Ah, el que tu anomenes plàstic.
4: Claro, perquè no tothom és un... Els olors són conceptes molt, molt, molt subjectius.
0: Tan subjectiu com que una de les coses que més ha xocat en la nostra recerca ha estat que el doctor sosté que científicament no es pot parlar d'olors agradables ni desagradables. Explica'ns això.
4: Bueno, depenem de lo que parlem o olor. O sigui, si olor és la definició d'una estimulació d'un receptor de l'olfacte, l'agradabilitat o la desagradabilitat d'un olor ve donat més per les experiències personals o per l'educació que no pas perquè hi hagi una olor que es pugui definir així.
0: És a dir, és un constructe, perdó, és un constructe social.
4: Sí, bueno, cal tenir en compte també de que nosaltres quan inspirem aire no sol estimulem l'olfacte, sinó que estimulem els receptors del fred i sensitius que hi ha al nas. I poden haver substàncies desagradables, com això, per exemple, el fum, o algunes substàncies químiques que hi ha a l'ambient, que no són olfactives, que no tenen un efecte olfactiu, però irriten el nas i donen una percepció desagradable. Això s'ha de parar a compte.
2: És que ara m'ha canviat una mica els esquemes, perquè jo tenia entès o pensava que, per exemple, els excrements fan aquesta olor perquè nosaltres no els mengem, perquè és com un detector, vull dir que ja és una olor dolenta. Vull dir que la merda fa olor a merda perquè no la mengem. Vull dir que és una mena d'avís.
0: No, fet o fake?
4: Hi ha molts animals que mengen excrements.
2: Sí, no.
4: I els excrements se'ls mengen molts altres aliments. Vull dir, l'excrement en si mateix, l'olor, no té, o la suor o qualsevol cosa, no té per què considerada dolenta si no ens han educat o nosaltres no ho hem associat a coses relativament dolentes o desagradables.
0: Deixeu-me fer crida, ara que parlem d'olors i de connexions cerebrals. Avui la crida és una mica tirada a la nostàlgia, que l'altre dia en parlàvem, i de fet se'ns va ocórrer aquest tema arran d'un dia que parlàvem de nostàlgia i dèiem, ostres, les olors, no?, com remeten a fets del passat.
3: Sí, perquè parlàvem de tot allò que ens aboca, la música, el sabor, però també les olors, i per això podeu trucar al 93-201-7474 o enviar missatges de text al WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat, com la solució amb Elisenda Carot. explicant-nos quina olor us transporta a un record. Per exemple, olor de roba neta us transporta a aquells estius a casa de l'àvia, per exemple, que s'assecava en 10 minuts, aquella
0: clavat,
3: roba.
0: La roba assecada al sol fa una altra olor.
3: Doncs la Mònica diu, jo tinc records de l'olor del forn de pa on m'enviaven a comprar, aquí al barri de Sarrià de Barcelona. Diu, tenia 7 o 8 anys i sempre deixava passar tothom només per olorar el pa i la coca ensucrada. I hi havia algú del forn que em deia, nena, i tu què vols que fa estona que esperes? Perquè deixava passar tothom.
0: Olors que us remeten a una situació, a un lloc, a una persona, allò que dius, buah, és que sento aquesta olor i me'n vaig a... Vosaltres en teniu algun d'associat amb molta càrrega emocional?
2: Jo tinc molts, però hi ha un que m'agrada molt, que és l'olor a salitre. No sé com es diu exactament. No,
0: l'olor a salitre, la de mar.
2: Sí, però no al mar, sinó als ports, les roques.
0: Ah,
2: que,
0: sí.
2: Sí, que és com aquesta olor d'ostra, és per això m'agrada, m'encanta. Aquesta olor em porta a la infantesa, ja sabeu que a part de la literatura el que més m'agrada al món és menjar, i també em porta a certes coses que m'agrada molt menjar. Vull dir que és una olor que em porta directament, és felicitat per mi.
0: Mira, entronco amb el que dius. L'olor a xarxa de pescar assecada al sol. Sí, aquella olor que fan els ports, aquella zona, sí, sí, a mi em recorda, a mi em transporta a Palamós i al Port de la Selva, no? Els dos punts on, on la meva família està allà, no? I m'hi porta directament, eh?
1: Doncs jo en tinc una de, que és molt peculiar i que no la trobo, és que especialment no és com el mar que el pots anar a buscar, que és una olor d'un cosmètic, però no sé quin concretament. Mm-hmm. I de vegades obres alguna cosa... I és una olor que em recorda a les joguines.
0: Ah, sí,
1: a unes joguines que és una barreja entre plàstic, més maduixa, i és un joc com concret que fèiem amb les meves amigues, que alguna d'elles, i no sé quina, tenia una joguina que feia aquesta olor, i a vegades aquesta olor està en els cosmètics, no? Mm-hmm. I a vegades obres alguna cosa i fas...
0: I pam, te'n vas, eh?
1: I te'n vas allà a jugar amb aquell menjador, amb aquell moment, aquella hora, aquell hivern, no?
0: Avui, quina olor us transporta? El 677-38-77-19 i el 93-201-7474. Compartiu amb nosaltres. Quina olor us transporta en un moment molt concret de la vostra vida? Ara parlant de transportar, és cert que a través de les olors, o a través del sentit de l'olfacte, és el sentit a través del qual ens més fàcilment activem la memòria?
4: Bé, jo no estic segur que això sigui totalment cert. Això ve molt de la filosofia dels llibres del Proust i del Ratatouille mateix, la pel·lícula Ratatouille.
0: Però era el sabor, no, Ratatouille?
4: No, també. Ah. Però és que al fin i cap, sabor, olor, tot això... El sabor és una barreja d'olor i gust i altres sentits. No és una única sensació. I sí, evidentment, la memòria olfactiva és fonamental per nosaltres. Sense memòria olfactiva seria difícil de que féssim aquestes associacions que fem de cultura i formació i educació respecte a les olors. Mm-hmm.
0: De seguida li preguntaré si és possible que hi hagi gent sense olfacte i si es pot perdre, si es pot recuperar, si neixes sense olfacte. Abans, però, deixeu-me saludar l'Antònia. A veure, la tenim al telèfon. Antònia, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: A veure, des de Rubí, quina és l'olor que et remet a tu al passat, a un record?
5: El formatge Gouda.
0: El formatge Gouda, epa, ojo. El Malcolm també el porta a llocs. On et porta tu?
5: Em porta a l'escola, quan jo era petita. Que, sí, el senyor... No m'agradaria dir... Diria que el nom ja m'emprenyo molt.
0: El dictador.
5: Sí, amb el perit aquest, sí. Doncs a les escoles nacionals donaven tros de formatge i llet en pols.
3: Ostres.
5: I m'agradava molt a mi aquell formatge.
0: Oh.
5: I l'olor aquella, em compro aguda de tant en tant i
0: te'n vas al passat,
5: sempre.
0: Eh?
5: Sempre me'n vaig amb
0: doncs,
5: els
0: Antònia,
5: amics de l'escola.
0: Escolta'm, gràcies per haver compartit això amb nosaltres i has clavat exactament el que demanem avui de l'audiència. Una abraçada bonica, fins ara.
5: Vinga, gràcies.
0: Adéu,
5: adéu. A vosaltres.
0: Anna, bon dia. Anna Sant Feliu, bon dia.
6: Sí, bon dia.
0: Escolta'm,
6: escolta, mira,
0: què?
6: Hi ha una olor que em recorda molt quan era petita, quan anava a comprar carn amb la meva mare.
0: Sí.
6: Llavors no hi havia neveres a les carnisseries, hi havia un mostrador de marbre amb les carns allí sobre, crues. I jo pues, me'n recordo que posava el nas allà, a prop, i olorava aquella olor de la carn crua. Que era una olor que és agradable, eh? No, si la carn és fresca, no és una olor... Ara no m'agrada la carn, no em menjo, eh? Però aquella olor era com una olor dulçona, no sé, mira...
0: Una olor particular de carn fresca,
6: sí,
0: sobre el mostrador.
6: Anava amb la meva mare i tofava el nas allà al mostrador.
0: Anna, gràcies per haver compartit aquesta experiència. Una abraçada bonica. Fins ara. Adéu, adéu. Va, acabem la primera tanda amb la Maria. Maria, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Maria de Castellà, a veure, quina olor transporta el passat?
7: Mira, l'olor dels trens.
0: L'olor dels trens?
7: L'olor dels trens, perquè jo, nosaltres veníem d'Andalusia. Bueno, jo vivia aquí, però la meva família estava allà a Andalusia i anàvem cada any. I compta 20, 20 i pico d'hores amb aquell tren, i ara encara me'n recordo, quan sento aquella olor, els meus estius.
0: Ai, que bonic. Una espècie d'olor pneumàtic que et pugui transportar a un món feliç, eh? M'agrada.
7: És com un oli o alguna cosa, saps? Aquells compartiments que anàvem... Bueno, és que...
0: És clar, és entre fusta, pneumàtic, pot ser, no ho sé, altres elements, no?, que hi hagi en un tren. Maria, gràcies per trucar-nos, bonica. Una abraçada.
1: Bueno, bons records.
0: Fins ara. Adéu, adéu.
1: Bons records i trens, ja és prou.
0: Bueno, sí, està bé. Avui en dia. Cadascú. El que dèiem, eh? Pot ser que hi hagi algú que hagi nascut sense sentit de l'olfacte?
4: Sí. Sí, sí. Hi ha una patologia que es diu l'anòsmia congènita, que afecta, és una malaltia rara, i que és, hi ha diferents... Hi ha algunes que es tenen una relació genètica, altres no, i tot això, i es dona amb molt poca freqüència, un cada 6.000 o cada 10.000 casos, també depenent de si és home o dona, i es dona, en veiem de tant en quant. Molt infreqüent.
1: I pot ser que n'hi hagi alguna patologia que sigui per massa, algú que en sent més del compte, perquè passa una cosa durant l'embaràs
0: i
1: que
0: després no marxa això, eh?
1: Per vida. A les dones et queda per vida, que si jo sentia 25 olors, ara en sento 250.000 i passes a odiar unes olors que abans, com ara...
0: Eren igual?
1: Suavitzants, desodorants forts i colònies
0: no
1: d'homes forts, i ara vomitaries.
0: Per tant, pot ser que un desencadenant, com per exemple un embaràs, aguditzi el sentit de l'olfacte o fins i tot que canviï les preferències?
1: O que hi hagi gent que en senti més.
2: Però que de fet és un superpoder. Jo recordo la meva dona que deia... A la cantonada hi ha un camió d'aquestes de les escombraries.
0: Molt fort. Sí, clar, això et serveix perquè passes per davant de la trona del nen, o a mi em va ser, ui, aquest nen va cagat. Sí. No, què dius?
1: O el marit, com et tornis a posar aquest desodorant, t'abandono.
0: Exacte. Què hem de dir al respecte d'això?
4: Bueno, a veure, l'estudi de l'embaràs i la relació amb l'olfacte, s'han fet estudis, inclús epidemiològics i tot això, i realment el que s'ha vist és que, més que augmentar l'olfacte o disminuir-lo i tot això, hi ha una modificació de l'olfacte.
0: D'acord.
4: Possiblement per qüestions hormonals, de canvis hormonals. Penso que està molt, molt relacionat el sentit de l'olfacte amb tot el que és el sistema de la hipòfisi i tot això. I la major part de la gent, aquests canvis que sofreix durant l'embaràs, després tornen a la normalitat anterior, o no.
1: No, a mi ja et dic que no, 10 anys després i...
4: O no. Així
0: igual. Ara el doctor ha dit hipòfisi. A veure, comencem pel principi. Com funciona el sistema olfactiu?
4: El sistema olfactiu és un dels com els números primers, si ho veus la pel·lícula Contact, que transmeten els extraterrestres amb el... D'això, hi ha el que en diem uns parells cranials, que són 12 nervis bàsics.
0: Que tenim al cap?
4: Que tenim 12 al
0: nervis
4: cap.
0: Bàsics, d'acord.
4: I un d'ells és l'olfacte.
0: Uh-huh.
4: I és, diríem, és l'única o una de les úniques parts del sistema nerviós central que es fa extern, vull dir, que surt a fora.
0: Ah, amic! Tot l'altre es queda, diguéssim, com un cablejat dintre
4: teu. Tot és cablejat intern i després passa això, no? I aquest sistema olfactiu intern és el que ens dona la sensació olfactiva. Perquè, clar, nosaltres hi ha unes vies, sempre qualsevol sentit funciona igual, hi ha unes vies que capten una percepció externa i llavors la transmeten al cervell, i al cervell en som conscients d'aquesta cosa. O sigui, nosaltres veiem amb el cervell. L'ull és simplement...
0: És com si arribés un missatge que el cervell decodifica.
4: Ah, exacte. És un decodificació. És la televisió. S'envia una imatge o la ràdio i tens un aparell que decodifica això, i és quan nosaltres tenim la sensació d'olorar o la sensació de veure.
0: O de sentir.
4: O de sentir.
0: Mira, amb això saps com es veu molt clar, perquè la gent ens entengui a casa. La gent que et porten implants coclears, que és aquest implant a la còclea, que capten el soroll de fora i ho transmeten al cervell, el primer cop que els hi endollen de grans, de petits no, perquè aleshores ja ells aprenen a sentir-hi de sempre, no? Però quan els hi han posat de grans, el que et diuen és: jo al principi no sento sons. Jo tinc la sensació que el cervell em vibra, perquè en realitat arriba una vibració. M'explico? Mm. És després el cervell que decodifica i diu: d'acord, aquesta vibració vol dir aquest so. I això ho fem al llarg dels anys. Per això, aquells vídeos que diuen no li han enxufat l'implant coclear i de sobte ja ha sentit, no. Només això si era oient abans de perdre l'oïda. Si no, ni de broma sentiria directament. No? És una bona analogia perquè la gent ens entengui.
4: Sí. Bàsicament és el mateix. Vull dir, passa que nosaltres no tenim implants olfactius.
0: Quina llàstima, eh?
4: Bueno, tot arribarà.
2: Aquesta relació que has mandat abans entre el gust i l'olfacte, perquè jo recordo que jo tenia un tiet que va tenir un accident un cop al cap i va perdre l'olfacte i el gust, tot junt. I jo recordo que quan hi havia la pandèmia del Covid, jo vaig agafar el primer cop el Covid, també vaig perdre l'olfacte i el gust a la vegada. O sigui, per què estan tan relacionats?
4: Bueno, primer, sempre com amb totes les coses, hem de saber de què estem parlant. Vull dir, a què diem gust?
2: Vull dir, per exemple, jo no tenia olfacte, però vaig demostrar-me que m'havia perdut el gust, vaig agafar una cullereta de tabasco i no em picava.
4: No picava.
2: I vaig dir, alguna cosa rara em passa.
0: Sí. Bueno, ara s'entén, no?, si és un dels nervis cerebrals.
4: Sí, sí, però no és el que normalment la gent et ve. La gent et ve amb la patologia i quan vens amb veus volants de metges que t'envien, és pacient que ha perdut l'olfacte i el gust. I el 90% d'aquests pacients que diuen que ha perdut l'olfacte i el gust el tenen perfecte.
0: Ah.
4: Perquè el confonem.
0: Ah.
4: El confonem. Vull dir, una cosa és el gust i l'altra és el sabor. Quan nosaltres mengem, som capaços d'identificar si allò és una paella o si allò és bollastre amb bolets, qualsevol cosa d'aquestes. Això no únicament ens ho dona el gust o l'olfacte, això ens ho dona un conjunt de sentits, inclús la vista o l'oïda. Si no, si ho intentem menjar mai a les fosques, veureu la diferència de lo que passa. O explica-li tu als que fabriquen crackers, si els hi traguessis el crack aquest del ceroll,
0: les galatetes aquestes salades.
4: Se'ls aniria el negoci a terra. Mm. Per tant, el sabor és una cosa molt complexa i que agafa diferents d'això. I el gust té unes característiques i l'olfacte té unes altres molt més amples. Al perdre un d'aquests sentits, perds el sabor. I moltes vegades et penses que ho has perdut tot.
0: Mm.
4: I no és veritat.
0: Mira, arran d'això, és que no us ho creureu, ens truca l'Albert, que diu que va perdre el sentit de l'olfacte durant la Covid. Albert, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: A veure, des de la Garrotxa, quina edat tens? Perquè ens fem a la idea, Albert.
8: 66.
0: 66 anys. A veure, tu vas perdre el sentit de l'olfacte i sabor, també, o només olfacte?
8: No, olfacte.
0: Olfacte. Durant la Covid, explica.
8: El vaig perdre i he distorsionat algunes olors.
0: Mm.
8: Perquè a vegades, passant per algun lloc, així amb colla, la gent diu quina olor més bona i a mi em sembla que és pudor. Mm. I a l'inrevés.
0: Mm.
8: Bueno,
0: consulta pel doctor, aprofita que el tens aquí, Albert.
8: Algú s'ha canviat aquí dalt, no sé com es pot reconduir això. Jo intento treballar-ho, doncs agafant olors conegudes o de perfums o així, i aviam si ho noto, però no...
0: Com reentrenar.
8: No,
0: es pot reentrenar. Sí, la pregunta vindria a ser, Albert, si es pot reentrenar o no l'olfacte i si la manera que ho estaves fent era la correcta. Entenc que és la pregunta, entenc que vas en cotxe, et responem per antena, d'acord?
8: Perfecte, gràcies.
0: Una abraçada, bonic. Gràcies per trucar.
8: Adéu.
0: Fins ara, adéu. Què li podem dir a l'Albert?
4: Bé, com ells, el 80% dels pacients que van passar la Covid van perdre l'olfacte. I alguns d'ells, el 60%, va perdre el gust també.
0: Uh-huh.
4: I després el van recuperar molts d'ells, encara que a molts pacients, després de passar la Covid, els hi ha quedat un trastorn de per vida. A vegades no de pèrdua, sinó d'alteració.
0: Com el que ens deia l'embaràs.
4: Sí, sí, perquè s'ha de fer una regeneració, o sigui, s'ha destruït l'epiteli olfactori, amb tots els receptors i tot, hi ha hagut per l'efecte viral.
0: És a dir, s'ha destruït tot això?
4: Sí, sí, sí. Sí. La Covid, el SARS-CoV-2, s'agafava amb unes proteïnes de la mucosa olfactòria i matava un tipus de cèl·lules i acabava destruint tot l'epiteli olfactori. Però l'epiteli olfactori es regenera. A vegades es regenera bé, però a vegades no es regenera bé, com si diguéssim la pell.
0: Els queloides, no?
4: Els queloides, o la cicatriu, o tot això. I llavors l'organisme, el cervell, torna a rebre impulsos que li venen de l'exterior, però ell, el cervell no reconeix aquells impulsos de la mateixa manera. Jo he rebut uns altres impulsos. Mm. Què és això? I s'ha d'acostumar...
0: Es pot reeducar. I com ho ha de fer l'Albert? Perquè l'Albert deia, jo intento provar a veure si ensumo les coses com ho feia abans, no?
4: A veure, s'ha vist...
0: Fem una cosa. Anem a la publicitat, ara sí, just que són dos quarts, i em fas un tutorial per tota aquella gent que conegueu algú que hagi perdut el sentit de l'olfacte arran de la Covid o arran d'algun altre tipus de malaltia, aquest epiteli que s'hagi destruït. Doncs ara de seguida el doctor ens diu com hem de reentrenar l'olfacte. No sé si serveix per postembarassades.
9: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
10: Sento l'olor de l'enemic que s'atença misteri.
0: Passen 3 minutets de 2:15 del migdia. Avui parlem d'olors. Com funciona el sentit de l'olfacte? Tots ho sentim igual. Pot haver-hi alteracions, aquest sentit de l'olfacte? I ara ens ha trucat l'Albert i ens ha dit que havia perdut el sentit de l'olfacte durant la Covid i deia, com es pot reeducar això? Com podem entrenar el sistema olfactiu per tornar a poder olorar les coses? A veure, el doctor Joaquim Mullol Miret, director de la Unitat de Rinologia i Clínica de l'Olfacte del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i especialista de Barna Clínica, en té la resposta. A veure, què els diem a aquests tipus de pacients?
4: Bé, l'entrenament és senzill. Ja nosaltres quan ens entrenem, quan fem la vida normal, ja ens entrenem. Mm-hmm. Ja olorem menjars, ja olorem coses, i ja és un entrenament, no? Però un entrenament afegit és crear uns moments al dia, no solen ser 5-10 minuts, a olorar i a concentrar-nos en olors que percebim. Amb això es basa el reentrenament, eh? Vull dir, es pot fer casolà, de forma casolana, o venen kits que estan validats.
0: Ah, kits validats, i això
4: sí,
0: no ho compres.
4: Kits validats i kits no validats. A la pandèmia van començar a sortir kits que ningú havia demostrat que funcionessin, però era un negoci.
0: Ah, clar.
4: Clar. I llavors, però n'hi ha de kits validats, eh? I nosaltres n'hem desenvolupat un, per exemple, i és el que fem servir al clínic. I aquesta és la forma d'entrenar entrenar l'olfacte, i el que hem vist és que el número de neurones, quan tu fas entrenament, i això amb models amb rates, es uh-huh. pot veure, perquè tu pots quantificar, en humans és més difícil de quantificar, quan tu entrenes una rata que li has destruït el sistema olfactori previ, aquesta rata torna a olorar molt més ràpidament quan li has ficat les olors i li has estimulat l'olfacte. I després es veu que el número de neurones que es creen i tot això és molt superior.
0: Mm.
4: Pues, l'entrenament és el que fa això.
0: Com, de vegades et diuen, no paris atenció a una ferida que així no la sents tant, no? En canvi, quan focalitzes tota la teva atenció vas creant nous circuits neurològics destinats a mirar allò, no?
4: Un exemple. Mm-hmm. Quan tu has passat un accident i t'has tigurat 3 mesos al llit, tu t'alces i no tens força, no pots caminar i tot això. Llavors fas entrenament, i fas un entrenament i entrenament. Per què segueix aquell entrenament? Per crear noves cèl·lules musculars i noves cèl·lules òssies. O sigui, l'acció que fa un òrgan s'estimula la creació de nova cel·lularitat quan tu l'estimules. I amb l'olfacte passa el mateix, i amb la vista passa el mateix. Vull dir, es creen noves cel·lularitats si tu l'estimules apropiadament.
0: Per tant, en aquest oient, l'Albert, que ell ho ha fet entrenament a casa, així com d'estar per casa mai millor dit, li recomanes que vagi al metge i pregunti per aquests kits d'entrenament per l'olfacte, eh?
4: Sí, però ja et dic, no és el mateix intentar un entrenament quan una persona ha perdut l'olfacte i fa un mes que l'ha perdut que quan fa 3 anys.
0: Clar.
4: Vull dir, la possibilitat de millora, o 6, la millora o mitjançant entrenament després del temps que has perdut l'olfacte va baixant radicalment.
0: Ui, quina llàstima.
4: Va baixant radicalment.
0: Mira, una altra consulta, Marta, això et ressonarà.
11: Digues.
0: Lourdes, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: A veure, tu tens una consulta o vols explicar-nos que ets especialment sensible a les olors, a qualsevol?
12: Sí, la veritat és que ho soc cada vegada més, fins al punt de que he deixat d'utilitzar suavitzants, és que més per la cara fan olor, el xampú, el gel i totes aquestes coses.
0: Per tant,
12: i tampoc no, i de colònia l'única que em posa és un tipus de colònia fresca i a damunt de la roba, no me la posa ni a la pell.
0: I jo et pregunto, una pregunta abans que t'ho pregunti el doctor, Lourdes, és un tema que et molesta a nivell de percepció o que et trobes malament, tipus sensibilitat química?
12: No, em molesta l'olor.
0: Jo
12: però
0: jo,
12: també, per exemple, si hi ha una persona que està al meu costat i porta una colònia molt forta, no aguanto, he de marxar del costat seu, no puc.
1: Em passa exactament el mateix. O sigui, si algú porta una colònia massa forta, si algú porta un suavitzant massa fort, només passa pel meu costat i em molesta, i jo m'he arribat a aixecar de cafeteries perquè la persona, sobretot a vegades aquests homes que porten aquest patxuli, aquesta fortó, i jo marxo. I no és... No, l'únic que em fa és que em molesta i llavors si estic menjant o estic bevent o això, és que no em puc concentrar i realment és que m'atabala i m'ennuvola i tot.
0: Què li podem dir a la Lourdes, doctor?
4: Bueno, que és veritat, això passa, vull dir, hi ha gent que no arriben a tolerar les olors. El problema és que quan parlem de no tolerar les olors, rarament les olors són pures. Llavors, nosaltres, el que hem comentat abans, no? Hi ha tota una sèrie de substàncies químiques. Les olors, hi ha components olfactius i components químics, i poden ser hiperreactivitat. O sigui, hi ha molta gent que sofreix d'hiperreactivitat, hiperreactivitat nasal, hiperreactivitat bronquial, de substàncies que estimulen la mucosa nasal o la mucosa bronquial i crea hiperreactivitat. I això crea una sensació desagradable. Desagradable al respirar, quan és a baix, i desagradable del que estem inhalant a la part superior. Però no sempre és l'olor o la proteïna que és responsable de l'olfacte, de la que és la responsable d'allò, sinó moltes altres proteïnes que estan estimulant altres receptors.
0: Què li podem dir a la Lourdes? Com pot evitar això?
4: Home,
0: mascareta?
4: Pot evitar-ho. Evitar-ho.
0: Mascareta?
4: Evitar no. Totes aquelles substàncies que envellen i creen trastorn. Veure, mascareta, no, perquè hi ha molta gent que li passa amb les substàncies de la neteja. Les neteges tenen alts components químics, de substàncies químiques, o amb el lleixiu, o amb moltes altres que fiquen, a part de l'olor de pi, fiquen moltes altres substàncies a la neteja que poden ser intolerants. I
0: podem ser al·lèrgics també, no?
4: L'al·lèrgia és un altre assumpte.
0: Ah, d'acord.
4: L'al·lèrgia hi ha d'haver una reacció immunològica entremig. Perquè sigui una substància... Tu siguis al·lèrgic a alguna cosa. O sigui, moltes vegades no és al·lèrgia, sinó intolerància. Jo parlaria més d'intolerància a determinades substàncies que no tolerem.
0: Per tant, responent a la Lourdes, no anar-hi perquè no es pot desaprendre el sentit de l'olfacte. No. Lourdes, estem fotudes, eh?
12: Sí.
0: Per tant, has provat mascareta, de posar-te una mascareta de roba o així?
12: Bueno, alguna vegada, doncs, també, sí.
0: Déu-n'hi-do. Home,
12: jo
0: recordo...
12: els productes de neteja que comentàveu també em passa. Per exemple, l'amoníac no el puc fer servir, el lleixiu tampoc, perquè és que em tapo quasi com m'ofegues, depèn de la quantitat que n'hi hagi.
1: O a vegades agafar un avió i et toca 8 hores i et seu al costat del senyor que va tot trajat i que s'ha posat de sobre.
0: Ara m'heu recordat una vegada que vaig agafar un tren fins a Cádiz.
1: Sí.
0: 8 hores de tren.
1: Sí,
0: 8 hores o més hores de tren, ara recordo. Una senyora al meu costat posant-se, jo li vaig dir Chanés número 5, perquè no era Chanel, perquè allò com s'ho fotia. De veritat, em va donar un viatge que vaig demanar a una persona que em canviés el lloc,
1: Perquè hi ha persones que es pensen, o sigui, es posen colònia. Llavors diuen, no, és que a mi no m'aguanta, ja no te la sents tu.
0: Això
1: perquè t'has acostumat.
0: El doctor.
1: Llavors, hi ha gent que s'acostuma a anar-se posant colònia tota l'estona a sobre per sentir-se-la. Clar, al moment que te la tires, te la sents, després ja no. Però no cal que la senti tot Barcelona.
0: Per favor.
1: Jo pararia la gent perquè li diria, perdona, no cal que et posis tanta colònia.
0: Fas dos plus i ja està.
1: Fas pudor.
2: Jo és que tindria 150.000 preguntes,
0: A veure, no acabaríem.
1: Per
0: cert, acomiadem a la Lourdes, que s'està florint el telèfon.
1: Lourdes,
0: gràcies, estimada, t'acompanyem en el sentiment i no ho sé, separa't de la gent que faci aquesta pudor.
12: Una altra cosa, Elisenda, que comentava també respecte a això de l'anòsmia.
0: Sí.
12: En el meu cas, bueno, en el cas de la meva mare, va ser com un símptoma precoç al Parkinson.
0: Epa!
12: I llavors, bueno, no sé, li volia preguntar al doctor que tenim aquí, doncs, a veure si ell ho veu possible i si és així realment.
0: Doncs mira, ara li pregunto. Em guardo la pregunta a Lourdes i li tirem en una estoneta. Fins ara, bonica.
12: D'acord. Gràcies. Adéu, bon dia.
0: Què estaves dient, Malcolm?
2: Tenia diverses coses. Primer, perquè parlant la gent que no suporta olors concrets i tal, jo tinc la sensació que als olors t'acostumes, no? Vull dir que quan arribes... Passo a la Índia, per exemple, un lloc que els són molt forts. El primer moment, la veritat és que és molt fort. Quan portes unes hores, t'acostumes. No? És igual que la gent que viu al costat de la via del tren, que ja no sent el tren, no?
0: O la campana.
2: La campana del tal. Aleshores, jo tinc aquesta situació. Vull dir, jo tinc un amic company meu, que sembla que fa una olor no molt bona. I un dia el meu fill em va dir, fa olor a moll. El teu amic.
0: Què? Moll,
2: com a mullat.
0: Ah, moll.
1: Clar, perquè no eixuga la roba.
2: I vaig pensar, i un dia em vaig fixar i és veritat. Saps? Vull dir, vaig dir, no m'havia donat mai, porto, moltes hores.
0: Interessant, sí. Això.
1: Perquè són dels també, que tenen la roba a l'interior.
0: Entroncant amb el que deia la Marta, que la gent es posa colònia i al cap d'un temps és una llàstima que et gastes 200 euros, no, 70 euros en una colònia i després no la sents, creem resistència a les olors? És a dir, ens acostumem?
4: No és un problema de resistències, és un problema d'aclimatació. O sigui, el nostre cervell està dissenyat per captar diferències.
0: Ah.
4: Llavors, si nosaltres ens exposem a molta olor o a una quantitat d'olor important, el nostre cervell s'acaba acostumant a allò perquè és l'estímul que li arriba.
0: Que és el que passa amb la nostra pròpia colònia.
4: Ah, exacte. Clar.
1: Senyores llavors, de Barcelona i senyors de Barcelona, un cop i prou, per favor.
4: Sí. I llavors, això és molt habitual. O sigui, tu entres en un ambient, surts del carrer, en una habitació, ara no tant, però abans, que es fumava i tot això, entraves allà i allò era horrorós. Però quan portaves mitja hora allí, ja no notaves res. Tot t'era igual. Ho tornaves a notar si sorties i tornaves a entrar. I això és el que els passa als fumadors. Els fumadors s'acostumen a tenir al nas tan estímul brutal que tenen la sensació de que no oloren bé. Però quan deixen de fumar, tornen a olorar bé.
0: Ah, amic, per tant, és reversible. Els fumadors, fumadores que ens esteu escoltant, és reversible. Mira, la meva obsessió era quina quantitat de colònies m'he de comprar diferents per anar-les rotant, perquè així cada vegada que torni la colònia la puc tornar a disfrutar. Perquè jo no la compro per vosaltres, la compro per mi.
1: Un momentet al matí, un flix i prou.
0: Set colònies diferents he arribat a tenir en rotació. A veure, el 677-3877-19 ha explotat el WhatsApp.
3: Sí, i és rotatori perquè hem començat parlant d'olors que es transporten, però ara ha derivat la conversa cap a altres temes. Per exemple, l'Agnès té sensibilitat química, diu olor a productes químiques, diu com la Punt Nou també, olor a clients suats. Diu, i se'n posen a la llengua totes aquestes olors.
1: Oh,
3: i es posa un exemple. Un exemple, diu, quan treballava en una entitat bancària, el polsim dels bitllets que hi havia a la màquina de comptar, el segon ja els tenia la llengua.
0: Uau!
1: Mira, no pot ser rica.
3: No pot ser rica.
0: Com és que migra, això? El doctor no va fent sí.
4: Nosaltres, quan respirem, passa cap a la cuana i baixa cap a baix. De fet, això s'ha fet molt amb el que en diuen els olors gustatius. Mm-hmm. A molts aeroports i a molts llocs fiquen olors desodorants amb components molt importants que passen a la llengua i tenen gust a maduixa.
0: Ah.
4: I llavors tu, al cap d'una estona d'estar en aquell ambient, estàs notant el gust de dolç, l'estàs notant. El mateix passa amb altres substàncies sensitives.
0: Per això té tot el sentit del món que ens ha trucat la Roser, que no l'hem pogut fer entrar, que diu, ha perdut la visió i des de llavors li costa molt identificar les olors, que és una mica el que deies, no? La convergència de diferents sentits.
4: Això no sol ser habitual.
0: Ah, no?
4: Vull dir, no sol ser habitual. O sigui, pot passar-li a una persona, de que li costi olorar i tot això. Jo diria que més aviat canvia. El que sol passar és que les persones que han perdut la vista, jo tinc diversos cecs dintre els meus pacients i tot això, que l'olfacte és un passa a ser un òrgan més primari, o sigui, més important per ells.
0: Dona més informació.
4: I van pel carrer i diu, jo tinc una senyora que em diu, jo vaig pel carrer i amb el bastó i la meva guia és el bastó, però també les olors.
0: Clar.
4: Que vaig passant de les tendes.
0: Bueno, i això exacte, t'anava a dir també. Les botigues ho fan servir com a reclam a marketing. Jo hi ha una botiga, que no diré quina per no fer-los publicitat, que entro
1: totes.
0: Només per sentir l'olor d'aquella botiga.
1: I n'hi ha algunes...
0: Hi ha algunes que fujo per l'olor que fa.
1: N'hi ha algunes d'adolescents que tomen.
0: Exacte,
1: que
0: dius, no però què és això? Què és això tan dolç?
1: I que t'endús aquesta roba i a casa encara
0: horrible,
1: fa...
0: Horrible, horrible.
3: Mira, el Guifré té 34 anys i no té olfacte, no té anòsmia, des de fa 2 anys per això, i diu, de moment m'he saltat tots els bolquers de la meva criatura, que ja té un any i mig i no ho ha pogut sentir.
0: Però també t'has perdut els de l'inici, que no fan mala olor.
3: Però el Jordi té un amic que tampoc té olfacte, i el que fa és olorar una mica una forta aspirada d'amoníac i ho recupera una mica. Això és el que diu el Jordi.
1: Si
3: és
0: que és com un reset, o sigui, el seu amoníac és per fer un reset. Allò.
3: Una forta aspirada...
0: I
3: recupera una mica.
0: Estic flipant
2: veure,
0: amb això.
2: Segur que és amoníac.
0: Això té alguna mena de sentit, això que diu el Jordi?
3: No,
4: perquè l'amoníac és bàsicament un estimulant sensitiu. No és un olor ni és un gust, és un estimulant sensitiu. I el que fa és estimular sensitivament. Ara, que ell ho noti així...
0: Bueno, pot ser.
4: Pot ser.
0: Mira, a tomb d'això, precisament, tenim l'Armand al telèfon. Armand, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: A veure, explica'ns, et demano molta brevetat, que estem a punt d'acabar. Sí. Digues.
11: Mira, jo sempre he tingut rinitis, tinc 74 anys, tota la vida, i he tingut problemes d'això, de la rinitis, d'olfato, bueno, aleshores, l'olfacte, així, com més gran, no he anat com perdent. Sembla ser de que tinc pòlips, i llavors em diuen que, bueno, que la forma de recuperar-los és treure'm els pòlips, però que després aquests pòlips em tornaran a
0: créixer. A sortir.
11: A sortir, sí. I el que sí que últimament he fet, a part del tractament que faig cada dia, de disonides i coses així, és un tractament amb cortisona durant 15 dies, i llavors recupero l'olfacte fantàstic i estic doncs, amb 5, 6 o 7 mesos doncs amb aquest olfacte, i llavors el vaig perdent, i bueno, i aquí estic amb aquest punt. No sé, vull dir, si la solució és treure'm aquests pòlips.
0: Ai, senyor.
11: O fer servir la cortisona.
2: O resignació.
0: O resignació, perquè cortisona de per vida. Fem una cosa, Armand, com que potser hi ha més d'un oient que ens estigui escoltant que té aquesta situació, malauradament, et responem en antena, que així ho sentiràs perfecte. Una abraçada, bonic.
11: Molt bé, moltes
0: fins ara.
11: Gràcies.
0: Adéu, adéu. A veure, ràpidament, el cas de l'Armand, poden ser els pòlips?
4: Poden ser els pòlips, però no és els pòlips únicament. O sigui, la malaltia de, que ho diem pòlips nasals, no és els pòlips nasals, ni és el principal problema moltes vegades, sinó que és la rinosinusitis crònica que hi ha al darrere. Són malalts que fan una rinosinusitis crònica que al final acaben desenvolupant pòlips, i aquesta inflamació afecta tota l'àrea de l'olfacte. I progressivament van perdent l'olfacte, i va molt relacionat amb la inflamació, més que amb la mida dels pòlips, amb el tipus d'inflamació, si hi ha comorbilitats com tenir asma al mateix temps, o altres patologies, no? I, evidentment, com es talla? La pèrdua d'olfacte és un símptoma i està causat per la inflamació, i és dels pocs casos que és tractable.
0: Per això li funciona la cortisona.
4: El que s'ha de fer és tractar bé el nas i amb corticoides intranasals, que és, si és ja el diagnòstic. Els corticoides orals, que són aquestes pastilles de prevenció, això és perillós, perquè va molt bé, és molt eficaç,
0: però va tot arreu del cos.
4: I produeix descalcificació òssia, hiperglucèmia, cataractes, etc.
0: Per tant, hem d'anar a fer un tractament localitzat, per això dius els internasals,
4: Exacte. El corticoide es pot utilitzar en un cas d'exacerbació molt greu que no t'ho puguis controlar, però s'ha de fer un tractament mèdic apropiat. I a vegades la cirurgia és recomanable, però no perquè tornaran a sortir els pòlips, no, sinó per reduir la massa inflamatòria que hi ha aquí, perquè curar la malaltia no la curaràs. I actualment han sortit tota una sèrie de fàrmacs, es diuen biològics, que encara han demostrat més potència o tanta potència sobre la pèrdua de l'olfacte com és la cirurgia o el tractament.
0: Doncs respost l'Armand. Tornem al 677-387-19, perquè ens esteu dient moltes coses i avui tinc la sensació que no us estem atenent. Ja, disculpeu-nos a tots els que sou, perquè no ens dona temps a llegir-vos a tots.
3: I estan dient coses molt interessants, també, curiositats i també preguntes. Mira, la Pilar diu, sobre els olors que us transporten, l'olor de la fusta, quan la tallen, perquè el meu pare era fuster, també el de la Mercè, l'olor de la fusta, perquè el meu pare era fuster i tenia el taller de la fusteria just als baixos de casa.
0: La fusta seca, quan la tallen els fusters, fa una olor, però el meu avi, que tallava fusta al bosc, fa un altre tipus d'olor, barrejat amb petricor, no?, quan està una miqueta humida. Oh, doncs, aquella olor.
3: Doncs mira, la Carla, l'olor de la gespa, que va de tallar també, que la transporta
0: Nena,
3: a quan era petita.
0: Carla, que venen ara unes coses que tu poses a la gespa artificial i fa olor de gespa tallada, que vaig al·lucinar, vaig dir, però què és aquesta merda?
3: Que recorda el seu pare quan tallava el jardí.
1: Mira, ja faltaria això. Jo vull desaprendre coses.
0: No es pot, ja t'ho ha dit el metge.
1: No vull sentir més olors.
3: Hi ha molta gent que també parla de l'olor del mar, Malcolm. L'Anna diu que li transporta moments amb el seu avi de petita. La Sílvia, l'olor de pa torrat i olor de cafè em porta quan era petita els diumenges al matí de casa. I atenció a Jordi, que fa una pregunta per la taula. A veure si esteu d'acord. Us passa que quan algú es fa un cafè et venen ganes de prendre-te'l, però quan és el teu no fa la mateixa olor?
1: Això passava també amb el tabac, quan jo era fumadora, que la gent fumava i venia aquella olor i volies fumar i després...
0: Jo crec que les persones que hem fumat i ja no fumem som les més intransigents amb l'olor de tabac. És horrorós. O sigui, sents un microgram d'olor de tabac i dius, quin fàstic.
3: Aixeco la mà. Per favor.
2: Ara jo, responent a aquesta pregunta, jo sempre vull el que tenen els altres, però no
3: per l'olor, no?
1: La loteria, ja ho sabem.
3: I després hi ha un altre meló que ha obert la Romina. La Romina té 34 anys i diu, des de que em vaig quedar embarassada tinc un superpoder i una maledicció alhora. Noto totes les olors molt més. Diu, no em cal estar a prop de la meva criatura per saber que s'ha fet caca. Diu, des d'aquest punt de vista em sembla molt útil. Però el problema ve quan noto també l'olor de peus aliena, de brossa o de suor multiplicada per 3. I la Gisela de Reus diu, l'olor de préssecs, quan estava embarassada, era l'única que em treia les ganes de vomitar.
1: Les nàusees, que
3: diu, de fet, em passejava per totes les fruiteries, olorant els préssecs profundament.
1: I la boca dels préssecs. Ja a mi em va agafar fàstic el cafè, que sóc molt cafetera, em va agafar fàstic l'olor del cafè.
0: I no et va agafar, en canvi, per compensar una altra cosa? De dir, això no m'agradava gens i m'encantava durant l'embaràs?
1: No me'n recordo. Però em feia molta mania l'olor dels bolsos. Saps que si tu poses el cap fins al bolso per remenar, buscar coses, fa com una olor peculiar? Doncs,
0: variades.
1: O sigui, anava amb els bolsos que em fotíem...
2: No, jo volia preguntar la relació entre olor i humitat. Perquè els avions... No, ja, esto es una, potser és una llegenda urbana i així la trenquem. Diuen que hi ha 300 persones que, òbviament, en un viatge llarg es tiraran pets, rots...
1: Ah, quin horror.
2: Hi ha un lavabo, però no... La veritat és que no fa molta olor. I diuen que és que perquè no hi ha... No fa molta pudor. Però diuen que és perquè no hi ha humitat. I també diuen que el menjar no té gust, no té sabor, perquè no hi ha humitat. Vull
1: dir
2: aquesta relació.
1: Però fa una pudor quan comencen a obrir aquells tàpers.
0: Ara ho resolem. Anem a la publicitat. I és veritat que dintre dels avions les olors estan més amortiguades per un tema de, segons el Malcolm, humitat.
2: Hi ha gent urbana.
9: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: 4 minutets i hem de respondre moltes coses. La de l'avió i queda pendent. L'anòsmia està relacionada amb Parkinson. A veure, Malcolm, tu deies que els avions...
1: Els avions, què passa? Perquè és veritat que no fan la pudor que haurien de fer si hi ha 400 persones que tenen gasos diversos.
0: Té relació amb això que deia de la humitat, amb Malcolm? Deu ser l'altura?
2: Pot ser, evidentment, qualsevol lloc que hi hagi humitat, les olors sempre s'exacerben, no? Per més que res, perquè es poden localitzar millor o
0: contemplar... Ah, al contrari, diu,
2: i tot això. El que passa als avions, a veure, jo ho atribuiria molt també als sistemes de filtre de l'aire que utilitzen els avions. Els avions és una atmosfera creada molt artificialment, I hi ha un filtratge constant, inclús de partícules o de virus o de bactèries o tot això. Per tant, diuen que és una zona inclús més protegida. Però, en quant a l'altitud, no sabem massa què passa. De fet, vam presentar un programa a l'ESA amb el Tomàs Molina, que vam treballar junts una temporada per fer una enquesta aquí a Catalunya, i ens el van rebutjar. Però era una miqueta per mirar què passava amb l'olfacte en situacions d'ingravidesa o de microingravidesa, per fer-ho.
3: Ah, que interessant.
0: I res, en els últims 3 minuts teníem una consulta de la Lourdes que ens ha trucat, que diu, ostres, la meva mare va desenvolupar Parkinson i un dels símptomes que va tenir pre-Parkinson va ser l'anòsmia. Està efectivament relacionat?
2: No, anòsmia no. O sigui, l'anòsmia és molt menys freqüent. Anòsmia parlem quan la persona no olora absolutament res. I quan no, si olora algo, és hipòsmia. O sigui, és pèrdua de partida de l'olfacte. Sí. Es dona molt freqüentment. De fet, es sol presentar 4 o 5 anys abans dels trastorns motors.
0: Uau!
2: I, de fet, avui en dia, en qualsevol consulta de neurologia, l'olfacte sempre es mira. Nosaltres hem fet estudis i hem publicat amb el grup de neuròlegs del clínic aquestes dades, i es dona, i és molt, molt, molt freqüent. De fet, a les persones que no tenen cap causa de perdre l'olfacte, que els estudiem, vostè té pèrdua d'olfacte, té més de 50 anys, i no olora bé, els hi fem un protocol per a veure si no hi pot haver al darrere una
0: Parkinson.
2: Malaltia neurodegenerativa.
0: Uau, interessantíssim. I pregunta...
2: La major part no surt res.
0: Quedeu-vos tranquils, exacte. Ara, sí. Si deixeu d'olorar de sobte, no digueu, aneu al metge dient tinc Parkinson. En tot cas, avui hem parlat d'olors. Tanquem amb algun missatge dels que hem rebut al WhatsApp.
4: A veure, mal com parlava dels avions, el Ramon, com a curiositat, sap reconèixer per l'olor qui s'ha tirat un pet? No. Diu, lògicament, no dic res, i l'Elisabet tanca amb una pregunta que és, m'encanta l'olor del cafè, però no m'agrada veure'n.
0: Això també és habitual, m'agrada l'olor de benzina i no me la bec, no?
4: Amb aliments.
0: Ai, senyor, ens han quedat moltes coses, com sempre, per explicar aquí a La Solució. Avui hem parlat d'olors amb el doctor Joaquim Mullol Miret, director de la Unitat de Rinologia i Clínica de l'Olfacte del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i especialista de Barna Clínic. Moltes gràcies, Joaquim.
2: Gràcies.
0: Una abraçada i gràcies per haver vingut. Senyor Fran Domènech, tornem dilluns.
4: Molt bé.
0: Ho farem amb l'Helena Puigguitart per parlar de com prendre decisions si volem canviar de feina, canvis radicals de feina. No, per favor. Per favor.
5: Ens vols dir alguna cosa, doncs?
0: Ai, Marta Pontnou, Malcolm Otero. Escolta'm, aneu a dinar, sense mi?
5: Ah, mira, noia, faràs tu que ens ho has anul·lat a última hora.
1: Elisenda Caro, directora de La Solució. Jo recordo que quan estaves embarassada no em deixaves portar colònia.
0: Li enviava un WhatsApp i deia, Malcolm, no portis colònia, per favor.
5: Bueno, és que el Malcolm és dels que fa dos petons a cada galta i tot el dia olores a...
0: I un dia es va posar a colònia i el vaig enviar, no sé si a les grades o aquí a la punta, que et vaig dir lluny. A la propera sí que vinc a dinar, que avui m'he donat de baixa, que és l'aniversari de ma mare. Tornem dilluns, família, us deixem amb el Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units estudien tornar a atacar l'Iran, segons informen diversos mitjans nord-americans. La cadena CBS assegura que l'exèrcit nord-americà es prepara per una nova ofensiva aquest cap de setmana. Per la seva banda, el portal Axios afirma que Trump ha reunit els seus principals assessors per analitzar la situació amb l'Iran. El president nord-americà ha indicat en un missatge a les seves xarxes socials que no assistirà al casament del seu fill Donald Trump Jr. i que ha modificat el seu plans de cap de setmana per raons d'estat. Tot plegat coincideix amb nous intents diplomàtics per evitar una represa del conflicte. El cap de l'exèrcit del Pakistan, país mediador entre Washington i Teheran, s'ha desplaçat aquest divendres a la capital iraniana. En paral·lel, al Líban continuen els atacs israelians malgrat l'alto el foc amb Hezbollah. Almenys 10 persones han mort aquest divendres al sud del país. En aquest context, altres països com Qatar també intensifiquen en els contactes diplomàtics per intentar contenir l'escalada del conflicte. Més notícies. Situació crítica a Califòrnia per una fuita química a prop de Los Angeles. Les autoritats han ordenat l'evacuació de 40.000 persones pel risc d'explosió i l'emissió de fums tòxics. La fuita prové d'un dipòsit amb 26.000 litres de metacrilat de metil, un producte químic líquid i inflamable utilitzat en la fabricació de plàstics. Els equips d'emergència alerten que el producte pot contaminar el terreny i que hi ha risc de que hi hagi una explosió que podria provocar núvols tòxics sobre la zona, que té molta densitat de població. De moment no s'han registrat ferits. Els equips d'emergència treballen per instal·lar barreres de contenció i evitar que el producte arribi a cursos d'aigua o a la costa, que es troba a pocs quilòmetres. Per ara encara no s'ha pogut aclarir l'origen de la fuita. El Parlament comença a tramitar els primers pressupostos de Salvador Illa. S'acosten als 50.000 milions d'euros. Preveuen 900 milions per complir els acords amb Esquerra i els Comuns, però no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a l'educació. El PP i Junts hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans fits. El Festival de Cinema de Canes arriba al final i aquest dissabte es donarà a conèixer el palmarès principal. De moment, el cinema català ja ha recollit uns quants premis. A més del guardó a la interpretació d'Aina Clotet en la seva òpera prima com a realitzadora de Viva, projectada la Setmana de la Crítica, la coproducció catalana Researchers for the Revolutions de la cineasta iraniana Pega Ahan Garani ha guanyat l'Ull d'Or al millor documental de Canes. El film que resumeix 5 dècades de la història de l'Iran, té participació de 3CAT i també ha rebut una menció dels Globus d'Or. També ha rebut una menció especial del jurat a la competició immersiva del festival The Black Mirror Experience, un viatge immersiu a l'univers distòpic de la popular sèrie de televisió de Netflix que ha creat l'estudi barceloní Universe per al francès Benijay

0: amb opcions molt còmodes de classificació europea i el Barça visitarà el València. Hansi Flick ha descartat arribar als 10 anys a la banqueta blaugrana i és que Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa. A la Lliga Sobaldambol, doble victòria catalana a la 29a jornada. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar per 31-32 a la pista del Bidasoa d'Irun. Per la seva banda, el Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24.
1: Fins aquí les notícies.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
3: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
4: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
3: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
5: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
4: Per darrere espera i pam, pam, pam.
3: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3CAT.
3: En guàrdia, amb Enric Calpena.
7: La figura d'Agustí Duran i Sempere, prohom de la cultura catalana, va ser cabdal durant la primera meitat del segle XX per la dedicació intensa i polifacètica al coneixement i divulgació del patrimoni nacional. Va impulsar un model propi de gestió que permet considerar-lo el promotor i ideòleg de l'arxivística catalana. En parlarem en el proper episodi de En guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
3: En guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Maria Elena Roqué és aquesta dona, una, que són moltes, perquè ha fet de tot. Escenògrafa, ballarina, performer, dissenyadora, creadora audiovisual, una força de la natura, una guerrera, però sobretot, com diu ella, la ben plantada. Va fundar, juntament amb el pianista de Vinaròs, Carles Santos, la companyia Santos Roqué, que va durar durant 25 anys i amb la que van fer espectacles arreu del món. Té 73 o 74 anys, ara li preguntaré. I ha viscut 7 vides, com els gats que tant estima. A Tarragona, on va néixer, a Veneçuela, a les cases d'Alcanar, però sobretot on ha volgut.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
0: Maria Elena Roqué, com estàs?
2: Molt bé, aquí, encantada d'estar amb tu.
0: Escolta'm, això de la ben plantada, que m'ho vas dir fa temps en una entrevista que et vaig fer al Museu d'Art Modern de Tarragona, i em va agradar molt.
2: Sí.
0: Perquè em vas dir guerrera, sí, però sobretot ben plantada. Que és una forma de resistència o què és això?
2: Bueno, és una forma de creure en tu i de dir que tu ets el que ets i que vas endavant sempre, no importa lo que passi, i ja està, estàs ben plantada i prou.
0: Estàs al lloc on has d'estar.
2: Ningú te tomba.
0: Clar.
2: Ja està.
0: I ara estàs al lloc que has d'estar perquè portes molta carrera, has fet moltes coses, i ara estàs també en un moment creatiu. De fet, vens d'aquest cap de setmana de muntar, no sé si dir un show o què és el que has fet.
2: No, un lloc meravellós, absolutament meravellós, que són els ports de Tortosa, de l'Horta de Sant Joan, els estrets, que són uns massissos amb unes moles, un paisatge d'una bellesa, però amb una història tremenda. I jo, quan estic per allà, quan he estat caminant, el primer que m'arriba és tota aquesta història d'aquestes gens que van fer resistència, els maquis, i em vaig posar a la pell d'ells. Vaig posar a la pell d'ells des de la meva perspectiva, no? Com jo faig les coses, però era una veu que volia que se sintessi, que tot el món m'escoltessi i que patien, saps? Que no sé com es diu, que pateixen, no?
0: Sí, que pateixen.

0: Fer-los patir, què fer-los patir, no?
1: Fer-los patir perquè tu moltes de les coses que fas les fas a partir del teu cos.
0: El meu cos és una memòria de la que soc també part de la història d'aquest país i que me dol molt i que la gent que ens hem criat a fora un altre país lo tenim molt present, potser més present que altres que sou aquí.
1: Hem d'explicar que la gent dirà Maria Elena Roquer, nascuda a Tarragona, però clar, té un accent curiós. És clar. Un accent curiós perquè vas viure part de la teva vida a Venezuela, allà et vas criar perquè la teva família es va exiliar.
0: Va ser un segon naixement perquè tenia un any. La meva mare va esperar a Tarragona que jo naciera i doncs vaig néixer l'any 52 i el 53 ja era allí. Així que eren dos naixements, una a Venezuela i una aquí. Uh-huh. I forma part de la meva essència, també.
1: I per això també tan present tots els que van patir, perquè tu ja vas tenir un avi que va ser dels primers assassinats per...
0: El primer militar republicà assassinat. Un home fantàstic, tremendo, imponent, i clar, era un enemic important, no? Uh-huh.
1: Per això a casa teva van tenir clar des de ben a l'inici de marxar.
0: Per la meva mare, per el meu pare, perquè el meu pare era un ocell que volia volar i tenia un pare que era molt estricto, no? Molt fort, molt dur. Venia de Lleida i era dur, d'aquesta gent de Lleida que ve de dins, molt dura, molt dura.
1: De sacar.
0: Clar, i era un orfe i l'havia fet tot de zero, no? Uh-huh. I l'havia anat molt bé, però era això. I el meu pare volia volar, volia anar-se'n, volia l'aventura, volia conèixer un altre lloc i no tindre el seu pare damunt d'ell.
1: De fet, ton pare, ara que dius que era un ocell, és que sí. Era un ocell literal perquè sempre sí. Va estar volant.
0: Sempre volava, sempre anava amb ell i ell volava sense motor, era una preciositat.
1: O sigui, eren avions sense motor? Sí. Què era això?
0: Avions sense motor, uh-huh. Com un ocell mateix.
1: Sí.
0: I els millors moments de la seva vida van ser volant amb els ocells. En el mateix cercle amb tèrmica, cap amunt. Cap amunt, lentament, era. És el millor que li va passar a la seva vida. No jo, el volar amb els ocells.
1: De fet, tu, a la teva cara, podríem sí. Dir, li tens un homenatge molt gran, i perquè d'aquest volar amb els ocells, tu sempre t'has representat a tu mateixa amb unes celles que sempre et pintes. De fet, ho has fet abans d'entrar en aquest estudi, justament per això.
0: Clar.
1: Perquè és un record al teu pare. Explica'm la història d'aquestes celles.
0: És un record, però és una invocació i és un ritual i és una cosa que et dius cada dia a volar, no? Una altra vegada. El meu pare estava morint a aquest hospital
1: de Tarragona, Joan 23.
0: Joan 23, i vaig anar de seguida, estava a la meva casa, no se trobava bé, el seu germà era a casa també, se'l va portar a l'hospital i jo vaig arribar més tard. I s'estava morint perquè l'havia donat un infarto, no? Doncs estava morint i me va contar aquesta història tan maca dels ocells volant amb ells. Quan estava morint me va dir, lo millor que em va passar a la meva vida va ser això. I aquell dia dic, bueno, ok, ara els japonesos se tallen totes les celles quan tenen un dol. Jo vaig fer l'opuesto.
1: Lo contrari. Et vas pintar unes celles, en forma d'ocell que vola.
0: Aquests ocells amb grandes ales, uh-huh. Que poden ser depredadors, pot ser, però són els millors voladors. I hi ha molta mitologia en Venezuela amb aquest ocell. És un ocell que lo veus tots els dies volant per tot arreu.
1: Maria Elena Roquer, estava pensant jo ara, el millor que has fet a la teva vida, encara ha de venir? O ja ho tens? O tens una idea?
0: Això del millor i el pitjor és una cosa...
1: Ho deia per això que deia el teu pare, eh?
0: Lo tinc del costat, això. La vida és una muntanya russa, no? No saps on va, com va, puges, baixes, te dona cops, surts, te celebres, plores, fas tot el que... Entonces, no n'hi ha un... Jo crec que tot és bo i que ara és un bon moment perquè tinc una llarga trajectòria darrere i tinc una mare preciosa que encara està viva i té
1: 105 anys.
0: I és un goig tindre una dona així a prop, propera, que em diu coses molt, molt sensates i molt boniques. I és un bon moment, n'hi ha moltes de coses a dir. Pot ser que sí. En aquesta edat que tinc, 74, que no me'n vaig donar compte fins al 70. Que vaig dir, ostres, esto es una cifra. 70 és una cifra, no m'havia donat compte. I, claro, tens un desparpajo, no?
1: Ja t'és igual una mica tot, eh?
0: No és que t'és igual, però tens una comoditat, una seguretat, una soltura. Saps on t'és, el que vols, el que has fet, el que ha estat d'una manera com tu demanes, millor o pitjor, però no n'hi ha competència en aquesta vida que tinc. No n'hi ha competència per ser la millor, n'hi ha competència per fer el que vull sempre. Això sí que he estat molt forta. Fer el que vull. Fins quedar-te on no t'has de quedar a vegades. També, si tu decideixes quedar-te, és perquè algo té que passar. Però una vegada que ja ha passat tot, aire, no? Continues amb lo següent.
1: Continues volant. És divendres, esteu sentint Les dones i els dies, i ja sabeu que sempre a les nostres convidades els demanem que portin la música a la seva vida. I escolta, ens ha fet una selecció que no toquem ni quarts ni hores.
2: Mai.

0: wie einst Lili Marleen.
1: A veure com cantaves això. Meravella de cançó i Maravilla. Amb molta simbologia, també.
2: Meravella de cançó i m'agrada com ella, quan ja està també en una etapa avançada, com canta desafinant i és tan maco. Aquesta manera també de cantar sense pensar en afinar ni res, sinó el que li surt del cor. I va ser molt important en el seu moment, tot aquest aliats de tota Europa cantant aquesta cançó amb ella.
1: Una cançó contra el nazisme.
2: I tant.
1: I una cançó també d'una guerrillera, podríem
2: clar,
1: dir. Perquè...
2: Clar, són aquestes dones que han jugat molt bé, no? Que han sabut fer el que volien i han jugat molt bé i s'han dit moltes coses, però... Dones que m'han interessat i que m'han donat moltes coses, també.
1: A tu et representa, et sents, podríem dir, representada per aquest esperit de Lili Marleen?
2: És una de les meves parts. Clar, i vinc d'això. Vinc d'una família que estava lluitant contra Franco, que era nazisme, també. Era el mateix, fascistes, o sigui, no és una cosa que la tens a prop.
1: Hi ha hagut molts llocs des d'on has treballat i has lluitat, tu. Des del cos, dèiem, també sí. Des de la sexualitat, que ha sí. Estat molt important i ha estat una peça importantíssima a tota la teva trajectòria.
2: Clar.
1: Per què la sexualitat? Perquè jo crec que la sexualitat, quan en parlem les dones, sobretot, trenca els esquemes. O sigui, per molt que diem que hem superat moltes coses, sí. Encara, ara, la gent es posa una mica nerviosa.
2: No, a mi no me posa gens nerviosa, és pura vida, no? És pura vida i és una realitat que ha estat molt machacada, molt desfigurada per tantes coses, la societat, les religions, les famílies, el que se té que fer, el que no se té que fer. N'hi ha hagut un moment de la meva vida que jo estava present, i no per la meva família, però per la societat en la que estaves vivint, no? Que tothom te volia... que fossis... On viu, crec que diuen fossigues.
1: Que fossigues.
2: Una verge.
1: Perquè tu vius a les cases del
2: claro,
1: canal i allà diuen fossigues.
2: Clar, la puríssima verge, la nena perfecta, la que ningú pot tocar, i totes aquestes coses, les tenes i tal. I estava en un col·legi de monges, que també que vaig estar...
1: Vas estar un any a Tarragona.
2: A Tarragona, i va ser horrible, va ser horrorós. Bueno, terrible, me castigaven també tot el temps con coses superfortes. I bueno, no res, que nada, que això està ahí.
1: La religió, també, ara que deies la religió també ha estat part del teu, teu imaginari.
2: Tens que superar tots aquests murs per viure el que tu sents lliurement, no? I lliurement... Tu pots sentir moltes coses diferents en diferents moments, amb molta gent. A més, tinc la sort de l'any 69, quan va passar tot aquell, el 68 i el 69. Entonces, tothom estava superobert, no havia problemes amb el sexe, tot passava com tenia que passar, amb qui t'agradava, hasta amb qui no t'agradava, tot era un experiment i no havia por. No havia el por a la sida, no havia el por a altres coses, no? Així que el sexe... Però el sexe encara, com és un atavisme tan fort, és una cosa que sempre la tens en els treballs, perquè tu potser no tens problemes amb el sexe, però passen moltes coses amb el sexe horroroses, encara que jo no em puc callar amb això.
1: De fet, ara, per exemple, estàs preparant ja una nova creació, em sembla que per la setmana, pel dia 22, justament...
2: Sí.
1: Que serà res demà,
2: sí.
1: I que justament on parles d'això, parles de les dones,
2: sí.
1: Com se senten prostitutes, de les dones que han matat a la carretera, a la N340, moltes vegades sí. Exercint el treball sexual, i vols fer denúncia de tot això, també.
2: Bueno, n'hi ha un paral·lelisme, perquè quan tu veus aquestes dones que han estat traficades o que per raons de la vida terribles que han tingut quan eren petites o el que sigui, han acabat en això... Tu veus que la societat i els homes i dones machistes en la societat potser te terminen també tractant com si fossis una prostituta.
1: Perquè vols dir quan t'escapes del motllo.
2: Claro. Així que te pots identificar amb la vulnerabilitat i amb el dolor i amb aquesta autodestrucció que aquestes dones tenen amb elles mateixes. Perquè quan tu tens que superar tots aquests atavismes del sexe que te posaven de petita, tens que passar per un temps d'autodestrucció. perquè no està clara la cosa. A fora tothom diu que horror, s'ha desgraciat, que desastre, i te trata malament, etcètera, etcètera. No, tot això passa. Així que el sexe és una de les claus i dels eixos de la societat que encara no està resolt.
1: I quan, per exemple, parlem d'una dona de 74 anys,
2: sí,
1: ens l'han extirpat, aquesta possibilitat. Sembla que no la tenim.
2: No,
1: clar que la tenim, però vull dir que ens asexuen les dones quan ens fem grans.
2: Bueno, tu te pots asexuar quan tu vols. O sea, jo no tinc necessitat de representar res. O sea, que en cada moment de la meva vida tinc una pulsió o un interès o un no interès. Però perquè no pertenezco, no pertanyo a res que estigui ja establert. He trencat amb tot això, tota la meva vida, no? He trencat amb això. Així que no, realment no sé.
1: No vols cobrir les expectatives dels altres,
2: no,
1: bàsicament.
2: No, no tinc, no m'he passat pel cap aquest problema.
1: Claríssim.

0: Tristan i Isolda.
1: El romanticisme.
0: De Wagner, romanticisme també, perquè clar, estem parlant de sexualitat, però el romanticisme també hi juga aquí.
1: És que sexualitat a lo bèstia, si no n'hi ha romanticisme i amor, pot ser autodestrucció a lo bravo. L'amor és l'amor i la passió és per a mi és lo millor, és sublim. Perquè amor lo pots fer amb qui sigui, amb un gos, si vols. Entens? O sea, és una altra la història. La història és quan dues persones tenen molt a dir-se i a fer i a explorar i a viure. Dos o totes les que vulguis.
0: Això és el que et va passar amb Carles Santos,
1: sí.
0: Que vau estar explorant aquesta energia que teníeu els dos durant 25 anys.
1: Això va ser automàtic. Això va ser un cop de mà al principi i un relàmpago d'energia superbèstia. Perquè n'hi havia molts de punts comuns en l'essència de cadascú, no en la cultura de cadascú.
0: Clar, veníeu de mons superdiferents, tu.
1: Superdiferents.
0: Exiliada, venies d'estar exiliada a Veneçuela amb una família absolutament antifranquista.
1: I tant.
0: I ell venia d'un món de vinaròs, molt més tancat.
1: Amb cardenals.
0: Molt
1: amb
0: més...
1: cardenals tot el dia a la seva casa.
0: Exacte.
1: Cardenals, cures...
0: Una mica beat, fins i tot, no?
1: I tant que sí, i això lo va marcar molt. Lo va marcar molt, sí. Això i un tipus de societat on tens que ser el millor. I això és una lacra.
0: Ser el millor, eh?
1: Tenir que demostrar que ets el millor sempre. Per això te vaig fer un parao antes. Perquè això és perillós. Mm-hmm.
0: Clar, tu us coneixeu i de seguida doncs, hi ha aquesta química. Tu deies també que en una altra entrevista que vam fer a Tarragona, sí. Al Museu d'Art Modern, quan sí. Et vam fer aquesta exposició
1: passat,
0: de tota la teva
1: sí.
0: Vida, no? Aquest silenci despullat, que ara mm-hmm. també surt en aquest llibre que tenim aquí les mans meravellós, que es diu Una dona, una, parlaves de tot el procés i tota la feina que havies fet amb ell, no? I també, si m'ho permets, enrienta una mica de la figura d'ell i de l'home. No? Perquè, per exemple, doncs, hi havia una mena de testicles amb què colpejaves doncs, a l'altre,
1: sí.
0: O hi havia moments en què tu feies veure que podies pixar dreta amb una vagina com de plàstic.
1: Mm-hmm.
0: És a dir, sempre enrienten una mica de la idea del mascle.
1: Bueno, érem els dos. Tot el que passava, n'hi havia un... N'hi havia un humor, n'hi havia un joc i era automàtic, no teníem ni que parlar. No? Una ocurrència seguia d'una altra, d'una altra, d'una altra, d'una altra, i moltes vegades a la carretera, entre aquí i les cases del Canà, se construïen les coses.
0: Els espectacles. No?
1: Però perquè realment era un automatisme, per això vam estar tants anys junts, no? I jo vaig poder permanecer, no? Però que això no és fàcil, és com... Trobar aquesta química en treball i en persona no és fàcil. Així que sí, va ser un temps molt, molt poderós, molt dolorós, molt apassionat, amb molts de troballes.
0: I molt fructífer, clar.
1: I moltes pèrdues, tota la vegada.
0: Clar,
1: tota
0: la vegada. Les pèrdues? Per què ho dius, les pèrdues?
1: Perquè tu tens ideals. I per a mi, jo sóc... Sóc una dona molt idealista i els ideals, sóc molt leial als ideals que tinc. I si se'm trenquen, tombo a terra fulminada, no?
0: Clar.
1: Entonces n'hi ha un dol per una part que no va poder continuar, que no té res a veure amb que sigui sempre la teva parella. Estàs militant en una ètica, en un idealisme, en una manera de fer les coses, en una manera de comprendre l'art. I això se va trencar, i això va ser molt, molt dur, però bueno, és, la vida és així.
0: De tota manera, per exemple, hi ha algú que dirà Maria Elena Roquer, no em sona.
1: Sí.
0: No em sona. I clar, vau estar 25 anys, vam muntar aquesta companyia
1: sí.
0: Junts. Tens una mica de ràbia o una mica de sentiment d'injustícia de pensar que no se t'ha donat... és a dir, el nom que el teu nom no ha estat prou important, és a dir, ara l'estem començant a reivindicar, ja sé que és la història de moltes dones,
1: yeah.
0: Però aquesta història d'explicar, per exemple, que la companyia, doncs com moltes altres coses a la vida, és allò, darrere d'un gran home sempre hi ha una gran dona, a mi m'agradaria pensar que no és darrere, sinó és al costat.
1: I tant que sí, ell estava al costat meu i jo al costat seu.
0: Exacte.
1: No,
0: llavors, com
1: no
0: vius
1: tinc,
0: això?
1: No tinc... Ràbia no, ja te l'he dit abans, m'han decebut moltes coses, no d'ell, de moltes coses en general, de com funcionem en la societat en què vivim, que aquest, en aquests temps no deveria passar. Però potser sou prou orgullosa per no baixar-me del burro i dir estic malament o això no ha estat bé. No, no, penso que no tinc ràbia, perquè n'hi havia un objectiu, com t'he dit que sóc idealista, i era un llenguatge.
0: Crea un llenguatge.
1: Construït entre dos. I el llenguatge hi era, i el meu treball hi era. I així com ell donava la cara a entrevistes i aquí i allà i volia el seu nom davant, jo no tenia cap necessitat d'això. Però més que això, que el nom potser hauria fet més treballs que jo tenia, conceptes, idees que volia fer, que los faig ara.
0: Los faig ara. En aquell moment, potser.
1: Perquè ell ho menjava tot. No era ell, ell i va...
0: L'ego, no?
1: I l'euro del mascle, no? Això no pots... Saps? És una cosa natural. El mascle sempre tu és la costella i estàs a dins del mascle. Jo no he estat a dins del mascle. Jo he fet lo que he volgut fer, el mai me va a poder aturar. I ja està, i ahí està, hi ha un immens arxiu de treball i un immens públic a tot arreu que ha gaudit de lo que hem fet, no? I que les ha arribat. I ara jo, clar que porto tot això a sobre de mi. Hem crescut junts. Hem crescut junts.
0: Clar. Jo pensava, dic, l'amor,
1: sí,
0: quan hi ha parella creativa,
1: sí,
0: passa factura a les dones?
1: Segur que sí. Segur que sí. Lo que passa és que jo tinc una oposició total a fer panfleto de res que sigui en les corrents que estan de moda. Això m'horroritza. Però clar que sí. Però no és l'home, és que és tothom.
0: No, no, nosaltres també, clar. No,
1: nosaltres també, i m'he encontrat dones més machistes que els homes. Els homes, finalment, los pots, com se dice, manejar, conduir.
0: Sí.
1: No?
0: Sí, sí, perfecte, conduir.
1: Si tu vols, lo fas com vols. És molt fàcil, és molt fàcil, lo dic així de simple. Però això no ha sigut l'objectiu en la meva vida. L'objectiu és construir, fer doble força quan tens algú al costat. Un home, una dona, qui sigui, fer doble força.
0: T'hauria passat amb qualsevol altre, creus?
1: Amb qualsevol altre. Però, evidentment, era un ser extraordinari, això se té que dir, un gran artista, però no un tan bon company.

0: I ara ens sap greu tallar-ho, això, aquest moment, el lament de Dido i Eneas, oh, una meravella de... que estem sentint amb la Susan Graham cantant. Sí. I Marilena Roquer, aquí l'estudi, que...
1: Trastocada.
0: Vaja, jo estaria 10.000 hores parlant amb tu, perquè m'encanta com veus el món, com l'expliques.
1: Gràcies.
0: És un goig, perquè no, això, no ens quedem amb els titulars ni amb allò que s'espera sentir d'algú com tu. La roba i el vestit ha estat molt important a la teva trajectòria. De fet, gairebé totes aquestes peces que apareixen als espectacles amb Santos, Roquer, amb aquesta companyia, molta importància era la roba. La roba, el tèxtil, i que moltes vegades tenia alguna cosa de cuirassa, d'estructura, però clar, totes sabem que la roba i tot allò que han fet les dones, lo tèxtil, sempre també s'han tingut de menys. S'ha creat més... Sí. Que s'ha cregut menys important. S'havia de treballar amb fils d'or, amb pintura, amb oli, però la roba, que era lo tèxtil, sempre ha tingut menys importància. Tot i així, tu vas triar la roba per alguna cosa.
1: Home, perquè la roba és el segon cos que tens. Primer està el teu cos i després tens un segon cos que lo fas amb la roba. I per a mi la roba, jo com... tant que he treballat amb la roba, finalment vaig trobar un concepte que col·legues que tinc a tot el món, en itineraris que faig per tot arreu, vaig trobar el concepte que posa junt tot el que penso de la roba, del vestit, que és l'extertícium. N'hi ha un òrgan que han trobat no fa molt de temps que se diu interstícium, que organitza tot el que tens a dins. Tots els òrgans passen per ahí. I no, ningú lo coneixia. I per a mi la roba és un transmissor entre la teva ànima i la teva pulsió i la teva ment i l'exterior. Així que quan tens una roba i quan jo he fet aquestes robes per als nostres espectacles, n'hi havia un concepte, una pulsió, un caràcter antropològic o social... que eren projeccions nostres, perquè era una obra autobiogràfica sempre, i la roba, doncs, fa aquest treball de treure el que tens a dins per expressar-ho a fora. Així deixa de ser un artefacte decoratiu per ser un artefacte que parla per si mateix, que és el que faig ara. Ara van... tots els vestits, personatges que he fet. I ja no està la gent, però han deixat la seva empremta, que és molt bonic això. La gent que ha estat amb mi, amb les que he treballat, cossos preciosos, cossos de 120 quilos, de 30 quilos...
0: Tu sempre deies que feies vestits per gent concreta, no era un vestit per qualsevol.
1: No, és un treball d'alta costura, amb el cos, amb l'ànima i amb la ment. Això és teatre. Això és teatre i això és poesia.
0: Hi ha també una cosa de fragilitat, de vulnerabilitat amb la roba, perquè és molt fàcil que s'arrugui, molt fàcil que es destrueixi, i això també és interessant, perquè és una mica com la pell de l'home.
1: Claro, treballes amb això. Treballes amb això. Cada concepte té una textura, un color, una forma de tractar-ho diferent perquè tu arribis a que aquest concepte sigui transmitit a l'espectador. O a l'espectador, o a qui sigui que està davant.
0: La roba, també, que ens han dit sempre que és per anar guapes.
1: Bueno,
0: però tu no ho has vist així. La bellesa d'aquesta no t'ha interessat gaire.
1: No, sí que m'interessa la bellesa. M'he criat en un país prou hedonista, no? Fins a la frivolitat màxima. Perquè aquest país és molt frívol. Venezuela és molt frívola. Són més importants les Miss Venezuela que el president. I una dona que fa neteja, el govern, no fa molts anys, les ofereix a operar-se i fer-se les tetes i el cul. Aquests culs impossibles que veus que no pots creure que existeixen són d'operacions. No, però... I la bellesa en l'art, la bellesa... Però m'agrada la bellesa i m'agrada deconstruir-la i m'agrada trencar-la i m'agrada penetrar-la i m'agrada que sigui algo molt moldeable, molt plàstic i molt de veritat, que l'element sigui el que tu ets, o el que ets la persona que, amb la que estic treballant, no?
0: I quina relació tu tens ara, per exemple, amb la bellesa, amb Bealta? Ho dic perquè, per exemple, ara que t'han fet aquest llibre, no? De
1: sí.
0: Una dona a una,
1: sí.
0: I et veus en fotos de potser de fa 20, 30, 40 anys.
1: Les he posat jo. Les he posat sense... Les he posat perquè les he posat i amb l'equip hem treballat molt, molt a prop i ells també l'han vist molt clar. Hem treballat tots junts amb el museu i el dissenyador. I no, perquè no sé, no tinc problema amb això. Ara tinc la cara que tinc i fa 40 anys tenia la cara que tenia i és el meu material més directe i treballo amb això. I un reto i dins de l'activitat de performàtica, diguem-ne, això és una de les regles, no? O sigui, és natural, tu busques aquestes tècniques i aquestes disciplines perquè no vols mentir-te ni a tu ni a ningú.
0: Però sí. Creus que, per exemple, ser guapa t'ha obert portes? És un lloc on les portes s'obren per les dones o s'obre per tothom?
1: Hauria pogut obrir totes les portes que hauria volgut, d'una altra manera, no? Si vols diners, si vols un marit ric, si vols totes aquestes coses, etcètera, etcètera. I no l'he utilitzat mai, no? No, no.
0: No t'interessa.
1: No. El meu físic ha anat amb mi sempre i sóc jo mateixa la que treballa també. Sóc jo la que he decidit què fer amb mi mateixa, sempre. Ningú l'ha decidit per mi. Això és un manifest feminista. Des del primer moment que he pogut, he fet sempre el que he volgut fer. Tanmateix quan era modelo, també. O sea, tot,
0: sí, perquè has fet de model, has fet de ballarina.
1: He treballat molt com model, també. I he après molt. He après molt de fotografia com model.
0: Fent de model, eh?
1: I tant.
0: En quin sentit?
1: Bueno, aprens com condueixes el teu cos, la teva cara, aprens a fer l'amor a la càmera, perquè la càmera és un element màgic, és un xaman. I el fotògraf o la fotògrafa són uns mèdiums que tenen que estar al loro d'agafar tot el que tenen que agafar amb velocitat. Ahí no hay poses repetidas que tothom fa la mateixa, no. Tens que fer sortir de la teva ànima, del teu interior, a través d'aquesta arquitectura que tens pròpia, aquests sentiments, expressions, etc. I tens que conèixer molt, no?
0: I traure el teu animal, ara en parlarem d'això.
1: L'animal sempre.

0: Anna, Maria Elena Roquer, estem a les dones i els dies i ara ens ha triat Amy Winehouse. És que, clar, totes cançons guanyadores.
1: Claro, claro, que Amy Winehouse és, jo crec que és la última bèstia que he vist. La última bèstia que he vist. I totes cauen.
0: La vas veure en concert i tot?
1: No, no, però la seva música.
0: Sí, sí,
1: sí.
0: Aquesta cançó que diu "Conèixer-lo és estimar-lo".
1: Clar.
0: Que fa gràcia.
1: Sí, tant que sí, no? Són dones que han estimat molt i que han sofert molt i que finalment han sucumbit, no? Han caigut. És una pena, perquè seria fantàstic veure aquesta dona créixer i evolucionar en la vida i en el seu art, no? Però la societat és forta, les matxaca, l'han matxacat també, no?
0: Estava pensant ara dues coses. Una, sí, que hem parlat de les bèsties són molt importants per tu, els animals sempre estan presents.
1: Sí.
0: No, parlàvem abans dels ocells, que són, sí, les teves celles,
1: sí,
0: però portes un puma a la mà,
1: sí,
0: tens uns gats a casa que estimes
1: sempre,
0: molt.
1: Sempre he tingut, sí.
0: I em sembla que el teu avi, si no, sí, ho tinc mal entès, era entomòleg. També.
1: Sí, el meu besavi.
0: Besavi, i estava envoltat també sempre de gats.
1: Sí, no tocava ningú, anava amb guants de laboratori, però els gats sí.
0: Què són les bèsties per tu? Què són els gats per tu?
1: Bueno, això és una... potser és una cosa icònica que tothom diu. Jo no vull comparar-los amb la gent. La gent és la gent i els animals són els animals. Però tenen aquesta essència tan pura, no?, que et mereix a tu, et posa mida, i m'agraden dels gats aquest fet sigilós, on tu tens que anar veritablement amb molt de cura i molt de sensibilitat, i potser és de la manera que jo me sento bé. I quan estava a Caracas era la meva família, perquè el meu pare i la meva mare no eren a casa en tot el dia. Els que hi eren els gats, així que he crescut amb ells com germans, i visc amb ells perquè vivo muy bien amb ells. Vivo muy bien. Sí.
0: Són millors gats que les persones, de vegades.
1: No diria mai això, no, adoro. No. N'hi ha moltes persones que estimo molt, però per la meva intensitat i la manera que soc, amb els gats jo visc molt bé. Amb les persones més difícil. Necessito molt d'espai, silenci i moltes coses. I amb els animals tu no tens que explicar res.
0: Dona explicacions, el gran tema.
1: Res.
0: Tens una mare de 105 anys.
1: Sí, una meravella.
0: Que ho hem dit així ràpid, però...
1: Una meravella, sí.
0: Això és bèstia.
1: És tremendo, i sobretot el cap que té. I fins al 102...
0: I vius amb ella?
1: No, ella ha viscut, hem viscut sempre separades, però l'any 17, que n'hi havia ja molt de lío a Venezuela, li vaig dir de quedar-se aquí. Ja tenia 95 anys, ja anava cap amunt i cap a baix sola, i li vaig dir, ja prou, no? Ja no pots anar, i menys en un país tal com està. I se va quedar, i després va vindre el Covid, i jo em vaig quedar en casa 5 anys amb ella, perquè no volia de ninguna manera que res li fes mal, no? I ara està una residència, i per això puc estar aquí.
0: Però vaja, que hi tens molta relació, i crec que ta mare sempre t'ha donat molts bons consells. De fet, crec que és la dona que et deia sempre: no facis cas de ningú,
1: clar,
0: fes el que a tu et sembli.
1: Exactament, no? I d'una manera molt respectuosa, perquè som molt diferents, però ella ha tingut una educació privilegiada en la República, en Madrid, en aquests col·legis que també hi havia a Barcelona, totalment lliures, sense llibres, sense religió, laicos, sense uniforms, nenes i nens junts i tot això, i amb grans mestres, els grans intel·lectuals del temps, no? I amb una ensenyança de tolerància molt forta, i això és un regal per a mi. Això és un regal.
0: Clar, és la persona que t'ha educat sempre.
1: Sí,
0: el teu pare somiador, no? Com sí, dèiem, somiador, un home que volia volar.
1: Sí.
0: I la teva mare, una dona amb els peus a terra, però
1: sí,
0: també
1: molt respectuosa.
0: Amb uns ideals, sí, molt clars.
1: Molt clars, sense necessitat de proclamar res. Jo em mato, però ella no necessita matar-se.
0: Clar, des de petita tu has tingut una infància molt lliure, diríem.
1: I me l'he fet jo mateixa.
0: Recordes coses de la teva infància? Bueno, puedo... Recordes moments o anècdotes o coses que tenen a veure amb això? Jo me recordo que una vegada al meu iaio li vaig dir... Iaio, jo ja sé el que faig.
1: I tant.
0: No sé, si tu recordes aquest tipus de frases aquests moments.
1: No, recordo d'ocultar coses molt greus que em passaven per no perdre la meva llibertat.
0: Què dius?
1: Per exemple, un veí que et volia violar i que no va poder perquè jo era una nena molt forta. Molt clara, sabia, tenia la capacitat de reaccionar bé, no? I moltes coses per no perdre la llibertat i és això el que me recordo de lluitar per la meva llibertat sempre, sí.
0: Has fet coses molt fortes en tots els sentits,
1: sí.
0: Però una d'aquestes que m'ha impressionat bastant és que vas fer un viatge a peu pels Andes i per la selva de Venezuela.
1: I de l'Equador i Perú.
0: I el Perú fins a Bolívia.
1: Brutal.
0: Caminant sense sabates, eh?
1: Caminant amb xinites, sense sabates, i amb xinites que eren aquestes pequeñas ballarines de cotó. Que si tu no vas a una selva amb això, jo anava amb això.
0: I per què? A veure,
1: i amb les enaves...
0: Havies fet una promesa o alguna cosa?
1: No, en absolut. Eren les robes que m'agradava portar.
0: O sigui, sempre sexy, encara que estiguis al mig de la selva.
1: No era sexy. Semblava una dona d'una altra tribu. Perquè elles tenien una mescla per tot arreu d'aquestes enaguas i aquestes grandes faldes...
0: Uh-huh. Les polleres colorades, no?
1: Que venien del temps de la colònia, uh-huh. I no m'identificava amb ell i me recibien molt bé.
0: Tu no volies anar de xolita?
1: No era necessari de xolita. Tenia les robes de la meva besàvia. Uh-huh. I m'agradava molt vestir-me amb les robes de la meva bisàvia, blanques, impolutes, fantàstiques.
0: Al mig de la selva.
1: Al mig de la selva. I em deien, ai, niña, menos mal que no es como de los disfrazados. Véngase a la casa. Això? Lo que llevaba mochila.
0: Ah! Si els de quechua eren els disfrazados.
1: Los de mochilas, los turistas, uh-huh. Los caminantes que iban con ropa de explorador.
0: I tu anaves amb...
1: Jo andava con ropa de princesa, amb ropa d'alguien que venia d'una altra tribu fantàstica, uh-huh. Que no se sabia quina era.
0: Ara que dius això de la roba, que ha estat molt important per tu, hem parlat de vestits,
1: sí.
0: Hi ha alguna peça de roba que d'alguna manera creguis que t'ha marcat? O quan te la vas posar per primera vegada... O alguna relació especial amb alguna roba?
1: Jo parlaria de l'última que he fet. I jo crec... Bueno, l'altre dia jo dic que aquesta és l'última i l'altre dia me vaig fer una per lo que vaig fer als ports.
0: Perquè tu també cuses, fas patrons,
1: sí,
0: tot.
1: Sí, bueno, ara ja no. Ara ja no, perquè ara tinc... Ja no tinc taller, he perdut molts llocs perquè no els he pogut comprar, no tinc llocs per treballar com tenia abans. I aquest vestit és com la conclusió de lo que jo volia dir amb el vestit, que és la figura de la Venus primitiva. La Venus primitiva, és que al final és això. Som dones, som Venus primitives, i és simplement la forma de la dona. Entonces, l'he fet, he aconseguit fer...
0: I això ho podem veure, eh?
1: Sí, lo tens en el llibre, aquí mateix
0: sí,
1: ho tens.
0: Sí, el llibre, i també ho podem veure en alguna exposició.
1: Sí, les projeccions que farà ara Produccions Taurines... Això es veurà. I ja treballo d'una altra manera, però sí, he cosit molt, i he cosit no quan m'obligaven a l'escola, a les monges, i mai cosia. He cosit quan jo he necessitat relaxar-me, fer el que jo volia per a mi mateixa, i com un moment de meditació. Entonces, vaig comprendre per què les dones tenen aquesta capacitat de posar l'agulla i el fil, mai millor dit, això mateix. Posar l'agulla, com se dice en català?
0: Sí, sí, enfilar l'agulla.
1: No, però cuando quieres decir que esto se ha puesto donde debía ser, dices, he posat fil a l'agulla.
0: Ah, he posat fil a l'agulla, i tant, sí, sí.
1: Pues això. És això, lo aconsegueixes... amb aquest temps, amb aquesta paciència, amb aquesta capacitat de detall, de pensar i de preparar algo per a algú. Va molt més lluny que el fet de cosir. Entonces, ja se perd el concepte de sometiment que teníem i trobes que és una gran herramienta, una gran eina.
0: Clar, és d'un valor al que no sabies mai.
1: Una gran eina de generositat, de construcció, de desenvolupar parts del cervell que se desenvolupa quan tu fas aquest moviment. Això lo vaig estudiar en neurofisiologia a la universitat. I digo, mira, ves, es esto lo que pasa cuando la gente cose. Mm-hmm. Las mujeres cosen.
0: Maravilla.
1: Mm-hmm.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Marilena Roquer, tu com fas els anys?
1: Sí.
0: Quan fas els anys? Quan és el teu aniversari?
1: Los he fet el 10 de març.
0: El 10 de març.
1: Passat, sí.
0: Els peixos.
1: Peixos, tu també?
0: No, jo sóc verge.
1: Ah. Tinc ascendent verge. Sí.
0: Jo sóc... Ja t'ho explicaré després.
1: Vale. Aquesta és una gran peça.
0: Per què ens has triat aquesta cançó? Que em crida molt l'atenció.
1: Marilyn Monroe era una dona molt intel·ligent, una dona que va saber construir el seu propi personatge i va conduir el que va voler amb els homes, exposant la seva vulnerabilitat i bellesa i conduint-lo com volia. I també com, la, com altres, com que t'he donat, com la Halliday, com la Winehouse, etcètera, etcètera, com la Callas, etcètera, etcètera, va arribar un moment que estava massa sola, que no va poder. No va poder perquè el món va contra això, va contra aquesta força de dona. I aquesta dona, tot això que tu estàs sentint, posar-se davant d'aquest públic amb aquest vestit cosit a la seva pell pràcticament, amb aquest cos, i cantant i fent del president en aquell mateix moment un idiota absolut, lo va tornar un idiota absoluta davant de tot el món, jo crec que és una gran acció.
0: Una performance, potser.
1: Una de les millors.
0: Sense ser-ne conscient directament.
1: Una de les millors, en un moment com aquest, amb aquesta adoració que tenia tothom per ell i Jacqueline i la història, i ell manipulant-la com si fos un amant qualquiera, qualsevol, ella va fer això i va delatar l'estupidez d'aquest home i dels homes en aquesta situació, no?
0: Més enllà de Santos, quina ha sigut la relació amb els homes que has tingut tu?
1: He tingut molts amics i companys en la meva vida.
0: I t'ha fet mal la idea aquella de l'amor romàntic, el príncipe azul, la media naranja?
1: No, esa tonteria no. Aquestes tonteries no he estat mai. Lo únic que m'ha fet mal en la meva vida és quan tenia manca de lleialtat. I no parlo de lleialtat de que se'n vagi amb una altra dona. Això m'importa un bledo. Sinó de lleialtat a tu. De decidir les coses entre dos, no un sobre de l'altre, no? Decidir quan s'ha acabat, quan vols continuar, fins a parlar, dialogar amb intel·ligència. Aquest despreci dels homes a la intel·ligència de les dones i posant-se a sobre amb força bruta, això dol perquè és molt poc intel·ligent i no és el que vols tu quan tens una parella. Vol sumar, no resta.
0: Vale. Dic, un moment, és que clar, amb tu és molt difícil tot, però ens agrada aquí en aquest programa. Marilena Roquer, una força de la natura, com esteu sentint, una dona capaç d'anar vestida al mig de la selva de blanc, sense xiruques.
1: Sense pensar,
0: però agafant el toro per les banyes.
1: Clar.
0: Mai millor dit. Una altra de les coses que tu has fet, estàs treballant des de la perifèria. És a dir, que jo crec que ara mateix és també una manera de situar-se al món. Estàs treballant des de les cases d'Alcanar, estàs fent exposicions al Centre d'Arlopati, al Museu d'Art de Tarragona, als Ports de Beseit, no? Encara hi ha el món aquest que diu que les coses de l'art passen a Barcelona. És que no se n'enteren de res. quan diuen això, però com ho vius? Com vius aquesta part? És un, podríem dir que és una cosa que fas expressament o hi ha una mica de també de sentiment d'injustícia amb tot això?
1: No, clar que n'hi ha un... Fora de mi, no parlant de mi, clar que n'hi ha un oblit de la perifèria i un menyspreu de la capacitat de la perifèria. Jo he viscut sempre a la perifèria, des que visc aquí. Fa 44 anys que visc a les cases, perquè m'agrada viure amb gent que no té postureo de res. Gent autèntica, pescadors, gent del poble, se viu d'una manera fantàstica, és molt petit, i a mi, com moltes coses me posen molt nerviosa, allí no em poso nerviosa, perquè tinc la mar davant, la gent amb una manera molt col·loquial i molt tranquil·la de relacionar-se, i no tinc cap compromís.
0: I no hi ha el món de les falsedats.
1: No tinc cap compromís amb ningú, ni les vull. Quan estic allí, no m'agrada que ningú me cridi per dinar o per sopar o per res. I tampoc lo fan. La gent del poble no lo fa. Lo fa gent que ve, venen de la ciutat nerviosos i volen una agenda quan arriben al poble. Entonces, això lo evito. Però sí que he vist... I abans, el cercle de treball meu era molt a fora amb la companyia. Abans de la companyia havia viscut en molts països i havia treballat en moltes coses i amb molta gent i amb mi mateixa i cine i teatre i dansa i tot el que vulguis també en grans ciutats.
0: I en llocs mainstreams també, perquè vas estar, per exemple, fent l'òpera de les Olimpiades, vull dir que has estat al centre de tot.
1: He estat en tot i per això totes les coses venen de manera natural. I això que està passant ara per allí també ha vingut d'una manera natural. Així s'estan fent més coses, n'hi ha centres d'art que no havia, n'hi ha gent molt interessada, n'hi ha gent que està coordinant i organitzant coses, i lògicament, si estic allà, és lògic que em cridin i que jo faci coses o que jo proponga. Bé, tinc lapsus amb los verbs, com no he estudiat mai
0: català. Ho has fet molt bé.
1: Ah, que bé, no? Lo faig amb tu solament, eh?
0: Em sento molt privilegiada. Allà, a les cases d'Alcanar, també és on guardes tot el que heu fet durant anys amb la Fundació Santos Roqué, que està pendent de que algun museu se'n recordi i ho vingui a reclamar.
1: Bueno, això és una cosa molt complexa, però ara jo tinc una preciosa relació amb el Museu d'Art Modern de Tarragona, una preciosíssima relació amb el director i amb l'equip, perquè n'hi ha una sensibilitat.
0: I potser...
1: N'hi ha una sensibilitat i n'hi ha un respecte, i també amb la ciutat, que és com si m'haguessin vingut a buscar, no?
0: És així.
1: Però els museus també... jo sóc molt anàrquica, i si tinc les coses tancades en un lloc que necessito 1.000 firmes, per mi és molt difícil això, perquè jo el meu material està viu, no està per ser amagatzemat. I
0: així tu tens el control absolut sobre el que tens.
1: I exposa.
0: Clar.
1: A mi m'agrada que sigui viu fins al final, fins l'última gota que treballi amb mi.
0: Viu el que tens i viva com estàs tu. Moltes gràcies, Marielena Roqué.
1: Gràcies a tu, Montse.
0: Un gust. Moltes gràcies.
1: Fins a una altra. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Situació crítica a Califòrnia per una fuita química a prop de Los Angeles. Les autoritats han ordenat l'evacuació de 40.000 persones pel risc d'explosió i l'emissió de fums tòxics. La fuita prové d'un dipòsit amb 26.000 litres de metacrilat de metil, un producte químic líquid i inflamable utilitzat en la fabricació de plàstics. There's only two things that can happen. Sentim el responsable dels serveis d'emergència, Craig Covey, que ha explicat que treballen amb dos escenaris possibles: que el dipòsit es trenqui i hi hagi una fuita, o que acabi explotant. Les imatges de televisió mostren diversos dipòsits industrials ruixats constantment amb aigua per intentar estabilitzar la temperatura i reduir el risc d'accident. Per motius de seguretat, no hi ha efectius a peu de tanc. Tot i l'ordre d'evacuació afecta a una 40.000 persones, hi ha milers de veïns que s'han negat a abandonar la zona. De moment no s'han registrat ferits. Els equips d'emergència treballen per instal·lar barreres de contenció i evitar que el producte arribi als rius o al mar, que es troba a pocs quilòmetres. Per ara encara no s'ha pogut aclarir l'origen de la fuita. Els Estats Units estudien tornar a atacar l'Iran, segons informen diversos mitjans nord-americans. La cadena CBS assegura que l'exèrcit nord-americà es prepara per una nova ofensiva aquest cap de setmana. Per la seva banda, el portal Axios afirma que Trump ha reunit els seus principals assessors per analitzar la situació amb l'Iran. El president nord-americà ha indicat en un missatge a les seves xarxes socials que no assistirà al casament del seu fill Donald Trump Jr. i que ha modificat els seus plans de cap de setmana per raons d'estat. Tot plegat coincideix amb nous intents diplomàtics per evitar una represa del conflicte. El cap de l'exèrcit del Pakistan, país mediador entre Washington i Teheran, s'ha desplaçat aquest divendres a la capital iraniana. L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
2: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
1: A la Xina, almenys 8 persones han mort i 38 han desaparegut després d'una explosió en una mina de carbó a la província xinesa de Shanxi, al centre del país. En el moment de l'accident hi havia gairebé 250 persones a l'interior de la mina. 200 han pogut sortir a la superfície pel seu propi peu. Per ara es desconeix el motiu de l'explosió. El 60% de l'energia que consumeix la Xina es genera gràcies al carbó. Cada dia es multen de mitjana 17 conductors que no respecten la distància de seguretat amb el vehicle del davant. Aquesta actitud provoca alguns accidents en cas de frenades sobtades. Els Mossos recorden que la sanció és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Bad Bunny ha desplegat aquest divendres un espectacle de grans dimensions a l'Estadi Olímpic de Barcelona que ha fet embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana. Després de diversos anys sense actuar a la ciutat, el cantant ha deixat clar que tenia moltes ganes de tornar. El show s'ha impregnat dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un ampli repertori en què no han faltat alguns dels seus temes més coneguts, com La Mudanza o aquest que escoltem, Nueva York. Esports, el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olympique de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió.

0: 32 a la pista del Bidasoa d'Irun. Per la seva banda, el Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36 a 24.
1: Fins aquí les notícies.
2: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
3: Com més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses. És el cas del Vesuvi.
2: Aquest diumenge, el vulcanòleg català a Roma, Ivan Sunyer.
4: Una entrevista vas aconseguir.
3: Sí, no em van agafar. I en aquest moment va ser que vaig decidir, saps què? El planeta no està tot en crisi al mateix temps, però tant hem de marxar.
4: És a dir, la mirada és global.
3: Clar.
2: El divan, el valor de la conversa.
3: El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta, per un munt de factors, l'humanitat està accelerant aquest canvi. Que hi ha canvi climàtic és obvi.
2: Aquest diumenge a les 9 del vespre.

0: Us oferim la reemissió d'aquest programa.
1: A Catalunya Ràdio comença...
2: Que no surti d'aquí.
1: Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Que no surti d'aquí.
1: El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
3: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
4: Juliana Canet, molt bona tarda.
5: Bona tarda, Roger.
4: Marta Montaner, molt bona tarda.
6: Molt bona tarda.
4: Com esteu?
6: Nervioses.
4: Que sí?
6: Una mica sí.
5: A mi sempre em posen molt nerviosa quan hi ha entrevistes.
6: A mi també, perquè no passa gaire sovint.
5: Passa molt poc, només entrevistem la jet set del nostre cor i de la nostra vitrina de perfectes. I clar, quan estàs tan acostumat a sentir-te còmode aquí, en l'ambient que tenim nosaltres, és la nostra zona de confort.
6: Totalment.
5: Aquí anem en pijama i avui ens hem d'arreglar una mica perquè tenim convidats.
4: Ens ve algú a casa, llavors s'ha de veure si aquesta química que hi ha aquí es manté. Que jo estic convençut que sí, perquè...
6: No és fàcil tenir química amb la gent, ja ho saps tu.
4: No, jo cada cop en tinc menys, de química amb la gent. Sí,
6: mentre cuidis la que tens amb la que ja saps.
4: Això és bàsic, però la nova, llavors, es fa el que pot.
5: Que també es diu molt lo de, això de cuidar, cuida la química...
6: Bueno.
5: Com...
6: A veure.
5: Com s'ha de cuidar?
6: A veure, sí, t'entenc, perquè la gràcia de la química és que no s'hagi de cuidar, sinó que passi.
4: Exacte.
6: Correcte, però un cop tens química amb algú...
5: S'ha de cuidar.
6: S'ha de cuidar que no marxi, perquè també pot ser que tu la destrossis, m'entens?
5: Sí, és que estic totalment d'acord. La meva pregunta va dirigida a que necessito que algú ens doni consells, sisplau.
6: Rotllo una guia.
5: 27, 10, 58, perquè jo sé, soc conscient que és molt important fer-ho, però... La paraula cuidar em sembla una mica ambigua en el sentit que jo necessito clicar i que se'm desplegui una mica unes instruccions de dival.
4: O mantenir-la, si més no.
5: Fer un cafè cada quan. Preguntar què? Abraçar-se molt sovint. Jo ja sabeu que ara, per exemple, aposto més pel contacte físic del que jo solia.
4: Ah, sí?
6: Ah, sí, has canviat?
4: Amb nosaltres no,
6: serà amb cosins o família, però...
4: Cosa, Marta, és molt nou, això.
5: Hem incrementat molt la quantitat d'abraçades.
6: Perquè ens obliguen a la docu-sèrie, però... No,
4: és a dir, ens abracem més que mai. Jo amb el Marc
5: Andreu m'abraço ara molt.
4: Perquè hem tocat fons.
6: Sí, és veritat que...
4: En els moments delicats ens abracem
6: És una temporada de molta abraçada.
4: Sí.
5: Per ser nosaltres...
6: Però perquè també ens han passat coses que han portat a fer-ho, no?
5: Estic d'acord.
4: Ens abracem en els moments, diguéssim... d'extrem, tant
6: de
4: per baix com
6: de molta felicitat, però sí, de molta tristesa també. Això.
5: Però llavors, per exemple, vosaltres creieu que l'abraçada no seria necessària, no formaria part del kit de coses que has d'incentivar?
4: No,
6: o potser sí. Jo és que no tinc la solució a aquesta resposta. Igual ho ha de fer l'Elisenda
5: Carot. Si us plau! Fes un tema sobre
6: la química.
5: Com fer-ho, tio?
6: Com fer que la química duri per sempre, això?
5: A mi és una de les coses que més em preocupa, però del món, que tant de bo segueixi així molts anys, perquè tenint en compte les circumstàncies que estan passant
6: al meu entorn. També és veritat que no es pot forçar, d'on no n'hi ha, no en raja.
5: Totalment.
6: I si no hi ha hagut química, no n'hi haurà mai.
5: I que poder també hem d'assumir que hi ha químiques que s'acaben. Jo crec que n'hi ha que no acaben mai, no? Una relació amb una germana pot haver-hi sempre aquella espurna, una relació amb una amistat, però hi ha altres químiques que justament també, perquè poder són molt més extremes que la química que pot haver-hi en altres àmbits relacionals...
6: Es gasta abans, pot
5: ser. Estan, potser, bé, destinades a perdre's en l'infinit de les químiques, com una cançó quan fa fade out.
6: Com una estrella que acaba morint.
4: No haurien d'existir aquestes cançons, que això és una altra...
5: A mi no m'agrada gaire, tampoc, quan acaben en fade out...
4: Si la comences, l'acabes.
6: Fade out vol dir que va com desapareixent, no?
5: Que passen al volum i diuen, ja està,
6: a prendre pel sac.
5: Però també em sembla romàntic, perquè a mi m'agrada imaginar que són cançons que segueixen sonant, saps?

0: en una
1: sí, és com una...
2: Clar, no l'han sabut acabar. No
1: és com l'eternitat.
0: Segueix sonant, algú ha baixat el volum i segueix sonant. Exacte. Doncs la química per mi a vegades va una mica així, que dius, aquí algú ha fet un fade out, ha baixat el volum i s'han anat en el món de les químiques, on totes les químiques segueixen, però aquí no ha quedat per res, en el nostre món terrenal.
1: Sí que tenim coses a dir avui, eh?
2: No, no, i ja per tancar el tema de la química.
0: És que hem anat a provocar.
1: No, hem anat a provocar, i això que som de lletres, nosaltres.
0: Sabeu com em posaré?
2: Que hi ha gent que ha de saber llegir la química, eh? Perquè jo m'he trobat que hi ha gent que es pensa que té química amb mi. I jo no tinc
1: moltes oients, eh?
2: No, no parlo d'oients, però de gent que diu...
0: Passa molts jefes, també, que es pensen que tenen química amb tu, no sexual, sinó com de bon rotllo, i és com si... Segur que ens podríem dur bé, però també hi ha unes jerarquies i la química no
1: fluirà igual. I uns codis socials, i que si t'estic somrient, segurament és per compromís, no perquè m'ho estigui passant pipa.
2: L'educació no és química.
1: Efectivament, merci, Roger.
0: Crec que aquest ha de ser el titular d'avui.
1: Sí, ni l'amabilitat.
2: Exacte. Esperem tenir molta química d'aquí una estona amb la Uineta. Amb les soles una mica i després m'agafes fort. Que jo diria que aquí a l'estudi encara no havia vingut, sí que ja havíem parlat en algun moment, però era fora de l'estudi.
0: Jo l'havia entrevistada fora de l'estudi quan ella va publicar la seva primera cançó pop, jo crec que podríem dir la cançó més normi que ha fet fins ara, que és la que després va ser cançó de l'estiu de Catalunya Ràdio i TV3, de 3CAT, per tant, sí.
2: Doncs aquí una estoneta ens visitarà la Uineta i parlarem amb ella del nou disc i, evidentment, de la vida i de tot el que...
0: De tot el que calgui.
2: Sí, de tot. Abans de res, passem pel WhatsApp del programa, el 677-27-1058, per sentir la veu de l'audiència, que segons el dia és duríssima. I avui,
1: últimament més que mai, eh? Jo us adoro, jo us estimo, però toca llegir cada missatge dur.
2: Ens diuen hola, mira, us adoro i sé
0: ens
2: que no...
0: Ens piquen una mica el crusto.
1: Està bé, perquè a mi m'agrada que l'audiència sigui exigent.
2: Bueno, que
1: però depèn de com et pilla, bé. Si tens un mal dia, això t'acaba d'enfonsar, eh?
0: Jo puc confessar aquí, perquè hi ha confiança i ens coneixem, que alguna vegada pel grup fins i tot he dit alguna mala paraula davant d'alguna crítica.
1: Tu has insultat algun oient, sí.
0: En privat... Però perquè realment, i també moltes vegades, perquè quan t'assenyalen la llaga que de veritat tens, t'ofens. És quan, si tens els cabells blaus i et diuen et queden molt malament els cabells blaus, t'ofens.
1: Clar,
0: jo m'hi veig i em sap greu.
1: És una arma de defensa.
0: Totalment.
1: Et sents atacada i llavors contrarrestes l'atac.
0: Sí.
2: Hola, us adoro.
0: Bé.
2: I sé que no doneu l'abasta amb temes, però com no heu comentat encara l'entrevista de l'eclipsi de la Titanati, no té desperdici. I, si us plau, no torneu a treure el tema de les fotos de la Laura de fa mil anys amb no sé quina presentadora de TV3. S'ha parlat als teatres i ho heu parlat al programa.
0: No és veritat.
2: Però crec que només us fa gràcia a vosaltres. I llavors, resol dient un sou als millors, que a mi ja no...
0: A mi ja no em serveix. A mi ja no em serveix. No som els millors si resulta que ho estem fent tot del revés. Tot amb una cosa. A part, m'ho prenc personal perquè és un tema meu. Aquí al programa vam explicar el vincle desconegut i per nosaltres desvelat aquí en exclusiva el que no surti entre Júlia López, presentadora del Telenotícies, i Laura Escanes, presentadora de La Travessa. Ho hem explicat? Una vegada, mai més se n'ha tornat a fer referència.
1: A als teatres,
0: i als teatres s'ha explicat, Marta, una vegada també.
1: Dues, crec.
2: Aquest oient, en tot cas, n'està fins al monyo.
0: I doncs aquesta oient podria queixar-se de que el Roger faci el mateix tema de la Mica i la Sara al Marroc cada setmana.
2: No és el mateix. Perquè jo
0: vaig actualitzant.
2: Per cert, aviat donaré més informació.
1: Però què saps de nou si en Miqui el tenim a La Travessa encara?
2: No, perquè he anat rascant...
1: Ah, no, ja ha acabat, és veritat, ja ha acabat.
2: Sí, no, i...
0: Han acabat.
2: I la Sara està gravant per pals amb la guitarra allà, les dunes de la platja.
0: L'ha fet l'altre dia, el Roger va passar...
1: Quan l'entrevistarem?
0: Doncs quan vingui, quan vulgui. L'altre dia en Roger va passar un reel de la Sara Roy allà a la platja de pals i em va dir, vigila si hi vas, perquè jo tenia potser previst anar per aquella zona, diu, perquè te la trobaràs. I ara penso que hi hauria d'haver anat expressament a saludar-la i a tocar amb ella la guitarra. Compartim moments amb tu... Com fa la cançó? No. Dono gràcies a la vida, nanana, i compartim moments amb tu... Fa així, eh?
1: Cantes molt bé.
0: És molt bona aquesta cançó de la Sara Roy i us la dedico, ja us ho vaig dir un cop al programa.
2: T'ho agraeixo.
0: Que em fa pensar molt en vosaltres.
1: Va bé.
0: Dono gràcies a la vida per passar moments amb tu.
2: És bonica, bonica.
0: És preciosa.
2: Mira, en tot cas, dir-li a aquesta oient que hem fet els deures...
0: Però que ens deixi també anar del braç, perquè és que hi ha una exigència i una pressió...
2: Has cridat a la Marta, la Marta és una tia responsable, i s'ha mirat l'entrevista. periodista sencera.
1: No només responsable, sinó que funciono molt quan algú em fa una amenaça. Jo de seguida em cago les calces i faig cas. No sé si diu gaire cosa a favor meu, però jo funciono així. Ara, el que no podem prometre és que no tornarem a parlar de la Laura Escanes i la Júlia López. No. Això no. Jo intentaré anar-ho recordant freqüentment. Vull dir que, si no t'agrada, no escoltis.
2: De seguida analitzem l'entrevista de la Tita Nati a l'Eclipsi i recordeu, com diu aquesta oient, que sou els millors.
3: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
3: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Vinga, tot orelles, jo el capítol de l'Eclipsi, de la Tita Nati, no l'he vist, el tenia pendent, per tant, el miraré ara amb vosaltres.
1: Déu n'hi duret, quin tros d'entrevista, són 23 minuts que donen per moltíssim, donen per preguntes boníssimes d'en Roger Escapa.
2: Bé.
0: Ens traiem el barret sempre davant de Roger Escapa.
1: I driblades de manera increïble per part de la Natàlia Beciu, més coneguda com a Tita Nati, que és aquesta empresària i aconseguidora de 37 anys de la nit barcelonina, que sempre queda una mica eteri, no?, tot quan la presentem, però de seguida entendrem més com treballa ella. A Tita Nati, criada entre Sant Feliu de Guíxols i Hondures, cosa que jo no sabia i que he après gràcies a l'Eclipsi, perquè resulta que és filla de diplomàtic i li va tocar molt viatjar quan era nena. Llavors ella li explica a l'Escapa a l'inici de la conversa com va començar el món de la nit.
5: Com acaba una noia que de jove repartia flyers a Platja d'Aro sent la reina de les nits a Barcelona, a Madrid, a Nova York? Com t'ho has fet?
6: La veritat és que no t'ho sé dir. O sigui, jo crec que ni jo m'ho imaginava, va ser a poc a poc. Vaig començar, com tu dius, era cambrera, repartia flyers, m'agradava ser la millor flyera, sempre he sigut molt competitiva, això em ve del tennis, i sempre he intentat fer el millor que podia la meva feina, sigués la que sigués. I jo crec que a poc vaig anar coneixent gent, m'agradava, sóc molt sociable, darrere de la barra venia algú, em xerrava, de fet, d'amics amb amics he anat coneixent gent fins ara.
1: Ja veureu que totes les respostes de la Tita Nati són una mica etèries com per protegir-se, saps? Les deixa les coses una mica així que dius, però què m'estàs dient, Natàlia?
0: També et diré que la pregunta de Roger Escapa en aquest cas era un punt oberta, perquè clar...
1: No pateixis que després afinarà i apuntarà on toca.
0: Jo confio en ell.
1: El gran talent de la Tita Nati, per això ho heu de tenir claríssim, és el silenci i la discreció. Mm-hmm. Per tant, no espereu grans titulars. I és estrany, de fet, que l'Escapa l'hagi pogut entrevistar fins a dues ocasions, fa uns anys per la ràdio i ara per la tele. I compte que no ho fem nosaltres aviat per la docusèrie. Compte, si ens atrevim a mirar-la als ulls.
0: Exacte.
1: Perquè jo no ho tinc gaire clar, perquè a mi em genera molt respecte, sí. La Tita Nati. Ella és una mica allò que la Juliana diu, que és famosa de famosos, perquè relaciona amb gent molt VIP, és, per exemple, l'encarregada d'aconseguir tot el que volen. Estem parlant de gent com en Neymar, a qui ella li diu Ney, i és la persona més famosa que té a la seva agenda al mòbil. També d'en Carlitos, que per l'altra gent normal és en Carlos Alcaraz. I ella ho explica amb naturalitat. I, de fet, aquí al programa cada any parlem d'aquesta gran festa d'aniversari que organitza cada mes de juny, amb un codi temàtic, tothom ha d'anar vestit d'una manera determinada, i una festa en la qual convoca, vaja, famosos de tot tipus, esportistes, influencers i molta altra gent de la Jet Set, diguéssim. Llavors, l'Escapa estava molt interessat per saber quin és el rol de la Natàlia quan organitza aquestes grans festes per VIPs. Ho planeja tot i després marxa? O es queda controlant tot el sarau?
5: Després, tu a la festa també hi ets, també estàs allà per sortir, per passar-t'ho bé, per acompanyar...
6: Bueno, jo estic més de mami, vigilant, que estigui tot bé i tal.
5: Què vigiles?
6: No, qualsevol cosa, que no li facin una foto, que jo què sé, qualsevol cosa, o vol anar al lavabo, doncs que algú l'acompanyi, jo què sé.
5: Si jo et dic ara que necessito un reservat a la discoteca més exclusiva de Barcelona, que necessito un cotxe d'alta gamma per arribar-hi, i que potser quan acabi la nit necessito un iot també per arribar a Eivissa. Quant trigaries a aconseguir això?
6: 10 minuts.
5: 10 minuts.
2: Uau, que bona la pregunta, eh?
1: T'ho imagina't.
0: També entenc que depèn de per qui sigui. És a dir, no sé si per Roger Escapa trigaria el mateix que per Lamine Yamal.
1: Bona observació, Juliana. Clar, tots aquests serveis de luxe i sobretot immediatesa són, diguéssim, els àmbits d'expertesa de la Natàlia Beciu. perquè ella és el globo de les festes de luxe. Però és veritat que tot depèn de quin client tingui al davant. Ara i aquí. I tot això té un preu. I no acaba de quedar gaire clar quines són les forquilles ni de quants dígits estaríem parlant. Tot depèn de qui ho demana i de quan.
5: I quan em cobraries?
6: Jo la veritat que no sóc... És que és depèn del client, saps? O sigui, si és un client meu habitual o és un amic, jo només cobro el que és el percentatge del que es gastarà a la discoteca, saps? Però no et cobro per tot el que necessites o per les trucades o per al cotxe, saps? Depèn de qui sigui.
5: Com es valora això? No hi ha una tarifa plana, és a dir...
6: No hi ha una tarifa plana.
2: Uau, m'interessa molt això que vagi com a comissió del que es gasti.
1: Va a comissió del que es gasta i de vegades, quan un famós esdevé tan amic seu, ja ni li cobra el servei. Mm-hmm. O sigui, el Neymar jo crec que ja no li cobra res si li demana algun favor.
0: Que en realitat és aquella cosa que els diners no ho són tot en aquest cas. I llavors tu potser no li estàs cobrant al Neymar, però després ella et farà un favor, t'aconseguirà el telèfon d'un altre futbolista. Que
1: segurament.
0: I aquesta mena... O sigui, si ella pot aconseguir en 10 minuts tenir el cotxe, tenir-li... També és per aquesta mena de favors que 10 a un, 10 a l'altre...
1: Són les cadenes que tu intentes trobar l'origen d'aquella cadena. Impossible.
0: Que això també passa a petita escala en la nostra dia a dia. El que passa que aquí tot es magnifica, no?
1: Clar, i tot depèn de si és una cosa que es queda en l'amistat o és una feina amb la qual et guanyes la vida, perquè a mi em sembla que és un món molt poc transparent. Jo suposo que ella deu estar molt ben assessorada legalment amb una gestoria, perquè d'entrada tot sembla com un univers bastant opac. No sé què en penseu vosaltres. Però bé, ella ha vist de tot i veu de tot en el present també. Té molt poder al seu telèfon mòbil, però també dibuixa línies vermelles.
5: El teu secret és el silenci, també?
6: Sí. Sí, sí. Mira que tu estàs intentant que no ho sigui, però sí.
5: Tens límits, tu?
6: Sí.
5: Quins són?
6: Tinc moltíssims. O sigui, tinc molts, no podria dir, però jo, per exemple, sóc molt antidrogues, saps? O sigui, tot el que té de veure amb el món drogues, jo no...
5: Tu no ets una aconseguidora d'això. Si et demanen, aquest és un límit teu.
6: Sí.
5: Per exemple, penso en la galeria de fotos del teu telèfon mòbil.
6: Al final em robaran per culpa teva,
1: És que, durant tota la conversa, hi ha aquests moments de silencis incòmodes, d'uns riures com trapelles però intimidants i forçats, que penso, Roger, marxa. No, escapa, fuig, perquè és que no ho sé, em genera com un mal cos, perquè és una tia que té molt poder. És una tia que remena les cireres de la nit barcelonina. Totalment. I probablement catalana.
0: Però ella és maquíssima.
1: Ella
0: i jo
1: maquíssima.
0: Quan l'he conegut, perquè
1: ella
0: us recordo que em va convidar a l'estrena del seu club que ha hagut de tancar, Madame, em va caure genial i m'ho vaig passar molt bé allà.
1: També té la traviesa i després en parlarem.
2: Diu que és antidrogues, però perdona, deu haver vist moltíssimes.
1: Bueno, i que segurament, algun,
0: no treu el títol
1: segurament algun famós li ha demanat droga a ella.
2: Exacte.
1: Ara, altra cosa serà que ella es planti i digui, mira, això no t'ho aconseguiré jo i ja està.
2: Tu busques tu.
1: I l'escapa, vinga, remar amb braços que li devien quedar ben forts, com els del Manu Guix, amb preguntes que són difícils de plantejar a algú que t'està mirant als ulls. Com quan li treu un tema que a tots ens genera molta incomoditat, els mitjans no ho hem sabut tractar de la millor manera en tots aquests anys, perquè és allò de, ho sap tothom, ningú en diu res. Les noies d'imatge.
6: Una noia d'imatge és, per exemple, hi ha discoteques que paguen a noies, que els hi paguen, no sé si 50, 70 euros, i només tenen que estar allà, a la discoteca. Perquè si
5: acte
6: venen noies a gastar diners, acte de presència,
5: com es trien
6: que vegin
5: aquestes,
6: que hi ha
5: noies. Com es trien aquestes noies? Es demana un prototip especial?
6: Honestament, com mai a la meva vida l'he pagat, no ho tinc gaire clar, però entenc que això és amigues d'amigues, mira, jo treballo d'imatge...
5: Qui les selecciona?
6: Entenc que, imagino que o el promotor, o el director de la sala, o...
2: Jo tinc la sensació que sap molt més del que diu.
1: Evidentment que sap. Per molt que sigui com amb el tema de les drogues, que ella marca una línia vermella, és evident que sap de què parla.
2: Perquè hi conviu,
1: home, sí,
2: clar.
1: Home, clar. És un meló molt delicat, però bé, sí, és una figura habitual a les discoteques, les noies d'imatge, explicat per ella mateixa, i es va dir que la festa d'aniversari, la recordareu, la dels 18 anys d'en Lamine Yamal l'estiu passat, el jugador del Barça, que va portar setmanes de polèmica per diversos motius, una de les coses que es va dir és que, efectivament, hi havia noies d'imatge a la festa. I l'escapa no dubta a preguntar-li a la Tita Nati.
5: A la festa de Lamine Yamal dels 18 anys, que tu hi eres?
6: Sí.
5: La vas organitzar tu?
6: Jo no la vaig organitzar. Jo vaig ajudar en algunes coses, però hi havia una organitzadora d'events que, de fet, ho va fer superbé i ho va organitzar ella.
5: Hi havia noies d'imatge a la festa de Lamine Yamal?
6: Això és una cosa que han dit tota l'estona i no. Per començar, perquè per noia d'imatge és a la que l'has pagat. O sigui, si tu li pagues, és una noia d'imatge, està fent aquest treball. Però si van noies normal, igual que nois... O sigui, per què les noies són d'imatge i els nois no? Si no has pagat a ningú, per què diuen que hi havia noies d'imatge?
1: Ella te la torna i penses, encara et tindràs raó. Saps? Et fa reflexionar coses. Però tot segueix sent extremadament tèrbol. I l'escapa intenta posar una mica de llum a tanta foscor.
5: A tu et consta que en aquestes festes es faci signar un contracte de confidencialitat als convidats?
6: Això és una mentida. Això va sortir molta gent dient moltes mentides del cumple de la Min, que no té res a veure amb el que va passar en la realitat.
5: Que hi havia persones de talla baixa treballant no era cap mentida.
6: Això no era cap mentida. I què passa? No poden treballar?
5: Si en aquestes festes un futbolista, una persona famosa, s'embolica amb una persona anònima, en algun moment s'ha fet signar un contracte de confidencialitat per no
6: explicar-ho?
5: Mai a la
6: vida, això és mentida.
1: L'escapa fa les preguntes que toquen i ella és com una anguila. Ella dribla el contrincant i ja és cosa nostra creure el que diu o no.
0: Per com ho estàs plantejant, Marta Montaner?
1: No, jo, a mi, vigila...
0: Intueixo que no te la creus.
1: No estic dient això. És la seva visió i la seva experiència en el món de la nit, i potser és veritat, però que a tots ens arriben coses, potser totes són mentida.
2: I que no, jo no dic que menteixi, però que no, però està dient tot el que sap i tot el que ha vist i
1: sembla,
2: tot el que passa.
1: I em sembla normal, clar, perquè totalment. És que la seva feina, com I dèiem, es basa en el silenci, clar, i la discreció. Llavors, també és curiós que concedeixi una entrevista. Vull dir, això ja és el que em sembla notícia en una figura com la seva.
0: Bé, i que ensenyi tantes coses. O sigui, que ella també és un personatge públic,
1: clar,
0: en realitat.
1: Ella s'ha convertit en famosa. Sí, és així.
0: Jo em crec algunes coses i d'altres no.
1: Molt bé. A tot això, la Tita Nati, com deia la Juliana, és propietària de diversos bars, de discoteques, i era la propietària d'un bar de copes molt famós, que aquí al programa ens va donar de menjar una llarga temporada.
5: I tu eres la propietària de La Traviesa,
6: sí,
5: que és aquesta discoteca tan famosa de Barcelona, mm-hmm, on treballava Clara Chia.
6: Sí, bar de copes.
5: I on es va conèixer amb Gerard Piqué, no, allà?
6: Sí.
5: Tu suposo que ja devies veure que hi ha alguna cosa... Com se t'escapa el riure?
6: No, jo, honestament, jo em vaig enterar una mica com tothom, del que havia passat. Jo sí que, òbviament, sabia que s'havien conegut, com ell quan venia, doncs, parlava amb més gent, no?, amb més cambrers, amb l'office, amb el director, amb més gent, i sí que veia que es duien molt bé. Però que estaven junts, jo et prometo que vaig enterar una mica com tothom. Tiene nombre
1: de persona buena. Que forta aquesta cançó, Jo l'havia oblidat. Bé, conversa interessant, no sé si amb gaires titulars, però sí que amb molts silencis, molts riures, que al final també tenen el seu significat.
2: Que volen dir moltes coses.
1: Sí,
2: sí. Molt bé, és doncs...
0: És un personatge fascinant,
1: Sí, sí. Jo... No sé, és com que tinc moltes ganes de parlar amb ella i alhora molt respecte.
0: És que ells són els veritables famosos.
1: Totalment.
2: Escolta'm, fem una pausa i de seguida saludem ja la Uineta, que la tenim per aquí, que ja ha arribat.
4: Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir, l'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.

0: porto tot el matí escoltant el disc per anar-me empapant, per anar-me informant.
1: No havia sentit mai una cançó de la Boineta
0: sí,
1: sencera, no?
0: Sí, algunes sí.
2: La de l'estiu com a mínim, perquè vas presentar la tarda d'estiu de Catalunya Ràdio.
0: Sí. La de l'estiu massa. Massa, perquè ens la posen cada mitja hora i al final queda saturat. Marta Ros, Boineta, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Com vas?
3: Molt bé.
1: Estàs nerviosa perquè ets una mica oient del programa de vegades i ara és com estar en un món de fantasia que sembla que no existeix com a oient.
3: Sí, una mica. Més que nerviosa estic com dissociada una mica, saps? Rayo.
0: Tu imaginaves així l'estudi, l'ambient que hi ha aquí?
3: Clar, jo ja havia vingut aquí. És veritat que hi ha molts inputs. O sigui, hi ha
0: moltes pantalles.
3: Molta, sí, massa.
1: Sembla un videoclip teu d'aquests, de sí, com moltes coses, molt exacte, moviment.
2: Sí. I potser també estàs dissociada perquè en Roger escolta tot el teu disc.
3: Tot.
0: Tot el matí. Estava esmorzant, dic, Boineta, des de la primera cançó del Boineta verificada fins a l'última.
3: Quina és la que més t'ha agradat?
0: Et diré una cosa abans. Me l'he posat, diguéssim... Sí,
1: Marta.
0: un moment. Me l'he ficat de fil musical. Mentre anava fent feina i tal, vull dir que no la tenia molt alta. I m'ha agradat una.
3: A veure.
0: Espera't, eh? Mira, veus? He obert l'Spotify i el tinc aquí posat. Vés-te'n de la festa, m'ha agradat.
3: Vale.
0: I llavors una que no... que tenia un nom així de... diferent, anava a dir rarum. No sé si era Tai Chi, eh?
1: No havia sentit mai aquesta cançó.
3: Has de mirar el videoclip perquè és un dels millors que tinc de Boineta. La Tai Chi el va fer el Daniel 2000 i és que és increïble.
2: És fort com tot es barreja, eh?
3: Yeah.
2: La Maia, la Rigoberta, el Daniel 2000, Boineta, és tot...
3: Clar.
1: T'ofega una mica de vegades aquest ambient, sobretot barceloní, però en realitat Catalunya, creatiu, de dir sempre és la mateixa gent, les mateixes cares, tot passa allà.
3: No, perquè últimament estic amb... Justament penso al revés, com que estic de sobte quan a Barcelona penses que coneixes ja tothom i estic en un moment de conèixer gent nova, que és com estrany. Mm. No?
1: I a La Roca coneixes gent nova?
3: No, jo a La Roca.
0: Tu ets de la Roca del Vallès.
3: Jo sóc de La Roca del Vallès, però faig Montsell. Poca vida al poble.
0: Què vas, per la festa major i...
3: No. Faig vida sedentària a La Roca. Estic a casa de la meva mare, tranquil·leta.
0: L'illa és de La Roca, no?
3: Sí, també, sí.
0: Us trobeu
3: sí,
0: pel poble, us heu trobat no, històricament? No.
3: Ah, bueno, fa temps, sí.
0: Comprant el pa, qualsevol cosa.
3: Així, sí, pot ser.
0: Escolta'm una cosa, aquests dies que tothom està parlant de la Travessa VIP, que ja han acabat el rodatge i tot plegat, jo estic convençut que us van fer una trucadeta, no? A tu i a l'Irma, a la Mosca.
3: No.
2: Però si està lesionada, Roger, com els les han de trucar?
3: Clar.
0: Clar, però jo crec que ja estaven fent trucades, fins i tot abans de la lesió, perquè ella que es lesiona per Nadal, més o menys...
3: Es va lesionar el
1: gener, no?
3: Gener. Ho deixaré, és veritat.
2: Obrissona.
0: El primer dia de l'any. I escolta'm, si us haguessin trucat...
3: Fa 5 mesos encara, eh? O sigui, ja. I encara, no sé.
0: Però hi hauríeu anat? Jo us veig una bona parella per fer una travessa.
3: Jo he de dir que no he vist mai la travessa, llavors no sé ben bé... És d'esports.
0: Sí, és com una aventura.
1: Hauries d'anar full quechua, per entendre'ns. Full equipet.
3: Clar. Sé que hi ha la Goico, no? Sí. Que ho comenteu sempre, llavors deuen amb loquets superxulos.
1: Mm. O no, Marta.
3: O no.
0: És l'única que va arribar amb una maleta de rodes a la travessa quan tothom anava amb la motxilla a l'esquena, saps?
3: Jo crec que no som perfil perquè, no sé, d'entrada, això com de presentar-te un programa en reality a mi em fa com respecte, saps? I després, perquè l'esport... No sou molt esportista, en realitat.
1: No. Jo no us veig una parella de dir... Què fem avui al matí? Què?
0: Pugem
1: al Puigmal? No us acabo de veure, jo, en aquest plan.
2: Us veig més de ciutat, a vosaltres, eh?
1: D'una mica de dinar al Barbocata...
3: Sí. La Irma és més esportista. Molt més, sí.
1: Però la Irma és esportista en plan... Et faig un partidet de futbol. No del rotllo, pujo a la muntanya.
3: Sobte se'm va jugar a tenis o quan es va lesionar esquiant. Què tipus de plans a ella sigui funcionant?
2: Què us va passar que vau haver de cancel·lar, que ens ho estaves explicant abans?
3: Vam cancel·lar les nostres vacances.
2: Déu meu.
3: Viatge a Tailàndia, que no sé quan serà.
2: Però és allò que serà un viatge maleït i que decidiu no fer-lo mai per si porta allò com mala sort?
0: I que potser no havia de ser, saps?
2: Exacte, o teniu ganes de fer-lo algun dia.
3: No ho sé. Ara estem en un punt que és com que fa cosa, s'ha agafat.
2: Que podria ser un destí maleït i és millor potser optar per una altra cosa,
3: també,
2: unes Açores.
3: Estàvem molt desesperades d'anar de vacances perquè les dues havíem tingut un any de moltíssima feina i a l'estiu, com tens els bolos i tot, doncs no havíem pogut fer un viatge. de temps i de vacances, més enllà d'escapar de 3 dies. I llavors ens feia molta il·lusió. També el vam agafar superràpid i de sobte un dia ens vam donar compte que hi havia micos a Tailàndia i vam dir, potser ens fa una mica de por tot aquest món dels micos.
1: Oh, sí, perdona.
0: Et persegueixen, eh? I t'obren la bossa i s'emporten el bus.
1: Llavors hi ha guies que tenen com una espècie de tiratxines i ni tan sols els hi tiren res, però només amb el gest ja s'espanten.
3: Ens vam ratllar i inclús vam canviar l'Airbnb que teníem perquè estava en una zona molt natural.
1: Però escolta'm una cosa.
2: No sou de ciutat.
1: Sí, no.
2: Jo us veig que sense el barbocata no podeu funcionar.
1: Lo dels micos aquí preocupava més. Qui va?
3: La del neguit. Sí, de sobte va dir que li feia molta por als micos.
0: Pues que el mico no és fàcil, el mico.
1: No, és un animal, és cabron, el mico és cabron.
2: No, és molt imprevisible, part.
0: Se't guanya la confiança molt ràpid, perquè sembla de peluche.
1: Bueno, perquè et recorda tu mateix.
0: Et veus a tu mateix, mira allà, i t'esgarrapa la cara i et pren el ketchup, que és el que ens va passar, diguéssim. Jo quan vaig anar fa molt temps.
3: A mi em surten vídeos de micos que fan una tasca i després et posen la maneta.
1: Volen que paguis.
0: Sí, sí. No.
1: Que sí, que sí. Són de lo pitjor que hi ha, els micos. S'ha de vigilar.
3: Llavors, entre això i que jo tinc una mica de por a volar i que es va lesionar, va ser... Bueno,
0: hòstia, va fer un favor. Parlant de coses maleïdes, ens volem disculpar perquè per Sant Jordi tu tenies una cita amb l'Irma al bar Bocata 2, tenia una tauleta supermona allà amb les espalmetes i tot.
1: Quin greu.
0: I va arribar un equip de rodatge, que érem nosaltres, que estaven gravant la docu-sèrie, a la taula del costat. Sí. I llavors jo vaig veure que estava una mica incòmodes i des d'aquí...
1: Això és el que em referia quan dic que Barcelona s'està quedant molt petita.
3: Clar, això és veritat.
1: Ens anem a trobar el barboca, o sigui, no sé, cal.
3: Sí, això és veritat. No, jo vaig estar una mica tensa, he de dir. No, intentava estar relaxada i tal, però és que jo, a part, a vegades veia a l'objectiu
1: de la càmera, mira, enfocant-te.
2: És que sortiran, segur.
3: No, oi? I tal, és que ens van dir moltes vegades que no, eh?
0: No, és que no.
3: El Marc Andreu li va dir a la Irma que no.
1: Doncs és que no.
0: Sí, és que no. Escolta'm, com ho porteu i com ho portes tu que la teva vida personal es comenti en programes com aquest, per exemple?
3: A veure, a mi sempre que ens mencioneu em fa molta il·lusió, perquè dieu coses bones. Llavors, igual si fossin dolentes, pues, no em faria tanta gràcia. Però no sé què dir-te.
0: Jo és que al principi em pensava que et quèiem com molt malament.
3: Ah, sí?
0: Bueno, et deien els videoclips i tot, com que ets
3: bueno,
0: tan moderna i ho fas tan bé.
1: Estan col·lisionant dos mons.
0: Això és el que jo veia, saps? I pensava, uau, és que cada cop que dic bueneta li deu dir que calli la boca.
2: Això és el duel cremallera contra Butó. Sí. Per mi és això.
0: Totalment. Ai,
1: la modernitat i el carca.
3: A veure, és veritat que la primera vegada que veu parlar de nosaltres, això va ser fort. Va ser un moment fort. Feia poc que ens estàvem veient i...
2: Ens arribaven tants whatsapps, Marta.
3: Clar,
2: o sigui, una cosa increïble.
3: Però va ser el primer programa de la temporada, no? Si no m'equivoco, o dels primers.
1: Pot ser. A veure, era una informació que tenint en compte que es comparteixen certs ambients ja era molt...
2: Clar,
1: era molt
2: evident. Era tornant de l'estiu 2024.
3: Però sí, una mica em va dir, la Juliana Canet t'ha tret de l'armari, públicament.
1: Ah, perquè va haver-hi aquest tema, tu creus, també?
3: No, però sí, és veritat que igual no hi havia gent que no ho sabia. Sí, no sé, no passa res. Però sí que aquella vegada em va impactar.
1: És que, clar, encara que parlin bé de tu, et pots sentir una mica vulnerable, saps? Davant de que la gent sàpiga amb qui t'estàs veient, amb qui no t'estàs veient, on heu fet el Sant Jordi.
2: Que no ho has explicat
1: a
2: gent, que
1: a vegades vols mantenir-ho per tu.
3: És el que deia. Si, per exemple, si estigués soltera i fos una persona pública i se'm comentés les cites que tingués, crec que això em ratllaria moltíssim. Sí, ho penso. M'agobiaria.
0: Li passa molt
2: a la Laura Escanes, al Maxi Iglesias.
3: Clar, jo aquesta història, Stick Living, o sigui, la millor història de 2026, Maxi Iglesias, la Aitana...
0: T'agraden, no?
3: Bueno, m'encanten, no vull comentar més, però m'encanten. I clar, dic, quina pena que et condicioni. No.
1: Sí, perquè al mateix temps és inevitable que generi un interès a la premsa i a la població. Llavors, trobar aquest equilibri és molt complicat. Tu, quan estaves soltera, eres molt de tenir cites? Ets una noia de cites i d'historietes?
3: Depèn del moment. Diria que, mira, d'on venia, no. O sigui, abans de conèixer la Irma, venia d'una temporada molt tranquil·la.
1: Mode avió.
3: Sí, de salivat abans que es fiqués de moda, saps? Una mica, sí.
0: I és veritat la llegenda que s'explica que el dia que us coneixeu amb l'Irma és el sonar. Comenceu a parlar.
2: Aquella gent de Roger va explicar l'entrevista amb la Samantha Hudson i la Maria Barrier. És que...
0: Però, i s'us fa de dia i us han de dir, aneu cap a casa.
2: Aquesta
0: ja.
2: Aquesta història
0: I a partir d'aquí... Ja
3: sí, jo vaig agafar el tren i me'n vaig anar cap a la Roca del Vallès en aquell dia. Sí, sí.
0: És aquells moments que tornes com a casa en un núvol, no?
3: Sí, 100%.
2: Però allò que és, tu sabries descriure? Exacte. Perquè és més que química, segurament.
1: Tot això sense haver-vos embolicat aquell dia. No us veu volia?
3: No. Vam parlar molt. Però no.
2: Però és com un enamorament, ja?
3: Sí, jo crec que és com una il·lusió. És com algo que et fas tu també, no?
2: Allò de marxar a casa i estar...
3: Jo vaig tornar així, saps?
2: I et va costar dormir-te, segur.
3: Sí, estava... Això que igual no has dormit, però estàs com...
0: Sí,
3: no
0: sé.
2: Tot el cos treballant.
0: Sí.
3: Sí.
1: Va ser com un pàlpit. Jo a vegades tinc pàlpits d'amor. Poques vegades, eh? O sigui, no és ni un amor platònic, ni un veure algú que et sembla molt atractiu i penses tant de bo embolicar-me. No. És un pàlpit d'amor de...
0: És aquesta persona.
1: El que dirien en castellà, un fletxazo.
3: Ja, 100%.
1: Però que és amor, en sí, el moment,
3: sí.
1: Ja.
3: Sí, sí. Va ser així, 100%. Que passa que després ja es barrejaven altres coses que jo tampoc sabia. No, en aquell moment no pensava... Per res pensava la Irma Sardà, la meva nòvia, saps? Per res. Simplement pensava... fletxazo.
1: Ens embolicarem.
3: Ni ho sabia, Juliana.
1: Però podies fer-te'n a la idea, podies fantasejar amb la idea.
3: Clar, sí, però no sabia.
2: I qui envia el primer missatge a l'altre?
3: Clar, és que la Irma el dia següent va fer un tuit, no sé si el va veure, de Winnet Gorg Remix.
0: Uau.
3: Sí.
2: I tu vas dir, ja ho tenim.
3: No, clar, aquell tuit també et fa com...
2: Com juga l'Irma, eh?
1: Pobre.
0: Una gran jugadora,
1: és una player. És la líder del club de sexis sensibles.
2: Per favor.
0: La samarreta del
2: Barça. Que escrigui un llibre. Que escrigui un llibre per Sant Jordi i ens el comprarem, eh?
0: Llavors us foteu ja 350 per l'autopista de l'amor, no? Totes dues?
3: És que no tant.
0: No, va anar més a poc a poc.
3: Sí, va anar més a poc a poc.
0: Que bé, molt bé.
3: Sí. Sí, va passar temps fins que no ens vam tornar a veure.
1: Aquí estem a favor de les històries cuinades a foc lent.
3: Sí, tampoc parlàvem amb... Sí, no sé, jo la tenia molt present, però no, però va passar temps, sí.
0: Ara ficarem més cançons del disc, però és que aquí hi ha un tema que sempre hem de comentar. A conèixer la família, a favor de ràpid, si es produeix doncs, una trobada doncs, per coincidència, o s'ha d'esperar un temps prudencial?
3: És molt bona pregunta. Crec que depèn. Crec que depèn. En aquest cas va anar ràpid, però perquè és que... es veuen molt la seva família.
0: Són tants, no?, que algú pots trobar.
2: Pel carrer.
3: Però és veritat que ara m'imagino, no sé, depèn de la persona, perquè igual no estàs amb algú i no tens tan clar que aquesta història pugui anar bé, potser se't fa més bola. També he de dir que a casa meva sempre ha sigut molt natural de... Així com pots portar una amiga o un amic, pues, no sé, ho he viscut amb naturalitat.
1: Però és veritat que de vegades és molt orgànic, perquè, o sigui, en el cas de la Irma, ella ha estat tota l'estona, jo què sé, amb la seva germana Paula, que és inevitable conèixer la gent del seu entorn, igual que els seus amics, etc. Però sí que hi ha situacions molt incòmodes de porta 6 mesos amb algú i sembla que obligatòriament hagis d'anar, t'hagis de posar mona al dinar familiar de no sé què i estar allà assegudet, això mata.
3: Jo soc molt poc protocolària, saps? Clar. Com aquesta cosa de, ara anem a fer...
1: Ara toca això.
3: Un dinar. Yeah.
1: Ens perfumem i sigues supereducada amb la sogra.
3: I t'has d'arreglar. No em sento gens identificada.
2: Jo estava pensant ara amb el tema de sortir amb una noia que té una bessona. O sigui, jo penso que això té un pes molt important, perquè imagina't que no li caus bé a l'altre. Perquè la connexió entre bessones és increïble. És molt forta.
3: Sí.
2: Però no és el teu cas, suposo, que tothom t'adora.
3: Suposo que sí, jo crec que sí.
0: Tu la notes, aquesta connexió? Tu l'has de notar?
3: De la Irma i la Greta?
0: Sí.
3: Ah, sí. Totalment. Sí, elles ho parlen igualment, no? Sí.

0: meva preferida és de les teves, també preferides, aquesta? No, ja ho veig que no.
1: No, sí, sí, m'encanta. És de les primeres que vaig fer. Ja. Per això he trigat tant a respondre.
0: Clar. Ja la tens potser com una mica avorrida,
1: no? Fa molt temps escrita, sí. Però sí que és un dels singles que vaig treure i això sempre és una senyal de que apostes per aquesta cançó, saps? Quan tries.
2: Estàs contenta amb com està sent la rebuda del disc?
1: Sí, estic contenta. Estic sobretot contenta amb el disc, saps què et vull dir? En plan, com d'haver fet un disc que m'agrada, haver-lo tret, haver-li donat la importància aquesta que jo li hauria donat com del primer àlbum de Winnetta, i estic contenta amb el resultat, sí.
2: És que jo crec que tu ets una de les artistes més completes que hi ha ara mateix al panorama català, per mi, sense cap mena de dubte, perquè tens aquesta cosa tan versàtil de que el teu projecte inclou ball, inclou música, inclou tots els visuals que li dones moltíssima importància, des dels videoclips a les portades, a la foto més tonta que puguis penjar a Instagram, passant pels modelets, per com et presentes al món. Però sobretot el que més m'agrada del que fas i del teu projecte és que es nota que t'ho passes molt bé. O sigui, noto com una cosa infantil, saps? D'un joc que crec que és molt interessant i que no existeix, saps, en el panorama català.
1: Que bé, que arribi així. Realment...
2: Però és veritat o no?
1: No, no, realment, sí, és veritat. O sigui, és que fent música m'ho passo molt bé. No sé, l'altre dia, per exemple, tenia un mal dia i vaig fer un passeig i vaig estar escoltant un beat del Juan Feducci i com que ja em va sortir una lletra i és que estava molt millor, saps? Llavors, ho relaciono molt amb la creació a partir del joc. Sempre ho he fet, amb les coreografies també. O sigui, 100%, sí. Sí, sí.
2: També ha sigut un any de treballar molt com a coreògrafa, aquest últim.
1: Molt, sí.
2: És
1: molt
2: aquesta cosa
1: fort.
2: Que sempre queda una mica més invisibilitzada, sí. La part Marta Ros.
1: Estic feta amb lio. És que és l'any, bueno, l'any passat, l'any que menys coses he penjat al meu Instagram de coreògrafa, que ara mateix està superbloquejat, però perquè no dono l'abast, estic com...
3: Perquè tens massa feina.
1: He tingut molta feina i sembla que no, perquè no l'he... Jo sempre era d'ensenyar el que feia, saps? I ara tinc com una acumulació de coses a ensenyar. Però bueno, em fa molta il·lusió dir una cosa que sortirà jo crec que a finals d'any, de coreògrafa, que he preguntat i m'han dit que sí, ho podia dir. He fet les coreografies d'una sèrie d'època de Netflix que protagonitza el Carlos Cuevas.
0: Home, per favor!
2: Has ensenyat a ballar...
1: He pensat que era el vostre món i que havia de venir.
2: Una sèrie d'època. A mi m'agrada molt perquè és que fa... Com ja, molt poc per tu, la coseta d'època.
0: Ballant com la Winnetta.
2: Això és d'en Roger, no de la Winnetta. I que estem acostumats que les teves coreografies ho fas amb la Maya, ho fas amb la Rigoberta, amb perfils que estan... que entren una mica en el teu joc, justament.
3: Uau!
2: Però, clar, fer un ball d'època...
3: Això justament és versàtil, ella. Però això vol dir que has ensenyat a ballar en Carlos Cuevas?
1: Sí.
2: Ai, i com ho ha fet?
1: Molt bé.
2: Sí, és bon ballarí?
1: Sí, és molt professional. Sí. Sí, és com jo em sento la profe, saps? I quan hi havia el Carlos a l'assaig era com que bé.
2: I ens hem...
1: és que és
3: com,
1: molt aplicat.
3: Com ballaven a l'edat medieval?
1: No, no és, no és medieval.
3: Ah.
1: No em vull ficar en aquest jardí perquè sóc molt dent amb els números.
2: Però clar, tu has hagut d'estudiar.
3: Sí, Bridgerton. Com una cosa més així...
1: Exacte, sí. Sí, a veure, jo sí, tenia llibertat, de... no havia de ser una cosa tècnica...
3: Ni històrica...
1: Exacte,
3: sí.
1: Sí.
3: Però com aquesta cosa de la insinuació, no? Del joc de mirades, clar, de la seducció...
1: Sí. No ho he vist, o sigui, no tinc ni idea com ha quedat, però tinc moltes ganes de veure-la.
0: En Carlos és d'aquells qui posa més actitud que aptitud a l'hora de ballar.
1: Actitud què?
0: No, actitud, que és a dir, que té moltes ganes de ballar, sí. Però llavors es fa el que es pot.
1: No, no, no, a mi me la cola bastant, si és així, O sigui, ho fa molt bé.
0: La ràbia que ho faci tot bé,
1: sí.
0: Jo pensava...
3: Qui més surt en aquesta sèrie? Qui deu sortir?
1: Només puc dir que surt la Carla Campra, que és que m'han dit, només puc dir el que va sortir a la notícia.
3: Vale.
1: Que es diu Los secretos de la cortesana.
3: Uau!
1: Uf, que títol hi ha. I que aquests són els...
0: Però en quin moment es foten a ballar, de l'argument? És que no...
1: Clar, no, perquè tu has vist Los Bridgerton, l'has vist? No.
2: Clar que no l'ha vist, Marta. És que...
0: Bueno, sé quina és, però no l'he vist.
3: És que... Clar, sempre hi ha com un ball de temporada, on surten com els debutants...
2: Una sèrie d'època, Roger.
3: Una sèrie d'època
2: amb els cabells ben alts.
3: Perquè els homes pràcticament compren les dones, per dir-ho d'alguna manera.
1: És la segona sèrie d'època que faig.
2: Ja en vas fer una.
1: Vaig fer... No, de sobte, I em va arribar una altra proposta que vaig dir que no.
2: O sigui, ja està. Fins aquí l'època.
0: L'època està coberta.
1: Mira, és una sèrie de Movistar Plus que es diu La vida breve, que ja de sobte fem promoció de l'audiovisual. Que ja va sortir fa temps i hi ha una escena del rei i la reina i sí que és un ball més. Aquí tenia molta llibertat. I ja la vaig fer.

0: estàs de tornar fent concerts per tot Catalunya. Jo tinc apuntat el del 13 de juny, perquè serà el meu primer concert a Uineta. Jo aniré amb dos amics de 40 anys.
1: D'Osona, l'Ernest Codina, un d'ells, i el teu amic misteriós del Clínic.
0: Del Clínic. I serem el Cabró Rock. És a dir, no et venim ben bé a veure tu,
1: clar.
0: Però seràs allà i vull estar a primera fila. Què esperes de nosaltres com a espectadors que potser no som el teu públic durant el concert?
1: Uf, és que és molt bona pregunta. I que passarà molt això, el Cabró Rock. Passa molt als festivals, yeah, que hi ha gent que poder no et ve a veure tu i ve a veure altres artistes. I a més, el Cabró Rock, jo crec que hi ha un perfil Roger Carandell molt marcat.
2: Mm. Clar, sí, sí. Mira, tinc una mica de por, eh?
1: Camp difícil, eh? Sí.
0: Estem allà, però vols que ens movem? Que...
2: A mi no cal que et sentis forçat a moure,
0: no? Vale.
2: Però, gràcies. No sé, diria que si et saps alguna cançó la pots cantar, vale. Aquesta que t'ha agradat, te la pots aprendre.
0: Sí, vale. M'aprendré aquesta que
2: sí,
0: m'agrada.
2: Sí, sí, sí. En algun moment, si et surt a animar, també està perfecte. Així veig com...
1: Xiula.
2: Públic amic. Jo crec que et veuré.
0: Tinc un bon xiulet.
1: Tens un bon xiulet. Sí, sí. Això agrada com a artista, quan estàs a sobre de l'escenari, aquell ole, aquell aplaudiment, sí, aquells crits...
2: Això et puja molt, 100%. Sí, sí, sí, sí.
1: És que jo sempre dubto, perquè de vegades no vols molestar, depèn de quina cançó, perquè ho estan fent ells. I dius, ara, si jo crido...
3: És que tu per crides molt fort.
2: Igual depèn del moment, saps?
1: Quan estàs cantant una cançó intensa, poder no toca.
2: I ja no cal.
0: Marta, Ros, moltes gràcies. Enhorabona pel disc. Que vagi molt bé la gira.
2: Moltes gràcies.
0: Ens veiem molt aviat.
2: Us he portat uns regals que després us els dono, o ara, o heu de seguir.
0: Sí, bueno, ara, és a dir, ara ens els donaràs, però jo crec que... Aviam, això vols que surti per entera o no? El que anem
2: més,
0: a dir?
2: Més igual.
0: Podem compartir amb els oients quin és el regal.
2: Clar.
1: Aviam.
0: Aviam.
3: Ai, sí que portaves una bossa tota l'estona.
1: Sí, jo pensava, bueno, ella és com la Marta, que la Marta quan fa una birra es queda la motxilla aquí agafada, que no li robin.
2: Per les nenes.
0: Per les nenes,
2: dues mitges.
1: Plenes
2: de petons.
1: Plenes de pintallavis petons. Sí. M'encanta.
4: Ai, moltes gràcies, Marta.
2: I
3: quina passada.
2: Uns shorts
0: que
2: van fer les descents de cel, que posa nois... I que la gràcia d'aquest short és que la N i la O són reflectants, llavors a la nit fas una foto amb el flash i posa no.
1: No, ai, no, Déu no. Això és.
2: És molt bo.
1: Ens ho posem
0: guai,
1: ara.
2: Moltes gràcies,
0: Marta.
3: Ets molt la millor.
1: I tu, Roger, no t'hi veus.
2: Per tu tinc una cosa.
0: Jo no hi veig amb...
2: No sé quina talla t'anirà bé. A tu t'ha tocat?
1: Però tot això està a la venda, Marta.
2: Verifica-la.
1: El Cabró Rock l'has de dur.
0: Ah, anirem a aquesta,
1: I
0: ho prometo.
1: Això, mira,
2: que hi ha una foto, o sigui...
0: Una samarreta que diu verificada.
2: Té una manualitat que és que això pinta la roba, llavors tu pots escriure't. Vaig pensar, perica verificada. O el que tu vulguis.
0: Sí, no, la perica ha quedat desverificada fa...
1: Però escolta...
0: Això m'ho firmes, no?
1: Tot això està a la venda, Marta. La gent ho pot comprar.
2: Ho vaig vendre al meu concert de Razzmatazz. I ara, de lo poc que em queda això, la veritat. Llavors, ara farem més i es vendrà.
3: Uf, que es vendrà ràpidíssim.
2: En algun moment.
1: I tant que es vendrà ràpidíssim. Moltes gràcies.
0: Uineta, moltes gràcies.
1: S'ha fet supercurta, l'entrevista. Sí, sí.
0: Haguéssim seguit, ara.
2: Sí.
0: Jaume Miranda, bona tarda.
5: Bona tarda, com estàu?
0: Molt bé, tu què tal?
5: Bé, molt bé, la veritat. Fa un dia increïble, no?
0: Sí.
5: Soc feliç.
1: Sí que et veig com molt brillant, molt despampanat.
0: El to de pell, també.
5: No diré com te veig a tu, perquè... Ho deixarem per un altre dia.
0: Segurament ara la cagaré moltíssim, però... Ulleres noves?
5: No, el que passa és que sempre duc lentilles, o quasi sempre,
0: val.
5: I avui duc ulleres.
0: Val.
1: Voleu que us deixem sols?
5: Sí, m'agrada sorprendre.
0: No. Mira, l'altre dia vam... Bueno, i hem estat molt sols, en Jaume i jo.
3: A mi en Jaume l'altre dia em va fer una confessió i és que creia que una de les conclusions d'aquesta temporada del Que no surti era que havia fet com una espècie de bonding, que havia fet un vincle fort amb tu, Roger.
0: Oh. Jo parlo molt amb en Jaume.
5: Et set. I és vera que potser...
0: Bueno, pel programa, hem de parlar cada dia de què farem.
3: Mira com jo t'ho he dit com profund i t'ho he dit, sí, parlo molt amb en Jaume.
0: No, vull dir que parlem molt per això, però que arran de parlar tant d'això, l'altre dia li vaig dir... Jaume, anem tu i jo a fer una...
5: No, és que ets una persona molt cuidadora en contra del prejudici que hi ha sobre tu, no? Que potser emocionalment ets més pedra, però ets una persona molt cuidadora. Mm-hmm. Aquesta sensació que he tingut
3: aquest any. Encara us dieu bé?
0: Sí. Sí, bé,
5: bé. Sí, sí.
1: No et posis gelós, Marc Andreu.
0: No, em diu Tito, que clar, és pitjor.
1: És molt pitjor,
5: és Tito. Molt pitjor. És horrible.
1: És horrorós.
0: Jaume, hi ha molt neguit a la redacció amb una notícia que estem arrossegant des de fa uns quants dies. Mm-hmm. El neguit és més per la zona de Marc Andreu i Marta, que
1: ai,
0: meu,
1: sí,
0: també
1: no,
0: t'ho diré,
1: no,
0: molt nerviosos. Però molt a favor. Mm. I el nou protagonista del musical del Zorro se sap que serà David Bustamante. Devuélveme la vida que me las quita. Ja és oficial, ja podem estar tots tranquils, que s'ha confirmat la notícia.
5: Exacte, aquests dies s'ha publicat ja el pòster promocional. En David Bustamante encarnarà a Diego de la Vega, alias El Zorro. I estem de sort perquè ja poden comprar les entrades, a pesar de que les funcions no comencen fins en novembre d'aquest any en el teatre La Latina de Madrid. O sigui, que ara mateix, qui vulgui veure aquesta funció...
0: Aviam si n'hi ha, el teatre...
5: Home, jo crec que sí que n'hi haurà, perquè actua de novembre a febrer, per ara.
0: Un dia sí, però vull veure si van molt buscades.
1: Exacte, que hi ha coses que volen, eh?
0: Mira el Mago. Si vols anar i...
4: Espero que faci gira a Barcelona.
5: Sí, no sé si això és Bad Bunny, exactament, lo de Bustamante fent del Zorro, però
0: si
5: bé.
0: Això és el Zorro, el musical, no?
1: Un cartell que... 10%, de descompte, en funcions seleccionades.
5: Mira.
0: Està bé.
1: Com que sempre passa.
4: Quan s'estrena un musical, mesos abans et fan descompte.
1: 120 minuts.
0: Hòstia, dues horetes, es casquen.
1: A veure. No hi ha una versió resumida?
0: De butxaca, no?
1: Sabeu que no he vist mai El Zorro, jo?
2: No. Jo tampoc,
5: Marta,
2: no
5: cal. La línia bandera.
1: És genial. No crec que calgui que la veiem.
4: I la 2 també.
1: Hi ha, entrades, en principi.
5: Jo he dit que les pel·lícules m'apareixen joia absoluta. Dia.
0: A veure, Jaume, abans de marxar molt ràpid, novetats de la presentadora Núria Marín, de 3CAT, que ara
5: sí.
0: És propietària.
5: La TikToker està acumulant molt bones notícies últimament. En febrer anunciava que se casaria amb la seva parella de tota sa vida, el guionista i director televisiu Juanlu de Paolis. Aquests dies també ha assolit el milió de seguidors a Instagram.
1: Què dius ara?
2: Felicitats,
1: com ho rebenta.
5: A més, he de dir que na Paris Hilton la segueix a TikTok, que això és una dada que sempre m'agrada repetir, perquè és pura enveja insana, però alhora també estic content per ella. Per si fos poc, s'ha comprat una casa a Barcelona amb sa seva parella. Fa uns dies, na Núria publicava un story firmant els papers de sa compra amb el següent text. Per fi som propietaris, tinc moltes ganes d'ensenyar-vos el pis, que reformarem sense. Entenc que voleu house tour. Serà un procés molt guai, me fa molta il·lusió. A veure, ja segur que na Núria Marín fa 25 anys que està amb el seu futur marit, que és en Juanlu, fa com a mínim 10 anys que viuen a un àtic de lloguer, a una zona cèntrica de Barcelona, i aquesta és la seva primera propietat conjunta. I a pesar dels guanys televisius i digitals de na Núria, que deuen ser merescudament privilegiats, i entenc que també és d'ell de ben segur, sembla que els hi ha costat molt trobar pis a Barcelona, al igual que la resta de mortals que no cotitzam en el nord d'Europa. I així ho explicava la pròpia Núria ara fa un any i mig en el diari Ara.
6: Jo estic buscant pis a Barcelona. Uh-huh. Quan veiem pisos a l'Eixample o a zones nobles de Barcelona, no? Hi ha gent que et diu, catalans de tota la vida, no? Diu, mira, l'hem posat aquest preu perquè saben que vindrà algun estranger i comprarà el pis. Que els catalans no haguem de marxar, uh-huh. Si és possible, no? Perquè al final, si l'Eixample dret s'omple d'expats, doncs ja hi haurà un districte a Barcelona que no parlarà català ningú.
5: Grandíssima enhorabona per la Núria, no?
1: I tant que sí, ens alegrem que l'hagi trobat.
2: Que ens convidi quan faci la festa d'inauguració.
5: Sí, de fet, ho vàrem parlar amb ella personalment, en Roger i jo, que mos la vàrem trobar, i estava, bé, evidentment, il·lusionadíssima.
0: Bueno, la vam trobar que sortia del notari.
1: Hòstia.
0: I ens vam trobar i estava eufòrica, evidentment.
5: Totalment.
0: Bé, ho deixem aquí. Tornarem demà a partir de les 6. Fem una pausa i tanquem la tarda.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio dissabte 23 de maig del 2026. Avui El Suplement, tertúlia calenta. Eduard Voltas, Olga Ruiz, Jaume Clotet, Marc Molins, molts temes damunt la taula. El més immediat, el concert que aquesta nit ha celebrat Bad Bunny a la ciutat de Barcelona. Avui en parlarem també acompanyats del Luis Hidalgo i d'alguns dels assistents que hi han pogut anar. De seguida també els companys d'informatius amb la crònica d'aquest concert que ens deixa el Marc Ruiz, un concert que, evidentment, porta cua i en què han sonat peces com aquesta.
2: Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey.
1: Ey.
2: Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo
1: ey,
2: muchas
1: ey, ey.
2: Novias.
1: Avui Luis Hidalgo, Rebeca Rodríguez i Joan Callarissa, també amb tots els VIPs que han passat pel concert, ningú s'ho ha volgut perdre. En un matí de dissabte que també, evidentment, mirem cap a Oslo, perquè avui tenim en marxa aquesta final de la Champions i al suplement també sumarem el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, la Ruth Vilal, Ramon Salmurri, amb el president Rafa Juste, que entrevistarem a partir de les 9, que pot aixecar la seva primera Copa d'Europa en qualitat de president en funcions, en aquest cas. Per tant, avui un suplement que també mira cap a Oslo i també mira cap a Girona. Avui el Girona juga la vida. L'Eduard Solà ens explicarà aquestes hores prèvies d'un partit decisiu per la permanència del Girona a primera. Evidentment, també Maica Navarro, amb l'última hora sobre el cas Endic, la setmana que el fill Jonathan ha estat detingut i acusat, investigat en aquest cas per homicidi. Aquesta setmana Maica Navarro, com sempre, a partir de quarts d'onze al suplement. Avui que també ens visita el novel·lista de Crònica Negra, Andreu Martín. Atenció, perquè l'Andreu ha passat els últims 6 mesos de la seva vida, juntament amb la seva dona, fent un creuer. L'objectiu, escriure una novel·la que passava dins d'un creuer. Una vegada més, la realitat ha superat la ficció. I entre l'antivirus i el vaixell afectat per un brot de gastroenteritis, la novel·la imaginem que s'ha escrit sola. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: Ei, i amb Eva, ei, compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia, Roger. Doncs, precisament, comencem parlant de Bad Bunny, que ha desplegat aquesta nit un espectacle de grans dimensions a l'Estadi Olímpic de Barcelona, que ha fet embogir el públic en el primer dels dos concerts que el porto-riqueny ofereix aquí a la capital catalana. Després de diversos anys sense actuar a la ciutat, el cantant ha deixat clar que tenia moltes ganes de tornar a Barcelona, ha dit. El show s'ha impregnat dels ritmes llatins de Puerto Rico, amb un ampli repertori en què no han faltat alguns dels seus temes més coneguts, com La Mudanza, Pitorro de Coco o Nova Iol. El concert ha comptat també amb la catalana Bat Guial com a artista convidada. Més coses. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte d'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat i la CUP s'ho està plantejant. Més coses. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanava en la Comunitat de Madrid, Vox i 3 associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de 500.000 de persones ja s'han acollit a la regularització. I han decretat presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat 2 vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. I del món, les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica, per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Avui continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. I l'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general Tedros Adhanom demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
4: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de

0: I en esports, com dèiem, el Barça femení buscarà avui a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elge Montilivi per evitar el descens. L'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà demà el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: L'Albert va començar a apostar als 18 anys.
3: Vull guanyar diners ja? Com puc fer diners ja?
2: Fins que va desenvolupar una addicció al trading i a les criptomonedes.
3: Són moltes nits sense dormir, perquè al final estàs pendent i què passarà? Hi haurà pujat, estaré guanyant. I al final et passes gairebé tot el dia enganxat a un mòbil.
2: L'Albert vol mantenir l'anonimat, té una situació delicada.
3: I busques la forma de tenir un préstec nou, que algú et deixi diners, fins i tot arribes a agafar el que no és teu.
2: A les xarxes, les promeses de beneficis ràpids atrauen molts joves i adolescents.
4: Contra més temps faci a les xarxes, més contingut et sortirà com fomentant aquests actes, no?
5: Solidaris.
1: Amb Mercè Folch.
2: Els riscos de les inversions en línia.
1: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
6: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, és dissabte, comença el cap de setmana i ho fem com sempre amb el Quim Rutllan, el Mans i la seva cultura d'arrel. Amunt al suplement.
7: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
8: Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel i tota la cultura popular i l'associacionisme aquí, ara i a la Ràdio Nacional. Avui us parlarem de moltes coses, com sempre, però sobretot farem esment a dues semifinals que s'han celebrat dels Premis Preludi, els antics Premis Sardana de l'any, uns premis que s'han reformulat.
9: Com per una mica recuperar aquelles semifinals que antigament amb la Sardana de l'any s'havien fet, però que es van deixar de fer en un moment, per donar espai a la cobla per interpretar aquestes peces, perquè el públic pugui estar en el mateix lloc en el moment de sentir-les per votar-les, però que també ho podran fer des de casa.
8: Sentirem les dues primeres finalistes. En el cas d'activitats del cap de setmana també anirem fins a la tercera edició del concurs de balls de gegants.
10: Posar una mica en valor tot el que és la dansa del món geganter i també doncs, fer una competició sana entre colles per demostrar doncs, la qualitat artística del món geganter, no?, i de les seves colles.
8: Repassarem agenda, farem esment també de la primera trobada internacional de bastons i pastorets que se celebrarà a partir de divendres, el proper cap de setmana, a Portugal.
11: Vam veure a Medifolk que s'havien apuntat a 12 colles per participar a l'aplec. Llavors això ens va crear un neguit que era, bueno, si hi ha gent que vol participar en aplecs internacionals, potser, com que a Medifolk no hi caben tots, no organitzem un nosaltres. I aquí vam començar a posar fil a l'agulla i vam explorar diferents possibilitats fins que ha arribat l'oportunitat.
8: I moltes més coses que us anirem explicant. En aquest Mans que us oferirem amb la Rosa Silluemes, el muntatge musical, la Mònica Muñoz Monsalve a la producció i Quim Rutllan i Valls a la direcció.
7: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans. I és de bon matí. A Catalunya Ràdio amb Quim Rutllan.
8: Vinga, amunt. Comencem amb uns que seran dijous que ve al CAT, a Barcelona, amb el recuperat concert de la Patum al CAT, on també hi haurà la banda Ricard Quadra, de Berga. Són els Flouk, Calèndula.

0: Calèndula amb el Flow, una formació que dijous que ve, dia 28, a 2:15 del vespre, farà concert de Patum amb la banda Ricard Quadra, el CAT. I és que aquest espai de Gràcia recuperarà una de les cites més emblemàtiques de la primavera, el Memorial Ricard Quadra, que enguany arriba a la 28a edició. Després de 6 anys sense celebrar-se en el Tradicionarios, el concert tornarà a convertir-se en un punt de trobada per escoltar les músiques de la Patum abans que sonin a la plaça Sant Pere de Berga. Una proposta que any rere any revisita i reinterpreta les melodies patumaires des dels nous llenguatges musicals. Enguany aquesta mirada anirà a càrrec, com us diem, del Flow, una de les formacions i una de les propostes amb gens més interessants del panorama folk actual i que portaran una lectura contemporània i festiva de les músiques de la Patum, retornant-les a les seves arrels més populars i folk. Marc Del Pino és dels Flow.
1: La veritat és que la sonoritat és molt bonica perquè, clar, la banda sona molt bé, molt potent i bueno, nosaltres tenim aquest toc així més folk i la veritat és que la fusió és molt interessant. El repertori de la Patum són totes aquestes músiques tan nostrades que les podem sentir arreu del país molts cops, perquè evidentment hi ha balls plans, hi ha a vegades unes melodies que podrien ser balls de gitanes, etc. I que això, no? Que són allà, però les hem sentit a altres indrets del país, no? I per tant són com molt nostrades. I llavors, bueno, una mica el que hem fet nosaltres també és afegir-hi una miqueta de collita pròpia i destrossar, entre cometes, una miqueta algunes d'aquestes melodies per poder-li donar aquest enfoc així més del nostre estil. I per tant, doncs això, crec que serà un concert èpic en aquest sentit.
2: Som mans. Som l'arrel a Catalunya Ràdio.

0: Aquesta que escolteu és la sintonia dels Premis Preludi, uns premis que aquesta setmana han començat a encarar la seva recta final amb dues de les tres semifinals que se celebren. Aquests premis, abans coneguts com a Sardana de l'Any, pretenen posar en valor la feina dels compositors que estrenen cada any sardanes. Joan Pons és de Som Sardana, entitat organitzadora.
1: Nosaltres estem molt satisfets amb la rebuda, sobretot perquè hem intentat des d'un primer moment, sobretot quan estava en un moment inicial de replantejar el projecte, molt de la mà dels compositors per saber realment si s'adequava a les seves necessitats i si realment trobaven ells un encaix en aquest projecte i sobretot si ells creien que era una manera de dignificar el sector. I de moment podem dir que el retorn que ens han fet és positiu.
0: S'hi han presentat fins a 85 títols de 60 compositors i compositores diferents. Han celebrat ja les dues primeres semifinals i en queda una. S'han celebrat aquesta setmana, dilluns i dimecres, i dilluns que ve hi haurà la darrera de les semifinals al Teatre de l'Aliança del Poblenou de Barcelona, on s'hi escollirà la tercera finalista. I seguint el calendari d'avui en 8, a la Garriga, al Vallès Oriental, s'hi celebrarà la gran final. Pel que fa als finalistes, que ja es coneixen, dilluns es va classificar la sardana a Montserrat Caupena, de Jordi Molina.
2: És una sardana pensada per ballar, crec que és força balladora, una sardana que en els curts hi ha una presentació, bàsicament tenor i fiscorn es van alternant amb un diàleg, els curts, després els llargs també una melodia de tenora, després contesta el fiscorn, i hi ha un moment, a partir del salt petit, que hi ha, la curiositat és que hi ha tres melodies juntes, la porten els trompetes i trombó fan una, la canya fa una altra, els fiscons fan una altra, i contrabaix és l'encarregat del ritme. I després d'una pausa, un interludi preparant el tutti final, doncs es canvien les tornes, i el que feien abans el metall, ara ho fa la canya, i al final el metall.

0: Aquesta era Montserrat Caupena, primera finalista al Premi de l'Audiència dels Preludi. I la que també s'ha classificat és la composició d'Anna Abad, que porta per nom Galanesa. Així ho explicava a la mateixa semifinal de dimecres.
1: Ostres, els hi va agradar molt la sardana. Jo crec que té una... transmet una tendresa i un amor molt bonic, que m'agrada perquè és molta gent la que es va reunir i va fer l'esforç per fer aquesta sardana, per regalar-li aquesta sardana. Senyal que ella segur que s'ho mereix tot i més. I jo he de dir que vaig escriure aquesta sardana en un context, per mi, personal, emocional, una mica complicat, i em va acompanyar en un moment, ostres, una mica delicat. I, clar, es trasllada a la composició el context del compositor o compositora.

Galanesa, Dana Abad, una altra finalista en aquests premis de l'audiència dels Preludi. I que la gran final, com us hem dit, se celebrarà el proper dia 30 de maig a 9:15 del vespre al Teatre de la Garriga, al Patronat. Durant la gala s'interpretaran les tres sardanes finalistes de les categories musical jove, on s'hi han classificat Martí Delgado, Aurora Vicentini i Carles Alcaide. També s'hi presentaran les tres finalistes del Premi Musical amb peces de Joan Josep Blai, Xavier Ventosa i Joan Droguet. I, com us diem, també les finalistes a l'Audiència, on de moment s'hi han classificat Jordi Molina i Anna Abad, i que dilluns que ve, al Teatre del Casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona, s'hi escollirà la darrera de les composicions.

0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio, tenim encara molta teca per aquests dies. Avui dissabte, a partir de les 5 de la tarda, a Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat, s'hi podrà veure el retorn d'una cita molt esperada dins de l'àmbit geganter, el tercer concurs nacional de balls de gegants, que torna després de 8 anys sense celebrar-se. La trobada coincideix també amb els 25 anys de la proclamació de Sant Feliu com a ciutat gegantera de Catalunya i recupera un certamen pensat per posar en valor la dansa gegantera, la creativitat i el treball de les colles. Hi participaran fins a 5 colles d'arreu del país. L'objectiu, per tant, és reivindicar els balls de gegants com una expressió artística pròpia i incentivar nous llenguatges dins d'aquest àmbit del món geganter. Raúl Vázquez és de l'organització i de la colla de Sant Feliu de Llobregat.
1: El concurs nacional de balls de gegants, que se celebrarà avui, és un acte que organitza l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya, que és la federació que aglutina doncs, totes les colles de gegants del país. I és un acte que s'ha celebrat en dues ocasions i que en el seu origen es va crear doncs, per posar en valor la dansa i els balls que interpreten els gegants, no? Perquè sovint veiem a les figures doncs, arreu de Catalunya, pels carrers ballant, i doncs, valorem molt que són les cultures, el que representen, els vestuaris, però a vegades deixem de banda una mica els balls i al final és una peça molt important del món geganter, no? Les coreografies que interpreten les colles geganteres, que creen, que assagen la música que es composa concretament per un gegant, per un ball. Aleshores, el que l'agrupació volia era doncs, posar una mica en valor tot el que és la dansa del món geganter i també doncs, fer una competició sana entre colles per demostrar doncs, la qualitat artística del món geganter, no?, i de les seves colles.
0: La jornada començarà a les 5 de la tarda amb una exposició de gegants als jardins del Palau Falguera, de Sant Feliu de Llobregat, seguida d'una cercavila abans que 6:45 arrenqui el concurs, un concurs que té 3 categories diferents.
1: El concurs es dividirà en 3 rondes, d'acord? I cada ronda tindrà un premi. Aleshores, les modalitats són... La primera és un ball improvisat individual. Què vol dir això? Doncs que cada colla haurà d'escollir de la seva parella de gegants només una figura, d'acord? I totes aquestes figures ballaran alhora a la plaça amb una música que s'escollirà aquell mateix dia. Aleshores, les colles hauran de demostrar com poden ballar amb un gegant només i de quina forma, improvisada. Després, la segona ronda és el mateix, també serà un ball improvisat, però aquest cop serà amb la parella de gegants. La tercera categoria, que potser és la més important, és la del ball coreografiat, que aquest sí que és el ball de cada colla gegantera que s'ha preparat, el seu ball propi, que té la seva coreografia i tal, aleshores amb la seva música concreta.

0: clar, seran tres categories, diferents maneres de valorar-les, perquè no és el mateix fer ballar un gegant de 3 metres que un de 30 quilos.
1: Tindrem un jurat de format per 4 persones i cada persona valorarà una mica un aspecte diferent, no? Per exemple, tindrem un geganter que el que valorarà una mica és la coreografia i com s'interpreten els balls, és a dir, com ballen al final els portadors. Després es valorarà també les característiques físiques i tècniques, és a dir, un constructor s'encarregarà de valorar doncs, com està construït aquest gegant, la fisonomia, la pintura, el vestuari, etc. Després tindrem una part més musical, amb una grallera que valorarà el que és la peça musical, i en global doncs, es valorarà la coordinació amb la música, la qualitat de la coreografia, si hi ha varietat de moviments, si són més o menys fàcils...
0: Ja per acabar, destacable també el tema de la improvisació, ja sigui per parelles o individual.
1: Doncs el mateix dia, abans de l'acte, el que farem és un sorteig de la peça que es tocarà a la primera ronda i a la segona ronda, i en el mateix moment d'iniciar la modalitat l'anunciarem. O sigui, els balladors no sabran quina cançó és. Sí que tenim un repertori de cançons tradicionals, perquè a més una altra de les novetats és que enguany només hi haurà una banda que s'encarregarà de posar la música de tot el concurs, perquè així evitem doncs, diferències entre grallers. Aleshores serà la banda Inxa Brassband, que és de Vilanova i la Geltrú, la que ens tocarà totes les peces. Aleshores, aquesta primera categoria i la segona categoria són dues cançons que escollirem de forma aleatòria i l'anunciarem allà mateix.
0: Una bona oportunitat per veure gegants, sí, però també per veure tot allò que hi ha al darrere, la música, la tècnica, la coreografia i feina que té la colla. Sant Feliu de Llobregat, per tant, avui mateix, a partir del 5, tercer concurs de balls de gegants. També avui dissabte, a Vilafranca del Penedès, nova edició de la Tamborinada, la gran festa impulsada per la Fundació La Roda, dedicada a infants, famílies i al treball comunitari a través de la cultura i del lleure. La Tamborinada és un projecte amb gairebé mig segle d'història. Va néixer l'any 77 i s'ha convertit en una de les iniciatives més emblemàtiques del treball associatiu per a infants i per joves. L'Antoni Herrera és el president de la Fundació La Roda.
2: Bé, per sobre de tot, la Tamborinada és una festa popular que està dedicada als infants i a les famílies. És un projecte històric, és un projecte emblemàtic de La Roda i aquestes 49 edicions ho demostren. I sempre hem entès que compleix el nostre objectiu fundacional, que és millorar la cohesió social dels barris i dels territoris a través de la cultura i a través del lleure, evidentment, però sempre amb la llengua catalana i la nostra cultura popular com a eixos centrals.
0: La d'avui és una de les cites previstes dins d'aquest calendari de la Tamborinada 2026, que continuarà el dia 31 de maig a Llinars del Vallès, el 13 de juny a Girona i el 26 a Barcelona, una proposta de caràcter, per tant, itinerant.
2: Històricament, la Tamborinada havia estat una gran, pràcticament una macrofesta, no?, anual en espais els últims anys, com el Parc de la Ciutadella de Barcelona i l'últim de l'anterior direcció i patronat, el Born. Però el cert és que el juliol del 2023, de la mà de la Federació d'Ateneus de Catalunya, l'actual patronat de la Fundació La Roda va prendre la responsabilitat de remuntar el projecte i de tornar-lo a fer sostenible, de recuperar-lo com a, m'agrada dir-ho, com a projecte de país. Des del principi no vam dubtar, el nou patronat no vam dubtar que la Tamborinada era una gran eina per aconseguir-lo, però calia canviar el format. Doncs l'estela de l'acció que des de la Federació d'Ateneus de Catalunya, torno a recordar doncs, que va ser l'entitat que va fer el pas endavant i va assumir el control, perquè és la Federació d'Ateneus qui nomena el patronat, doncs aquesta territorialitat. Tenim entitats vinculades al llarg del territori i vam creure que el millor era portar la Tamborinada com a festa integradora, etc., al territori.
0: Tallers, espectacles, animació, teatre, música i activitats participatives ompliran aquestes diverses jornades de la Tamborinada, reforçant la cohesió social, donant visibilitat a les entitats dels barris i creant espais de convivència i participació comunitària.
2: Funciona, de certa manera, com una petita fira d'entitats que, en aquell entorn de barri i de ciutat, doncs, tenen la seva carpa, el seu estant, fan activitats, fan jocs, fan tallers, etc. I diuen, som aquí, existim, i podem ajudar i podem estar presents. I la gent també ajudar a que la gent les conegui. Estem treballant en tamborinades, amb associacions de veïns al davant, eh? Com a entitats que es posen al davant, associacions de veïns, esplais, entitats implicades en accions socials, socioculturals, en molts barris i en moltes àrees de Catalunya. Aquesta és la fita.
0: Avui aquesta tamborinada, per tant, desembarca a Vilafranca del Penedès, a la plaça de la Sardana, de 10 del matí fins a les 12, que començarà un concert dels Xiula. Més coses per aquest cap de setmana. Lleida, el Segrià, torna a viure una de les seves grans celebracions populars, l'Aplec del Caragol, que arriba a la 45a edició amb xifres rècord. Gairebé 17.000 penyistes amb 124 colles. La festa ha arrencat amb el tradicional Lo Cargolasso i convertirà els Camps Elisis en una gran ciutat festiva. 3 dies, des d'ahir mateix, de convivència, música, gastronomia i activitats populars que continuen fent de l'Aplec una de les grans cites festives d'aquest país. Més enllà dels milers de quilos de cargols que es cuinaran durant el cap de setmana, la programació inclou cercaviles, xarangues, concerts, activitats infantils i propostes per a tots els públics. Entre els moments més destacats, l'ofrena floral en memòria de Manolo Calpe, la petita rua de l'Aplec i la gran cercavila de diumenge pels carrers de la ciutat. Ferran Pèrdix és el president de la Federació de Colles de l'Aplec del Cargol.
3: El que intentem és que el visitant pugui, a part de gaudir de l'esperit de l'Aplec i de veure com les colles s'ho estan passant bé, doncs que també tingui activitats dintre i fora del recinte i que sigui una manera també de descobrir Lleida i que pugui vindre a l'Aplec i després fer alguna altra activitat doncs, per la ciutat o pel voltant de les terres de Lleida.
0: La Canalla també tindrà un espai dedicat dins de l'Aplec, amb una programació específica pensada per mantenir viu el caràcter familiar d'aquesta festa tot el cap de setmana, amb activitats dedicades i pensades també per la gent més jove, amb aquesta tradicional petita rua de l'Aplec, a més de la sempre curiosa cursa infantil de caragols. Festa, per tant, que manté intacte aquest esperit de colla, que continua sent una de les grans expressions de cultura popular i d'identitat col·lectiva a les Terres de Ponent. Ens avancem ara una setmana perquè a partir de divendres fins al diumenge que ve, Viana do Castelo, una ciutat al nord de Portugal, acull la primera trobada internacional de ball de bastons i ball de pastorets, iniciativa que portarà una de les expressions més emblemàtiques de la cultura popular catalana més enllà de les nostres fronteres. La trobada reunirà 300 bastoners de 15 colles d'arreu de Catalunya que ompliran diversos espais de la ciutat amb actuacions, mostres, activitats de divulgació al voltant d'aquesta tradició. Una trobada que té moltes sinergies i que vol donar cabuda a la voluntat internacionalitzadora que té el sector. Josep Ramon Parés és el president de la Coordinadora de Bastoners de Catalunya.
4: Vam veure a Medifolk que s'havien apuntat a 12 colles per participar a l'Aplec. Llavors això ens va crear un neguit que era, bueno, si hi ha gent que vol participar en aplecs internacionals, potser, com que a default no hi caben tots, no organitzem un nosaltres. Clar, nosaltres la gestió per poder organitzar la trobada la vam fer via delegació del govern de la Generalitat. Allà hi ha un delegat, que és el Rui Reis, al qual li agraïm tota la gestió que ha fet i s'ha involucrat moltíssim, i va ser ell que va fer la gestió de buscar una població amb les característiques que nosaltres li vam passar. Ara, una població que no sigui petita, no sigui un poblet, que tingui hotels i que tot estigui molt centrat al centre històric de la població.
0: A més de balls, la programació inclourà una exposició dedicada als orígens i la diversitat d'aquests balls i també una mostra de cultura popular catalana. La trobada comptarà també amb la participació d'un grup tradicional portuguès en una aposta clara per l'intercanvi i la germanor entre cultures.
4: Hem anat fent pedagogia, hem anat mirant aviam si tindríem participació i, bueno, se'ns han apuntat 15 colles de bastons. Per tant, creiem que és molt positiu en això. Se'ns han apuntat 15 i se'ns han quedat unes quantes pel camí. Tenim una grata sorpresa, també, que és que, com una colla més de Catalunya, se'ns ha apuntat la colla de Miranda do Douro, que és portuguesa, i de cop i volta la vam veure que es havia apuntat. I, carai, doncs l'hem comptat com una colla més de Catalunya i participaran ells també. Per tant, de Catalunya a Catalunya, colles de bastons són 14, una de Pastorets i la de Miranda de Douro.
0: El món bastoner, per tant, com tota la cultura popular, també és una eina per mostrar-se al món, convertint les sortides de grup en grans aparadors i ambaixadors del país. Aquesta trobada internacional a Portugal, que es preveu que tingui continuïtat, aquest aplec internacional o també d'altres activitats són una mostra d'aquesta voluntat.
4: D'aquestes 15 colles que he dit de bastons, que, bueno, sí, 14 de Catalunya que s'han apuntat, n'hi ha unes altres 4 que van a Estocolm. Per tant, repartim. És una cosa, jo crec, important, no? De col·laboració també amb ells. Per tant, els bastons no només van a l'aplec de Difolk i a la trobada de la coordinadora, sinó que també van a altres festivals històries, i crec que Altafulla té intenció d'anar a Marrakeix l'any passat, i van anar a Barberà i Lleida, i aquest any, doncs, Altafulla té la intenció d'anar-hi, no?
0: Iniciativa impulsada per la delegació del govern a Portugal, l'Ajuntament de Viana do Castelo, a Portugal també, i la coordinadora de Valls de Bastons de Catalunya, i que vol demostrar que aquesta cultura popular també és una manera de construir ponts entre territoris.

0: I ara fem una mirada ràpida cap a altres festes i celebracions que omplen el país d'aquest cap de setmana. A Vacarisses, al Vallès Occidental, arriba la Festa de la Vaca, una celebració popular vinculada a la identitat d'aquest municipi que s'allargarà fins demà mateix. També continua la Festa Verdaguer, dedicada a la figura i al llegat del poeta Jacint Verdaguer, amb activitats culturals repartides en diferents espais vinculats al poeta i a l'epicentre a Folgueroles. A Port de la Selva, a l'Alt Empordà, s'encaren els darrers dies de la Festa Major de Sant Baldiri. A Cartellà i a Sant Medí, els gironès reviuen aquest cap de setmana la Festa de la Remensa, amb recreacions i activitats vinculades a la memòria històrica. També Festa del Roser a Riudaura, a la Garrotxa, amb el Vall del Gambeto com a protagonista, i Festa Major de Campelles al Ripollès. Altres cites destacades són, per exemple, Cardedeu, al Vallès Oriental, amb la Fira de Sant Isidre, Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa, a la seva Festa Major, amb els seus balls protocolaris de l'imatgeria del municipi. Llagostera, el Gironès, continuen immersos en aquests dies de festa gran. Aquest cap de setmana arriba la Festa de la Cirera, Sant Climent del Llobregat, al Baix Llobregat, cita que posa en valor el producte més emblemàtic del municipi. I diumenge, a Rubí, al Vallès Occidental, es trobaran dues celebracions ben arrelades, l'Aplec de Sant Mus i la Festa dels Xatos. Una jornada de tradició, també gastronomia i, com no, cultura popular.
1: Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rotllant.
0: I ara entrem en temàtica musical. Si haguessis...

0: La música d'arrel continua buscant noves veus, noves mirades i noves maneres d'explicar-se. I una de les grans portes d'entrada per als projectes emergents torna a obrir-se aquests dies. Ja està en marxa la 19a edició del concurs Sons de la Mediterrània, impulsat pel Centre Artesà Tradicionarius i el grup Enderroc, amb el suport de la Fira Mediterrània de Manresa, el suport també d'aquest programa que esteu escoltant. Fins al dia 15 de juny, grups i solistes poden presentar-hi les seves propostes de folk i de músiques d'arrel mediterrànies. A través del web del certamen, el jurat seleccionarà tres finalistes que actuaran en directe a la propera Fira Mediterrània de Manresa, on es decidirà el projecte guanyador. Jordi Martí, director de la revista Sons, ens parla de l'objectiu d'aquest concurs.
1: Doncs el concurs Sons de la Mediterrània està dirigit sobretot a grups o a músics solistes que d'alguna manera renovin la música d'arrel. Això és un concepte molt ampli, però bé, dins d'aquesta definició hi poden entrar moltes coses, però bé, és una escena que afortunadament en els darrers anys doncs, estan sortint coses molt interessants i el concurs el que vol fer és servir una mica d'aparador a totes aquestes propostes joves i emergents.

0: marcada.
1: El premi inclou una gravació i promoció d'un disc professional, una campanya de difusió i actuacions en alguns dels principals festivals i circuits de folk del país, com per exemple el Tradicionarios, el Circuit Folk, el FIMPT, a Vilanova i la Geltrú, el Corre que toquen a Blanes, entre d'altres. A més, el projecte guanyador entrarà a formar part de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània, un programa d'acompanyament i suport a la creació artística.
2: Propostes amb músics que eren superjoves quan es van presentar al concurs i que ara són ja músics ja més que fets, no? amb carreres molt sòlides. O, bueno, per dir dos noms, per exemple, l'Anaïs Falcó i el Manu Sabater, que ara estan dirigint el Tradicionario juntament amb Andrea Moliner, doncs han passat pel concursons amb diverses formacions i amb algunes fins i tot ja que pràcticament eren adolescents, no? I ara doncs ja observen el concurs des d'una altra perspectiva, no? I això doncs està bé perquè vol dir que hi ha una continuïtat i bé, i una renovació i un relleu generacional. L'escena del folk ha canviat molt, no? I és significatiu també com el discurs, no? dels grups, vull dir, també és cada cop més habitual que hi hagi grups o músics que ressignifiquen la música tradicional, no? I això ho hem vist, sobretot, per exemple, amb reivindicacions de gènere, no? O feministes, que és una cosa que abans el folk i en general la música doncs no estava molt present als escenaris, i en canvi ara sí, no? Record.

0: Aquest dissabte continua el Recòndit, el festival que fa de la música en directe una eina per portar cultura a pobles petits del Pla de l'Estany i espais més allunyats dels grans circuits habituals. Un projecte que arriba a la 6a edició i manté la seva aposta per descentralitzar l'oferta cultural i fer arribar artistes i propostes de primer nivell a municipis de menys de 2.000 habitants i entorns naturals singulars. Avui trobareu els Obeses a Sant Miquel de Campmajor i demà diumenge, a partir de les 6, Tona Gafarot a Vilavenut. A la programació d'aquest Recòndit, durant els propers mesos, també trobareu propostes que neixen de l'arrel, com per exemple els Trèvol, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, així com Roger Mas amb la Cobla Sant Jordi. I en la mateixa línia, avui dissabte arrenca una nova edició del Perifèria Cultural, el cicle itinerant que continua reivindicant una altra manera d'entendre la cultura, des de la proximitat, des del territori i amb propostes que sovint queden fora dels grans circuits. La programació d'enguany s'estendrà fins al novembre, des d'aquest mateix cap de setmana, amb més de 100 concerts repartits en 45 jornades i 35 municipis d'arreu dels Països Catalans. Aquesta serà la primera edició amb la direcció artística de Francesc Rivera Titot i també, com a novetat, arribarà a territoris com Mallorca, el Matarranya i la Catalunya Nord. Titot Rivera ens parla dels equilibris a la programació.
1: També tenim una combinació entre la gent que sabem que té un cert poder de convocatòria amb gent que nosaltres creiem que a curt termini l'hauria de tenir, no? O que són propostes que nosaltres entenem que són molt interessants i que fan una aportació important, doncs, en l'àmbit cultural, no? I per tant, intentem fer això, però també sabem que moltes vegades són propostes que encara estan per descobrir en molts llocs i, per tant, intentem mantenir aquest equilibri, no?, per garantir que qui va a veure alguna cosa que ja coneix i li agrada té l'oportunitat de descobrir una cosa que no sabia que existia, no?
0: El tret de sortida serà avui mateix amb l'espectacle Guerra, Exili, Revenja, una producció de Joan Lluís Bozzo amb Anabel Villalonga, que combinarà cançons i memòria històrica, acompanyada pel duet ebrenc Terrae. I serà a Corbera d'Ebre, un concert que es repetirà el proper 29 de maig a Porreres.

Aquests eren els Terrae que obren avui, juntament amb Joan Lluís Botzo i Anabel Villalonga, aquest Perifèria Cultural a Corbera d'Ebre. N'hem sentit la cançó de Pandero. Tanquem, doncs, aquest Mans. I hem estat amb la Rosa Silloé al muntatge musical, la Mònica Muñoz a la producció i Quim Rullan a la direcció. Darrera sardana, ara per marxar, una composició de Pepita Llunell. És El pati dels tarongers, peça que avui sonarà el 83è aplec de Badalona a partir de 4:45 de la tarda a la plaça Rosa dels Vents, amb les Cobles Marinada, principal del Llobregat i ciutat de Girona. Gràcies per ser-hi. Una setmana més. Nosaltres ens retrobem demà, si ho voleu, a les 5 del matí i també el cap de setmana que ve. Fins aquí aquest Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
4: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
5: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
6: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
5: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
6: Drassanes Reials. Pedres que expliquen Barcelona.
7: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
8: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
7: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
8: Fes del Palau el teu ritual.
9: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
10: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
11: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, vam tornar a parlar de Dino Marcelo, aquest home de 56 anys, que va atracar un supermercat de Lleida a punta de pistola, només un mes després d'haver sortit de la presó de Ponent. I, de fet, Dino Marcelo, que tothom ja avisava quan va sortir a llibertat, que efectivament no estava rehabilitat.
12: I, a més, no van trigar res en localitzar-lo, perquè quan surt de presó el 16 d'abril, recorda que la Fiscalia va demanar als Mossos una mena de vigilància moderada perquè... Per totes aquestes advertències, clar, què implicava aquesta vigilància moderada? No podien fer aquesta altra vigilància més intensiva que de vegades a les sentències es posa als agressors sexuals, per exemple, sinó que havia de ser a partir de la informació que ell mateix volgués proporcionar als Mossos. O sigui, no podien fer ni fer seguiments ni res més que preguntar-li on seràs, on estaràs, i el van poder anar a buscar i detenir-lo.
11: Un dissabte, en què canviem radicalment de tema, també vam sentir històries de parts, concretament la Sandra, la Ivet i la Natàlia, que ens van compartir les seves experiències de donar llum a casa, al cotxe i en un ascensor de l'hospital. Per exemple, la Ivet, en aquest cas, que va parir ella sola una nena de 4 quilos.
13: Jo ja vaig veure clar que aquell ascensor no s'agafava. O sigui, estava una passa, però és que no em podia moure. Estava com de cuclilla, de genolls a terra, i ja veia que...
10: O sigui, a la sortida de l'ascensor vas veure que el cap ja era fora.
13: Sí, vaig tocar i vaig notar el cap, o sigui, sense que estés a fora, com diguéssim, com la closca. I
10: tenia aquí... cabells?
13: Tenia cabells. Torna a...
10: Ningú t'assisteix al parc fins aleshores, en
13: ningú,
10: aquell moment?
13: Ningú.
10: O sigui, ja, el cap de l'Èlia ja havia començat a sortir?
13: Havia començat a sortir, i el següent cop que em va tocar en penya va sortir sencer. Tenia com tot el cap agafat a la... O sigui, tinc
10: sencer,
13: aquesta...
10: ja.
13: Sencer. Tinc aquesta imatge...
10: Ja ha nascut, l'Èlia, eh?
13: El cap, sí. I a la següent, tota.
10: Quants quilos va passar, l'Èlia?
13: 4.
10: 4 quilos?
13: 4. Wow. Sí, sí. Anava sentint... Ostres, és gran, eh? És gran, i jo pensava, bueno, calleu que ja l'he tret, o sigui, ja està, no vull saber-ho.
11: I amb en Xavier Aldecoa van viatjar a Ruwenzori, unes muntanyes llegendàries i màgiques d'Uganda. Allà en Xavier va fer un reportatge sobre l'educació a la zona rural.
14: Molts nens han de convidar no només a anar a l'escola amb les dificultats que comporten una zona rural, havien de caminar bastant per arribar a l'escola, sinó també amb la feina. Havien de treballar al camp i això convertia els seus somnis. En el cas del Harret volia ser policia, la Libana volia ser professora i en Joat volia ser metge, doncs en una muntanya ben difícil d'escalar. I de fet és una de les coses que volia explicar. No només és intenció d'estudiar, en alguns casos és una dificultat afegida molt gran. O sigui, veies a tota la zona tenien somnis d'anar a un altre lloc, eh? O sigui, per exemple, aquesta nena volia ser professora, el Joat volia ser metge, però també em vaig trobar molts que volien ser pilots d'avió, que volien marxar. I t'haig de dir que últimament també m'estic trobant a molts nens que volen ser portejadors o guies.
11: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara, estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
15: Bon dia.
11: HBO Max, una de les estrenes catalanes més esperades de la temporada. Rebala ja.
16: Ja, què collons fotem?
15: La sèrie, creada per Pol Rodríguez, està inspirada en la seva pròpia família i explica la història del restaurant Can Mosques, un dels històrics de Barcelona que ha de lluitar contra un desnonament després de caure en mans d'un fons d'inversió pervers. I quan decideixin plantar cara, la lluita es convertirà en una espiral cada vegada més perillosa. Tot plegat, protagonitzat per Enric Auqué, Sergi López i Maria Rodríguez Soto.
17: Hey. Never touch the buttons.
11: I als cinemes, una superestrena de Star Wars, The Mandalorian en Grogu.
15: Pedro Pascal i Sigourney Weaver porten la sèrie de televisió a la gran pantalla amb aquesta aventura especial en què la Nova República recluta els nostres herois per acabar de derrotar els senyors de la guerra imperials que encara amenacen la galàxia.
11: I al Teatre Borràs, La Promesa.
15: La comèdia, escrita per Iago Alonso i Silvia Navarro i dirigida per Pau Roca, ens presenta un grup d'amics que es troben en una festa temàtica dels anys 90 que els canviarà la vida per sempre. Bàsicament perquè l'anfitriona ha decidit enverinar-los a tots. Avui a funció a 6:15 i també a 8:00 PM.
11: Bon dia, Sònia Dolofeu.
18: Molt bon dia, Marina.
11: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes avui pel Baix Empordà, la primera a les festes de primavera de Palafrugell.
18: Avui arrenca una nova edició i ja en porten 64. El municipi tornarà a omplir-se de música, color, cultura popular i de carrers vius. Una celebració amb ànima pròpia, arrelada al poble i pensada perquè tothom la visqui. Famílies, colles, entitats, comerços, veïns i visitants de totes les edats. Durant més de 2 setmanes, Palafrugell es converteix en un gran escenari festiu amb activitats per a tots els gustos i que culmina amb el carrusel Costa Brava com a gran protagonista avui dissabte a 6:00 PM. Hi ha prevista la trobada de pubilles i reines a la Fundació Cuixart i a partir de 8:00 PM sopar de presentació i espectacle de les colles a la Bòbila. Els pròxims dies també s'hi faran els vermuts literaris, la baixada de carretons, la marxa de la Garoina o la fangejada. Podeu consultar totes les activitats a la web cultura.palaforgell.cat.
11: I podeu dinar o sopar al restaurant El Padró de Pals.
18: Situat al carrer de les Placetes, número 29, al centre històric, a tocar de la plaça de l'Església i de la Torre d'en Ramonet, un restaurant de cuina mediterrània i cuina casolana que, com no podia ser d'una altra manera en aquesta població, té l'arròs com a especialitat i també tenen una extensa selecció de vins de l'Empordà. I podem tastar l'albocat amb gambes, l'albergínia escalivada amb sobrassada, els musclos amb romaní i llima, l'hamburguesa de vedella de Girona, l'arròs a la cassola amb carn, sípia i marisc o el de marisc i llamà. Màntol, de postres, colant de xocolata amb gelat de Baileys, recuit de fonteta o crema catalana gelada amb carquinyolis. El preu mitjà per persona és d'uns 40 euros, obert cada dia, menys dijous, al migdia, de 1:00 PM a 4:00 PM i a la nit, de 8:00 PM a 11:00 PM.
11: Música. Ara ens es formi.

0: Perquè si són per pals, podem anar al concert de Joan Miquel Oliver.
1: A les 9 del vespre, al pati de Cala Pruna, un concert que s'inclou en la programació del Festival Ítaca. Oliver és un dels creadors més singulars de l'escena musical catalana, conegut per la seva trajectòria en solitari i per haver estat ànima creativa del projecte Antònia Font. L'artista mallorquí fa poques setmanes que ha estrenat un dels seus discos més esperats, titulat Ruïssos. Un treball on trobem el Joan Miquel Oliver més autèntic i genuí, vestit de la manera més senzilla possible, amb només bateria, baix i guitarres. Estem davant d'un exercici de sinceritat per part seva. No hi falten la vida quotidiana, la solitud, l'amor, ni tampoc allò que ha definit des de sempre el seu estil poètic, una immersió estètica dins les capes més evidents, però sovint desapercebudes, del món. Avui presentarà aquests nous temes davant del públic empordanès. Si voleu anar, encara queden entrades, es poden comprar a la web del festival per 14 i 22 euros.
0: Arribarem a les 7 amb la cançó Ux Oxitocina, del nou disc de Joan Miquel Oliver, que avui actua al Festival Ítaca a Pals. Ara tornem.

0: Dissabte 23 de maig del 2026, quina setmaneta que portem? Jonathan Andic, Zapatero, Bad Bunny, Pep Guardiola, pressupostos... Tindrem temps de tot, però el dia d'avui també mira cap a Oslo, la capital de Noruega, acull aquesta tarda la final de la Champions, i per sisena vegada consecutiva el Barça hi arriba amb les ganes d'aixecar el trofeu més preuat. La lliçó està ben apresa després que la temporada passada ens quedéssim amb un pam de nas quan l'equip de Pere Romeu va perdre la final a Lisboa contra l'Arsenal. Lluny queda l'abraçada d'Aitana consolant les llàgrimes del president Laporta damunt la gespa. Potser aquesta vegada el Barça no és tan favorit perquè al davant hi té el sempre temible Olímpic de Lió, però la gana que ha demostrat sempre aquest equip ens fa pensar que culminar una altra temporada per emmarcar és possible. Les virtuts de l'equip femení del Barça les hem anat descobrint els últims anys i els que ens hi hem enganxat hem comprovat que el verdader èxit d'aquest grup de jugadores és que els nens i nenes que creixen avui dia ja llueixen amb la mateixa normalitat les samarretes de la Mini Amalo Rafinha que les d'Alexia Putellas, Quica Nazaret o la mateixa Aitana Bonmatí. L'ambientàs i la comunió que s'ha generat en les eliminatòries prèvies contra el Madrid i el Bayern al Camp Nou certifica que aquest èxit arribat per quedar-se. Delicients per seguir el partit d'aquesta tarda en tenim de sobres. És una final de Champions, no cal afegir gran cosa més. Però, més enllà de la Copa d'Europa, hi ha altres elements que la fa especial. Serà l'última final d'Alexia com a blaugrana? La seva temporada fa olor de comiat. Qui segur que marxarà serà un altre emblema de l'equip, Mapi León, que avui s'enfrontarà a la seva parella, l'ex-blaugrana Ingrid Engen, ara a l'Olympique. I per si no n'hi hagués prou, a la banqueta de l'equip francès, ara s'hi asseu Jonathan Giraldet, l'entrenador que va precedir Pere Romeu, el seu antic ajudant, i amb qui el Barça ja ho ha guanyat tot. Moltes finals en una de sola i la sensació que avui en joc hi ha alguna cosa més que una Champions. Passi el que passi, aquest equip ha aconseguit canviar per sempre la història del futbol. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Bad Bunny fa embogir Barcelona en el primer dels dos concerts que fa la capital catalana i que donen el tret de sortida a la seva gira europea.
2: El show del porto-riqueny ha inclòs l'actuació sorpresa de Bad Gui al concert. Amb 59.000 espectadors l'han seguit diversos jugadors del Barça, com Lamine Yamal, Gavi i Dani Olmo.
0: Els activistes catalans de la flotilla per Gaza han d'arribar aquest migdia a l'aeroport del Prat.
2: Està previst que ho facin a les 13 hores, a la 1 del migdia. N'estarem pendents.
0: És un dissabte d'operació sortida.
2: Es calcula que avui sortiran 200.000 vehicles de l'àrea de Barcelona per aquest cap de setmana allà, i es preveu que la via amb més complicacions sigui l'AP7, com ahir, que va acumular 40 quilòmetres de cua.
0: El govern de Salvador Illa preveu aprovar el juliol els seus primers pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari.
2: L'executiu ha presentat uns comptes pel mateix import que els que va portar al Parlament al febrer, 49.000 milions d'euros. S'han reassignat una partida de 900 milions per complir els compromisos amb Esquerra i els Comuns.
0: La investigació del cas Plus Ultra se centra en el telèfon mòbil i les agendes de la secretària de l'expresident Zapatero.
2: I busquen proves que acreditin la relació de José Luis Rodríguez Zapatero amb la suposada trama de tràfic d'influències per la qual està imputat.
0: Final de la Champions, Barça-Olímpic, a Lió, a les 6. Avui programa també mirant cap a Oslo, amb tots els col·laboradors habituals del suplement, els companys del Tot Costa, partit a les 6 amb la transmissió de la Gelmà, en un dissabte en què el Girona, Albert Benet, es juga la permanència de Lliga a Primera.
3: L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat el condemnaria a segona.
0: També avui, jornada unificada a les 9 del vespre, Espanyol, Reial Societat i València-Barça.
3: A Cornellà al Prat, opcions molt remotes de classificació europea per un Espanyol que, recordeu, ja té la permanència assegurada, i el Barça farà la cloenda a Mestalla com a campió de Lliga amb l'objectiu d'arribar als 97 punts.
0: Pep Guardiola deixa el City després de 10 temporades.
3: L'exentrenador del Barça dirigirà demà el seu últim partit amb l'equip de Manchester. Serà a casa contra l'Aston Villa.
0: Caló, caló, Enric Agut, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Roger. Doncs sí, un cap de setmana de molta calor. Avui la temperatura, novament, es dispararà com ahir. Ahir es va arribar per primera vegada aquest any als 35 graus, ja ho hem comentat. A Seròs, 36.1, al Segrià, també Lleida, ciutat, als 35 graus. I avui anem pel mateix camí. Avui, en aquestes poblacions, que pel Segrià, també interior de les Terres de l'Ebre, podem arribar als 34 o 35. A moltes poblacions de l'interior es poden superar els 30. Un dia de sol, amb algun banc de boira molt puntual cap a la costa, ara en tenim algun al voltant del Cap de Creus. I a la tarda podria caure algun ruixat al Pirineu, però seran molt locals. Demà la temperatura podria perdre algun grau, però igualment l'ambient serà totalment estiuent. Ara mateix Barcelona marca 20 graus, Lleida 16, també 16 graus a Tarragona i Girona marca 15 graus.
5: Avui el suplement...
0: A partir de les 9, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz, Marc Molins i Jaume Clotet, i sumarem des d'Oslo el Jordi Costa i la Sònia Gelmà. Avui que al suplement conversem amb el president del Barça en funcions, Rafa Juste, que pot aixecar la seva primera Copa d'Europa. També hi diran la seva sobre aquesta final la Ruth Vilà, el Ramon Salmurri, acompanyats d'aficionats i traslladant-los amb l'ambient d'aquestes hores prèvies des d'Oslo. I tindrem temps per l'Eduard Solà, avui que el Girona juga la vida per sobreviure a primera divisió. Evidentment, avui al suplement també ens morim de ganes de sentir la Maica Navarro a l'Hora Negra, després de la detenció de Jonathan Andic i els indicis que el vinculen amb la mort del seu pare. A partir de les 10, Maica Navarro, com sempre, al suplement, en un matí de dissabte en què també ens visita el novel·lista de Crònica Negra, Andreu Martín. Atenció, perquè l'Andreu ha passat els últims 6 mesos de la seva vida, juntament amb la seva dona, fent un creuer. L'objectiu és escriure una novel·la que passava dins d'un creuer. Una vegada més, la realitat ha superat la ficció, i entre l'antivirus i el vaixell afectat per

0: quart de vuit. Bad Bunny dona el tret de sortida de la seva gira europea a Barcelona amb el primer de dos concerts consecutius. Aquesta nit l'artista porto-riquenya ha convertit l'Estadi Olímpic en una festa que no ha deixat de banda, com en ell és habitual, les reivindicacions. Bad Bunny ha convidat Barcelona a ballar sense por en un concert que ha fet gala de l'orgull dels llatins i de les identitats compartides.
1: Per l'escenari han passat convidats com Bad Gyal, amb qui ha cantat Ella Perrea Sola, i els jugadors del Barça, que han gaudit del concert des de la seva popular casita, que recrea una casa típica porto-riquenya. Bad Bunny també ha fet una picada d'ullet a la llengua i la cultura catalanes en un concert que ha començat així, amb un vídeo de dos nois parlant català.
2: És que se m'ho explica, que dius, és a mi.
3: És així?
2: Sí.
3: I no m'hi va escoltar?
0: Gairebé 60.000 persones que han vibrat el ritme de Bad Bunny amb un directe de dues hores i mitja amb focs artificials, dos escenaris i una producció audiovisual cuidada al mil·límetre. La crònica del Marc Ruiz.
4: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. Ha començat el concert amb un conjunt de salsa, gènere que homenatja el disc Debí tirar más fotos, amb hits instantanis com Nueva York. El públic ha cantat A cor que vols, el samplejat de Dandy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. Bona part del concert ha passat en un segon escenari, la casita, una còpia d'una casa porto-riquenya plena d'amics, entre els quals hi havia Lamine Yamal o Lewandowski. Bad Bunny ha convidat també Bad Gyal a la caseta per cantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Benito Antonio Martínez Ocasio ha recordat com el públic català va confiar en ell el 2016, el 17 i el 19.
5: Tengo bonito recuerdo de la última vez que estuve aquí. Pero ha pasado varios años, han pasado casi 7 años, casi 8. Yo quiero saber si ustedes están listos para la noche de hoy.
4: I ha tancat la festa amb una versió èpica de Debí tirar más fotos i un castell de focs per celebrar la cultura porto-riquenya.
0: Bad Bunny, justament una de les veus més crítiques contra les polítiques de Donald Trump, i no passa pels Estats Units per evitar batudes anti-immigració. De fet, l'actuació de l'artista al descans de la Super Bowl es va convertir en tot un al·legat anti-Trump. Doncs bé, aquesta matinada hem sabut que la Casa Blanca posarà més pals a les rodes als immigrants amb una de les restriccions més importants d'aquests últims anys. I és que ara els ha tocat el rebre als estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, la majoria dels sol·licitants de la coneguda com a Green Card hauran de fer la petició des de fora dels Estats Units al seu país d'origen.
1: Aquest canvi extraordinari, del qual encara no se saben els detalls, podria dificultar el permís de residència a centenars de milers de persones que ara tenen un visat temporal o viuen de forma irregular als Estats Units. També podria provocar més separacions familiars mentre s'espera la resolució de la sol·licitud. I terminis més llargs, perquè la mesura sobrecarrega els consulats, que gestionen moltes més coses a banda de permisos de residència. Segons el govern nord-americà, això reduirà literalment, diu, la necessitat de trobar i expulsar aquells que viuen en situació irregular als Estats Units. En els últims 10 anys, la majoria de les green cards s'han donat a persones que ja vivien al país, en molts casos a gent que hi ha entrat de manera legal i s'ha casat amb nord-americans per regularitzar el seu estatus.
0: Aquest migdia arriben a Barcelona els 23 activistes dels Països Catalans de la Flotilla de Gaza, a terra en provenents d'Istanbul, on han passat revisions mèdiques després de ser deportats dijous per Israel.
1: Les advocades dels membres del comboi humanitari denuncien casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. A la una del migdia està previst rebre'ls a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat, on també atendran els mitjans de comunicació.
0: L'Iran acusa els Estats Units d'intentar sabotejar els esforços de pau, tot i que assegura que la via diplomàtica continua oberta. Aquestes últimes hores, el ministre d'Exteriors iranià s'ha reunit amb el Pakistan, que fa de mediador.
1: Però encara no s'ha arribat a cap acord, tot plegat enmig de les especulacions que han engegat un canvi d'agenda de Donald Trump que alimenta una possible represa de les hostilitats. Aquesta matinada, el president nord-americà ha repetit que l'Iran no tindrà mai una arma nuclear i que la guerra s'acabarà aviat.
0: 4 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Avui sortiran de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles en el marc de l'operació sortida del cap de setmana llarg de la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit ha previst que entre ahir i avui surtin 600.000 vehicles de l'àrea barcelonina.
1: La via que tornarà a concentrar més volum de trànsit és la P7, així com també les vies d'accés a la costa, tenint en compte les temperatures altes previstes per aquests dies. Ahir ja es van registrar fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos

0: sentits i els diversos punts d'incidències. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, ha fet una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Ho ha dit a 3Cat Info.
1: Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana llarg és el de més mobilitat del que portem d'any, fins i tot per sobre de la Setmana Santa.
2: Comença el tràmit parlamentari dels pressupostos. El govern treballa amb l'objectiu de tenir-los aprovats durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. I tres mesos després del primer intent, l'executiu sí que ara té els vots necessaris per tirar-los endavant.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. No s'ha inclòs, en canvi, cap partida específica per apujar els salaris dels mestres. Alícia Romero és la consellera d'Economia.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
2: La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes està previstos pel dia 2 de juliol.
0: Una data però que saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert Onega.
4: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
5: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
2: Mentrestant, continua sense resoldre's el conflicte amb el món educatiu. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i la setmana que ve continuaran negociant després que la reunió d'ahir acabés en desacord.
0: El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals, i també crearia 3 complements nous. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, assegura que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
6: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant.
0: Els sindicats, però, insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
7: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui, i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades que està previst ara s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes es podrien allargar coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat.
2: Un 8:15 del matí. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. Des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
8: Bon dia. El material requisat a la secretària de Zapatero, el seu mòbil i les seves agendes, és clau per als investigadors. Consideren que podria tenir dades i informació de les ordres de l'expresident per organitzar reunions amb els implicats en la presumpta trama. La policia també ha trobat una caixa forta oculta al despatx de l'expresident, investigacions que no han minvat de moment el suport del govern espanyol a Zapatero. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de Junts, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
4: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent el rescat de Plus Ultra. Ábalos acusa el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de Zapatero.
2: Més qüestions. Els treballadors dels comerços de grans empreses tèxtils estan cridats avui a la vaga arreu de l'Estat. També es faran concentracions per tot el territori. La de Barcelona serà al Portal de l'Àngel a les 11 del matí.
0: Aquestes mobilitzacions estan convocades pel sindicat UGT, que rebutja el preacord signat entre la patronal Arte i els sindicats Comissions Obreres i Fetico, perquè considera que comporta un retrocés de drets laborals. Afirmen que obre la porta a la precarització laboral, a la doble escala salarial i al desmantellament dels convenis provincials. El secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, Òscar López, exposa a aquesta emissora que la implantació del conveni estatal generarà desigualtats entre els treballadors i comportarà acomiadaments.
10: No, que nos impongan un convenio estatal donde se va a reducir el salario y eso va a condicionar, va a llevar a que despidan a gente, porque ahora las empresas lo que van a poder hacer es salario mínimo que hay en comercio textil de Barcelona, 21.000 euros. Ahora van a poder contratar por 18.000. Que es evidente que mañana despido a 15 personas y contrato a 15 personas con una media de 3.000 euros menos.
2: I avui també ens fem ressò que molts tallers de cotxes tindran problemes per adaptar-se al vehicle elèctric i potser hauran d'acabar tancant. La Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils es queixa que a ells les administracions no els han donat ajudes per adequar-se a la nova mobilitat, com sí que han fet amb els fabricants o els consumidors.
0: El president de la Federació, Germán Palomas, lamenta que els tallers, que en molts casos són microempreses o petites empreses d'autònoms societaris, han d'assumir en solitari la inversió per transformar-se.
11: El món de la postvenda necessita, lògicament, ajuda per formar-se, per preparar-se, per equipar-se. Penseu que per posar un punt d'atenció a vehicle elèctric en un taller, entre maquinària, formació, el propi espai que has de preparar, que has de delimitar, i els EPIs que has de tenir disponibles, pel taller és una inversió entre 20 i 25.000 euros.
2: Recte final del Festival de Cine de Canes. Les travesses per la Palma d'Or que s'entreguen aquesta nit estan obertes amb la bola negra dels Javis. Entre les màximes favorites entraran al palmarès. Aquestes últimes hores, més bones notícies per la presència catalana a Canes amb el premi al millor documental. Enviat especial, Marc Garriga, bon dia.
12: Bon dia. L'Ull d'Or, el millor documental del festival, se l'han dut Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films. És una obra molt personal de la iraniana Pega Ahangarani, que repassa 50 anys d'història del seu país a partir de vídeos domèstics de la seva família. A la secció Encertem Regard, la categoria de plata del festival, ja hi ha palmarès. El guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner, aclamat de forma unànima. I pel que fa a la Palma d'Or, hi ha quatre títols que tenen lloc pràcticament assegurat al palmarès: l'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudan. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que les últimes hores ha vist com el suflé baixava una mica, amarga Navidad pel poder del nom de Pedro Almodóvar, i Javier Bardem, gran favorit al Premi Millor Actor per El Ser Querido, disputat amb Swan Aglo, de la belga Notre Salut. Si tu...
2: I aquesta és Maria del Mar Bonet, que ret culte al Mediterrani amb el seu últim disc, L'aigua no cansa. Aquest vespre el presenta al Palau de la Música dins de la programació del Guitar BSN. Estel Coletes.
13: Després de 6 dècades entregades a la música, la poesia i els escenaris, la cantant mallorquina hi torna amb aquest àlbum, produït i gravat a Mallorca, i que té la poesia com a eix central.
14: Jo busco també molt la poesia dintre dels meus textos.
2: Ja, ja.
14: Aleshores intent sempre anar cap aquí, i sóc bastant exigent amb els textos meus, no? I m'agrada que lliguin amb una poesia, amb una quotidianitat també de la poesia que existeix a la Mediterrània, no?
13: L'aigua no cansa compta amb 9 cançons d'homenatge al Mediterrani, la tradició popular i la poesia.
2: I a Lleida aquest cap de setmana, cita gastronòmica amb la 45a edició de l'Aplec del Cargol. Ahir va ser el tret de sortida de la festa, que s'allarga fins diumenge i que arriba a xifres de participació rècord amb 124 colles. Des de Lleida, Júlia Albacar.
15: Una festa en què s'arriben a menjar fins a 14 tones de caragols i aquest any està molt marcada per les altes temperatures aquí a Ponent. Ahir ja es van fregar els 35 graus i durant tot el cap de setmana s'espera que la calor continuï. Així ens explicaven els penyistes com s'ho estan fent per aguantar la calorada.
16: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
17: Home, està sent dur, la veritat.
18: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
19: Una comanda de vanos, per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
15: Al recinte estant, durant les nits, s'han mantingut les restriccions d'accés i una de les novetats és que s'ha habilitat una gran carpa amb capacitat per a unes 500 persones, per a tota la gent que vulgui conèixer la festa, però que no tingui colla, on podran aprofitar per degustar els tradicionals plats de caragols.
20: L'informatiu del suplement.
21: És hora d'acomiadar la Lliga. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 9:15, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio, amb el seguiment del Girona Elx i l'Espanyol Reial Societat.
22: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
23: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
24: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
25: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
26: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
27: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
26: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
27: T'ho perdràs?
26: Més informació a futurfest.cat.
28: El balcó gastronòmic és un lloc...
29: Què bo?
28: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
29: Parella, què us podem partir?
28: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
30: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
31: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
32: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
33: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
32: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
33: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
20: L'informatiu del suplement.
2: 6 minuts per 8:15 del matí... Reprenem la informació amb la qual obríem avui aquest informatiu, aquest programa. Dia gran avui a Oslo, amb la final de la Champions femenina de futbol, Barça Olímpic de Lió, a partir de les 6, i amb la TDG de Catalunya Ràdio, el Barça, que buscarà el seu quart títol de la màxima competició europea, just un any després d'això.
34: La pilota torna a les cames de Mariona, que mira d'inventar alguna cosa des d'aquesta banda esquerra. Ha trobat a la frontal de la gran una posició jugada per Russo i el gol.
2: La recollida de cable de l'any passat, que tots ens les prometíem molt felices, va ser històrica. Pere Escobar narrava d'aquesta manera el gol de l'Arsenal en la derrota de la final de l'any passat a Lisboa.
34: I final! Final del partit! Acaba la final!
2: La Champions es va escapar l'any passat, però avui el Barça es vol treure aquella espineta i recuperar el tron del futbol europeu. Albert Benet.
35: Serà la sisena final de Champions seguida per al Barça, la setena final en 8 temporades i la tercera contra l'Olympique de Lió. Amb un balanç d'una victòria i dues derrotes, l'equip francès té 8 Champions en el seu palmarès. La capitana del Barça, Alexia Putellas, parlava de duel estimulant.
36: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys, recentment, doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
35: Irene Paredes, amb una sobrecàrrega muscular, continua sent dubte per jugar a la final, mentre que Graham s'espera que pugui estar a l'11 titular.
37: A veces tienes cositas, mala suerte por las semis, pero bueno, he podido entrenar bien esas semanas y por la confianza que yo tengo, por las sensaciones que ha tenido esta semana, me siento bien y la confianza no lo he perdido, así que estoy para darle todo lo que me pide el equipo y el entrenador mañana, así que estoy bien.
35: Pere Romeu, el tècnic del Barça, assegura que l'equip està totalment preparat per disputar la final i el veu a l'alça.
0: L'equip ha crescut molt, al revés de tota la temporada. Ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt. Tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
35: I ara sentireu l'entrenador rival, el tècnic de l'Olympique de Lió, Jonathan Giraldez, que s'enfronta a un Barça amb qui, recordeu, va guanyar dues Champions com a predecessor de Pere Romeu.
1: Yo creo que es una final muy igualada. Seguramente por historia los últimos años el Barça ha copado todo el protagonismo en las finales, seguramente, pero bueno, yo creo que es una final muy igualada, donde hay dos equipos que tienen muchísimo nivel en sus plantillas.
35: El Barça Olímpic de Lió a les 6 el podreu seguir amb la transmissió de Catalunya Ràdio. En un dissabte en què es disputa l'última jornada de la Lliga de Primera, amb tots els partits en horari unificat, a les 9 del vespre i amb el Girona jugant-se la permanència. L'equip gironí ha de guanyar, tant sí com no l'Elx, a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat condemnaria segona l'equip que entrena Michel Sánchez.
3: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
35: També en aquesta última jornada, l'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea per a l'equip que entrena Manolo González.
4: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
35: I el Barça visitarà el València a Mestalla. L'entrenador Hansi Flick descarta arribar als 10 anys a la banqueta del Barça, com sí que ha fet Pep Guardiola amb el Manchester City.
5: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
35: Això després de l'anunci de Pep Guardiola, una de les notícies de les últimes hores, sens dubte, deixa la banqueta del Manchester City, és ja oficial, després de 10 temporades.
6: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
35: Ara, la gran incògnita és saber què farà Pep Guardiola, quin serà el seu pròxim destí o si agafarà d'entrada un any sabàtic. Qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa.
7: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
35: Un Arbeloa que descartava de totes la possibilitat de ser ajudant de José Mourinho al Madrid. A l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran demà a la final. A les semis de la final a 4 jugades ahir a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. A la Lliga Sobal d'handbol, doble victòria catalana en la 29a jornada. El Granollers és tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasso a Dirón i victòria clara del Barça ja campió contra el Torrelavega per 36-24. En waterpolo ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. La jugaran el Mataró i el Sant Andreu.
8: El suplement, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
2: Són 2:15 del matí.

0: Els meus ídols del suplement, cada dissabte a l'hora que surt el sol, avui amb un músic que desperta passions, és Van Morrison. Amb ells, Blai i Mercè Olgàbalos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Xa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-
1: no confondre amb el Tigre de Gales, que és Tom Jones.
3: El sentirem avui, el Tigre de Gales,
1: ah, sí?
3: també.
1: Ah, sí? Que bé, sí, que bé. Sí, aquí sí, queden sí. tots els felins junts.
0: És un homenatge a Mònica Terribas, Blai, aquest
1: sí,
0: espai d'avui.
1: A mi, Van Morrison, des que vaig conèixer la Mònica, que em fa pensar en ella sempre que l'escolto, i de fet avui he anat a buscar quina és la cançó preferida del Van Morrison de la Mònica, perquè sonés en algun moment. Crec que sonarà. O si més no, sonarà una que té alguna vinculació especial amb ella. I de moment hem començat amb la cançó que més odia el propi Van Morrison, que és la més coneguda que té, que és Brown Eyed Girl, que inicialment s'havia de dir, té una curiositat, que s'havia de dir Brown Skinned Girl, eh?
3: Sí.
1: I per fer-la una mica més
3: sí, perquè la
1: amigable, fica... no? per pressions...
3: Clar, és que estava intuint un amor interracial, i llavors això als anys 60 doncs, estava molt, molt ben vist, i llavors la discogràfica va suggerir dissimular-ho una mica. Per això es diu així, la cançó.
0: No la toca en directe, aquesta, mai.
1: No. Jo he anat mirant el repertori, com a mínim, d'aquesta gira, que arribarà el 3 de juliol a l'Auditori del Fòrum, allà, al Festival de Jazz de Barcelona. No la fa, ni els bisos. Vull dir, el Van Morrison en directe no fa concessions.
0: No diu ni bona nit.
1: No diu res. Només canta i toca el saxo, però sona collonut. És una passada, veure-la en directe. Per tant, si accepteu això, aneu el 3 de juliol a l'Auditori.

0: Una cançó que fins i tot es van atrevir a versionar els Pets amb Ulls de color mel. Que se n'ha fet de snitzel fresca. De què rieu?
1: Home.
0: De què rieu?
1: Amb tots els respectes pel Lluís, Gavaldà, que ell també és fan del Van Morrison.
0: Escolta, això, mira, Van Morrison català.

0: amb el pan al xalalalalala.
1: Vinga, vinga. Les llufes.
2: Ai, encara no. Encara no.
0: Un respecte per Lluís Gavaldà, que s'ha atrevit amb moltes coses i gairebé totes amb èxit.
1: Sí, no, i tant.
2: Home.
1: Tots els respectes.
0: Sí. Tenim algun Van Morrison català, allò que diguis...
1: Algun Van Morrison català?
0: O és tan irrepetible que...
3: Uau.
1: Difícil.
3: Difícil perquè...
1: Ser... Digues.
3: No, perquè a més Van Morrison ve d'una herència musical que aquí a Catalunya no s'ha repetit, no? Perquè ell diguem que ve d'aquesta generació de músics del Regne Unit i d'irlandesos que van intentar adoptar tot el soul i el rhythm and blues a la seva condició de persones blanques. Jo dic persones blanques perquè el gènere que es va crear en aquell moment era blue-eyed soul, és a dir, soul d'ulls blaus.
1: D'ulls de colomel.
3: D'ulls de colomel.
0: Vinga, avui Van Morrison, els meus ídols del suplement.

0: Yes.
1: Ja és una altra manera de despertar-se, això, eh?
0: Sí, sí, sí. Això és Van Morrison, però de l'any 95. És a dir, començàvem amb el
2: Brown Eyed Girl, sí, sí. De l'any 95, i això ens indica que Van Morrison no és, a diferència d'altres artistes de la seva generació, un artista que s'ha quedat amb la seva primera dècada o amb els seus primers discos i que després doncs, ha anat vivint d'això, sinó que ha anat fent
0: molts discos. I de fet,
2: 47 discos d'estudi, en principi.
0: És que no m'havia atrevit ni a comptar-los perquè la llista era infinita.
2: Sense comptar els discos en directe i tot això, eh?
0: I el que no sabem, imagina't, que segurament deu tenir coses amagades a l'estudi, perquè Van Morrison és d'aquests que això ho repeteixen molts dels artistes que han col·laborat amb ells, que acostuma a fer una presa de les cançons. Ell entra a l'estudi, grava i segurament es queda així. Per tant, la capacitat de producció que deu tenir Van Morrison en un estudi de gravació és molt alta i sobretot mantenint aquesta frescura, no? Aquesta de les primeres preses, i això es queda tal i com està.

0: I ara els nostres oients despistats diran, però aquesta cançó no era de la Patti Smith? No, és de Dem, que era el primer grup que va tenir Van Morrison, aquest grup de rock de garatge, i entre les superfans d'aquest grup hi havia la Patti Smith, que la va portar al seu terreny i la va millorar, sí. Tot sigui dit.
1: Sí, sí. Bueno, a veure, no, aquí entraríem
0: jo crec que sí.
1: Aquí entra... en un jardí.
0: Sí, podríem fer un debat,
1: si
0: vols.
1: Quina és la millor versió de Glòria? Perquè
0: sí.
1: N'hi ha diverses,
0: sí, veritat,
1: no
0: sí,
1: només
0: sí,
1: de,
0: sí,
1: la,
0: sí.
1: De la Patti Smith. Però van, aquest primer grup de Van Morrison Dem va durar molt poc temps, però les poques gravacions que existeixen, diguem que van crear, bueno, van crear un punt d'inflexió en molt sentit, sobretot pel... perquè van posicionar Van Morrison com un crooner soul, no?, irlandès. A més, recordem que és un tipus baixet, una mica grassonet, només en aquella època, pel roig, i cantant soul. Vull dir que era una cosa raríssima. I entre algunes de les cançons que també van gravar en aquella època hi ha It's All Over Now, Baby Blue.

0: Clar, aquí diríem, quina és la millor versió? La de Dem o la de Bob Dylan?
1: M'agrada molt aquesta, eh?
0: És molt xula aquesta, sí. És molt xula, m'agrada moltíssim. I també us diria, quina versió és millor? La de Van Morrison o la de Dexys Midnight Runner interpretant Mr. Jackie Wilson 7?

0: Meravellosa, Olga, aquesta.
1: És, buah, fantàstica. És... Jo no sabia que era de Van Morrison.
0: Jo ho acabo de saber ara.
1: Doncs és un tema de Van Morrison. I a mi m'encanta aquest tema de Dexys Midnight Runner. I, a més, és un grup que em fascina, també, perquè aquells videoclips que feien, no, als anys 80, no, que anaven vestits com... de treballadors de fàbrica, no? Amb els, és que no sé com es diuen...
0: Amb els elàstics.
1: Amb els elàstics, sí, i tot plegat. Hi ha un disc de Van Morrison, que no sé si estaràs d'acord amb mi, Blai, que segurament és dels millors discos que s'han gravat mai, o almenys està...
0: Sé per on vas.
1: Dins de la història del rock, que és Astral Week.
0: Jo sí crec, si algú diu... Per on començo amb Van Morrison?
1: Astral Week.
0: Astral Weeks i Moon Dance.
1: Sí.
0: Jo diria, aquests dos.
1: I així com Brown Eyed Girl és la cançó que potser li ha fet... més coneguda de Van Morrison, la cançó que més diners li ha fet guanyar a Van Morrison, perquè s'ha versionat moltíssimes vegades, és Moon Dance, que és una cançó pensada per ser un estàndard de jazz, i per això artistes com Michael Bublé, doncs, també l'han cantat. Well,

0: A mi aquesta em porta l'original, la del Michel Bublé, no tant, em porta el juliol del 2020, que va ser el comiat de la Mònica Terribas, que el Miqui Puig i a mi ens va tocar, doncs, posar les cançons de l'última secció, que va ser tot per sorpresa. Crec que l'endemà que el Madrid guanyés la Champions, a més.
1: Imagina't, difícil d'aixecar, allò, eh?
0: I vam triar Moondance. De Van Morrison.
2: És un, bueno, és un altre gran tema de Van Morrison, que això, i amb la veu de Michael Bublé t'adones de la...
0: De la magnitud.
2: De la magnitud del,
0: de la tragèdia. Del...
2: No, home, tampoc ho fa tan malament.
1: I què passaria si ajuntéssim el lleó de Belfast amb el tigre de Gales? Doncs això. Sometimes we know, sometimes we don't, sometimes we give,

0: Sometimes we cry. Sometimes we cry.
1: Sometimes it's bad. When the going gets tough.
2: El Lleó de Belfast i el Tigre de Gales són Tom Jones i són Van Morrison, sí. I junts doncs perpetuen una cosa com aquesta, que no deixa de ser una meravella, suposo, també.
3: Home, i a més, jo, no és tan habitual, no?, que aquests artistes
4: no.
3: Cantin junts.
4: Tot i que últimament el Van Morrison està molt d'anar a buscar a músics veterans, com el Buddy Guy i el Taj Mahal en el seu últim disc. Per tant, jo crec que potser sí que ara està una mica d'anar a buscar aquesta llegenda. Més
3: dòcil. Té 80 anys. Té 80 anys, Van Morrison.
4: No tan lleó. Jo crec, és més gosset.
3: És un gatet, ja.
4: Un gatet, sí. The only thing to do
2: is eat humble pie. El tema de Tom Jones, també, amb 80 i pico d'anys, continuant fent gires amb una veu també meravellosa, encara que conserva, i tot aquest poder dalt de l'escenari. També, és a dir, hi han artistes que s'han cuidat i que han pogut doncs allargar moltíssim la carrera, malgrat tots els tòpics que a vegades els envolten, perquè en tenim uns quants d'artistes de primeríssima divisió que amb més de 80 anys doncs continuen fent gires internacionals i amb molt bona forma.
4: Totalment, i crec que també és interessant el que li passa a una veu quan passen els anys, i que també pot ser bonic veure una veu avellotada, una veu doncs que s'ha tornat doncs més àspera.
3: De fet, avui ho hem vist amb Van Morrison, no? O sigui, el Van Morrison de Gloria i el Van Morrison d'aquest Sometimes We Cry, vull dir, la veu li canvia, però manté...
2: No tant com a Leonard Cohen, eh? Perquè allò, clar, que ells greus ja del final...
4: Sí, però no. També m'agrada.
2: I tant. Sí. Va, que acabem.

0: Això és l'Astral Weeks, no?
1: És Astral Weeks.
0: Aquest disc que dèiem.
1: És un disc que en el seu moment ningú va entendre, no va vendre res, o sigui, res.
0: 1968.
1: I anys després ha estat quan les coses s'han posat al seu lloc i ha estat reivindicat com un dels millors discos enregistrats, no? Dintre de la història del rock. És un disc gravat, gravé el que dèiem abans, amb primeres preses, hi ha moltíssima improvisació, hi ha molts arranjaments jazzístics, i és un disc avançat a la seva època.
0: És inclassificable, jo no sé ben bé si és jazz, si és rock, si és cançó, si és spoken word, no?
1: Sí.
0: La citat en algun moment. Però és una meravella. Si busques a les llistes, les típiques llistes aquestes dels millors discos del segle XX, és molt probable que l'Astral Weeks estigui entre els 30 primers.
2: Avui, els meus ídols, Blai Mercè, Olga Balos, Van Morrison i altres artistes convidats. Gràcies a tots plegats per haver-nos acompanyat. Cuideu-vos.
0: Bon una abraçada, dia. Igualment.
2: Ara tornem al suplement.
3: El suplement, amb Roger Escapa. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: És tan tendre amb mi, Di.
5: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
4: Crec que m'he enamorat.
5: Normal, amb aquests preus.
4: Aquesta setmana estalvia'm el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
5: I la síndria ratllada a només 0,99 al quilo. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
6: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
7: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
6: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
8: Quina raó mou el teu món?
9: Lo futur del Pere.
10: Algun dia tenir el meu propi piset.
11: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
12: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
14: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
13: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
14: Fes del Palau el teu ritual.
15: Hola, família, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
16: Va, campió del món per 1,49. T'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25. T'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
17: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 5 minuts de 3:15. Titulars avui amb la Sara Riera. Sara, què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia.
2: Bad Bunny ofereix un espectacle de masses a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
18: La primera actuació a Europa de la seva gira. Aquest vespre hi tornarà.
2: Trump imposa una de les restriccions més dures fins ara contra els estrangers que demanen la residència permanent.
18: A partir d'ara, els sol·licitants a la Green Card l'hauran de demanar des de fora dels Estats Units, al seu país d'origen.
2: Avui sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 200.000 vehicles, aprofitant que hi ha cap de setmana llarg per la segona Pasqua.
18: La via més complicada tornarà a ser la P7, però també les vies d'accés a la costa.
2: El jutge envia a la presó l'home que va matar a ganivetades la seva exparella Figueres.
18: Aquestes últimes hores s'han sabut els detalls del periple que va haver de viure la víctima abans de l'assassinat.
2: Els pressupostos ja són al Parlament i ara l'objectiu del govern i els seus socis és aprovar-los a principis del juliol.
18: Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i prioritzen un cop més la sanitat i l'educació. Inclouen 900 milions d'euros per als compromisos amb els socis.
2: El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació per un suposat cas de corrupció acaba de començar.
18: La policia està revisant el material de la secretària de l'expresident per trobar informació de les reunions que hauria mantingut amb empresaris de la trama.
2: Avui a la tertúlia sumem el panelista Marc Molins, que segur que ens ajudarà també a entendre el cas Zapatero. Els Estats Units formalitzen la intenció de reduir la seva presència militar a Europa en una reunió de l'OTAN.
18: El cap de la diplomàcia, Marco Rubio, ho justifica per les necessitats i amenaces que sorgeixen en altres punts.
2: I aquest vespre coneixerem el guanyador de la Palma d'Or al Festival de Cine de Canes.
18: Aquest any està disponible disputadíssima entre les favorites, la Bola Negra, amb Arga Navidad i el Ser Querido.
2: Dia gran avui a Oslo, amb la final de la Champions femenina de futbol, Barça-Olímpic de Lió.
18: A partir de les 6 i amb la TDG de Catalunya Ràdio, el Barça buscarà el seu quart títol de la màxima competició europea.
2: I el Girona avui es juga la permanència.
18: És l'última jornada de la Lliga de Primera, Girona-Elche, a les 9.
2: Avui les fotografies de les portades dels diaris són per aquest home, Benito Antonio Martínez Ocasio. Marina Laminos, bon dia.
19: O el que és el mateix, bon dia, Roger. Bad Bunny, ahir fent ballar tot l'estadi olímpic i avui il·lustra les imatges de pràcticament totes les portades. A l'ara, efervescència Bad Bunny a l'estadi olímpic és el text que acompanya la imatge del cantant porto-riqueny i el titular principal en clau pressupostos i els aconsegueix per acabar la legislatura, mateix format a La Vanguardia, titular diu el govern gastarà un 10% més que en el seu primer pressupost des del 2023 i la imatge de Bad Bunny amb la seva orquestra que es regala una festa a l'estadi olímpic. El periòdico titular, Esquerra i Comuns faciliten a ella l'impuls de la legislatura i Bad Bunny queda relegat aquí a la part superior, sacseja l'estadi amb la seva festa revolucionària i espai encara per a una tercera imatge, en aquest cas una infografia de la muntanya de Collbató on va caure el propietari de Mango. Així s'ha investigat, diuen, el cas Andic. I al punt avui, una bombona d'oxigen amb el logo de la Generalitat. El govern respira, diu el titular, els acords de pressupostos amb Esquerra i Comuns permeten a l'executiu de Salvador Illa agafar aire.
2: Sobre el cas en dic, avui a partir de les 10, com sempre, l'hora negra de Maica Navarro, en tenim moltes ganes. Bad Bunny, també protagonista a la premsa editada a Madrid, on comparteix titulars amb Zapatero, diari El País, el jutge rastreja comptes a l'estranger dels investigats per Plus Ultra.
19: I imatge del porto-riqueny, Barcelona s'entrega l'orgull boricua a la gira de Bad Bunny, diu El País. El Mundo, també imatge del concert que cataloguen de festassa, i el titular Zapatero era la garantia del petroli veneçolà a la Xina. A l'ABC, la unitat de delinqüència econòmica i fiscal requisa el despatx de Zapatero factures sospitoses, i a la Razón, la justícia dels Estats Units estreny el cercle contra Julito, l'amic personal de l'expresident Zapatero.
2: Anys i anys per molts anys, avui bufarà Albert Postils, 52 espelmes, Mònica Naranjo.
20: L'artista figuerenca, que va cantar en català per la Marató de TV3, va saltar la fama amb l'àlbum Palabras de Mujer, un dels discos més venuts de la història a nivell estatal, amb cançons tan conegudes com Desátame.
2: 60 espelmes, Luis Zahera.
21: Francis, ven aquí, intégrate en la aldea, hombre, ven aquí, ven aquí.
20: Aquest carismàtic actor gallec va rebre molts elogis pel seu paper a la pel·lícula Asbestas, a més del Goya, com a millor actor de repartiment, un premi que també s'havia endut uns anys abans pel film El Reino.
2: 93 espelmes, Joan Collins.
22: I want to thank the ladies and gentlemen of the foreign press who mean a great deal.
20: Aquesta veterana actriu de cinema, teatre i televisió continua en plena forma. És mundialment coneguda per la sèrie Dinastia, en què es posava la pell de la malvada Alexis Colby, un paper que li va permetre guanyar un Globus d'Or.
2: Vida social.
23: I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí.
2: Marta Ferrer, avui la Ludwig Van estrena disc a Gandesa.
24: Els d'Espolla, que trepitjaran la Terra Alta per primera vegada per presentar Pel Barri es Comenta, compartiran escenari amb Marc Grifoll i la seva proposta de teatre físic i dansa. Tot plegat dins del marc del Festival Vincle, que barreja cultura i gastronomia. Això serà avui a partir de 8:15 del vespre.
2: Alfred García també presenta disc, en aquest cas, a Pax del Penedès.
24: L'artista pujarà a l'escenari per presentar el seu tercer disc, T'estimo és Te Quiero, amb una posada en escena inspirada en els seus videoclips més icònics i també amb temps per recuperar els seus grans hits. El concert és a 8:15 del vespre, amb entrades per 20 euros.
2: El Teatre Borràs, La Promesa.
24: La comèdia, escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro i dirigida per Pau Roca, ens presenta un grup d'amics que es troben en una festa temàtica dels anys 90 que els canviarà per sempre la vida, bàsicament perquè l'anfitriona ha decidit enverinar-los a tots. Avui, a funció a 6:15 de la tarda i a 8:00 PM, les entrades a partir de 27 euros.
2: I avui també és un bon dia per assistir al Podcast Fest de Roses.
24: On es podran veure en directe alguns dels programes de més èxit del panorama català, com ara La Sotana, Què t'ha passat o La Riota. Serà a partir de 6:15 de la tarda i l'entrada és gratuïta.
2: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Dabó. Avui el conte es titula Per un futur millor.
25: Hi ha un racó damunt on els nens es queden a dormir a l'escola. Els pupitres porten incorporat un mecanisme homologable al del sofà llit i quan es fa fosc, tothom tanca els ulls fins a l'endemà. El nou pla educatiu ha canviat moltes coses. A més de les assignatures de tota la vida, ara els alumnes en cursen de noves i fan jornades maratonianes. Un dia, la bona gent del món empresarial i econòmic va aixecar el braç i va dir: «Els joves han de saber fer factures, demanar una hipoteca i fer la declaració de la renda». I va néixer Iniciació a la vida adulta. Després van venir els psicòlegs pontificant sobre la gestió dels sentiments i ara als vespres els alumnes cursen Intel·ligència emocional. Però és que més endavant també s'hi van sumar les infermeres. I dels primers auxilis no en parlareu? Els cuiners. Us faríeu creus de la gent incapaç de fregir un ou? I els criminòlegs? Si de petits tots veiéssim un cadàver, la societat aniria millor. Els sociòlegs, que no van fer cap petició, estan expectants per veure fins on arribarà aquesta fornada hiperpreparada. Els pessimistes, en petit comitè, apunten que tots acabaran amb una depressió de cavall. I els optimistes, de portes endins, afegeixen que, almenys, tindran més eines per lluitar-hi.
2: Música.

0: Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb aquest avançament de l'Ivet Nadal, titulat Mai les ales, una reflexió sobre l'amor i la necessitat de deixar volar l'altre sense perdre la capacitat de continuar estimant. Mai les ales compta amb la producció del Petit de Calaril i formarà part del sisè treball de la cantautora i poeta de Granollers.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio. No.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 23 de maig del 2026, quina setmaneta que portem. Jonathan Antic, Zapatero, Bad Bunny, ei, Pep Guardiola, pressupostos. Tindrem temps de tot, però el dia d'avui també mira cap a Oslo, la capital de Noruega, acull aquesta tarda la final de la Champions i per sisena vegada consecutiva el Barça hi arriba amb les ganes d'aixecar el trofeu més preuat. La lliçó està ben apresa després que la temporada passada ens quedéssim amb un pam de nas quan l'equip de Pere Romeu va perdre la final a Lisboa contra l'Arsenal. Lluny queda l'abraçada d'Aitana consolant les llàgrimes del president Laporta damunt la gespa. Potser aquesta vegada el Barça no és tan favorit perquè al davant hi ha el sempre temible Olímpic de Lió, però la gana que ha demostrat sempre aquest equip ens fa pensar que culminar una altra temporada per emmarcar és possible. Les virtuts de l'equip femení del Barça les hem anat descobrint els últims anys i els que ens hi hem enganxat hem comprovat que el verdader èxit d'aquest grup de jugadores és que els nens i nenes que creixen avui dia ja llueixen amb la mateixa normalitat les samarretes de la Lamine Yamal o Rafinha com les d'Alexia Putellas, Quica Natzaret o la mateixa Aitana Bonmatí. L'ambientàs i la comunió que s'ha generat en les eliminatòries prèvies contra el Madrid i el Bayern al Camp Nou certifica que aquest èxit ha arribat per quedar-se. Delicients per seguir el partit d'aquesta tarda en tenim de sobres. És una final de Champions, no cal afegir gran cosa més. Però més enllà de la Copa d'Europa, hi ha altres elements que la fan especial. Serà l'última final d'Alexia com a blaurana? La seva temporada fa olor de comiat. Qui segur que marxarà serà un altre emblema de l'equip, Mapi León, que avui s'enfrontarà a la seva parella, l'exblaugrana Ingrid Engen, ara a l'Olímpic. I per si no n'hi hagués prou, a la banqueta de l'equip francès ara s'hi asseu Jonathan Giraldez, l'entrenador que va precedir Pere Romeu, el seu antic ajudant, i amb qui el Barça ja ho va guanyar tot. Moltes finals en una de sola i la sensació que avui en joc hi ha alguna cosa més que una Champions. Passi el que passi, aquest equip ha aconseguit canviar per sempre la història del futbol. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Per alguns afortunats, cap de setmana llarg, per d'altres, a plec del cargol en marxa, d'altres potser ens esteu sentint aquesta hora ja des d'Oslo, per tant, potser la calor que patim a Catalunya no us afecta i ni condiciona tant, però ve un cap de setmana de màniga curta. Enric Agut, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, s'espera un cap de setmana molt càlid, d'estiu, de juliol, fins i tot, a bastants interès, perquè la temperatura pot tornar avui a pujar fins als 35 graus cap a Ponent. A Illa es va arribar aquesta xifra, fins i tot als 36.1 a Seròs. Doncs avui portem el mateix camí i aquesta calorada. Un dia de sol, un dia també amb algun banc de boira, que ara mateix és present en alguns interès, per exemple, al voltant del Cap de Creus, també cap al Cap de Begú, però s'aniran desfent al llarg del matí. I a la tarda, doncs, pot créixer alguna nuvolada al Pirineu i descarregar algun ruixat, alguna tronada puntual. Demà, diumenge, sembla que tindrem un tarannà de temps similar, d'estiu. La temperatura podria perdre algun grau, però bé, a Oslo estarà molt més fresquet. Eh? A Oslo avui la màxima prevista és d'uns 20 graus.
1: Doncs encara...
2: Ho veus.
1: Bé, o sigui...
2: No es poden queixar.
1: Ja no es poden queixar, 20 graus.
2: Jo l'estiu l'afirmaria.
1: I tant, i tant. Una abraçada. Gràcies, Enric. Fins ara.
2: Vagi bé. Fins ara.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Un dels noms propis del cap de setmana és el debat Bani. Ahir a la nit va fer vibrar 59.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Avui hi tornarà. És el porto-riqueny Benito Antonio Martínez Ocasio, autor d'èxits com aquest Nueva Yol o Baile Inolvidable. Ahir va fer el primer dels dos concerts consecutius de Barcelona. Avui fa el segon, amb els quals ha arrencat aquesta gira europea. Comença a Barcelona la gira europea. Un primer concert on no va escatimar amb focs artificials, llums, dos escenaris, i on es van deixar veure uns quants jugadors del Barça, entre ells Lamine Yamal, que va ballar alguns dels seus grans hits, com també aquest Titi me preguntó.
3: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias.
1: Ey.
3: Muchas novias. Hoy ey. Tengo a una, mañana a otra. Ey. Pero no hay boda, Titi.
1: También ha sonado Yo Perreo.

0: Bad Bunny, que ha fet impregnar l'estadi olímpic amb l'essència de Puerto Rico i que ha aconseguit fer moure els malucs i el cul de pràcticament tots els testimonis. Entre ell, el nostre cronista, el Marc Ruiz.
1: Bad Bunny ha transformat l'estadi olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton, passant pel hip-hop i l'electrònica. Ha començat el concert amb un conjunt de salsa, gènere que homenatja el disc Debí tirar més fotos, amb hits instantanis com Nueva York. El públic ha cantat A cor que vols, el samplejat de Dandy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. Bona part del concert ha passat en un segon escenari, la casita, una còpia d'una casa portorriquenya plena d'amics, entre els quals hi havia Lamine Yamal o Lewandowski. Bad Bunny ha convidat també Bad Gyal a la caseta per cantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Benito Antonio Martínez Ocasio ha recordat com el públic català va confiar en ell el 2016, el 17 i el 19.
2: Tengo bonito recuerdo de la última vez que estuve aquí. Pero ha pasado casi 8.
1: I ha tancat la festa amb una versió èpica de Debí tirar més fotos i un castell de focs per celebrar la cultura porto-ricanya.

0: Calçots sota l'atenta mirada de la mínia mal Lewandowski, Pedri, Gavi i Balde.
1: Barcelones blaugrana són...
0: Venia amb la lliçó ben apresa. Avui els diaris van plens d'anàlisis del primer concert de Bad Bunny. El periòdic El Jordi Bianchotto parla d'un Bad Bunny imperial i persuasiu que va fer esclatar la febre a l'estadi olímpic Marina Alaminos.
2: Calidesa, tacte, frec físic i ecos molt carnosos de la salsa brava i els pals tradicionals de Puerto Rico. Un concert ple d'orgull llatí. Més que un concert, de fet, una festa, un espectacle que Bianchotto cataloga de gegant i disfrutant. Hi va haver un tram, diu, en què els pares que hi havia van fer veure que també s'ho passaven pipa, i potser va ser així, perquè motius n'hi havia. Però el reggaeton es va tornar a imposar amb la dansa i el guirigall, tot plegat, impregnat per un missatge de resistència cultural. Acaba Bianchotto. Difícil discutir-li els seus pronunciaments, com quan va proclamar que ahir a la nit a l'estadi tots som porto-riquenys i porto-riquenyes, i gairebé ens el vam creure.
0: Fas molt bona cara i tens molt bona veu per haver gaudit i remenat el cul ahir a l'estadi olímpic Lluís Companys. Marina,
2: m'estic recuperant, mica en mica.
0: A quina hora vas tornar a casa?
2: A les 11, quarts de 12.
0: Es va acabar a les 11.
2: Sí, 2 hores i mitja de concert, llargues, eh? S'hi va recrear.
0: La Marina, que va pagar una fortuna a mitja tarda, i bé, li vas comprar l'entrada de Blai Mercè, no?
2: Exacte, em va remuntar el dia de cop i volta sense veure-ho a venir.
0: A partir de les 9, Luis Hidalgo, periodista i crític musical, se suma a una tertúlia on aniran sortint tots els noms propis del dia. Oslo, Zapatero, pressupostos... En dic... Maica Navarro, avui ens faltaran hores de suplement perquè l'actualitat, doncs, bé, farcida. El porto-riqueny, per cert, que de fet va ser el primer artista que va actuar en castellà a la final de la Super Bowl fa tot just uns mesos. Això sí, aquesta gira de presentació del disc Debí tirar-me's fotos no ha fet ni farà parada als Estats Units per protestar contra les polítiques migratòries de Donald Trump i per por de possibles batudes contra públic immigrant durant els concerts. I, de fet, sembla que la política antiimmigració de Trump tampoc té aturador, perquè aquest matí, i relacionat també amb tot el que denuncia Bad Bunny, hem sabut que l'administració nord-americana imposarà una de les restriccions més importants dels últims anys contra els estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, la majoria dels sol·licitants de la coneguda com a Green Card l'hauran de demanar des de fora dels Estats Units, al seu país d'origen. Un canvi extraordinari que podria dificultar el permís de residència a centenars de milers de persones que tenen un visat temporal. També podria provocar més separacions familiars mentre s'espera la resolució de la sol·licitud i terminis més llargs perquè la mesura sobrecarrega els consulats que gestionen moltes més coses a banda dels permisos de residència. Segons el govern nord-americà, això permetrà, literalment, trobar i expulsar aquells que viuen en situació irregular als Estats Units. Aquests últims 10 anys, la majoria de les green cards s'han donat a persones que ja vivien al país. En molts casos, a gent que hi ha entrat de manera legal i s'han casat amb nord-americans per regularitzar el seu estatus. Avui sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 200.000 vehicles, aprofitant que hi ha cap de setmana llarg per la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit calcula que entre ahir i avui es desplaçaran fins a 600.000 vehicles i demana extremar la prudència. Sentim Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, a aquesta casa.
3: Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circulació amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: La via més complicada torna a ser la P7, però també les vies d'accés a la costa. Ahir ja va registrar fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. Tot plegat en un cap de setmana que és el de més mobilitat del que portem d'any, fins i tot per sobre del de Setmana Santa. La crònica de successos d'aquesta setmana té un nom propi, Isaac Andic i Jonathan Andic. Avui, a partir de les 10, Maica Navarro, l'hora negra del suplement, amb el resum de la setmana i recopilant pas a pas tot el que ha donat de si el cas Andic. Però és que la crònica de successos també ens porta fins a Figueres. El jutge ha enviat a la presó l'home que va matar a ganivetades la seva exparella a Figueres. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. Aquestes últimes hores s'han sabut els detalls del periple que va haver de viure la víctima abans de l'assassinat, Maria Rovira.
4: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir

0: ni l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i, com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
1: En clau de política catalana, evidentment, la notícia és que els pressupostos ja són al Parlament. Ara l'objectiu del govern i els seus socis és aprovar-los a principis del mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i prioritzen un cop més la sanitat i l'educació. 3 mesos després del primer intent d'aprovació, el govern respira tranquil. Alícia Romero és consellera d'Economia.
2: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
1: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. El govern ha explicat que el mes de febrer, quan va presentar el primer pressupost, es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per dedicar als acords amb els socis i que ara hi suma aquests 500 milions més que la Generalitat ha ingressat via impostos aquests últims mesos. Això són aquests 900 milions en total per respondre als pactes amb Esquerra i els comuns que no preveuen, però, ni un euro a pujar els salaris dels mestres. Alícia Romero és consellera d'Educació.
2: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot els recursos tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
1: El govern encara no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. Doncs bé, sobre el rèdit polític que hauria pogut treure Esquerra d'aquests pressupostos, avui en parla la Isabel García Pagán a La Vanguardia. Sara.
3: Que hauria pogut treure així mateix. Explica que la imatge de la firma del pacte entre Junqueras i el president Illa, que ha trigat, ara ho dèiem, uns mesos a arribar, s'ha extingit en hores, víctima de Gabriel Rufián. La periodista remarca com de difícil és competir amb el xoc ideològic que genera veure un republicà independentista oferint-se com a cap de llista d'un nou projecte d'esquerres espanyol al conservador Club Siglo XXI. Pagan comenta que Rufián és el millor actiu que té Esquerra a Madrid, però també que és el més indomable.
1: Ara ho explicàvem, els pressupostos no han reservat ni un euro per a pujar els sous dels docents, que no tenen cap intenció de baixar el cap. Els sindicats d'educació han rebutjat la proposta salarial del departament i la setmana que ve continuaran negociant. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors o coordinadors digitals i també crear 3 complements nous. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa, assegura l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
4: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements. Reconeixent tasques i funcions essencials, haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant.
1: Els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
5: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
1: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes es podrien allargar coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat. Els investigadors del cas Zapatero se centren ara en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. Des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de Madrid, Andrés Lafuente, bon dia.
6: Bon dia. El material requisat a la secretària de Zapatero, el seu mòbil i les seves agendes, és clau per als investigadors. Consideren que podria tenir dades i informació de les ordres de l'expresident per organitzar reunions amb els implicats en la presumpta trama. La policia també ha trobat una caixa forta oculta al despatx de l'expresident, investigacions que no han minvat de moment el suport del govern espanyol Espanyola, Zapatero, Félix Bolaños, ministre de Justícia.
7: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
6: Des de Junts, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
8: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
6: I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent el rescat de Plus Ultra. Ábalos acusa el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de Zapatero.
1: Els Estats Units formalitzen la intenció de reduir la seva presència militar a Europa en una reunió de l'OTAN. El cap de la diplomàcia, Marco Rubio, ho ha justificat per les necessitats i amenaces que sorgeixen en altres punts. El cap de l'Aliança, Mark Rutte, assumeix que, amb el nou escenari, caldrà més esforç per part dels països europeus. Alguns han demanat a Rubio que hi hagi coordinació. Brussel·les, Bruno Forteamires, bon dia.
9: Hola, bon dia. Marco Rubio diu que és normal moure soldats d'un lloc del món a un altre.
10: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
9: Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, demana claredat a Washington.
11: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
9: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, creu que és una oportunitat per invertir més en defensa.
12: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu, a totes hores.
9: Darrere d'aquest eventual replegament nord-americà a Europa, fonts diplomàtiques de l'OTAN hi veuen la voluntat dels Estats Units de reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic per vigilar de ben a prop la Xina.
1: I continuem parlant de Donald Trump perquè aquesta setmana també ens deixa aquest moment. A ritme dels Beatles, al final de la Late Show de la CBS, aquesta setmana, després de dècades en antena, és l'últim exemple de la croada de Donald Trump contra la premsa, i el mateix president ja no se n'amaga. Aquesta matinada ha publicat a la xarxa un vídeo fet amb intel·ligència artificial on se'l veu a ell entrar al plató del programa i llançar el presentador a un contenidor d'escombraries, i acte seguit Donald Trump es posa a ballar, insistim, tot generat amb intel·ligència artificial, però el president dels Estats Units ho ha penjat de matinada a les seves xarxes. Els Estats Units, i especialment Donald Trump últimament, s'han caracteritzat per una voracitat manifesta contra els mitjans de comunicació que qüestionen les seves polítiques, i l'Ignasi Abad ens ha preparat aquest document on retrata algunes de les mesures trumpistes.
13: Donald Trump ha estat especialment descarnat contra les dones periodistes, a les quals menys té pel seu aspecte i a qui tracta de forma mal educada i amb actituds masclistes i misògines. Aquest quiet piggy, és a dir, calla porqueta, és el que Trump va etzibar a finals de l'any passat a una periodista de l'agència Bloomberg que l'acompanyava a l'Air Force One i que va gosar preguntar-li pel cas Epstein, una qüestió que clarament l'incomodava. La seva manera d'intimidar la premsa respon a una estratègia per minar un dels principals contrapoders als Estats Units, els mitjans de comunicació que tenen la funció, entre d'altres, de fiscalitzar el govern. Elisa Liz Muñoz presideix la Fundació Internacional de Dones Periodistes amb seu a Washington.
14: Donald Trump entén molt bé com funciona la democràcia. Per això ataca totes les institucions que l'enforteixen. I la premsa és la principal institució que exposa la corrupció i l'abús de poder de l'administració avui dia.
13: El masclisme i la misogínia formen part del llibre d'estil del president, segons ha explicat a Catalunya Ràdio aquesta defensora de la llibertat de premsa.
14: És consistent en l'atac contra les dones, les paraules que utilitza per atacar-les, tot forma part d'un llibre d'estil feixista utilitzat per líders mundials arreu del món.
13: Però la periodista de Bloomberg no és l'única qui ha insultat Trump.
15: Now, who are you
16: with? I'm with ABC News, sir.
15: Fake news. ABC fake news. Are you stupid? Are you a stupid person? I think you are a terrible reporter.
13: Aquests insults del president dels Estats Units tenen la intenció d'esquivar preguntes per a les quals no té resposta, segons diu Liz Muñoz.
14: Fa servir aquests atacs d'una manera infantil i assetjadora per mirar de silenciar-les. Crec que és l'única manera que se li acut de fer-les callar.
13: La presidenta de la Fundació Internacional de Dones Periodistes assegura que sense mitjans crítics amb el poder, la democràcia no pot ser plena als Estats Units.
1: Doncs bé, mentrestant, aquest divendres, milers de cubans s'han manifestat a l'Havana per rebutjar precisament que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units s'han sentit missatges de fermesa i cohesió en un moment delicat per l'illa pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. La marxa l'han encapçalat el president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes, fotos i discursos. La seva filla, Mariela Castro, ha explicat com es troba.
17: Está muy bien, muy tranquilo, como viejo guerrillero. Él observa y se sonríe. Él sabe, además, lo que tiene que hacer. Además, siempre lo digo, a mí nadie me lleva vivo, a mí me cogen combatiendo.
1: El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa més de 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergències per fer front a la crisi de l'Ebola a l'Àfrica i poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. I encara en salut, una mica més a prop a casa nostra, l'Hospital Vall d'Hebron, identifiquen per primera vegada un bacteri que es transmet entre persones per via sexual i que causa la dermatofilosi. Fins ara només s'havia detectat en animals de zones tropicals i no se n'havia documentat la transmissió de persona a persona. Els investigadors n'han diagnosticat 9 casos a Barcelona, tots en homes. Segons els especialistes, el contagi s'hauria produït en entorns amb molta humitat i contacte físic estret, una sauna en definitiva. Juanjo González és microbiòleg del Vall d'Hebron.
18: Vam veure que s'estaven produint infeccions en persones que no havien tingut cap relació amb animals i, a més, sospitaven de que havia una transmissió de persona a persona.
1: La infecció provoca lesions lleus a la pell, com vesícules, crustós i picó, però no s'ha registrat complicacions greus. A més, respon bé als antibiòtics habituals. L'anàlisi genètica apunta que es tracta d'una nova espècie bacteriana i, de fet, també se n'han detectat casos a França i Alemanya. Aquest migdia arriben a Barcelona els 23 activistes catalans de la flotilla per Gaza, tornen d'Istanbul, on han passat revisions mèdiques després de ser deportats dijous per Israel. Les advocades dels membres del comboi humanitari denuncien casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. A la una del migdia està previst rebre'ls a la terminal 2 de l'aeroport del Prat, on també atendran els mitjans de comunicació. A la Xina augmenta fins a 90 la xifra de morts per una explosió de gas en una mina de carbó a la província de Shanxi, al nord del país. El president xinès Xi Jinping ha demanat no escatimar esforços per trobar possibles supervivents i atendre els ferits. En el moment de l'accident, a 8:15 del vespre, hora local, hi havia gairebé 250 persones a l'interior de la mina. Per ara es desconeix el motiu de l'explosió. El 60% de l'energia que consumeix la Xina es genera gràcies al carbó. Atenció a aquesta dada. En 2 anys, Girona ha duplicat el nombre de persones sense sostre. El recompte impulsat pel consistori, amb el suport de la Creu Roja i de voluntaris, ha trobat 201 persones dormint als carrers de la ciutat. Ami Sabalí és la regidora d'Igualtat i Justícia Social de Girona en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
19: Realment preocupant, perquè bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg etcètera.
1: La regidora admet que els serveis estan col·lapsats, demana a les administracions seguir invertint per combatre el sensellarisme i explica que el perfil de les persones sense sostre ha canviat per la dificultat d'accedir a un habitatge o una habitació. Recte final del Festival de Cine de Canes. Aquest vespre sabrem qui s'emporta la Palma d'Or, que està molt disputada. Entre les favorites hi ha 3 pel·lícules espanyoles, La Bola Negra, Amarga Navidad i El Ser Querido. Tot això en una edició que continua donant bones notícies pel cine català amb el millor, amb el premi a millor documental. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bon dia.
20: Bon dia. L'Ull d'Or al millor documental del festival se l'han dut Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Ahangarani que repassa 50 anys d'història del seu país a partir de vídeos domèstics de la seva família. A la secció Encertem Regard, la categoria de plata del festival, ja hi ha palmarès. El guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time de Sandra Wollner, aclamat de forma unànima. I pel que fa a la Palma d'Or, hi ha 4 títols que tenen lloc pràcticament assegurat al palmarès. L'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra a Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudan. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que les últimes hores ha vist com el suflé baixava una mica, amarga Navidad pel poder del nom de Pedro Almodóvar i Javier Bardem, gran favorit al Premi Millor Actor per El Ser Querido, disputat amb Swan Aglo, de la belga Notre Salut.
1: I ara música.
0: Si tu fas l'oblir.
1: A Barcelona, Maria del Mar Bonet ha presentat nou disc, L'aigua no cansa, al Palau de la Música. La cantant ret culte al Mediterrani amb aquesta gira que passa també pel mític Olímpia de París, Estel Coletas.
21: Després de 6 dècades entregades a la música, la poesia i els escenaris, la cantant mallorquina hi torna amb aquest àlbum, produït i gravat a Mallorca, i que té la poesia com a eix central.
22: Jo busco també molt la poesia dintre dels meus textos.
1: Ja, ja.
22: Aleshores intent sempre anar cap aquí. I sóc bastant exigent amb els textos meus, no? I m'agrada que lliguin amb una poesia, amb una quotidianitat també de la poesia que existeix a la Mediterrània, no?
21: L'aigua no cansa compta amb 9 cançons d'homenatge al Mediterrani, la tradició popular i la poesia.
1: I una altra cita important d'aquest cap de setmana, a Lleida s'hi fa la 45a edició de l'Aplec del Cargol. Ahir es va donar el tret de sortida a la festa, que s'allarga fins demà i que aquest any arriba a xifres de participació rècord. 124 colles, Júlia Albacar.
23: Una festa en què s'arriben a menjar fins a 14 tones de caragols i aquest any està molt marcada per les altes temperatures aquí a Ponent. Ahir ja es van fregar els 35 graus i durant tot el cap de setmana s'espera que la calor continuï. Així ens explicaven els penyistes com s'ho estan fent per aguantar la calorada.
24: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
25: Home, està sent dur, la veritat.
26: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
27: Una comanda de vanos per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
23: Al recinte estant, durant les nits, s'han mantingut les restriccions d'accés i una de les novetats és que s'ha habilitat una gran carpa amb capacitat per a unes 500 persones per a tota la gent que vulgui conèixer la festa però que no tingui colla, on podran aprofitar per degustar els tradicionals plats de caragols.
1: Per festa també la que farem el cap de setmana que ve a l'Anella Olímpica amb tots els companys de 3CAT, 3CAT en viu. Diumenge que ve farem el suplement des de la plaça de l'Anella Olímpica, un programa especial en què conversarem amb la Marta Torné, en què reunirem l'univers de la sèrie de La Casa Nostra amb el Dani de la Orden, els actors Marc Rius, Paula Amàlia, Albert Ribalta, i farem també taula amb els 5 presentadors de l'Està Passant, tots junts, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín. La festa és una porta d'entrada a tot l'univers 3CAT, amb 5 escenaris que ompliran Montjuïc tant dissabte com diumenge, amb espectacles en directe i diverses activitats. Per exemple, si teniu súpers a casa, tindreu l'oportunitat de ballar amb personatges com el Titó. També Ladybug. O el Mick.
28: Mira quin arbre més gros.
1: I si sou amants de la gastronomia, podreu cuinar al costat de personatges com el Marc Ribas, l'Arnau París o la Jessamí Caramés. A banda de la plaça de l'Anella Olímpica, l'altre gran epicentre del 3CAT en viu serà el Palau Sant Jordi. Dissabte, Quim Mas Ferrer presentarà un monòleg especial del Foraster i diumenge, concert amb tots els protagonistes de l'última edició d'Eufòria. Si voleu venir de públic, encara teniu temps d'aconseguir invitacions gratuïtes, apunteu a l'agenda. Dimecres vinent, dia 27, a les 8 del vespre, s'obre una nova tongada d'invitacions per entrar al recinte de l'Anella Olímpica. L'altra via per accedir a la festa és tenint entrades per l'espectacle del Foraster o pel concert d'Eufòria. Encara queden tiquets, pocs, però en podeu trobar al web de 3CAT. És un dissabte, 8:45 del matí, marcat també per la final de la Champions femenina, Barça-Olympique de Lió, una final que viurem en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. Al llarg d'aquest matí anirem connectant amb Oslo, allà hi tenim els companys del Tot Costa. A partir de les 10, conversa amb Rafa Juste, president del Barça en funcions, amb la Sònia Gelmà, amb el Jordi Costa, amb el Salmurri i la Ruth Vilà, voltant per Oslo, també amb l'ambient d'alguns aficionats que hem anat seguint aquests últims anys i que ens hem anat trobant a Turí, a Bilbao, a... on més hem anat? A Eindhoven, a Lisboa, i aquest any Oslo, amb un desplaçament una mica més llarg, menys afluència de públic, perquè no era fàcil el viatge. De fet, molta gent va haver de marxar dijous i fent escales, però sí que hi tenim el Costa, la Gelmà, i aquesta tarda enganxats a la ràdio per viure aquesta final. Esperem que serveixi també per treure'ns l'espineta clavada de l'any passat. Tot això el dia en què el Girona juga a seguir a primera, també aquest vespre, a les 9, jornada unificada amb el Solà, suposo que infartant, però esperem també que pugui cantar algun patapam. De seguida, els detalls dels esports amb l'Albert Benet.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
4: Vine a Calvet i anticipa't a la calor. I trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
5: Al Corte Inglés pensem en tu cada dia. Per això, abaixem els preus en més de 1.300 productes del cistell de la compra per fer-te la vida més fàcil i perquè puguis disposar de la qualitat i la varietat que més t'agraden. Perquè comprar més bé et costi menys, sempre. Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
6: Sou molt bona gent!
7: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
8: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
11: Demà, últim dia al Corte Inglés per estalviar-te l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
29: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
11: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
29: També a la web i l'app.
11: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
29: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
30: Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
31: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
32: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
33: Pa campió del món per 1,49. T'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25. T'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
34: Ocasión Plus.
35: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
36: El Balcó Gastronòmic és un lloc...
37: que bo.
36: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al Balcó Gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
38: Catalunya Ràdio.
39: Catalunya Ràdio.
38: Som 3CAT.
39: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
38: Som 3CAT.
39: Som 3CAT.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 5 minuts de 8:45 del matí. Avui dedicam a la portada al partit d'Oslo. Dia gran avui a Oslo, la final de la Champions femenina de futbol, Barça Olímpic de Lió, a partir de les 6 i amb la TDG de Catalunya Ràdio. El Barça busca el seu quart títol de la màxima competició europea just un any després de la recollida de cable que vam haver de fer tots, perquè a Lisboa ens les prometien molt felices, però l'Arsenal, per sorpresa de tots, ens va aixafar la festa.
40: La pilota torna a les cames de Mariona, que mira d'inventar alguna cosa des d'aquesta banda esquerra. Ha trobat a la frontal de la gran una posició, jugada per Russo i el gol.
1: No cal cridar el mal temps i recordar tots els moments nefastos de la final de l'any passat, amb Pere Escobar ja jubilat. Per tant, avui Pere Escobar, que mirarà des de la platja Mundaikiri, doncs esperem que sigui el Salmurri qui narri els gols del Barça. De fet, l'Escobar l'any passat es va jubilar explicant aquesta derrota a Lisboa.
0: I final! Final del partit! Acaba la final!
1: La Champions es va escapar l'any passat, però avui el Barça es vol treure aquella espineta i recuperar el tron del futbol europeu. Albert Benet.
3: Serà la sisena final de Champions seguida per al Barça, la setena final en 8 temporades i la tercera contra l'Olympique de Lyon, amb un balanç d'una victòria i dues derrotes. L'equip francès té 8 Champions en el seu palmarès. La capitana del Barça, Alexia Putellas, parlava de duel estimulant.
4: Us podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys, recentment, doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
3: Irene Paredes, amb una sobrecàrrega muscular, continua sent dubte per jugar a la final, mentre que Graham s'espera que pugui estar a l'11 titular.
9: A veces tienes cositas, mala suerte por las semis, pero bueno, he podido entrenar bien esas semanas y por la confianza que yo tengo, por las sensaciones que ha tenido esta semana, me siento bien y la confianza no lo he perdido, así que estoy para darle todo que me pide el equipo y el entrenador mañana, así que estoy bien.
3: Pere Romeu, el tècnic del Barça, assegura que l'equip està totalment preparat per disputar la final i el veu a l'alça.
12: L'equip ha crescut molt a través de tota la temporada. Ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt. Tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
3: I ara sentireu l'entrenador rival, el tècnic de l'Olympique de Lyon, Jonathan Giraldez, que s'enfronta a un Barça amb qui, recordeu, va guanyar dues Champions com a predecessor de Pere Romeu.
13: Yo creo que es una final muy igualada. Seguramente por historia, los últimos años, el Barça ha copado todo el protagonismo en las finales, seguramente, pero bueno, yo creo que es una final muy igualada. Donde hay dos equipos que tienen muchísimo nivel en sus plantillas.
3: El Barça busca el ple de títols aquesta temporada i tindrà el suport d'uns 4.000 aficionats a l'estadi Ullevål d'Oslo.
1: A partir de les 10, avui al suplement, Rafa Juste, el president en funcions del Barça, l'entrevistem des d'Oslo en rigorosíssim directe, també el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, des de l'hotel on passa la nit el Barça, i a més, al llarg de tot el matí anirem connectant amb el Ramon Salmurri, amb la Ruth Vilà, també els tenim a Oslo, tota la zona de la Fan Zone. Veiem si podem saludar també alguna de les jugadores lesionades. Alexandri, sembla que també podrem conversar amb ella en algun moment d'aquest matí. I a més, doncs, els aficionats, que malgrat que no ha estat un desplaçament tan massiu com altres anys, doncs sí que avui Oslo tenirà de blaugrana i viurem aquestes hores prèvies des d'aquí, des del suplement. L'altre titular esportiu del dia. Doncs esperem que sigui que el Girona sobreviu a primera, perquè després de la temporadeta que portem, a l'Eduard Solà el matareu d'un infart. Avui esperem que pugui cantar molts patapams, horari unificat, tots els partits a les 9 del vespre, amb el Girona jugant-se la permanència.
3: L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat condemnaria a segona l'equip que entrena Michel Sánchez.
14: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
3: També en aquesta última jornada, l'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea per a l'equip que entrena Manolo González.
15: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
3: I el Barça visitarà el València Mestalla, cloenda del campió de Lliga, i l'entrenador Hansi Flick descarta arribar als 10 anys a la banqueta del Barça, com sí que ha fet Pep Guardiola amb el City.
16: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
1: Així s'expressava Hansi Flick després de l'anunci de Pep Guardiola. Deixa el City després de 10 temporades.
3: En què ha guanyat, entre altres, 6 títols de la Premier i una Champions.
17: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
1: I a diferència de Guardiola, qui també plega per sorpresa de ningú és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa.
5: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
1: Tota la sort del món, Álvaro Arbeloa.
3: Amb molts amics, diu, que marxa.
1: El bàsquet. El Madrid i l'Olympiacos jugaran demà a la final de l'Eurolliga.
3: A les semifinals de la final a 4, jugades ahir a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61.
1: Joan Anton Català, bon dia.
6: Bon dia.
1: Què passarà al cel aquesta setmana?
6: Venus i Júpiter continuen acostant-se en el cel del vespre. Ja ho van explicar la setmana passada, que això, aquesta tendència seguiria. No es poden confondre amb res. Res no brilla més que aquests dos planetes, excepte la Lluna, evidentment. I de matinada, a poc es va elevant el pàl·lid Saturn.
1: A quina hora ha sortit el sol avui a Térmens, a la Noguera?
6: A les 6:30.
1: I a quina hora es pondrà?
6: 21:17.
1: Gràcies, Joan Anton.
6: A tu.
1: Temperatura a Térmens a aquesta hora, Enric Agut?
7: Doncs mira, 17 graus, atenció, perquè avui es pot doblar. Avui poden arribar els 34. I és que ahir vam viure ja el primer dia de 35 graus a Catalunya, vam arribar als 35, en alguns indrets fins i tot 36 a Seròs, i avui es pot tornar a repetir. Es manté aquesta calor, i al migdia molts ens preguntarem, estem al mes de maig, amb aquestes temperatures, quin estiu farà, no? Però bé, els 35 graus el primer dia o se solen donar o al mes de maig, o el mes de juny, és a dir, que entrem dins aquesta normalitat i bé, cada vegada es passa, no?
1: També t'he de dir que jo fins aquesta setmana no m'he tret l'adredor, vull dir que...
7: A la nit, sí, és un dia de contrast, són dies de contrast tèrmic, perquè les nits encara són prou llargues, tot i que ens apropem ja al solstici d'estiu, i també una altra coseta, que és el mar. El mar encara no està a 27 o 28 graus. Si tinguéssim aquesta situació amb un mar de 27-28, ja dic jo que dormiries potser despullat, perquè la temperatura del mar està al voltant dels 19-20 i això doncs, encara amortigua la temperatura nocturna, és a dir, que no tenim un mar tan calent, tan bullint com perquè també les nits siguin encara molt càlides. En tot cas, avui s'espera un dia calorós, un dia de sol, un dia que a la tarda es pot portar una tempesta, un ruixat a l'illa del Pirineu, això és més probable cap al Ripollès, Cerdanya o també cap a l'alt Pirineu, i tenim una capa de núvols baixos de boires que estan descansant sobre el mar però que segueixen perfectament al litoral de Girona i de tant en tant el dia queda emboirat o al Cap de Creus o al Montgrí o cap a l'Empordà. Són boires que estan allà i que van i venen. Tendències que amb el dia, amb el sol, vagin mar endins. I demà tindrem un dia bastant similar.
1: Tu, Enric, ets més de pitorro de coco o de cafè con ron?
7: Ja. Ostres. Doncs cafè con ron. És que la primera no sé què és.
1: Pitorro de coco és una, sí. és una cançó de Bad Bunny que també pitorro. porta porta. És una beguda típica de Puerto Rico.
7: De Puerto Rico.
1: Ron... i després una base de coco i diverses espècies.
7: Home, sona bé, eh? Hauríem de fer un tast.
1: Sona bé, sona bé. Mira com sona, mira.
8: Otra Navidad que no está aquí. Feliz año nuevo.
1: No et vaig veure ahir a la casita dels VIPs, Enric.
7: No, perquè no vaig contestar el telèfon.
1: No t'anava bé.
7: No, vaig veure trucades, però estic massa ocupat. No cal, gràcies.
1: Enric, una abraçada. Fins ara.
7: Igualment, fins ara.
1: Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Aquest vespre de dissabte que coincideix amb el Festival d'Eurovisió, tu què haguessis fet?
10: Un sopar a casa, amb amics i amigues, tematitzat. Cadascú agafa un país i llavors porta un plat típic d'aquell país, aquella nit.
1: Un país amb qui simpatitzes o no?
10: No, és sorteig.
1: Sorteig.
10: És el que et toca, eh? És el que et toca, sí. Hòstia,
11: si em toca Espanya...
10: Llavors, no, si vingués l'Eduard li donaria Espanya.
18: Vale, ara acabo de trencar aigües i dic que en algun moment deixarà el nen. I llavors jo li dic, para el cotxe, que ja està sortint. I llavors ell para el cotxe, baixa els pantalons, mira... Diu, aquí no hi ha cap nen. Puja els pantalons i torna a arrencar el cotxe.
19: Estem parlant de platja textil o platja no textil?
20: No, textil, jo crec. Despullat no va dir que hi anava. Va dir que dormia despullat. Això sí que ho va explicar. Jo tinc una amiga, molt amiga que tu coneixes, que aquesta sí que li agrada força, eh?
1: Aquí, a la...
19: Ai, ai, ai, ai.
1: Laura fa?
20: Sí. Bueno, no sé si ho podia dir, això. Ara em
1: trucaràs. No, ja queda dit.
21: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 23 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Benito Antonio Martínez Ocasio.
1: Bad Bunny, que ahir a la nit va fer ballar gairebé 60.000 persones a l'Estadi Olímpic, la primera actuació a Europa de la seva gira actual. Aquest vespre repetirà.
0: Aitana, bon matí.
2: Tant de bo que aquesta temporada acabés bé, perquè per mi...
1: És el gran dubte del Barça a la final de la Champions d'aquest vespre contra el Lió, que juga a Oslo.
0: Alicia Romero.
3: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments...
1: La consellera d'Economia, que ja té pressupostos, com sentim, però que no han reservat cap partida per a un hipotètic acord amb els docents.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera, 200.000.
1: Són els vehicles que el Servei Català de Trànsit ha calculat que sortiran avui de l'àrea metropolitana de Barcelona per aprofitar aquest cap de setmana al llarg de la segona Pasqua.
0: El 3.
1: Tres pel·lícules que aspiren a guanyar aquest vespre la Palma d'Or al Festival de Cinema de Cannes, La Bola Negra, Amarga Navidad i El Ser Querido.
0: 124.
1: Les colles que aquest cap de setmana participen en l'aplec del Cargol de Lleida.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i el Marc Molins. Un mateix 23 de maig, però en aquest cas del 1986, un home del barri del Besòs de Barcelona va guanyar presumptament el primer premi de la loteria primitiva valorat en 195 milions d'euros.
4: Alberto Ortiz Prados ha estat avui la persona més buscada del barri del Besòs, tant pels periodistes...
0: Devien ser pessetes, no? 195 milions de pessetes. Al barri la notícia va aixecar moltíssima expectació.
4: Durant tot el dia, els veïns han ocupat el despatx de travesses esperant que Alberto Ortiz s'hi presentés.
0: Però, Alberto Ortiz Prados aquell mateix dia va desmentir a TV3 que ell fos el guanyador de res.
5: Yo creo que había una confusión en el boleto de del loto, porque no es mío. Me han llamado por teléfono, ¿no? Unos amigos. Y me han dicho, yo pensaba que era una broma, ¿no?
6: Que ha molestado mucho la gente del barrio hoy allí.
5: Pues allí cuando he llegado, pues...
0: El misteri de la primitiva del Besòs no es va arribar mai a resoldre. Potser s'hi hauria d'animar el Carles Porta i fer-ne un crims. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la 10, 1614, però ens podeu escoltar des d'una administració de loteria, des de l'Institut Confuci de Barcelona o des del llit, acompanyats de la persona que us fa sentir els més afortunats del món.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: El diari Ara, Marina Laminos, analitza en el pacte dels pressupostos. L'adjunt de la direcció, Agustí Sala, diu un pacte que dona aire al govern.
8: Aire al govern, a diferència del que passa en l'àmbit estatal. Els pressupostos que es pacten amb el dubte, ara ho dèiem, de si aconseguiran les xifres de recaptació de més previstes que han de servir per donar compliment als acords. I amb aquest altre gran dubte damunt la taula, un possible acord amb els mestres. Sobre això, diu Agustí Sala, no hi havia prevista una reserva de recursos, com ha passat amb els pactes amb Esquerra i els Comuns. Per tant, doncs, caldrà veure d'on surten aquests diners, de quines partides, si amb la dotació d'educació, com és previsible, no n'hi ha prou. En tot cas, el govern són optimistes perquè creuen que amb aquest pressupost de 50.000 milions d'euros no costarà gaire trobar recursos per als docents, però potser, acaba, no hauria anat malament tenir a la reserva una altra caixeta.
0: Zapatero, al periòdico, li dediquen la seva columna al Josep Cuní, diu que ha protagonitzat un fort cop moral al PSOE.
8: Un històric mediador a Veneçuela que va retirar les tropes de l'Iraq sense negociació ni avís i els Estats Units no perdonen. Potser l'expresident ha oblidat que tots els actes tenen conseqüències, encara que triguin a arribar. Si és així, si ho ha oblidat, el poc ingenu Bambi està descobrint ara que la innocència és com una flor fràgil, fàcil de pensar quan s'enfronta a l'adversitat. I de retruc, un cop de moral als socialistes perquè que era l'únic dels seus líders sense indicis de corrupció durant els seus mandats. Ja es veurà processalment en què queda tot plegat, però per a ZP res tornarà a ser el que era, com va dir Rufián, si és veritat és una merda i si és mentida és una merda encara més grossa.
0: En la mateixa línia, La Vanguardia, el Màrius Carol escriu sobre el desànim moral a què es veu abocat el PSOE.
8: Pedro Sánchez tenia un pla per arribar a les generals. 14 mesos de compte enrere ho feia jugant la carta del prestigi internacional amb el comodí de la bona marxa de l'economia espanyola. Però ara la imputació de Zapatero ho trasbalsa tot. Era un referent moral, insisteix l'únic president que no havia conegut ni un sol cas de corrupció durant els 7 anys de mandat i el polític havia fet més per transformar el marc dels drets civils. Carol va encara més enllà, un far moral diu en el qual l'organització confiava. I de sobte, doncs, salta tot pels aires. Una garrotada inesperada. Un PSOE està avornit en espera de les explicacions. Ningú s'atreveix a dir res, però el desànim és evident. Zapatero compareix el 2 de juny amb els seus advocats, però 10 dies d'espera és una eternitat. I mentrestant, el tsunami informatiu inunda portades i arribarà un punt, remata Carol, en què la tireta no podrà aturar l'hemorràgia.
0: El Washington Post es fan resolver postils d'un vídeo que s'ha fet viral a Instagram i que assegura que reservar un vol en una biblioteca és més barat.
9: Al vídeo, amb més de 30 milions de reproduccions, es veu una parella que explica que s'ha estalviat centenars de dòlars reservant simplement des de l'ordinador de la biblioteca, amb l'argument que aquest ordinador és una pissarra en blanc, que no té historials de recerca personalitzats i que, per tant, no mostra preus inflats basats en hàbits de compra anteriors. Un equip del diari va fer la comprovació, una periodista se'n va anar a la biblioteca i va buscar dos bitllets de Washington DC a Bangkok pel mes de gener. Va enviar l'horari exacte a dues companyes del diari que van buscar el mateix a la redacció, als seus mòbils i a ordinadors, i en tots els casos el preu era exactament el mateix, més de 3.000 dòlars. Els experts consultats pel diari no els sorprèn aquest resultat, expliquen que les aerolínies pronostiquen la popularitat d'un vol, després revisen constantment aquest pronòstic i ajusten els preus en conseqüència, però deixen clar, això sí, que no té cap impacte al lloc des d'on facis la reserva.
0: Avui ens fixem també amb els diaris esportius amb un missatge comú cap a la quarta.
9: La quarta Champions femenina que pot conquerir el Barça aquesta tarda a Oslo. És el titular que comparteixen Mundo Deportivo, que surt amb una foto de Patrick Guijarro, Eva Payor i Alexia Putellas, i l'Esport, on es veuen Aixa Càmara, Irene Paredes, Alexia, Patrick, Clara Serra Jordi i Vicky López posant al sofà d'un terrat d'un hotel de la capital noruega. A Madrid, la final de la Champions queda relegada als marges i tot el protagonisme és pel Madrid de bàsquet, flamant finalista de l'Eurolliga després de superar el València Bàsquet. Finalista és heroic, titula l'AS, i el Marca llegim Èpic Madrid.
0: Vocabulari digital, Clàudia Pasqual, avui comencem amb or.
10: A dins nostre, cada cos humà conté aproximadament 0,2 mil·lígrams d'or. Com acaba dins nostre? Doncs perquè es troba en certs aliments, a l'aigua o flotant a la copa de cava de Cap d'Any. Altres metalls, com el ferro, tenen una funció biològica, en canvi l'or no té cap utilitat aparent. Ho explica l'Imparcial.
0: Cervesa.
10: Russa. Va ser considerada un producte alimentari fins al 2011, l'any en què es va modificar la llei i finalment es va classificar com a producte alcohòlic. El diari Confirmado explica que a Rússia les begudes eren regulades només si passaven del 10% d'alcohol. És per aquest motiu que el país del vodka consumia molt més cervesa que alcohol blanc, perquè es podia vendre i consumir a qualsevol hora i a qualsevol lloc.
0: Vasos.
10: Sanguinis. Formen una xarxa que permet que la sang circuli per tot el cos. La seva importància és proporcional a la seva longitud. L'Independiente ha revelat que si estenguéssim els vasos sanguinis del cos, podríem fer dues voltes i mitja a la Terra.
11: Avui, el suplement...
0: De seguida obrim tertúlia amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, el Marc Molins i el Jaume Clotet, i sumem també el Luis Hidalgo, que ens farà la contracrònica del concert d'aquest home.
12: Si tengo muchas novias.
0: Tenim també diversos oients que han estat infiltrats aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que al llarg del suplement ens aniran retratant com han viscut, doncs, això que diuen que ha estat tan sonat. El dia d'avui també mira cap a Oslo. Jordi Costa, Sònia Gelmà, a partir de les 10 conversem amb Rafa Juste, el president en funcions del Barça, que avui pot aixecar la seva primera Copa d'Europa en qualitat de president, encara que sigui en funcions. També el Ramon Salmurri, la Ruth Vilà, copsant tot l'ambient a la capital de Noruega previ a les hores de la final. I l'Eduard Solà des de Girona, doncs, enmig d'aquest xuxu, que esperem que no se li ennuegui avui, per veure i comprovar si el Girona pot sobreviure a primera divisió. Avui, evidentment, també amb molta estona dedicada a Maica Navarro, ens morim de ganes de sentir-la després del que ha anat publicant aquests dies sobre el cas Endic i la detenció del seu fill gran, Jonathan Endic, els indicis que el vinculen amb la mort del seu pare. A partir de les 10, Maica Navarro i l'Hora Negra aquí al suplement, en un matí de dissabte en què també ens visita el novel·lista de Crònica Negra, Andreu Martín. Atenció, perquè l'Andreu ha passat els últims 6 mesos de la seva vida, juntament amb la seva dona, fent un creuer. L'objectiu, escriure una novel·la que passava dins d'un creuer. Una vegada més, la realitat ha superat la ficció i entre l'antivirus i el vaixell afectat per un brot de gastroenteritis, la novel·la, imaginem que s'ha escrit sola. Li preguntarem com li ha anat el viatge, ara que ja el tenim aquí a Terra Ferma, en un programa, en un suplement que també il·lustrarem, evidentment, amb la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa, retratant tots els VIPs que han anat desfilant aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ara és l'hora, 4 minuts per arribar a les 9 del matí, de comprovar què ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
13: Now is my pleasure to introduce my husband, President Donald J. Trump.
14: I never like following our great first lady because it makes me look not so good. And I say there's only room, remember this, for one star in a family, so I better get rid of that.
15: Romaria partia la nit. És a dir, ell dormia potser 4 hores o 5 a la nit, però després de sesta fotia 4 hores o 5.
16: Ell dormia 10 hores al dia. Però partides.
15: Sí, partides.
16: Partides, 5 i 5.
15: Jornada en partida.
17: Le dice Maragall, el seu problema, senyor Mas, s'ha anomenat 3%, eh? I dice el otro, ah, sí? Ah, sí? No hay presupuestos. Se acabó la legislatura. Perdó, perdó, decía el otro. Perdó, no volia, no volia poner en dubte. Mai més, no, no, no, no.
7: El suplement amb Roger Escapa. El suplement amb Roger Escapa.
18: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
19: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
20: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
21: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
22: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
21: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
22: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
21: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Punès.
23: Sou molt bona gent!
24: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
25: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
26: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
27: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
28: 31.294-31294 de la sèrie 78.
27: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Són les 9.
7: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: Roger Escapa.
1: El concert de Bad Bunny a Barcelona s'emporta el primer titular d'una setmana gloriosa, informativament parlant. Hi ha cançons que encara ressonen a aquesta hora. Café con Ron, el brindis del PSC, Esquerra i els Comuns per celebrar els pressupostos. La mudanza, el trasllat a l'ostracisme que li espera l'expresident Zapatero. Me porto bien, el que deu dir Jonathan Dick als seus advocats. Yo perreo sola, per l'esclat estel·lar de Victoria Luengo i Aina Clotet al Festival de Canes. Tití me preguntó si el Girona sobreviurà primera. Debí tirar más fotos als fugaços 4 anys que Guardiola va entrenar al Barça després de certificar que el City ha complert una dècada. I un baile inolvidable, el que espera fer aquest vespre la colarada Oslo si Alexia Putellas, Aitana Bonmatí i companyia tornen a aixecar la Copa d'Europa. Un dels que també espera ballar aquesta nit és l'omnipresent Rafa Juste, a qui saludarem d'aquí una estona, a punt per celebrar la seva primera Champions en qualitat de president del Barça.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Avui a la tertúlia del suplement tenim Eduard Voltes, Jaume Clotet, Olga Ruiz i Marc Molins. Bon dia, bona hora a tots quatre.
2: Bon dia.
3: Bon dia. Tal, bon dia.
1: I també, primer banda sonora.
4: Por la mañana café, por la tarde ron.
1: Luis Hidalgo, periodista musical, crític i avui ha dormit molt, molt poques hores, cronista de la cultura, en definitiva. Luis, benvingut.
5: Què tal, bon dia.
1: T'agraeixo molt que siguis aquí, perquè t'havíem citat a les 12, però hem tingut un canvi d'organigrama i et tenim a les 9, perquè aquest és el tema del dia. I, a més, Rafa Juste, l'entrevistarem a les 10. Sí que m'han dit que serem els primers, però ahir la nit a Oslo va ser llarga i es veu que necessitava alguna estona més per acabar de refer-se. Luis, com ha anat això?
5: Mira, només et diré des d'un punt de vista estrictament emocional que porto com 3 o 4 dècades escrivint sobre música i particularment sobre concerts, i ahir, mirant el concert de Bad Bunny, hi havia moments en què les paraules, els adjectius, els substantius que em venien al cap per escriure em semblaven ridículs, inoperants i poc expressius per explicar allò que jo estava vivint, fins a l'extrem que vaig mirar companys meus com dient: escolta, això que estem veient és veritat? Això està passant? I efectivament estava passant. O sigui, va ser una cosa emocionalment molt, molt, molt copsant.
1: A veure, Luis, ja fa uns quants anys que ens coneixem i et llegim des de fa dècades, perquè fa molts anys que et dediques a aquest ofici, almenys 30 o 40. Que diguis això no deu ser gratuït, vull dir que em sorprèn aquesta vehemència amb el qual doncs expresses com et van lluernar Bad Bunny.
5: És que va ser d'inici a final. A més, hi ha una cosa que darrerament ens menysprea molt, el tema dels grans estadis, que si l'economia mana, etcètera, etcètera, que si ens diuen que hem de pensar, que hem de sentir, tot això pot ser veritat. Però quan veus un estadi entregat de començament a final, quan veus que un senyor ve aquí i et posa una pantalla enorme abans del començament del concert i dos personatges que parlen al carrer, et comencen a parlar en català, és a dir, que hi ha una clucada d'ull de sé on estic, sé que representa el vostre idioma. Quan sortia ell sol, en un escenari completament buit, aguantant la mirada del públic, respirant per encaixar tot això, i quan de cop i volta, per una mena de tormenta de salsa, perquè era salsa, amb recolzaments de dembow en alguns moments, clar, jo ja tinc una edat, però jo recordo que els meus pares sentien salsa, que la meva mare cantava ranxeres, que quan vaig venir a viure a Catalunya estava l'orquestra Plateria, que el sol a Lletà recuperava tota aquesta sonoritat. És a dir, era una sensació de compartir un espai comú, cultural i de so, que no requeria per mi cap mena d'esforç. És a dir, el rock, evidentment, ha nascut en mi, el hip-hop també, la música electrònica, tots són gèneres que han nascut recentment i dels quals jo me'n sento part. Però és que la música que fa Bad Bunny o que recupera Bad Bunny és la música que han llegat els nostres grans, les nostres persones, pares, mares i avis.
1: Bad Bunny, que ha dit coses com aquesta.
6: Barcelona és blaugrana. Som... Visca el Barça i visca Catalunya!
1: Bé, sabia com posar-se el públic a la butxaca. I, a més, no s'ha quedat amb el visca el Barça, visca Catalunya, que pot ser tòpic fins i tot, sinó que han sortit altres parauletes.
6: I què li pares el fuet? Calçots! Una calçotada.
1: Fuet i calçots. Explica'm aquest moment, Luis.
5: Bé, això té un context... això ho deia el Gripau Concho.
1: Que és Gripau Concho.
5: Sí, que és una espècie endèmica, és el gripau crestat, que és una espècie endèmica del Puerto Rico que està en perill d'extinció. És una metàfora sobre el que li està passant a Puerto Rico. Llavors, ell feia aquest esment al menjar perquè en realitat la colonització cultural té tres eixos fonamentalment, que són la música, l'idioma i la gastronomia. Llavors, totes aquestes coses van quedar paleses ahir i reivindicades d'una manera o d'una altra. L'idioma, perquè és evident, és també evident que no se l'entén, però jo quan vaig a Mallorca...
1: Això és el que li diu, li diu molta gent, entre ells Donald Trump.
5: Sí, bueno, clar, però jo la veritat a Camarón tampoc li entén. O sigui, he de posar molta orella per saber què diu. I quan vaig a Menorca he de fer una descompressió perquè l'accent mallorquí, fins que no t'acostumes, com a mínim a mi, em costa una mica i de vegades no entén les paraules. És a dir, que els idiomes són com pell que s'adapten al territori. I llavors, precisament, la bellesa que té un idioma és aquesta capacitat d'adaptar-se a la forma de parla dels seus hablants. Seria molt trist que tothom parlés els idiomes igual. El català és diferent segons on vagis. Pues el castellà és igual.
1: L'Eduard Foltes fa la sensació que és més de debí tirar más fotos.
4: Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más fotos.
1: El Jaume Clotet segur que li agrada Nueva York.

0: Olga Ruiz, Titi me preguntó.
1: Ay, Titi me preguntó si tengo muchas novias.
2: Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra.
0: Ey, Olga, ve. Tommy Tots.
1: Titi me preguntó si tengo muchas novias.
2: Me encanta, ¿eh?
0: No te animas tú, Duar.
3: Me la sé, aquesta.
2: Diu aquesta, com si les altres sí.
0: El Marc Molins no s'ha atrevit a dir-ho a l'antena, però sí que m'ha dit que ell és més de Jo Perreo

0: I per què ha transcendit tant més enllà de la música?
1: Primer, perquè és un cant a la identitat en temps de globalització. És a dir, la gent necessita sentir-se a algun lloc, perquè ens estan invaint, entre cometes, amb costums forànies. I si el cas és del Puerto Rico, és encara molt més salvatge que d'altres parts del món, perquè estan totalment colonitzats i, a més a més, tractat amb menys preu. Això per una banda. Això accentua l'orgull de pertinença, que és necessari. Tu no has de ser un ruc que entengui que només és maco el que tu tens i el teu país, però has de sentir-te d'algun lloc. I t'has de sentir orgullós de formar part d'aquesta comunitat. Ahir hi havia una comunitat que sentia orgullosa de sentir part d'una mena de cultura compartida, que era el que vam sentir ahir en directe durant tota l'estona. Després reivindica la música popular. El reggaeton s'ha d'entendre com música popular. El reggaeton no és una cosa moderna que s'han inventat quatre senyors. És una cosa que ha nascut als barris, com totes les músiques populars que han arribat a tenir certa transcendència. I com totes han estat mirades inicialment amb menyspreu per les classes pudents, perquè el bolero, la bachata, el merengue també han estat menyspreats. Després, es fonamenta en totes aquestes músiques, perquè ahir va sonar salsa, plena i bomba, que són dos estils propis de Puerto Rico, reggaeton, dembow, que és l'origen, un dels motors del reggaeton, i és d'origen dominicà. Tot això ve de Panamà, on es cantava reggae en castellà. Van començar a castellanitzar el reggae i fer reggae no en anglès, sinó en castellà. Va sonar bolero, va sonar cúmbia, va sonar pop tropical. Era molt ric el que sentíem ahir. I és un portal, el reggaeton, més enllà de les seves pròpies fronteres. És a dir, el reggaeton no pot quedar com cap estil reduït en un àmbit concret, perquè llavors comença a marxir, comença a perdre força, a perdre fins i tot identitat, però al final tant repetir-se ja no vol dir res. És com certes paraules que ja no signifiquen res. Pues el reggaeton també podria passar això. I el Bad Bunny l'ha tret d'aquest context. A més, indica que l'anglès ara mateix no domina el panorama internacional en termes musicals. Ara hi ha altres idiomes que se'ls estan pujant a les barbes, i concretament el castellà és un d'ells. I finalment, tot això està presentat per una persona que té un carisma impressionant, que canta, pel meu gust, molt bé, canta malament bé, és a dir, canta com canta, doncs, com Leonard Cohen, o Tom Waits, o Sabina... Que
0: Bad Bunny canta com Leonard Cohen?
1: No, canta malament com Leonard Cohen. És a dir, Leonard Cohen, si tu agafes la veu de Leonard Cohen, no és una veu normativa, no és una veu estàndard ben cantada, no afina bé, no té un timbre, no té no té variació de timbre. Sembla que està intentant anar-se a dormir cada dos per tres, exagero. Vull dir que no és una veu normativa, no és una veu d'òpera, no és una veu tècnica. La de Tom Waits tampoc, la de Kurt Cobain tampoc, hi ha moltíssimes veus que no ho són, però el punk, una de les coses que va fer el punk, vas a demostrar que quan tu tens una cosa interessant a dir, que interessa a la gent, no importa tant com ho diguis. La tècnica passa a un segon pla. Vol dir que no és important la tècnica? No vull dir això. Però sí que és veritat que quan tu expliques alguna cosa que té sentit, pues com ho expliques fa una part ja de l'estil de fer-ho.
0: Després de sentir una mica el Luis Hidalgo, i tornarem, Jaume Clotet, Olga Ruiz, Marc Molins, Eduard Voltes, teniu allò que es diu FOMO de no haver-hi estat, Jaume?
2: No, jo no tinc FOMO de no haver-hi estat, sincerament. També és veritat que aquest concert, igual que altres que estem veient últimament, la gent espera alguna cosa més que la música, és el que deia el Luis ara. No importa tant com canta, no? Estic d'acord amb el que ha dit, no és una veu normativa, sinó el que ha de dir. I, de fet, ho vam veure ja abans de la mitja part de la Super Bowl, quan ell va actuar als Estats Units. La gent no estava pendent de les cançons que cantarien ni del que faria, és del que diria i del que simbolitzava això en contra de Donald Trump. Per tant, avui en dia, ja més enllà de l'embolcall de la música, hi ha tot l'espectacle, que digui fuet, que digui calçots, el que dirà, el com ho farà, més enllà de la música. Ho hem vist també amb els últims concerts de Rosalía a Barcelona, que la gent anava buscant una cosa més a l'afegit al cantant. No? Ara és allò que es diu una experiència total. No? Ara un concert dels anys 90... Quedaria pobre.
0: No n'hi ha prou amb la música, necessites l'al·licient de saber qui és l'artista convidat. Ahir Bad Gyal, no? Rosalía, sí. Hi havia el moment confessionari, sí, que cada dia et sorprenia amb un convidat. Ahir va aparèixer Bad Gyal.
1: Sí, però en el tema de la casita, que es podia fer una comparació, si em permets, perquè no sé, igual estàs fent una ronda i igual jo intervenia i no pertoca. Vale. Hi havia una diferència. En el confessionari sí que s'aconseguien coses divertides. O sigui, les noies i els nois que sortien allà parlaven d'experiències personals i eren molt divertides i sucoses. Jo la casita la veia amb sentit a la Super Bowl, però ahir, com a xupluc per famosos,

0: Hòstia, quin sentit té això? A mi què m'importa? Que
1: aquesta casita que està al mig de la, al mig de la pista.
0: Estan en jocs oposats, als dos gols. O sigui, l'escenari principal, que estava pelat, o sigui, era un entarimat a lo bèstia, però un entarimat de festa major, eh? O sigui, no pensis que hi havia decoració ni res, era una...
1: I allà on hi havia tots els futbolistes del Barça...
0: No, a l'extrem contrari estava la casita, que és una reconstrucció d'una casa típica de Puerto Rico, i allà estaven els futbolistes. I els famosos, que jo no es coneixia els futbolistes, suposo que hi havia influencers i gent d'aquesta que parla en les xarxes, pues que deu ser molt famosa. Mm. Però la cosa curiosa és que al principi jo pensava, i què pinta això? Però després em vaig adonar de que en el fons, tot i que estaven en un lloc especial, estaven com reduïts a l'anonimat. No hi havia planos que els buscaven específicament. Estaven ahí els periodistes dient, has vist aquest? Qui és? Has vist? O sigui, és que no se'ls veia. Estaven com difuminats entre la penya, que estava allà. Eren famosos, però diluïts.
1: Olga, Marc i Eduard.
2: Sí, a mi m'hagués encantat anar a veure en Bad Bunny. Vaig ser d'aquelles que no vaig aconseguir entrades. Em sembla que l'últim disc de Tirar-me les fotos és sublim per tot el que representa, i és sublim ell per tot el que representa. I crec que més enllà del que pugui dir en una ciutat o en una altra, com tots els cantants, el que ha aconseguit és molt important. És aconseguir l'orgull llatinoamericà, és aconseguit posar al lloc que li correspon una cultura, un passat, unes arrels, un present, i a més fer-ho de la forma més democràtica possible, que és amb la música, i que és una cosa a la qual té accés tothom, no al concert, però sí a la música. I em sembla absolutament admirable. I després, una cosa que també em sembla admirable és que jo ahir, quan veia les imatges de l'estadi i la quantitat de persones en un estadi ple que hi va per veure el seu cantant, perquè molta de la gent que hi anava era de cultura llatinoamericana, escolta'm, és un orgull tremendo per tota aquesta gent. Jo ja ho sabeu, vaig anar a veure la Rosalía a Londres, i veure un estadi a Londres ple amb una cantant fent referències cada dos per tres a la seva terra, a Catalunya, que a l'anglès no se li dona molt bé perquè ella parla català, a referències icòniques culturals catalanes. Per mi, i veure tota una gent que no parla el seu idioma amb la seva majoria, aplaudint, cridant i vivint allò en comunitat...
1: Tot això també ho va fer a Londres, eh?
2: Sí, tot això ho va fer a Londres. Em sembla absolutament admirable. I després no vaig poder anar per tema de pressupost, òbviament, i perquè no vaig arribar a temps, com ens passa habitualment amb les entrades. Només vull recordar, per ficar la meva cunya, que aquesta setmana la Rosalía s'ha emportat el Premi Ivor Novello a la millor compositora internacional de l'any, un premi que té Paul McCartney, que té Adele, un premi que té Elton John... Res, la cunya.
1: Et va impressionar més l'espectacle, el show de Rosalía o el d'ahir de Bad Bunny?
2: És que són diferents.
0: Mira, diria que el show de Rosalía era per fer fotos i el de Bad Bunny era per fer vídeo. Per mi és aquesta la diferència fonamental.
1: Perquè anar-lo a gaudir sense telèfon mòbil és possible o...?
0: No, refereixo a la captació. És a dir, sí, jo no vaig fer servir... Bueno, al final, quan va fer David Tirar-me les fotos, que és una cançó que, bueno, se'm posa la pell de gallina encara ara, i veure tot l'estadi, llavors sí que faig un vídeo per enviar-lo als meus amics. Però no, és simplement l'estètica. Com estava plantejat, una cosa era més aviat íntima, introversió, en certa mida, Rosalía, i l'altra cosa era extroversió i festa. Eren dos pols.
3: Marc, jo, escoltant el Lluís, escoltant-vos, ostres, reconec que la cosa ara que m'hauria fet més il·lusió és ser-hi, no? Jo caic en el personatge, me n'adono que és més, potser més que un estricte cantant, amb el sidral de la Super Bowl, no? Quan té aquesta disputa i fa aquesta reivindicació precisament de lo genuí, no? De la identitat, de la singularitat. Després escarbo una mica en el personatge d'una forma molt instintiva. És una persona que té una història peculiar, no? És fill d'una família molt senzilla, treballador en un supermercat, una mica el que ja es va filtrar també en premsa. A la vegada és un tio que té un treball, que fa un treball universitari, és a dir, és un personatge singular. I probablement, no sé si pel viatge que comentaves, Lluís, però probablement el reggaeton cau fora dels meus landmarks musicals, i per tant no vaig tenir l'instint ni tan sols de buscar l'entrada, però se'm posava la pell de gallina quan t'escoltava al començament. O sigui que rotundament sí, hi hauria anat.
1: Eduard.
4: Bueno, aquí han sortit moltes coses, eh? Per analitzar. A veure, jo he de dir que no, que si m'he de posar música a casa jo sol no em posaria Bad Bunny, que quan l'escolto és el cotxe perquè el posen els meus fills, diguem-ne, tenim l'acord que de l'Spotify anem triant una cançó cadascun, diguem-ne, i surt un popurri...
2: Curiós.
4: Curiós, que segurament escandalitzaria un crític musical, diguem-ne, per la incoherència de tot plegat. això de la valoració musical ja l'ha fet el Lluís, però també ha fet una valoració politico-cultural, val? I llavors jo aquí volia fer algun matís, perquè és veritat que en clau Puerto Rico versus Estats Units, no? El castellà és la llengua de resistència, val? I és un plantejament, el de Puerto Rico, diguéssim, anticolonial, no? I és una música que et pot, des del punt de vista que és la cultura popular, etc. O sigui, tot el discurs que ha fet el Lluís està al fi al signo, val? Tota la simpatia del món. I jo quan em poso la defensiva és quan a mi se m'inclou en aquest ecosistema, val? Perquè ni sóc latino ni sóc castellano parlant, val? I per tant sé parlar castellà, em diria que molt bé, podria escriure una novel·la en castellà, però no sóc castellano parlant, no em sento part d'això, no em sento part del rotllo latino, diguem-ne, val? I aleshores...
1: Això no treu que et pugui interessar o puguis pagar 300 euros per una entrada.
4: Efectivament, perquè m'interessa artísticament, clar. No perquè em sento part, que ha sigut una part del discurs del Lluís, ell se li posava la pell de gallina, entre altres coses, per aquesta comunió cultural, diguem-ne, vale? Que jo no experimento, val? I que respecto molt que altres l'experimentin, només faltaria, val? I això de les cultures i les llengües és com una matrioshka. En clau Puerto Rico, Estats Units, el castellà és una llengua de resistència, val? És una nina petita que està dins d'una nina més gran, que és Estats Units, la cultura anglosaxona. Però el mateix castellà és la nina gran que tapa la catalana. M'explico? O sigui, les llengües les podem representar, i les cultures, com això, com una estructura de matrioshka, on la matrioshka de fora mundial, la gran, la grossa, és l'anglès, i en comparació amb l'anglès, el castellà, i en segons quins contextos, pot ser una llengua de resistència cultural. Però en el meu context no ho és. És exactament el contrari. Val?
1: Lluís.
0: Jo no tinc res a dir. És a dir, es pot mirar des del micro o des del macro. Des de la meva experiència personal, jo soc basc, els meus pares eren castellans, jo he mamat... la meva llengua materna és el castellà, he mamat música llatina des de que era petit, jo sí que em sento llatí, fins i tot diria que em sento hispà, perquè de vegades hi ha molt de debat sobre si és llatí o si és hispà. Em sento avergonyit per la colonització. No crec que hagin de demanar perdó a aquestes alçades. O sigui, això va ocorrir a l'edat mitjana, llavors la gent era molt diferent. Em sento molt avergonyit pel que es va fer en aquella terra. Dissortosament, l'esperit humà és carnívor, i si no haguessin estat els espanyols, haguessin estat els francesos o els anglesos, perquè som així d'execrables com a col·lectiu. Quan vaig venir a Catalunya, em vaig imbuir més en la salsa, que resulta que es feia aquí, a Catalunya. És a dir, que és probable que la gent no s'hi senti o l'idioma no la representi, però el so d'aquesta música sí. I aquesta música està fonamentada en música que és nostra, que d'origen és nostra i que ha sortit, d'origen molt, molt llunyà, i que ha sortit dels carrers de Nova York. De Latinoamèrica. Entén el teu plantejament, és a dir, i totalment respectuós. També el català aquí es fa servir de la mateixa manera com a reivindicació d'una identitat pròpia en la música en català, i em sembla fantàstic, i crec que s'hauria de fer a tot arreu. Però és veritat també que fins i tot dins de la nostra península no som respectuosos amb les altres llengües, perquè aquí a Catalunya s'escolta molt poc música en euskera, a Euskadi s'escolta molt poc música en catalana, i a tots els llocs s'escolta molta poca música en gallec. És a dir, que hi ha poca experiència de compartir minories. Però això és un altre tema molt més profund que ja no entraré.
4: Que costa que he fet anàlisi politico-cultural. Perquè l'ha fet ell. Perquè l'ha fet el Lluís,
1: I perquè sabíem que Bad Bunny genera debat musical i, per tant, també polític, perquè si algú posava en dubte que la música no és cultura i no és política, doncs aquí tenim també una bona mostra que això va així. Tinc... breu.
0: Sí, la crònica acabava dient potser la música no canvia el món, però ho explica molt bé.
2: Sí.
1: Breu, sisplau, breu, que tinc Zapatero també que m'està aquí esperant.
3: Molt ràpid, eh? Jo,
1: no tenim una entrevista amb Zapatero, que ningú sap. Ja ens agradaria. Crec que esperarà uns dies més.
3: Jo, no, molt ràpid, per discrepar amb el plantejament de l'Eduard. És a dir, jo crec que...
4: Què dius ara?
1: Quina sorpresa!
3: Un curt allà al peu. El missatge de Bad Bunny no és un missatge en català, en castellà, en matrioshka o amb... No, no. És un missatge que té noms i cognoms, que és l'autenticitat. És a dir, l'autenticitat, en aquest cas, plantejada des de la seva llengua i en la seva singularitat.
4: Esclar.
3: Extreure retrets perquè aquesta autenticitat es verbalitza amb la llengua que...
4: Marc, no m'he explicat, fatal, eh?
3: Potser no ho he entès.
4: M'he explicat fatal. Però... No parlava del Bad Bunny, sinó de l'anàlisi del Luis. Sí. No parlava del Bad Bunny.
3: Entesos.
4: Parlava de l'anàlisi del Luis, sí, que m'estava ficant a mi a dins d'una comunitat i he dit, ei, un moment, no.
3: En tot cas, reivindica aquesta idea, no? La idea d'algú que des de les seves circumstàncies, que no poden ser cap altres que la llengua espanyola, perquè és la seva pròpia, reivindica en termes d'autenticitat aquesta relació amb l'anglès i amb els Estats Units.
4: Sí, sí.
1: Jaume, breu, i Olga, perdona.
5: Superbreu. Jo estic bastant d'acord amb el que diu l'Eduard. Crec que Bad Bunny, amb el tema del castellà, fa una cosa que està molt bé, que és... explica la seva identitat i la seva realitat, i per tant està molt bé perquè et posen la seva pell i ho entens millor que si t'ho expliquen amb 10 pàgines d'anàlisis de diaris. I després hi ha una cosa que sempre acaba passant, que és el que deia l'Olga abans quan parlava de Londres, que la gent normalment ho entén molt més fàcilment que estaments polítics o mediàtics que ens volen explicar una realitat que la gent del carrer sempre ho entén quan li expliques, i acabo molt ràpid. Per això a mi a vegades m'emprenya cantants catalans que parlen català, segons on siguin, canten diferent per agradar una gent que normalment, si diguessin el que diu el Bad Bunny o el que diu altra gent amb el seu idioma, no passaria res, perquè la gent sempre va un pas per davant a vegades dels que ens volen canviar l'opinió.
2: Sí, un comentari molt breu. Aquí durant dècades hem cantat els Beatles o els Straits i no hem tingut ni idea del que deien. I bé que corejàvem les seves cançons generacions anteriors i ens semblava que ens agradaven i punt. Vull dir, l'art és art i l'art per mi és pell. Si tu vas a un concert, veus un espectacle que és monumental i t'arriba a la pell, aquell espectacle està més que justificat, més enllà de tot el discurs que hem fet abans, no? I després només un consell, siguem justos amb els nostres artistes que tenen projecció internacional, sisplau. O sigui, no els hi demanem cada vegada més per complir uns estàndards de catalanisme o de representació del nostre país. Siguem justos amb aquells que estan fent autèntiques meravelles internacionals.
1: El somni humit de Olga Ruiz.
6: Porque la noche de noche fue algo que yo no puedo explicar.
1: Això és la fusió de Bad Bunny amb Rosalía, eh? Claro. Cançó conjunta. La noche de anoche. Eduard, he d'anar a la publicitat, digues.
4: No, que he dit que jo, que consti que remeno el cul, quan escolto el Bad Bunny, però també el remeno amb els Stones.
2: Clar. Mm. I jo?
1: Luis Hidalgo, gràcies, et deixem anar a dormir, ara sí. Gràcies per l'esforç que has fet i gràcies també per il·lustrar-nos tan magistralment amb un concert que, pel que expliques, ha estat apoteòsic i que avui es torna a repetir. Bé, hi ha gent que potser no hi pot anar a última hora i, per tant, encara...
2: Que ens desvengui.
1: La Marina Lamino es va aconseguir entrar a les 7 de la tarda. Sí, pagant el preu de cost. Sí, sí.
2: Escolta'm, si algú no pot anar, deixem oberts els telèfons perquè ens venguin les entrades.
1: Somiar és gratuït. Fem una pausa i capítol Zapatero a la tertúlia amb el Marc Molins i de seguida també...
4: Déu-n'hi-do el canvi de rasant, eh?
1: Anem cap a Oslo. Allà ens hi espera el president en funcions del Barça. Ara tornem.
7: Perdona. El suplement amb Roger Escapa.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: El balcó gastronòmic és un lloc...
10: Que bo.
9: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
10: Parella, què us podem partir?
9: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona. Fantàstic.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
2: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
1: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
3: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
4: Les notes del nen, les obres a casa...
3: El manteniment del cotxe...
4: Ah, no, això no és cap càrrega.
5: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
6: Peugeot.
7: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
8: Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
7: Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
8: T'hi esperem.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Real of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
11: Aquest dissabte el Tot Gira, el dissabte de les dues finals.
12: Atenció!
11: La final de la Champions Barça-Lió i la final del Girona per la permanència. A les 4 de la tarda obrim des d'Oslo amb tota la prèvia del Barça-Lió, la setena final de la Champions del Barça.
13: L'anàlisi del partit, la veu de l'afició, els protagonistes...
11: I després de la TDG de la final, el Tot Gira es fusiona amb la TDT per viure un partit de Lliga que és una final. A les 9, Girona-Elx. Els gironins han de guanyar per salvar-se. Transmissió amb Eduard Solà i tot l'equip de la TDT i del Tot Gira. I també l'Espanyol Reial Societat i el València-Barça. Tot Gira.
14: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
11: El dissabte de les dues finals.
15: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
16: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, tertúlia, aquesta hora amb l'Olga Ruiz, el Marc Molins, el Jaume Clotet i l'Eduard Voltes, i amb un nom propi, quan són 9:45, el de José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
16: Aquesta setmana, Zapatero, l'expresident del govern espanyol, ha estat imputat en un cas de corrupció, una investigació de l'Audiència Nacional que el situa al capdavant d'una trama que hauria utilitzat la seva influència política, el govern espanyol i també el de Venezuela, per afavorir empresaris a canvi de comissions que el jutge estima que es podrien enfilar fins al 1,5 milions d'euros. El magistrat l'ha citat el dia 2 de juny, però abans s'hauria d'aixecar el secret del sumari, aleshores sabrem l'abast d'un cas que ha caigut com una bomba dins del PSOE i que amenaça a fer descarrilar, ara potser sí, la legislatura espanyola. És per això que avui a la tertúlia hi hem sumat el Marc Molins com a advocat penalista. Marc, com descriuries el que ha passat aquesta setmana amb Zapatero?
18: Bueno, amb una paraula que és intensitat, sacseig. No? És una setmana difícil, evidentment se li ha donat publicitat a una part, sembla que només és una part perquè hi ha alguna peça separada que es manté secreta, però s'ha donat publicitat a una de les parts de la investigació. Aquesta és una investigació que feia 4 o 5 anys que estava en marxa. Inicialment s'activa a Plaza Castilla, és una causa entre cometes ordinària, però en el moment en el que es comencen a valorar circumstàncies d'aforaments, etc, és quan es rescata la competència pel central d'instrucció. Cau en mans d'un jutge que és Cala Mateixeira, que els que treballem en l'àmbit del dret penal li reconeixem una forma d'entendre el dret, una forma d'entendre el procés. És un home d'una extrema rectitud, sense biaixos. Aquesta és la meva percepció personal, havent treballat com he treballat en diverses ocasions en el seu jutjat. I realment el que hem vist aquesta setmana, bueno, a través de la interlocutòria que va veure la llum a començaments de setmana, dona a entendre que hi ha una investigació potent, solvent i fonamentada. A partir d'aquí, i acabo amb aquest anàlisi, és important entendre que la interlocutòria que hem pogut llegir només és única i exclusivament el plantejament d'una hipòtesi, no? Les investigacions comencen amb una hipòtesi que evidentment ha d'estar fonamentada en fets i a partir d'aquí s'haurà d'escoltar a Zapatero, però el que és evident és que els indicis que refereix Calama en aquesta interlocutòria són indicis sòlids que justifiquen i hauran d'explicar una resposta per part de Rodríguez Zapatero.
16: Zapatero, ho sabem de sobres, aquests últims anys s'ha dedicat, a banda de les conferències internacionals, tasques de mediació, assessorament, docència, i aquí és on, a l'espera de veure aquest sumari, es planteja la gran pregunta de si Zapatero va exercir com a lobista, cobrant per fer informes a privats, o si realment formava part d'un entramat corrupte per enriquir-se. I aquí crec que és important que ens expliquis què diu la legislació sobre el lobisme, perquè moltes vegades genera confusió, especialment entre figures cabdals que han estat càrrecs públics rellevants, ni més ni menys que un president del govern espanyol.
18: Aquesta és la clau, Roger, i el propi Calama ho posa blanc sobre negre a la interlocutòria. Ell explica que hi ha aquesta línia que separa la diplomàcia corporativa, el lobisme, del delicte de tràfic d'influències. Hi ha d'haver una línia. I començo pel final. Lamentablement, aquesta línia no està ben definida perquè ens manca una llei, ens manca una norma que defineixi quins són els límits d'aquesta diplomàcia corporativa, d'aquest actuar en favor de la defensa d'uns interessos, quina és la línia, per tant, que separa el delicte de tràfic d'influències de la diplomàcia corporativa. Sí que tenim, perquè al fil del delicte de tràfic d'influències tenim uns indicis, tenim uns inputs, jo crec que els explico ara mateix, però crec que és interessant també que ens fem ressò d'una fortalesa que tenim a Catalunya. Catalunya sí que té una llei de transparència que obliga, en aquest cas, el registre dels grups lobistes per donar transparència. Aquest serà un dels paràmetres essencials que ens permetin distingir entre la diplomàcia corporativa i el delicte de tràfic d'influències, la transparència, però en definitiva, a diferència del que passa a nivell europeu, que també està profundament normativitzat, i a nivell de Catalunya, on tenim un embrió legislatiu, tenim un mandat de transparència, a nivell estatal espanyol no hi ha norma. I aquesta manca de norma ens porta a aquesta relativitat, no?, conceptual. És a dir, ens costa molt distingir l'extrem en el que comença el fet delictiu i l'extrem en el que acaba aquesta diplomàcia corporativa. El que ens diu la jurisprudència, bàsicament, és clar, no? El tràfic d'influències és això, és quan tu, per alguna raó personal, professional, política, orgànica, per haver tingut càrrecs o tenir-los en aquest moment, tens una influència i el que fas és traficar, és a dir, posar-li preu a aquesta influència per tal d'aconseguir normalment interessos particulars i eventualment interessos espuris, no? Aquesta és la gran diferència, és a dir, en l'àmbit del lobisme, de la diplomàcia corporativa, normalment té una dimensió més col·lectiva, però no és un requisit necessari. És a dir, la diplomàcia corporativa el que es fa és una corporació que defensa uns interessos industrials o socials, el que fa és que contracta a un grup de persones que de forma ordenada, però sobretot transparent, promouen canvis legislatius, modificacions reglamentàries per tal de maximitzar els seus legítims interessos. Entre aquesta diplomàcia corporativa i el tràfic d'influències hi ha aquestes circumstàncies. És a dir, el tràfic és clandestí, el tràfic normalment està associat a interessos privatius i té per objecte torçar la correcta disposició de la voluntat de l'administració.
16: És una notícia judicial molt política en què tots recordem la frase de fa uns anys de José María Aznar dient el que puede hacer que haga. La meva pregunta és, un cop vist tot el que s'ha publicat, llegint les informacions judicials que han sortit, Marc, creus que hi ha una persecució contra la figura de Zapatero o tu veus prou indicis com per comprovar que hi ha coses que no estan ben fetes o et vols esperar a llegir el sumari?
18: Rotundament m'agafo a la tercera. És a dir, jo en el teu programa, Roger, he defensat la presumpció d'innocència d'Avalos. O sigui, no? Aparentment no es pot estar més equivocat després del que hem vist. Però és que la presumpció d'innocència és molt més que un argument. La presumpció d'innocència és una veritat que ens vertebra en el moment d'aplicar el dret penal, no? Però singularment ho faig amb Rodríguez Zapatero, perquè penso que el personatge, la seva la seva singularitat política, el seu cos legislatiu, el seu tarannà, jo crec que mereix, a mi personalment, em mereix aquesta especial confiança, molt més enllà de la que ja em representa i em atravessa la presumpció d'innocència. Per tant, si em preguntes, hi ha una persecució, honestament no ho crec, honestament no ho crec, el que ja és l'enèsima manifestació del principi d'igualtat dels ciutadans davant la llei. Hi ha uns indicis, aquests indicis es veuen abocats en un atestat, i aquest atestat, per més que em dolgui a mi personalment, perquè, insisteixo, em dol a títol personal, aquests indicis han de donar lloc a la creació d'una causa en el context de la qual, amb totes les garanties, haurà de donar explicacions.
6: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
16: La primera reacció de Pedro Sánchez, tan bon punt vam conèixer aquesta informació, tot i així algunes veus socialistes tenen les seves reserves a mesura que van coneixent més detalls. Jaume Clotet, Eduard Voltes, Olga Ruiz.
12: Jo quan parlava en Marc estava recordant, com ell ha dit, la llei o dels lobbies a Catalunya, que està molt bé, i crec que la base per aclarir aquests dubtes és la transparència. Encara avui, per cert, molts grups d'interès van al Parlament i no estan registrats en el registre de lobbies, i per tant és una cosa que s'hauria de fer, perquè llavors és la teva defensa davant de qualsevol cosa. Jo també, al principi, quan va passar aquest tema, vaig pensar, això és un cas de Loafer, no? Pensant en José María Aznar. Després, com ha dit en Marc, sabent una mica i mirant el que ha passat i parlant amb algun advocat, veus que hi ha una certa base. I tinc una pregunta per al Marc. Jo tinc la sensació de que els indicis són molt clars, el que s'explica és increïble, i només es pot fer, penso, des d'una posició del expresident Zapatero, de pensar que hi ha una impunitat i que no l'investigaran, quan és un cas que només que es vegi ja és cridaner, les factures, l'empresa de les filles, és un cas estrany. Per tant, els indicis crec que hi són, però el meu dubte, i a veure si ens ho pot aclarir en Marc, és, després ve la part de provar el tràfic d'influències. És a dir, jo crec que els indicis són molt clars, crec que el jutge, evidentment, com ha dit, és bastant imparcial i té fama de ser un bon jutge. El problema serà demostrar que tot això que és tan estrany, o aquests indicis, realment responen a un delicte de tràfic d'influències, que, pel que a mi m'han dit, costa molt de provar aquests delictes.
18: Efectivament, és que és exactament així. És a dir, la influència és una circumstància que s'adquireix per raons òbvies, no? O per raons sociològiques. És a dir, es té, en aquest cas, evidentment, perquè ha sigut president del govern, però també la té el Roger. És a dir, la influència hi és. Llavors, quin és el límit entre la promoció legítima d'un interès, la defensa d'una postura o el tràfic d'influències? El límit és un límit molt eteri, molt eteri. I les regles del nostre joc, el joc de l'aplicació al dret penal, de l'aplicació al jus puniendi, no? De la venjança institucional, aquestes regles exigeixen un nivell de prova que anomenem la presumpció d'innocència, no? És a dir, on hem de tenir la certesa pràcticament empírica, és la certesa més enllà del dubte raonable. Jo no he estat a Tòquio, però sé que Tòquio existeix. Aquest és l'estàndard que ens imposem, no? I és tan alt aquest estàndard que, efectivament, fa que sigui molt difícil acreditar aquesta on es col·loca la conducta. Si en aquell límit de lobbisme, de diplomàcia corporativa, aquell límit legítim, o en el delicte. És a dir, i a banda, la diferència sempre, la nostra dialèctica, en la dialèctica del dret penal, inclús diria del diàleg jurisdiccional, és una dialèctica molt pausada, no? És a dir, sempre quan llegeixes una demanda, quan llegeixes una querella, sempre tens la certesa de que el que explica, el que obre foc, té tota la raó, encara t'escoltes l'altra part i penses que allò és tot una fal·làcia. És a dir, és una dialèctica en la que ens hem de donar temps. En alguna mesura, per això també les famoses dilacions indegudes, perquè el nostre sistema requereix repòs. Escoltem la versió que pugui donar i encabat anem traient conclusions.
16: Eduard.
19: Sí, tinc una pregunta pel Marc, però abans una reflexió sobre el tema del lobbisme, val? Perquè el donem per fet i el considerem la cosa més normal del món. El lobbisme és una cosa que és profundament antidemocràtica si l'examines. Perquè el lobbisme significa que si tu tens uns interessos i tens diners, pots compres a través d'espais d'advocats, d'una consultoria, és a dir, d'empreses que es dediquen a això, compres l'accés a l'administració. Compres interlocució i feina de pressió sobre l'administració. I d'això el Marc n'ha dit diplomàcia corporativa ara, no? Si no tens diners, no pots comprar aquest accés, no tens aquest accés a l'administració, als polítics, etc. D'alguna manera podríem concloure que quan els mestres tallen una carretera estan fent diplomàcia corporativa, perquè no tenen diners per comprar els serveis d'una empresa lobista per accedir a l'administració. I l'altra cosa que també és greu és que els polítics, amb qui es reuneixen en els restaurants, en els privats, etc., i a qui reben en els seus despatxos de manera regular, són els representants d'aquests interessos corporatius. Val? I d'això se'n diu lobisme, se'n fa una llei, es legalitza, tal, i ho donem per normal. Per mi no és normal, em nego a donar-ho per normal. Val? Val. Dit això, la pregunta pel Marc és que el dia 2 de juny sembla que l'expresident Zapatero ha d'anar a declarar davant del jutge. Li vull preguntar si en aquest moment processal i a la vista del que diu l'auto és imaginable una presó preventiva del president Zapatero el dia 2.
16: Tenint en compte que li han bloquejat un compte amb mig milió d'euros i que el jutge està buscant si té comptes a l'estranger, ja sigui directament o a través d'intermediaris o alguna mena d'empresa pantalla. Bona pregunta de l'Eduard.
18: Em permets a la prèvia, eh? Jo crec que a la introducció de l'Eduard, jo crec que no és tant la pregunta, al meu entendre, si és legítim o il·legítim. El que sabem és que és inevitable. Jo no em posiciono...
16: I que és una pràctica extesa a l'Estat des de fa unes vegades d'anys.
19: I a totes les democràcies.
18: Sí. El que crec que ens hem de... El veritable debat no està en aquest debat romàntic sobre la legitimitat o il·legitimitat, sinó, sent així que és una necessitat i una realitat, si és transparent o no ho és. I, evidentment, ho ha de ser. Mm. El tema de les cautelars... Ostres, és difícil. Jo crec que no és una hipòtesi. És a dir, recordem que la presó provisional té aquestes tres línies mestres. Una que serveixi, ha de servir per enervar o un risc de sustracció o un risc de reiteració o un risc de fugida. La reiteració no és una opció, perquè evidentment està... En aquests moments no sembla que hi hagi opció de que pugui continuar realitzant actes de... delictius o no, però és evident que amb la visibilitat que ha adquirit aquesta possibilitat ha desaparegut. La destrucció de proves, al meu entendre, tampoc és una opció, perquè fa 5 anys que s'està coent aquesta causa. És a dir, l'acusació, en aquest cas promoguda amb una certa asimetria, perquè fins ara s'ha promogut sense la presència d'una defensa a la mesura en què no hi havia un investigat. Però les proves estan a sobre de la taula i el risc de sustracció jo tampoc el contemplo, perquè li pressuposo una dignitat i una honorabilitat a Rodríguez Zapatero que probablement el converteixi en el primer interessat en comparèixer davant del jutjat a donar explicacions i a defensar-se.
16: Olga.
20: Sí, jo us he de reconèixer que he seguit tot el que ha passat aquesta setmana amb una certa frustració i amb un cert desencís, perquè jo crec que si alguna cosa per l'esquerra socialista en aquest cas havia significat Rodríguez Zapatero, era aquella figura ètica que estava una mica per damunt dels rifirrafes del partit i que el que feia era posar consens i tornar a engegar la maquinària de la il·lusió entre els seus, no? I per tant era cridat precisament per això, per intentar fer aquesta tasca de cosir, no? Allò que està mig trencat o que està fet a parts, no? Per descomptat, presumpció d'innocència fins que es demostri el contrari, no? Però jo m'agafaria una frase d'en Gabriel Rufián d'aquesta setmana, que deia, però tinc ulls. I si tens ulls, pots llegir les 85 pàgines que aquesta setmana tenim de l'auto d'imputació, i si llegeixes les 85 pàgines, home, hi ha coses que grinyolen bastant i que estan bastant sustentades amb aquest auto d'imputació, no? Per tant, jo crec que aquí, per fer la lectura més política / conseqüències, si és que n'hi ha, polítiques, crec que el primer que ha de fer l'expresident Zapatero és explicar-se de forma clara i cristal·lina. I crec que el 2 de juny té una bona oportunitat per fer-ho, més enllà de dir no he comès cap il·legalitat i tot el que he fet és transparent. Perquè hi ha moltes coses que grinyolen. Entre d'altres coses, a mi em costa d'entendre que una empresa que està pràcticament trencada o en fallida pugui pagar una quantitat elevada de diners a l'empresa de les filles de l'expresident Zapatero per una feina inconcreta i inespecificada, per exemple, no? Per posar només un exemple de les moltes coses que grinyolen, no? I aquí una peça que és molt important i que serà molt important és la de l'empresari i íntim amic de José Luis Rodríguez Zapatero, que és Julio Martínez, perquè és la peça més dèbil de tot l'entramat. Llavors, fins a quin punt ell no estarà disposat a assumir conseqüències que vagin més enllà de les que té i el que es diu popularment tirar de la manta, no?
16: Hi ha una lectura política claríssima. El Marc també reivindicava la idea de la presumpció d'innocència. La pena del Telenotícies ja no li treu ningú a José Luis Rodríguez Zapatero, i també és la caiguda d'un símbol dels socialistes i del socialisme d'aquest país, tenint en compte que el seu govern no estava esquitxat ni la seva figura per la corrupció, i això, acabi com acabi, aquesta etiqueta no sé si se l'aconseguirà treure, Jaume.
12: Sí, jo crec que, a diferència del que hem vist dels últims mesos amb Cerdán, amb Ábalos i amb Koldo, el govern espanyol aquí no pot fer un tallafoc, i especialment el president del govern espanyol no pot fer un tallafoc, perquè Zapatero ha estat el principal valador, no només polític dins del PSOE, sinó fins i tot gairebé ètic, moral, de model d'estat. Era l'enviat, per cert, del govern espanyol a l'última etapa amb Junts per Catalunya. Per tant, era una persona que tenia un paper, una influència, i a més estava totalment d'acord, incardinat amb el projecte actual del PSOE al govern espanyol. I per tant, era molt més...
16: Totes les figures dels socialistes que s'han acostat a Junts, sí, per fer de mediador... També... no sé si aquí hi ha una relació...
20: Hi ha una estratègia, hi ha una estratègia.
16: No. No. Primer era Santos Cerdán, sí. Ara era Zapatero, i...
12: No sé qui serà això... el tercer, jo no m'hi apuntaria.
16: Per això posa... O sigui, no sé si hi ha una relació aquí amb el que pode fer que haga.
12: Jo però... crec que això també hi és. Ah? O sigui, que evidentment, Aznar diu això i es fa, és veritat. Això no vol dir que la gent que vagin a buscar siguin innocents i caiguin en una trampa de la lawfer. És a dir, hi ha una gran frase de Joan Puigcercós que és que deia que jo sigui paranoic no vol dir que no em persegueixin. És a dir, pot ser que vagin a per ells i pot ser que en algun cas, a més, sigui veritat, com podria ser aquest cas concret. Però en aquest cas, per exemple, Pedro Sánchez ho té molt complicat per dir li traiem el carnet, l'expulsem del partit, perquè és molt més que un col·laborador. És gairebé, diria, l'avalador. I, per tant, no sé com se'n pot sortir d'aquesta vegada. Se n'ha sortit sempre, diguem la veritat, però ho té molt difícil. Però també vull fer un petit rebatre una cosa que he dit abans l'Eduard sobre els lobbies. Jo crec que el que ha dit l'Eduard té raó fins que això es legalitza. I poso un exemple. Un dels grans lobbies, ja no català o espanyol, sinó global, és Greenpeace. I Greenpeace no compleix el que l'Eduard diu de gent que té advocats i van a veure les persones. I com Greenpeace hi ha milers de lobbies normals, les associacions de comerciants, de botiguers... evidentment, hi ha coses també que no ens agraden tant, no sé, les petroleres, les grans empreses, la gran banca. Però un lobby avui en dia pot tenir qualsevol. Associacions de milions de temes es poden convertir, gràcies a la transparència, en un lobby. T'apuntes a un lloc i, a més, jo crec que precisament reforça la democràcia de que els legisladors parlen amb la gent que estan fent aquestes coses.
0: El que no pots pagar, tu pots constituir-te en lobby. Ara, les tarifes de segons quins lobbistes no les pots pagar.
12: No, però al Parlament de Catalunya van a veure molta gent que són els afectats, no advocats.
0: Ja ho sé, ja.
12: I, per tant, així el legislador també sap de primera mà què opinen sobre un tema les persones afectades.
0: Sí, no estem parlant d'això. No estem parlant del registre d'entitats que poden anar a parlar amb els polítics.
12: Bueno,
0: estem parlant d'una altra cosa.
12: Perdó, no? Per l'espin-off que he fet, però és que volia respondre.
0: Una cosa sobre això del Zapatero. Avui estic en plan aixafa guitarres, em sap molt greu, He aixafat la guitarra del Bad Bunny i ara aixafaré la guitarra,
12: bueno, una mica com sempre,
0: del Zapatero.
16: Barrufet rondinari.
0: Sí, és que jo hi ha una cosa que no he entès aquests dies, que és aquesta cosa de que resulta que ara Zapatero és un tòtem de l'esquerra.
20: Sí, del Partit Socialista.
0: D'això vale, i això ho puc entendre. Però un tòtem de l'esquerra? Escolta'm, contra qui es va fer el 15M? Contra qui es va fer el 15M? Qui era el president del govern d'Espanya que va fer les polítiques austericides contra les quals es va fer el 15M?
20: Per això he especificat jo, en aquest cas he dit que és un tòtem del Partit Socialista. De tota manera, deixeu-me que faci una lectura que ara mateix pot semblar absolutament ciència-ficció absoluta, però tenint en compte l'historial de Pedro Sánchez i tot el que li ha passat fins ara, no seria descartable. És complicat, és molt complicat, i tothom diu que quan es faci publicar el sumari, realment el Partit Socialista farà un altre viratge o es posarà les mans al cap o no sabrà com sortir endavant, i em refereixo en aquest cas a l'equip de govern, a Pedro Sánchez, no? El president, no? Però en qualsevol cas, i ara que ho deies tu, Roger, la pena del telediari ja la té, no? Però si caigués, si s'endeblís aquesta acusació, si es quedés amb un no-re, només vull que intentem imaginar quin impuls agafaria la figura de Pedro Sánchez i amb quina potestat tornaria a ser protagonista i vencedor de la història fins a límits desconeguts, que vaja, seria per avançar a eleccions de forma immediata, tot i que és molt complicat, i fons que coneixen el que està passant diuen que el sumari, en fi, és demolidor. I només un apunt, fa un any, i ell no se'n recordarà, però fa un any, amb una conversa aquí fora, un any, amb l'Eduard Voltes i altres companys, parlàvem d'aquest tema. Fa un any, no sé si te'n recordes.
16: Sí.
20: I va sortir aquest tema, i una de les persones que estàvem a la conversa, que no era jo, va dir, quan es comenci a conèixer tot el tema del Zapatero, que hi ha alguns mitjans que ho estan publicant i tal, al·lucinarem, perquè allà sí que hi ha teca. I jo vaig marxar pensant, Zapatero, però s'estan obsessionats. Realment vaig pensar...
16: Els famosos mentideros de Madrid, fa temps que circula que això estava a punt d'esclatar, Marc.
20: Sí, sí.
18: No, jo per contestar a l'Eduard, que es feia una pregunta en veu alta, qui és Zapatero per ser aquesta figura emblemàtica del
19: socialisme? Sí o no, ja ho sé, el que em diràs.
18: Llei del matrimoni igualitari, any 2005, llei integral de violència contra la violència de gènere, any 2004, la llei de dependència, l'any 2006, la llei de memòria històrica, l'any 2007.
20: És a dir, absolutament.
18: Després et diria, et parlaria evidentment de la reforma de l'Estatut, però no vull entrar en aquesta...
19: Et vols dir la retallada de l'Estatut?
16: Un moment, Eduard, ara el Marc.
18: És a dir, per mi sí que és important posar per fer una aproximació justa, no? Més enllà de que la justícia ens exigeix, la justícia més processal ens exigeix verbalitzar constantment aquesta presumpció d'innocència, perquè de sumaris demolidors, és a dir, us en faríeu creus de la quantitat de sumaris demolidors que acaben colofonades amb una sentència absolutòria. Això. És a dir, més enllà d'aquesta circumstància, qui és Zapatero? Zapatero, per mi, és un personatge de la història d'aquest país que va planar de valor i de contingut una legislatura. És a dir, per mi és un personatge que aconsegueix superar la gestió, no és un gestor, no és un estricte gestor, en aquest cas, de l'executiu espanyol durant uns anys, no és un gestor, és una persona que imprimeix uns valors i un lideratge i que té un fil conductor claríssim, que és l'element social, la igualtat de gènere i la protecció dels més desafavorits.
16: Bravíssim. M'està esperant el president del Barça, Rafa Juste, que l'he de saludar a Oslo. Digues.
20: No, és allò de sempre. Si l'obra es pot separar de les accions de la persona, i Eduard, és indiscutible que José Luis Rodríguez Zapatero és un tòtem de les polítiques socials d'aquest país.
19: Mare,
20: i sí que moltes persones...
19: No. Polítiques socials no, dels drets individuals sí.
20: Dels drets col·lectius. Dels drets col·lectius, violència de gènere, matí, matrimoni 15, igualitari.
19: 15M ja no existeix, eh?
20: Bueno, però és que no existeix. Sí, sí.
19: Ah, sisplau.
18: És una reacció
20: com és. Però jo crec que en Marc posat exemples
19: I
20: clars i clarividents.
19: I contra què era, i contra qui era.
16: 5 minuts per arribar a les 10 del matí. El president del Barça en funcions, Rafa Juste, de seguida al suplement, els presidents de Catalunya Ràdio, Sònia Gelmà i Jordi Costa, a Oslo, al mateix hotel on ha passat la nit Rafa Juste. Jordi, Sònia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
21: Hola, Roger, bon dia.
16: Quina temperatura fa aquí, nois?
2: Com no, agradable.
16: Sí?
2: Es preveia pluja aquest matí, de moment aguanta.
21: Jo crec que, vaja, si fem cas del meteoròleg mòbil, que ja se sap que és fal·lible, però està prevista pluja més aviat cap al migdia, però vaja, jo crec que a l'hora del partit, fins i tot sol.
16: Sònia, la recollida de cable de tots l'any passat, començant per mi, que vam anar a Lisboa a fer un programa especial de 7 hores a recollir la copa, pràcticament,
2: dient
16: que això seria una passejada, va ser per recordar, i avui el que ens ha de caracteritzar és la prudència, i això no està ni de llarg fet, i de fet et preguntava aquesta setmana, Sònia, com ho veus, i em deies, doncs el 50%.
2: Sí, sí, és que està molt 50-50. Jo, a més, em passa això, que a mesura que s'acosta el partit, em passa que em torno molt més prudent. I ja l'any passat vam anar, efectivament, a recollir la copa, però el dia del partit era, bé, anem a veure què passa. I va acabar sortint malament, per tant, no t'explico les sensacions d'avui, però vaja, que sé que com a mínim es lluitarà i està 50-50.
16: De seguida, amb la Sònia Jalmà, el Jordi Costa i un servidor, entrevistem Rafa Yuste. Farem uns anuncis abans. És l'hora d'acomiadar l'Olga Ruiz, l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i també el Marc Molins. Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat.
18: Gràcies.
16: Hi ha hagut pau, malgrat la discrepància. Podeu continuar discutint sobre la figura de Zapatero, sobre Bad Bunny, perquè la propera de ràdio també és apassionant. Tenim aquesta final d'Oslo i, a més, tenim Maica Navarro, que, per si algú en tenia cap dubte, li preguntarem sobre el cas Andic. Ara tornem.
15: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Al Corte Inglés pensem en tu cada dia. Per això, abaixem els preus en més de 1.300 productes del cistell de la compra, per fer-te la vida més fàcil i perquè puguis disposar de la qualitat i la varietat que més t'agraden. Perquè comprar més bé et costi menys, sempre. Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
3: Benvinguts a la millora del dia.
22: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
3: Ens tregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
23: Yes, teniu.
24: Qui creus que t'ha enviat la coca, àvia?
3: Carme, Carme.
23: Sí, sí, ja, ja ho hem rebut, ja, ja, ja.
25: Hola, hola.
23: Hola, amb qui parlo?
25: Sí, mare?
26: Hola, hola.
25: Sí, sí. Soc la Roser, jo.
3: Ara, ara sí!
23: Escolta, perquè no puges?
3: No, no puges. En comptes de dir-li per la ràdio, perquè no puges a dir-li.
27: Ho arreglem abans.
23: Tinc una coca molt maca.
3: Ara, ara, això és el que volíem sentir.
15: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
3: Anem a repartir berenar.
15: A la tarda de Catalunya Ràdio.
28: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
29: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
30: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
31: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
32: Les notes del nen, les obres a casa...
31: El manteniment del cotxe...
32: Ah, no, això no és cap càrrega.
33: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
34: Peugeot.
35: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
36: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
37: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
38: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
39: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
40: Sou molt bona gent!
41: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
42: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
43: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
44: Busquem els millors concursants preparats per superar tots els reptes més curiosos.
45: I crec que els tenim.
46: Això ho haurem de veure. Que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
45: Ara sí que ho tenim tot.
47: Influencer, avui, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
16: Són les 10. A Oslo, Rafa Yuste, president en funcions del Barça. Bon dia.
48: Bon dia, Roger.
16: Què tal, com ha dormit, president, avui?
48: Doncs he dormit bé, perquè ahir vam estar amb el sopar de UEFA i va anar tot prou bé, i aleshores avui amb la il·lusió que tens i que somies, no? Més que dormir, somies ja amb intentar entre tots poder aixecar aquesta quarta Copa d'Europa.
16: En el seu cas, com a president, encara que sigui en funcions, es visualitza amb la idea d'aixecar una Champions?
48: Mira, jo cada partit, ja ho sabeu com sóc, vull dir, vaig amb tota la prudència per amb l'equip, per assolir un resultat, 3 punts, això és una final, i a més és una final de Copa d'Europa. Em faria moltíssima il·lusió per tots els socis i socis del Barça, amb els 4.000 aficionats que han vingut fins aquí a Oslo, doncs, evidentment poder-la aixecar, no?, seria preciós.
16: Té un mèrit extraordinari arribar fins a Oslo amb aquests 4.000 aficionats, perquè el viatge no és ni senzill, fins i tot havent de fer escales, és lluny, és car, per tant, estem acostumats a aquests desplaçaments massius, perquè són ja moltes finals, Lisboa, Bilbao, Eindhoven, Turí... Però bé, aquests 4.000 que no s'ho han volgut perdre, tot i que aquesta vegada potser no hi ha tanta gent per aquestes dificultats que dèiem, eh?
48: No, és així, i per això té un mèrit enorme. I des d'aquí agrair un altre cop aquestes 4.000 persones. Però jo crec no, vull dir, ahir ho dèiem al sopar, tenim la Carol Hansen, que és una jugadora d'aquí, criada, nascuda a Noruega, i aleshores jo estic convençut i veig molta gent d'aquí d'Oslo que ens dona suport, doncs que tindrem potser també part d'aquesta afecció del futbol de Noruega cap a nosaltres, no? Però vaja, destacar que aquests 4.000 han fet una gran anada venint aquí i donant escalf, no? Estic segur que els que es sentirem.
16: És la final del morbo, eh? Perquè tenim Jonathan Giraldez a la banqueta de l'Olympique de Lió. Tenim el duel entre Mapi León i la seva parella, que és la Ingrid Engen. I a més, doncs, tenim l'al·licient de saber si sentia aquesta setmana els companys del Tot Costa entrevistant l'Alexia Putellas que no era gens contundent amb la seva continuïtat. Per tant, molts elements damunt la taula. En què es fixarà vostè?
48: Jo em fixaria en el que em fixo per a la meva responsabilitat abans com a vicepresident esportiu, com estan els ànims de l'equip i com si l'equip està o no concentrat, m'hi fixo, no? Evidentment, estan els tècnics per portar això i dir-vos que l'equip està, com l'altre dia vam guanyar la final a Canàries amb l'Atlètic de Madrid, està molt concentrat, el veig molt, molt seriós, només pensant en el partit i aleshores respectant amb tota la humilitat del món amb el rival, no? De lo que has dit abans, escolta, cadascú de nosaltres voldrà guanyar aquesta final amb la gent que tenim i només ens fixarem en nosaltres mateixos.
16: Té la sensació que és l'última final d'Alexi amb la samarreta del Barça?
48: Mira, no ho sé, això, tu, jo també t'ho dic en seriosament, avui en dia, avui, penso només en la final i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
16: Vostè ja ho deu saber.
48: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig que l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final, ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les, i líder d'un equip que realment és ja per mi de l'agenda, no? Aquest Barça femení, perquè costa molt fer el que fan aquestes futbolistes.
16: No ens volem avançar, i l'any passat vam haver de recollir cable, en parlàvem ara amb la Sònia, perquè el Lisboa ens les prometien molt felices, però com se celebrarà el títol de cara demà a Barcelona, si s'aconsegueix? Hi ha rua de campiones? Finalment és una trobada a Maria Cristina?
48: Mira, a mi no m'agrada gens parlar de com se celebraran les coses, perquè, escolta, llavors hi ha gent que diu que porta mala estrogança o no, però, bueno, evidentment, que un club té que tindre previst un dispositiu en el cas que es guanyi, no? I en aquest cas serà allà Maria Cristina, seria el proper dimarts, i aleshores...
0: Demà,
48: seria demà. Seria demà, perdona, que estic parlant del dimarts i després estem dissabte, sí. I així, no? Vull dir, però està tot el dispositiu preparat, evidentment no es pot improvisar això amb un triomf, no? Que esperem que sigui així i que tothom pugui gaudir d'aquesta gran celebració, que espero que sigui així.
16: Li vull fer alguna pregunta més, però abans, Sònia Gelma, Jordi Costa, endavant.
0: No, parlàvem abans de l'entrevista amb el senyor Juste, que va estar ahir al sopar de la UEFA i que vam poder parlar amb Ceferin, que suposo que valora l'aposta que fa el Barça pel femení.
48: Ho valora molt, no? I, a més, el desplaçament dels directius, dels companys de junta, de mi mateix com a president, no? Que ho valora moltíssim. Ell és conscient de que el Barça ha tingut un pes específic, i el té, en el que el futbol femení tingui un ressò europeu enorme, que estiguem omplint camps, com va passar amb el Spotify que nou, com ha passat en tots els partits importants, hem omplert camps a les finals. I aquest exemple també ajuda a UEFA a desenvolupar encara molt més, sé que serà així, el futbol femení d'arreu, no? Dèieu abans, és un estadi aquest d'avui de 29.000 persones. No és un estadi amb una capacitat com podria ser el nostre, amb 60.000, i que dins de poc serà de 105.000, Però sí que ajuda a Noruega, per exemple, a fer fort el futbol femení. No, Seferin està molt i molt content de l'aposta nostra pel club, que la continuarem fent, i bé, continuarem amb això, no? Vull dir, hi ha molta gent que és feliç amb el futbol femení, moltes noies que hi ha des de la base nostra, però que també aspiren un dia a convertir-se en jugadores de futbol femení, i aleshores ajudar-les al màxim.
1: Ahir només tocava, entenc, parlar de l'àmbit femení, dic, perquè amb la UEFA vam acabar una mica emprenyats de la Champions masculina, que no fos l'oportunitat de dir, home, Alexander, què hem de fer
0: no amb aquests arbitratges? No li va portar en mà algun dels informes que li hem enviat a la UEFA, no li va portar en mà, eh?
48: No. No, amb Alexander no d'ara, és cert, que clar, vull dir, vam passar una època un tant complexa per l'aposta, el pensament que teníem de la Superliga, que es va anar esmicolant, i a vegades jo crec que la vida també tens que saber rectificar. Amb el president Laporta ho vam fer, amb els companys de Junta, i vam tornar, bueno, escolta, apostar també per lo que sempre hem estat, i no havíem abandonat mai era la UEFA. Però sí que la UEFA ha vist que nosaltres tenim aquesta força per poder decidir amb tota la educació del món. I una de les formes de decidir o ser forts és aquestes apostes que a vegades van haver-hi una tensió durant uns anys amb la Superliga. El fet de retornar, la UEFA està supercontent, Ceferín m'ho deia ahir, que el Barça com a club torni a estar amb aquesta gran família que és la UEFA, i res, no, vull dir, les relacions amb en Ceferín són molt bones. Sempre també parles dels estaments arbitrals, parles una miqueta del futbol en general, i sempre parles de que tothom té que millorar, no? I amb això jo em quedo.
1: Deixem, Roger, una
16: última.
1: Aquesta és personal, perquè el ser president del Barça, jo tinc la sensació que és una activitat extenuant, perquè no descanses mai, i fins i tot quan va

0: meu cas l'esportiva, però com a president el que fa és visualitzar totes les àrees del club, l'esportiva, l'econòmica, la social, la fundació, i aleshores realment és veus la dimensió brutal d'aquest club. La veus perquè és com si tinguessis una gravetat que t'atraies de... I aquesta gravetat són els socis i socis del Barça. Tu vols fer-ho el millor possible per tots ells, no? Perquè al final és el que ens devem amb els socis i socis del club. I sí, és complexa, però tenim la gran sort de tindre grans executius que sempre estan al peu del canó, i quan surten coses, a vegades no són totes maques, això passa en qualsevol llar o en qualsevol empresa, doncs tenir aquestes persones t'ajuden a tindre les decisions més apropiades que juntament a la junta directiva prenem.
1: Jo en tinc dues per acabar, i una va a tomb del que apuntava el Costa. Amb Laporta són amics des de la infància, ho han explicat moltes vegades. El president electe també celebra que hagi pogut gaudir d'aquests mesos de representativitat. Vostè és el Delfí pel dia que Laporta s'acabi?
0: Bueno, aviam, jo, més que Delfí, el que tinc ganes és que Joan Laporta ja torni, perquè això de... Ahir m'ho deien, no? Diu, home, estàs guanyant coses, estem guanyant coses, no? No, jo no em veig ni com a Delfí, ni com a Tauró, ni com a Peix Espasa, no? Però sí que el fet de... No puc negar-ho, l'orgull de ser president d'aquest club, pues és quelcom que m'emportaré per sempre, perquè sobretot el que més m'emporto és aquesta l'alegria que veig de la gent quan guanyes. Sé que quan perdes dur, però fixeu-vos que quan vam perdre aquella semifinal amb l'Atlètic de Madrid a casa per 3-0, vam guanyar per 3-0, el camp va quedar tothom allà, no? I això feia molt temps que no ho veia. I l'alegria que a vegades diem de tornar-la al barcelonisme amb totes les seccions del club, doncs és algo que a mi personalment m'omple d'alegria, no ho sé això, però sí que sempre seré una persona que, faci el que faci, intentaré servir al club amb tota la meva humilitat i amb tot el meu esforç, això seguríssim.
1: I l'última, Xavi Pasqual serà l'entrenador del Barça de bàsquet la temporada que ve?
0: Bueno, jo vaig estar parlant amb en Xavi. Realment la setmana que ve serà una setmana cabdal, serà una setmana de prendre ja unes decisions finals, però ell té molt clar el que vol fer i jo li respecto moltíssim. Xavi Pasqual és un culer de cap a peus, i aleshores, en fi, la setmana que ve, si em permets, en podem parlar amb molta més, no tranquil·litat, però sí amb molt més rigor del que jo ara pogués dir, perquè encara queden partits per jugar de la Lliga de Bàsquet, i realment tenim que encara fer el màxim possible per donar un bon resultat, una bona classificació, i si més no, encara que sigui difícil, doncs perquè no poder-la guanyar.
1: Però el got està mig ple o mig buit?
0: El got està allà.
1: El got està allà. El Rafa Juste, president en funcions del Barça, aquí entre línies, doncs es poden interpretar també algunes respostes. Molta sort aquest vespre. Tant de bo puguin tornar cap a casa amb la Copa i ho puguem celebrar també tots plegats a Barcelona. L'acomiadem, que té altres compromisos. Li agraeixo també que hagi volgut ser el primer amb el suplement de Catalunya Ràdio. Una abraçada i bon dia.
0: Bon dia a tothom, bon dia a Catalunya, i des d'aquí Oslo una abraçada a tothom i als que avui seguiu aquest partit per televisió. Jo crec que amb la transportació dels sentiments foteu tots els crits que pugueu, perquè arribaran aquí a Oslo. Moltes gràcies a tothom. Bon
1: gràcies
0: dia.
1: I bon dia. 3 minuts per 1:15 del matí. Qui esperem que cridi també són el Jordi Costa i la Gelmà amb el Salmurri a partir d'aquesta tarda, la TDG, i amb algunes claus del partit que també volem comentar mentre acomiaden el president en funcions, el Rafa Juste. Gelmà, Costa, com l'heu vist el president? Driplant, eh?
2: Home, un peix espasa. Sí.
1: M'ha agradat aquest titular.
2: Sí.
1: Jo no sóc ni Delfí, ni Tauró, ni peix espasa.
3: Però t'haig de dir que ho gaudeix, eh? Aquests mesos en què efectivament pot fer de president, se'l veu gaudir.
2: És que està fent palmarès, eh? Ja. Una lliga masculina, avui qui sap si una Champions femenina... Vaja, sense comptar la Copa de la Reina de la setmana passada, també la Lliga, vaja. Faltaria el bàsquet, que aquí sí que
3: aquí
2: es trepitja tot de poll.
3: Sí, aquí també ha quedat clar.
1: Vosaltres dos què creieu? Que el got està més buit que ple, oi?
2: En el bàsquet està buit del tot.
1: No, això ja ho sé, perquè a més sóc aficionat i ho segueixo i us escolto. Sobre la continuïtat de Pasqual... Buit del tot. O sigui, doneu per fet que no continuï,
2: vaja.
1: Eh?
2: Estem pendents d'una trobada a la porta Pasqual, que si no m'erro està prevista per dimarts, però és a la desesperada. O sigui, Pasqual té presa la decisió de fa dies.
1: És una qüestió de diners, de que té una oferta descomunal de Dubai?
2: Jo, pel

0: que sé, no només. No només. No només. Ell, bé, està enfadat perquè considera... Ja no estan promeses incomplertes, perquè quan Pasqual arriba, jo crec que ell sap en quin context arriba, i ell sap que aquesta temporada hi haurà unes limitacions extremes i que potser es trobarà amb el que ha passat, que se li lesionaran jugadors i no li podran donar un cop de mà en fitxatges, però bé, hi han hagut episodis que no li han acabat de fer el pes, i el que a mi no m'acaba d'encaixar és que la planificació de la temporada vinent s'està fent amb criteris Pasqual, i clar, tot apunta, si no hi ha un canvi, un gir total, que no hi serà.
1: Doncs déu-n'hi-do. Bé, avui el que ens ocupa és el futbol i aquesta final a Oslo.
0: La setmana vinent és clau, perquè és clau, sí, Pasqual i clau Alexia.
2: Mm. Sí, sí. Però
1: clar, jo li preguntava, aquí és on havia de driblar, també, i ho ha fet molt,
3: sí,
1: bé.
3: També.
1: Anem primer un moment al partit d'avui. El dubte és Aitana titular, Aitana no titular, Sònia?
2: Sí, tot i que a vegades en les finals els entrenadors es reserven alguna sorpresa. Jo crec que pel que hem vist aquestes últimes setmanes, si Aitana avui és titular, serà una sorpresa. Perquè l'últim partit, que era una final, encara no la va veure, no ja per ser titular, no la va veure per jugar més de 20 minuts. Aleshores, encara que ella es veu amb sensacions de poder ser titular i poder ajudar l'equip des de l'inici, jo crec que la reservarà a la banqueta per poder tenir minuts a la segona part, segons com vagi el partit. I és una llàstima perquè el Barça arriba a aquesta final amb algunes peces claus tocades, més enllà de la baixa d'Alexia, la baixa d'Aitana, perdona, que la podíem intuir, és a dir, que arribava justet a la final, i que no estaria al 100%. Veurem quin percentatge d'Aitana podem veure aquesta tarda. Però més enllà d'això, té Graia i Paredes, que són dues jugadores fonamentals, també tocades, que en principi seran titulars, però que ja no et fa arribar amb un equip en plenitud. Però vaja, que això ja passa a les finals, que en el cas de Lió té la baixa de Diani, que és una baixa també molt important per elles.
1: Costa, com ho veus tu?
0: A mi m'han fet agafar por, perquè ahir el Tot Costa estava rodejat de la Sònia, la Mireia Vera, la Marta Corredera, la Ruth, la Maria Ticas, i jo tenia la impressió, amb aquesta salvatat que inclou la Sònia, que no és poca cosa, que tens alguns dubtes físics, més enllà del capítol Aitana, que jo ja el donava per descomptat que no podria ser titular avui, però Paredes és la líder de la defensa i arriba així a aixà. Però, clar, aquesta dimensió d'aquest nou Lió de Giraldez jo no la tenia tan present, i bé, la dimensió del Lió, que és el Madrid de la Champions femenina, sí que la entenc, però la dimensió actual pensava que estava un punt per sota de la del Barça, i veig que no. Llavors, com tu deies, res més lluny que aquesta actitud de l'any passat de venir a buscar la Copa. Avui tocarà... rascar.
2: Saps què passa també? Que en el cas del Barça, fins que ha arribat a aquesta final, doncs podem dir que de rival d'entitat s'ha trobat el Bayern, però a la Lliga Espanyola no hi ha rival directament, i a Europa, a quarts de final, també es va trobar el Madrid i va ser una eliminatòria molt còmoda pel Barça. I en el cas del Lió, diria tres quarts de mateix. Per tant, fins que avui no es vegin les cares, no podràs veure a dia d'avui quin dels dos equips és millor. I després, òbviament, les banquetes influeixen i Jonathan Giraldez coneix molt bé el Barça.
1: Sònia Gelmà, Jordi Costa, aprofitareu per voltar una mica per Oslo. De seguida, una estona, també anirem amb el Salmurri, la Rup Vilà, a tota aquesta fanzón. Copsarem també l'ambient amb aquests 4.000 aficionats, que segur que en són més, no?, perquè aquests són els oficials que viatjaven a través del Barça. O no, realment són 4.000, Sònia, Jordi?
2: Jo, a través del Barça en venen uns 2.000. És a dir, d'entrades que ha distribuït el Barça, uns 2.000. I sí que és veritat que l'afició del Barça mira normalment d'aconseguir una entrada prèvia. Jo crec que els càlculs del club deuen ser uns 4.000, perquè la UEFA té les IPs de qui li ha comprat entrada. I, per tant, les IPs és allò que quan tu per internet demanes una entrada veuen que és de Catalunya, per exemple, no? Qui li ha comprat l'entrada. I, per tant, jo crec que fan aquests càlculs de 4.000, però veurem, perquè normalment hi ha molt, molt entusiasta que treballa amb molta previsió i vull veure l'estadi quin color presenta.
0: I ho ha dit Rafael Juste, el factor... És veritat que
2: l'IO té
0: Engen, però...
2: Engen i Hegerberg, que és, el, clar, és la imatge de, clar, de la selecció noruega dels últims anys. Però Gryan Hansen és nascuda aquí mateix a Oslo, vivia aquí de petita 5 minuts a l'estadi, per tant, tant de bo tot el barri com a mínim sigui present.
0: En tot cas, jo crec que és important subratllar-ho, ho deies abans amb el president Juste, 4.000 a mi em sembla, ja sé que no és el desembarcament de Bilbao ni de Lisboa, però tenint en compte la dificultat d'arribar fins aquí, em sembla que és per treure's el barret que 4.000 culers siguin avui aquí a l'Ullevål Stadium.
1: Has estat mai a Oslo, Maika Navarro? Bon dia, bon hora.
3: Ai, perdó, no. Oslo, espera.
1: Noruega, capital.
3: No.
1: Us esteu perdent, Costa i Gelmà, l'estampa de Maika Navarro, que ha arribat amb una càmera de fotos, Maika? És la que repartien ahir el concert?
3: Sí!
1: Però fa pampallugues, veig.
3: Bueno, i es veu que...
1: És de debò? Fa fotografia?
3: No, és una llum LED. El que passa és que he sentit d'altres fans de Bad Bunny que això pot durar fins a 20 dies.
1: O sigui, fent pampallugues i sense poder-se apagar.
3: Jo no me la trauré fins que no...
1: O sigui, és com el flash de la foto.
3: O sigui, Bad Bunny està en mi durant fins que la seva llum s'apagui.
1: Tu vas passar pipa, eh?
3: Va ser... Mira que jo no anava... O sigui, jo vaig anar com una mica de... Perquè tinc una gran amiga, la Marisa, que viu a Sevilla, no havia trobat entrades i em va dir, per favor, aconsegueix. I jo, Bad Bunny... Tot i que l'últim disc em molava, perquè és molt salsero i molt latino, i a més té una... La cançó de Nova York és una versió d'un temazo històric de la salsa del Gran Combo de Puerto Rico.
1: Convence el Costa i la Gelmà que són perduts. Digue'ls-hi, són perduts.
3: Bueno, i aleshores, vaig aconseguir les entrades, vaig arribar, bueno, motivada sobretot per desconnectar del tema de la setmana, o sigui, ja m'anava bé.
1: Què dius ara? Quin és el tema de la setmana?
3: Bueno, ja en parlarem després. I de sobte,
1: si
3: quan estava allà i el vaig veure aparèixer amb aquell grup de plena colombiana, em vaig emocionar per la potència, el magnetisme del personatge. Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
1: Doncs deu
3: tenir
1: mèrit.
3: Em vaig tornar boja.
1: És guapo, Bad Bunny? El trobes guapo?
3: És superatractiu.
1: És molt atractiu.
3: O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. O sigui, hi ha un moment, ja durant 10 minuts, que es permet el luxe de... està passejant, està en silenci, ens fots uns sermons, però és que és magnètic, o sigui, va ser espectacular. Ho vaig passar teta en la meva àrea.
1: Gelmà, vosaltres sou més del Yo Perreo Sola o del del Voy a Llevarte a PR?
2: No, però aviat m'està fent molta enveja.
3: Molta.
2: I jo no sóc especialment de Bad Bunny, però estic convençuda que em passaria el mateix, que si vas a un concert és inevitable sortir encantada de l'experiència, no?
1: De cafè con ron és el Costa.
3: No. És...
0: Sí, jo, sobretot...
3: Bueno, jo soc de Coca-Cola amb ron, bàsicament, la meva vida. I si el ron és bo, a ron
0: ara
3: solet...
0: Ara les veritats.
3: Sí, això, vaja. Puerto Rico és un gran lloc, eh? Jo sí que vaig anar a Puerto
1: Rico. Aquí sí que hi has estat, eh?
3: Sí, però jo vaig anar a Puerto Rico no per Bad Bunny, sinó que Puerto Rico, que és una illa d'on han sortit algun dels millors salseros de la història de la salsa. Jo va haver una època que estava absolutament fascinada d'un cantant que es diu Gilberto Santa Rosa, que per cert Bad Bunny el va convidar a la casita durant l'estada a Puerto Rico, i Gilberto Santa Rosa no actuava mai a Espanya ni a Europa, i vaig dir ostres, i me'n vaig anar a Puerto Rico i vaig estar tot un mes seguint a Gilberto Santa Rosa. Ara està quedat dos per tres de gira per Europa, però sí. Jo és que a mi el tram, tot això, el reggaeton tan... A mi em costa, però reconec aquest últim, mira, això que estem sentint és plena colombiana. Ell fa una reivindicació a l'essència llatina que Rubén Blades, a la seva entrevista amb Servidora a La Vanguardia, ja explicava que estava molt content perquè Bad Bunny estava reivindicant tota l'essència de la música llatina va ser fascinant. Estava la Minyamal, Marc Giró estava a la casita, però no ballava. O sigui, estava intimidat. Estava intimidat.
1: Jo crec que el va intimidar Lewandowski, que també hi era. I...
3: Bueno, tu creus?
1: Home, Lewandowski té bona planta.
3: Ja, però no sé.
0: Què hi havia? Tota la plantilla al Barça?
1: Sí,
0: la
1: sí. Dani Olmo, Lewandowski, crec que sí. Gavi també hi era.
3: Gavi també. Pedri estava entre el públic.
1: Balde. Que també, Valde, sí. Valde també té bon joc de malucs.
3: Sí, però Lamin sí. També estava absolutament acollonit allà, aturat contra la paret, al costat de la seva xicota. Sabia les cançons, però es bellugava molt poc. I bueno, a la meva àrea ballava moltíssim Albert Dalmau amb el seu marit, que no s'ho van perdre.
1: També la casita?
3: No, jo no estava a la casita.
1: Conseller Dalmau?
3: El conseller Dalmau, o sigui, se les sabia totes, o sigui, amb el seu home estava allà embogit. Em va explicar...
1: Jaume Collbori també ha vist que ha penjat
3: una
1: història.
3: El seu home li va demanar matrimoni, que es van casar fa un any, amb un concert de Madonna, i en aquesta àrea, no puc dir qui, perquè ho explicarà la Margarita Puig a La Vanguardia demà, crec, una persona molt coneguda d'aquest país li va demanar matrimoni al seu home.
1: Imagina't.
3: I li va dir que sí!
1: Home, és que, clar,
3: que sí.
1: Amb tot aquest element, com per dir que no. Sí. Sònia Gelmà, Jordi Costa, una abraçada fortíssima aquesta tarda enganxats a la TDG i de seguida
3: sí,
1: també connectem
3: bon
1: amb el Salmurri i companyia. Cuideu-vos, va.
0: Gràcies, una abraçada.
1: Fem una pausa, 5 minuts per 11:45, i a veure si endevineu de què parlarem avui amb la Maica, més enllà de Bad Bunny. Us ho deixo a la vostra imaginació. Ara tornem.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Vols estudiar una enginyeria?
6: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
5: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada amb pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
6: Participa en la jornada de sessió informativa del 27 de maig. EUS.cat.
7: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
8: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
9: I què?
8: Negra nit.
9: Uf.
8: I perduda no sé on.
9: Oh.
8: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
10: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
11: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
12: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'1, 2 i 3 euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
14: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
15: Demà, últim dia al Corte Inglés per estalviar-te l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
16: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
15: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
16: També a la web i l'app.
15: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
16: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
17: A Lió tenen l'equip amb el millor palmarès de la història. A Barcelona... tenim l'equip amb més talent del futbol europeu. I tots dos tenen una cita a Oslo. 90 minuts per decidir qui regna el futbol continental. Un enorme partidàs de futbol. Final de la Champions League femenina. Futbol Club Barcelona, Olympique de Lió. Aquesta tarda a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir.
18: Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners.
17: I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn. Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se. 30 minuts, quan l'algoritme mata. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
9: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
20: Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
21: Som 3CAT. 2021. 2023. 2024.
22: Barça guanya la seva tercera Lliga de Campions.
21: Viu la final de la Champions a la TDG, la transmissió de la Gelmà.
23: El Barça busca la quarta Champions davant d'un Lió que en té 8.
21: Segueix la final a Catalunya Ràdio amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
23: Aquest dissabte, a partir de les 5, Barça Olímpic de Lió, a Catalunya Ràdio.
21: La transmissió de la Gelmà.
24: Vivre.

0: Ich tue de Koch.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Pràcticament 11:15.
1: L'Hora Negra. Maica Navarro.
2: Aquesta setmana, més que mai, toca felicitar la Maica Navarro. L'enhorabona, Maica, perquè, déu-n'hi-do, quina exclusiva. Va ser la primera que va publicar doncs, que Jonathan Andic estava investigat i després detingut per presumpte homicidi del seu pare. Com t'ha anat aquesta setmana, tenint en compte que va ser la primera de tenir aquesta informació? Què se sent el moment abans de publicar la notícia, Maica?
3: Doncs mira, un cert vertigen, perquè... Això va ser dimarts i la meva idea... M'havia aixecat d'hora perquè me n'anava a fer... Tenia informació d'un operatiu que feia Mossos d'Esquadra amb la Guàrdia Civil per un individu que estava venent armes trossejades, armes de foc... I com veníem d'una setmana on les armes de foc havien estat les protagonistes de la crònica negra, aquest era el meu plan del dimarts. I de sobte, doncs mira, és que encara no m'havia ni dutxat perquè no havia de córrer, i em va entrar un missatge explicant-me que l'acabaven de detenir i, ostres, vaig sentir vertigen. Era una molt bona font, però necessitava una altra, veus? Les dues primeres fonts que vaig consultar no em van respondre. La tercera sí que el que em va dir va ser com pot ser que t'hagués assabentat. I aleshores, tot i així, encara el que vaig fer és trucar al meu director perquè abans de publicar-lo, perquè, en fi, és una notícia prou rellevant amb unes conseqüències, i vaig trucar... Vaig trucar al Jordi Joan, que estava reunit i no m'agafava en aquell moment, i li vaig enviar un missatge dient sisplau, despenja, que és superurgent. I em va dir, ho tens confirmat? Dic, confirmadíssim. Doncs tira i tirem alerta. Vaig fer un paràgraf que em tremolava, o sigui, una mica em tembleque, i a partir d'aquell moment la terra va començar a tremolar als meus peus.
2: I al cap d'una estona...
3: Per poder dutxar-me vaig haver d'apagar el mòbil perquè era impossible, perquè és veritat que vaig entrar primer a la ràdio del meu grup, amb el Jordi Basté a RAC1, i després vaig entrar amb l'Ostrell, amb el Matí a Catalunya Ràdio, i després vaig silenciar el mòbil per poder dutxar-me i anar-me cap a Martorell.
2: Què vas sentir també quan al cap d'unes hores veus com tots les imatges de Jonathan Andic emmanillat arribant als jutjats de Martorell? Perquè una cosa és que el detinguin, però l'altra és que veiem la imatge de la detenció.
3: Clar, jo havia estat anteriorment un parell de vegades al jutjat de Martorell. Sí, dic jo, però totes les companyes de successos ho hem fet aquests mesos. Bueno, hem intentat parlar amb la jutgessa, amb la fiscal, amb els investigadors, en fi, amb les pedres de Montserrat. I el primer dia que jo vaig aterrar als jutjats de Martorell, que jo no coneixia, em vaig quedar de pedra i vaig dir, perdó, aquí? Ostres! Clar, els oients segurament ja els heu vist, els jutjats, aquests dies a la televisió, però parlem una estructura d'edifici dels anys 70, amb molts edificis que tenen un pati comú amb galeries, escales, i llavors els baixos d'aquests edificis, on podria haver-hi doncs comerços, doncs hi ha uns jutjats, i el jutjat número 5 de Martorell, que també, a més, és jutjat de violència masclista, és des d'on s'ha dirigit la investigació. De fet, les finestres de la magistrada aquests dies, perquè abans no ho tenien, les han cobert amb un plàstic, perquè és que un dels dies que jo vaig anar mirava per la finestra i veia la magistrada. O sigui que només s'estapa amb unes cortinetes. O sigui, jo vaig pensar, ostres, bueno, i a tot això tu tens els veïns al balcó o a les finestres veient l'espectacle. Clar, jo pensava... En el moment, clar, Jonathan Andic és detingut a casa seva, viu aquí molt a prop de la ràdio, se li llegeixen els seus drets i, com a tot pressa, l'emporten a la comissaria de Martorell. Allà passa, jo crec que un dels pitjors moments per ell, que és ser conduït al soterrani de la comissaria, on està tot aquell espai on es fan les ressenyes dels detinguts. I això ho heu vist a les pel·lícules, i és tal qual a les pel·lícules. Et col·loquen amb l'esquena al costat d'una paret blanca i et comença a demanar un mosso amb una càmera fotogràfica que vagis movent el cap a una banda i a una altra per retratar-te amb totes les postures. Després agafen les mans i com es feia abans, doncs es materialitzen, es guarden totes les huelles dactilars. I aquest moment és dur. El van portar a la Garjola i li van dir a la magistrada, quan vostè ens digui, el portem. Clar, Mossos sí que parla amb la magistrada i li adverteix. Què fem? Li cobrim les manilles, li demanem si es vol cobrir, i la magistrada literalment diu, com qualsevol altre pres, emmanillat, com mani...
2: I res de tapar les mans perquè es veu.
3: I cap aquí. I no només això, és que la magistrada podia haver considerat que Jonathan Andic, el temps d'espera després de la declaració, on ella està redactant l'auto de presó, eludible amb fiança, podia haver dit, miri, no tornin a la comissaria perquè el tornarem a fer desfilar davant les càmeres, que s'esperi aquí en un despatx. No, cap a comissaria, cap a les Garjoles. És que els jutjats de Martorell no tenen un altre lloc per entrar, i aleshores a Jonathan Andic li ha passat el mateix que li passen a tots els presos, a tots els detinguts que van als jutjats de Martorell. Clar, tu pots pensar, sí, però la resta de detinguts no tenen un centenar de mitjans de comunicació en el pati fotografiant aquesta entrada. Sí, però és que el problema no és dels Mossos, el problema és dels jutjats de Martorell.
2: Maica, més preguntes que tinc. Tu, Jonathan Andic, el coneixes personalment?
3: Perdó, no, el conec.
2: Però us heu creuat?
3: Sí, perquè no només viu aquí al costat, estan de manera transitòria en un pis fins que amb la seva dona, amb la Paula Nata, acaben de construir una casa, me l'he creuat, i a més, clar, la particularitat que ell en aquests 14 mesos ha visitat amb una freqüència setmanal o quinzenal al despatx de l'advocat que lidera la seva defensa, que és Cristóbal Martell. Cristóbal Martell té les oficines a l'edifici Godó, a la planta número 8, i el servidor escriu i va a diari a la redacció de La Vanguardia, que està a la planta número 7.
2: Heu coincidit a l'ascensor.
3: Sí, en alguna ocasió. Jo recordo una ocasió a l'ascensor.
2: I en aquell moment en què es parla del...
3: I en el hall, diverses vegades.
2: I en aquell moment en què es parla del...
3: Al carrer també, m'he creuat.
2: Del temps. O sigui, heu coincidit al mateix ascensor pujant a la planta...
3: No. No li vaig dir res, ni tampoc al carrer, i em consta que ell es va sentir incomodat pensant que jo en algun moment m'acostaria, però no perquè em poso a la seva pell, i a més sé perfectament que no em dirà res i no l'incomodaré, no per res. Perquè és que no... A més, anava acompanyat dels seus advocats, d'un dels seus advocats que conec, un dels seus advocats, les advocades de Mango... No tenia cap mena de sentit provocar aquesta situació.
2: Sobre el cas, s'ha parlat moltíssim de la famosa petjada, i anirem, però les últimes novetats que has publicat és que el telèfon mòbil de Jonathan Andic no es va activar en el viatge de 48 hores a Quito, a l'Equador. A l'Equador no consta cap denúncia per robatori ni per pèrdua, però el que sí que va sorprendre els policies i destaquen en l'atestat és que aquell terminal, aquell telèfon mòbil, no es va activar mai a l'Equador, segons ha pogut saber la Maica Navarro, de fons al corrent de la investigació. De fet, les mateixes fonts no descarten que Jonathan Andic aprofités aquell viatge de feina per desfer-se del dispositiu. Recordem que ell va al·legar durant molt de temps, i no sé si encara ho sosté, que el famós telèfon mòbil, que és clau per saber quantes vegades havia estat a Montserrat, en quins punts...
3: Bueno, el telèfon que ell portava el dia de sí. la caiguda, de la mort del pare.
2: Ell diu que el va perdre al cap de poc en un viatge a l'Equador.
3: Sí, bueno, concretament el que Mossos assabenta per la secretària, és que la secretària aquests dies ell fa un viatge, estem parlant de el mes de març, ell fa un viatge llampec de 48 hores a Quito i escriu pel WhatsApp del web de l'ordinador a la seva secretària dient, escolta, m'acaben de robar el mòbil, prepara'm un mòbil nou. I quan torna, agafa el mòbil al terminal nou i fa el buidatge. I quan els Mossos coneixen aquest element, aquest robatori, aquesta justificació de per què no portava un terminal nou, demanen, confirmen primer que ell ha anat que aquest viatge s'ha fet a Equador, que ell va anar i tornar, i també el que demanen és quina vida i quina activitat va tenir aquest telèfon a Quito, a la capital d'Equador, amb un mandament judicial, demanant a totes les companyies que operen a Quito, doncs per la vida, si ha tingut alguna mena de senyal aquest telèfon. I encara falta que una companyia respongui. O sigui, a falta de la resposta d'una companyia telefònica, aquest telèfon no es va activar mai a l'Equador, mai. Per tant, per Mossos d'Esquadra, aquest és un altre element. I és veritat que els investigadors sospiten que fins i tot aquest viatge podria ser una coartada per justificar el canvi de telèfon. T'haig de dir que la defensa ja ha fet del seu relat. O sigui, aquest és una investigació, i ho hem vist a l'auto de presó de la magistrada, on hi ha un relat amb indicis. Quan hi ha una acusació criminal per indicis, la defensa té molt marge perquè el que fa és rebatre aquests indicis amb contraindicis. O sigui, tu tens una tesi, un indici, i jo ara tinc la possibilitat, que és el que veurem en les pròximes setmanes, o els pròxims dies, en contrarrestar aquests indicis amb els meus contraindicis. I què diu la defensa d'aquests moviments de telèfon? Li resten importància. Recorden que Jonathan Andic és vicepresident d'una companyia prou important com Mango, com per canviar habitualment de terminal per una qüestió de seguretat, i que és molt habitual aquests canvis de telèfon. I també resta en importància el fet de la còpia de WhatsApp. I fins i tot diuen que ja en el mes de gener, i això és veritat, ho va confirmar, ho va avançar la Rebeca Carranco i el Jesús al País, que ell havia enviat el mes de gener un email a la seva secretària demanant un telèfon, un nou iPhone, i que aquest no el va activar. Diu que fins i tot, bueno, que no ho va activar perquè, bueno, no es va recordar activar-lo, i precisament després del robatori a Equador, doncs va decidir que era el moment d'activar aquest nou telèfon. I és veritat que en aquest nou telèfon Mossos va veure que, ostres, tenim embolcat tota la informació de l'antic terminal, a excepció dels WhatsApps anteriors a l'accident. I només hi ha memòria de WhatsApps dels últims cinc mesos.
2: Pregunta important per tu, Maica Navarro, què en penses? Tenint en compte tots els indicis, el telèfon mòbil, la petjada, aquesta presumpta mala relació entre el pare i el fill, tu creus que tots aquests indicis que hi ha damunt la taula, tenint en compte també que Jonathan Andic té contractat Cristóbal Martell, un advocat amb una trajectòria llarguíssima, que ha contractat també l'agència Método 3 del Paco Marco, també que té aquesta capacitat per defensar-se, tu creus que tots aquests indicis que tenim damunt la taula són suficients per provar què va passar aquell dia? O creus que el cas no quedarà resolt per falta de proves?
3: És que no tinc resposta. I al final tu pensa que és veritat que aquí amb tu doncs em deixo anar una mica i potser sense voler a vegades
2: explico,
3: deixo anar doncs sensacions o potser però jo escric cada dia una crònica a La Vanguardia i els meus lectors no tenen per què saber el que en el meu cap, el que jo pugui pensar, perquè el que jo haig de fer és donar informació. I jo crec que els lectors i el cas mereixen que la redactora de successos sigui molt honesta en explicar tot allò que està ara mateix sobre la taula. I el que està ara mateix sobre la taula és un auto judicial de presó demolidor, que quan tu llegeixes a partir de la pàgina 7 els 7 indicis que la magistrada recull dels investigadors, clar, el que és impepinable és que tots els oients i els lectors de La Vanguardia que han anat seguint les informacions d'aquestes últimes hores tenen el convenciment de que Jonathan Andic va matar el seu pare. I tenen el mateix convenciment que la magistrada, que la fiscal Teresa Yoldi o que els propis investigadors. Ara, ens falta escoltar la defensa, aquests contraindicis que presenti en els pròxims dies Cristóbal Martell. Recorda que, jo crec que ho hem explicat aquí, la unitat d'investigació de Mossos d'Esquadra i altres unitats centrals que també han treballat en aquesta investigació, han treballat molt, molt, a més sempre amb el vistiplau de la jutgessa i de la fiscal. Però, en paral·lel, la defensa de Jonathan Andic també ha fet la seva feina. I si Mossos d'Esquadra, recordo que aquests dies preguntaves quantes vegades heu pogut pujar a la muntanya, aquest tram, aquest camí de la feixada de Collbató, ni ho recordava, més prop d'un centenar. Doncs un equivalent a l'equip de la defensa. És possible que algun dia s'haguessin trobat allà dalt. La defensa ha treballat molt. La defensa, els advocats, aquests altres actors contractats, i ho mencionaves, l'agència Método 3, liderada per Francisco Marco, amb tota la capacitat...
2: Què pot aportar aquí una agència?
3: Informes, investigacions, informes. Pot aportar, doncs, buscar...
2: Relació pare-fill o sobre...
3: No, buscar altres... Buscar hemeroteca de... O sigui, buscar si anar més enllà de realment quants accidents han hagut allà, moltes en aquella muntanya, trobar persones que podien estar en aquell moment a Montserrat i que no apareixen a l'atestat. Nosaltres, l'endemà d'avançar aquesta detenció, vam avançar també que en aquell matí del 14 de desembre, en aquell tram de Montserrat, hi havien dos escaladors que aproximadament mitja hora després es troben amb Jonathan Andic. Aquests dos excursionistes, escaladors, no estan a l'atestat de Mossos d'Esquadra. Però qui no et diu que potser els ha trobat l'agència Método 3 i ha parlat amb ells i els ha explicat com se'l van trobar en aquell moment. Bueno, pot aportar moltes coses i em consta que han aportat moltes coses, i quan ells considerin serà el moment d'explicar-les. I d'aleshores els oients i els lectors de La Vanguardia coneixeran l'altre relat. I cadascú aquí... També és veritat que
2: La petjada, vull saber.
3: La petjada. La petjada és... la magistrada, en el seu autojudicial, recalca que aquesta petjada, que està fotografiada, i també em sap molt greu parlar jo me casé conmigo, però en aquest cas deixa'm que entri...
2: Tu la vas veure, no?
3: Gens sense flors a La Vanguardia, perquè vam avançar aquesta fotografia que té un gran valor, perquè és la fotografia que es fa aquella mateixa tarda on està en aquest primer tram del terraplè per on cau Isaac Andic, la jaqueta, i està aquesta petjada que per Mossos és, per els investigadors és important. I la magistrada el que diu és, després de llegir els informes de la unitat de muntanya que ha fet diverses reconstruccions, allà on rellisca de manera accidental, presumptament de manera accidental, Isaac Andic, hi ha una petjada amb una intensitat que no correspon a relliscar-se de manera accidental. Si ell hagués relliscat de manera accidental, la marca, la petjada, seria molt més suau. I aquí hi ha una petjada intencionada com per marcar, és per qui on va caure el pare. I el que fa és acusar directament a Jonathan Andic d'haver recreat aquesta relliscada accidental.
2: I el calçat, però, correspon...
3: Bueno, aquí ara la defensa farà el seu contrainforme i farà la seva explicació alternativa. I el que ja ha començat a fer és advertir que el lloc on va caure Isaac Ndic no es va preservar. Insisteixo, aquesta és la tesi de la defensa, no es va preservar. Els Mossos que hi van treballar no van treballar amb equip de seguretat, amb EPI, per doncs allò, preservar un escenari d'investigació. Clar, també et dic una cosa, si ens n'anem el 14 de desembre, que en aquesta crònica ahir de la web de La Vanguardia recordava...
2: 2024, el dia de la mort.
3: En aquell moment estàvem parlant d'un accident, estàvem parlant de que Jonathan Ndic havia caigut... Ens vam dir que Isaac Ndic havia caigut accidentalment en aquella muntanya, que en aquest passeig acompanyat pel seu fill, tot i que en aquella primera crònica de La Vanguardia, del 15 de desembre, és cert que els lectors del diari ja van poder veure els dubtes que el mateix dia, en aquell mateix moment, els investigadors van percebre. No sé si recordes aquell cap de setmana ja havíem fet la secció.
2: Sí, però... no, és que era el cap de setmana de la Marató. Me'n recordo perfectament. Era el cap de setmana de la Marató, diumenge.
3: Però 7 dies després que vam fer secció, et vaig explicar una cosa que a la web vam titular per aquí, i et vaig explicar que la forense que arriba a la muntanya a fer l'aixecament del cadàver escolta les explicacions, ve, observa el lloc i el que demana als Mossos de muntanya quan recuperen el cos d'Isaac Ndic és que es preservessin les mans. És a dir, li van preservar, les van protegir. Amb un accident de muntanya, no, aquesta petició de la forense, d'un forense, no és habitual quan tens la convicció de que ha estat un accident. En aquell instant la forense ja va demanar aquesta preservació de les mans perquè les volia investigar. Mm.
2: Tu creus que té suport familiar a l'hora de la defensa, Jonathan Ndic?
3: Pel que em consta, té el suport inquebrantable evidentment de la seva dona, de les seves germanes, del seu oncle i de tot el seu entorn d'amics i fins al dia d'avui de l'empresa. Recordem que continua sent vicepresident de Mango.
2: I recordem que va pagar 1 milió d'euros per poder gaudir d'aquesta llibertat i evitar la presó preventiva. Que això...
3: No, recordem que està acusat d'haver matat el seu pare. O sigui, aquest home, és veritat que està... En fi, en aquests moments està acusat d'haver matat el seu pare, que és, en fi, és una acusació prou contundent i està en llibertat, però amb aquesta acusació a sobre...
2: Quan sabrem data de judici, si és que...
3: De moment encara no sabem si n'hi haurà judici. Ara tenim per davant setmanes intenses i en aquests lamentables jutjats de Martorell, els companys, la Reverte i la... Per què no em sé?
2: Maria Núria Revetlla.
3: O sigui, a veure, Maria Núria, és bussejadora amb mi, l'estimo amb bogeria.
2: Bueno, i porteu 30 anys d'ofici compartit.
3: Per què el meu cap és incapaç d'assimilar aquest nom?
2: Maria Núria Revetlla és una de les veus més nostrades històriques d'aquesta casa a l'hora de parlar de successos. Tu la bateixes com a Reverte. Jo crec que ella ja es deu...
3: Sí,
2: Maria Núria Reverte ja es dona per al·ludida, se n'en fot, s'ho pren de bon humor.
3: Però
2: bé, la Maica té això, que a vegades canvia els noms i els cognoms de les persones.
3: Els oients d'aquesta casa la sentiran moltes vegades a la Maria Núria...
2: Un dia la portarem aquí a l'Hora Negra.
3: Als jutjats de Martorell, perquè i anirem moltes vegades. Jo ja tinc controlat un restaurant marroquí, que és una gent fantàstica, que l'altre dia em van donar taula, wifi i Coca-Cola i menjar...
2: No necessites res més.
3: Un poc de Bad Bunny de fons i apa, i fem milles. Bueno, no sé, continuarem parlant molt d'aquesta història, perquè a més té tots els ingredients, tots, perquè en aquests moments mig país estigui absolutament pilladíssim. Pensa que ahir a Bad Bunny, la primera mitja hora quan vaig arribar a on estava, va ser bombardejada de preguntes de tu què penses, tu què penses, tu què penses, jo, per favor,
2: t'havia passat mai d'aquesta manera, amb algun altre cas, amb alguna altra història? Rosa Peral, potser?
3: No, perquè Rosa Peral és el cas de Toni Muñoz. És, no, mai ha estat la meva investigació, no ha estat mai el meu cas. Però amb aquesta intensitat... és que... Bueno, sí, en alguns casos, però no, amb aquesta intensitat... Clar, la memòria, a vegades, la meva memòria em falla, però aquest és especialment... Sí, perquè la gent sospita que tu no expliques tot el que saps, que tu ets molt prudent...
2: Home, és que tu no expliques tot el que saps.
3: Sí, però en aquest cas la gent sospita encara més perquè es pensen que tu
2: si
3: vas a...
2: Si Maica Navarro expliqués tot el que sap...
3: No, però la gent es pensa que...
2: Ai!
3: Que el... per les característiques de la víctima, per les característiques de l'acusat, tu encara vas més amb el fre de mà posat. Sempre t'he dit que les periodistes de successos anem amb el fre posat i és la nostra responsabilitat fer-ho, però no només amb Jonathan Andic, amb tots els acusats i amb tots els investigats, per respecte a les víctimes i per respecte també als presumptes culpables.
2: Maica Navarro, cançó dedicada a Bad Bunny, per ella, Me Porto Bien.

0: Es dedica, no entén una merda, però vaja.
1: Que me gustan los tríos, ha dit.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, pues mira. A favor.
1: Per això te l'he dedicat, ja ho sabia.
0: Ah.
1: 4 minuts per les 11 del matí. Maica Navarro, una abraçada. Fins dissabte que ve. Fem una pausa, tornem cap a Oslo i tenim més històries del suplement perquè a la propera hora ens visita Andreu Martín, novel·lista de Crònica Negra, que ha passat més dels últims 4 mesos en un vaixell. Tot això en plena història de l'antivirus i en plena pandèmia també, en aquest cas un vaixell amb un brot de gastroenteritis que pràcticament la novel·la s'ha escrit sola. Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Fa 5 generacions que el món veu créixer pedra per pedra el temple de la Sagrada Família, el somni d'Antoni Gaudí. Metre a metre, les torres de la Basílica s'han anat enlairant cap al cel. I ara, la més alta de totes, la de Jesucrist, finalment l'ha tocat. Una gran creu corona ja el gran edifici. Des de tot arreu, la creu de la Torre de Jesucrist marcarà per sempre la silueta de la Sagrada Família i de la ciutat de Barcelona. El dia 10 de juny farà 100 anys que Antoni Gaudí va morir. Serà el dia que el papa Lleó XIV beneirà la creu de la Torre de Jesucrist de la Basílica, un acte solemne i emotiu que podrà seguir tothom en directe.
4: Al Corte Inglés pensem en tu cada dia. Per això, abaixem els preus en més de 1.300 productes del cistell de la compra, per fer-te la vida més fàcil i perquè puguis disposar de la qualitat i la varietat que més t'agraden. Perquè comprar més bé et costi menys, sempre. Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
5: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
8: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
9: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
8: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
9: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
8: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
10: Pols Alum, en Big Man, Ingrid Rubio, els germans Torres i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
11: Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som 3Cat.
12: Som 3Cat.
13: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: Sou molt bona gent!
15: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
16: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu.
17: El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Eva Compte. La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per reclamar millores en les seves condicions laborals. El 9 de juny faran una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona i també hi haurà protestes a les platges. Reclamen també una normativa que obligui els ajuntaments a tenir socorristes a les platges. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: La petició muy clara de que necessitamos una regulació autonòmica en Catalunya per al servei de salvamento i socorrismo. Que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
1: Si no es concreten les seves peticions, els socorristes amenacen amb una vaga aquest estiu. Més notícies que repassem amb la Gemma Bonet. Avui hi ha vaga general arreu de l'estat dels treballadors dels comerços de grans empreses tèxtils.
3: Ara mateix a Barcelona s'estan concentrant en ple Portal de l'Àngel per rebutjar el futur conveni col·lectiu que precaritza, diuen, el sector. Barcelona, Maria Guixà, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Una setantena de treballadors i treballadores d'aquestes grans marques del sector tèxtil convocats, tots plegats pel sindicat UGT i concentrats davant el Zara d'aquí de Portal de l'Àngel, estan reivindicant aquest conveni, aquest preacord entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO perquè consideren que comporta retrocés laboral, precarització i desmantellament dels convenis provincials. L'Àlvaro és treballador de Zara.
5: El que volem és lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur, no ara, però sí que en un termini mig o llarg que ens pugui empitjorar les condicions que ja tenim.
4: Maria Guixà, Catalunya Ràdio, Portal de l'Àngel de Barcelona.
1: A la Xina augmenta fins a 90 la xifra de morts per una explosió de gas en una mina de carbó a la província de Shanxi, al nord del país.
3: El president xinès Xi Jinping ha demanat no escatimar esforços per trobar possibles supervivents i atendre els ferits. En el moment de l'accident, a 8:15 del vespre, hora local, hi havia gairebé 250 persones a l'interior de la mina. Per ara es desconeix el motiu de l'explosió. El 60% de l'energia que consumeix la Xina es genera gràcies al carbó.
1: I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries.
3: Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després, transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals i també compraven criptomonedes. Una de les víctimes és el Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros. Arran de la denúncia d'aquest club, va començar la investigació de la Guàrdia Civil, que s'ha acabat amb una detenció de 15 persones per 26 estafes a particulars, empreses i associacions en diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona.
1: I Girona tindrà un eix de confinament d'incendis forestals. És una nova estratègia del govern per prevenir grans focs al territori. Es desborsen boscos i vegetació a tocar de pobles i ciutats. Girona, Laia Claret.
6: Joaquim Santarén, enginyer forestal del Departament d'Agricultura, delimita la zona d'aquest eix de confinament.
7: A la part sud, amb la Creueta. A la part nord, a la zona de Sant Julià de Ramis, ja amb el límit amb el Pla de l'Estany. Per altra banda, aquí tenim la zona aquesta de Taialà i per l'altra, la nacional, al costat de la Vall de Sant Daniel i Font de la Pólvora.
6: La voluntat de l'eix és la protecció de les persones, la seguretat dels mitjans que treballen en incendis i fer que els focs forestals no salten d'un massís a l'altre. Míriam Sant Germán, cap de la secció de boscos dels Serveis Territorials de Girona d'Agricultura.
8: L'eix de Girona Salrà està dissenyat perquè s'eviti el pas del foc entre el massís de Gavarres i el massís de Roca Corba i també entre el massís de Gavarres i el massís d'Ardenya Cadiretes.
6: S'han començat a crear 14 eixos de confinament a tot Catalunya.
1: Esports, Francesc Ripoll.
9: El Barça jugarà aquesta tarda a partir de les 6 la final de la Champions femenina de futbol a Oslo contra l'Olímpic de Lió. Anem cap allà. Marc Andrés, bon dia.
10: Bon dia, tot just comença el dia de la final de la Champions pel Barça, una final de Champions que amb el desplegament de Catalunya Ràdio ha començat amb l'entrevista des de l'hotel de concentració del Barça, que ha fet el suplement al president del Barça actual, Rafa Juste.
11: Destacar que aquests 4.000 han fet una gran anada venint aquí i donant escalf, no? Estic segur que els que es sentirem.
10: un Rafa Juste que parlava dels 4.000 aficionats del Barça que han viatjat per veure aquesta final de Champions aquí a Oslo, una final de Champions que començarà a les 6 de la tarda, Barça-Lió, una final que seguirem des de Catalunya Ràdio a les 5 de la tarda amb la transmissió de la TDG. Marc Andrés, Catalunya Ràdio, Oslo.
9: Encara en futbol, el Girona juga aquest vespre la permanència a la Lliga en una jornada unificada amb tots els partits. A les 9, l'equip gironí ha de guanyar l'Elgemunt i l'Ibi per evitar el descens. També avui, l'Espanyol rep la Reial Societat amb opcions remotes de classificació europea i el Barça tanca la temporada com a campió de Lliga a Mestalla contra el València. I el Barça de futbol sala juga aquesta tarda les semifinals de la Copa del Rei a Càceres. Serà davant el Jaén.
0: Fins aquí les notícies.
12: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: amb Roger Escapa.
1: 11:06.
2: Patri, aixeca el cap. Troba a la dreta oberta Graham, que és precisament qui rep la pilota. Graham davant seu Balizaga. Graham pot fer la centrada, el segon pas, el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Salma pot fer la centrada, Payor busca la rematada amb el cap. La pilota és dins l'àrea, Alex Jones! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Clàudia Pina, qui fa la centrada, la pilota al segon pal. Busca el cap de Brooks. Brooks la guanya amb Alexia, la rematada de Xilena. Gol! Gol! D'Alexia!
1: Són 6 finals de la Champions consecutives. El repte d'aconseguir novament el pòquer de títols, xifres històriques que signa un equip que no en té mai prou. Un any més, a finals de maig, tornem a citar-nos en aquest cas amb el partit més important de l'any, Barça-Olympique de Lió, una rivalitat que s'ha forjat aquests últims anys i que avui encara tindrà un al·licient més, i és que a la banqueta de les franceses s'hi asseu l'exentrenador blaugrana Jonathan Giraldez. Després de la dura derrota de l'any passat a la final de Lisboa, aquest any hi volen tornar. Oslo es tenyeix de blaugrana amb aquestes 4.000 persones, 4.000 aficionats, perquè avui a les 6 tenim nova cita amb la història, amb aquesta final de la Champions i a la Fan Zone, a aquesta hora al centre d'Oslo, i tenim la Ruth Vilà i el Ramon Salmurri. Bon dia i bona hora, companys, què tal?
3: Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Quina estampa teniu? On sou exactament?
3: Doncs mira, som a una de les dues Fan Zone que hi ha a Oslo. Les dues són molt a prop i l'estampa és preciosa, perquè hi ha muntats molts minicamps de futbol on hi ha centenars de nenes, sobretot, jugant a minipartits. I l'altra cosa destacable és que hem vist una samarreta de l'Olympique de Lió o un parell de samarretes de l'Olympique de Lió, i la resta, centenars i centenars de persones amb la samarreta del Barça.
4: Perquè te'n facis una idea, Roger, diguem-ne que si tens el marc mental del que seria una Fan Zone en una final de Champions masculina, és un escenari absolutament diferent. Aquest és molt més familiar, hi ha molta més canalla,

0: com deia la Ruth, el domini de samarretes del Barça és total i absolut. Per cada 20 samarretes del Barça potser en trobes una de l'Olímpic de Lió. Mm.
1: Ruth, com ho estàs vivint, tu, que em portes també unes quantes de final ja?
2: Doncs amb emoció, i ara que sentíem els gols del Salmo, doncs encara més, no? Amb emoció i amb aquell respecte de que el Barça jugarà contra un tros d'equip, que és l'Olímpic de Lió, que veurem, esperem una final magnífica, crec, i que gaudirem, potser els que no tenen el cor amb cap equip gaudiran més que nosaltres, però que es gaudirà d'un dia fantàstic de futbol i que és molt emocionant veure el que ha passat sociològicament, políticament, amb el Barça femení, d'un equip, d'un esport com el futbol, que té tots els tics del masclisme de tota la vida, doncs aconsegueixi un equip com el Barça femení jugar tan bé a futbol i arrossegar tanta gent que durant molts anys han hagut d'aguantar que només les anaven a veure familiars o aquells que no pagaven entrada, i que aquí la gent s'ha rascat la butxaca perquè venir fins a Oslo és caríssim, i avui hi haurà molts culers aquí seguint l'equip.
1: I és al·lucinant les xifres d'audiència que han fet les semifinals, els quarts de final, a TV3 especialment, perquè el seguiment d'aquest tram final de la competició europea, la gent respon no només comprant les entrades i omplint l'Spotify Camp Nou, com ha passat amb els quarts, amb les semis, sinó que les xifres d'audiència d'aquests partits són brutals, amb shares que només corresponen a competicions esportives d'altíssim nivell, superant fins i tot 30 en alguns moments. Vull dir que avui a la tarda també estarem d'un fenomen com aquest, en què molta gent se cita familiarment amb un plan de dissabte tarda, que és seguir la final de la Champions i esperar que el resultat sigui positiu, Ruth?
2: Sí, amb l'aposta fantàstica de 3CAT, que puguem veure els partits amb la nostra transmissió, seguir la TDG, és a dir, l'aposta que estem fent tots també en aquest sentit, se l'han guanyada, evidentment, se l'han guanyada i no han de demostrar res, però sí, les audiències a tot arreu demostren que aquest futbol té molt de seguiment. L'altre dia, el partit contra el Bayern va ser el primer partit que feien en obert a la televisió pública alemanya i també van arrasant audiència. És a dir, que és un fenomen que no només es queda aquí, és veritat que era un Bayern-Barça i que això arrossega moltíssima afició. Mm.
1: Hi ha molts al·licients per veure aquesta final, hi ha molt morbo. Hem parlat abans amb la Gelma i al Costa del Jonathan Giraldez a la banqueta de l'Olímpic. L'altre morbo també és aquesta relació Mapi-León, que, per cert, deixa el Barça final de temporada, amb Ingrid Engen, companya a la defensa fins l'any passat, companya de vida perquè són parella, excompanya al Barça la Ingrid Engen, que va fer les maletes per buscar-se un altre camí a l'Olímpic de Lió, i ara es veuen les cares a la final, amb una rivalitat que, evidentment, no traspassa el terreny de joc perquè comparteixen un projecte de vida juntes, però que elles també han volgut ensenyar les xarxes i jugar-hi aquesta setmana.
3: First of all, happy, yeah, that we are both reaching a final.
4: Sí, bendito problema, ¿no? Sería la pregunta.
5: Que no vamos a hablar durante la última semana nada de fútbol.
4: No, eso es otra norma.
5: En absoluto, ninguna de las dos va a tener ningún tipo de piedad.
4: Pero es una final y las dos queremos ganarlo.
5: Para ganar, tenemos que buscar los puntos débiles.
4: Se van a buscar.
5: Y se van a ir a cuchillo.
4: Conforme falta menos...
1: Això és una demostració que el futbol femení va unes quantes passes per endavant del masculí, que sovint és tan homòfob, i en canvi amb el femení no només hem normalitzat situacions que són del tot normals, sinó que a més en podem fer bandera. Ruth, Salmo, expliqueu-me aquesta relació també al terreny de joc, perquè totes dues a més són defenses, no?
2: Sí, per tant, no s'encarren l'una a l'altra, perquè el camp estarà lluny, estarà un cantó a l'altre. Sí que hi va haver aquesta rivalitat quan jugaven al mateix equip, quan les dues eren al Barça, sí que una si jugava una no jugava l'altra. Per cert que Engen va tenir molts minuts al Barça com a central, perquè Mapi va estar lesionada. I també la sortida de Mapi, d'Engen, s'entén una mica en aquest sentit, que el Barça no tenia minuts perquè la titular, ella era mig centre, però amb el Barça va passar jugant molt de central, i la titular al central era Mapi, si jugava Mapi no jugava Engen. Però, vaja, em sembla molt sana aquesta expressió, i hi ha hagut altres casos que potser sí que s'han... No? El cas de Magdalena Eriksson i Pernille Harder, una sí que és davantera i l'altra és defensa. Aquestes, quan jugaven en Suècia contra Dinamarca, es trobaven totes dues, i aquestes sí que s'encaraven l'una a l'altra. Però, vaja, segurament trobaríem més casos, però la normalització d'aquestes experiències és una altra de les gotetes dels granets de sorra que porta

0: la competició femenina.
1: Jo tinc la sensació, per això, que ens mirem aquest fet de jugar una final contra una persona que t'estimes com, no ho sé, com algo negatiu o com algo molt, molt dur o molt... o molt complicat. I jo crec que és tot el contrari. És a dir, segurament, tant per Mapi com per Engen, el que els hi fa més il·lusió del món és poder jugar a la final contra la seva parella en aquest cas, perquè és que, a més, una de les dues sortirà campiona d'Europa.
2: La copa es queda a casa, sí.
1: Clar, vull dir, escolta, si a Mapi León li preguntes, escolta, si tu no pots guanyar la Champions, qui vols que la guanyi? Quina seria la seva resposta? Doncs jo crec que això fa ho fa més gran i més bonic.
0: Ara jo no voldria sopar amb Mapi, si per avui.
1: No?
0: Ni que fos Engen la que guanyi.
1: Tampoc crec que Engen vulgui, si per avui, Mapi, però bueno.
2: A veure, va, us demano que us mulleu, perquè ja que no ho ha fet Rafa Juste, a primera hora del matí. És l'última final d'Alexia Putellas amb la samarreta del Barça?
0: Jo crec que sí.
1: Sí, jo, i més a més, després d'escoltar Juste, també tinc la sensació que sí.
2: Sí, fa aquesta sensació i sap molt greu, perquè és que ha fet una temporada boníssima, té un futbol aquest any, ha recuperat el seu millor nivell... I és un símbol, també del barcelonisme, sí. I encara li queden unes quantes temporades de bon futbol.
1: Però escolta'm, si som aquí destacant que l'equip femení del Barça ha trencat barreres, ha obert portes, ha obert finestres i diguem-ne que ha canviat el paradigma, doncs canviem-lo amb tot. És a dir, si Alexia decideix que marxa del Barça, és una pena, és una llàstima, però escolta'm, endavant, vull dir, hi ha vida més enllà, la millor de les sortides a una icona, a la referència absoluta del que ha estat tot aquest moviment, ja no equip, sinó moviment, i pas endavant, vull dir, això és el Barça, la vida és així i no s'acaba el món.
2: Sí, però una cosa no treu l'altra, és a dir, que marxi Alexia i que tingui tot el dret i que fem un comiat per la porta gran i potser si és sobre és amb la Champions encara més, no vol dir que no en sàpiga greu i que potser preferiríem que es quedés, no, Ruth?
0: Sí, però hi ha molts elements que influeixen en aquesta decisió d'Alexia.
2: És l'últim gran contracte, segurament. I a diferència dels homes, no ha tingut la capacitat de guanyar tants diners.
0: Sí, a més ella és una tia supermadura que, de fet, quan va signar aquest últim contracte ja va dir que ella, perquè té un mes 1, que el Barça li ha dit que no passa res, perquè ja les condicions perquè aquest mes 1 s'executés ja es complirien, però el Barça li va dir l'estiu passat, quan ella va anar al club amb una molt bona oferta al PSG i va dir, ei, que marxo aquest estiu, el club li va dir, escolta, queda't un any més i l'any que ve, tot i que tinguis aquest mes 1, tu decideixes què fas, si vols marxar no et posarem cap impediment, no executarem cap clàusula, marxaràs on tu vulguis o et quedaràs, però clar, hi ha molts elements, també ella, quan va firmar aquest contracte, ja va dir que ella creia que aquest era el seu últim cicle i que faria un pas al costat perquè les del darrere venen molt fort i cal treure aquest tap, no? El tap de que si continua jugant, les del darrere no tenen lloc i crec que ara seria un molt bon moment perquè Alexia doncs, fes aquest pas al costat i arribessin les noves generacions a qui ella tant ha ajudat. Jo crec que l'Alexia aquesta última temporada, potser les dues últimes, ha fet un canvi espectacular a nivell mental, a nivell de gaudir del que està vivint, i quan parles amb ella, en altres ocasions s'havien trobat com molt a la defensiva, està oberta, està molt bé, està ajudant moltíssim a les jugadores del planter, té una química increïble amb companyes de l'equip, és a dir, que una icona dins i fora el camp, Alexia, i que faci el que ella cregui que és millor per ella.
2: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a Oslo, també, amb el Ramon Salmurri, amb la Ruth Vilà, amb el Costa, amb la Gelmà, amb la T de Gent, definitiva, que seguirem aquesta tarda intensament a l'antena de Catalunya Ràdio, i també acompanyant aquesta munió d'aficionats, almenys 4.000, que tenyeixen els carrers d'Oslo de Blaugrana.
0: Jo n'he segrestat uns quants, ara.
2: Els tens per aquí?
0: Sí.
2: Doncs
0: sí.
2: Comença tu, que jo després vull saludar una persona molt especial que també ens ha acompanyat a Eindhoven, a Turí, a Bilbao, i tampoc falla, m'han dit, a Oslo. Comença tu, Ruth.
0: Mira, sóc amb la Raquel i la Laura, que són a la Fan Zone, i que em deien, perquè hem vist molts estrangers amb samarretes del Barça, quan buscàvem gent aquí, i em deien, els catalans, ahir se'ns va fer una mica tard.
3: Sí, vam fer una bona prèvia per Oslo.
4: Encara estan agafant forces pel dia tan important d'avui que tenim per davant.
0: I com el viviu vosaltres aquest dia? Esteu nervioses?
3: Molt, molt. És una final i com a final hi ha nervis.
4: La veritat que és el cinquè any consecutiu, per sort, que podem venir a desplaçar-nos a la final. I aquest any tenim bastant nervis per saber què passarà, però amb moltes ganes i molta il·lusió.
0: Ara ho dèiem, que era un desplaçament complicat. Com heu vingut fins aquí vosaltres?
4: Doncs mira, vam agafar l'avió ahir a la 1:10, però la Raquel, ma germana, ha fet una mica més de volta.
3: Jo vinc des de Venècia, perquè estic vivint allà a Itàlia.
2: Imagina't.
3: I vaig decidir que per evitar overbookings i quedar-me a casa, doncs feia 8 horetes a casa, així saludava la família, i sortia amb ma germana i una amiga cap aquí. Així que sí, vam agafar el vol directe i després a la tornada ja fem escala no sé on, perquè per tornar no hi ha pressa, però per venir aquí sí.
0: I m'explicàveu que heu coincidit a l'hotel amb algun aficionat olímpic de Lió. Què us deien?
3: Exactament, hem coincidit aquest matí amb un senyor i ens deia doncs, que tenia molta enveja perquè veia molta gent del Barça i de l'Olímpic. Ens ha dit que eren unes 600 persones només. Llavors estava una mica com dient, uau, és que el que heu aconseguit és molt important.
0: Què passarà avui? Un resultat?
3: Patirem una miqueta, però a mi m'agradaria un 2-0 pel Barça.
4: Jo crec que un 3-1 amb gols de Hansen, Alexia i Patri.
0: Doncs mira, ja tenim la porra
2: optimisme,
0: feta, Roger.
2: Optimisme.
0: Sí, optimisme entre elles i el que deien, uns 600 aficionats de l'Olímpic de Lió, per aquests jo crec que més de 4.000 del Barça. Mm.
2: Hi ha una persona molt especial que vam conèixer ja fa uns anys al suplement, acompanyant també aquestes finals al Barça. Ja no sé si la vaig conèixer a Turí, a Eindhoven, a Bilbao o a Lisboa. Eura Vidal, bon dia.
5: Bon dia.
2: És una
5: seguidora... Eindhoven.
2: A Eindhoven ens vam conèixer, però després ens vam trobar a Bilbao,
5: a Lisboa,
2: i tu no t'has perdut Oslo, jo sí que m'ho he perdut aquest any, però hi tenim molts enviats especials que també ens traslladen tot aquest ambientàs. Eura, tu ets de Benissanet, oi?
5: Sí.
2: I per tant, el fet que aquest any la final sigui una mica més amunt no t'ha impedit que hi siguis, eh?
5: No, de fet, hem tardat molt menys que per anar a Eindhoven.
2: Clar.
5: 20 hores.
2: Ostres.
5: Aquest ha sigut més car, però més ràpid.
2: Com hi heu anat?
5: Avió.
2: Amb avió, eh?
5: Avió, des de Barcelona, sí.
2: Mm. Com ho veus aquest any, Eura?
5: Pues jo fins ara estava molt tranquil·la i no sé si el fet ja que és el dia del partit, que estem per aquí pel centre, que veus a molta gent del Barça, i ara ja començo a estar bastant atacada.
2: Sort que l'any passat era propet i era a Lisboa, perquè la recollida de cable i la decepció no ens l'esperàvem, i el viatge de tornada devia ser un desastre, de Lisboa l'any passat.
5: No, desastre no, però bueno, sí, és el que té. Al final, una final o qualsevol partit, un guanya i l'altre perd. El que passa que sí que l'any passat potser estàvem molt eufòrics, una mica com a Turín, i bueno, no es va acabar. Jo de l'any passat recordo un joc molt lent, com si els hi faltés una marxa, no sé, era com que no anava.
2: Amb qui has vingut aquest any?
5: Amb el meu home i uns amics.
2: Un resultat, Eura, va.
5: Hòstia, no, jo sóc fatal amb això, és que amb guanyar amb guanyar en tinc prou. Un 2-0, va.
2: Una abraçada, Eura, bon viatge.
5: Moltes gràcies, visca el Barça.
2: Un quart i mig de 12 del migdia. Raquel, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Raquel, on ets tu ara?
6: Estem desembarcant just a l'avió.
2: Heu aterrat a Oslo, eh, ja?
6: Sí, ja estem a Oslo.
2: A quina hora, de Barcelona has volat?
6: Sí.
2: A quina hora ha sortit l'avió?
6: A les 8 del matí.
2: Amb un charter d'aquests del Barça?
6: Sí, tots els aficionats aquí.
2: O sigui, avui fas l'anada i avui mateix ja tornes?
6: Sí, un puja i baixa.
2: Un puja i baixa senzillet, eh?
6: Sí.
2: Per tant, què passes? 6, 7, 8 hores a Oslo?
6: Sí, tenim al migdia el partit i després seguidament cap a l'aeroport.
2: Ja en són ganes, també?
6: Moltes, sempre.
2: Vas a totes les finals, Raquel?
6: Sí, la veritat que porto... Bueno, aquesta és la quarta a la que aniré.
2: Quants anys tens?
6: Avui em faig 21.
2: Home, l'enhorabona per molts anys, doncs, eh?
6: Gràcies.
2: Amb qui viatges?
6: Amb el meu pare.
2: Sempre és amb ell, aquestes finals? És un moment familiar important?
6: El meu pare i jo hem anat als 4 anys. Les dues primeres finals també hi va venir la meva germana petita i a Bilbao també hi va venir la meva mare i la meva tieta.
2: Què té aquest equip que el fa tan diferent?
6: La mentalitat guanyadora, que sempre volen... Seguir guanyant, i que res les atura.
2: Segueixes el femení o segueixes també el masculí?
6: També el masculí, tots dos.
2: Viatges, eh?
6: Sí.
2: O sigui, a casa teva, futbol, eh? De primer plat i de segon plat.
6: Sí, sí. des de que vaig néixer.
2: Una abraçada ben forta. Esperem que porti sort també cap a Oslo. Són alguns aficionats que, mica en mica, doncs, van aterrant. Alguns passaran poques hores, d'altres potser una mica més. Salmur i Ruth, vosaltres quan torneu cap aquí?
1: Aquesta nit.
0: A la nit, sí. En aquest avió que t'explicaven, que és el Barça només ha fet un xàrter, doncs hi ha la majoria de familiars i gent pròxima també a les jugadores, i aleshores, si tot va bé, ells es quedaran, i si no va bé també, ells es quedaran a fer nit aquí, tornaran demà la gent més pròxima a les futbolistes amb el xàrter de l'equip, que torna demà al matí, i aleshores queden aquests llocs lliures que aprofitarem nosaltres per tornar cap a Barcelona i estar... en cas de victòria, que tots desitgem, preparats per la celebració de demà.
2: Ja us dic ara que si la cosa acaba bé, dormireu poc, perquè demà us demanaré la vostra atenció, eh? I jo us faré matina.
0: Serà bona cosa, perquè voldrà dir que el Barça guanyat una nova Champions.
2: Esperem que sí, esperem que sí.
0: Ben invertit el poc temps dormit.
2: Molt bé, molt bé. Salmur, ets optimista de cantar gols? Perquè l'Escobar l'any passat doncs va acabar com va acabar la cosa, eh? No va ser la jubilació daurada que es pensava, eh?
1: No, bé, escolta, doncs ni que sigui com a homenatge a l'Escobar, això s'ha de lligar. Sí, la veritat és que jo tinc la sensació que el Barça fins avui ha estat el millor equip d'Europa en aquest moment. És veritat que l'Olímpic és un equipàs, que el Barça potser les últimes setmanes no ha estat capaç de mantenir el to que havia tingut fins ara, però en qualsevol cas és una final, és a partit únic, i el Barça ha exhibit moltíssim, un nivell altíssim aquesta temporada, i per tant confiança absoluta en aquestes futbolistes.
2: Ramon Salmurri, Rub Vilà, una abraçada, moltes gràcies, molta sort.
1: Adéu-siau.
0: Gràcies.
2: 5 minuts per 11:45, fem una pausa, i al suplement la història de l'Andreu Martín, novel·lista prolífic, que ha passat els últims 4-5 mesos dins d'un creuer. Per què? Per escriure una novel·la. La inspiració, doncs, ha vingut sola, tenint en compte doncs que hi ha hagut l'antivirus i tenint en compte també que hem hagut d'explicar un brot de gastroenteritis fortíssim en un altre vaixell que segur que li ha servit de font d'inspiració. Com és la vida dins d'un creuer durant 5 mesos i si a sobre hi vols escriure un llibre? De seguida, l'Andreu Martín, que de Crònica Negra també en sap una estona.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
8: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: 100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
12: La gran cita amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3Cat.
13: Escolta, que passo per la setmana de les ofertasses del Corte Inglés. Agafaré rentavaixelles Finish Ultimate, que no em queda i està amb la segona unitat al 80%. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Bé, no?
14: Setmana de les ofertasses a Supercor i per Cor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig a la botiga web i app.
15: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
16: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
15: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
17: Fes del Palau el teu ritual.
18: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
19: Demà, últim dia al Corte Inglés per estalviar-te l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
20: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
19: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
20: També a la web i l'app.
19: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
20: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
21: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem. La roba que segueixes les xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Real of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patri Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
3: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
4: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
3: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
0: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
4: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
3: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: L'any 1872, Phileas Fogg, el viatger més famós de la literatura, va fer la volta al món en 80 dies, s'hi va jugar 20.000 lliures de l'època, el que serien ara 2 milions i mig, i va anar de Londres a Egipte, a l'Índia, a Hong Kong, passant pel Japó i els Estats Units, fins a tornar a casa, i aleshores va guanyar. Ara el suplement, un aventurer igual de literari, un escriptor que triomfa a casa nostra amb la seva novel·la policíaca i que fa poc, de fet, ha rebut el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català. Ara el suplement, un home que ha fet la volta al món en una mica més de 80 dies, és l'Andreu Martín. Andreu, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, hem estat de descompressió encara, després d'haver viscut dintre d'un món paral·lel, d'una bombolla estranya, que era aquest vaixell que ens ha portat a fer la volta al món, literalment, de Barcelona a Barcelona.
0: Quan vau tornar?
1: Vam arribar dilluns passat, el 18.
0: I quan poses peu a terra ferma, és allò que no te'n fas a la idea, que res tremoli...
1: Quan et toques a peus a terra, te n'adones que estàs a la vida real i que la vida real és molt estranya. Per exemple, te n'adones que se t'ha oblidat totalment la contrasenya del teu ordinador, cosa que et preocupa bastant durant unes hores.
0: Quines dimensions tenia el creuer? Quants passatgers?
1: Tinc entès que érem uns 2.500 i hi havia uns 1.500 de tripulació.
0: Amb quin objectiu feies aquest viatge, tu? Perquè tenies ganes de fer la volta al món en vaixell?
1: Sobretot perquè tenia ganes de viatjar i no en avió. I llavors la meva estimada esposa, que és una persona amb grans idees, va dir, bé, doncs farem la volta al món i no tocaràs l'avió. És més, ens comprarem unes maletes molt grans per omplir-les i per portar-les de casa al vaixell i del vaixell a casa. És tot el que han fet les maletes.
0: I l'ambició de fer la volta al món era una cosa que deies, doncs mira, ara ja estic no jubilat perquè tu continues escrivint, però digui, abans de... vull fer la volta al món.
1: Sí, em va semblar una bona idea el que em va dir la Rosa Maria i vinga, i ens vam tirar endavant.
0: Què hi poses en una maleta per fer la volta al món?
1: Oh, massa coses. Perquè el que no comptes és que al llarg del viatge... una de les coses que t'ofereixen a les botigues de souvenirs són samarretes. Samarretes, camises... I llavors vas comprant samarretes, camises, pareos, xarpes, jaquetes... I llavors et adones que podries haver-te estalviat moltes jaquetes, camises i samarretes que havies portat de casa.
0: Tu que ara has vist el món en 4 mesos, què és el que més t'ha sorprès d'on vivim?
1: Bé, el que és més sorprenent per mi ha sigut Xina. Descobrir la Xina ha sigut per mi una gran sorpresa. Primer, perquè tenim la idea que ens formem a partir dels xinesos que coneixem a casa nostra i ens dona la impressió que són aquests propietaris de basars i que són gent modesta, que fan el que poden per viure, i quan arribes allà i veus aquella riquesa immensa, desorbitada, jo diria. No m'agradaria viure allà, però el que és una exposició de riquesa i de poder tremenda, però a més el que vas descobrint és que a tots els països, a tots, per petitons que siguin, a Samoa, a l'illa de Reunión, a Maurici, a tot arreu estan els xinesos invertint, construint i fent infraestructures. A tot arreu. Tot arreu et parlen de com els xinesos estan ajudant a millorar el país. Amb la qual cosa, dius, no són només els xinesos de Shanghai o de Hong Kong o de Taiwan, fins i tot, que Taiwan també és sorprenent, sinó de tot el món.
0: Perquè això com va? És a dir, de nit navegues i durant el dia tens temps per fer turisme? O com funciona?
1: No, vas navegant i vas fent parades en diferents llocs. Hi ha vegades que navegues durant 6 dies per anar d'un lloc a l'altre, per exemple, per anar de Cape Town, de Sud-àfrica, fins a Cap Verd, doncs vam estar 7 dies, de les vegades que el trajecte va ser més llarg. No, perdó, menteixo, des de Namíbia. Vam parar a Namíbia, de Namíbia a Cap Verd, van ser 7 dies, i tot això ho has de fer. I hi ha dies que avui estàs a Maurici, demà estàs a Reunión, i passat demà estàs a Seychelles.
0: O sigui... arriba un moment en què tu et despertes, dius, bé, avui no sé on soc i no passa res, no?
1: Normalment saps on ets, però el que passat demà no estaràs gaire segur d'on vas estar abans d'ahir, això sí.
0: Com era el creuer? Què tenia el creuer?
1: Si parlem del vaixell, ho tenia tot, ho tenia tot. Tant fins al punt que aquests dies de navegació, aquests 7 dies de navegació de tirat, no eren una llauna, com podríem pensar abans de sortir aquí. Aquí miraves el plan de viatge i podies dir, ui, aquí estarem 7 dies navegant, quin avorriment, t'emportaves llibres, bé, feina per fer, perquè imagina't què farem, què farem. No, i a tu donen tot fet. Tens totes les diversions possibles. La Rosa Maria aprenia a jugar al bridge, jo escrivia, naturalment, però si volies, podies fer aeròbic, podies fer ioga, podies fer tai chi, podies fer jocs de tota mena. Els animadors era un equip divertidíssim i molt atent i molt professional que es preocupaven de que ningú s'avorrís. Si hi ha algú seriós en un racó, segur que algun animador se li aproparà per donar-li conversa. És formidable. De tal manera que arribava un moment que els dies de navegació eren relaxats i agradables. I demà toca baixar a Maurici.
0: Hosti, quina mandra!
1: Quina mandra!
0: Jo demà vull quedar aquí dins, no?
1: Hem de matinar, hem de formar per anar a l'autocar que et portarà d'excursió a un lloc. Oh, després era molt bonic, eh? Després trobaves Maurici i deies, hola, que maco, i quins descobriments he fet. Però moltes vegades et feia la mandra prèvia com si t'haguessis d'anar a treballar l'endemà.
0: Clar, enmig del vaixell passa l'antivirus, no? Què penses tu? T'arriba la notícia, suposo. No estaves aïllat del món, devíeu tenir internet.
1: T'arriba la notícia, però estaves aïllat del món. La tranquil·litat és que estàs en una bombolla, amb aquest vaixell, i en tot cas l'antivirus està en un altre vaixell, en un altre lloc. Quan ens vam apropar, precisament va sortir lo de l'antivirus que havien fondejat a prop de Cap Verd, i nosaltres estàvem navegant cap a Cap Verd.
0: A veure si ens creuarem.
1: Sí, sí, a veure si va bé. Una moció, em va arribar la de recollida de firmes perquè el vaixell no parés a Cap Verd i anés cap a Canàries. Naturalment, no vam poder-ho fer. I, a més, vam rebre en el nostre, a la nostra cabina una carta molt atenta dient-nos, no us amoïneu, el vaixell de l'antivirus està a Praia, que és una altra illa, nosaltres anem a Mindelo, que és una altra illa, que és una altra banda. I a més no passa res, etc. Bueno, una de les coses que vam saber, perquè es parlava de que l'antivirus podien portar-lo les rates. Algú de Canàries parlava de rates que podien nadar no sé quants...
0: El president de la comunitat, sí.
1: No sé quantes milles... però el que sí que ens vam assabentar llavors, ens ho van explicar, és que a les amarres del vaixell, a les 7 o 8 amarres que lliguen aquest vaixell al port, hi havia uns discos al mig de la marra, que els havíem vist com una ornamentació, no? Com un detall.
0: Què són aquests discos?
1: Eren perquè no arribin les rates al vaixell. Perquè les rates poden pujar per la marra.
0: S'enfilen per tot arreu.
1: Però quan troben aquest disc...
0: Cauen.
1: Ja no poden passar. O tiren enrere o baixen. A partir d'aquell dia miràvem molt fixament les amarres cada vegada que parlàvem. Ui, aquesta no té disc.
0: Tot i que el brot d'antivirus sembla que ja el van portar incorporat a dins, és a dir, no va ser perquè hi haguessin rates dins del vaixell o dins del creuer.
1: No, sí, sí, sinó... no. I evidentment...
0: I jo tu no vas veure cap rata dins del
1: creuer. Jo no crec que dintre del nostre vaixell, del Magnífica, que es deia Magnífica, hi hagués cap rata. I si n'hi havia, jo no la vaig veure.
0: I al menjar, deu haver-hi moltíssims restaurants i opcions diferents.
1: Hi ha 2 grans restaurants i, sobretot, un gran bufet. Tu, si vols, pots triar d'anar al bufet i llavors t'ho serveixes tu, tot. Hi ha una gran quantitat de cambrers que estan per tu, que dedicats a...
0: No t'has atès tota l'estona, eh? Després no. Et preguntaré el preu, al final.
1: Bueno, jo no sé si te'l diré. Llavors tens 2 restaurants on tens la teva taula. Clar. Aquesta taula normalment la comparteixes amb els mateixos comensals, que inicialment, quan comença el viatge, no els coneixes de res.
0: Sempre et toca amb els mateixos? Ui, quina por, quina mandra.
1: Normalment sí, Per què? Perquè de manera natural tu mateix acabes triant amb qui t'agrada estar assegut. I llavors es formen unes tertúlies. Al migdia...
0: Tu qui tenies a taula?
1: Jo tenia gent molt divertida. Bueno, a part d'un gran amic, el Josep Maria Samaranch, que va viatjar amb nosaltres, i que viatjàvem junts, és a dir, vam ser com... Vam contractar el viatge...
0: Ja anàveu plegats, les dues parelles.
1: Bueno, ell anava sol, vull dir, anàvem nosaltres dos i el Pep... I, a part d'això, pues, hi havia una parella de una infermera molt eficient i amb un currículum molt notable i un professor que era l'erudit de la taula. Teníem a la taula una persona molt divertida que explicava uns acudits formidables i que m'he de resistir a explicar-los ara. Teníem...
0: Endavant, eh?
1: Sí, teníem un colombià que també es va afegir a la taula, teníem la professora de bridge de la Rosa Maria amb el seu company, era fantàstic, una taula estupenda.
0: La novel·la, perquè l'Andreu Martín, si per alguna cosa es caracteritza, és per escriure novel·la negra, amb tots aquests elements ja es fa sola. Ens falta el mort, ens falta l'assassinat.
1: No, bé, la novel·la... ja va arribar el vaixell dissenyada precisament per no haver d'agafar personatges de dins del vaixell. Perquè normalment procuro no agafar persones reals com a model. Sempre són persones reals, però he de disfressar-les dintre de la novel·la. El que em va proporcionar el vaixell va ser inspiració d'argument, de tesi, de subtext i, sobretot, decorats i ambientació.
0: Hi ha hagut aquest brot de gastroenteritis també descomunal en un creuer bastant recent?
1: Això sí que ens va enganxar una miqueta més llunyà, eh? Vull dir, ens vam assabentar, però no ens va interessar tant com l'antivirus.
0: L'antivirus suposo que et devia generar encara sí. Una mica més. De...
1: Per dir-ho així, ens preocupava més quan llegíem notícies de que la Xina enviava a través de l'Índic dos cuirassats per anar cap a Iran, perquè precisament en aquell moment passaven per l'Índic i llavors miraves a l'horitzó a veure si veies els vaixells xinesos.
0: Clar, durant aquest creuer, Trump ha començat una nova guerra.
1: Sí,
0: suposo que us ha alterat també alguns itineraris.
1: No, ja ens havia alterat els itineraris la guerra de Gaza, tot el que està passant a l'Orient Mitjà, perquè, de fet, la tornada l'havíem de fer pel canal de Suez. Havíem de passar per l'Índic i llavors pujar pel canal de Suez per desembocar en el Mediterrani i així arribar a Barcelona. Llavors, allò del canal de Suez va quedar descartat i, per això, un creuer que havia de durar 4 mesos, de fet, ha durat 4 mesos i mig, perquè vam haver de donar la volta per Seychelles, Maurici, Reunió, Cape Town, i llavors vam fer Àfrica per sota.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui la història de l'Andreu Martín, fem la volta al món.

0: Tres quarts de 12, pràcticament, amb l'Andreu Martín fent la volta al món. Ens ha explicat que el que més li va impressionar segurament va ser la Xina, no només com a país, sinó també per la capacitat inversora a tot el món. Però és que, clar, anem a recopilar algunes d'aquestes excursions. Costa Rica. M'han dit que vas fer una excursió, un poblet en un autobús amb els seients de fusta, que va ser interessant, també. Sí.
1: Bé, passa això, que tu contractes les excursions i després et trobes amb el que et trobes. I hi ha països que estan millor organitzats per donar-te una visió magnífica, eh? I llavors la imatge que t'emportes, per exemple, de Sydney, on vam anar a l'òpera de Sydney a veure Madame Butterfly, per exemple, vam aprofitar que passàvem per allà.
0: Les entrades ja les tenies comprades prèviament?
1: Sí, sí, des d'aquí.
0: Ja havies quadrat tot, eh?
1: Sí. Llavors vas a Sydney i veus això, i veus les muntanyes blaves, i és meravellós, però a lo millor arribes a algun país on t'havies fet unes certes il·lusions i vas a parar en un poblet.
0: Sí, Costa Rica va ser la decepció.
1: Costa Rica, per mi, va ser bastant decepcionant.
0: Jo hi vaig estar, de vacances, sí. Fa uns anys, ja.
1: A mi tothom m'havia parlat tan bé de
0: la flora i la fauna, no?
1: Tan meravellós que quan vaig arribar... El que passa, també, és que som 3.000 o 2.000 persones desembarcant en un lloc. Això fa que moltes vegades hagis d'endevinar la bellesa dels llocs a través de la multitud. Perquè, clar, som una multitud desembarcant en determinat lloc. Els temples budistes... Mm-hmm. A mi em feia una miqueta de basarda veure tots els turistes fent fotos i les persones pietoses, les que realment estaven dintre del temple perquè creien en la religió i estaven resant i estaven fent els seus rituals religiosos, aquella mena de barreja, pues, et feia una mica de basarda. Però bueno, tot això forma part de la vida del creuer.
0: Perquè tu, dels creueristes que desembarquen a Barcelona, que són motiu també de tanta polèmica i tanta discussió política, fins i tot, què en penses?
1: Bé, ara penso diferent.
0: No? A tu et fan nosa?
1: A mi em fan... Jo visc a Sant Cugat i, per tant, em fan poca nosa. Quan jo baixo a Barcelona, la veritat és que passo a través d'ells i em sento una miqueta turista jo també. Mm. Quan m'assec a la plaça Real i a la taula del costat s'asseuen uns creueristes, a partir d'ara els miraré diferents. Però ja abans de fer el creuer...
0: Els diràs
1: ja,
0: mi tu, no?
1: Ja em mirava aquella gent dient, bueno, mira, allà venen. Mm. Ara els entenc una mica més, eh?
0: De Kuala Lumpur te'n vas endur una paraula que és merdeca.
1: Sí, sí, sí, merdeca.
0: Què vol
1: merdeca
0: dir això?
1: És que els malais valoren moltíssim la seva independència. Ells es van fer independents fa relativament poc i això ho valoren moltíssim. I tenen una gran plaça i un gran edifici molt bonic que han dedicat a la seva independència. Llavors, la plaça de la independència, en malai, es diu Merdeka Square. O sigui, Merdeka vol dir independència en malai. I això va ser una cosa que ens va fer moltíssima gràcia.
0: Mm. Clar, tu vas perdre el Sant Jordi.
1: No, el vaig celebrar allà.
0: Ah, sí?
1: Sí, allà al vaixell vam celebrar el Sant Jordi. Vam fer... Bueno, hi havia molts catalans, eh? Pensa, ens vam arribar a reunir 94 o 97 catalans.
0: Home, si
1: catalans.
0: Sortia de... Si començava a Barcelona, el creuer.
1: No, començava a Barcelona, començava a Gènova. Ah. I, de fet, acabava a Gènova. Que això també té una gràcia. Ara parlo del Sant Jordi. Però té la gràcia de que quan hem tornat, de fet, el creuer va acabar a Gènova i a Gènova va començar un altre creuer. I nosaltres vam veure com començava un altre creuer. És a dir, com el personal baixava i com pujava personal nou i com baixaven creueristes i pujaven creueristes nous, sobretot...
0: En el mateix creuer, eh? Alemany, és a dir, hi havia canvi de personal, canvi de passatgers i vinga.
1: En el mateix vaixell.
0: Show must go on, eh?
1: I llavors, en el viatge de Gènova a Marsella i de Marsella a Barcelona, vam fer un altre creuer. Però, bueno, el dia de Sant Jordi vam aconseguir reunir 94 catalans amb un pastís, la mar de Vistós, amb un drac, no amb un Sant Jordi matant el drac, només amb el drac, i amb llagosta per sopar i
0: llagosta,
1: vam fer la celebració.
0: Sí. No sabia que fos típica de Sant Jordi, la llagosta.
1: Bueno, però amb aquell vaixell, quan volien celebrar alguna cosa, feien llagosta. Bueno, i el dia de Sant Josep, per celebrar l'onomàstica del nostre amic Josep, vam aconseguir que ens fessin crema catalana.
0: Imagina't, eh?
1: Una crema catalana.
0: T'ho has passat bé, eh? T'ho has passat bé, lladre.
1: Bueno, jo procuro passar-m'ho bé sempre.
0: Veu fer algun safari a l'Àfrica?
1: Sí.
0: De què rius?
1: De que va ser un safari una miqueta... Va ser molt emocionant. Sobretot va ser molt emocionant perquè, clar, els safaris es fan amb un camió descobert perquè puguis tenir més contacte amb la natura i amb el teu entorn. I llavors era un camió descobert per anar a veure els animals, però plovia intensament, feia un fred horrorós, que era l'últim que jo pensaria en un safari, amb què sempre pensaria que feia calor. Feia un fred espantós, una pluja espantosa, estàvem tots mullats com pollets, i allà anàvem a veure doncs els elefants, els que estaven per aquí.
0: Van aparèixer o no?
1: Els rinocerons, sí. Ens van avisar. Ens van dir, avui fa mal temps, i pels animals també fa mal temps. Vull dir que... Però era fàcil de localitzar els animals, perquè tu miraves allà, amb aquella estepa, amb aquella vall on estàvem, allà on hi havia un camió ple de turistes fent fotos, és que hi havia animals. Llavors sempre anaves cap allà amb el teu camió, i tu eres el proper camió que s'aturava al costat dels animals.
0: T'ha agradat sentir-te tan turista?
1: M'ha agradat... Bueno, a vegades no. A vegades no. Ja et dic que quan arribava a un temple i veia aquest contrast entre els turistes, fotògrafs i els devots de Buda o d'aquí fora, o de la Deja Kali, que també m'ha agradat molt descobrir la Deja Kali. A mi m'agradava descobrir els mons aquests, però és veritat que em sentia una mica invasor. Mira, a Cartagena, a Colòmbia, tenen un barri preciós que es diu Getsemaní i que, a més, a mi m'interessava molt perquè havia sigut barri de delinqüents, de droga, d'esclavistes... I els veïns es van rebel·lar, el van convertir en un barri colorit, en un barri ple d'atractiu turístic, i l'han canviat totalment i s'ha acabat el barri negre, el barri sinistre, l'han convertit en un barri super, super atractiu. Vam anar-hi allà, però no hi era massa gent omplint aquells carrers, un carrer estretet que podria haver sigut deliciós si haguéssim estat la Rosa Maria i jo sols, doncs, clar, estava ple de gent, l'omplíem nosaltres mateixos. Això era la part que no m'agradava gaire.
0: Heu fet la volta al món, heu viscut moltes, moltes coses i us n'heu perdut d'altres. Entre elles, el 18 de febrer del 2026.
1: Sí. Aquell dia el van perdre perquè van fer la volta al món al revés que el Phileas Fogg. Així com el Phileas Fogg va guanyar un dia i així va guanyar l'aposta, nosaltres, al fer-la en sentit contrari, hem anat, diríem, guanyant hores cada dia per adaptar-nos als meridians i als horaris dels països que tocàvem, però hem anat perdent temps i vam perdre un dia.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, xerrant i fent la volta al món amb l'Andreu Martín. Andreu, bé, de què anirà la novel·la? L'assassinat, on el tenim, aquí?
1: Tenim un assassí que fa la volta al món. De moment, permet-me que em limiti a dir això. No matarà dintre del vaixell, perquè vaig conèixer gent molt maca dintre del vaixell i no m'agradaria haver de matar a ningú dels que vaig conèixer.
0: Ets dels escriptors més prolífics que tenim en aquest país. Tinc tota la llista.
1: Bueno, no cal.
0: Són tres fulls, la llista.
1: Sí,
0: de la...
1: No.
0: O sigui, vas a novel·la per any, eh?
1: Sí,
0: no, el 92, la camisa del revés, a navajazos, a martillazos. Vull dir que...
1: Sí,
0: has estat molt
1: prolífic.
0: Estàs
1: parlant del 92.
0: Sí, bé, però és que vas començar fa molts anys, eh?
1: Ja, però això...
0: Vas començar als 80, tu, eh?
1: I no he fet altra cosa?
0: I no has fet altra cosa. I no tens cap intenció de deixar-ho, tampoc, cosa que està molt bé.
1: De moment estic ficat amb aquesta novel·la, que em té molt absorbit i molt interessat. M'ho estic passant molt bé. I bé, el fet de passar-m'ho bé durant el viatge, doncs... es prolonga amb la novel·la, no?
0: Tot i així, la realitat sempre acaba superant la ficció.
1: Això
0: perquè...
1: no t'ho perdonaré mai.
0: Doncs a veure, va. A veure, el cas antic l'haguessis pogut escriure, tu?
1: El cas antic, segur que hi ha molts autors arreu del món que han escrit casos similars o superiors al cas antic. El que passa amb el cas antic és que és la realitat. La realitat és el punt de partida de la ficció. Com que la ficció s'alimenta de la realitat, sempre la supera, naturalment, perquè va més enllà d'on pot arribar la realitat. Mm. Però vaja, és un cas que... literàriament seria absolutament original, molt interessant de seguir. Però jo faig ficció, no faig document.
0: Va, resposta. Quants diners us heu gastat aquests últims 4 mesos i mig?
1: Hem gastat una mica més del que...
0: Teníem previst, eh?
1: Teníem
0: això
1: previst.
0: Sempre passa. És com quan fas unes obres que et diuen et costarà 10.000 i acaben sent sempre...
1: Però mira, però ja hem tingut el plaer de tenir, per exemple... teatre, un teatre d'absoluta qualitat, cada dia tenies una funció teatral...
0: A dins del creuer?
1: A dins del creuer, omplíem el teatre...
0: O sigui, hi havia actors professionals que viatjaven i formaven part també dels passatgers.
1: Hi havia sobretot cantants, ballarins, un cos de ball... Vam tenir òperes, Carmen, La Traviata, etc. Vam conèixer un tenor italià, l'Omar Bresciani. Bueno, vull dir, diversos tenors, però aquest el vam conèixer personalment. Hi havia una soprano japonesa excel·lent. En fi, vull dir que sí, que vam estar premiats durant molts dies.
0: Les 1000 aventures de l'Andreu Martín en aquesta volta al món amb una mica més de 80 dies. Andreu, moltes gràcies, molta sort. Fins la propera.
1: Gràcies,
0: ja per rebre. Ja tornaràs quan la publiquis, eh?
1: Home, sereu els primers de saber-ho.
0: Ara tornem.
2: El Suplement, amb Roger Escapa. És hora d'acomiadar la Lliga. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio, amb el seguiment del Girona Elx i l'Espanyol Reial Societat.
3: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
4: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
5: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: És tan tendre amb mi, Di.
11: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
10: Crec que m'he enamorat.
11: Normal, amb aquests preus.
12: Aquesta setmana estalvia'm el pit de pollastre filetejat a 3,59 al 570 grams.
11: I la síndria ratllada a només 0,99 al quilo. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
13: Sou molt bona gent.
14: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
15: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
18: D'acord.
17: Quin és l'autèntic operador 100% català?
18: Vera.
17: I el més ben valorat pels usuaris?
18: Vera.
17: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
18: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
17: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
18: Vera.
17: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
19: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
20: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
21: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Eva Compte. La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per reclamar millores en les seves condicions laborals. També reclamen una normativa que obligui els ajuntaments a tenir socorristes a les platges. Si no es concreten les seves peticions, amenacen amb una vaga aquest estiu. Per la seva banda, la Generalitat ha creat un grup de treball on hi ha representades totes les parts i confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis. El subdirector de Planificació de Protecció Civil, Sergio Delgado, ho ha explicat a aquesta emissora.
2: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
1: Més notícies que repassem amb la Maite Curto. Uganda confirma 3 casos nous d'Ebola i eleva a 5 que els contagis al seu territori.
3: El brot es va declarar a la veïna República Democràtica del Congo. En segons l'OMS s'han mort 177 persones. Els 3 casos nous són un conductor que va transportar el primer cas confirmat, una treballadora sanitària que va atendre aquesta mateixa persona i una dona congolesa que va arribar a Uganda en avió. El transport públic entre els dos països està suspès des de fa 2 dies. La República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud continuen avui reunits d'urgència juntament amb l'OMS per abordar la situació.
1: Matí d'operació sortida del Pont Llarg.
3: I retards a Rodalies. Equip viari, Carmina Malgarriga.
4: Bon dia. En aquests moments, força punts de retencions dispersos per la xarxa viària. A la P7, retencions entre Mollet del Vallès i la Roca en sentit nord i entre Castellbisbal i Gelida en sentit sud. També la C32 presenta retencions pràcticament a tota la línia de la Costa del Maresme entre el Masnou i Mataró en sentit nord. A la B10, a Sant Adrià de Besòs, un carril tallat per un accident. I afegim que hi ha retards importants en el servei de rodalies de les línies R2 Nord i R11 per robatori de cable entre les estacions de Granollers i Cardedeu. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, Equip Viari.
1: Els Mossos d'Esquadra detenen un home acusat de 18 robatoris amb força a vehicles estacionats en un pàrquing privat del districte de l'Eixample de Barcelona.
3: El detingut de 23 anys accedia a l'aparcament i trencava els vidres dels cotxes amb l'ajuda d'un extintor per robar diners, roba, motxilles i altres efectes personals. La investigació policial va començar al febrer després que es detectés un augment de robatoris amb un mateix patró d'actuació en un pàrquing privat de l'Eixample. Les imatges de les càmeres de videovigilància van permetre identificar el presumpte lladre que actuava les nits de manera reiterada.
1: Tot i que encara és minoritària, en els últims anys ha crescut entre els joves l'addicció al trading i les inversions del risc. El trading no és gaire diferent de les apostes, es tracta d'encertar els moviments del mercat. Si hi ha pèrdues, s'ofereixen més diners que acaben generant deute. I tot amb promocions constants que insisteixen en la facilitat per fer-se ric sense esforç.
5: No veiem que ven fum, que no hi ha res darrere, cal que el producte real són ells mateixos. I al final, ells el que volen és aparentar un estil de vida, aparentar unes ganàncies que no tenen, per vendre un curs.
1: L'Albert, nom fictici i amb veu distorsionada, explica el seu testimoni al programa Solidaris de Catalunya Ràdio, que s'emetrà a les 10 del vespre al canal exclusiu digital d'aquesta emissora. I els esports, Ernest Macià.
6: El Barça jugarà aquesta tarda a partir de les 6 d'aquí a 6 hores la final de la Champions femenina de futbol a Oslo contra l'Olympique de Lió. És la 6ª final de la Champions seguida pel Barça, que busca el 4th títol de la màxima competició europea. Davant hi tindrà l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldes, que també ha guanyat Champions amb el Barça. El Girona també avui es juga a les 9 del vespre la permanència de primera en una jornada unificada. L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. L'Elx, l'equip valencià, tindria prou amb un empat per salvar-se. També avui l'Espanyol rep la Reial Societat amb opcions remotes de classificació europea i el Barça, d'altra banda, tancarà la temporada com a campió de Lliga Mestalla contra el València. El Barça de futbol sala, d'altra banda, afronta aquest vespre, aquest cap de setmana, la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. Aquesta tarda, a les 4, en directe per Esport 3, comença jugant la primera semifinal. Jugarà contra el Jaén.
0: Fins aquí les notícies.

0: El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 12 i 5. Pantalles i cor amb la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa. Bon dia, bona hora a tots dos.
2: Bon dia.
1: I amb l'artista convidat d'aquest cap de setmana, que avui hi torna.

0: A primera hora amb en Luis Hidalgo ja hem desgranat tot el que va donar de si aquest concert pel que fa a la plana musical i política. També els tertulians fins i tot avui s'hi han atrevit. Però, el concert de Bad Bunny a Barcelona també deixa moltes imatges pel safareig, pel festeig i per les relacions humanes. I ens hem de fixar també en totes aquestes cares conegudíssimes que formaven part del concert. La Maica Navarro ens ha explicat que ella era a la llotja de l'Estadi Olímpic, que també hi havia uns quants VIPs, però ara ens volem centrar en la casita, on hi havia tots aquests futbolistes del Barça, començant per Lewandowski i la seva parella, i començant també per, més enllà dels futbolistes, doncs, el cap de Rebeca Rodríguez, que no és cap altre a la televisió que Marc Giró.
1: Molt fort, eh? I és que ahir, diu el Santi que m'ho va dir, anem a la casita. Jo no, crec que no hi havia estat atenta, estava editant el programa. I després, quan els vaig veure, dic, però si esteu a la casita, i em diu, però si t'ho he dit. I em van explicar que no, els jugadors del Barça no estaven des de l'inici, sí que estava Lamine Yamal i Gavi a la casita, perquè recordem que el concert està dividit en tres parts. Una es fa a l'escenari principal, després el segon bloc es fa a la casita i després torna a l'escenari. Llavors, des de l'inici està en Lamin, està Gavi, està Marc Giró, està el Santi Villas, allà, i diu que quan comença el segon bloc, que és quan canta també Bad Gyal des del sostre, a més de la casita, apareix Bad Bunny, clar, apareix per la porta, que està allà a la porta, ho veiem en els vídeos, a més, Marc Giró, com encastat contra la paret de la casita.
0: He vist el vídeo i, o sigui, és la primera vegada a la vida que veig desencaixat Marc Giró, de com no saber on és. O sigui, està molt tímid, el trobo tímid, allà.
1: Sí. Bueno, també...
0: Clar, li passa just pel costat, ves que l'enfoca la càmera,
1: sí.
0: Bad Bunny, i no sé si és que no s'ho espera o que no sap com reaccionar. En canvi, després hi ha una imatge que veig Lewandowski i Lewandowska, marit i muller,
1: ballant,
0: perquè en saben, perquè ella balla molt bé.
1: Sí. És el que em comenten, que apareixen altres futbolistes del Barça en aquesta segona part, com per exemple Pedri, com Lewandowski, i jo crec que els van reubicar, perquè a l'inici estaven tots a una part entre el públic, a una part VIP, que podíem veure l'escenari molt a prop, i després és quan els reubiquen. I em comenten també que era gairebé impossible ballar en aquella zona dins de la casita. O sigui, la casita estava a tope, o sigui, jo crec que el Marc no balla, perquè li encanta ballar, li encanta cantar. Jo crec que fins i tot, si et fixes abans del vídeo, ella està ballant, però quan entra Bad Bunny es queda com, ostres, ja està aquí. Després també m'expliquen que després Bad Gyal, quan va estar cantant a dalt i baixa, després de fer el seu segon tema, es va quedar una estona també amb la gent que hi havia dins la casita, i sorprenentment, que jo això no ho sabia, es veu que la casita per dins té bar, o sigui que pots demanar-te unes copes, té un sofà, té una tele per seguir el concert també des de dins de la casita.
2: Sí, que és una casa de veritat, no?
1: Em sembla surrealista seguir el concert.
0: O sigui, tu vas al concert de Bad Bunny com a VIP, et posen a la casita i decideixes seguir el concert per televisió des de dins de la casita.
1: Jo crec que la gent estava fora veient el concert, però sí que hi havia la possibilitat, si no volies que et veiés ningú, d'estar dins seguint el concert dins la pantalla.
0: El filtre de la casita, qui són els convidats? Perquè hi ha molta gent i la immensa majoria no els hi posem...

0: Està molt quiet, però bueno, que és que jo t'he de dir que no sé com reaccionaria si tingués el magnetisme de Bad Bunny tan a prop. És possible que també em quedés una mica clavat, perquè no sabria com reaccionar. Dit això, al món dels VIPs també és molt habitual que tu, quan ho veus des de fora, dius, com pot ser que si anessin a la casita i ho miressin dins, des de la tele de dins. Però és que al món dels VIPs això és molt habitual, que el somni de la classe popular, ells, com no els costa cap esforç i a lo millor els inviten constantment a mil coses, hi ha gent que diu, ai, mira, ja com demà m'han tornat a invitar, demà ja ballaré, saps? Vull dir que al final aquestes coses que mos pareixen tan estranyes no ho són tant a vegades.
1: T'ha sorprès alguna cara de les que has vist al concert, més enllà de... tant és a la casita com a fora, eh?
0: És que el nostre star system és lo Barça, llavors és normal...
1: Dona pel que dona. No, a veure, hi havia Bad Gyl com a artista convidada, total. Els futbolistes del Barça que hi van decidir anar, Marc Giró i para de comptar.
0: Després hi havia molta política, no?, a la llotja...
1: Però no a la casita.
0: No, a la casita. A la llotja.
1: Hi havia l'alcalde de Barcelona, l'alcalde de Barcelona, conseller de la presidència Albert Dalmau...
0: Exacte, Urtasson, també estava el ministre Urtasson, estava Jaume Collboni, estava Albert Dalmau, en fi...
2: Toni Aira, el periodista Basté,
0: exacte,
2: també.
0: Toni Aira, Basté, Montero, lo cantando que es gracias, en fi...
2: Entre el públic Jordi Évole, que ha penjat uns quants vídeos, a més també.
1: I entre el públic
2: concert.
1: També, la corresponsal del suplement en representació del programa, Marina Alaminos, bon dia de nou.
3: Què tal?
1: Que avui no ha faltat a la cita ben d'hora, ben d'hora, doncs per poder redactar la contracrònica d'aquest concert.
0: Marina, que li digués bon dia a les 11 és una mica irònic, ara mateix,
1: no.
0: perquè s'està despertant encara del somni d'ahir.
1: A favor de la Marina, diré que ha arribat bastant més aviat que jo a la redacció del suplement. Marina.
3: A quarts de 6 del matí.
1: Tu no estaves a la casita, per això.
0: Ha vingut directe.
3: Estava just darrere la casita, per tant no vaig veure absolutament res de la casita, tot ho vaig veure a través de la pantalla. Quin concert és que tinc. Tinc uns cruiximents del que vaig arribar a ballar.
2: De ballar.
3: I a més és que va ser una cosa molt inesperada. No tenia previst anar-hi, així d'última hora em va sorgir l'oportunitat. Estic molt d'acord amb tot el que ha comentat el Luis Hidalgo aquest matí. Un concert, un tip de ballar. Una diversió, una festa. Mira, a mi Bad Bunny m'agrada, eh? Vull dir, m'agrada, l'escolto a casa, allò de tant en tant, me'l poso de fons quan m'estic dutxant. M'ho vaig passar tan bé. Feia temps que no m'ho passava tan bé en un concert.
1: I sola, eh? Reivindiquem la idea d'anar sola als concerts, eh?
3: Sí.
0: Uf, és que quan el concert mola, jo aniria sol, també, eh? Vull
3: clar,
0: dir que...
3: perquè a més un concert d'aquest estil, i és que tinc ja certa predilecció per fer coses sola, però vas allà i dius, a veure qui em tocarà al costat. Mira, aquesta persona tenia un parell d'italians que només feien que demanar, però què és perreo jo? Per veure una cosa a veure com pot ser que vinguis a un concert de Bad Bunny i no sàpigues què vol dir perreo. I tenia res, també un grup d'amics al costat. Vaig pensar, és que no em veuràs mai més. No ens creuarem més les mirades,
0: exacte.
3: Per tant, ballarem aquesta cançó com si ens
0: coneguéssim
3: de tota la vida, perquè els dos ens la sabem i els dos ens agrada, i demà aquí no haurà passat res, tu no saps qui sóc, jo no sé qui ets, i prou. I m'ho vaig passar de bé, les vaig cantar totes.
0: Que guai,
1: doncs,
0: quina enveja.
1: Una relació oberta, almenys per el concert de Bad Bunny, no? O sigui, vull dir, vas trobant, vas desfilant, vas ballant, no?
3: Sí.
0: És un poliamor.
2: Jo reconec a mi ell, com canta, a mi personalment no m'agrada. El que sí que és cert que reconec, com la Marina diu, que allò deu ser una festa i la producció musical és tan bestial que jo també m'ho passaria de conya, encara que anés sol a un concert.
1: Rebeca, Joan, Bad Bunny feia dies ja que era a Barcelona, fins i tot hi ha hagut alguna imatge que l'ha captat sortint del Mandarín absolutament tancat de l'hotel, a Passeig de Gràcia. Sabem què ha fet aquests dies aquí?
0: Poquíssima cosa. És que realment quan estan de gira fan molt poqueta cosa, sobretot els artistes d'avui en dia que diríem que són molt conscients, no?, de la salut mental, la salut física, es cuiden molt per a poder rendir. I l'únic que sabem és que va anar al disfrutar com Lady Gaga, de qui ell és tan fan, o sigui que ha seguit les seves passes, perquè també s'ha quedat al Mandarín a passar tots aquests dies, i que també és l'hotel on va estar Lady Gaga. I jo crec que ara mateix els clients del Mandarín deuen estar bastant amargats, perquè és que, clar, és que allí estem parlant d'un hotel que val 2.000 euros la nit, tu estàs allotjat allí i et passes tots els dies en una munió de gent a la porta cridant en valles que no pots accedir, o sigui, pobres, o sigui, em sap greu perquè vas allí patint una experiència de luxe i crec que actualment no s'hi acaba de semblar. De fet, els pobres grooms de l'hotel els vaig veure havent de fer com si fossin agents de seguretat separant a la gent, perquè és que la gent, o sigui, el mandarín, si heu, si heu estat mai, té com una rampa molt llarga que puja des del carrer fins a dins, i la gent és que intentava ja pujar per la rampa. Pobres grooms, qui, espero que els hi paguen bona propina.
2: Fins i tot agafaven

0: telèfons mòbils els encastaven contra les finestres tintades per veure si li podien fer una fotografia. O sigui, la gent està embogida per Bad Bunny.
1: Totalment. I, escolta, i locazo, no? També una mica de
0: bañador.
1: Xancletes, eh? Que això també, que està, este nou concepte d'estrella, que a mi em sembla bé també, no? Perquè abans les estrelles, recordeu que com que sempre havien d'estar produïdíssimes, fantàstiques, i ara este senyor surt de l'hotel en bañadors i xancleta i se'n va a fer les coses que hagi de fer i torna.
0: Però és que deien que havia estat a una exclusiva terrassa de Barcelona, privada, i l'havien tancat per ell perquè es pogués banyar, però després també hi ha qui diu que té a veure amb aquesta col·laboració que té amb Zara, justament de roba així una mica de Puerto Rico, de banyador, xancleta, una col·lecció exclusiva que li ha fet a Bad Bunny. I que
2: no
0: justament...
2: sé si ha anat a algun restaurant al Disfrutar.
1: Al Disfrutar és l'únic que hi ha constància.
0: I al Mandarín. Sí.
2: Hi ha anat a menjar al Disfrutar aquesta
1: setmana? Ha anat al Disfrutar, segons s'ha transcendit.
2: A la Taula Viva, aquell reservat de baix.
1: Suposo que sí. I després, bueno, també s'ha de dir que el Mandarín s'hi menja molt bé. Vull dir per que això. La gastronomia rusqueller de Raúl Balam és un tàndem meravellós.
2: I estic veient també que la Mínia Mal li va anar amb la seva parella.
0: Amb Inés García, sí, sí, sí. Bueno, l'altre dia també els van veure junts perquè van anar a un restaurant de Castelldefels, al CBC, que van aparèixer tots
2: tota la plantilla.
0: Tota la plantilla del Barça i justament ells dos van aparèixer plegats i agafats de la mà, per tant, d'alguna manera...
2: La desfilada de totes les parelles dels futbolistes, eh?
0: Oficialitzant així una mica que la relació sembla ser que va en sèrio. Bueno,
2: sou optimistes aquesta vegada,
0: no,
2: Joan?
0: No, massa jove.
1: Home, jo sí, jo crec que a Sant Joan sí que arribaran...
2: Sant Joan, sí.
0: A Sant Joan, home, a Sant Joan. Si ja no arriben a Sant Joan, ja pleguem,
1: bueno,
0: eh?
1: Pues, està bé, però bueno, ja voldria molta gent arribar a Sant Joan. És una nit bonica per a passar-la plegats. I després... Bueno, és que no sé, és que jo crec que l'estiu de la Mínia Mal sempre és complicat. Perquè...
2: Té Mundial, que això farà que s'hagi de centrar en pot el ser, futbol durant algunes setmanes.
1: Potser això col·labora en la prosperitat de la relació. No ho sé, vull dir, però
2: he
1: que és molt jove.
2: He vist que han estat a PortAventura
1: que...
2: també aquesta setmana, els futbolistes del Barça.
1: Home, ha sigut molt graciós el vídeo de PortAventura perquè... Pedri li va dir a la seva xicota si us plau, ficat a la fila del darrere i al costat s'hi va ficar Ferran, crec que era, i la noia, o sigui, de cop ell se gira mirant la seva xicota que li ha dit que es fica a la fila del darrere per tindre el seu amic al costat i ella li pega una mirada assassina, o sigui, este vídeo em va fer riure tantíssim, però bueno, crec que s'ho han passat molt bé.
2: Molt bé. Deixem Bad Bunny de banda i anem a un altre artista de talla internacional, que potser porta uns quants anys més d'escenaris, és Kylie Minogue.

0: Quins records. Green flag. Kylie Minogue, que s'ha apuntat a la moda de fer-se un documental a mida, aquesta setmana ha arribat a Netflix, Kyle. I heu fet els deures i l'heu mirat. Què tal, això?
1: Bueno.
2: A veure, tenim diferents opinions.
1: No estem d'acord per primera vegada des de que vam començar a fer la secció junts i hi ha disparitat.
2: Home, bàsicament perquè jo he de dir que no sóc molt fan de Kylie Minogue. Per exemple, Take That, jo crec que el documental me'l va passar millor perquè, a més, les trames em van semblar com més entretingudes. I aquí, sobretot el primer capítol, se'm va fer com molt llarg i molt dens. També ho vaig mirar darrere hora. Vaig començar a agonitzar i vaig pensar encara me'n queden dos perquè són tres capítols de gairebé una hora cada un. I jo crec que el tercer és el millor, segons m'explicava abans el Joan, que ell se'ls ha vist els tres. I el primer és part de la seva joventut, a la sèrie també Neighbors, que feien aquí a TV3, que va començar l'any 89, que es deia Veïns. I és una sèrie que no recordo haver seguit per TV3, entenc que potser era massa jove, i veus, evidentment, la relació que té ella d'amor amb el protagonista de la història, que després és una relació que va més. Mm. I el capítol 3 és quan ella parla del càncer obertament.
1: Efectivament. Jo no em vaig avorrir perquè és que, clar, jo sóc fan de Kylie Minogue i, clar, què passa? És a dir, jo coincidís que quan ella trau el disco Fever, jo tinc 15 anys, 16. Clar, llavors és com... Jo vaig descobrir Kylie Minogue en versió pop dance, meravellosa, el seu comeback després d'alguns anys en discos que no havien funcionat molt bé. Llavors, clar... El primer i el segon capítol, per mi, són descobrir coses de Kylie que jo les tenia com una mica, que les sabia, però
2: oblidades,
1: no gaire.
2: Oblidades.
1: Sí, clar, de cop descobreixes, no, que ella era... O sigui, descobreixes totes les peripècies i totes les desventures que ha passat a la vida abans de ser la diva del pop dance que a mi em va ensenyar a ballar a una discoteca, diríem. Clar, llavors, me veig molt interessant tota aquesta cosa de totes les barreres que ha tingut que trencar. Perquè, clar, ella era una estrella a Austràlia perquè era la protagonista femenina, diríem, una de les protagonistes principals de la sèrie Veïns. Clar, de cop se converteix en cantant i ningú li permet que sigui cantant, la crítica, ningú de la indústria, perquè consideren que és actriu.
2: O ets actriu o ets cantant.
1: Efectivament.
2: És el que li diuen.
1: Després, quan aconsegueix fer-se un lloc, li diuen que no té veu, que no canta bé, i la premsa li diu que és un periquito. O sigui, li fan servir el terme periquito durant molts anys durant la seva carrera. Quan ja aconsegueix fer-se un lloc i demostrar que té bona veu, li diuen que s'està fent massa vella, que ja no pot. O sigui, és com que després la critiquen molt per nom més fer pop, com si això fos un pecat.
2: I llavors... també la van criticar quan de cop era com una noia juvenil, no? Alma Càndida, i apareix en un concert amb una reixeta i ara ve mig despullada, super i la van criticar sexy. Com li va passar a Aitana. Mm. O sigui, d'alguna manera li passa una cosa similar, que ella vol fer un canvi a la seva imatge i la gent sembla que no li permeti, no? Que ella es deixi anar d'alguna manera.
1: Este documental és un supertestimoni.
3: Us ha agradat, vaja, eh?
1: A mi m'ha agradat molt, crec que és molt honesta.
3: A la Rebeca no li ha agradat.
2: A mi és que no m'interessa gaire. Ja et dic, m'ha millorat el segon capítol, la seva història d'amor amb el cantant de INXS, que aquell home jo no l'havia vist mai, em sembla.
3: No el
2: I
3: conec.
2: Em va agradar, eh?
3: Però vull dir, és com entre els ex de Kylie Minogue i Andrés Belencoso, que és...
1: Sí, entre els ex de Kylie Minogue, és que ara ho parlem abans...
3: És català, no, Andrés Belencoso?
2: Sí, sí.
1: Kylie té un planter, té un currículum, o sigui, que, no, que esta senyora té la vista més entrenada, no en té ni un que sigui una mica feo.
2: A mi Belencoso m'agrada més, eh? Fins i tot, si he de triar, crec que em quedaria amb ell claríssimament.
1: Belencoso, que va ser nòvio de Kylie durant, crec que 5 o 6 anys, s'ha de dir que és...
2: Dels not
1: que,
2: found, dels not que, found, no?
1: Que no el... surten 3 hores, eh? O sigui, que la història està, que s'havia explicat...
3: Però si van estar 5 anys junts.
1: Efectivament.
3: No tenia una frase al documental.
1: No, ni cara, ni imatge, ni per casualitat surt de fons a cap imatge. Ni se'l menciona pel nom, ni ella surt a Barcelona en cap moment, ni res de res de res. O sigui, que la creença aquesta que existia de que havien acabat bé, potser no acaba de ser del tot certa.
2: Home, és que quan es comunica que ho ha deixat amb Kylie Minogue, hi havien sortit unes imatges no amb Úrsula Corberó, però sí de la mateixa fotografia del mateix lloc.
3: Clar,
2: la feia
3: Andrés
2: ell,
3: Belencoso
2: la feia
3: també
2: ell.
3: És ex d'Úrsula Corberó, no?
2: Sí, clar. Sí.
3: Uf.
1: Clar, clar. És que allí sempre es va especular si havia hagut un cert solopament o no.
3: Tall, tall net o tall brut.
1: Exacte. Llavors, jo
2: brut,
1: crec que aquí...
2: Brut, té pinta de brut.
1: Sempre s'havia fet semblar que... És a dir, ella mai va fer unes declaracions cruels en relació a la ruptura ni res. Ell també va ser molt discret sempre, però, clar, el fet de que no sortigui ni una ni mitja paraula ni una imatge, perquè, per exemple, el que va tindre abans, que era Olivier Martínez, que és un actor francès guapíssim, que, per cert, va ser nòvio de Halle Berry, en la qual té un fill.
2: També m'agrada molt, Olivier.
1: Sí. Home, a ell no li pronuncien el nom, però sí que surt a moltes imatges, etcètera, etcètera. I hi ha una cosa d'este documental que val la pena que la gent no es perdi també, que és que ella és molt honesta en relació a les seves malalties i confessa que el 2021 va tenir càncer. Ella havia tingut càncer a principis del 2000, cosa que la va obligar a cancel·lar una gira mundial que estava fent, i el 2021 confessa que em va tornar a tindre, no donar més detalls, però sí que en aquest sentit és molt honesta i també explica que no va poder ser mare per culpa del càncer.
3: Doncs aquest documental de Kylie Minogue, que trobareu a Netflix, una dona que té cançons que hem ballat tots fins a altres hores.
2: Això sí.
3: Per cert, demà, a l'eclipsi del suplement, una convidada que potser us sorprèn i potser us interessa, també.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
3: Elsa Anca.
1: Home! Oh. Gran celebrity catalana. Jo crec que té moltíssimes coses a explicar. Jo crec que sí.
2: Què li preguntarà?
3: Per què m'has fet aquesta cara, Rebeca?
2: No, m'ha fet gràcia. No, perquè jo crec que té molt a dir ara, Elsa Anca.
1: Totalment.
3: I tant, que té moltes coses a dir.
2: Té molt a dir.
3: Elsa Anca ve al suplement i, evidentment, doncs, com que ve l'eclipsi del suplement, li preguntarem per la nit tòrrida, per la nit d'insomni, per la nit de festa i per la nit més memorable, que és bastant recent.
1: Ah, mira. Ah, mira. Estàs aquí.
3: La Rebeca...
2: Jo...
3: Les mata callant.
2: Sí, jo no diré
1: ai. M'esteu aquí deixant molta intriga, però jo crec que és una celebrity catalana, o sigui, per mi és celebrity en el sentit estricte, és a dir, esta persona, si no hagués triomfat...
3: I quants anys fa que no li sentim una entrevista en català, aquesta casa del Sanca? No sé, jo no la recordo, i bé, té vincles ara més que mai amb Catalunya. Demà, a l'eclipsi del suplement.
1: Ui.
3: Bé, tenim encara una altra qüestió que té a veure amb John Travolta. 5 minuts per arribar a 2:15 del migdia. La notícia ens ha sorprès. La pesta porcina, no, John Travolta no.
2: Russell Crowe,
3: el gladiador.
2: Jo he pensat, ara què ens preguntarà de John Travolta?
3: La pesta porcina ha obligat a suspendre el rodatge d'una pel·lícula de Russell Crowe a Catalunya. Què ha passat? A veure.
1: Doncs pues mira, que tenien previst rodar a l'antic camp de golf de Sant Cugat, que és propietat de l'Incasol, i per a poder rodar allí havien de complir tota una sèrie de normes en motiu de la peste porcina africana per a no ocasionar majors problemes en aquesta qüestió, i resulta que després de reiterats avisos a l'equip de rodatge no s'havien produït les mesures que havien de fer, com per exemple, sobretot, la de tancar-ho de manera efectiva perquè no puguen entrar i sortir porcs senglars, i com no ho havien fet, els han cancel·lat el permís.
2: Però, sorprenentment, o sigui, ja s'havien instal·lat, o sigui, part del set de rodatge és un poblet celta que és el que han col·locat allà, hi havia ja uns lavabos, hi havia uns mòduls prefabricats, o sigui, realment havien de començar el rodatge ja, i ho han aturat. També han dit que es paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li aquestes tanques que deia el Joan, i aleshores reprendran, entenc jo, la pel·lícula.
1: Totalment. Home, és que realment seria molt gros que la gent que viu allí no pugui fer servir els boscos, que estan tancats a casa, diríem, tenint tot aquell entorn natural al costat i que de cop arriben uns de fora.
2: És que l'alarma justament la donen els veïns i l'Ajuntament, com dient, ei, nosaltres no podem entrar i aquí estan fent una pel·li. Clar, normal.
3: Russell Crowe és el de Gladiador 1, no?
2: Sí, Gladiator, sí.
1: Russell Crowe era aquell senyor tan sexy de Gladiator
2: de
1: fa uns tants anys.
3: Ha tingut moltes versions diferents, Russell Crowe. Ha tingut la capacitat de guanyar pes, perdre'n, tornar-ne a guanyar, muscular-se, primar-se...
1: De fet, ha concedit una entrevista recentment en relació a aquests canvis físics que fa i ha explicat que per a donar vida a Hermann Göring, que és un general nazi, que és la seva última pel·lícula que es pot veure, va dir que havia perdut 25 quilos i que ho havia fet només deixant de beure alcohol. No del tot. Només en part. I llavors vaig pensar, però este senyor...
2: Però com pimpla la
1: gent. Quina capacitat de beure alcohol té, per l'amor de Déu.
2: Això es diu alcoholisme, directament. Bueno, perquè no, home, si només deixes l'alcohol ja et deprimes no sé quants quilos.
1: 25 quilos.
3: Bé, doncs Russell Crowe, després d'aquest pas fugaç i frustrat per Sant Cugat per culpa de la pesta porcina, Porc Senglars 1, Gladiator 0. 3 minuts per arribar a 2:15 del migdia. Un segon, perquè és que hem de tornar a recuperar el tema del dia. Tinc trucades d'oients que també hi volen dir la seva, escoltant-vos sobre la casita. Abel, bon dia.
4: Bon dia.
3: Abel, d'on truques tu?
4: Com estem? De Barcelona.
3: De Barcelona. Ahir eres a l'Estadi Olímpic, també, tu.
4: Sí. I quina nit.
3: Sí? Realment va ser tan espectacular com tothom ens ha anat explicant al llarg del matí?
4: Sí. Va ser increïble. Bad Bunny té una aura espectacular. Tothom ho va donar tot i va ser fantàstic.
3: Des d'on vas seguir el concert, tu?
4: Doncs des del costat d'una barra, la veritat, entre la caseta i l'escenari, i amb bona ubicació, la veritat. Ballem molt.
3: Però pista, eh?
4: Sí, pista, perdó, que no ho he especificat.
3: Sí, que havia bé, perquè també hi ha alguns vídeos de gent molt amuntegada i alguns queixant-se fins i tot de com de comprimit estava l'ambient.
2: Home, és que hi havia una persona que havia dit, perdó, que havia pagat 500 euros just davant de la casita i el veus al vídeo i no podia ni moure's, i era zona VIP. Allò, o sigui, que clar, pagar 500 euros davant de la casita i no et pots ni moure.
3: Tu, Bel, com vas estar?
4: On era jo, tothom es podia moure, tothom podia ballar, i sí que és veritat que en el moment en el que es va desplaçar a la casita, llavors hi havia menys espai, però tot i això hi havia el suficient espai com per ballar.
3: Abel, tu quants anys tens?
4: 26.
3: Diria que aquesta més o menys era la mitjana d'edat, dels 20 als 30, o hi havia de tot?
4: Sí, a la pista jo diria que sí, aproximadament aquesta era la mitjana.
3: Amb qui vas anar?
4: Això és bastant graciós, perquè jo hi havia d'anar amb la meva exparella, vam comprar les entrades quan estàvem junts, però ho vam deixar fa unes setmanes i ho vam parlar per gestionar-ho, vam decidir anar-hi separats i vam trobar l'opció d'intercanviar les entrades amb la seva cosina, i així jo podia anar-hi amb els seus cosins, que són amics meus, i la meva exparella doncs amb la seva cosina. El tema és que... ella tenia l'entrada a la segona graderia, jo la tenia, com us he dit, a la pista, i la seva cosina volia baixar a la pista i d'alguna manera, diguem que ho van aconseguir, i llavors doncs vaig acabar passant el concert amb la meva exparella.
3: O sigui, us vau retrobar, eh?
4: Sí. Bueno, i amb els seus cosins també, però sí. El que havíem planificat, diguem que se'n van anar a Orris perquè volien estar a pista i ho van aconseguir.
3: El que va separar l'amor, Bad Bunny ho va tornar a aconseguir? Va tornar a fusionar? Va tornar a fer sortir la xispa o no? L'Espurna.
4: Sí. Diguem que a la relació ja ho havia unit i en directe doncs es va encarregar de fer-ho encara més passional i més emocionant.
3: On has dormit aquesta nit, Abel?
4: Bona pregunta. He dormit molt tranquil després d'una gran nit i molt ben acompanyat.
3: Vaja.
1: Bravo! Ara sí. Bravo!
3: O sigui, podem dir que Bad Bunny ha aconseguit recuperar una relació que estava perduda i trencada.
1: Si teniu un fill, se dirà Benito. Vamos.
4: No, perquè el curiós de la història és que precisament després d'aquesta nit hem certificat que la decisió era la correcta i que aquesta nit ha servit d'acomiadament, un gran acomiadament idíl·lic, però bé, una gran nit per tancar una gran relació.
3: O sigui, un últim ball.
1: Colofó.
4: Un baile inolvidable.
3: Un baile inolvidable. Sí, búscala, Blai, sisplau, baile inolvidable.
1: Quina història.
3: Escolta'm, Abel, gràcies per compartir la teva història amb tots els... Mira.
1: Uau.
3: Com es diu ella, Abel?
4: Això no, ho guardo per respectar la seva intimitat.
3: Un pseudònim. Marta, li posarem Marta. És igual, Marta.
4: Sí, em sembla bé.
3: Doncs estira Marta. Doncs la Marta i l'Abel, que gràcies a Bad Bunny han aconseguit passar una última nit i compartir un ball inolvidable, malgrat que doncs ara els camins aniran per altres direccions.
4: La vida és una festa que un dia s'acaba i l'hem de gaudir.
3: Clar que sí. Abel, gràcies per ser tan generós. Una abraçada. Fins aviat.
4: A vosaltres, una abraçada.
3: És que els oients estan trucant perquè volen explicar com els hi va anar Bad Bunny. Alba, bon dia.
5: Bon dia a tothom.
3: Què tal? Ui, a veure aquesta veu, Alba.
5: Una mica cascada, sí, la veritat.
3: Ja ho veig, eh?
5: Bé. No tinc una història tan èpica com l'Abel, però la veu la tinc més cascada,
3: doncs,
5: això segur.
3: Fem una cosa, comencem pel final i així anirem més al gra. On has dormit aquesta nit, Alba?
5: Jo a casa meva amb les meves amigues, que van venir de Madrid, de diversos llocs, i llavors hem dormit totes juntes.
3: Doncs mira, no és un mal plan, no sona malament, eh?
5: No.
3: Com va anar?
5: Pues superbé, la veritat, o sigui, va ser com molt èpic. Jo li deia a la meva mare que era el concert de la dècada i al final ho va ser. I mira que jo anava una mica preocupada perquè no vam a pista i jo pensava, buah, no veure res. I crec que vaig compartir l'espai amb l'Abel perquè jo estava també entre la barra i la casita i ho vam veure tot superbé i vam poder ballar superbé.
0: T'ho esperaves així?
5: No ho sé, tenia tantes expectatives que crec que les ha superat i tot, perquè estàvem totes amb taquicàrdia, histèriques, ballant, cridant, o sigui, va ser increïble, la veritat.
0: Avui tornaries?
5: Bueno, ho estem intentant.
0: Sí, estàs buscant entrada, eh?
1: Això és egoisme,
5: ho estem buscant, però...
0: Alguna ànima carita...
5: A Rosalia vaig tenir molta sort.
0: Ah, sí? O sigui, la vas veure més d'una vegada, Rosalia?
5: Dos vegades, seguides, sí, sí.
1: Imagina't, per favor, imagina't. Aquesta persona... Oienta és una caparadora, que jo
0: mira,
1: no tinc a
0: cap, si hi ha alguna ànima caritativa que vulgui convidar l'Alba per segon
5: exacte
0: dia consecutiu, 9320744, Servei Públic a la Ràdio Nacional de Catalunya... I nosaltres, doncs, ja demà ja ens ho explicaràs.
5: Prometo diversió.
0: Quin diries que ha estat el millor moment del concert? Allò que dius, ostres, aquesta fotografia és la foto que jo m'emporto de, precisament d'un artista que té un hit que va de fotos.
5: Bueno, jo crec que el moment que cita va ser molt xulo, perquè crec que és algo molt diferent, que no, com es mou, i pues, bueno, pues veus els jugadors del Barça, vaig compartir espai amb el Marc Giró, això també és insuperable. I llavors, aquell moment que cita pues va ser com l'auge, perquè és el moment de perreo, de reggaeton, de ballar i de tornar-se boja.
0: Quants anys tens tu, Alba?
5: Jo, 31.
0: 31. I estaves per sobre la mitjana, que ens explicava el...
5: No coincideixo amb l'Abel, jo vaig veure gent més gran.
0: Gent de tot, clar, home, totes les edats.
5: Clar, hi havia de tot, sí,
0: i tant,
5: sí.
0: Sí. I tant.
5: La veritat que sí, traspassa fronteres, total.
0: Ens haurem de conformar amb les històries dels oients, Rebeca.
2: Déu-n'hi-do, quina història,
1: Home, visca...
2: La primera ha fet un plot twist,
1: A mi em consta que algú es va demanar matrimoni a nit.
0: A mi també em consta.
2: Ah, sí?
0: A mi també em consta.
2: Ah, sí?
1: I me n'alegro molt.
2: Conegut?
0: Sí, no. conegut. Ah. Ara intentarem a veure si ho vol explicar. Alba, una abraçada, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies, que tingueu bon dia. Adéu.
0: Diríeu que és una bona idea aquest últim ball amb una relació que s'ha acabat?
1: Home, jo crec que, és a dir, quin millor colofó, no?, que segellar-ho després d'un concert de Bad Bunny. Vull dir, lo millor adéu que et pots donar. O potser és un fins després, perquè al final la vida, això dels adeus, és
2: home,
1: molt...
2: Home, si ha estat tan bo, per què no repetir-ho? Jo això no ho acabo d'entendre.
0: Però jo
2: també
0: entenc que després d'un moment apoteòsic o de la sensació d'haver viscut un moment que se'n va a la retina de la teva història i que en un futur, al passat, tornaràs a aquell concert de Bad Bunny, et retrobis amb una persona que t'has estimat molt i diguis, vinga, va, aquesta nit la passem junts, tot i que sabem que... Això, nostre,
2: però si vols que la teva retina guardi aquests moments amb aquella persona, vol dir que vols tenir més moments amb aquella persona, no? No sé, jo no ho veig tan clar, M'agrada el que dius, però jo crec que no estaria capacitada. Passo una bona nit, em voldria una altra. Jo, segur.
1: És que les relacions humanes són tan complexes que a vegades dius, a partir d'ara només ens podem fer mal, no?
2: Per això, no ho sé. És difícil.
1: Jo crec que depèn molt de l'altra del tipus de relació que es forma, depenent dels dos espècimens.
2: O que potser la Belera aquí clarament sabia que allò s'havia d'acabar i ja li va semblar bé acabar així, No descartis.
1: És que clar, vull dir que aquí millor, no? És que com acabar-ho millor que després d'un concert de Bad Bunny, per amor de Déu, vull dir que...
0: Qui t'ho ha explicat, que Llarissa, que hi va haver petició de...
1: Jo no,
0: de casament.
1: No donaré cap dada al respecte.
0: D'acord. Ah. 12:36 minuts. Farem una pausa i connectarem amb Girona, on la realitat és una altra. I és que aquí sí que hi ha un partit a vida o mort. El Girona, si guanya, es manté primera. Si perd, adeu-siau, i a segona divisió, de seguida de l'Eduard Solà, a veure quina banda sonora s'ha posat per afrontar el dia d'avui i el club és també amb aquesta tarda de futbol. Primer amb la Champions Oslo i després amb aquesta jornada unificada. Gràcies a tots dos. Salut, molta ràdio.
1: Visca.
2: Adéu. Tornem.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Demà, últim dia al Corte Inglés per estalviar-te l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
6: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
7: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics...
6: També a la web i l'app.
7: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
6: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
10: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Hola, vaig al súper del Corte Inglés, que aquesta és la setmana de les ofertasses. M'enduré un pernil de 7 quilos, d'encevall ibèric, 50% raça ibèrica per 149 euros. I te'l tallen gratis. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Ho aprofitem, no?
12: Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig a la botiga web i app.
13: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
14: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
15: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
14: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
16: Cada dissabte a les 11 de la nit...
15: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
16: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
17: 300 grams de paraules,
18: mig litre d'actitud,
17: una cullerada de silenci,
18: dos reflexos de llum,
17: 5 quilos de cadira
18: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
17: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
16: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
17: Contes, novel·les, poemes, cançons...
16: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán. 2021. 2023. 2024.
19: Barça guanya la seva tercera Lliga de Campions.
16: Viu la final de la Champions a la TDG. La transmissió de la Gelmà.
20: El Barça busca la quarta Champions davant d'un Lió que en té 8.
16: Segueix la final a Catalunya Ràdio amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
20: Aquest dissabte, a partir de les 5, Barça Olímpic de Lió, a Catalunya Ràdio.
16: La transmissió de la Gelmà.

0: el suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 5 minuts per arribar a 3 quarts d'una.
2: Dins l'àrea, l'envia cap a Lundman. Gol! Gol de l'Atlètic de Madrid, pilota per la banda dreta, reclamen un possible fora de joc del francès, ha centrat Lundman. L'àrbitre mira el cronòmetre i diu que s'ha acabat. El Girona no està en una situació crítica, el Girona està en una situació complicada. Dissabte que ve, a Montilivi, ens mirarem els ulls a l'Elx i direm, o tu o jo, dissabte que ve, o plorarem d'alegria, o riurem d'emoció, perquè dissabte que ve el Girona haurà de guanyar per força l'Elx si l'any que ve vol continuar a primera divisió.
1: Així està la cosa, 4 minuts per arribar a 3 quarts d'una del migdia. Tenim molts fronts oberts en aquest matí de dissabte, amb un dissabte que acabarà igual de trepidant que ha començat, amb la mirada posada a Oslo, però també a Girona, on el club del Girona doncs, té aquest partit a vida o mort contra l'Elx, que també es juga la permanència. David Clopés, què tal?
3: Bona tarda. Què tal, com estem?
1: A Girona, amb un xuxu per esmorzar que deu haver menjat l'Eduard perquè necessita energia extra. Eduard, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Eduard?
4: Expectant i esperant que arribi a les 9. No sé si hi ha alguna possibilitat, si teniu mà, perquè el partit que ha de jugar a les 9 pugui començar, no sé, a les 4.
1: Que
4: no
1: tu vols la... que passi ràpid, això, eh?
4: Ja, sí, que ja. Ja sé que hi ha la final de la Champions, però de 4 a 6 al Girona, i a partir de les 6 a la final de la Champions. Fotrà calor, perquè fa molta calor avui aquí a Girona, fa una mica de ventet, molt de sol, per tant la temperatura és ideal per jugar a les 9 del vespre, que no farà tanta calor, i perquè pugui acabar tot amb una alegria, però sí, hi ha molta gent que ha sortit a fer un cafè aquest matí i la gent ja et diu, home, podria arribar ja a l'hora del partit, fins i tot en el grup de WhatsApp que tenim els de la transmissió del Girona també, esperant, amb ganes de que comenci el partit, perquè mira, un cop comenci el partit, després ja amb la transmissió t'hi portarà tot.
1: Sensacions, Eduard, les tens totes?
4: No
1: les tens totes.
3: No ha millorat, veig que no ha millorat el teu optimisme, perquè aquesta setmana hem parlat molt, el Solà i jo.
4: Sí.
3: I l'he vist... m'ha preocupat una mica, perquè l'he vist una mica...
1: És que la dinàmica és la que és,
4: Sí, però no ho dic pel partit, Vull dir, no ho dic per l'equip.
3: Jo crec que reflecteixes molt bé com està ara mateix l'aficionat del Girona. Que és aquesta por a veure una cosa que no...
4: Ara!
3: Que no, ara. No ens la veiem a venir, o sí que la veiem a venir, però jo crec que molta gent mirava cap a una altra banda. No?
4: Mira,
3: ja se'n sortirà l'equip, ja se'n sortirà, i no se n'han sortit.
4: Després del Bernabéu, el Girona va sortir amb més 8. Després de guanyar el Villarreal, empatar el Bernabéu, l'equip donava unes sensacions diferents. Deies, home, ja, això amb una victòria ho acabes de solucionar. Però no, han estat 7 jornades consecutives sense guanyar, només sumant aquests 3 de 21 punts possibles. Això t'has anat embolicant. Els de baix, com el Llevant o l'Elx, han sumat molts i molts punts i, per tant, et trobes en aquesta situació, que sí que és veritat que aquestes últimes jornades l'haguessis firmat de jugar-te el descens a casa, davant la teva afició, tot i que el rival també s'ho juga tot. A l'Elx li serveix l'empat i la victòria, al Girona només li serveix la victòria, però haver-te de jugar una permanència a casa jo crec que és millor que no pas haver-te de jugar fora, però no només per les sensacions de l'equip, perquè és veritat que la segona part del dia del Mallorca va estar bé, el dia de la Real Ciutat tampoc es mereixia perdre, la setmana passada contra l'Atlètic Madrid va crear moltes oportunitats, però, com deies, Clopés, és aquesta por de perdre una cosa que tant havia costat aconseguir les últimes temporades.
3: Saps què passa? Escapa que el que més ha frapat a l'afició del Girona, i crec que també nosaltres que fem les transmissions de tots els partits del Girona, amb el Solà, amb en Cargol, amb la Súcia, amb en Xavi Soler, és que amb la plantilla que té el Girona, que té jugadors talentosos, jugadors que quan van arribar al Girona vam pensar, ostres, aquesta temporada pinta bé. Quan el Girona va fitxar un Unai, vam dir, ostres, aquell jugador que Luis Enrique en un Mundial va dir, d'on ha sortit aquest paio? Quan finalment al mercat d'hivern va venir Echeverri, que tothom li penjava el cartell de crac del futur del City, vam dir, ostres, això pinta bé. I el que jo crec que ningú s'esperava és que amb aquesta plantilla i amb un entrenador com Mitchell, que és un entrenador, tots estarem d'acord, ben considerat, un entrenador capaç de fer jugar bé al Girona, doncs veure'ns en aquesta tessitura, això ha frapat molt. I crec que és el que fa que ara mateix, avui i tota la setmana, l'afició del Girona estigui una mica, no diré si espantada, però potser una mica... contrariada de trobar-se en una situació que ningú s'esperava per tots aquests ingredients que estava comentant.
1: Albert.
4: Sí, és absolutament així. És veritat que durant tota la setmana tota la ciutat ha estat bolcada. Des de l'Ajuntament han fet diverses iniciatives, com per exemple canviar la senyera que hi havia a la plaça Catalunya per una senyera amb l'escut del Girona, amb les crides que els aficionats posin banderes del Girona als balcons. Des del club també s'estan fent diverses iniciatives. Des de l'afició, entrades exaurides. En principi hauria de Montilivi ser una de les millors entrades de la temporada, però a banda de tot això, que sí que hi ha molt, molt bona voluntat. A les 7 hi haurà en rebuda l'equip, es demana a l'aficionat que entrin abans al camp per ja començar-los a aplaudir a l'hora de l'escalfament, però esclar, és que després hi ha 90 minuts en joc, que amb un partit, amb el risc que això suposa, que qualsevol incidència doncs et pugui portar, ja sigui amb el tema pessimista a la derrota, però també amb el tema optimista a la victòria. Hem de tenir en compte que el Girona ha perdut finals aquí per no pujar. Aquell 2020 tothom ho té a la ment, aquell dia de l'Elx, amb aquell gol de Pere Milla, que el Girona tenia molt a l'abast, tornar a primera divisió, al minut 96. Vaja,
3: però
4: la
3: mira,
4: gent ja...
3: Sola, perdó, jo precisament aquest partit que menciones és el que em fa ser optimista. Perquè penso que el destí no pot ser tan cruel amb el Girona, que juguis dues vegades una final contra l'Elx, una per pujar, l'altra per no baixar, i que les dues vegades et surti creu. Ja sé que evidentment aquí estic tirant de temes esotèrics, si vols, o d'optimisme, que no sé d'on surt ben bé, però jo penso que el destí no pot ser tan cruel amb el Girona que dues vegades ensopeguis amb la mateixa pedra que sigui l'Elx.
4: I a més, és un partit de futbol, és a dir, que només, sí, esclar, aviam, només entre cometes, no? Vull dir que només has de guanyar un partit contra un equip que és el pitjor visitant de tota la categoria, que només ha guanyat un partit a fora en tota la temporada.
3: Però que et va guanyar la primera volta 3-0, eh?
4: 3-0 molt fàcilment, sí. Però vaja, és guanyar un partit, tampoc és una heroïcitat. Un dels avantatges és que no has d'estar pendent d'altres resultats, que no has de preguntar a la banqueta què fa aquest, que si tu guanyes l'altre et pot perjudicar. No, això possiblement l'Elx sí. Però el Girona sap que si guanya se salva, si perd o empata, se'n va a segona divisió.
1: Passi el que passi.
4: És així de contundent. És així,
1: sí, sí.
4: De
1: cru. Una final, més que mai. A veure, va. Passi el que passi, és l'últim any de Mitchell?
4: Veurem, com s'ha fet la frase mítica de Mitchell a les rodes de premsa, que diu veurem, doncs veurem. És evident que després del partit s'haurà de començar a parlar. És una llàstima.
1: I tots aquests
4: que sí.
1: Cants de sirena de l'Ajax?
4: Aviam, des de l'entorn de Mitchell i des de l'entorn de l'Ajax ens continuen dient que no està tancat, que no és veritat que hagin negociat i que estigui tan i tan a prop de l'Ajax, però és evident que si ara fa 3 o 4 setmanes doncs semblava molt segura la continuïtat de Mitchell, aquest final de temporada pot haver un terbolí. Però també Mitchell és un entrenador que es mou moltes sensacions, i si avui el Girona guanya 3-0 i la gent comença a cridar i Mitchell català, i Mitchell català, doncs el pot fer canviar
3: d'idea. I que s'ha mogut poc, Solà. S'ha mogut poc a la seva carrera. Quan era jugador, va estar molts anys al Rayo Vallecano, i era un jugador talentós que el van voler uns quants clubs, entre ells el Madrid. I ell no es volia moure de Vallecas.
4: Perquè tenia una zona de confort molt bona, igual que aquí a Girona.
3: És a dir, i quan el Madrid el van a buscar que com a jugador, evidentment, li oferien molts més calés. El que passa que ell és una persona que també com a entrenador ho ha demostrat, prioritza sentir-se còmode, sentir-se en un lloc que s'hi trobi bé, i per tant no és tan fàcil que marxi de Girona, com d'altres potser, si li posen els calés sobre la taula, diu, escolta, jo me'n vaig, que
4: ja ho ha pogut fer. Ja ho ha pogut fer, no aquesta temporada, sinó en temporades anteriors. Possiblement, ara mateix, aquesta temporada, és l'any que segurament ha rebut menys ofertes, perquè tu imagina't l'any que el classifica el Girona per la Champions, va tenir ofertes per anar a equips, vaja, inimaginables, i ell es va voler quedar aquí a Girona. És veritat que aquestes dues últimes temporades, patint fins al final, ho emmascara una mica tot, i com dic sempre jo, ningú és etern, hi ha etapes a la vida, hi ha etapes al món professional, i vaja, veurem què és el que passa. Evidentment, també canvia molt si l'equip és a segona divisió que a primera divisió. Per això tampoc se'n pot parlar, i des del club continuen dient que Mitchell no els ha dit res, és a dir, que no els ha dit em quedo i no em quedo. Per què? Perquè havien quedat que un cop aconseguissin la permanència, l'endemà reunirien i dirien, noi, què fem? Sí o no? Sí, tu vols continuar? Va, parlem, perquè una altra cosa és que decideixin continuar i després no s'acabin entenent. No, tens una altra cosa, doncs adéu, una abraçada i tal. La llàstima també és que si realment acaba marxant Mitchell o d'altres jugadors, que avui no es puguin acomiadar de la manera que ha pogut fer, jo que sé, per exemple, Lewandowski, no?
1: O potser es poden acomiadar amb una permanència garantitzada, també, perquè potser també arriben a la conclusió que és millor separar els camins. Passen 5 minuts de 3 quarts d'una del migdia. Farà calor a Girona a l'hora del partit, perquè estem enmig d'un cap de setmana molt calorós. Però és que aquesta hora també l'altre focus el tenim a Oslo, on plou a bots i barrals. Comencem per temperatura a Girona i a Catalunya, en definitiva, amb aquest cap de setmana de tanta calor. Enric Agut.
5: Hola, què tal?
1: Què els espera avui? Girona. Digues, digues.
5: A Girona avui calor. El partit de quina hora és? És cap a les 9?
4: A les 9, sí, però, Enric, a Montilivi tenim una microtemperatura, també, eh? Vull dir que...
5: A vegades, sí, som més elevats. Sí. Som més elevats, sí. Allà.
3: I molta humitat.
5: Sí. Sí, sí, i amb el factor humà, doncs, hi haurà una caldera allà ben encesa. Sí, sí, la temperatura serà alteta, eh? Perquè, clar, avui podeu arribar als 30 o 32, a les 9, doncs, encara estareu en 25 graus, possiblement 24, 25, o 23, 24, a més, la gentada que hi haurà i les ganes...
1: Fins quan durarà això, Enric, aquesta calorada?
5: Ui, ja per dies, eh? Per dies perquè... mira, estan fent la previsió pels propers dies aquí amb el Dani i amb l'Alberto, i la setmana entrant, dijous i vendres, encara pot pujar una mica més, i si ahir vam arribar a 35-36, dijous i vendres potser arribem als 37 o 38 en alguns punts. És a dir que va per dies.
1: Calor a Catalunya i pluja a Noruega. Oslo, Jordi Costa, xop com un ànec.
6: Home, no diria tant, però ara fa una estona que ha començat a ploure amb una certa intensitat. Hi ha dues fan zones molt a prop una de l'altra al centre de la ciutat, i, esclar, aquesta hora del migdia, abans de dinar, eren ben plenes d'aficionats, i bé, la gent no diria que s'han buidat, perquè hi ha gent que sembla que li sigui igual, però en general, cames, ajudeu-me cap a buscar refugi. T'haig de dir que almenys aquí, a les fan zones, al centre d'Oslo, guanya clarament l'afició del Barça una vegada més, eh?
1: Doncs aquesta és la situació meteorològica, esportiva i ambiental a Oslo, que tenen uns quants graus menys que a Catalunya, que aquí, doncs, la
6: sí,
1: cosa...
6: Sí, home, aquí anem amb jaqueta. Ah.
1: Costa, vosaltres torneu aquesta nit, també?
6: Sí, hi ha vols charter per aficionats que tornen aquesta mateixa nit, però jo crec que el gruix de l'expedició i, sobretot, les protagonistes, les jugadores del Barça, tornen demà.
1: T'està agradant Oslo?
6: Sí, sí, el centre com a mínim és prou agradable. A més, m'imagino que avui hi ha més ambient del que és habitual, però la veritat és que el centre és maco per fer-hi una passejada.
1: Com ho veus, això del Girona, tu, Costa?
6: Mira, el Solà fa dies que em convenç que estigui tranquil, però jo a ell cada vegada el veig més nerviós. Entenc que jugar-se-la a casa una carta tampoc està tan malament, però estic acollonit, ho confesso.
1: Tu, Clopés?
3: Jo sóc una mica més optimista que el Solà, però no molt més, no molt més, perquè m'agafo això, el que deia abans, que el destí no pot ser tan cruel amb el Girona, i que estic convençut que d'una manera o una altra, no sé si serà un partit brillant, no sé si serà un partit d'aquells de patir fins l'últim minut, però bé, penso que ho acabarà tirant endavant al Girona.
1: Alguna promesa estranya, Solà, de les que ens tens tan habituats? Normalment són per coses una mica més positives, però...
4: Sí, no, fa... No, la temporada passada, no? Vam dir que si... La temporada passada va ser la del Bigoti, no? A Clubers?
3: Sí, la temporada passada, permanència. Sí, però era una permanència molt controlada,
4: ja,
3: eh?
4: Ja, no, aquesta temporada no ens hem jugat res.
3: Mira que hem fet
4: no.
3: de tot, Solà. T'has fet un tatuatge...
4: Cabells roses, ens hem pintat cabell els
3: cabells roses... Vas esquivar saltada amb paracaigudes, que això vas fer una jugada allò una mica lletja.
4: No, perquè no vaig guanyar aquell dia. Vaig quedar segon. Va guanyar sí. Fiter, que...
3: Vas pujar amb un cotxe de ral·lis, també. M'has fet de tots colors,
4: veritat.
3: Eh?
4: És veritat, sí.
3: Però aquest any no n'hem fet, no.
1: Eduard Solà, una abraçada cap a Girona. Et sentirem aquest vespre. I, evidentment, el Costa, la Gelmà i tota l'expedició de Catalunya Ràdio a Oslo. També molts ànims. I, sobretot, tornem amb la Copa. Una abraçada, Costa.
6: Adéu. Una abraçada, Roger, gràcies.
1: A quina hora t'hi poses tu, David?
3: A les 4, amb tota la prèvia de la final de Champions, i començant ja a posar un ull a Montilivi.
1: Molt bé, alguna cosa més aquest cap de setmana a destacar? Perquè avui també juga el Barça masculí.
3: Sí,
1: però,
3: i l'Espanyol, que té aquelles remotes opcions de classificar-se per Europa, és molt difícil, però el Barça avui tanca la temporada a Mestalla, on no hi ha
1: qui
3: res.
1: Qui jugarà avui? Perquè estaven tots ahir veient el Bad Bunny.
3: Bueno, doncs veuràs un 11 plegat de jugadors no habituals. Vaja, estic convençut que no serà un 11, diguem-ne, molt titular. Amb el Bernat Soler el seguirem aquest
7: a València.
3: Partit.
7: Viatgen, a València. Entenc que viatgen
3: sí,
7: avui, no?
3: Sí. Mira, em fa una estona han marxat el Bernat Soler i la Mireia Ruiz.
7: Clar, perquè realment ahir, a les 8 del vespre, eren al Bad Bunny. Sí que potser van marxar una mica abans.
3: Hi havia la Minyama, que està lesionat.
7: Lewandowski, que ja està de tornada, que pot fer el que vulgui.
3: Exacte.
7: Però hi havia Dani Olmo, no?
3: També.
7: Potser juga avui Dani Olmo.
3: Sí, però vaja.
7: Però avui almenys veurem jugador.
3: Els que van ser al concert potser avui no són titulars.
7: Segurament. Doncs això és una bona pista. Per això no vas veure directament la plantilla sencera, no?
3: No, clar. No, potser no a tothom li agrada Bad Bunny, no?
7: A tu t'agrada Bad Bunny?
3: No és la meva generació.
7: Ahir he començat el programa dient que no era dels meus, però crec que ara ja l'he abraçat.
3: Home, és més de la teva generació, sí.
7: Sí, potser sí. Però mira, ara ja l'he abraçat.
3: Tot i que és veritat que avui per Instagram he trobat gent insospitada, que era ahir al concert. No, si és que no ho hauria dit mai.
7: Només faltàvem tu i jo. Vull dir que ja...
3: El Solà, per exemple, no hi seria mai.
7: Mira, doncs avui Bad Bunny, que contraprograma el Girona, perquè sí que
3: coincidia. Però per això ja van fer ahir el primer concert, no? Perquè així els esportius van anar ahir al primer concert i els que no són passen del futbol avui, doncs, hi seran.
7: David, ens veiem aquesta tarda.
3: Que
7: vagi molt bé. Salut.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
11: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
10: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
12: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
13: A Lió tenen l'equip amb el millor palmarès de la història. A Barcelona tenim l'equip amb més talent del futbol europeu. I tots dos tenen una cita a Oslo. 90 minuts per decidir qui regna el futbol continental. Un enorme partidàs de futbol. Final de la Champions League femenina. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Aquesta tarda a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
14: Aquest dissabte el Tot Gira, el dissabte de les dues finals.
15: Atenció!
14: La final de la Champions Barça-Lió i la final del Girona per la permanència. A les 4 de la tarda obrim des d'Oslo amb tota la prèvia del Barça-Lió, la setena final de la Champions del Barça.
16: L'anàlisi del partit, la veu de l'afició, els protagonistes...
14: I després de la TDG de la final, el Tot Gira es fusiona amb la TDT per viure un partit de Lliga que és una final. A les 9, Girona-Elx. Els gironins han de guanyar per salvar-se. Transmissió amb Eduard Solà i tot l'equip de la TDT i del Tot Gira. I també l'Espanyol Reial Societat i el València-Barça. Tot Gira.
17: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
14: El dissabte de les dues finals.
13: A Lió tenen l'equip amb el millor palmarès de la història. A Barcelona tenim l'equip amb més talent del futbol europeu. I tots dos tenen una cita a Oslo. 90 minuts per decidir qui regna el futbol continental. Un enorme partidàs de futbol. Final de la Champions League femenina. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Aquesta tarda a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
7: El suplement de Catalunya Ràdio d'aquest dissabte l'hem fet possible a la redacció Núria Pujadas, Sara Riera, Marta Ferrer, Marina Laminos, Albert Postils, Miquel Alós, Clàudia Pasqual i tot el suport de la redacció d'informatius, a la producció Sònia Olofeu i Eva Catalán, el control tècnic va Iniesta i Macià Closes, el control central Andrea Martínez, i tornem demà a les 6 del matí, esperem que amb bones notícies. Ara us deixem amb el David Guzmán i el seu Ciutat Maragda, avui amb la Maria Rovira, Eloia Sherman, amb qui parlaran del seu debut literari amb Garlanda. Salut i ràdio, demà una mica més de suplement. Aquesta tarda esperem bones notícies pel Barça, pel Girona i també pels amants de Bad Bunny, que tenen una segona oportunitat de veure'l a la ciutat de Barcelona. Salut, que vagi bé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Eva Compte. Almenys 90 morts en un dels pitjors accidents miners dels últims anys a la Xina. Hi ha hagut una explosió de gas en una mina de carbó a la província de Shanxi, al centre del país. No se sap quantes persones continuen atrapades. En el moment de l'accident hi havia gairebé 250 treballadors a l'interior de la mina. El president xinès, Xi Jinping, ha demanat no escatimar esforços per trobar supervivents, atendre els ferits, investigar l'origen de la tragèdia i depurar responsabilitats. Les autoritats han adoptat mesures de control contra el responsable de l'empresa propietària de la mina. La província de Shanxi és la principal productora de carbó de la Xina. Tot i que el país està apostant per les renovables, el 60% de l'energia que consumeix prové d'aquest mineral. Entre el 2018 i el 2023 van morir més de 3.000 persones en accidents en aquestes mines. Més notícies que repassem amb la Gemma Bonet. A aquesta hora han d'arribar a l'aeroport del Prat els 23 activistes dels Països Catalans de la flotilla per Gaza.
2: Aterren provinents d'Istanbul, on han passat revisions mèdiques després de ser deportats dijous per Israel. Els advocats dels membres del comboi humanitari denuncien casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. Al Catalunya Migdia, a partir de les dues, n'explicarem tots els detalls.
1: L'administració Trump posarà més pals a les rodes als immigrants amb una de les restriccions més importants dels últims anys.
2: Ara els ha tocat el rebre als estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, la majoria dels sol·licitants de la coneguda com a Green Card hauran de fer la petició des de fora dels Estats Units del seu país d'origen. Aquest canvi extraordinari, del qual encara no se'n saben els detalls, podria dificultar el permís de residència a centenars de milers de persones que ara tenen un visat temporal. També podria provocar més separacions familiars mentre s'espera la resolució de la sol·licitud.
1: I Bad Bunny converteix l'Estadi Olímpic en una festa amb el primer concert de la seva gira europea.
2: L'artista porto-riqueny no ha deixat de banda les seves reivindicacions habituals, que avui es tornaran a sentir a Barcelona. El concert ha picat l'ullet a la llengua i la cultura catalanes i ha comptat amb una actuació sorpresa de Bad Giel.
1: Molts tallers de cotxes tindran problemes per adaptar-se al vehicle elèctric i potser hauran d'acabar tancant. La Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils es queixa que ells, les administracions, no els han donat ajudes per adequar-se a la nova mobilitat, com sí que han fet amb els fabricants o els consumidors, per exemple. El president de la Federació, Germán Palomas, lamenta que els tallers, que en molts casos són microempreses o petites empreses d'autònoms societaris, han d'assumir en solitari la inversió per transformar-se.
3: El món de la postvenda necessita, lògicament, ajuda per formar-se, per preparar-se, per equipar-se. Penseu que per posar un punt d'atenció a vehicle elèctric en un taller, entre maquinària, formació, el propi espai que has de preparar, que has de delimitar, i els EPIs que has de tenir disponibles, pel taller és una inversió entre 20 i 25.000 euros.
1: Palomas parla d'un tancament massiu de tallers els pròxims anys perquè aquest problema dels costos s'hi afegeix al fet que la majoria de tallers pertanyen a propietaris amb una edat mitjana de 55 anys i preveuen que, sense ajudes, molts no podran adaptar-se al cotxe elèctric i tancaran quan es jubili l'amo. Esports, Ernest Macià.
4: Queden 5 hores per la final de la Champions a Oslo. El Barça femení s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió. Acaba d'arribar fa poca estona el president Joan Laporta a la capital noruega. Aquest partit el podreu sentir aquí a Catalunya Ràdio. També avui, però més al vespre, a les 9, el Girona juga la permanència. Ha de guanyar el seu partit contra l'Elx. L'equip alacantí li val l'empat per mantenir-se a primera. També avui l'Espanyol rep la Reial Societat amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça tanca la temporada com a campió a Mestalla contra el València. En futbol sala, a les 4, d'aquí a 3 hores, estarem pendents de les semifinals de la Copa del Rei. Esport 3, el Barça jugarà contra el Jaén. Ara mateix, el partit que disputa el Cartagena davant del Valdepeñas l'està guanyant. És la primera semifinal al Cartagena, a la segona part, per 2-1. I el bàsquet Girona anuncia l'adeu de la seva pivot, Lola Pendant, de l'andalusa, que ha sigut una de les jugadores més utilitzades aquesta temporada. Canvia d'aires després d'haver arribat tot just l'estiu passat a Girona.
0: Fins aquí les notícies.
5: Fa 5 generacions que el món veu créixer pedra per pedra el temple de la Sagrada Família, el somni d'Antoni Gaudí. Metre a metre, les torres de la Basílica s'han anat enlairant cap al cel. I ara, la més alta de totes, la de Jesucrist, finalment l'ha tocat. Una gran creu corona ja el gran edifici. Des de tot arreu, la creu de la Torre de Jesucrist marcarà per sempre la silueta de la Sagrada Família i de la ciutat de Barcelona. El dia 10 de juny farà 100 anys que Antoni Gaudí va morir. Serà el dia que el papa Lleó XIV beneirà la creu de la Torre de Jesucrist de la Basílica, un acte solemne i emotiu que podrà seguir tothom en directe.
6: 2021. 2023. 2024.
7: Barça guanya la seva tercera Lliga de Campions.
6: Viu la final de la Champions a la TDG, la transmissió de la Gelmà.
8: El Barça busca la quarta Champions davant d'un Lió que en té 8.
6: Segueix la final a Catalunya Ràdio amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
8: Aquest dissabte, a partir de les 5, Barça Olímpic de Lió, a Catalunya Ràdio.
6: La transmissió de la Gelmà.
9: Sense fronteres.
10: Tornem a activar el GPS del català.
11: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
10: Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
9: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
10: La llengua diu qui som, aquí i al món.
9: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.

0: Per entendre el món i per explicar-lo, fem servir una eina que convencionalment anomenem llenguatge. Però les mateixes paraules que ens ajuden a desxifrar la realitat també poden servir per fer-la estranya, per mirar-la amb ulls nous. La Maria Rovira, també coneguda com Oya Sherman, té la rara habilitat de veure coses que els altres no veiem, de mirar allà on no mira ningú i treure'n sempre una idea singular, nova i brillantíssima. La Maria Rovira col·lecciona talents i és propietària d'un llenguatge propi que ha sabut comunicar en forma de blogs, de monòleg, d'espais de ràdio, de televisió, i ara també, i per fi, en forma de llibre. Es diu Garlanda, el publica Black E-Books, i és un regal majúscul i ben embolicat per part d'algú que és capaç de viatjar sense marejar-se de Dante a Vivian Gornick, passant per Peter Pan, Segarra o Flanagan. Avui, per tant, és un plaer rebre la Maria Rovira, escriptora, per aprofundir en la seva manera de mirar el món. Una mirada que passa per la llengua, per l'estranyament de la realitat, pel dialecte de l'afecte i per un humorisme que és sempre la conseqüència d'una lucidesa en estat de gràcia. Parlem de tot plegat amb la Maria i en companyia de la Paula Carreras i en Jordi Puntí. Obrim Ciutat Maragda.
1: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: magic ideal.
1: Som i obrim saludant la Maria Rovira, com estàs?
2: Hola, què tal? No esperava entrar tan ràpid.
1: Veus?
2: Normalment et fan estar allà, no?, com en un raconet, esperant que es preguntin els col·laboradors què tal, sentim la cançó, fem la intro de no sé què, i ja estic aquí, mira.
1: Doncs és veritat, Rosa, puja una mica.

0: esperarem que digui maragda, perquè es veu un moment que, sobretot en plural, ho diu en Roger Mas, i això no és la tele. La Maria ha fet ràdio molts anys i sap que aquí no et farem esperar, no?, en una butaca amb un càtering durant dues hores.
1: Amb un càtering, diu.
0: No, ja no hi ha càtering, abans. No. Ai, Déu meu. Paula Carreras, com estàs?
2: Hola, molt bé.
0: Ben tornada a tu també. I Jordi Puntí.
3: Hola, què tal?
0: Hola, Jordi. Acosta't més al micro. Avui celebrem...
3: M'acosto més al micro, vale, vale.
0: Molt bé. Avui celebrem, ja ho sabeu, el debut en forma de llibre de la Maria Rovira, a Blacky Books. Es diu Garlanda. Qui conegui la Maria Rovira, tant per aquest nom com per Oi Aixer,

0: que l'interessa molt i que hem compartit moltes vegades, doncs hi ha un Atzo de Melk acaba citant un poema de Contempto Mundi que diu Nomina nuda tenemus, no? Que això en llatí vindria a ser que al final de les coses, dels objectes, a tot plegat, el que ens en queda únicament són noms despullats. I si algú em preguntés aquest llibre, una de les possibles definicions, n'hi ha més d'una, seria això, de paraules, de noms, no? Això no és una pipa, potser tampoc és un llibre, però està fet de paraules, que és una manera amb la qual sembla molt obvi dir-ho, no? Això, paraulem el món des que som petits, a vegades de manera inconscient, però és una de les teves formes de mirar, a través del llenguatge. Mm.
1: Sí, sí, bueno, em costarà molt fer aquesta entrevista sense emocionar-me, però sí, realment hi ha aquest punt ambivalent de les paraules, no? Que és com allò que ens permet retenir, vull dir, si és possible retenir alguna cosa d'aquest món, que no ho és, perquè tot és fugisser i tot és efímer, són les paraules, no? I de vegades les paraules et permeten tenir una proximitat miraculosa, i de vegades, quan només tens això, també et semblen insuficients, no? Vull dir, aquest està a punt de sempre, a punt de tocar. Bueno, sí, no sé, ja ni què estava dient.
0: Sí, aviam, també compartim una passió etimològica, això és molt bonic, perquè és un llibre de troballes, també, no? En trobarem tot d'ètims que la Maria ha anat recollint al llarg dels anys, com si fos una, en fi, com si fos una collita de flors, una antologia, no? Però vaja, paraules lligats als records. I jo recomano també molt, avui no el posarem, però aneu-lo a buscar. És un minipodcast que trobareu a Spotify, no sé si altres plataformes de streaming, també.
1: Sí, està a YouTube, a iVoox, a Apple Podcast...
0: Això mateix.
1: Unes quantes.
0: Doncs són 6 capítols, si no vaig errat, o 7...
1: Són 5.
0: 5 capítols, que es diu Garlanda, com el llibre, on bàsicament és la Maria durant 5, 6, 7 minuts en cada capítol explicant, no?, fragments d'aquest llibre, o explicant això, la manera de mirar i de parlar de les paraules. És una cosa extremament zen i bonica d'escoltar, de debò, i poseu-vos aquest podcast. I al final del podcast es diu constantment les coses que recordo o que m'he inventat o que he pensat tantes vegades que necessitava treure-les al meu cap. No? I m'agrada molt aquesta cosa de les coses que recordo o que m'he inventat, perquè al final no importa si van passar o no. L'important és que tu les recordis i com les recordes. No?
1: Clar, perquè realment és això, no? Jo sóc una persona que em vanto de tenir molta memòria i sempre, sovint, els amics em fan servir com a arxiu, no? Però també descobreixo molt sovint que m'he inventat coses, que allò no era ben bé així, comprovo que són coses totalment fabricades, vull dir, Oye Sherman, sense anar més lluny, és el nom que jo em pensava que tenia un dels pingüins del món d'en Bigman, i per això me'l vaig fer meu, i després vaig descobrir que me l'havia inventat absolutament, no? Vull dir que la meva suposada memòria absoluta, doncs, fa aigües per tot arreu, no? També. Llavors, m'interessa això, la memòria com els nostres records, quasi com una ficció, no? Igual que els somnis que tenim, que són ficcions arbitràries, però que estan fetes de nosaltres, perquè no surten del lloc més. Doncs m'interessa molt com, independentment de si són veritat o no, perquè també el concepte de veritat és una mica així, el que hem viscut o considerem que hem viscut ens construeix, no?
0: Sí, sí.
1: Llavors no hi ha res més veritable que el fet de com tu has viscut una cosa, perquè és així com l'has integrat.
0: I com narrem els records, i torna a ser que el llenguatge crea paisatge i crea realitat, no? I posa, potser construeix mons que no sabem si vam ser-hi, però en el moment en què els narrem i som capaços de fer-ne un relat, els fem reals.
1: I sobretot quan els compartim, no? Que també hi ha molt aquesta idea de us ho explico per no oblidar-me'n jo, perquè si surt de mi es transforma real, no? I pot passar a ser alguna cosa més.
2: L'altre dia, no sé on vaig llegir, o algú deia que els records que tenim al final sempre són el record de l'últim cop que vam pensar en allò. O sigui, no són el record que tenim del fet concret, sinó que passa el fet un cop, no? I llavors tu el vas pensant i tu vas recordant allò a mesura que hi vas pensant, no? Llavors, com que,
1: clar,
2: en el fons, com més lluny queda el fet, més teu és el record i més aliè deixa de ser perquè al final te'l vas fent tan teu i llavors, clar, els records es distorsionen perquè és inevitable que hi vagis pensant, no? I com una mica com el joc del telèfon, però amb els propis records. I em va semblar, bueno, en realitat, com molt, molt retorçat, saps? De dir, uau, clar, és que les coses que recordo potser les estic mutant jo mateixa dins del meu cap i ja no perds el control del que va ser allò.
1: Sí, sí, és un work in progress.
2: Sí.
1: De dir, pregunta-m'ho d'aquí 15 anys,
2: clar,
1: a veure com t'ho explico, això. Sí, sí, totalment. Llavors, jo ja no m'interessa la veritat,

0: ja no, he arribat a la conclusió que no, que no és el que, que no, no és el que puc perseguir, perquè és tot subjectiu, però ara m'interessa veure com, com s'agrupen, no? Tots aquests records, tots aquests pensaments, curiositats, etc, i quines, quines garlandes conformen, no? Mm. Que al final són això, els llibres són tot d'enfilalls sobre un mateix tema o una idea o el que sigui, i veure què tal.
1: Una de les coses que els uneix, aquests pensaments, idees, records diversos, té a veure amb una cosa que sembla òbvia però no ho és tant, que és la capacitat de fascinació constant davant del món, no? Davant de no només el que ens passa, sinó com ens passa, com ens expliquen les coses, com ens, no només els contes, que també hi ha molta literatura per descomptat en aquesta garlanda, no? És a dir, la capacitat de meravella i de fascinació que té un infant, i que m'atreveixo a dir que la Maria Rovira als 35 anys no ha perdut, i és part de la teva identitat, no? Que continuïs mirant el món amb la ingenuïtat en el millor sentit, i la capacitat de sorpresa i de meravella constant que els nens demostren i que envegem a vegades quan ens fem grans.
0: Sí, també hi ha una curiositat i també hi ha com una estranyesa, no? Perquè hi ha moltes vegades que el que ens porta a fer-hi voltes sobre les coses és dir, però això exactament...
1: Perquè és així, no?
0: Perquè és així, no? I sobretot passa molt en, quan t'expliquen coses a l'escola, que tu poses tot com en un mateix nivell, no? Vull dir, la ficció i la realitat i el cicle de l'aigua i la llegenda de Sant Jordi, i et diré un secret molt fi, la primavera és aquí, i és un, però aquí li estàs dient, què vol dir que és un secret, si n'estem parlant totes les classes cada any, no? Vull dir, hi havia una mica de no entendre per què a ningú, no? Semblava que a ningú li suscitaven preguntes, no? Aquest secret tan fi, i de dir, bueno, i això, per què ens ho expliquen, no? Exactament què és? Vull dir, són moltes voltes.
1: Llavors, sí, clar, sí, no, m'imagino.
0: Està molt bé, de tant en tant, fer un buidat de cap, quasi per higiene mental, també, i dir, mira, crec que si em puc divertir, no?, donant forma i agrupant aquestes coses, i les puc compartir amb l'exterior, potser en surt alguna cosa bonica.
1: Clar. Jordi, com l'has llegit, aquesta garlanda?
2: Bueno, bé, l'he disfrutat molt, i a més crec que és un llibre que el tindré a mà molt sovint, perquè jo tinc la sensació que Catalunya és un país de filòlegs amateurs.
0: Totalment.
2: Que les nostres sobretaules, en general, la gent parla de llengua i parla de paraules, i molt sovint ens passa això. No sé, jo, per exemple, a la Maria a vegades la segueixo a través de xarxes per les seves referències al paraulògic, que és una cosa que jo crec que devem ser l'únic lloc on el paraulògic realment té èxit, perquè hi ha molta gent que fa el paraulògic cada dia. Jo en dic fumar, jo no fumo. Quan em diuen fumes, dic no, però faig el paraulògic, que és una mica el mateix, perquè estàs cada dia molt pendent, i vas no el fas d'un sol cop. Vaja, potser la Maria sí, però jo vaig agafant-lo a estones, no? I vaig fent, i aleshores... Això, de cop apareixen paraules que desconeixies, a l'endemà, quan mires els resultats de les paraules que no has trobat, dius, com pot ser que això existeixi?
0: O també, no? Per què no he pensat en gelat? No? De sobte, per què m'he oblidat de la paraula gelat?
2: Bueno, o l'altre dia tu deies, com pot ser que no hi hagi mamarratxo, que no acceptin mamarratxo, no? Mm. Que és que en el teu llibre també hi ha un moment on dius, com pot ser que no puguem dir jefe?
1: Sí.
0: I haguem de dir cap.
1: O superior, no?
2: Exacte. I aleshores, tot això és un caldo viu que a mi em fa disfrutar molt i m'agrada molt. I crec, per això et dic que és un llibre que el aniré assaborint, en el sentit que el comentaré i el recomanaré a amics, i sortiran la història. Per exemple, em vas fer pensar, quan parles de la tonsura,
0: sí.
2: La idea que és un equipar inversa, ho trobo divertidíssim. I em vas fer pensar que a la Gran Via Aribau encara hi ha una tonsoria. Hi ha un lloc, hi ha una barberia d'aquestes antigues que el rètol posa tonsoria.
0: Oh, wow.
2: I vaig pensar, que fort que encara... O sigui, que aquesta paraula... Perquè aquí hi ha una altra cosa, que és que hi ha paraules... Jo tinc aquesta idea. Hi ha paraules que no les diu mai ningú, que passa un dia sencer i ningú a Catalunya l'ha dita. Garlanda, probablement, ara es diu més perquè hi ha el llibre, però deu ser una paraula que tampoc es diu molt sovint, no? I el llibre, doncs, a mi em fa això, em fa il·lusió pensar, doncs mira, avui algú ha dit tonsoria, no? Ha passat per allà, l'ha vist i deu haver dit, què vol dir tonsoria? Bueno, doncs quan llegeixis el llibre de la Maria ho descobriràs i ho sabràs, no? Això és un dels aspectes, n'hi ha molts altres, evidentment les regressions d'infantesa, els referents que tens, clar, no són els mateixos per mi, però en canvi sí que em provoca memòria, em provoca pensar, ah, jo què feia a aquesta edat? Quines pel·lícules? Clar, Disney, no? Quan dius Disney, les pel·lícules de Disney. Hòstia, jo vaig veure, el dia que vaig veure al cinema Los Aristogatos, em va emocionar, em va flipar, i és un record que encara no fa gaire la vaig tornar a mirar, no? Vull dir que hi ha molts aspectes, hi ha molts fils per estirar amb aquest llibre, i això és fenomenal.
0: On hi ha molts fils estirats a la teva intervenció, Jordi. Sí, no, em sembla extremadament vintage, això de tonsoria, eh?
1: Sí, sí.
0: Dels autèntics negocis vintage, apotecaria, no?, de sobte. Bueno, que també n'hi ha.
1: I que hem après hem après que alopècia, que no sé per què m'ha vingut ara ser parlant del cap, ve de guineu.
0: Sí.
1: Perquè
0: l'animal aquest perd el pèl, dic, bueno, no serà l'únic, no? Però bueno, també és veritat que potser els grecs no tenien tants animals vistos i van dir, mira, aquest. Clar, em fascina molt aquest viatge d'anada i tornada, no? Del món a les paraules, de les paraules al món. Em sembla, a més, és que no té fi.
2: Exacte.
0: Llavors, sempre et pots, no? En aquest anar-te entretenint, les paraules aquestes, com aquesta escorça del món... Tant et pots entretenir mirant el món com de sobte fins a mirar-te i dir, no, però això per què ho diem així, no? Aquest estri que es va forjar exclusivament per tocar aquesta part del nostre món tangible i intangible, bueno, és que em supera. Mira, una paraula que vaig descobrir l'altre dia fent el paraulògic, el tuàutem.
1: Tuàutem.
0: Tuàutem.
1: Això deu ser llatí.
0: No sé ni es pronuncia així, però s'escriu així, tuàutem, no ho sé.
1: Tuàutem.
0: Sí, és com conjunt de coses en general. Meravellós.
1: Clar, això s'ho inventa algú.
0: De sobte, dius, calia aquesta paraula? Potser no, eh? Potser. Però com que és gratis, mira, quan... fer paraules, doncs n'hi ha de tot tipus.
2: Fa molts anys vaig tenir una beca per treballar, encara com a estudiant, em van donar una beca per treballar en el Diccionari del Català Contemporani, que volia dir que una sèrie de gent ens reuníem a l'Institut d'Estudis Catalans i 4 hores al dia fèiem una cosa que en diuen lematitzar, que era intentar trobar paraules que sortien de la norma, però que ja estaven, evidentment, ja existien, i llavors el que fèiem era un buidatge de llibres, una cosa molt avorrida. Però una vegada un amic em va dir, ostres, treballes amb això? I què feu? Us inventeu paraules? O sigui, i això vaig pensar, ostres, això deu ser seria una feina fabulosa, poder-te inventar paraules, que té a veure una mica amb això que explica la Maria, que hi ha... tant amb el nom d'Oya Sherman, però també en altres moments, no? que hi ha paraules que estàs convençuda, fins i tot en somnis, que existeixen, que l'has sentit, i en realitat llavors les busques al diccionari i no hi són, te l'acabes d'inventar tu, i dius, ostres, ara caldria trobar-li un sentit, no? Una definició perquè funcionés. I això també, són aspectes que m'han divertit molt, sí, sí.
0: També jo penso que al final sí que tothom s'ha inventat, no? Sí que s'han inventat les paraules en algun moment.
2: Clar,
0: hi ha un moment que va haver-hi una persona que va decidir, doncs mira, això, si us sembla bé, en direm així, no? I l'ús s'ha anat extenent. Vull dir que em fascina també aquest moment primigeni del llenguatge. També de vegades no sé qui li diuen a xarxa, t'has inventat aquesta paraula? I llavors li contesten, és que totes les paraules són inventades. És a dir, a jugar ho podem fer tots.
1: Sí, sí, fins i tot les que no ho semblen, no? És nostàlgia que sembla tan grega i que ho és en les seves dues arrels, és el segle XVIII. És un metge...
0: Ah, mira.
1: Clar, que és gairebé com una malaltia. I a partir d'aquest dolor del retorn, no? O causat pel retorn, ja.
0: Clar.
1: Vull dir que, però no té... que té els segles que té, no en té 28, no fa 3.000 anys, no?
3: I en aquest sentit, també, el títol m'agrada molt perquè només el pròleg ja dius que Garlanda és una cosa que no se sap ben bé de què està fet o pot estar fet de moltes coses i que no hi ha una paraula per definir el conjunt de coses de les quals està feta una garlanda, no? O sigui, dius això, no? La columna està feta de vèrtebres, no? L'antologia de flors, però la garlanda, llavors penso, molt ben trobat perquè clar, és l'obsessió que recorre com tot el llibre, no? Les paraules i com justament fer com aquesta mena de dir, et posaré tot de coses aquí, tot de pensaments, que potser ni jo mateixa sé què són, però aquí els tens, no?, en forma de garlanda, que alhora en el mateix llibre dius que tampoc era el títol que tu li volies posar, llavors no sé com vas arribar a garlanda com a títol definitiu.
0: Doncs em sorprèn jo mateixa també, perquè realment, quan l'estava escrivint, tenia el títol aquell provisional de hi ha d'haver una millor manera de fer això, no? Que també és com el mantra que m'ha acompanyat molt sovint a la vida, i també mentre volia triar el títol del llibre, llavors, irònicament, era de dir, sé que hi ha d'haver una millor manera de fer això, perquè a mi tampoc és que em fascini, no? aquest títol que tinc, però no en tinc cap de millor, i per tant, de moment, tirarem amb això.
1: No? Imperis romans, per allà, també?
0: Sí, llavors, el tema és que el Jan Martí, l'editor, va dir, escolta, hem d'enviar com un butlletí, posarem un títol provisional, posarem Imperis romans. I jo vaig dir, no. No. Home, no, home, no.
3: Això caducarà.
0: La típica cosa
1: sí,
0: de dir...
1: La típica el referent cosa que... ja el tindràs.
0: Sí. Fins que no et diuen, no? Fins que no et diuen, mira, doncs si no tens res millor, li posarem així. Llavors és quan se t'acut la idea, no? I dius, ostres, entre el deadline i el...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que et canvien les coses. I vaig dir, no, home, no, no posis Imperis romans, per posar això, posa Garlanda. És que jo crec que puc fins i tot recuperar la conversa, perquè no sé si va ser un WhatsApp o una trucada. Perquè jo crec que hi havia ja alguna cosa del pensar de reull, no? O l'inconscient, o el que sigui, que crec que sí que em donava com bona sensació, sí que pensava així, més o menys, que resumia, no? Que podia resumir el llibre, i ha estat com un procés molt fort, que després és com que tot el llibre s'ha tancat al voltant d'aquest concepte, no? I si em poso a pensar, tot... Veig garlandes per tot arreu, no? Vull dir que...
1: Ara estic pensant, que no sé si ve d'aquí, eh? Suposo que no, i me la invento, l'etimologia. Però, clar, és una paraula que sembla participi de futur, llatina. No? És a dir, de la mateixa manera que llegenda literalment vol dir allò que ha de ser llegit, és aquest punt de... Garlanda és allò que ha de ser garlat. No?
0: Clar, és fantàstica aquesta interpretació, clar, perquè a més garlar també és un verb molt bonic. Ve de que guarneix.
1: Ah, veus?
0: Garlanda, no? Però m'agrada molt perquè garlanda, vull dir, seguint amb la meva sinestèsia de paraules, trobo que és, a part de ser una coca que es fa amb anís, per Vilafranca, però això, la coca garlanda, però és una altra cosa.
1: I per Vilanova, també.
0: Això.
1: Sí, sí.
0: Doncs garlanda és una paraula que penja, realment, no? Garlanda, la veus com serpentejar, i a més com amb tres síl·labes, no? Vull dir que... I més que les paraules, si les penses com a garlandes en si, també et funciona molt, no? Com aquestes peces, un rotllo una mica Gutenberg, no? De dir, ara posarem aquests caràcters i es poden reutilitzar, etc. Vull dir que si t'hi penses, veus garlandes per tot arreu.
1: Garlanda de tipus mòbils m'agrada molt.
0: Exacte. Però sí que em van dir, ostres, garlanda, no és una paraula gaire comuna. Dic, ja, però llavors com ho dius? El tema és que no ens referim, no? Potser és un
3: no
0: concepte que
3: gaire,
0: no es gasta. No es diu gaire, però sí que, no sé, penso que encara és un element bastant intrínsecament lligat a festes.
1: Clar.
0: I com que una festa major no és una festa, si no poses unes banderoles, no? O una festa sorpresa, perquè la persona a qui sorprens sàpiga automàticament que estàs en una festa, hi ha d'haver una garlanda en algun lloc.
1: No importen els 500 convidats. Importa...
0: Exacte, ni que tothom cridi sorpresa! No, però si hi ha una garlanda... aquella persona sabrà exactament on és.
2: Com es diu en castellà, garlanda? Jo ara estava intentant...
0: Guirnalda.
1: Ah, això és...
2: Guirnalda, exacte.
0: De fet, molta
2: exacte.
0: Gent en català diu guirnalda, en comptes de garlanda.
1: Veus un...
0: Les llacunes de cadascú.
1: Digues.
2: Sí, David, m'ha agradat molt la teva... De tota manera, m'ha agradat molt la teva explicació, que semblaves una mica el Coromines, eh? Inventant-te que és un altre...
1: Però és plausible.
2: És en aquest llibre que de tant en tant apareixen Coromines amb les seves explicacions que em fan molta gràcia.
0: Sí, un toc poc professional del senyor, no dius, ah, perquè els espanyols... No, què? Joan, sisplau.

0: Aquí tenim a Michael Giacchino intentant emocionar-nos, que és una cosa que sovint aconsegueix en el cinema. Som avui amb la Maria Rovira a Ciutat Maragda parlant de Garlanda. I aquesta música sempre em recorda, perquè d'això va també la cosa, de recordar, això és Inside Out, no? La banda sonora, que és una pel·lícula que emmagatzema la Joy, la protagonista, vaja, la protagonista humana, diguem-ne, té un munt de records que a dins seu hi ha una sèrie de persones encarregades de distribuir-los. La sensació de llegint Garlanda, Maria, és que allò, hi ha un moment, no?, si recordes la pel·li, que hi ha alguna sèrie de records residuals que han de fer-se enrere o han d'oblidar-se per donar pas a uns altres, no? I jo crec que la teva memòria és expansiva, és a dir, no, paperera de reciclatge és sempre plena, els tens allà emmagatzemats, cosa que em sembla meravellosa i envejable, no? I a més, són compatibles amb una altra troballa, jo crec, de la pel·li, que és aquesta idea dels records essencials, no? És a dir, unes boletes especials que tens allà guardades.
1: Clar, a mi realment oblidar és una cosa que em fa por, perquè ho associo molt a la pèrdua, no? Perquè si realment és com quan no recordo què vam fer fa dos Sant Joans, ostres, no ho sé, i quina pena, no?, i quina por, perquè si no és com si hagués desaparegut i jo vaig fer alguna cosa, no?, i els Sant Joans d'una vida són finits i és com que els vull recordar tots. Doncs sí, és una barreja d'això, no? Jo crec que Garlanda és com, ho veia molt com aixecar el meu capó del cotxe i veure que hi ha allà d'essencial i també les coses que m'agraden, no? Jo crec que hi ha alguna cosa de allò que considero jo important per tirar endavant és tant els meus records preferits o que crec que són els que m'han definit com a persona i les meves passions i l'humor, que jo crec que són les dues coses que ens funcionen per atravessar les crisis, no?, personals que ens van venint al llarg de la vida tots, ja siguem adolescents, no?, 20 i poc, crisi dels 30, i també més grans, aquesta lleugeresa.
0: I l'estranyesa d'aquest procés aventúric i a vegades desventúric que es diu madurar, no?, i mirar-se el món amb aquesta barreja de, tu deies abans, estranyament, per dir-ho gairebé en termes formalistes, i humor, o per tant desdramatització i un punt des de fora, però tots els moments, des de les primeres visites a, no?, a l'esteticien, com se n'hagi de dir, fins a l'adveniment, no?, la por, el terror per l'adveniment de la regla, de la menstruació.
1: Clar, no, això era una cosa, i ho pensava a vegades, ser ma mare devia ser una cosa. I ara tinc una feina, no?, clarament, de cara a aquesta noia, ma mare, pobra, la volia fer molt bé i la va fer molt bé, però es va trobar amb algú en negació i horror. Llavors, era com molt difícil, no?, transmetre el coneixement i la calma que em volia passar ma mare. Sí, jo estava profundament de cul. També perquè hi havia aquest punt de que a mi, clar, créixer, no?, abandonar, creuar llindars i anar cap a terrenys desconeguts, a mi em feia molta por, també perquè, clar, la infància era com la primera etapa que jo tancava, no?, d'una manera més o menys conscient. I també em feia molta por, com, no ho sé, abandonar certs privilegis o, no sé, com si fos un Edén on jo m'hi volia quedar més estona i volia tenir com la certesa d'haver-ho aprofitat tot i haver-ho gaudit tot. Llavors, haver de marxar era com un com, ja, però aquí encara hi ha coses, no? I aventurar-me cap al desconegut em feia pànic.
2: Però llavors vol dir que hi havia molta autoconsciència tota l'estona des de fa molts anys i des que eres molt petita, no? Perquè la vida, molts cops a la gent li passa com si fos un passeig que vas fent i més o menys sense... No? Vull dir que jo, per exemple,
1: jo no sé
2: ara...
1: què és això. Aquesta tranquil·litat de la que em parles, jo no sé
2: no,
1: què
2: No, però
1: és.
2: No tant com tranquil·litat, sinó d'anar fent, anar fent i anar improvisant i de sobte, pum, tens 30 anys, saps?
1: Sí, també influeix que jo tenia dos germans grans i jo recordo que el meu germà gran em va dir una vegada de dir, no, però això... O sigui, va ser la persona que em va explicar com la infància des d'un lloc això autoconscient. No, un dia no te n'assabentaràs, però ja haurà passat, i llavors diràs, ostres, que bé que estava, però jo no ho sabia. I clar, jo crec que tot això ja es va implantar en un cap que ja estava predisposat, no?, a donar voltes i a autoobservar-se. Llavors, va ser una mica la barreja de les dues coses.
0: Mm-hmm. Clar, i aquí arriba un moment en el qual, també de manera molt generosa, la Maria Rovira, de 35, fa, i això surt a Garlanda, un... apartat en el qual es troba amb, la, amb el seu jo de 18 anys i li dona una sèrie de consells molt pertinents i d'un d'insistent que és, si us plau, Maria dels 18, treu-te el carnet.
1: Per favor.
0: A l'edat que toca. Maria, t'has tret el carnet?
1: No,
0: encara
1: clar
0: no,
1: que
0: no. Tret el carnet, eh?
1: Clar que no, no. Si de fet, jo ara estic en un punt, és a dir, jo em vaig treure la teòrica farà ara 3 anys, més o menys, i llavors després volia fer classes, però no n'hi havia disponibles, llavors vaig dir, bueno, vaig aparcar, i llavors de sobte em va agafar la pressa perquè m'estava a punt de caducar la teòrica i em van dir, tens 2 intents. I llavors jo vaig suspendre el primer i llavors vaig dir, val, només tinc un altre intent més, però ara faré com 30 pràctiques aquí al mig, és a dir, viuré dins del cotxe fins que jo hagi de tornar a pujar a examen i així doncs ja estarà, vull dir, estarà bé. I vaig tornar a suspendre la segona, per tant, ara estic en el punt en què m'haig de tornar a treure la teòrica.
0: No.
1: Sí, clar.
0: De zero.
1: Clar.
0: Però escolta'm una cosa, tu no pots presentar Garlanda i dir, escolteu, que jo no oblido les coses.
1: Que jo no oblido que les coses.
0: Sé, exacte,
1: que
0: jo sé el que és un semàfor.
1: Però és que jo sé que les oblido les coses, crec, que en quant a conducció... Sí. No, no, tramabunt. Llavors, clar, no tinc gaire pressa. Ara ja és clar. A dir, quina pressa hi ha. Però sí, no, jo sé que m'ho trauré i ja està. Però sí, realment, la Maria dels 18 hagués pogut fer un esforç. Sembla una noia molt inconscient.
3: De fet, acabes de dir, vaig aparcar-ho. O
1: sigui, sí, sí. Clar, perquè això ho puc dir.
3: Hi ha una part
1: dir.
3: De l'examen que ja la tens fet, no sé com dir-ho.
1: Perquè parles gratis, Jordi. No necessito carnet per fer símils de conducció i, per tant... Sí. Els faré tots els que pugui. M'agrada molt volantar-ho.
3: Jo em volia preguntar, perquè això, ara quan explicaves, no?, tota aquesta relació dels records de la infantesa, que hi ha un moment on expliques molt bé, a partir de la Wendy de Peter Pan, aquest moment de reconeixement de dir, ui, em faré gran, no? Mm. I el que et volia preguntar era quin sistema de treball has tingut, com escrivies? És a dir, què era primer? La paraula, el record... associacions immediates, com anaves desenvolupant cada història o cada capítol, podríem dir-ne, no?
1: Va ser més aviat com un buidat massiu de vull dir, això, paraules, records, sí que potser anava fent de dir, d'acord, doncs ara vull parlar d'aquests records, no? I feia com un buidat i potser al cap de 2 dies anava pensant, ostres, i aquest també, no? Llavors l'afegia, però realment el punt de partida és un Word monstruós, potser de no sé quantes pàgines, és que de veritat que no ho sé, i de moltes coses quasi de diàleg amb mi, no? De dir, bé, això no veurà mai la llum, això no es publicarà mai, però m'ajuda com a navegar en aquesta selva profunda i llavors després sí que doncs anar-ho muntant, de dir, ah, mira, doncs això sembla que per tema o per intuïció, diguem-ne, penso que això munta bé. I sí que vaig tenir l'ajuda de la Gabriela Elena Castellotti, que és l'editora que em va posar Blacky Books a banda, en plan de, mira, ara et posarem una ajudeta, i que es va mirar les peces, em proposava, diguem-ne, conjunts, llavors jo després deia, ah, mira, doncs sí, o doncs no, mira, jo crec que aquesta peça, en realitat, vull dir que vam estar mirant-nos-ho i movent moltes peces de lloc, coses que es van reestructurar, també és com la màgia del muntatge, no?, que A més B mai és A més B, sempre de sobte és C i D, llavors vas veient com les coses van trobant el seu lloc, no?, des d'una intuïció molt natural.
3: I l'escriptura de monòlegs que fas és paral·lela o de tant en tant es barrejava també i deies, ah, mira, això podria funcionar pel llibre? Perquè hi ha moments, hi ha fragments... A mi m'has fet pensar amb un dels... jo crec que és el primer llibre del David Sedaris, el Me Talk Pretty One Day, no? Que hi ha això també, que hi ha aquest punt que dius, ostres, ara no sé ben bé si m'està... està fent un monòleg escrit, diguem-ne, sí. O m'està explicant la seva vida, no?
1: Clar, a veure, un monòleg bàsicament és explicar-te la seva vida, no? Però, yeah. Però sí, no, sí que em passa que jo vaig tenint com idees o pensaments o reflexions, llavors aquella matèria prima pot anar, no? Si ho elaboro de manera X, pot sortir a... Pues, a l'està passant. Si ho elaboro de manera Y, doncs puc fer un format de monòleg. I també, doncs, si ho elaboro de manera Z, pot anar al Substack o en un format escrit, no? Sí que són aquests pensaments com recurrents al llarg dels anys, que n'hi havia molts que sí que havien trobat el seu lloc, però n'hi havia d'altres que realment no. És a dir... el seu lloc és un llibre, no?, on parlo de mi, perquè no els havia pogut trobar potser la funció 100% còmica, o simplement eren això, no?, com unes illetes de pensaments. O sigui que bàsicament són potser anar recuperant coses, i realment hi havia moltes coses que portaven anys, suposo que esperant un lloc, i al final l'han trobat.
2: Sí, jo en aquest sentit vull dir que a mi Garlanda m'ha fet riure en veu alta, que és una cosa que no em sol passar amb els llibres i que ho celebro molt fort perquè m'ho he passat teta, però alhora hi ha un punt que hi reconec molt la Maria Rovira, o sigui, jo a la Maria la conec de fa temps i la vaig seguint des de fa anys i més o menys és com que ja tinc la sensació que no he entrat a l'univers Maria Rovira amb aquest llibre, sinó que com que ja fa temps que vaig veient que li passa una mica pel cap, encara que sembli com un lloc impossible, però sí que trobo que al final Garlanda no deixa de ser com una altra manera d'aproximar-se a la Maria, però que té molt a veure amb tot el que tu ets i amb tot el... No? O sigui, que hi ha coses com que la gent que et segueix serà molt reconeixible del teu estil. De fet, hi ha com el moment paraigua i el moment jo de petit era ros, que la gent que hagi vist els teus monòlegs, o vull dir que ja els hi sonarà, però que alhora és com que va més enllà, no? O sigui, la sensació com de... Vale, és un personatge que jo reconec, no?, que com és confort d'alguna manera dins de l'imaginari que jo tinc de coses que em fan riure o coses que gaudeixo llegint, veient, tal, però alhora pues és anar un pas més enllà i és com gratar encara més fons, saps?
1: Clar, és que realment jo no em sé amagar, en el sentit que sí que hi ha coses que no les explico, però no sé impostar un personatge, i tot sembla molt coherent, no?, dins de l'univers Maria Rovira, perquè no sé parlar d'una altra banda, des d'un altre lloc, no? I això també és molt còmode, perquè si només pots parlar des d'un lloc, doncs és des d'on tires, no? Però sí que hi havia com un vertigen d'una cosa que no havia pensat en primera instància, que és, ostres, ara que he escrit un llibre, ara la gent se'l llegirà. Que dius, ui, no havia contemplat jo aquesta faceta. I després sí que hi ha un punt de dir, ostres, ara la gent sap moltes coses de mi. No tant, és a dir, no tant coses personals, sinó crec que la gent sap com em funciona el cap. I això també és un tipus d'intimitat que em sorprèn, no? Que ara que hi ha molta gent que s'ho ha llegit, dius, ostres, ara ho sabeu tots.
0: Sí, t'has espullat d'alguna forma,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, sí.
0: Però està bé, vull dir, que en compartir aquests imaginaris, no? I a mi em passa com la Paula, que entre altres coses vaig tenir la sort de compartir 7 temporades a ICAT a l'Irradiador, que era un buidat, no? Si recordes ara fa 10 anys, com dic, hem de fer això a l'Irradiador. Mira el món i l'expliques, no?
1: Sí.
0: I és una mica això, és més endreçadet, Garlanda, no? Però és una manera de mirar, i una autobiografia que no és només experiencial i emocional, sinó també lèxica, això que dèiem, perquè forma part de la teva manera de relacionar-te amb l'entorn.
1: Clar, jo crec que l'Irradiador va ser un germen d'aquest associacionisme, si se li pot dir així, salvatge, no?, i lliure, de fent salts eterns i, no?, connexions que a vegades feien gràcia i tot de com de forçades eren, però que precisament el joc era aquest, no? Una Garlanda però amb soldador. Allò, vinga, tu aniràs aquí. Vull dir que sí, clar, en base a les efemèrides, vull dir que no, realment té molt a veure amb l'estil de l'Irradiador amb el que és Garlanda.
0: I una cosa que ara ha citat la Maria, que si no la coneixeu, aneu-la a buscar, si us plau, i busqueu-la i subscriviu-vos-hi, que és el Substack, que és un espai que, entre altres moltes capes, comparteix amb Garlanda una cosa que són les notes a peu, no?, que a mi m'agrada molt. És a dir, Garlanda és molt divertit perquè tens un nivell, primer nivell de lectura, i la nota al peu te n'afegeix un segon, que a vegades és etimològic, a vegades és matís sobre matís, sovint fan somriure, no?, que és un format que tinc la sensació que t'hi trobes a gust i tant en Substack com en llibre, no?
1: Sí, és una mena de benedicció el fet que pugui existir un format com el peu de pàgina. Per mi és una mica com el parèntesi, no? Mm-hmm. Jo recordo quan aprens a escriure, no?, i et van presentant els signes de puntuació, sembla que arriba un dia que t'introdueixen el parèntesi, que és com el cosí sofisticat, no?, de l'interrogant, l'exclamació, la coma, el punt i coma, no?, aquests són el primer pack, diguem, els primers 150 Pokémons originals. Doncs un dia arriba el parèntesi i llavors t'hi enganxes, no?, perquè dius, ostres, realment puc saltar a... I llavors recordo fer parèntesis de parèntesis de parèntesis i que em diguessin, potser has de parar. Mm. No, perquè realment suposo que les, doncs, a les redaccions o el que fos n'abusava molt. I llavors hi ha una cosa en l'escriure que és que has de triar. No? Has de triar, no pots explicar tres coses alhora. O sí que pots. Que llavors el peu de pàgina és aquesta sortida, no? Aquest blue space de parèntesis, de dir, no, és que us posaré tots aquí baix i potser ens haurem de llegir la pàgina, no? Com amb el coll cap amunt, com quan encara no et cobreix, però quasi, l'aigua. I clar, és fantàstic. És fantàstic, no cal triar. Sí que m'agrada perquè així puc separar una mica, realment, doncs potser paràgrafs més emocionals o, no? Hi ha una manera de dir les coses que no hi vull barrejar-hi excessivament humor. Però no cal que renunciï si ho puc posar tot a baix.
0: Clar. Doncs va fer un parèntesi.

0: som-hi, amb la Maria Rovira i amb aquesta garlanda que ens fa repensar moltes coses, perquè, efectivament, l'estranyament, aquest meravellós amb el qual ella es mira des de petit al món, fa que, de cop i volta, la traducció d'aquesta lletra històrica del segle XIX, de la Susanna, en català sigui... Bueno, escolta, de veritat pots tocar el banjo i el violí a la vegada? No és una de les coses que dius... Però on vas? No.
1: Quants sou? Tu com... i quants més?
0: Exacte. Banjo mainí, com és la traducció? El banjo i el...
1: Amb un banjo i un violí.
0: Amb un banjo i un violí.
1: Escolta, mira, ho hem millorat i tot.
0: Sí.
1: Producció en català s'ha motivat.
0: Però és fantàstic, no només amb les cançons, sinó la manera de reinterpretar, no?, clàssics com el poema Nadal de Sagarra, clàssics dalt de la cadira. L'escola és tancada.
1: I tant.
0: No? I bé, i la senyora Pepa, i el carter, i la carta de Pasqual. I no havia pensat mai fins a quin punt intrusiu és que, efectivament, si era una carta i no una postal, què vol dir que ho sap? Que sap què li diu a la senyora?
1: I li explica.
0: No? Vull dir que tot això tu ja generava unes preguntes inquietants.
1: No, sí que és veritat que aquestes lectures les he vist més tard, no? Però sí que... I crec que aquesta no és ni meva. Vull dir, crec que la devia llegir a xarxes, no? Algú d'escolta. No? I aquests diàlegs fantàstics que, no, de sobte, l'Àgora, la plaça del poble, que són les xarxes, que la gent comença a dir la seva, no? I de vegades són coses que acaben a bon port. Sí que m'interessava molt també aquest punt, com quan vaig llegir, no, Matilda, que un dels llibres que es llegeix la Matilda és El poni vermell, de John Steinbeck. I llavors, no, Matilda és un conte molt, molt bonic i molt protegit i molt entranyable, igual que el poema de la Pepa, doncs la senyora Pepa també és molt bonic, i la cançó de Susanna també és molt bonica, no? Però un dia em va passar que jo vaig ensopegar de casualitat a la biblioteca amb El poni vermell, i jo em vaig llegir El poni vermell, i allò és un horror. Allò és la cosa més crua i existencialista i trista que jo puc veure mai, no? Llavors, hi ha un... Crec que el procés de madurar és anar sortint com del camí marcat, no? I anar entreveient que potser el món també hi ha coses terribles, no? I que potser hi ha coses que no són exactament com ens les havien explicat, però perquè tampoc estàvem preparats per saber-ho, no? I llavors és aquest anar incorporant aquestes notes discordants del que realment és el món, que forma part de créixer, no? I aquest revers sinistre de totes les coses suposadament boniques i infantils que ens anaven ensenyant també m'interessava molt, no? Com aquest... Ui!
2: I creus que aquesta mirada s'entrena o que és molt innata? Perquè hi ha com algú de fer feina aquí darrere, no? O sigui, d'estirar fils on potser no és tan evident que hi ha coses a estirar.
1: Crec que en el cas del poni vermell va ser curiositat pura i dura. A mi em sorprèn, vull dir, em feia gràcia, no?, que els llibres que es llegia la Matilda fossin llibres que existien en el món real, i jo, que a mi m'emmirallava molt en una nena que li agradava llegir, doncs pensava, ostres, em puc llegir els llibres de la Matilda? I quan vaig ensopegar allà va ser un uau, potser tu són, no?, a veure, realment sí, potser el seu cap era diferent del meu i jo no sé gaudir d'aquestes coses. Jo crec que és una mica com una mena de cercle virtuós / viciós, no? Quan descobreixes que si grates trobes coses, t'acostumes a gratar, no? Realment l'etimologia va així. Sí. Tu descobreixes que pots descobrir l'origen d'una paraula i que n'hi ha moltes. Llavors són com portes que vas picant i de tant en tant bingo, no? Jo crec que és el... mai m'he endut una sorpresa desagradable buscant una etimologia.
3: Jo crec que en aquest, una altra cosa per estirar, no?, del llibre, és la... Hi ha una gran presència de l'oralitat, que, evidentment, com que estem parlant de paraules i hi ha jocs de paraules, trobo que l'oralitat funciona a molts nivells. I ara, quan explicaves aquestes sensacions amb les notes a peu de pàgina, jo pensava, esclar, a vegades tinc la sensació, llegeixo la nota a peu i tinc la sensació com que estàs parlant en veu baixa. O bé que m'estàs explicant... Sí, estàs fent un comentari sobre tu mateixa, com si haguessis sortit de la veu narradora, diguem-ne, i haguessis agafat una distància per comentar-ho, no? I això és molt... trobo que és molt enriquidor. I alhora, i aquí estic amb la Paula, jo he rigut en veu alta. Hi ha hagut molts moments on he rigut en veu alta i, a més a més, com que alguns moments els llegia al llit, li comentava amb la meva dona i li llegia a ella i ella reia. I n'he volgut recuperar un, que és molt al principi, però és que em va fer molta gràcia, que és d'escoltar, no? I és quan tu estàs a Roma... Bueno, la Maria està a Roma, vaja, i veu una dona en un estanc que vol comprar un paquet de tabac, li donen on hi ha una d'aquestes fotos terribles o d'un missatge que diu «Fumare in vecchia la pele», i ella va i diu «No, dammi quello del cancro, dona'm aquell que surt al càncer». I vaig trobar una escena tant com feliniana, fins i tot, sí, que va fer riure en veu alta, ja et dic.
1: Sí, sí, no, va, Roma és feliniana, sí, sí. Això és així. Exacte. Però sí, sí, jo són aquells moments que estava d'espectadora, no?, a primera fila, en aquesta escena meravellosa que em va oferir el món. I, clar, jo són aquestes coses que de sobte dic, és que això ho gravo a foc. No? Vull dir, això que de casualitat he tingut la sort de veure, això m'ho quedo, i em sembla increïble, em sembla una visió divertidíssima, de dir, aquesta senyora que tenia tranquil·lament 90 anys, però anava enjoiada, no? Allò, les orelles, no?, com cedint el pes d'aquelles arracades d'or recarregades, com d'una senyora que està però lluitant i fort, no?, i que està orgullosa i que encara, pues, això, surt al carrer i s'empolaina, i li donen un paquet de tabac que diu que fumar envelleix la pell i no li dona la gana, no? Dóna'm el del càncer, no?, que em fa menys por, segurament, sí, sí. Aquesta alçada de la vida. No, em va semblar un regal que em va fer la idiosincràsia romana, sí, sí, en aquest cas.
0: Sí, hi ha molts moments... Jo també he rigut amb veu alta i a cor que vols moltes vegades. També m'he emocionat amb la vocació de la figura del pare, m'ha semblat singularment emocionant i literària i, a més, i plena de contrapunts, perquè també hi ha aquest moment... aquest és un llibre fet, aquesta Garlanda, Maria, d'aprenentatges, no? Hi ha el famós aprenentatge de la decepció, com quan un vol ser puc i toca,
1: sí,
0: ser fada,
1: exacte.
0: O com per Sant Jordi has de fer de flor... en lloc de...
1: Cap sentit.
0: Que no, de rosa o de vés a saber. I, en canvi, hi ha un moment... Rufus es deia?
1: Rufus, sí.
0: Rufus es deia el gos. I aleshores el teu pare portava en les claus, en el clauer, una medalla de Rufus. No?
1: La xapa del gos.
0: Això mateix. I en el cotxe li preguntes, papa, per què el portes encara la xapa si és mort, no? I aleshores tens l'expectativa i la realitat. El que et podia haver dit, que és enormement emotiu, que és un aprenentatge de la mort i de la
1: finitud.
0: Sí, clar,
1: i del record.
0: Sí, però el que et va dir també acaba sent molt... És a dir, m'ha semblat tot tan tendre i tan...
1: Sí.
0: Allò, no?
1: Em fa molt riure. El meu pare també va haver-hi un moment especialment emotiu que no surt al llibre, però abans ell era igual al seu aniversari, ell el que celebrava era Sant Jordi. I llavors jo, l'últim Sant Jordi, precisament, vaig escriure-li una carta, perquè vaig pensar, crec que els llibres ja no te'ls llegeixes, però dic, però jo t'escriuré una carta, no?, i t'explicaré coses que jo penso que potser no saps de tu, de la nostra relació. I li vaig escriure una carta molt bonica, li vaig donar, i després, doncs, per WhatsApp li vaig dir, t'has llegit la carta? I em va dir, sí. I jo vaig dir, no te l'has llegit, oi? I em va dir, no. Em va reconèixer que no, diu, és que la lletra és molt petita. I dic, bueno, te la torno a passar per WhatsApp, no? Però que fa molta gràcia, perquè és aquest moment de... que sempre una figura com còmica del meu pare, no?, de dir, tens raó, és mort el gos, no?, i tirar la xapa, o de dir-me que sí, que se l'ha llegit, quan no se l'ha llegit, com trencant aquest moment emotiu que podíem tenir de, ah, val, no te l'has llegit i m'està estimant, no?, però jo ja et pillo, jo ja et conec i jo ja sé, llavors ara te la faré arribar per una altra banda, no?, i realment m'hauria emocionat molt que el meu pare llegís aquest llibre, perquè crec que li hauria agradat molt, però per sort ja li vaig escriure la carta per Sant Jordi, que era un concentrat encara millor, no? Però sí, sí, el tema del gos i el meu pare, sí que hi havia una cosa maca en el tema del que el meu pare m'hauria pogut dir sobre el gos i el que realment em va dir, que penso que el meu pare sí que, és a dir, em va educar de moltes maneres, però hi havia molts moments on ell no em volia alliçonar, no? Ell simplement conversava amb mi i em donava el seu punt de vista i llavors jo li donava el meu i ell no em deia, no es posava per damunt, no? No em deia com... Vull dir, quan no em van donar el paper de puc, que jo volia fer de puc, i em van fer de fada, que va estar molt bé al final, també, això també és un aprenentatge. El meu pare em va explicar el cas, no?, de l'actriu Sara Bernard, que va fascinar tothom, dient, ah, l'amor, no?, el Romeu i Julieta, I llavors aquesta anècdota s'hauria pogut acabar aquí. Jo vaig intentar recollir, però no vaig poder. Vaig dir, mira, no em vendràs la moto, no és el mateix. I el meu pare em va respondre, tens raó, no és el mateix. Llavors és en aquest donar-me la raó també i parlar amb mi que em sembla una faceta com molt bonica, no? I molt, que diu molt de la relació que tenia el meu pare amb mi, que evidentment era el meu pare, vull dir, no em donava la raó en tot, però sí que li interessava, no?, conversar. I és una cosa que crec que en el llibre surt, no?, de quan em pregunta per què deixes els calaixos oberts, no?, en comptes d'entrar directament a la bronca, de dir, ves al favor, no sé què, estic fart... No, però suposo que hi ha algun motiu, no?, pel qual fas aquestes coses. N'hi ha algun, digue'm quin és. I això em sembla una cosa bonica.

0: Som-hi, va d'intentar-ho. Ens acomiadem amb un dels molts regals musicals que la Maria ens va fer als molts anys irradiador, i que és un missatge meravellós, no? És veritat que a vegades te la fots, eh? Si vas amb el bar de la vida.
1: Sí. Bueno,
0: si, perquè intentar-ho no sempre equival a aconseguir-ho. Però escolta'm, si no s'intenta, segur que la segona part no arriba.
1: I tant, no? I una cosa que sempre deia el meu pare sempre era: ei, ens en sortirem. Jo, sí? Segur? En moments de màxima crisi, deia, crec que no ens estem en sortint per enlloc, no? Però al final, dius, ah, doncs tenia raó, sí que ens acabem en sortint, no? D'una manera o altra, i al final la vida va de descobrir com és que te'n surts.
0: Això mateix, i d'arribar-hi, que amb aquest llibre aprenem que arribar vol dir assolir la riba, que també...
1: Ah, sí, fortíssima aquesta.
0: Preciós. Tantes coses boniques que aprenem amb aquest llibre. Garlanda, quin regal, Maria Rovira, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fins la propera. És casa teva, ja ho saps, Paula Carreras.
1: Adéu-siau.
0: Fins ben aviat. Jordi Puntí.
2: Que vagi molt bé.
0: Igualment. Adéu. Rosa Silluent, Núria Ventura. Adéu-siau.
3: Ciutat Maragda, amb David

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. En guàrdia, amb Enric Calpena.
2: La figura d'Agustí Duran i Sempere, prohom de la cultura catalana, va ser cabdal durant la primera meitat del segle XX per la dedicació intensa i polifacètica al coneixement i divulgació del patrimoni nacional. Va impulsar un model propi de gestió que permet considerar-lo el promotor i ideòleg de l'arxivística catalana. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
0: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
3: Te reto a una semana entera, sin carbohidratos, para quedar irreconocible.
4: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes, lo primero que haría es entrar en un déficit calórico.
5: El menú del caníbal, el perill de les dietes restrictives per aconseguir cossos extremadament prims.
6: Perquè hem d'estar feliços i sentir-nos bé amb el nostre cos sense sucumbir a la dictadura d'aquests cossos hiper-extraprims, que aquests no són sants.
7: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
8: Catalunya Ràdio. Els activistes catalans de la flotilla per Gaza aterren a Barcelona denunciant tortures durant la detenció per part d'Israel. Bon dia, són les dues.
7: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
8: El govern israelí els va deportar dijous després de capturar-los a principis de setmana i avui han arribat a l'aeroport del Prat, la Yaframis, via Turquia, acusant Israel d'haver-los segrestat, parlant d'agressions brutals i violentes i denuncien complicitat del govern espanyol.
9: De familiars i d'amics els estan rebent amb llàgrimes, abraçades, molta emoció. Estan intervenint ara mateix davant dels mitjans de comunicació. Els activistes van ser retinguts en aigües internacionals a principis de setmana. Van ser deportats dijous, primer en un vaixell i després a una presó israeliana. Denuncien tortures molt greus que inclouen cops, violència sexual i descàrregues amb pistoles làser. Per això reclamen una investigació internacional i sobretot a la Unió Europea que actuï.
8: És la notícia destacada del dia. Avui també us explicarem al Catalunya Migdia que els socorristes anuncien protestes per reclamar millores laborals. Es manifestaran el 9 de juny a Barcelona. Reclamen també una normativa que obligui els ajuntaments a tenir socorristes a les platges.
10: Al no ser obligatori el servicio de socorrismo, esa es la primera cuestión que nosotros planteamos, que la legislación debe tener, bueno, cada ayuntamiento hace lo que quiere, ¿no?
8: És Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma SOS Socorristes. Si no s'escolten les seves peticions, diu, amenacen amb una vaga aquest estiu. I avui també hem recollit les demandes d'un sector que no estem acostumats a sentir, el dels treballadors dels comerços de les grans empreses tèxtils. Avui fan vaga i a Barcelona s'han concentrat, volem dir, al portal de l'Àngel per mostrar el seu rebuig al pròxim conveni col·lectiu perquè consideren que precaritza el sector. Javier González, de la UGT.
11: És un conveni restrictiu que va en contra de les persones trabajadoras. Nosotros aquí en Barcelona tenemos 21.000 euros, el convenio son 18.000. Nosotros domingos y festivos son voluntarios, el convenio van a ser obligatorios.
8: Anirem a la Xina. 90 persones han mort en l'explosió en una mina de carbó, un dels pitjors accidents dels últims anys. La xifra de víctimes podria pujar perquè encara hi ha persones atrapades. I a l'Àfrica es confirmen més casos d'Ebola. A Uganda, 3 més. Els països afectats pel brot continuen avui reunits d'urgència, juntament amb l'Organització Mundial de la Salut, per abordar l'emergència. I de la cultura, aquest cap de setmana, Bad Bunny. Després de fer vibrar aquesta passada nit l'estadi olímpic, el porto-riquen reparteix avui en el segon concert a Barcelona que dona el tret de sortida a la seva gira per Europa. També repassarem les travesses del Festival de Cinema de Cannes. Aquest vespre se'n farà públic el palmarès principal i entre les favorites hi ha La bola negra dels Javis. A partir de 2:15, els esports amb Sergi Camps, avui mirada posada a Oslo.
12: Sí, dues finals avui. La primera, com dius, a Oslo, aquest Barça femení que juga la final de la Champions contra el Lió a partir de les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio. Aquesta és la primera final. La segona la viurem a Montilivi, eh? El Girona se la juga contra l'Elx, un partit que val una salvació. Si el Girona guanya, es manté a primera. Si el Girona perd o empata, se'n va a la segona divisió. Aquest partit a les 9 en farem la prèvia a partir de 2:15. I també, doncs, dic que avui també juga el Barça, que no s'hi juga res, i l'Espanyol, que tanca la Lliga amb una remota opció de jugar a Europa, una carambola una mica doncs estranya que de seguida explicarem.
8: Tot això en un matí de dissabte d'operació sortida i també amb retards a Rodalies. Trànsit, Carmina Malagarriga, bon dia.
1: Bon dia, Eva. Sí, encara queden punts de retencions a la P7 entre Montornès del Vallès i la Roca en sentit nord, a la C32 a Cabrera de Mar en sentit nord, a la C60 a Argentona per enllaçar amb la C32, a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona i a la Ronda Litoral del Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. I això que deies del servei de Renfe, hi ha retards encara importants en el servei de Rodalies de les línies R2 Nord i R11 per robatori de cable entre les estacions de Granollers i Cardedeu. Això és tot des de l'equip viari.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
8: Un temps marcat aquest cap de setmana per la calor d'estiu. Enric Agut, bon dia.
14: Hola, bon dia, Eva. Doncs sí, com puja la temperatura, l'ambient s'escalfa. Ara mateix s'arriba ja als 33 graus a Tàrrega, 32 a Vinebre, i moltes poblacions avui. Les màximes d'aquesta tarda estaran per damunt dels 30 a molts sectors, sobretot d'interior, i com ahir es poden assolir xifres de 34-35. Ahir, per primer dia de l'any, es va arribar als 35, fins i tot 36 a Seròs. Doncs avui anem pel mateix camí, amb una tarda de sol, amb algun núvol cap al Pirineu que pugui descarregar algun ruixat local de curta durada, i també es mantenen alguns bancs de boira cap a la Costa Brava. També aquest vespre nit algun pot afectar la costa de Barcelona o de Tarragona. Demà un dia similar, sol al matí, alguna boira costanera i la temperatura que novament es dispararà, i aquesta calor sembla que ens vol acompanyar tota la setmana vinent.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
8: Les 2:05. Els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, han denunciat haver estat víctimes de violència física i sexual durant la seva detenció. Fa només uns minuts que han aterrat a l'aeroport del Prat, procedents de Turquia, i han estat rebuts així. Mentrestant, els atacs d'Israel contra la Franja de Gaza continuen i metges de Gaza han informat avui de 5 policies morts i 6 ferits en un atac israelià avui al nord de la ciutat. Anem a l'aeroport del Prat per saber com s'ha fet aquesta rebuda. Laia Framis, bon dia.
9: Hola, bon dia, Eva. Doncs continua aquí a la T2 de l'aeroport del Prat la rebuda de desenes de familiars, d'amics i d'activistes a la vintena d'activistes catalans de la flotilla detinguts en aigües internacionals a principis de la setmana per Israel quan portaven ajuda humanitària cap a Gaza. Abans de ser deportats, han passat uns dies a la presó, asseguren que han patit tortures molt greus, parlant de cops, hematomes, bales de goma, alguns ossos fracturats, privació del son i també descàrregues elèctriques amb pistoles taser. Parlen també de diverses formes de violència sexual. Un exemple, el que ha explicat una de les activistes, la Mihauli.
15: Si no es posicionen els nostres governs...
8: Laia, no podem sentir ara aquest fragment. Explica'ns el que estaven explicant en aquesta compareixença. Són diverses persones les que... Ara sí que sembla que podem sentir aquesta activista.
15: Silenci.
16: Et torturen, què vol dir? Que comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a apagar. Et tornes a caure i et tornen a apagar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un taser durant més de 2 minuts. Vaig estar sent electrocutada.
9: Els activistes reclamen a més al govern espanyol i sobretot a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel i que apliqui un embargament d'armes. Ariadna Casamitjà, una altra de les activistes que ha aterrat al Prat procedent de la flotilla, demana implicació política.
15: Si no es posicionen els nostres governs, la violència contra el poble palestí no pot acabar. Nosaltres estem posant els nostres cossos perquè els governs no ho estan fent. Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices. Per tant, demanem que prenguin acció, que deixin d'estar en silenci o que deixin de fer discursos i accionin.
9: També reclamen una investigació internacional per la sala de la flotilla en aigües internacionals i pel tracte rebut durant la seva retenció. Un tracte que asseguren que reben i que fins i tot molt probablement és pitjor als milers de palestins que hi ha detinguts en presons israelianes. Entre les persones que han vingut a rebre els activistes, per cert, hi ha el ministre de Cultura de Podem, Ernest Urtasun.
8: Gràcies, Laia. Bon dia. Mm-hmm.
9: Sara.
8: I precisament la qüestió palestina ocupa un lloc destacat aquest cap de setmana a la Fira de Llibres de Pensament Crític, la Literal, que es fa a la Fabra i Coats. Un dels caps de cartell és historiador de la Universitat Dexter, Ilan Pepe, que denuncia les accions d'Israel contra el poble palestí. Abans de la seva xerrada hem pogut parlar amb ell, Núria Har.
17: Sí, l'autor del llibre Una breu història del conflicte entre Israel i Palestina defensa la feina dels activistes de la flotilla per Gaza que acaben d'arribar a Barcelona.
18: It's an important message to the people of Gaza.
19: Un missatge molt important a la gent de Gaza. No se'ls oblida. Milions de persones d'arreu del món volen mostrar la seva solidaritat amb els palestins i busquen maneres de ser útils i també penso que exposen Israel. Són gent no violenta i els han tractat com el pitjor dels terroristes.
18: The worst kind of terrorists.
17: Els activistes denunciaven maltractaments. Aquesta setmana el vídeo vexatori als activistes publicat pel ministre israelià Ultra Ben Gavir ha indignat a molts països. Tot i això, l'historiador Ilan Pepe denuncia la taviesa de la resposta europea davant d'Israel.
19: Els polítics europeus són molt bons amb la paraula, però no ho són gens amb les accions. Els pitjors són Alemanya i el Regne Unit. En canvi, Espanya, Irlanda, Bèlgica... És important que aquests països tinguin actituds diferents, però no mostra com de fort és encara el lobby israelià.
17: L'Institut Català per la Pau ha portat Ilan Pepe, ciutadà israelià, per cert, de Haifa, que té una visió molt crítica amb el seu país.
8: 5 minuts i arribarem a un quart de 3, canviem ara de qüestió. Catalunya afronta una nova temporada de platges sense prou socorristes i amb els professionals en peu de guerra. La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei, Gemma Bonet.
9: El 9 de juny faran una manifestació

0: De fet, actualment a Catalunya cada any falten socorristes per cobrir tota la demanda.
1: Sí, i segons Ibáñez, això es deu a uns sous baixos i a una feina en condicions complicades, moltes hores de sol i en instal·lacions molt precàries. En canvi, des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, defensen que els sous han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. La patronal considera que el problema és una formació massa llarga. Johnny Acevedo és el president d'AECSA en declaracions a 3CAT Info.
2: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
1: Ara la Generalitat ha creat un grup de treball on hi ha representades totes les parts i confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
3: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
0: Gemma, i què en diuen els especialistes del sector?
1: Doncs lamenten que no se'ls hagi inclòs en aquest grup de treball de la Generalitat i consideren que la professió de socorrista està menys tinguda per les administracions. Ho ha afirmat en una entrevista a 3CAT Info el professor de salvament i expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí.
4: Hi ha una desconnexió brutal amb la realitat professional del salvament i socorrisme al nostre país. Actualment la formació acadèmica està considerada una formació esportiva. Estem parlant de professionals, del rescat, d'assistència sanitària immediata. El socorrista, amb tota la responsabilitat que té, no té aquesta concepció d'autoritat pública.
1: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball de la Generalitat, si no, amenacen amb una vaga.
0: I un sector que avui ja està en vaga és el dels treballadors de grans marques de moda. Han fet vaga convocats pel sindicat UGT per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil. Consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals, Maria Guixà.
5: La concentració ha plegat més de 200 persones. Sentim Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaració a Catalunya Ràdio.
6: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
5: Aquesta concentració de Barcelona s'ha fet davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que aquest acord és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
7: Lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
8: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
9: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
10: No podemos volver atrás.
0: I parlem ara del sector de l'automòbil. Hi ha molts tallers de cotxes que tenen dificultats per adaptar-se al vehicle elèctric. El problema és que no poden assumir la inversió necessària per adequar els seus negocis a la nova mobilitat. El cost pot arribar als 25.000 euros i no reben cap ajuda de les administracions. Això, Maite Curto, pot fer que alguns acabin tancant.
11: Així és, mentre que hi ha ajudes destinades als fabricants i als consumidors per promocionar el vehicle elèctric, no n'hi ha per l'adaptació dels establiments relacionats amb la seva postvenda. Un fet que lamenta el sector, en molts casos format per empreses micro o petites que han d'assumir en solitari la inversió per transformar-se. El president de la Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils, Germán Palomas, explica els canvis que han de fer.
12: Penseu que per posar un punt d'atenció a vehicle elèctric amb un taller entre maquinària, formació, el propi espai que has de preparar, que has de delimitar i els EPIs que has de tenir disponibles, el taller és una inversió entre 20 i 25.000 euros.
11: Aquest problema dels costos s'hi afegeix al fet que la majoria de tallers pertanyen a propietaris de 55 anys de mitjana. Sense ajudes, pot ser que n'hi hagi molts que no s'adaptin al cotxe elèctric i que tanquin quan arribin a la jubilació.
0: I marxem ara cap a Girona. El nombre de persones que viuen al carrer a la ciutat s'ha pràcticament duplicat en 2 anys. El recompte impulsat per l'Ajuntament ha trobat 201 persones dormint al carrer de la Girona. L'Ajuntament reconeix que la situació és preocupant. Berta Artigas Fontàs.
13: El balanç del recompte nocturn de persones sense llar a la ciutat de Girona deixa una tendència a l'alça respecte als últims anys. Els 150 voluntaris que hi van participar han detectat 201 persones dormint al carrer, la xifra pràcticament doble la de fa 2 anys, quan eren 111, i més

0: que triplica la de fa 10 quan se'n van detectar 60. Ami Savali, regidora de Justícia Social, assegura que és preocupant.
1: Que, bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg etcètera. Som ciutat com molt referent del sensellarisme perquè tenim la sopa, perquè tenim el pla fred, el pla caró, etcètera, no? Uns dispositius que ens permeten, no?, parar una mica l'impacte, però que tot i així continuem rebent o continuen havent-hi moltes persones sense sostre.
0: El consistori confia que en els propers mesos s'obri un nou centre de baixa exigència a les comarques de Girona perquè la sopa, que és l'únic espai d'acollida per a persones sense llar a la demarcació, està col·lapsada.
2: I marxem ara cap a la Xina. Com a mínim 90 persones han mort en una explosió de gas en una mina de carbó al centre del país, un dels pitjors accidents d'aquest tipus dels últims anys. Ha estat a la província de Shanxi, el principal punt d'explotació d'aquest mineral, el gegant asiàtic. Encara buscant persones atrapades i el govern ha advertit que en castigarà els responsables. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
3: Bon dia. Activitat intensa dels equips de rescat a la mina de carbó, on a nit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé dues dècades. El balanç provisional d'almenys 90 morts no es coneixia fins aquest matí, després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de la mina. Seguint el protocol de l'aparell de propaganda xinès, en tota catàstrofe natural o causada per la mà humana, la l'agència oficial Xinhua ha dit que el president Xi Jinping ha donat personalment instruccions per rescatar com més aviat millor els supervivents atrapats, assistir als ferits i depurar responsabilitats. Obvietats al marge, 123 treballadors han estat hospitalitzats i els responsables de la mina ja han estat detinguts. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada cop més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja el 2024 entre les més d'un miler de tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas.
2: I als Estats Units, les autoritats de Califòrnia han ordenat l'evacuació de 40.000 persones per una fuita química a Garden Grove, una localitat situada a uns 50 quilòmetres de Los Angeles. Es tracta d'un dipòsit amb 26.000 litres de metacrilat de metil, un producte líquid inflamable que s'utilitza per a la fabricació de plàstics. Els serveis d'emergències californians han alertat de la possibilitat que aquest dipòsit es trenqui o exploti i que alliberi vapor tòxic a l'atmosfera. Malgrat l'ordre d'evacuació, milers de veïns s'han negat a abandonar la zona. I una setmana després que l'Organització Mundial de la Salut llancés alerta d'epidèmia, el brot d'Ebola continua expandint-se al centre de l'Àfrica. El focus principal és a la República Democràtica del Congo, amb 177 morts sospitoses, però avui, a la veïna Uganda, han sumat 3 casos més als 2 que ja tenien confirmats. Per segon dia consecutiu, els països afectats estan reunits per abordar la situació. Burkina Faso, Elia Borràs, bon dia.
4: Bon dia. Els ministres de Salut del Sudan del Sud, Uganda i la República Democràtica del Congo continuen reunits avui a Kampala, a la capital d'Uganda, per aconseguir fixar uns objectius per frenar l'expansió del virus Bundibugyo, del qual no hi ha tractament ni vacuna. Actualment, la detecció ràpida d'un cas i la prevenció són les mesures més eficients. Uganda ha declarat avui 3 casos nous, entre els quals hi ha un conductor que, a la vegada, va contagiar la persona que el va atendre i cuidar a l'hospital. El tercer cas és una dona que va viatjar des del Congo amb avió fins a Uganda i un cop allà va buscar ajuda mèdica a un hospital de Kampala perquè tenia símptomes com dolor abdominal. Els 3 casos estan aïllats i són tractats. Amb aquests, Uganda augmenta fins a 5 els casos detectats, un dels quals ha mort. El ministre de Salut ha demanat a la població que continuï en alerta i des de dijous ha suspès el transport tant aeri com terrestre des de la veïna República Democràtica del Congo, on hi ha l'epicentre del virus. Cal destacar que és una zona amb molt moviment de persones i algunes àrees conflictives i això dificulta l'accés i també la detecció de possibles casos. La filial de la Creu Roja Nacional a Mongwalu, una ciutat de la província d'Ituri, la més afectada pel brot, ha fet públic que almenys 3 voluntaris també van morir a principis de maig quan feien tasques de gestió de cadàvers abans que l'Organització Mundial de la Salut declarés l'emergència de salut internacional avui fa una setmana.
2: Una pausa per la publicitat, 2 minuts i tornem.
5: Catalunya Ràdio. Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
6: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
5: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
7: Amb el suport de Bonpreu Esclat. Fantàstic.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb Viatges al Corte Inglés i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney. I a més, fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés en la teva reserva amb vol directe a Orlando. Consulta'n les condicions. Vine a Walt Disney World amb Viatges al Corte Inglés.
2: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
3: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
2: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
3: Fes del Palau el teu ritual.
4: Demà, últim dia al Corte Inglés per estalviar-te l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
5: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
4: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
5: També a la web i l'app.
4: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
5: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
6: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
7: És hora d'acomiadar la Lliga. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 9:15, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio, amb el seguiment del Girona Elx i l'Espanyol Reial Societat.
8: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
10: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
11: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
12: 6 minuts i arribarem a 2:15. Ara cultura. És Bad Bunny, que torna a actuar aquesta nit a Barcelona. Ahir va donar el tret de sortir de la seva gira europea amb el primer dels dos concerts que fa a l'estadi Lluís Companys. I la festa no va deixar de banda, com és habitual en ell, les reivindicacions, Núria.
13: Bad Bunny va convidar a Barcelona a ballar sense por, un concert que es va convertir en una festa de l'orgull llatí i de les identitats compartides. La nit també va comptar amb actuacions sorpresa com aquesta. Bad Gyal va pujar a cantar Ella perrea sola. Ho van seguir des de la Fila Zero a la popular casita de Bad Bunny, que recrea una casa típica de Puerto Rico, jugadors del Barça, com Lamine Yamal. Només començar, l'artista porto-riqueny va fer una picada d'ullet a la llengua i la cultura catalanes amb un vídeo de dos nois parlant en català.
14: Es que se va explicar, tu dius, a mi.
15: És així?
14: Sí.
15: I no m'hi vas portar?
13: Tampoc van faltar les referències al pa amb tomàquet i a les calçotades. Gairebé 60.000 persones van vibrar al ritme de Bad Bunny amb un directe amb focs artificials, dos escenaris i una producció audiovisual cuidada al mil·límetre.
16: ¿Cómo está?
17: Bien. Está bien. Fuera de peligro. Tiene miedo a la sangre.
12: I cinema, La bola negra, dels Javis, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen i Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, tenen opcions, totes tres, encara d'entrar en el palmarès de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes. A la gala de clausura, més, s'entregarà una palma d'or honorífica a Barbara Streisand, que no podrà ser-hi físicament. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
18: La d'aquest any és una de les edicions més obertes dels últims temps. No hi ha una claríssima favorita, hi ha diversos títols que sonen amb força, com les franceses Sudan i Minotaur, la romanesa Fjord o la polonesa Fatherland. Però les tres produccions espanyoles no queden fora de les quinieles. El film de Sorogoyen, sobretot per l'actuació de Javier Bardem, el d'Almodóvar per retre-li un homenatge a una icona del cinema mundial i el dels Javis perquè ha generat un impacte similar al de Sirat l'any passat. Mitjans internacionals les situen a les seves apostes, però però al final decidirà el jurat presidit pel coreà Park Chan-wook. Serà un quart de nou de la nit quan comenci la gala, on participarà Carla Simón, que entregarà el premi al millor curt, i veurem Gina Davis, Gael García Bernal o Zoe Saldaña, entre d'altres, presentant els premis més importants. Tilda Swinton introduirà la Palma d'Or i Isabelle Huppert recollirà el premi honorífic de Barbra Streisand, que no hi podrà ser per motius de salut.
15: Sempre hi ha vent a les nostres cançons, sempre hi ha aigua i sempre hi ha vent.
12: I canviem radicalment de registre, sentíem Bad Bunny, ara Maria del Mar Bonet, que estrena i presenta aquest vespre a Barcelona el seu nou disc, L'aigua no cansa, amb què rendeix culte al Mediterrani. El concert, que es farà al Palau de la Música, dins de la programació del Guitar BSN, serà l'inici d'una gira que inclourà també una parada a l'emblemàtic Olímpia de París.
16: Amb aquest disc, la cantant mallorquina retorna a les arrels i des d'una mirada contemporània actualitza 6 dècades de música mediterrània amb aquest àlbum produït i gravat a Mallorca, que té més a més la poesia com a eix central. La veu carismàtica de Maria del Mar Bonet ressonarà amb aquestes noves creacions i també repassarà els temes més emblemàtics dels seus 60 anys damunt els escenaris. El concert a 8:45 del vespre al Palau de la Música, on va actuar per primer cop als anys 60. Oh, yeah.

0: Dos minuts i arribarem al punt de 2:45. Dos minuts que dediquem, com sempre, per a la proposta.
1: La proposta.
0: I avui us parlem d'un espectacle que combina dansa i música en directe. Ho fem amb la Carola Gil. Bon dia, Carola.
2: Bon dia. Sí, anem al Teatre Victòria de Barcelona, on dimecres es va estrenar una adaptació del Gran Gatsby del coreògraf català Enrique Gasa Valga. L'espectacle transporta l'espectador al cor dels bojos anys 20 nord-americans.
0: I arriba a Barcelona després d'haver passat per altres ciutats europees.
2: Sí, ja s'ha vist a Àustria, Alemanya i Mònaco. L'obra explica les últimes setmanes de vida de Jay Gatsby, el misteriós milionari dels anys 20 del segle passat que viu a Long Island i que organitza grans festes amb l'alta societat novaiorquesa.
0: Però estem parlant, Carola, d'un musical?
2: No, exactament. No és una adaptació literària convencional de l'obra de F. Scott Fitzgerald. De fet, no és un musical convencional, no hi ha diàlegs ni narrador. La producció compta amb un elenc internacional de ballarins i una potent banda en directe que interpreta des de clàssic de jazz fins a composicions originals del seu director musical, Roberto Tubaro. El seu protagonista, Jay Gatsby, envoltat de luxe, misteri i grans festes, és retratat aquí com un personatge tràgic. El seu món d'excessos i aparences s'ensorra al ritme del swing i el jazz.
0: I Carola, fins quan podem veure aquest muntatge?
2: Fins al 31 de maig.
0: Ens ho anotem i anirem. Gràcies.
2: A vosaltres.
1: Catalunya Ràdio.
0: En punt, 2:45, arriben els esports. Sergi Camps, bona tarda.
3: Bona tarda, Eva. Com deia l'escriptor nord-americà Charles Bukowski, m'agrada parlar amb persones trencades o que en algun moment ho han estat. És grandiós veure com ànimes mortes s'entesten a seguir brillant. El Barça femení va perdre fa un any la final de la Champions contra l'Arsenal. Va ser una derrota duríssima. Avui, però, un any després, ha tornat a la final per reconquerir el tron europeu contra el Lió. Tota una demostració de caràcter. D'altra banda, el Girona, que ha vist com la seva ànima moria en moltes finals a Montilivi per jugar primera, avui però també de tirar de caràcter per jugar la final de les finals contra l'Elx. És un partit que val una salvació. De seguida marxem a Oslo i també a Girona per fer la prèvia dels partits. El dia que el Barça i l'Espanyol tanquen també la Lliga, l'Espanyol amb opcions remotes de jugar a Europa, i el dia que el Barça de futbol sala pot aconseguir una plaça per la final de la Copa del Rei. Ara en parlem de tot plegat. Abans però, esport en directe al play-off de quarts de final de l'Hockey Lliga masculina, que va de finalitzar el Noia 6, Barça 3, derrota dura de la Barça. El partit està a l'eliminatòria, està igualada a una victòria. Es decidirà, per tant, el tercer partit. A les semis de la Copa del Rei de Futbol Sala, Cartagena 5, Valdepeñas 2. Per tant, el Cartagena va a la final i la jugarà contra el Barça o el Jaén, que disputen la seva semifinal a les 4 de la tarda. I en ciclisme en marxa la 14a i etapa reina del Giro. Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. Ara mateix 83 quilòmetres encara pel final d'una etapa relativament curta, de només 133 quilòmetres, però amb moltes pujades i baixades i un desnivell mig molt alt. Ara mateix, una escapada enorme de 23 corredors, entre ells corredors importants com Enric Mas, que tenen més de 2 minuts i mig sobre el grup principal, on avui podríem viure canvi de liderat si finalment Jonas Vingegaard li pren el primer lloc a Alfonso Eulàlio.
3: Aquest és el programa d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Macià Closes al muntatge musical. Esport fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
1: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
3: Barça-Lió, final de la Champions a les 6, des de les 5 a la TDG i des de les 4 ja el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Estadi Ullevål d'Oslo, a Noruega. El Barça busca el seu quart títol. L'últim títol és del 2024. L'any passat va perdre la final contra l'Arsenal. L'Olímpic de Lió, de la seva banda, busca el seu novè títol. L'últim és del 2022. L'última final la va perdre el 2024 contra el Barça. Enviats especials de Catalunya Ràdio a Oslo. Sònia Gelmar, Ramon Salmurri, Ruth Vilà i Marc Andrés. Què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Bona tarda.
3: Amb l'assistència tècnica del Josep Forns i també del José Antonio Muñoz. A veure, Ruth Vilà, començo amb tu. Per on passa l'última hora del Barça?
6: Doncs per una informació d'última hora que podem avançar des de Catalunya Ràdio, i és que Irene Paredes serà a l'11 inicial del Barça d'avui. Paredes era dubte perquè arrossegava una sobrecàrrega muscular els últims dies. De fet, ahir no va fer tot l'entrenament amb el grup, però segons hem pogut saber a Catalunya Ràdio, hores d'ara, Paredes és a l'11 del Barça pel partit d'aquesta tarda.
3: Doncs amb aquesta notícia d'última hora que ens avança la Ruth Vila, Irene Paredes jugarà a l'11 de l'equip de Pere Romeu. Ramon Salmurri, les altres 10 jugadores, per què apostem?
7: Doncs mira, la Ruta en resol un dels petits interrogants que hi havia aquest 11, que manté això sí un gran dubte. A veure, Catacoll sota pals, Ona, Paredes, Mapi i Brooks a la línia defensiva, al mig del camp Patri, Alexia, i aquí ve el gran dubte: Vicky, Serra, Jordi o Aitana per acompanyar-les. Aitana sembla no tenir ritme competitiu per ser titular, Vicky ha estat la interior impectora i Serra, Jordi et protegeix de les contres del Lió. Veurem per qui s'acaba decantant Pere Romeu. I a dalt, Graia a la dreta, Payor actuant com a nou i Pina, o potser Salma, es disputen l'extrema esquerra.
3: Fem una mica d'història i de memòria, Sònia, perquè l'any passat el Barça arribava a la final com a clar favorit contra l'Arsenal. El Barça va perdre. Aquest any tot està una mica més igualat, no, Sònia?
8: Aquest cop aquell tòpic que la final es decidirà pels detalls pot ser cert, perquè cada equip amb les seves armes és una final de pronòstic molt més incert que la temporada passada, com deies, va arribar el Barça a la final com a gran favorit i després ja sabem tots que la va perdre. El palmarès del Lió diu que han guanyat 8 Champions per 3 del Barça, tot i que l'últim enfrontament entre tots dos és aquella victòria a Bilbao per part del Barça. Per tant, l'últim record que tenim és una victòria del Barça sobre l'Olímpic. Aquella final, però, no es va de cantar fins la segona part. El Lió ha millorat des d'aleshores. Per començar, tal com ens deia ahir el director esportiu del Barça, el Lió té ara un millor entrenador, Jonathan Giraldez, que coneix molt bé les jugadores blaugranes, i per tant el duel de les banquetes serà un dels atractius d'aquesta nit.
3: Ara us pregunto específicament per aquest duel de banquetes, però abans, Ruth, en què ens hem de fixar de l'Olímpic de Lió a la gespa? Amb quines jugadores ens hi hem de fixar?
6: Doncs amb Sia Johannes, el titular de l'Olímpic de Lió, és un gran canvi de l'equip de Giraldez aquesta temporada, perquè dins d'aquestes jugadores que sol tenir l'Olímpic de Lió, d'un físic extraordinari, ha entrat aquesta jugadora molt jove, una jugadora que és una migcampista creativa, molt bona visió de joc, també molt forta físicament, i per tant ens hauríem de fixar amb Johannes, intentar que no hi pugui connectar bé l'Olímpic de Lió i que Johannes no pugui connectar amb les seves davanteres. També al mig del camp amb Dumourné, que és una jugadora potenta físicament, que fins ara l'havíem vist a la davantera, però que amb Giraldez ha fet un pas enrere i juga en una posició més de mitja punta, i després amb una davantera extraordinària, amb jugadores com Jules Brandt o com Katoto Hegerberg, veurem quina de les dues juga en punta, i qui supleix Diani, que és una de les grans jugadores de l'Olímpic, que està lesionada, segurament entrarà Chawinga, és a dir, que els canvis de Giraldez fan enveja, perquè té una plantilla molt àmplia i amb jugadores molt bones.
3: Ara ho deia la Sònia Salmo, duel de banquetes entre dos entrenadors formats al Barça, podria ser allò del mestre Jonathan Giraldez contra el deixeble Pere Romeu, no?
7: Van estar junts 3 temporades, de la 2021 a la 2024, on van aconseguir 3 lligues, 2 Champions i sobretot el primer pòquer de títols de la història. És una relació que va retroalimentar tots dos entrenadors, on, com dius, Giraldez duia la batuta i Romeu era un dels seus homes de confiança.
3: Avui dia d'acomiats, Sònia, Ona, Mapi, també Alexis, la gran incògnita. De fet, Sònia, vau parlar amb ell al Tot Costa aquesta setmana.
8: Sí, i no va voler dir res perquè estava centrada en aquesta final de Champions, però probablement ens trobem efectivament davant la seva última final amb el Barça, tot i que hi ha encara qui té alguna esperança i espera que potser aquesta última gran emoció pugui fer-la canviar d'opinió. No seria la primera jugadora o el primer jugador que canvia d'opinió per el resultat d'un últim títol en joc. Avui parlàvem amb el president Rafael Juste, que tenia el suplement, i ell no volia confirmar aquest adeu, tot i que s'entreveia que en els pròxims dies tindrem notícies.
9: Mira, no ho sé, això, tu, jo també t'ho dic en seriosament, avui en dia, avui, penso només en la final, i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
10: Vostè ja ho deu saber.
9: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
3: Sentint Juste, Sònia, flaire, aroma de comiat,
8: sí,
3: no?
8: Sí, comiat, sí, sí. Per això deia ell, pròxims dies tindrem notícies, potser que hi hagi canvi d'opinió. Ell mateix ho... Vaja, és que dins del club tenen aquesta sensació que són els últims dies d'Alexia, però falta que s'acabi de confirmar.
3: Tot això a la gespa, ja ho sabeu, aquesta final es juga a Oslo, on hi ha hagut, no diríem aquest any, marea blaugrana a Oslo, perquè és una destinació complicada per arribar-hi, però que sí que hi ha presència d'aficionats catalans. Marc Andrés, t'has trobat a molts aficionats amb la samarreta del Barça pels carrers de la capital de Noruega?
10: Doncs mira, avui sí. Avui hem vist una mica més d'ambient. És veritat que durant bona part del matí ha plogut aquí a la ciutat d'Oslo. Ara ja no plou, però ja es veuen aficionats amb samarretes del Barça, algunes menys del Lió, bufandes, fent les voleiar els aficionats per als carrers d'Oslo. I bé, l'afició que té ganes, que ha sortit a les fanzones, sobretot, que ha sortit a passejar i ha sortit a fer una mica d'ambient hores abans d'aquest partit a la capital de Noruega.
3: També, Marc, em consta que t'has trobat amb algun aficionat VIP.
10: Sí, i tant. De fet, hem pogut passar per l'hotel de concentració del Barça on fèiem aquesta entrevista al suplement amb Rafa Juste, on hores més tard, per exemple, ha arribat el president electe Joan Laporta, també Maria Elena Fort, també per allà hi era Xavi Puig, hem trobat Xavi Llorenç o el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, i, per exemple, un altre VIP que hem trobat és Lluís Cortés, el primer campió de la Champions a la banqueta blaugrana, un Lluís Cortés amb qui hem pogut parlar un momentet.
11: Sí, sí, que sembla que estiguem ara obligats, no?, a aixecar més Champions i a guanyar totes les finals que juguem, i és algo molt difícil, que fa pocs anys, el 2021, quan vam guanyar la primera, semblava que era algo impossible i que semblava un èxit que passaria un cop en molts anys i que va, i ara hem mal acostumat a la gent jugant moltes finals i tenim moltes opcions de guanyar moltes finals.
10: Un Lluís Cortés, per cert, que avui és convidat de la UEFA, tindrà un paper dins el partit per la UEFA, però tampoc s'ha volgut perdre aquest partit a Oslo, aquesta final de Champions, la sisena consecutiva, que també ho destacava mentre en xerràvem, que és una barbaritat el que ha aconseguit aquest Barça.
3: Una final que comença avui a les 6, àrbitre del partit, Ruth.
6: Tess Olofsson, una àrbitre sueca, exfutbolista professional, ha xiulat dos partits fins ara al Barça, una victòria clara contra la Roma, un empat contra el Chelsea. Avui serà el seu tercer partit que xiularà al Barça, una dona que, a més de professió, és policia.
3: Per cert, Rund, no ho diguem molt alt per no doncs, portar-li mala sort al Barça, però si avui es guanya aquesta Champions, demà festa a Barcelona...
6: Sí, demà hi haurà rebuda les jugadores a Barcelona, a la zona de Maria Cristina, a les Fonts de Montjuïc, cap a les 5 de la tarda.
3: Doncs si això és així, voldrà dir que el Barça ha guanyat la Champions i n'estarem molt pendents i molt contents a la sintonia de Catalunya Ràdio. Gràcies, companys. Ens sentim a partir de les 5 a la TDG de Catalunya Ràdio amb la Sònia Gelmà al capdavant i ja a les 4 amb el David Clopés amb el Tot Gira en moda final de la Champions Barça-Lió. Gràcies, fins ara.
8: Adéu, bon dia.
9: Adéu, fins ara.
3: La primera final de la tarda serà avui a les 6 entre el Barça i el Lió, Champions femenina, i la segona final del dia és la del Girona, perquè se la juga contra l'Elx a les 9. Alerta, avui la TDT especial, una TDT doncs, amb la jornada unificada de Lliga a partir de les 9, tots els partits de la jornada, el Barça, el Girona, l'Espanyol i la resta dels altres partits d'aquesta última jornada de Lliga. Aquest Girona-Elx amb un tilibi, amb un número clar, amb un escenari clar, és una final. Si el Girona guanya, se salva. Si el Girona perd, baixa a la segona divisió. Si perd o empata, baixa a la segona divisió. Eduard Solà, Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
12: Hola.
13: Hola.
3: A veure, Xavi, última hora del Girona marcada potser pel rol d'Estuani. He sentit últimament aquest debat. No ha de jugar des de l'inici, ha d'entrar al tram final.
13: Seria una sorpresa majúscula que jugués des de l'inici. De fet, ja ha explicat Mitchell les últimes setmanes que té un problema al genoll. El problema és un problema greu. Segurament en altres jornades farien que Estuani fos baixa. En aquestes està jugant perquè s'infiltra algun dia, fins i tot al descans dels partits per poder jugar. Per tant, s'espera a un Estuani per ser el revulsiu a la segona meitat. Ja ho sabeu que fa un parell de partits va arribar a jugar tota la segona meitat, però és més probable que, si no se'l necessita, jugui els últims minuts. Per tant, no hauríem de pensar en un Estuani titular, tot i la importància del partit.
3: Doncs mira, tant de bo Estuani no hagi de jugar, això vol dir que el Girona té la feina feta abans del tram final del partit. A veure, Xavi, possible 11 d'avui?
13: Avui amb problemes de tipus físic per alguns jugadors, i aquí marca els dubtes que hi ha en aquest 11. D'entrada, Gazzaniga serà el porter titular, sens dubte. Els laterals seran Arnau a la dreta i Àlex Moreno a l'esquerra. Vitor Reis serà un dels centrals i a l'altre lloc de central és on hi ha el dubte. En condicions normals hauria de jugar Alejandro Francés. Aquesta setmana no ha pogut entrenar amb normalitat. Es va lesionar en el partit contra l'Atlètic de Madrid. Tampoc ha pogut entrenar amb normalitat Dani Blin, i això faria que, si els dos continuen amb els problemes físics com així sembla, entri de titular David López, un David López que va jugar uns minuts en el partit de l'Atlètic de Madrid, però que feia molt que no jugava. A la defensa és on hi ha problemes, el doble pivot. És estrany que canviï Witzel i Ivan Martín, que és el doble pivot dels últims partits, i a davant també és estrany que canviï el que no li ha donat resultats, però sí opcions de gol, que vol dir jugar amb Joel Roca i Brian Hill a les bandes, amb Unagi de mitja punta i amb Sigankov en punta. Serà difícil que hi hagi molts canvis, excepte aquest canvi en el central, tenint en compte l'estat físic d'Alejandro Francesi i de Dani Blin.
3: A veure, Solar, sensacions. Pregunto per les teves, però sobretot per les del club. Què et diuen des de dins del vestidor, de les oficines del club? Hi ha optimisme?
12: Doncs que diuen que s'ha d'esperar, diuen que és un partit, que només és un partit, que només s'ha de guanyar un partit. Això és molt difícil, però a vegades també pot ser fàcil. Només són 3 punts. Tot això serà el punt i final d'una temporada i d'una setmana que hi ha hagut molts de nervis, sobretot a l'afició i també a dins del club. Molta expectació amb una ciutat que està completament volcada aquestes últimes hores cap a l'equip, amb moltes iniciatives. Recordeu que entre setmana es va posar la senyera amb l'escut del Girona a la plaça Catalunya. Entrades exaurides. Volen que Montilivi sigui un infern. És difícil, però avui, pel que he vist a la ciutat de Girona, hi ha molt d'interès i molt de tothom centrat en el partit d'avui. És un partit del risc, per tant, això vol dir que no hi podrà haver samarretes de l'equip rival, l'Elx, a la zona de l'afició local, però, com deies, només és un partit. El Girona ha d'aconseguir una victòria. L'empat i la derrota no els hi serveix. El Girona, que porta, recordem, 7 jornades consecutives sense aconseguir la victòria. Avui, si no guanya, si continua amb aquesta ratxa, que de fet seria superar la pitjor ratxa de tota la temporada, perquè al començament també van ser 7 jornades sense guanyar, doncs el Girona no podrà mantenir-se a la primera divisió.
3: Com has anat preguntant els darrers dies a la transmissió del Girona, Solà, grau d'acolloniment teu?
12: Passa palabra.
3: Molt bé. En qualsevol cas, Solà, tot apunta que seria l'últim partit de Mitchell avui, passi el que passi.
12: Mira, s'ha fet famosa aquella frase, aquella paraula que l'ha fet servir ell a les rodes de premsa. Veurem, no? També dependrà molt, evidentment, si l'equip baixa o es manté. És evident que totes les etapes s'acaben, és evident que tots els cicles tenen un punt i final. Sembla que es podria anar acostant el de Mitchell, però ve a saber si el que passa avui sobre la gespa pot fer canviar la situació. Des de dins del club no tenen ni cap resposta ni cap input que Mitchell pugui fer o una cosa o una altra. Ell continua dient que un cop s'acabi la temporada o un cop abans s'ha aconseguit la salvació, parlaria amb el club i després acabarien de decidir. Fa 3-4 setmanes Mitchell estava convençut de continuar. No sé si aquest final agònic de temporada podria haver fet canviar la seva opinió.
3: Xavi, àrbitre del partit.
13: Qui impartirà justícia avui serà Alejandro Hernández, avui al bar Carlos del Cerro.
3: Molt bé, doncs amb els senyors Hernández i del Cerro viurem aquest partit amb el Solal Xavi a partir de les 9 en aquesta TDT especial amb l'última jornada unificada del campionat de Lliga. Gràcies, Xavi, gràcies, Solà.
13: Fins ara. Adeu.
3: I el Barça, que juga contra el València a Mestalla, també a les 9. El Barça no s'hi juga res, mentre que el València lluita per entrar a la Lliga a la Conference League. Bernat Soler, què tal? Bona tarda.
14: Bona tarda, Sergi.
3: Amb l'assistència tècnica del Dani Batxiller. A veure, Bernat, avui és un dia on el Barça no s'hi juga res, per tant, potser una al·licient seria veure jugadors poc habituals a l'11?
14: Sí, d'entrada hem de comentar les novetats a la convocatòria. Després de conèixer-la aquest matí, el Barça ja és, per cert, a la capital valenciana preparant aquest partit, l'últim de la temporada, sense la presència dels lesionats Fermín i Lamine Yamal, però també sense dos dels habituals titulars, Koundé i Rafinha, dues baixes en clau mundial. Hem de tenir en compte que ben aviat començaran les concentracions de les seleccions pel campionat del món, que els jugadors que hi han d'anar doncs volen tenir una mica la seguretat que podran assistir-hi, no com li ha passat al pobre Fermín, que s'ha lesionat just a les portes d'aquest mundial, i per això Hansi Flick doncs ha decidit, entre d'altres, que Koundé i Rafinha, jugadors que seran en aquest mundial, avui descansin i no hi hagi risc en el seu aspecte físic. Per tant, amb aquestes baixes és probable que avui sí, que veiem alguns futbolistes menys habituals, com Xavi Espart, per exemple, que podria ser al lateral dret, com Roni Bardaggi, novament a la punta dreta de l'atac. Bernal, és probable que el tornem a veure al mig centre. Un dels dubtes serà la porteria. Joan Garcia té pràcticament assegurada la condició de millor porter de la temporada, Premi Zamora. Està lluitant amb Courtois, però perquè el perdés realment avui Joan García hauria d'encaixar 6 gols, que Courtois en encaixés cap. En fi, realment és complicat. Tot i així, no descartem que avui Stenzner pugui tornar a ocupar la porteria del Barça. I després hi hauria l'altra gran incògnita, que és sempre la que tenim els últims mesos al davant, a la posició davanter centre, on un motivat Ferran Torres, amb ganes de ser el màxim golejador espanyol de la primera divisió, doncs pugui guanyar-li la plaça a un Lewandowski que ja es va acomiadar la setmana passada del barcelonisme en el partit al Camp Nou contra el Betis i que, a més, potser està una mica cansat perquè ahir el van veure donar-ho tot al concert de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic.
3: Amb una zona VIP, amb una zona VIP, amb tot de persones així amb transcendència mediàtica. Doncs aquests són els al·licients del Bernat Soler, que ens ha dit el Bernat Soler per veure aquest partit d'avui del Barça, a Mestalla, València-Barça a les 9, integrat dins d'aquesta TDT especial en aquesta última jornada unificada de Lliga. Gràcies, Bernat.
14: Adéu.
3: I qui també acaba temporada és l'Espanyol, que rep a casa la Reial Societat a les 9. Aquest Cornellà al Prat, l'Espanyol, ja sabeu, està salvat i es juga entre Europa. Hi hauria d'haver una carambola una mica estrambòtica. Sergi Andreu, què tal? Bona tarda.
15: Què tal, Sergi? Bona tarda.
3: Quina és aquesta carambola? I digue'm si és estrambòtica o no, a veure si ens ho podem començar a creure.
15: Sí, sí, és. Mira, hi ha un 5% de probabilitats, que són poquíssimes realment, i tindria dues vies l'Espanyol per aconseguir entrar a Europa. Te'n comento una, que és, evidentment, guanyar la Reial Societat. El Getafe ha de perdre a casa davant de l'Osasuna. Bé, tots dos es juguen coses, no seria estrany que guanyés l'Osasuna. El València ha d'empatar o guanyar davant del Barça. Tampoc no seria descabellat. El Rayo ha d'empatar contra l'Alavés, tampoc no seria descabellat. I el quart escenari, que per mi és el més complicat, és que l'Atlètic Club guanyi el Bernabéu davant del Madrid. Clar, aïllats, aquests resultats, potser amb l'excepció de l'Atlètic Club, no són pas resultats estranys. El que passa que altra cosa és que es donin tots a cop. I, per tant, això faria que l'Espanyol, evidentment, guanyant a la Reial Societat, anés a Europa. Són, vaja, opcions, tu ho has dit, poc menys que remotes ara mateix.
3: Doncs poques opcions de l'Espanyol per anar a Europa, però hi són, per tant, les seguirem en aquesta TDT especial. Avui, Sergi, dia de comiats, Romero, per exemple, algun comiat més? Manolo seguirà al 100%?
15: Mira, de jugadors, s'acomiada Romero, s'acomiada Calero, que acaba contracte i no continuarà després d'unes quantes temporades al club. Tanca sessió Ramon Terrats i ara mateix és una incògnita saber si tindrem Terrats per la temporada que ve, perquè se'n torna al Villarreal, tot i que l'Espanyol té una opció de compra, veurem si la fa efectiva, etc, etc. I el que em deies, Manolo té un any més de contracte, per tant, sobre el paper, serà l'entrenador de la temporada que ve, tot i que Monchi té l'última paraula. Veurem què passa. Ara mateix, pel que sabem, hi ha un alt percentatge d'opcions que Manolo continuï sent l'entrenador de l'Espanyol la temporada que ve. Però l'estiu és molt llarg, Monchi acaba d'aterrar amb el seu equip i veurem si continuen dipositant confiança en el tècnic gallec Manolo González.
3: Doncs aquest partit el seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio a partir de les 9 amb el Sergi Andreu. Gràcies, Sergi.
15: Adéu.
3: I amb tot plegat encara passen més coses a l'Olives Futbol. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
3: Més enllà de tot el que hem explicat, avui es juga doncs, a la jornada unificada de la primera divisió amb més partits i més coses en joc.
16: Sí, per exemple, el Madrid, que tanca una nova temporada en blanc, juga a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao. Serà el comiat de Carvajal, que ja va anunciar que plegava, i també d'Arbeloa, que recordem-ho, va dir ahir que deixaria la banqueta.
17: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
18: Sí.
16: Així de contundent i clar, era Arbeloa en un partit on no hi serà Vinícius, fora per motius personals i en permís del club. Tampoc hi és Tchouaméni amb molèsties, però torna Valverde, Fede Valverde, després de l'esbatussada que va tenir amb Tchouaméni. Per cert, que avui Enrique Riquelme ha denunciat si es presenta a les eleccions. Mentrestant, Florentino ja ha començat la seva campanya amb una pancarta d'estil Laporta a la ciutat de Madrid, on diu mucha historia por hacer i es veuen les 7 Champions que ha guanyat amb el seu mandat.
3: Més partits.
16: Mira, l'Alavés-Rayo, l'Alavés ja salvat, el Rayo juga entre a Europa, el Celta-Sevilla, el Celta vol assegurar la plaça d'Europa League, Getafe-Osasuna, el Getafe també assegura la plaça de Conference League o fins i tot Europa League, i l'Osasuna està jugant al descens, un Mallorca-Oviedo, amb el Mallorca, que és ja pràcticament carn de segona, l'Oviedo ja ha baixat, i un Betis-Llevant, on el Llevant busca assegurar la permanència.
3: I a la Primera Federació, avui es disputa la darrera jornada, també unificada, 6:45 de la tarda, i el Nàstic de Tarragona, que juga la permanència, s'enfronta a l'Hèrcules, a Alacant, en un partit que pràcticament és com una final. Oi, Vielcadilla, què tal? Bona tarda.
18: Sí, Sergi, una final sense copa, però amb una recompensa, continuar la temporada vinent a Primera Federació. Els tarragonins depenen d'ells mateixos per aconseguir-ho, necessiten guanyar o bé igualar el marcador del Tarazona, que és el primer equip en zona de descens, juga a casa contra el Sabadell, que necessita la victòria per assegurar-se la segona plaça. Per tot plegat, el tècnic del Nàstic, Pablo Alfaro, creu que han de posar tota la carn a la graella.
19: ¿Cuál es nuestra ventaja? Que tenemos un objetivo, lo tenemos a nuestro alcance y tenemos que pelearlo, ya digo, como estaba fins al darrer minut, el darrer partit. Ese es nuestro único lema.
18: El Nàstic tindrà 5 baixes. Àlex Jiménez, Ander Zoilo i Mangel Prendes per sanció i David Alba i Christos Albanis per lesió. Jaume Jardí, que es va fer mal en l'últim partit contra l'Europa, està convocat, però hi ha dubtes que pugui ser titular. L'Hèrcules, per la seva banda, és novè, però si guanya es pot classificar per jugar a la Copa del Rei la temporada 20.
3: Gràcies, Biel. Avui Ripo també juga a l'Europa i al Sabadell.
16: Sí, l'Europa rep l'Eivissa-Can Dragó amb l'objectiu de certificar el play-off d'ascens a segona. Depenen d'ells mateixos. Els graciencs, si guanyen, quedaran com a cinquens, i el Sabadell juga al camp del Tarazona. El Sabadell vol assegurar la segona posició, fet que et permet jugar la tornada a casa en les semifinals i una hipotètica final del play-off.
3: Del futbol internacional, què destaquem?
16: Mira, 3 finals de les 8 del vespre, final de la Copa Alemanya entre Bayern i Stuttgart, abans de les 4, final de la Copa Escocesa, Celtic, Dunfermline, un equip de la segona divisió, i final de la Championship anglesa, Wembley, Hull City, Middlesbrough, partit a caixa o faixa, un partit que qui guanyi pujarà a la Premier. L'havia de jugar, en teoria, al Southampton, però recordem aquell enrenou sí. Que va haver amb l'espionatge del Southampton, doncs finalment allò del Southampton l'acaba ocupant el Middlesbrough, que és qui jugarà avui contra el Hull City. 2 partits de l'última jornada de la Lliga Italiana, un Bologna-Inter i Lazio-Pisa, 2 partits sense res en joc.
3: 2 minuts de publicitat, tanquem la carpeta del futbol, fem uns anuncis i de seguida tornem per rematar el programa amb bàsquet i amb futbol sala.
20: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
21: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
22: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
23: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
22: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
24: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
25: La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield We Love Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patri Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
26: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
27: La figura d'Agustí Duran i Sempere, prohom de la cultura catalana, va ser cabdal durant la primera meitat del segle XX per la dedicació intensa i polifacètica al coneixement i divulgació del patrimoni nacional. Va impulsar un model propi de gestió que permet considerar-lo el promotor i ideòleg de l'arxivística catalana. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3K.
26: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Vinga, 3 minuts i les 3 de la tarda en bàsquet, cap de setmana de Final Four. Ahir vam veure Xavi Pascual a Atenes presenciant en directe les semifinals de l'Eurolliga, en què el Barça, en què el Madrid i l'Olympiacos jugaran demà la final. Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Sergi? Bona tarda. Aquest que sentirem és Pedro Martínez, i és que ens hem quedat sense catalans a la Final Four, el València eliminat pel Madrid.
2: No damos la temporada por acabada. Hoy estamos decepcionados, pero mañana toca levantarse y seguir en el camino.
1: Pedro Martínez i Jan Kubacima, doncs, que no podran lluitar per ser campions. A la grada hi havia Xavi Pascual, i tu preguntaràs què hi feia. Doncs bé, convidat per l'Eurolliga, veient aquesta Final Four, un Pascual, doncs, que dimarts es reuneix amb Joan Laporta. En principi no es preveuen canvis en les possibilitats de Xavi Pascual de seguir, però sí que Laporta va dir que hi hauria canvis a l'estructura de la secció de bàsquet per l'any que ve. Sí que hi ha Lliga CB. Avui estarem pendents del Manresa. El Manresa encara aspira a ser desè de la Lliga CB. El Manresa juga a la pista del Gran Canà. El Barça no juga aquesta jornada perquè el rival és el València i, òbviament, està a la Final Four. Passa el partit a la setmana que ve. Però sí que, per exemple, tindrem per demà partits com els del Girona, que juga a Bilbao. El Girona vol ser 11è. El Joventut de Badalona, que a la tarda juga un partit important a casa contra el Burgos per intentar, doncs, optar a la cinquena posició. I el partidàs, demà al migdia, n'estarem pendents aquí. L'Andorra juga amb encara amb opcions de salvar-se, d'intentar guanyar la pista del Lleida, que ja està salvat. I deixa'm dir que sí, a la Lliga Femenina, Lola Pendande, pivot de l'Uni del Bàsquet Girona, diu adéu.
0: Molt bé, doncs gràcies, Macià. Vagi tanquem bé el bàsquet i obrim breument el futbol sala, perquè Ripo, el Barça busca avui un lloc a la final de la Copa del Rei a Càceres. S'ha de enfrontar contra, en aquest cas, el Jaén.
3: El Jaén a les semifinals, de les 4 en directe per Esport 3, reedició de la final de la Copa d'Espanya que van guanyar els andalusos als penals fa 2 mesos. El Barça fa 2 anys que no guanya cap títol. Des del març del 24 era una Copa d'Espanya, i també es busca el primer títol de l'era Javi Rodríguez. Adolfo i Pol Pacheco són baixa. La final espera el Cartagena, que, com deies a l'inici, ha derrotat el Valdepeñas de les semifinals.
0: I alerta, de la Lliga Femenina, avui juguen el Penyes Plugues i el Les Corts.
3: Sí, penúltima jornada de Lliga. Les Mamuts juguen a les 5 a la pista del Pollo. El segon classificat en tenen prou amb un punt per mantenir la categoria, o bé que el Penyes Plugues no guanyi. El Penyes Plugues juga avui la pista del Torcal. Si guanyen, surten del descens.
0: Gràcies, Ripo. Gràcies també a l'Alfons Gorina. Nosaltres fem una petita pausa. La gent d'esports, amb aquesta sintonia final, marxem a fer un cafè. El Ripo se'l demana... Ara últimament has canviat, Ripo, et demanes un tallat en lloc d'un cafè amb llet.
3: Sí, sí, que si no, massa.
0: Sí, perquè no dors a les nits. És un tio nerviós, el Ripo, i ha de reduir la cafeïna. Ves tirant i ara t'atrapo, Ripo. Fem una petita pausa a l'agenda d'esports i a les 4 ens hi tornem a posar amb el David Clopés i companyia, amb el xip de la final de la Champions, Barça-Lió, i amb el xip de la final del Girona. Girona-Elx, un partit que val una salvació, mantenir-se un any més a la primera divisió.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Una vintena de membres de la flotilla Global Summit han arribat aquest migdia a Barcelona, a l'aeroport del Prat, després de ser deportats per Israel. Els activistes denuncien haver estat víctimes de violència física i sexual durant la seva detenció i demanen als governs de la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel. Connectem aquesta hora, marxem en directe fins a l'aeroport del Prat amb la Laia Framis. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Desenes de familiars i amics hi han rebut al Prat amb molta emoció la vintena d'activistes catalans de la flotilla detinguts en aigües internacionals a principis de setmana per Israel. Abans de ser deportats, han passat uns dies a la presó i asseguren que han patit tortures molt greus. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de privació del son, violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles Taser. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que era aquí per donar-lo suport, acaba de denunciar accions judicials perquè aquestes tortures no quedin impunes.
3: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
2: Urtasun etziba a PP i a Vox que espera que apliquin la prioritat nacional per condemnar les tortures d'Israel, ara també contra ciutadans espanyols. Laia Framis, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies amb la Montse Mir.
4: França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo on es veia els activistes de la flotilla agenollats amb les mans lligades mentre ell feia befa de la situació. Ho ha anunciat el cap de la diplomàcia francesa, Jean-Noël Barrot, a les xarxes socials. En el seu missatge, Barrot admet que la decisió es deriva, diu textualment, de comportaments inqualificables cap a ciutadans francesos i europeus passatgers de la flotilla Global Summit. El ministre francès alerta que no es poden tolerar aquesta mena d'actuacions i demana a la Unió Europea que també adopti sancions contra el titular de Seguretat Nacional israelià.
1: L'estadi Josep Otero, de Tortosa, ha acollit avui una emotiva jornada de futbol. Poc abans del primer aniversari de l'incendi del Baix Ebre, en què, recordem, va morir un bomber en acte de servei, avui amics, familiars i també companys d'Antonio Serrano l'han recordat amb un sentit homenatge que ha seguit des de Tortosa l'Ariadna Escoda.
5: El bomber Antonio Serrano era una persona molt vinculada al món de l'esport, concretament al futbol. La seva posició era la de porter i aquest dissabte tots els jugadors que han sortit a la gespa per homenatjar-lo lluïen samarretes amb el seu nom, la seva cara i el número 1. El dia 10 de juliol, durant l'incendi que va cremar més de 3.000 hectàrees al Baix Ebre, va patir un accident mortal mentre esperava l'arribada d'una línia d'aigua per atacar una fumarola. José Ángel Serrano és un dels seus germans.
6: Yo creo que cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
5: El pròxim 12 de juliol, la família té previst celebrar un altre acte de record a Antonio Serrano, en aquesta ocasió a Paüls.
4: L'aplec del Cargol de Lleida viu avui el dia fort de la festa. Tot i la calor i les altes temperatures, als Camps Elisis es respira un ambient festiu i de germanor, amb una participació multitudinària de penyistes i públic visitant. Anem fins allà amb l'Alba Mor.
7: Després del magnífic tret de sortida oficial a la festa amb lo caragolasso, aquest dissabte els penyistes no abaixen el ritme. Els caragols fets a la Gormanta o a la Llauna han estat l'àpat per excel·lència en una jornada on alguns suporten la calor més que d'altres.
8: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tot el que és la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
9: Jo, genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuden, bé.
7: Tot plegat en una 45a edició de la festa que enguany bat rècords amb prop de 17.000 penyistes d'un total de 124 colles. Fins diumenge es consumiran 14 tones de caragols en el marc de la festa i pels Camps Elisis s'espera que passin uns 200.000 visitants.

0: El jurat del Zona 9 ha seleccionat ja els 30 artistes que participaran en la pròxima edició i que optaran a guanyar un concurs que l'any passat es va endur Chloé Rimbau, que ara sentim. A partir d'ara, els 30 escollits, d'un total de 176, actuaran en diferents concerts dels Països Catalans i d'aquí en sortiran els 12 semifinalistes. Finalment, s'escolliran els 3 grups que actuaran també a les Festes de la Mercè. Els esports, Alfons Gorina, bona tarda.
1: Bona tarda. El Barça jugarà a partir de les 6 la final de la Champions femenina de futbol a Oslo i contra l'Olympique de Lió. Marxem a Oslo per conèixer l'última hora. Ruth Vilà, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs l'última hora del Barça passa per la recuperació d'Irene Paredes, la central per a aquest partit d'avui, per a la final. Paredes arrossegava una sobrecàrrega muscular, ha estat dubte fins última hora, però si no hi ha cap contratemps, Irene Paredes formarà avui a l'11 a la defensa del Barça contra l'Olympique de Lió. La resta de l'equip el sabrem en alguns minuts, quan ja hi ha molts aficionats del Barça. Avui n'hi haurà més de 4.000 a l'Ullevol Estadi per veure aquest partit. Doncs molts ja van cap al camp per viure la prèvia des d'una zona pròxima a l'estadi. El Barça a punt per aquest partit, com dèiem, amb Irene Paredes, en principi, a l'11 blaugrana. Ruth Vilà, Catalunya Ràdio, Oslo.
1: Gràcies, Ruth. I el Girona juga aquest vespre a la permanència a la Lliga Primera en una jornada unificada a partir de les 9. L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens.
3: Fins aquí les notícies.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Demà, últim dia al Corte Inglés per estalviar-te l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
7: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
6: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
7: També a la web i l'app.
6: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
7: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.

Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

La figura d'Agustín Duran i Sampere, prohom de la cultura catalana, va ser cabdal durant la primera meitat del segle XX per la dedicació intensa i polifacètica al coneixement i a la divulgació del patrimoni nacional. Va treballar en camps com l'arqueologia, la història, la museografia, l'art. També, de manera destacada, es va dedicar a l'organització de diversos arxius. Va ser una de les vessants professionals on més va brillar. De fet, va impulsar un model propi de gestió que permet considerar-lo el promotor i ideòleg de l'arxivística catalana.

0: En una primera fase, Duran i Sempere es va encarregar d'organitzar l'Arxiu Municipal de Cervera i també el de Barcelona. El 1912 va ser nomenat arxiver honorífic de l'Ajuntament de Cervera, la ciutat on havia nascut 25 anys enrere, i el 1922 dirigia l'Arxiu Històric de la ciutat a la capital catalana. En tots dos casos, va proposar separar els fons històrics dels administratius. A l'etapa de la Generalitat Republicana, com a membre del Consell de Cultura i conseller delegat de la ponència d'Arxius, Biblioteques i Belles Arts, l'any 1931 va concebre el primer sistema arxivístic nacional, que defugia les concentracions de documents en un sol lloc i que tenia molt en compte els arxius municipals. Aquest projecte pioner el va convertir en la persona indicada per dirigir i executar el salvament dels arxius catalans durant la Guerra Civil. L'any 1936 seria el cap de secció d'arxius de patrimoni històric, artístic i científic de la Generalitat, i dos anys més tard era el director de l'Arxiu Històric General de Catalunya. Sense aquesta tasca metòdica i la de tot el seu equip, no s'haurien pogut conservar fons especialment transcendents pel coneixement de la història de Catalunya. Per aquesta contribució a la memòria nacional, la dictadura, naturalment, el va depurar i el va apartar del servei municipal i el va sotmetre a un consell de guerra. L'interès per la preservació del passat es va mantenir intacte fins a la mort l'any 1975. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, gràcies, com va?
0: Bé, avui parlem d'un personatge, a mi em sembla fascinant, el Duran i Sempere. Saps que és precedent nostre de l'Avantguàrdia? Perquè, entre moltes altres coses, perquè durant, no sé, 30 o 40 anys va tenir un programa a Ràdio Barcelona parlant d'història i escolta'm, no s'ha conservat cap gravació, però en tot cas sí que sabem més o menys com anava i és un precedent nostre claríssim.
1: Sí. Bueno, és allò de llaurava la cultura.
0: Sí.
1: Ell, com que venia d'un origen... Hi ha un article de la seva filla extraordinari, que a més és tan bonic perquè demostra, diguem, la humilitat i la senzillesa, no? Diu, a casa nostra... Que

0: i tal, però no oblidar els orígens. Doncs ell continuava llaurant la cultura. I jo crec que...
1: Sí, era llaurador, encara que venia d'Esperdanyers, però sí, sí.
0: Esperdanyer, llaurador, sí, sí. Les dues coses. Vull dir que la pobresa era notòria. Però hi ha una cosa que és important. Molt, molt, molt del que tenim dels nostres arxius, que en certs aspectes són dels importants del món, del món, en medieval, segur, i amb altres, déu-n'hi-do, amb revolucions i guerres i tot això.
1: Sí, amb tot el que s'ha arribat a cremar, amb les guerres diverses que hem patit. Sí.
0: Doncs és gràcies a Agustí Duran i Sempere. És a dir, va fer política més que moltíssima gent. No estan en partits i discutint al Parlament i tal i qual, no, pencant. Treballant i treballant i fent unes determinacions arxivístiques que permeten arribar al que ara hem dit. Nosaltres som una primera potència mundial en referència a l'arxivística.
1: Caram, caram. Doncs la directora de la primera potència, en aquest cas, la tenim aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: És la senyora Pilar Cuerva Castillo, que és la directora de l'Arxiu Nacional de Catalunya i també comissària d'una exposició molt interessant, l'arxiver Duran, ideòleg de l'arxivística catalana, que es pot veure, si no vaig errat, al vestíbul de l'Arxiu Nacional a Sant Cugat, no?
2: Sí, correcte. Es pot veure fins al 13 de juny, dins de la Setmana Internacional dels Arxius. La fem arribar fins aquesta setmana, perquè considerem doncs, que, efectivament, com deia el doctor Sabater, per nosaltres Duran és una figura molt rellevant per a l'arxivística catalana i era de rebut que l'Arxiu Nacional li retés aquest homenatge, no, en el 50 aniversari de la seva mort.
1: I ha sigut sempre... Aviam, és evident que qualsevol país, quan té una figura cabdal que ha organitzat els arxius, li ret homenatge o el guarda la memòria. Però Duran era un home modern, va seguir les línies arxivístiques internacionals, va ser un pioner en moltes coses, o no? O simplement va ser un bon treballador i amb això ja té molt de mèrit, no ho sé.
2: Una de les coses que hem volgut destacar justament en aquesta exposició és aquesta vessant de Duran i Sempere de portador a l'arxivística catalana. Fins ara es deia una mica, es deia de Duran, no? Perquè com que era un home doncs, que tenia aquesta bonhomia, no, que parlava amb tothom...
0: Sí,
2: i després un home que relacionava molt bé, no? Que semblava que era un arxiver sense mètode, semblava que era un home que anava fent, no? A mesura que anava passant
1: agafant
2: les
1: papers i els anava posant, no? I no.
2: Però no, és, no, no se diu gens ni mica amb la seva realitat. Era un home que a principi del segle XX, doncs ja està llegint, no? Els manuals que estan voltant per Europa, perquè hi ha manuals que... Bueno, destaquem el manual dels holandesos, que acaba fent difusió dels grans principis de l'arxivística moderna al segle XIX, que tenim la sort que a començaments del segle XX es tradueixen, primer estan els manuals en holandès i es tradueixen a l'anglès i al francès. Duran dominava la llengua francesa, havia estudiat, ell mateix ho explica, no?, alguns anys a l'Institut, al Liceu Políglota de Barcelona, i creiem que ell, de fet, en la seva memòria ell ho diu, no?, que és el gran referent per ell de quan aplica els principis, el referent és aquest manual dels holandesos.
1: Per parlem, tant... si li sembla, una mica d'arxivística abans de Duran, per veure què representa Duran amb tot això.
2: Sí.
1: Com, clar, arxius n'hi ha des de l'edat mitjana,
2: sí,
1: claríssim.
2: Sí. Sí.
1: Els romans també tenien arxius, però ja ha quedat una cosa més obsoleta, no? Però arxius, recordem el nomenat actualment Arxiu de la Corona d'Aragó, Arxiu dels Comtes de Barcelona...
0: Arxiu Real de Barcelona.
1: Arxiu Real, no?
2: De Barcelona, sí.
1: Que, per tant, té una llarguíssima tradició. Però jo no sé si s'arxivava igual al segle XV, que es va arxivar a partir del segle XIX. Què va innovar Duran, en aquest sentit? Com era i
2: ell aplica, al segle XX aplica uns principis que ja estan corrents, diguéssim, que és des de França, des del 1840, ja estan corrents, que són els principis d'organització del fons, del principi de provinença. Però no és una cosa sistemàtica. Encara trobem molts arxius que s'estan organitzant temàticament o alfabèticament. Jo crec que l'aportació que fa Duran no és tant inventar aquests principis, que evidentment
1: que
2: ja estaven
1: inventats
2: i ja corrien per Europa, per Espanya, per l'estat espanyol també corrien, aquí també s'aplicava mínimament, però jo crec que el que fa Duran és sistematitzar aquesta aplicació. Penseu que a principis del segle XX el que està corrent per Europa també és la difusió de la CDU, de les biblioteques, i llavors una organització temàtica. I llavors, Duran, davant aquestes influències... O sigui,
1: botànica, tots cap a un costat.
2: Tots cap a un costat. Exacte.
1: Contractes administratius, tots col·locats aquí. Memòries,

0: tots posades allà. Aquest era el sistema que s'utilitzava.
1: Aquest era molt el sistema que s'estava imposant. Llavors, Durant, davant d'aquesta situació, té una actitud proactiva d'aplicar els principis de l'arxivística moderna, que és molt important per una raó, perquè després, quan anem a la guerra, que suposo que en parlarem,
0: sí, no, i tant, i tant,
1: facilita moltíssim poder retornar els arxius als propietaris originals, no? Perquè ell es organitza d'una manera que, en contra del que ha passat amb les obres d'art, no? Que sovint no se saben quin eren els propietaris, perquè té un altre tipus d'organització, en els arxius sí que Durant va preservar aquest origen, no? Aquesta propietat original.
0: Una traçabilitat que es diu ara dels aliments, però que suposo que amb els documents és exactament igual.
1: Correcte, correcte.
2: O sigui, dels munts en fa apartats, diguem, de la quantitat extraordinària que estaven localitzats en un arxiu determinat, els va classificant per àrees concretes.
1: Bueno, bàsicament és que no els barreja, que és el gran principi de l'arxivística. A vegades és la gran diferència amb les biblioteques. No es fan col·leccions, sinó que no es barregen els fons. S'identifica qui és el productor, si és una institució o una persona, i mai es poden barrejar amb els d'una altra persona o institució. Clar, això és una sistemàtica que permet que tu sempre tinguis identificat de qui és aquell fons Salamanca. Es va poder fer perquè es van poder identificar quins eren els productors, la Generalitat, els privats, etc, etc.
0: Va, anem a parlar de Durant, ara. Vinga. Que així tenim una idea una mica més clara de com funcionava l'arxivística. Ell, hem comentat que era de Cervera i comença la seva tasca professional a Cervera, però que va ser una vocació crescuda a casa, o com va anar la cosa?
1: Bé, com ha dit el doctor, no? Era d'una família que venia d'Espardanyers, no?
2: Sí, però ja era una família...
1: Era una família molt potent.
2: I amb propietaris rurals.
1: Molt benestant.
2: Propietaris rurals de Cervera, que tenien un punt de distanciament sobre la població,
1: Sí,
2: i
1: es deia...
0: Això passava al classisme, era habitual a tot arreu, Vull dir, no només a Cervera, El trobaves a tot arreu,
2: això. El que passa que a Cervera i a tots els llocs on hi havia, diguem, una agricultura, que era una agricultura de secà, diguem, quan arriba el liberalisme, quan arriba el segle XIX, tots entren una mica en crisi, tots aquests sectors, Aleshores és quan els fills bons d'aquestes famílies se'n van a ciutat, que això vol dir Barcelona.
0: Quan comença a funcionar el canal d'Urgell.
2: Sí, però ja és un segle més tard.
0: Sí,
2: El rendiment ja és un segle més tard. I llavors, clar, a més, el canal d'Urgell no afecta la part alta del Cervera, el Segarra no l'afecta. Ara sí el Segarra-Garrigues.
0: Sí, però en aquell moment no.
2: Tornem al Durant i Sant Pere, que diguem, la família se n'adona que el seu futur, com altres, diguem, propietaris, passa per passar a la ciutat. No hi ha cap més ciutat a Catalunya en aquella
1: època. Correcte, perquè el seu pare, al final, era registrador de la propietat i la seva mare provenia d'una família de notaris, és a dir, que entren en el món de les lleis, dels registres de la propietat. Durant i Sant Pere se'n va estudiar, evidentment, estudia dret, tal com vol la família, no? Però també estudia filosofia i lletres, la secció d'història, no? I entra en contacte amb aquesta cultura barcelonina, no? Que li desvetlla aquest interès per la història. De fet, hi ha un moment quan ell estudia dret que té una certa atracció per una cosa tan, bueno, inverossímil, jo no em vull ni arribar a imaginar què devia representar això per la mare, pel pare, no? Que tenia un interès per la criminologia. I ella fins i tot es vol apuntar, no?, a la Facultat de Criminologia, que estava a Granada i que ha de deixar perquè el pare es posa malalt i decideix anar a cuidar el pare.
2: Barcelona tenia una bona base per poder treballar aquells anys.
0: Les matances es feia molt bé, la gent de Barcelona.
1: Sí. Llavors, ell s'interessa pel món de la història, entra en contacte amb Antoni Rubió i Lluch, i llavors ell explica, perquè Durant el que fa és sempre documentar tot, està tot contínuament documentant, la seva biografia l'està fent i refent contínuament fins que mora, pràcticament, i ell explica aquesta atracció que li desvetlla Rubió, no?, pel món de la història. I la connexió que acaba tenint de forma molt primerenca, no?, des de l'arxiu de Cervera, perquè allà entra en contacte amb Ramon Pinós, que és el mossèn Pinós, que era un home molt connectat amb Barcelona. És a dir, ell Durant té dues grans connexions a Barcelona. Els estudis, que coneix també a Rubió i Balaguer, que serà el seu gran amic, no?, i Nicolà Dolbé, Puig i Cadafal, entra en tot aquest món barceloní, i després Ramon Pinós, que Ramon Pinós, el mossèn Ramon Pinós, el connecta amb l'Acadèmia de Bones Lletres, perquè és un referent a Cervera, i amb el LIEC, Llavors ell està rebent
2: a l'Institut
1: d'Estudis Catalans, correcte. Ell està rebent aquests grans historiadors que estan fent la nova història catalana i estan demanant documents i a mossèn Pinós, i ell entra en contacte amb aquesta gent. I Pinós mor molt aviat, el 14, i ell rep els càrrecs que tenia Ramon Pinós. Per tant, queda connectat ja per mai més amb tota la cultura barcelonina, no? És a dir, l'alta cultura barcelonina, entenem-nos, vull dir, són gent molt rellevant que després tindran un paper molt important.
0: Per tant, estem parlant dels anys primers de la Mancomunitat, és el moment amb aquest canvi cultural i administratiu, és una barreja de les dues coses tan brutal que representa, tan brutal en positiu, que representa la Mancomunitat de reorganització, l'aparició de la Biblioteca de Catalunya, etcètera.
2: Un model cultural, un model ideològic, un model de país...
0: Sí, els anys de Pompeu, els anys, etcètera, i tota aquesta gent d'Eugeni d'Ors...
2: Prat de la Riba, aquest moment.
0: O sigui, ell està al rovell de l'ou, llavors,
1: ell està al rovell de l'ou. És un home que cal considerar que, a través de l'Institut d'Estudis Catalans, ell aconsegueix tenir un paper essencial en la cultura barcelonina. És un home de la Mancomunitat. Hi ha vegades que dius, bueno, és que aquest sistema republicà sembla que neix a la Mancomunitat. És igual, és Duran. Sí. Perquè Duran està a la Mancomunitat. A més, és un... que es pot dir, no? És un possibilista. Al final és un senyor que li interessa el patrimoni en totes les seves vessants. De fet, la llengua, per exemple, ell la considera un patrimoni més. Arxius, museus, padellassos, no? Té una visió molt àmplia del que és el patrimoni i ell està al rovell de l'ou.
0: Patrimoni cultural, No és patrimoni de butxaca,
1: No, cultural.
0: Un altre patrimoni diferent, sí.
1: Sempre cultural. Llavors, ell és un home en la Mancomunitat, que hi ha la possibilitat de posar en relleu aquestes polítiques culturals, s'amaga, en certa forma, durant la dictadura primorriverista i torna a sorgir com a l'home fort de la Segona República, no? Pel que fa tant a arxius, efectivament, no n'hi havia cap altre més brillant, però també en quant a gestió cultural i patrimonial.
0: Clar, a més, durant la dictadura de Primo de Rivera, que escapça totalment la Mancomunitat i la seva tasca, sospito que la tasca de preservar el patrimoni cultural català no devia ser gaire ben vista per les autoritats, no? Perquè s'estaven atacant sistemàticament el que era la constitució d'aquest patrimoni, sobretot el lingüístic, però no només. Duran ho devia tenir difícil, aquí.
1: Sí, el que passa és que jo crec que s'ha de tenir en compte que Duran té aquesta visió possibilista de la situació, sempre l'ha tingut, i en plena dictadura, no? Doncs ell impulsa, per exemple, el Museu d'Història, amb l'exposició internacional de 1929, al Museu d'Història de Barcelona, quan hi ha altres que han quedat fora de tota la gestió de l'exposició internacional, no? Estem parlant del Joaquim en museus, etcètera, etcètera. Ell es manté i té la capacitat de muntar una exposició que és l'embrió, no? Després de... És un home que sempre troba alguna manera de fer lluir el patrimoni, A vegades amb més força i a vegades amb menys força.
0: Sí, recordem que el Museu d'Història de Barcelona, que ja tenia una tradició anterior, neix bàsicament quan ja el 1909 es destrueix gran part del centre de Barcelona per crear la Via Laietana, i allò provoca no només l'aparició de les restes romanes famoses que es poden veure ara, sinó que a més hi ha molts edificis que han de moure's de lloc, fragments de patrimoni, etcètera, etcètera. Ja venia de la desamortització del 35, que també hi havia hagut, i això crea un patrimoni que de sobte s'ha d'organitzar. D'aquí que el Museu d'Història de Barcelona passi de ser un lloc on s'acumulen coses a un museu de debò, no?
2: És també, diguem, la presentació de cara als propis catalans i de cara a l'exterior d'una ciutat que és la gran ciutat de l'Estat espanyol. Llavors s'ha de fer valdre, no? I com es pot fer valdre? Home, perquè té 2.000 anys d'història. És una manifestació d'això, no?
0: Sí, clar, Duran aquí ho veu clar, no? I això les autoritats primorriveristes no el molesten especialment?
1: Bueno, ell, en alguna correspondència que té, perquè ell marxa a Barcelona el 17, no? Es fa càrrec primer com a subdirector de l'oficina de Barcelona, on depenia l'arxiu, i després serà el director, però marxa de Cervera a Barcelona, però ell sempre deixa un home a Cervera, i en aquestes correspondències que manté amb el seu home de confiança de Cervera, doncs ell explica, ara és hora de baixar el to, ara és hora de mantenir el patrimoni, no ens la lloguem, eh? Ja vindran temps millors. És a dir, té una visió possibilista total de poder salvar. Hi ha una vessant de Duran que jo crec que s'ha explicat molt poc, que és un gran innovador en quant a la difusió. És molt difícil pensar que al començament del segle XX els arxius es poguessin pensar en clau de difusió ciutadana.
0: Era una acumulació de papers i para de comptar.
1: Ell sempre té aquesta visió de servei a la ciutadania, que primer, efectivament, després ho veiem a la ràdio, no? Com tu bé has dit, que malauradament no s'ha conservat res. Nosaltres hem intentat recuperar, però no hi ha alguna manera. Sinó que ja en els arxius també ho pensa. És a dir, i això que ara ho diem tots, que els arxius han de ser per la ciutadania, doncs això Duran ja ho deia al 1910. Llavors, en això era molt innovador. Estava molt al dia de les noves tendències.

0: L'any 1914, Agustí Duran i Sempere va obtenir un primer premi de l'Institut d'Estudis Catalans, l'IEC, per la memòria sobre la constitució i ordenació de l'Arxiu Municipal de Cervera. Als 27 anys, Duran havia demostrat estar molt al dia de les tècniques de l'arxivística europea moderna, del mètode històric alemany i de la tradició dels arxius de finals del segle XIX. La relació amb l'IEC, on va coincidir amb experts en la matèria com Antoni Rubió i Lluch, va influir de manera decisiva en el seu futur professional.
1: Estimat Agustí, felicitats pel premi. Això ho hem de celebrar.
2: Gràcies, senyor Rubió. Estic molt content.
1: M'admira la seva perseverança a l'hora de protegir el passat.
2: No hi ha pas per tant. Només estic seguint el camí que van apuntar amb en Miret fa uns mesos, amb la memòria presentada a la Diputació de Barcelona. Hem de tenir més afany en conservar els papers que en esbrinar les històries que conten.
1: Em sembla molt entenimentat. Ho comparteixo plenament.
2: Tots són fills nostres, pedallassos i papers, però la documentació és la pubilla i li hem de guardar tot honor.
1: La documentació és la pubilla? Caram! Quina sentència que us heu empescat! Aquesta la deveu haver fet servir a l'informe, oi?
2: Un no es pensa una frase tan rodona cada dia.
1: El meu fill Jordi també me'n parla sovint de vos. La veritat és que m'ha interessat molt tot el que hi dieu a l'informe. Tan original i tan fonamentat al mateix temps.
2: M'agrada que dieu això de fonamentat, perquè ha estat una de les meves grans preocupacions. Abans que res, he de reconèixer el mestratge de mossèn Ramon Pinós amb qui em vaig introduir als arxius de Cervera. Després, els mètodes que proposo s'inspiren en l'edició francesa del 1910 del Manuel pour le classement et la description des archives de Miller, Faith i Frouin. També m'he fixat en la metodologia i crítica històrica que el religiós Zacarías García Villada va publicar fa un parell d'anys. Per ell, el mètode històric alemany és el més eficient.
1: No us deixeu en Josep Serra i Camp de la Creu.
2: Seria impossible no tenir-lo en compte. En l'àmbit català, la seva memòria sobre la classificació de l'Arxiu Municipal de Vic m'ha resultat molt útil.
1: Agustí, crec que no hi ha ningú que conegui més a fons que vos els mètodes més moderns de gestió dels arxius. Em rendeixo.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb Pilar Cuerva i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la vessant arxivística, que potser és la més important, ara ho comentarem, d'Agustí Duran i Sempere, un personatge clau durant el segle XX per la conservació del patrimoni català. Això és clau per Duran i Sempere, sobretot arxiver, o era una altra cosa? Perquè, clar, era tan polifacètic...
4: Jo crec que era un home molt noucentista, sí, era tastaulletes, sí. Li interessava tot, no? Però jo crec que en la vessant... Bueno, era un molt bon historiador de l'art gòtic, era un especialista de l'art gòtic de referència, eh? Encara ho és avui dia, si has d'estudiar l'art gòtic, has d'anar a Duran i Sempere. Era arqueòleg, se'n va en Colomines, amb l'IEC, a les excavacions... Però jo crec que la gran aportació de Duran realment és el salvament que fa dels arxius durant la guerra, això és brillant. I després que crea un sistema d'arxius que és el sistema que tenim avui dia. No s'ha mogut, tenim el sistema de la Segona República, que se va pensar en la comunitat, sí, sí. Però tenim aquest sistema. Llavors, ell és la gran aportació que fa, jo crec, a la cultura general del país, és aquest gran sistema d'arxius. No?
5: Sí, i una cosa que jo crec que és molt important, que això ho pots diferenciar molt quan ho veus a principis, quan vas a buscar documentació, diguem, a Cal Ardiaca, quan ell, que en fi, és director a Cal Ardiaca, que ho serà un munt d'anys...
0: Cal Ardiaca, perquè no són de Barcelona, perquè de vegades aquestes coses és a la seu dels arxius de Barcelona, diguéssim, de l'arxiu.
5: Que fonamentalment sí. És de tot Catalunya sí. I que, a més, té fons d'arxius que a la resta l'estat espanyol no tenen.
4: No tenen.
5: Doncs això és el Duran i Sempere, eh? Sí. És a dir, i a Cal Ardiaca, que jo m'he passat bastantes hores de la meva vida treballant en el seu moment, no tant, clar, lògicament, la feina que fa és que allí fa una pedrera de joves historiadors que després sortiran.
4: Correcte.
5: Gent... Que...
0: Per cert, de Cal Ardiaca van tenir l'amabilitat d'ensenyar-me el despatx del director de Cal Ardiaca, que el director, en aquell moment que m'ho va ensenyar, havia intentat preservar al màxim, òbviament, fins a un cert punt, de com el tenia Duran i Sempere. I, clar, és a la torre romana que dona a la plaça nova de la catedral de Barcelona, és una cantonada, per tant, d'una forma quadrada, és clar, és una torre.
5: Una torre de defensa.
0: Sí, una torre de defensa, amb les finestres
4: de la muralla
0: romanes.
4: Sí, sí, de la muralla.
0: Ell tenia el despatx allí amb fragments de muralla i amb elements, una figureta romana, un detall del segle XVIII, i, clar, dius, caram, jo també aquí m'hi apunto, com a despatx, una meravella absoluta
4: sí,
0: tenia.
4: Totalment. Ell té una visió, és molt innovador, per exemple, què introdueix en aquests anys, per exemple, que estem parlant, no? Doncs introdueix que els arxius públics, per exemple, doncs puguin incorporar arxius privats. Això sembla una cosa molt habitual. De fet, l'Arxiu General de Catalunya té la meitat dels seus fons que són privats i públics, no? Però en aquell moment és una idea molt, molt, molt important, perquè vol dir que es dedica a salvar arxius privats.
0: Clar.
4: Un arxiver que està en una administració pública. Què fa, també? Va mirant els documents que s'han perdut al llarg de temps, perquè ja sabem que els historiadors també els agraden molt els documents i els documents es perden. Doncs ell intenta recuperar tota la documentació.
0: Això ha sigut un toc als historiadors, Un toc per sota la taula, pam!
4: És així. Els arxivers també ens delimpa els documents, No, però vull dir que és veritat que es perden els documents perquè es treballen, no hi havia còpies i es treballaven, i això, ell també fa aquesta
0: tasca. Hi ha hagut molt pirata, de documents que vas a consultar coses i dius, per què aquesta pàgina està arrencada? I dius, caram, o està subratllada amb bolígraf, coses del segle XVIII, no? Dius, doncs aquí hi ha...
5: D'algun nostrat escriptor.
0: Sí.
5: Que s'enduia pàgines.
0: I tant. Per això dic que hi ha de tot, la vida, sí.
5: Ara això no es pot fer,
0: No, home, clar que no.
5: No, és que no es podia fer mai, però ara no es pot fer encara que ho vulguis fer, perquè hi ha càmeres, hi ha controls... Afortunadament, no es pot fer.
0: El Patrick O'Brien, autor de moltíssimes novel·les molt interessants, a més, sobre l'armada britànica durant el segle, finals del XVIII, principis del XIX...
5: La guerra contra Napoleó.
0: Sí, doncs va ser perseguit perquè anava sistemàticament als arxius de l'almirallat britànic i arrencava pàgines directament i se les emportava i després ell ho deia. Oh, ho he copiat a casa i tal. Una cosa absolutament brutal. I sí, molts fragments d'aquelles novel·les, que són molt bones, per cert, és tret directament dels diaris dels capitans de vaixells d'aquella època, que els va arrencar ell dels arxius de l'almirallat. Això es feia.
5: Encara que sembli que només estem parlant de papers, no, estem parlant de la vida de les persones.
4: Sí.
5: Els arxius són els que reflexen com eren les dones, o com vivien, o com estaven les dones al segle XV.
0: Sí.
5: Expliquen com eren els pagesos al XVIII, expliquen el moviment obrer al XX.
0: Perquè es compraven les coses o deixaven de comprar. Perquè hi havia una mala collita i llavors el comerç de no sé què baixava, etcètera. Això són els arxius.
5: Hi ha gent que diu que la destrucció de la biblioteca, que és un arxiu d'Alexandria, ha fet que la humanitat no hagi evolucionat 700 anys més ràpid que ha evolucionat. Potser no caldria, tal com anem.
0: Sí, també s'ha de dir. Tornem a Duran i Sempere, si us sembla, amb tot això. Els anys previs a la proclamació de la Segona República, Duran deu tenir, clar, la situació general és el final de la dictadura de Primo de Rivera, aquells 2 anys aproximadament abans de l'arribada de la República, en què la situació realment és molt tensa i no se sap cap on anirà res. Hi ha molta esperança, però hi ha molta por. Com ho viu, això? Perquè, clar, pels arxius devia ser un moment també tens.
4: Sí, Duran i Sempere està a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i està a Cervera. D'això no ho podem oblidar.
0: Ho fa al mateix temps.
4: Ell deixa un home, però sempre està ordenant aquell home. De fet, fa les proves pilots a Cervera i després les aplica a Barcelona. Ell s'havia presentat a la plaça de subdirector, que la guanya, amb un pla d'organització de l'arxiu municipal, històric municipal de Barcelona. El guanya, aquest pla és el mateix que a Cervera, pràcticament és una còpia literal, el que passa és que el presenta abans a Barcelona perquè ha de guanyar una plaça i llavors el signa uns mesos abans. Llavors, ell està organitzant l'arxiu històric de Barcelona, perquè el 21 comença, té un programa que el programa és salvar la documentació d'abans de 1714. Això és una idea que se li ha criticat a Duran o l'arxivística moderna actual el veu diferent, perquè parlem del cicle de vida dels documents i no se separen els documents per dates, però en aquest cas, que estem parlant d'aquesta situació que es donava, no? Que els documents no hi havia control, la gent se'ls emportava, ell havia vist taules falcades amb pergamins, doncs és una mesura de salvament per Duran separar l'arxiu administratiu de l'històric. I llavors Duran està en això, està en intentar organitzar els dos arxius, no?, que estan sota la seva custòdia.
0: L'administratiu de Barcelona ara és paret per paret amb l'Acadèmia de les Bones Lletres,
4: sí,
0: que Duran seria el
4: sí,
0: president
4: sí,
0: durant molt de temps. També vull dir que ho tenia tot a tocar de casa.
4: Tot a tocar de casa. I, de fet, ell ho passa a la casa de l'Ardiaca, però és que a Cervera el que havia fet és endur-s'ho a casa seva, amb aquesta idea de salvar els arxius històrics, no? O sigui, és un pilot que fa Cervera el 18, se l'emporta a casa seva i a Barcelona diu hem de buscar un edifici per a l'arxiu municipal històric, no?
0: Aleshores arribarà a la República.
4: Arribarà a la República.
0: I quan arriba a la República, ell està ficat, està en la Constitució d'Esquerra Republicana, està en Acció Catalana, o no es fica en política tan directament?
4: Sempre s'ha dit, no? Evidentment, Duran i Sampere no era apolític, no? Estava lligat a la Lliga, ideològicament, en la correspondència que té amb aquest arxiver, justament de Cervera, van explicant, i es va veient el goig que senten, no?, a mesura que la República, doncs, es proclama, és a dir,
0: tot el procés aquell
4: semi-revolucionari. Sí. Però és un home conservador, no oblidem. Ell, quan ve la guerra, salva per salvar de la revolució. És a dir, és un home conservador. Però és un home catalanista.
0: Com un arxiver, és el mínim que se li pot demanar, no? Home, que sigui conservador.
4: Sí. Conservador de documents, sí, segur, no?
5: És molt important, perquè sí, que es destrueixen arxius menors, però els grans arxius importants es conserven tots.
0: Sí, sí.
5: Això s'ha de tenir en compte, eh? Vol dir que aquí hi ha responsabilitats a les poblacions respectives que no van tenir el coratge, la possibilitat, la capacitat de fer-hi front. Bueno, clar.
0: Sí, sí, clar, cada circumstància era molt diferent.
5: No direm la població perquè és fatal, però quan van anar a destruir un arxiu al Baix Llobregat en un poble, ho va defensar una persona i un exaltat va dir cultura és l'arbre de la terra, i li va posar un misto i va cremar tota la documentació que hi havia d'aquell període.
4: Sí.
0: Ja, ja.
4: Tot.
0: Sí. Sí, sí.
5: En altres llocs va sortir algú, que hi havia Mossos d'Esquadra allà, que van dir no, això s'ha de conservar perquè és la cultura del poble i al costat d'un Mauser.
0: Les bibliotecàries de la Biblioteca de Catalunya van salvar l'arxiu parroquial de l'Església del Pi amb trets, mentre els disparaven trets, pels taulats van anar traient els diversos arxius. Vull dir que aquest tipus de coses heroïcitats es van cremar molts altres.
5: No, perquè hi havia la confusió de que l'Església havia estat durant èpoques, havia explotat a la gent, amb certa gent ho vivia així.
0: Sí, que a més és cert, en molts casos, vull dir que hi havia una barreja
5: de dues coses. Hi havia de tot, no? Una revolució surt tot.
4: Jo crec que s'ha de destacar la valentia de Duran i Sampere, no? És a dir, no s'aturava ni davant de la CNT, ni davant de... De fet, va treure els rètols dels edificis oficials i no volia identificar que hi havia arxius justament per salvaguardar... És a dir, era un home molt metòdic i molt... O sigui, pensava molt sobre totes les accions que feia. No era un home sense mètode i sense visió, no?

0: El pla d'organització dels arxius que Agustí Duran i Sempere va presentar al Consell de Cultura de la Generalitat l'octubre de 1931 resumia els objectius en 11 punts. Duran proposava la creació d'un Arxiu General de Catalunya com a eix vertebrador de tot el sistema, a banda d'una xarxa d'arxius municipals i comarcals i la creació d'un nou Servei General d'Arxius. L'Arxiu General, l'antecessor directe de l'Arxiu Nacional de Catalunya, acabaria assumint la tasca de concentrar els dipòsits, la documentació que va caldre protegir dels perills de la guerra.
1: Primer, la documentació produïda per les diverses administracions i serveis públics de Catalunya, anterior a la data que per cada cas assenyali, serà declarada d'interès històric i quedarà posada sota el control directe de la Generalitat de Catalunya. Segon, la Generalitat de Catalunya exercirà aquest control per mitjà d'un Servei General d'Arxius. Tercer, el Servei General d'Arxius proposarà també els mitjans d'intervenir en l'organització dels arxius de corporacions públiques i d'altres institucions o de particulars, quan no poguessin ésser exposats sota aquell control, per tal d'establir una uniformitat d'organització en benefici de la utilització pública. Quart, amb la mateixa finalitat, l'esmentat servei procurarà que existeixi la connexió necessària entre aquests fons documentals i aquells que, procedents o no de Catalunya, estiguin situats fora del territori català i tinguin un interès marcat en la història de Catalunya. Cinquè, la Generalitat de Catalunya tindrà en tot cas dret de retracte per a l'adquisició d'arxius o documents històrics que siguin posats a la venda. Sisè, el servei, bon punt creat, procedirà de seguida a inventariar sumàriament els arxius i fons documentals de Catalunya. Setè, les corporacions públiques i les institucions anàlogues d'interès local podran optar entre conservar el dipòsit dels arxius que posseixen, si ofereixen les garanties de conservació, organització i servei públic que els seran fixades, o passar el dipòsit al servei corresponent de la Generalitat. Vuitè, els arxius, el dipòsit dels quals passi a la Generalitat, seran mantinguts sempre que sigui possible a la mateixa localitat on foren produïts, especialment si era factible d'acoplar-los a altres institucions culturals, biblioteques, escoles, museus, dependents de la Generalitat de Catalunya o en les quals pugui tenir intervenció suficient. Novè, podran també ser creats arxius comarcals de concentració d'arxius locals, tenint en compte preferentment les poblacions on ja, per compliment legal o per altra iniciativa, s'hagi concentrat un fons documental que ho justifiqui. Desè, serà creat un Arxiu General de Catalunya prenent com a nucli inicial els arxius que estiguin sota el control de l'Estat existents a Catalunya. Onzè, el servei constarà d'una direcció amb tots els elements necessaris al seu funcionament. Barcelona, 13 d'octubre de 1931.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Senyora Cuerva, 13 d'octubre de 1931 és quan s'assigna això. Això vol dir que han passat 6 mesos arrodonint el tema des de la proclamació de la Generalitat, etc, etc. I, per tant, tot estava a les beceroles, però això ja ho tenia pensat. No m'ho crec que s'ho hagués allò empescat en tan poc temps. Duran ho tenia això meditat.
4: Sí, sí, efectivament.
0: M'imagino, eh?
4: Quan es proclama la Segona República, Duran ja té el pla d'organització dels arxius. És l'home dels arxius del país. Per tant, cal pensar que aquest pla ja l'està pensant durant la Mancomunitat, no? Ah. I ara és el moment. Ell en algun moment ho diu. Ara és el moment de fer això, no? Llavors, és un pla totalment realment pensat, estructurat, vaja, i que s'aprova, de fet, sense cap dificultat, no? És l'home de la República pel que fa als arxius i al patrimoni.
0: Es troba reticències per part del govern de la Generalitat o el govern central o d'algú per aplicar els seus plans?
4: Jo no conec cap problema. El problema va ser la guerra.
0: Ja, però encara no, falta.
4: No es va trobar cap problema. Al contrari, va ser un pla que es va acceptar per tothom.
0: Però ni tan sols els arxius privats, els arxius que havia municipals, molt pocs, però n'hi havia arxius parroquials que no veia clar l'església. Això no va topar...
4: No, perquè ell estructura, sobretot, és un pla d'organització, sobretot d'estructura administrativa pública, diguéssim, eh? Diu com s'han d'organitzar els arxius públics. Després, l'entrada de privats, no? És un altre tema, no? Però ell estructura el sistema públic d'arxius. I, per tant, jo no em conec.
0: Potser hi ha hagut alguna discrepància
4: dintre de la ponència quan s'estava discutint, però menor, és a dir, era un pla... Evidentment, quan es discuteixen els programes dintre de les ponències, no? Hi han les seves més i els exiguts, no? En aquest cas, jo crec que va ser un pla molt bo en el sentit de que va ser acceptat i, de fet, el Ventura Gassol, el conseller i el president...
5: Des del republicanisme, des del catalanisme, sempre hi ha hagut un apreci molt gran per tot el món dels arxius, no? És a dir, és l'aposta del país, de la nació, és l'aposta cultural, i l'aposta cultural, bueno, la prova està que l'última gran reforma que s'ha fet, i tots vivim i estem molt agraïts, sobretot les poblacions petites, que és el pla d'arxius a tot Catalunya, arxius comarcals, que és el pla del Max Kanner, en certa forma és la continuïtat de Sant Pere, i això, fixa't que no ha tocat ni criticat ningú, i mira que...
0: Hi han passat colors diferents a la Generalitat.
5: Tothom ha tingut un comportament...
4: El que fa Max Kanner és agafar aquest pla i una altra oportunitat...
5: Modernitzar-lo, sí.
4: Una altra oportunitat, després de la restauració de la Generalitat, no és implantar...
5: I fer-lo perquè ara és factible.
4: Exacte. Exacte.
0: Ja ho sabem, els pocs anys de la República són uns anys molt convulsos, molt, i per tant tots els estaments de la societat queden afectats. També va afectar els arxius des de l'any 34, des de la suspensió de la Generalitat, etcètera, etcètera. Tot això va afectar els arxius o Durant va aconseguir preservar i va continuar Durant també com a cap?
4: No, ell va continuar Durant. Curiós, continua sempre.
0: Sí, sí, sembla una pedra, diguéssim. Sí, és allò, un pilar...
4: És molt sòlid. Durant és molt sòlid. Sí, sí. Jo crec que és un home sòlid. Home, i una autoritat, que a vegades...
5: Té dos suros que el permeten surar, no?, flotar. Un, que és conservador, i l'altre, que és catalanista. Per la correcte. Part conservadora l'ajudaran els conservadors a la guerra i a la postguerra. Sí. Bueno, a la postguerra, a la guerra no. I, però a la guerra, durant el període de la guerra, la part catalanista. I llavors, clar...
0: Ell juga amb això, i allò que diuen que és possibilista, amb el bon sentit de la paraula.
5: No? Ell és així, i aleshores, en un moment o altre...
0: Doncs mostra més un aspecte o un altre i va tirant.
5: I clar, ningú no s'ha compromès de forma concreta en cap partit polític, i això fa... que excepte la barbàrie franquista, just acaben d'arribar, quan, en fi, es volen carregar fins i tot el sol, doncs amb ell pugui, algú el defensarà molt.
0: El sol perquè és la L espalatal i la massa català, sí. I això fa que sigui perillós. En tot cas, durant el període de la República, ell va pujant de càrrec, però no, em sembla que no canvia gaire de funció. O sigui, malgrat que li van nomenant més coses, continua fent el mateix.
4: Jo crec que es produeix un canvi rellevant. Quin és el canvi rellevant? És que aquest senyor, que té un respecte total per la documentació municipal i que neix del municipalisme, no? O sigui, neix de Cervera i Barcelona, s'acaba convertint en un home de país territorialment. Això, aquest valor que fa Durant de no pensar... al municipi, sinó la documentació municipal, sinó que s'eleva, no? S'eleva i és capaç de pensar en el territori, a Catalunya, no? Jo penso que és un aspecte que no s'ha valorat de Durant. El fet de que el càrrec en l'arxiu de la ciutat de Barcelona sigui tan important, no? Ha deixat una mica amagat aquesta figura que jo crec que s'ha de reivindicar com una figura nacional, perquè pensa un sistema nacional. I no només el pensa, sinó que el porta a la pràctica. I el porta a la pràctica en un moment de guerra. Vol dir que és extraordinari. I jo crec que se l'ha d'elevar. No només és l'arxiu de la ciutat de Barcelona, que és importantíssim, sinó que té una visió de país. I jo crec que això, hi ha molts homes durant la República que fan aquest canvi, no? S'apugen i miren el país.

0: L'agost de 1938, Duran i Sempere va preparar una conferència pel 8è Congrés Internacional de Ciències Històriques de Zuric, la ciutat on estava recuperant-se d'un accident de cotxe que havia patit el juliol del 36, quan, en aquell moment, el conseller Ventura Gassol el va fer tornar amb urgència a Catalunya. Duran hi exposava els esforços duts a terme per part del Servei d'Arxius que dirigia, pràcticament acabat de crear, per protegir el patrimoni documental del país dels perills de la guerra. Aquesta comunicació, de fet, no es va publicar mai a les actes del Congrés.
1: Quan vaig arribar a Barcelona, em vaig trobar enmig de la revolta que l'aixecament militar havia desencadenat. Des del meu punt de vista, és a dir, des del punt de vista dels arxius, la revolta podia ser fatal, perquè els principals arxius, sobretot els més antics, o bé procedien de jurisdiccions eclesiàstiques o bé representaven el capitalisme. El Servei d'Arxius de la Generalitat, acabat de crear, encara no s'havia pogut organitzar. No disposava de personal, ni d'edificis, ni de partides en el pressupost. Vam haver d'improvisar. Vam buscar en diverses poblacions de Catalunya locals que passessin desapercebuts, situats en carrers poc freqüentats, per concentrar-hi la documentació que anàvem recollint dels edificis amenaçats o en estat ruïnós. Si haguéssim de traduir en regles generals tot el que vam aprendre, podríem dir que durant la crisi d'autoritat que comporta inevitablement una revolució, els que haurien d'assumir el deure de salvar el patrimoni històric, artístic i bibliogràfic haurien de posar-se sota la protecció d'una institució amb un prestigi cultural real, sense cap color polític ni confessional. Un arxiu, una biblioteca, un museu, una universitat. Davant la revolució, disposar dels arxius equivalia gairebé a tenir-los salvats. Davant la guerra, en canvi, ens amenaçaven dos nous perills: la mobilitat dels fronts de batalla i el bombardeig de les poblacions de la rereguarda. Els nostres documents havien d'estar sempre a punt per a successius trasllats. Cal remarcar que la totalitat dels arxius protegits, traduïts en metres lineals de prestatgeries, ens dona la xifra considerable de 15.000 metres. Cal afegir-hi una altra xifra imponent, la dels 150.000 documents en pergamí. Un camió no pot carregar més de 50 metres lineals, la qual cosa suposaria una caravana de més de 300 camions. Nosaltres disposàvem regularment per als trasllats de dos grans camions i en el moment en què us parlo ja han superat els 50.000 quilòmetres. La xifra respon a les anades i vingudes per carreteres i camins per tal de recollir les restes dels arxius parroquials, els nombrosos arxius de les catedrals o els encara més nombrosos dels fons notarials i traslladar-los als nostres dipòsits. Mai, fins ara, els documents que traslladàvem no havien sortit del seu lloc originari i molts eren dels segles IX i X. L'arxiver és home de pau. Els documents del seu arxiu poden ser els testimonis de lluites cruels i tràgiques. Els historiadors que els comenten poden aportar una passió personal a les pàgines dels seus llibres, però l'arxiver no pot tenir preferències. La seva personalitat ha de desaparèixer darrere els seus registres i dossiers. Si, per atzar, se submergeix en un ambient de guerra, ha d'actuar amb aquest esperit. El Servei d'Arxius de la Generalitat ha nascut justament sota un cel de guerra. Els seus arxivers han estat mobilitzats com una secció de la Creu Roja, destinats a protegir el testimoni documental de les generacions anteriors, que cal llegar a les generacions futures per no interrompre la cadena de la història humana.
2: Això és En Guàrdia.
0: Pilar Corba, Duran, com tothom devia patir la guerra, però sembla que surava, no?, per sobre de la guerra, no?
3: Sí.
0: És allò, sí. Malgrat que, òbviament, segur que la devia patir, devia passar-ho malament, perquè no, ningú se'n lliurava d'això. Però sembla que l'home tenia una visió que no... Això és una vicissitud, el que s'ha de conservar als arxius i és igual que caiguin bombes, sí. No? Que allò, sí, sí, simplement sí, canviarem de lloc perquè les bombes no caiguin a sobre dels documents.
3: Bueno, la guerra és un moment on surt aquest interès de Duran i Sampere pel patrimoni, no? Que està per sobre de tot, dels bombardejos, de tots els problemes revolucionaris, etcètera, etcètera, no? Duran torna, perquè estava a Zuri, sí, a causa d'un accident d'automòbil, el crida al conseller i es posa les seves ordres. El 31 de juliol ja comença el salvament. És a dir, l'aixecament és el 18, no? A Barcelona sabem que no triomfa, però hi ha una revolució, sí, sí, dintre de la revolució, diguéssim, i el 31, Duran ja està organitzant el salvament. Això com és possible? Doncs és possible perquè era un home que coneixia el territori, que coneixia quines eren les fonts que s'havien de preservar. Avui dia nosaltres ens costa decidir què preservarem en cas de... És difícil, perquè hi ha moltíssim. En canvi, ell ho té clar, sap on estan els arxius, els recull i busca quina és la manera, l'estructura, l'organització que ha de muntar per preservar-los, no? I aquest és un gran valor en temps de guerra. Estaven, o sigui, hi havia un moviment revolucionari a Barcelona, no?, que feia perilla. I penseu també, quan hi ha guerres, l'acció número 1 és salvar persones. En aquest cas,
0: lògic, sí, sí.
3: Acció número 1 també va ser salvar arxius. Això és de molt valor. No sé si hi ha alguna experiència a Europa o al món que l'acció número 1 fos salvar arxius. Vull dir que té una importància extraordinària.
0: A partir d'aquesta situació que se salva el patrimoni, com queda la situació de Duran? Aconsegueix viure encara d'arxiver?
3: Sí, sí, ell...
0: No, la depuració no el fa fora de la feina.
3: No l'inhabiliten, queda... està habilitat.
4: Exonerat de tot, sí.
3: I es torna a incorporar com a director de l'Arxiu Històric de la Ciutat. Des del punt de vista de l'arxivística catalana ja no farà aportacions, grans aportacions. Per això nosaltres en aquesta exposició que hem fet, recordo... Doncs nosaltres la tanquem una mica en aquesta darrera etapa, no?, en la que ja la gran característica de Duran és aquesta difusió del patrimoni, no?
0: Patrimoni cultural en tenim, però patrimoni de temps no. O sigui que hem d'acabar perquè el temps ens emporta. Pilar Cuerva Castillo, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ella és la moltíssimes directora gràcies. De l'Arxiu Nacional de Catalunya i comissària d'aquesta exposició, l'arxiver Duran, ideòleg de l'arxivística catalana. Moltíssimes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler i Sabater, una altra figura d'aquestes que... sona, no saps qui és, però caram, era important, eh?
4: No, però jo crec que hi ha un cert reconeixement, sí, en fi, general, de dir, escolta, aquesta és una peça de primera categoria, eh?
0: Això és La Guàrdia.
5: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
6: I amb les veus de Xavi Martín i Xavi Pujol.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Acaba d'acabar l'operació sortida pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit informa que des d'ahir al migdia fins ara han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 585.000 vehicles, el que representa el 97% dels 600.000 calculats. Connectem aquesta hora amb el nostre equip viari per conèixer quines han estat les principals afectacions al trànsit i també si ja hi ha normalitat a aquesta hora. Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs sí, a aquesta hora, un cop acabada l'operació sortida amb cues quilomètriques que s'han produït sobretot al tram sud de l'AP7 durant algun moment del matí, predomina ara, com dèiem, la tranquil·litat a la xarxa viària. L'únic punt que destaquem és que l'incendi d'una autocaravana a la C32 a Castelldefels, a Port Ginesta, en sentit sud cap a Sitges, només deixa un carril obert a la circulació. I d'altra banda, com durant tot el matí, les línies R11 i R29 Nord tenen encara alterat el seu horari de pas dels trens a causa del robatori de cable entre Cardedeu i Granollers. Això és tot. Carmina Malagarriga, equip viari.
1: Més notícies amb la Maria Guixà.
3: Barcelona ja frega les 100.000 llicències de terrasses. Això és un 6% més que fa 4 anys i la gran majoria es concentren a l'Eixample. De fet, una de cada 3 terrasses de la ciutat estan en aquest barri. Entre el 2022 i el 2025, l'Ajuntament va concedir 1.192 llicències de terrassa i en va denegar 1.117 més. Davant d'aquestes dades, el Gremi de Restauració creu que encara hi ha marge per créixer i denuncia una cultura de la trava a l'administració.
4: Realment, el parc de terrasses pot semblar important a nivell de xifra absoluta, però que les terrasses acostumen a ser bastant petites. Això implica que, evidentment, que hi ha capacitat de creixement. De fet, et diria que és una aspiració de la restauració perquè així ho reclamen els consumidors cada dia amb més força.
3: La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, en canvi, s'ho mira amb recel i creu que cal apostar pel decreixement.
1: Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu. Reclamen millores laborals i també una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. El 9 de juny faran una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona i també hi haurà protestes en algunes platges. Ho ha explicat aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
5: La petició muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
3: I qui també manté la mobilització és la plantilla de biblioteques de Barcelona, que convoca vaga indefinida diària a partir d'aquest dimarts. En un comunicat asseguren que ni l'Ajuntament ni el Consorci han fet cap pas per evitar el conflicte i critiquen la proposta de nou conveni que diuen empitjora les seves condicions laborals. La vaga arrencarà dimarts amb una protesta a 9:45 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
1: La Waka de Sant Quirze del Vallès ha reobert aquest cap de setmana, tot i que, segons els canvis d'usos del polígon on es troba, havia de cessar l'activitat aquest dijous 21 de maig. Aquesta mateixa nit hi ha actuat Moncho Xavé, conegut com el rei del reggaeton gitano que ara sentim. De moment, la propietat assegura que la llicència continua vigent i manté la programació prevista. Recordem que la discoteca, envoltada de polèmiques per episodis de discriminació i de violència, havia de tancar després de 5 anys sense al·legacions ni moratòries. L'Ajuntament ja ha anunciat que aixecarà acta dels fets. Els esports, Alfons Gorina, bona tarda.
6: Bona tarda. El Barça juga a partir de les 6 la final de la Champions femenina de futbol a Oslo i contra l'Olympique de Lió. Sisena final de Champions seguida pel Barça, que busca el quart títol. El Girona juga aquest vespre la permanència a la Lliga a Primera Divisió en una jornada unificada amb tots els partits a partir de les 9. L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. Tot això i més a partir d'ara al Tot Gira.
0: Fins aquí les notícies.
7: L'Albert va començar a apostar als 18 anys.
8: Vull guanyar diners ja? Com puc fer diners ja?
7: Fins que va desenvolupar una addicció al trading i a les criptomonedes.
8: Són moltes nits sense dormir, perquè al final estàs pendent i què passarà? Hi haurà pujat, estaré guanyant. I al final et passes gairebé tot el dia enganxat a un mòbil.
7: L'Albert vol mantenir l'anonimat, té una situació delicada.
8: I busques la forma de tenir un préstec nou, que algú et deixi diners, fins i tot arribes a agafar el que no és teu.
7: A les xarxes, les promeses de beneficis ràpids atrauen molts joves i adolescents.
9: Contra més temps faci a les xarxes, més contingut et sortirà com fomentant aquests actes, no?
0: Solidaris.
10: Amb Mercè Folch.
7: Els riscos de les inversions en línia.
10: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
11: CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira.
12: A la campió de la Copa més antipàtica.
13: És la 18a.
14: Max Verstappen acaba de guanyar.
11: Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
15: Campió, campió, campió.

0: Barça i Lió es disputen avui l'hegemonia a Europa. Les franceses tenen 8 Champions, el Barça 3. És el quart cop que es troben en una final, en un partit ja reconegut com el clàssic europeu. A la primera final, el 2019, el Lió era a anys llum. A la segona, a Turí 2022, el Barça ja va poder competir, però va perdre. A Sant Mamés, fa 2 anys, el Barça va sublimar el seu domini amb una victòria incontestable al davant. I avui, a Oslo, les dues grans forces es tornen a mesurar. Giraldez, diners i estrelles contra talent, pilotes d'or i Masia. Pel Barça, una nova oportunitat per coronar una generació irrepetible.
1: Tot gira amb David Clopé.
0: Bona tarda, les 4 tocades i obrim les portes del Tot Gira. Dia gran al Tot Gira, dia gran pels dels esports en aquesta casa. A aquesta hora obrim la prèvia de la gran final de la Champions d'Oslo Barça-Lió. Avui volem la quarta, però després, dia no apte per als patidors. Última jornada de Lliga, Girona-Elx, una final a caixa o faixa, guanyar i salvar-se o empatar o perdre i baixar a segona. I els del Tot Gira ens fusionarem amb la TDT per fer una transmissió del voltatge en què també seguirem el València-Barça i l'Espanyol-Reial Societat. Avui ho tenim tot i serem a tot arreu. Benvinguts al Tot Gira.

0: Són les 4. Falten 2 hores per la final de la Champions Barça-Lió.
1: Doncs la guanya València, la rematada de Xilena, el gol!
0: La 7a final del Barça, la 6a consecutiva.
1: El Barça és a Oslo. El Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
0: Avui a Oslo volem aixecar la 4ª Copa d'Europa.
2: Tot gira amb el Marçal Turó al control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció, el Víctor Rodríguez i el Xavi Vall al control central i l'Oriol Rodríguez i el Sergi Camps de Vistaires al control de xarxes. L'Oriol, hola, Sergi.
3: Hola, bona tarda.
2: Dia de finals de Champions a Oslo i per la salvació primera a Girona comença ara una programació especial del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio que allargarem fins a, com a mínim, la mitjanit. La Champions femenina, el final de Lliga amb Girona, Barça i Espanyol i també, a mitja tarda, 2:15 de 7, l'última jornada de la primera federació amb l'Europa jugant-se una plaça de play-off a Can Dragó, el Sabadell buscant la segona posició a Tarassona i el Nàstic, la permanència al Rico Pérez d'Alacant. I a aquesta hora ja podem obrir doble enquesta a les xarxes. Sergi Camps, final de Champions a Oslo. Què demanem als oients?
3: Doncs pel pronòstic, quin és el pronòstic pel Barça-Lió d'aquesta tarda? Guanya el Barça clarament, guanya el Barça patint o perd el Barça? Majoria absolutíssima per l'opció que el Barça guanya, però patint aquesta final contra el Lió.
2: A menys de 2 hores de la final, que et crida l'atenció a xarxes?
3: Doncs mira, una imatge que li farà molta il·lusió a l'Oriol Rodríguez, perquè un cop més...
4: La protagonista
3: a la fanzone del Barça, envoltat d'aficionats. Per tant, la CAT, un cop més, és el centre d'atenció en aquesta fanzone. A banda d'això, destaco la imatge que ha fet servir el Barça per promocionar aquest partit, amb una piulada, diu, ha arribat el dia, i la imatge amb la Copa d'Europa de fons, amb la Champions League de fons, doncs escortada per Graham Hansen, per Patrick Jarro, per Alexia Putellas i per Mapi León.
2: A les 6, la final Barça-Lió, falta molt més per la final de Montilivi, 9 del vespre, jornada unificada amb el Girona Elx, el València-Barça i l'Espanyol Reial Societat, amb opcions europees remotes per a l'Espanyol. Sergi, hem obert també enquesta Girona per mesurar els ànims per a la final d'aquesta nit,
3: sí,
2: a Montilivi.
3: També en clau pronòstic, què passarà avui al Girona Elx? El Girona se salva, el Girona baixa. Només hi ha 2 opcions, eh? Ara mateix, amb el 57% dels vots, guanya l'opció el Girona se salva. I fent una mica, doncs, d'F5 a les xarxes del Girona, destaco les imatges que ha utilitzat el club per promocionar aquesta final d'avui a Montilivi. 3 imatges, la primera amb la catedral de Girona, blanc i vermella, ciutat immortal. La segona imatge amb una rotllana formada per tots els jugadors de la plantilla, diu, junts. I la tercera imatge, la que s'acaba de penjar a les xarxes del club, diu, tot per l'escut. I també és una foto de la plantilla amb Cristian Estuani en primer pla.
2: De seguida anem cap a Oslo per obrir la prèvia ja d'aquesta final de Champions Barça-Lió, però abans situem l'esport en directe. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Ara a les 4 de la tarda a Càceres, Extremadura, ha començat la segona semifinal de la Copa del Rei de Futbol Sala, Barça-Jaén, el Barça de Javi Rodríguez, que busca aquest cap de setmana guanyar un títol després de 2 anys en blanc.
5: Sí, no, es guanya un des del març del 2024. Va ser una Copa d'Espanya. El Barça juga en les semifinals d'aquesta Copa del Rei i, de moment, van bé les coses perquè guanya l'equip de Javi Rodríguez per 1-0. Som al 4 de la primera.

0: de muntanya al Giro. Recordeu, encara amb el portuguès Eulàlio de líder, però ja només en 33 segons de marge respecte a Vingegaard. I, per tant, avui podríem marcar en vermell el dia en què podria haver-hi canvi de líder.
1: Sobretot ara, quan encara en ja gairebé aquest últim port de primera categoria, 16 quilòmetres de pujada amb desnivell del 7%, desnivell mig, però amb pics de fins a l'11%. Ara mateix 10 escapats amb noms importants com Ciccone, com Enric Mas, com Blasov, com Arrieta, que els porten uns 2 minuts i mig sobre el grup principal. S'haurà de veure si aconsegueixen atrapar-los i si Vingegaard llença finalment aquest atac definitiu sobre el portuguès Afonso Eulàlio.
0: Oriol Rodríguez, a banda del futbol sala i del Giro, avui tenim també algun front obert al futbol internacional.
2: Mira, ara mateix en marxa la final de la Copa d'Escòcia entre el Celtic i el Dunfermline. De moment empat a 0 al minut 12 de la primera part. Alemanya avui també hi ha la final de la Copa entre Bayern de Múnich i l'Stuttgart, sense Neuer, que està lesionat, el porter de Bayern de Múnich. I també ens fixem en el que passarà d'aquí uns instants a Anglaterra, lluita per pujar a la Premier League entre el Hull i el Middlesbrough. Hi hauria d'haver el Southampton, però el Southampton va espiar el Middlesbrough en el partit que els va enfrontar, l'han expulsat i, per tant, el Middlesbrough, que té l'opció de pujar a la Premier League.
0: Un minut i un quart de cinc, cap a Oslo.
3: Barça-Lió. El millor partit d'Europa.
4: La guanya Malaxia, la rematada de Xilena, el gol!
3: La final de la Champions d'Oslo, el tot gira, amb David Clopés.
0: I a aquesta hora ja l'estadi Ullevall a Oslo, i tenim la Ruth Vilà. Hola, Ruth, què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda, David.
0: Ara vaig amb tu, però em sembla que tenim el Marc Andrés pendent de la sortida de l'autobús del Barça, l'hotel de concentració, no molt lluny d'aquest hotel, no molt lluny d'aquest estadi Ullevall. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
6: Doncs sí, David, estem aquí amb un exentrenador del Barça que, podríem dir, doncs va iniciar una mica tot aquest camí. Potser no sé si fins a tantes finals, però almenys sí fins a la primera Champions. Xavi Llorenç, bona tarda, com estàs?
7: Hola, bona tarda, molt bé.
6: Clar, deia això, no? Que potser fins a la primera Champions sí que es va iniciar una mica aquest camí amb les jugadores, però, ostres, no sé si pensaves que 6 finals consecutives serien possibles.
7: No, està clar. Però és que és molt difícil per qualsevol club i qualsevol equip, però el que està fent el Barça femení és un altre món. Crec que supera el que va fer a l'Olympique de Lyon amb aquestes 8 Champions que té. Fer el que estem fent nosaltres cada any és increïble. Ara, guanyarà un. Ja ho veurem. Espero que caigui del costat nostre.
6: Evidentment, cada any que passa, doncs, algunes jugadores més veteranes van marxant, però encara queden jugadores com l'Alexia, com la Marta Torrejón, la Pàtrica, la vas agafar de jove, una Aitana que estava a la Masia. Clar, encara tens allò, el contacte amb aquestes jugadores de dir, ostres, tot el que hem fet, tot el que hem viscut.
7: I el que ve. Començant per la Clara i l'Aixa, i és que fa molts anys que el Barça està treballant molt bé el futbol femení i marquen una manera de fer les coses que m'agradaria que, sobretot al nostre país, millorés molt. Si la competició nostra encara pot ser molt més competitiva. Però ja et dic que per al nostre país tenim un equip per molts anys i per Europa durant uns quants anys estarem entre les millors. Després arriba un partit que has de guanyar i a vegades no guanyes. I sortirà gent i parlarem i criticarem coses, però ja et dic que la feina està feta, el club aporta, les jugadores cada vegada estan més compromeses amb el que fan i s'està treballant molt bé.
6: Un pronòstic, t'atreveixes a poques hores pel partit?
7: A veure, jo crec que guanyarem 2-1. Després el millor fallo i sortirà la gent. És igual, amb un 2-1 ja estic content.
6: Doncs Xavi Llorenç, moltíssimes gràcies.
7: Vinga, gràcies a vosaltres.
6: Les paraules aquí del Xavi Llorenç, un dels entrenadors més històrics del Barça, que quan es va professionalitzar la secció l'any 2015 va fer un pla estratègic per poder aconseguir la Champions en uns quants anys, i al final es va aconseguir, ara amb un altre càrrec, però Xavi Llorenç sempre seguint de ben a prop a aquest Barça femení.
0: Sento, per cert, Marc, aquest motor de l'autocar de fons de les paraules del Xavi Llorenç, que veig que ha vingut aquí a les portes de l'hotel de concentració dels jugadors del Barça. Ja ha sortit aquest autocar cap a l'estadi escenari de la final?
8: Sí, eh? hi ha ganes de final perquè estàvem tots citats o l'horari previst era una mica abans d'un quart de cinc que, i passades pocs minuts passades les 4 de la tarda ja hem vist sortir jugadores de l'hotel cap a l'autocar. El primer que hem vist allò rondar l'autocar ha estat Marc Vivés, el director esportiu, després Xavi Puig i ja

0: una per una han anat sortint les jugadores, amb Cata, amb Alexia, saludant els aficionats que han aclamat el seu nom. De seguida tindrem el vídeo a xarxes. I bé, molta motivació, cara de concentració. Mapi León, per exemple, ha estat l'última a sortir. I és això, eh? Estàvem citats uns minuts abans d'un quart de cinc i justament a les quatre ja hem vist sortir les jugadores esperitades cap a l'estadi. I, si em permets explicar, just per davant meu està passant ara mateix l'autocar del Lió. El Lió que arribarà uns minuts més tard que el Barça a l'estadi. I també deixa'm dir que ni punt de comparació, els dos hotels estaven força junt, ni punt de comparació, la rebuda de l'afició o més aviat el comiat de l'afició que li ha volgut fer a les jugadores del Barça amb el comiat del Lió, perquè estic ara mateix al costat de l'hotel de les franceses i bé, no hi ha ningú.
1: Ruta,
2: a punt d'arribar a l'Olevol Estadi, David fa la recta final, que és just al costat de les vies del tren, per arribar fins aquí a l'estadi. A la rotonda prèvia a l'arribada de l'estadi ja hi havia una munió d'aficionats i aficionades del Barça que han estat acompanyant durant tot el dia i durant tota la Champions a l'equip, aquest autocar del Barça que molt, molt, molt a poc s'aproxima ja a l'Olevol Estadi.
1: Ruth, serà majoria l'afició del Barça avui en aquest estadi?
2: Clarament, sí, clarament. Sí, sí, de fet, el Barça deia aproximadament 4.000 aficionats al Barça aquí. Jo crec que fins i tot n'hi haurà més, perquè avui pels carrers d'Oslo n'hem trobat moltíssims i molts que no eren catalans ni que venien de països catalans, perquè també hi havia molta gent de València, de les Illes, doncs no. Gent d'aquí d'Oslo, gent de la resta d'Europa, amb samarretes del Barça, per tant, molta gent que ve de Catalunya, però també molta gent d'Europa que ha volgut animar el Barça avui en aquesta final.
1: Plou?
2: Ara surt el sol, això ens havien avisat i no ens ho creiem perquè ha plogut tot el dia i ha estat molt tapat durant tot el dia, però just fa 5 minuts ha sortit el sol i ara mateix la gespa es veu preciosa amb aquest sol que fa aquí a Oslo.
1: Deies que el Barça és a punt d'entrar en aquest estadi, que ho feia ara mateix, per tant, no creiem que haguem de trigar molt a saber l'11 de Pere Romeu.
2: Dic en principi, els 11 se saben a 3/4.
1: A 3/4.
2: De manera oficial a 3/4, sí.
1: Aitana, en principi, ho hem dit tota la setmana, que no està llesta per ser titular. Aquí, per tant, la gran pregunta és saber qui acompanyarà Alexia i Patri.
2: A mi no m'ha sentit, David, perquè jo he dit que això d'Aitana no ho tenia tan clar, que no hi fos. Però vaja, sí, totes les apostes són cap a Clara Serra Jordi, probablement per reforçar aquest de mig del camp i donar-li molta més força de cara a aturar les transicions tan perilloses de l'Olímpic de Lió. I la informació que donàvem just al migdia, a 2:45 en exclusiva a Catalunya Ràdio, és la que Irene Paredes jugarà avui d'inicial a l'11 del Barça, una informació exclusiva de Catalunya Ràdio. Paredes era dubte fins última hora. Ahir no va fer tot l'entrenament amb el grup, per si, per no, té una sobrecàrrega que ha fet que els últims dies doncs, hi hagués molts dubtes de si Paredes podria jugar. Si no hi ha un canvi d'ultimíssima hora, apostem des d'aquí, des de Catalunya Ràdio, que Paredes sí que serà avui a l'11 del Barça.
1: I creiem sense problemes, eh?
2: Sí, Graham sense problemes i motivadíssima per jugar aquest partit aquí. Explicava que casa seva és a 400 metres de l'estadi, és a dir, que imagina't la il·lusió que li pot fer a Caro jugar aquest partit a casa seva.
1: A la llotja, per cert, qui tindrem?
2: Què vols dir que tindrem?
1: No, si serà, per exemple, Joan Laporta,
2: sí,
1: Rafa Juste,
2: sí,
1: la màxima mandatària del Lió.
2: Sí, de Lió no tenim confirmat que hi hagi Michel Kang. Sí que ahir vam veure molts directius a Kang. Ahir no la vam veure aquí a l'estadi. Vam veure Markel Subizarreta, per exemple, que és la seva mà dreta, el seu director tècnic. I del Barça va viatjar amb l'equip Rafa Juste, que és el president ara en funcions, i avui a les 12 del migdia, amb aquest charter que ha muntat el Barça, arribava també Joan Laporta, és a dir, que tots dos seran avui a la llotja aquí a Oslo.
1: Fantàstic. Línies obertes, Ruth, a qualsevol novetat que hi hagi, òbviament, amb els 11, esperant-los, d'aquí a potser 20 minuts els tindrem.
2: Segurament.
1: Esperant, doncs, veure si Aitana finalment és titular o no, i quin és l'11 que acaba optant per utilitzar avui en aquesta final de Champions Pere Romeu. Fins ara, Ruth.
2: Fins ara.
3: Jonathan Giraldez, cara a cara amb Pere Romeu.
4: Dos años después, tener esta posibilidad de enfrentarme a ellas, obviamente, es un reto.
5: Crec que som un equip que a dia d'avui, dintre d'un mateix partit, podem fer coses força diferents i fer-les i executar-les força bé.
3: Ada Hegerberg contra Alexia i Aitana.
6: Oh, there's a second! Ada Hegerberg, so reliable!
7: La pilota és dins l'àrea, Alexia al top! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: Barça-Lió. La millor final possible.
8: El Barça és a Oslo. El Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
3: Tot gira amb David Clopés.
1: Torno a dins de l'estadi Olevol d'Oslo. Mireia Vera, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda.
1: A punt per la transmissió TV3. Quan us hi poseu?
9: Doncs mira, d'aquí 3 quarts d'hora ens hi posem.
1: Molt bé. També tinc connectada l'Olga Garcia. Hola, Olga.
10: Què tal? Bona tarda.
1: A veure, anirem al cara a barraca. Què és la millor final possible? Això ho tenim tots clar.
10: Sí.
1: Que és el millor partit de futbol que pot haver-hi ara mateix, un Barça-Lió. Però Barça i Lió són els dos millors equips de la història del futbol femení, Mireia?
9: Jo crec que sí. Al final mires els títols que tenen, mires les finals a les que han arribat, no? Potser el Barça amb menys anys i l'Olímpic amb més anys, però per mi són els dos equips que han canviat la dinàmica i que han permès, doncs, que el futbol femení situés el mapa.
1: El Lió té 8 Champions, recordem-ho, però no la guanya des de fa 4 anys contra el Barça Turí. La nova propietària, Michelle Kang, ha invertit molts diners per tornar a fer campió el Lió i ha pescat, de fet, molt el Johan, tant a la gespa com als despatxos. El Barça ha guanyat 3 de les 6 últimes finals disputades i l'any passat, sent favorites, van perdre amb l'Arsenal a Lisboa. La pressió avui, per a quin dels dos clubs creieu que és, Olga?
10: Jo crec que és un 50-50. Fixa-t'hi que el Barça en aquests últims anys sempre amb el paper de favorit. L'any passat contra l'Arsenal sí que això els hi va donar com de retriment i no els hi va servir per poder tornar a guanyar aquest títol, però crec que aquest any, ja ho deia la... tot i que volia treure-li foc al tema Wendy Renard, que les favorites era el Barça, però sens dubte jo crec que elles per pressupost i per tot crec que comencen a ser un clar candidat a això. El Barça, òbviament, és un dels equips que és el rival a batre, però òbviament al final que serà 50-50, però sí que, ja et dic, jo ara crec que el Barça comença un altre cop a dominar, i ja ho deia la Mireia, són 8 Champions al Lió, 4-3 al Barça, i ojalà doncs sigui la quarta aquesta.
1: Mestre contra deixeble, és un dels grans atractius, sí, d'aquesta final, sí. Giraldez contra Pere Romeu, faltant menys de 2 hores per la final. Que moltes preguntes ara mateix, tenint en compte aquesta batalla tàctica. Mireia, qui creus que tindrà la possessió al Barça?
9: Doncs jo tinc la sensació que serà una possessió. Anys anteriors podríem dir que segurament la tindria el Barça la major part del partit, però crec que amb Giraldez, l'Olímpic de Lió, el seu gran canvi ha estat aquest, no? El ser un equip que també intenta ser dominador, un equip que intenta tenir possessions llargues de pilota en molts moments de partit, i jo crec que la tindrà un pèl més el Barça, però que no veurem una possessió de pilota 80-20, per exemple, eh? Jo crec que estarà més a prop d'un 60% al Barça, un 40% l'Olímpic de Lió, perquè sí que és cert que tot i aquestes ganes de tenir la pilota també els hi funcionen molt bé les transicions, que és l'essència de l'equip francès, però crec que estarà molt repartida aquesta possessió de pilota.
1: D'acord, Olga?
10: Sí, jo crec que sí. Jo crec que el pla de partit serà el Barça intentarà dominar mitjançant la pilota i després a l'Olímpic de Lió, jo crec que el partit del Bayern de Munic va fer molt mal perquè ja vam veure que se li feia molt mal a la contra, així que jo crec que serà aquest pla de partit del Lió buscar contraatacs i fer mal així i el Barça doncs intentar dominar i aprofitar les poques que tingui.
1: I sobretot, Mireia, saber respondre al que pugui plantejar Giraldez. Ho dic perquè a l'Allianz, recordaràs, davant del Bayern, el Barça, quan li plantegen un partit que no espera, aquell dia no va acabar de saber trobar-hi resposta. I per tant, aquí, en aquesta batalla tàctica, és molt important saber respondre el que pugui plantejar un entrenador que coneix a la perfecció el Barça.
9: Sí, per això és important la setmana prèvia a aquesta final poder treballar o poder entrenar els diferents contextos o les diferents idees que crec que pugui plantejar el rival, no? A mi em va sorprendre que els hi sorprengués el plantejament del Bayern, però sí que és cert que avui crec que a l'Olímpic de Lió, si no canvien molt les coses, que jo crec que és un error anar a una final i canviar la teva idea de joc i el que has fet tota la temporada, crec que no hi han d'haver-hi gaires sorpreses amb el que es pugui trobar el Barça. Sí que és cert que veurem quines peces aposta Jonathan Giraldez, però part d'això, l'Olímpic és un equip valent, és un equip que es desplega amb moltes futbolistes, que ataca tota l'estona i que, a més, quan s'ha de defensar i s'ha de recollir, també ho fa molt bé. És a dir, que crec que avui poden haver-hi algunes sorpreses, algun petit detall, però crec que no, l'Olímpic de Lió no canviarà l'essència que ha tingut tota aquesta temporada.
1: Algú de les dues pensa que Aitana pot ser titular? Això ho sabrem d'aquí no res, però alguna creu que Aitana pot ser titular?
10: Jo no, crec que no. Crec que no. Serà Serra Jordi, Patri Serra Jordi. I Alexia. Sí.
1: Serra Jordi, Alexia i Patri. Tu també, Mireia?
9: Jo també aposto per Serra Jordi. També dependrà una mica de quin 11 tregui l'Olímpic, perquè si surt Johannes crec que la presència de Serra Jordi pot ser molt positiva. Veurem què acaben apostant, però jo crec que aquest mig del camp que comentava l'Olga serà el titular avui.
1: L'altre dubte ja ens l'ha desxifrat aquest migdia la Rut Vilà, ara ho recordava, Paredes serà titular. Paredes, sí, està en condicions i serà titular. Graham ja m'ha explicat també que hi serà, amb Peyor, i aquí queda el dubte també si Pina o Salma a l'extrema esquerra, Olga.
10: Jo crec que, coneixent a Pere Romeu, òbviament s'ha de fer moltes cables per al partit, però crec que acabarà ficant a Salma, perquè el pla de partit jo crec que és més de transició, córrer. Pina, en un possible revulsiu, crec que et pot donar, doncs, molta més opció de, a nivell golejador, i Salma no acaba de tenir, doncs, aquests bons minuts quan surt de revulsiu, així que jo crec que la ficaria a Salma per 60 minuts i veure com va el pla de partit, i després els últims 30 apretar amb Pina.
1: Mireia, tu també optes per Pina, doncs, o per Salma?
11: Doncs jo tinc... Ahir pensava molt clarament que seria Salma, perquè crec que el partit del Bayern va donar moltíssim, però ara que s'acosta el partit tinc la sensació que sortirà amb Pina i Salma serà la futbolista que estarà a la banqueta.
1: Bé, doncs això ho sabrem d'aquí no res, eh? Uns 15 minuts tindrem segurament ja els 11 de Barça, de Lió, d'aquesta apassionant final de Champions. Que ho disfruteu moltíssim totes dues.
11: Que vagi molt bé, una abraçada.
1: Ara vaig amb el Marc Andrés, que em sembla que té de nou protagonista, però abans passo pel futbol sala, aquestes semifinals de la Copa del Rei a Càceres. Com van les coses, Ripo?
12: Continua guanyant el Barça per la mínima. Barça 1, Jaén 0. Falten 8 minuts per arribar al descans. Partit igualat, sense ocasió clares més enllà del gol. De moment el Barça seria finalista.
1: I Giro d'Itàlia, etapa Reina, 13 quilòmetres només per arribar a la línia d'arribada. És veritat que som ja a l'últim port, per tant aquests quilòmetres trigaran a passar. Hi ha moviment entre els favorits?
13: Encara no, segueix un grup escapat amb una mica menys de 2 minuts de marge respecte al grup principal. En aquest grup d'escapats ha aconseguit tornar a contactar, per cert, el català David de la Cruz, que s'havia tallat en el port anterior i ara mateix sí que forma part de l'escapada. S'haurà de veure si els atrapen o si tenen opcions de victòria.
1: 1:45, de nou cap a Oslo. Marc Andrés.
0: Doncs sí, mira, David, aquí caminant pels carrers d'Oslo m'he topat amb la penya Tsunami Blaugrana, que m'he informat, i bé, estic amb la seva presidenta, la Núria Sales. Hola, Núria, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
0: Bé, que sou una penya exclusiva del femení que viatgeu precisament per veure-les a elles.
14: Correcte, som la segona penya del femení del món.
0: Veu néixer el 2021, per tant, quin va ser el vostre primer desplaçament oficial com a penya?
14: El nostre primer desplaçament va ser precisament a la final de Torino, on vam perdre, però bueno, s'ha de continuar endavant. Tenim tota l'esperança posada en elles, o sigui que per nosaltres, ben endavant i amunt.
0: Però heu fet més viatges, heu viatjat a més partits, que com us organitzeu?
14: Sí, de fet també anem a quarts de final de Champions, també anem a les semifinals, evidentment. Intentem anar també a tots els desplaçaments de la Lliga, els que podem, i sí, aviam, per nosaltres és vitamina, pura vitamina, anar acompanyant aquestes noies. Ens encanta seguir el Barça femení.
0: I fora de micròfons em comentaven algunes membres de la penya que reserveu amb temps i la final del 2027, que és a Varsovia, ja ho teniu mirat tot, no?
14: Sí, de fet, un any abans de cada final, o sigui, quan, en el moment que nosaltres sabem la seu que serà la final, ja estem reservant hotel i estem comprant els bitllets d'avió. D'aquesta manera ens surt molt més econòmic que esperar a final. Què passa? Que tu diràs, però sou molt agosarades, no?, de comprar. Tenim una fe incondicional amb elles i, de fet, ho plantegem com un viatge de final de curs, que diem, o de final de temporada, de la penya, i si a sobre hi ha regal que el Barça arriba a la final, que sempre arriba, doncs perfecte.
0: I ja que parlem de final, home, estem aquí a Oslo per la final de la Champions, a unes hores de la final del partit, t'atreveixes amb un pronòstic?
14: Perfectament, serà un 5-2.
0: Doncs 5-2, que diu la Núria Sales, la presidenta de la penya Tsunami Blaugrana. Núria, moltíssimes gràcies i sort aquesta tarda.
14: Moltes gràcies, visca el Barça femení.
12: A Càceres, 7 minuts per arribar al descans, semifinals de la Copa del Rei de Futbol. Sala continua guanyant el Barça per la mínima, Barça 1, Jaén 0.
13: I al Giro d'Itàlia, 12 quilòmetres pel final, i veiem el grup principal com Afonso Eulàlio està perdent algun metre, fa pinta que no podrà conservar el liderat després de l'etapa d'avui.
12: I també tenim gol a la final de la Copa d'Escòcia, per catar el Celtic contra el Dunfermline, 30 de la primera part, Celtic 1, Dunfermline 0.
15: Tenim enquestes obertes en clau Barça femení, en clau Girona, en clau Barça femení. Us preguntem, doncs, quin és el pronòstic pel partit d'avui. Guanya el Barça clarament, guanya el Barça patint, o perd el Barça. Guanya l'opció, guanya el Barça patint, amb el 62% dels vots. Si parlem de l'enquesta en clau Girona, us preguntem o sí o no el Girona se salva o el Girona baixa. I aquí hi ha una enquesta més igualada, perquè el 57% dels vots diuen que el Girona se salva, però el 43% diu que se'n va a segona divisió.
1: Pausa i tornem cap a Oslo. A punt de sortir l'11 del Barça. La Champions busca avui les seves noves reines. El Barça busca la quarta.
3: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
17: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
16: Ostres.
17: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
3: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
18: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
19: de rialles.
20: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
21: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
22: Us esperem! Serà brutal!
3: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
23: Sou molt bona gent!
24: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
3: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
25: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Atenció, famílies! Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
26: És hora d'acomiadar la Lliga. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 9:15, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio, amb el seguiment del Girona Elx i l'Espanyol Reial Societat.
27: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
28: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
29: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
26: Barça-Lió, el millor partit d'Europa. La final de la Champions d'Oslo al Tot Gira, amb David Clopés.
1: 10:05, a les 5, la TDG amb la Sònia Gelmà al capdavant des d'aquest estadi Ullevol de d'Oslo, on Barça i Lió discutiran l'hegemonia a Europa. Ruth Vilà, ja tenim les protagonistes a l'estadi, han arribat els dos equips.
2: Sí. Sí, sí, les del Barça ja han trepitjat gespa, han estat una estona fent-se fotografies. Hem vist una imatge molt maca d'Adriana Renera amb Vicky, les dues amb els ulls tancats al mig del camp, vivint l'emoció de la prèvia del partit. Les del Barça ja són els vestidors, ara ja sobre la gespa les de l'Olímpic de Lió, també saludant i fent fotografies, i vaja, tot a punt perquè comencin ja la part de l'escalfament i totes aquestes coses abans del partit.
1: I l'estadi ja és ple o encara va arribar la gent?
2: No, a dins encara va arribar la gent. Fora sí que hi havia molta gent esperant els autocars de la jugadores, però dins encara no, la gent va arribar un poc a poc. La UEFA diu que serà això ple de gom a gom, ja ho veurem, perquè recordeu que la gent compra les entrades amb molta antelació, que no són molt cares i que a vegades algú les decideix perdre i no venir, però segur que hi haurà un ambient fantàstic aquí a Oslo.
1: I pendents dels 11 que són al caure. Mm-hmm. Mira, just a les portes de l'estadi em diu la Nàdia que el Marc Andrés té protagonista d'excepció. Marc.
0: Doncs mira, sí, David, just caminant pels carrers d'Oslo em trobo doncs, amb un home que sap el que és aixecar una Champions femenina, de fet, la primera de la història del Barça. Lluís Cortés, com estàs? Bona tarda.
30: Hola, què tal? Bona tarda.
0: No s'han passat gaires anys i aquest equip ja busca la quarta.
30: Sí, sí, que sembla que estiguem ara obligats, no?, a aixecar més Champions i a guanyar totes les finals que juguem, i és una cosa molt difícil que fa pocs anys, el 2021, quan vam guanyar la primera, semblava que era algo impossible i que semblava un èxit que passaria un cop en molts anys i que va, i ara hem mal acostumat a la gent jugant moltes finals i tenim moltes opcions de guanyar moltes finals.
0: Clar, és que són això, eh? 6 finals consecutives que encara recordo, no?, quan parlàvem de tot aquell procés que havia començat amb Xavi Llorenç, amb la professionalització de anem a guanyar la Champions o anem a guanyar una Champions, i ara és això, sembla que sigui una rutina haver d'arribar a la final i guanyar-la.
30: I és una barbaritat, i tu saps bé que tu fa molts anys que segueixes el femení i saps d'on venim i saps lo difícil que era. Quan jo començo de primer entrenador, portem 4 anys sense guanyar res, o sigui, sense guanyar ni una Lliga, només una Copa, un títol de Copa, i ara sembla que si no guanyes la Supercopa, la Lliga, la Copa i la Champions, és una mala temporada i és un fracàs. I al revés, el que ha fet el Barça aquest any ja és un èxit, només falta posar la cirereta al pastís guanyant la final de la Champions, que si la perds, també pot ser que la perdis, no? Perquè el rival també juga, el rival és un rival molt potent, i crec que serà un partit molt igualat, amb opcions pels dos costats, i tant de bo acabi de pues que el Barça pugui guanyar, i tant de bo podem portar una altra copa a casa, que seria un èxit brutal.
0: I evidentment, tu com a entrenador, doncs ens hem de fixar en les banquetes, com és la història, no? Marxa Lluís Cortés és d'entrenador del Barça, Jonathan Giraldez és d'analista, marxa Lluís Cortés del Barça, Jonathan Giraldez entra d'entrenador, i entra Pere Romeu d'analista, no? Com és la història, que esteu una mica tots juntats per aquesta posició a la banqueta.
30: Sí, sembla que és la història que es repeteix, no? Una mica, el primer entrenador surt, entra l'assistent i segueix guanyant, no? I això significa, o diu molt una mica de la idea de club, no? Que no és un club fet o una plantilla feta a base de talonari, de fitxar jugadores i de fitxar entrenadors, sinó que va molt més enllà, no? Va molt més enllà, és un projecte que fa molts anys que estem treballant d'una manera determinada, amb una manera de jugar, intentant formar les jugadores en un perfil molt concret, i crec que gràcies a això, no?, s'estan aconseguint molts èxits. També molta gent em pregunta, no?, per Europa, i com ho fa el Barça per guanyar? És que són molts anys de treball, no és una recepta d'un dia, és que són molts anys de fer les coses bé.
0: I t'he de fer dues preguntes. La primera, tu t'atreviries a dir quin entrenador veus millor o més capacitat per aquesta final, més preparat?
30: No, són perfils diferents. Jo no sé, millor o pitjor no crec que sigui bo de valorar-ho, però són perfils diferents. Un pot ser més calmat, més calculador, un altre més impulsiu, més de nervis, però crec que també s'enfronten dos models diferents i que gaudirem segur d'un gran partit.
0: I l'altre, el pronòstic sobre la gespa. Un resultat, t'atreveixes amb alguna cosa?
30: Bueno, com que ja ho he dit en algun altre lloc, jo amb un 2-2 i que el Barça guanya penals, crec que tots patirem molt, però acabarem contents i amb bon sabor de boca.
0: Perfecte, Lluís, moltíssimes gràcies i a gaudir del partit.
30: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs les paraules de Lluís Cortés, l'entrenador, ex-entrenador del Barça, campió de la primera Champions de la història del club, que avui doncs està present aquí a Oslo per veure una nova final blaugrana.
12: Recta final ja de la semifinal, de la primera part de les semifinals de la Copa del Rei de Futbol Sala. 3 minuts per arribar al descans. Continua guanyant el Barça per 1-0.
13: El Giro d'Itàlia, 9 quilòmetres pel final de l'etapa. Ines Rubio del Movistar tensant moltíssim en el grup capdavanter. Per darrere, el Bisma segueix empujant i posant en problemes el líder, Alfonso Eulàlio. Un minut d'avantatge pels escapats.
4: 2021.
5: Final a Göteborg! El Barça és campió de la Women's Champions League.
4: 2023.
5: El Barça ha acabat guanyant un partit impossible amb un 3-2 que passarà la història com a la segona lliga de campions guanyada per la Revolana.
4: 2024.
5: Ara es lliura el final i el Barça guanya la seva tercera lliga de campions. Ara sí, el Barça guanya a l'Olímpic de Lió.
4: Avui volem la quarta.
6: Doncs la guanya València, la rematada de Gileneu, gol!
4: Tot gira amb David Clubés.
1: 2021, Göteborg, 2023, Eindhoven, 2024, Sant Mamés i 2026, Ramon Samurri. Què tal? Bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda, Clubés.
1: Oslo, sí o no?
7: Sí, home, sí.
1: Sí,
7: sí, home, sí.
1: Ja has sentit que l'Escobar va narrar 3 Champions, eh?
7: Home, però Escobar és un mite, però escolta'm, aquest equip és legendari i ha arribat aquí per trencar barreres i aquesta és només una més.
1: Tu, de fet, les finals d'aquesta temporada de moment les has resolt bé, eh? És la teva primera temporada narrant els partits del Barça aquesta temporada i és la teva primera final de Champions, però fins ara el camí ha estat perfecte.
7: Sí, jo crec que fins al moment, fins avui a les 6 de la tarda, el Barça ha estat per mi el millor equip d'Europa. Una altra cosa és que avui pugui treure endavant aquest partit contra un gran rival com és l'Olímpic de Lió, i que aquestes últimes setmanes doncs poden haver canviat una mica la tendència d'uns i altres, però vaja, jo crec que la temporada del Barça fins al moment és excepcional i avui toca la cirereta al pastís.
1: Mira, jo m'he proposat desitjar-te sort i fer-ho d'una manera diferent, perquè sempre, a vegades, el narrador és l'oblidat, no? Sempre parlem molt dels equips, dels finalistes, però al final el narrador és qui ens ha de transmetre aquestes passions. I nosaltres, que ens creiem això de la ràdio, doncs volem que li vagin bé les coses al nostre narrador, que és el Ramon Samurri. Pere Escobar, què tal? Com estàs? Bona tarda.
8: Molt bé, bona tarda.
1: De narrador a narrador, eh? Tens aquí Ramon Samurri escoltant-te. Tu has guanyat 3 Champions i ho has explicat aquí en directe a Catalunya Ràdio, la TDG. Algun missatge pel Salmo?
8: Que s'ho passi bé. Que s'ho passi bé. El Salmo és molt bo. I el Salmo ho farà de puta mare. I el Salmo avui cantarà la seva primera Champions, que serà la quarta. I si Déu vol i continua fent aquesta feina, li passarà com a mi. Jo crec que no sé quants anys que vaig fer el Barça femení, l'he vist perdre 3 vegades. Vull dir, i clar, parlo de centenars de partits. 3 vegades. I la recordo, eh? L'última Champions, que per mi va ser injusta, el dia que perden contra el Madrid a l'estadi, i te'n deixo una que no la recordo, però bueno, per si m'equivoco. Jo sé que avui el Champions, el Salmo cantarà la Champions.
1: Sí, Salmo, ja ho veus, està confiat a l'Escobar.
7: No, home, l'Escobar és un tio optimista i d'aquí s'explica també el seu llegat. Saps què passa? Que jo tinc un avantatge molt, molt bona, que és que, com que l'ombra de l'Escobar és tan potent, doncs a mi sí, això...
8: Perquè estic molt gros, Salmo. Estic molt gros i faig
7: sí,
8: molt ombra.
7: Deixa't estar, deixa't estar. Aleshores, com que el llistó ve de tan amunt, diguem-ne que no hi ha pressió.
1: Escolta, Escobar, com va la vida de jubilat?
8: Bé, molt bé, molt bé. Esperant que em truqui, esperant a jugar a pitxampat.
1: És veritat, ho tinc pendent.
8: Però bé, això ho tenim bastant, bastant apagat i molt bé. La veritat és que tinc moltes coses a fer, no paro de fer merdes, i l'única cosa que m'amoïna una mica és la deixadesa que tinc amb el tema del futbol.
1: Mira, que és que t'ho volia no preguntar, perquè m'ha dit un ocellet que no mires gairebé gens el futbol.
8: Pràcticament res. És a dir,
1: ni aquest Barça de l'Alexi i l'Aitana, tampoc, eh?
8: Ni aquest, i mira que hi ha alguna jugadora, i tu ho saps, per la que tinc especial devoció, que sí, només vull que li passin coses bones.
1: La Torrejón.
8: Per exemple, eh? O l'Alexi o la Graia, però la Torrejón li tinc especial debilitat per aquest somriure que té. Llavors, només vull que li passin coses bones. Però no, per això dic que m'ho hauré de fer mirar, això, perquè no ho entenc, perquè ha estat la meva passió tota la vida.
1: Home, la d'avui la veuràs, la final, no?
8: No ho sé.
1: Ah, ostres, m'ho dic de veritat.
8: Et prometo que no ho sé. És fàcil que em posi els cascos i el telèfon i us escolti, i sí, perquè em foto molt nerviós. I em passa amb les noies i em passa amb el Girona. Amb el puto Solà, que em fa patir, que avui guanyin per la mort de Déu.
1: Mira, a veure si et convencem. Sònia Gelmà, hola, què tal, com estàs?
9: Hola, bona tarda, Pere, et trobem a faltar.
1: Això mateix, digue-li alguna guapa cosa al Pere per convèncer-lo perquè ens escolti, que escolti la TDG avui.
9: Home, perquè necessitem fortament les seves vibracions positives, perquè això sí que és el llegat que li ha deixat el Salmurri, que és, li va traslladar, tu narra com puguis, i a partir d'aquí, sobretot, molt optimista. Ja, i el Salmo, ja, aquest llegat ja el té del Pere, però en finals com aquestes que ell ja sap que nosaltres ens posem nerviosos i comencem, ai, que aquest lío és molt bo, ai, que aquestes són molt fortes, que són molt potents, espera't, que és que ara sortirà Catotó des de la banqueta. Llavors estava el Pere allà per dir... Tranquil·litat. És veritat que de les 4 va haver-hi un dia que no va acabar de funcionar, però vaja, les altres 3 tenia tota la raó del món.
1: Sí, no,
8: a veure, sí,
9: finals
8: que
9: vam narrar junts.
1: La veritat és que tens diguem-ne, vas tenir un rendiment bastant alt, eh? Vull dir, 3 Champions et vas retirar, diguem-ne, a dalt de tot lladre.
8: Sí, i em dol la de Lisboa, perquè continuo pensant que és injusta. Però et diré una cosa. Pensava amb el Lió, i l'altre dia vaig clicar al grup de WhatsApp que té la TDG, la veu de la Ruth, que sempre ens diu com hem de dir les jugadores, no? I em va fer molta gràcia i la vaig clicar. Llavors vaig repassar, diguem-ne, que tota la convocatòria de l'Olímpic de Lió. I vaig veure que Ender, que per mi ha estat una de les millors porteres del món, clar, aquesta tia té la meva edat. O Renard, que a mi em feia una por extraordinària, sempre em continua fent por, però ja no com a jugadora, saps el que et vull dir? Vull dir que tenen jugadores molt, molt, molt veteranes que per estar a aquest nivell, hosti, i després Ja sé que molta gent estarà en contra del que diré ara, però m'és igual, a mi, dels dos entrenadors, el que més m'agrada és el que tenim.
7: Molt bé. Doncs.
2: Aviam, David, Pere, jo també trobo a faltar, eh?
8: Hola,
2: aviam, David, si, aviam, David, si li agrada l'11 del Barça,
1: ah,
2: mira, perquè
1: del
2: ja
1: Barça.
2: El tenim. Amb Cata Colla a la porteria, com ja avançàvem a Catalunya Ràdio, Paredes serà avui el titular del Barça, amb Bonavalle, Irene Paredes, Mapi i Brooks. Al mig camp juga Serra Jordi, Aitana comença la banqueta, Serra Jordi titular en una final de Champions amb Patri i Alexia, i sorpresa també al davant, ho deia l'Olga fa un moment, juga Salma d'inici, Pina banqueta, juga el Barça amb Salma per la dreta, Graian per l'esquerra, Payor en punta.
1: Sònia, què et sembla?
9: Doncs mira, et diria que, excepte la Ruth, que és veritat que ella... Mira, la Ruth deia, és que jo crec que hi haurà una sorpresa i aleshores m'imagino a Aitana com a sorpresa. Doncs no, però per mi la sorpresa sí que és Salma, perquè jo crec que està en millor moment que Pina, però me la imaginava que la tindries com a arma a la banqueta per canviar una mica el partit si no t'acaba d'anar bé. I en això, en Pina em costa més. Però em sorprèn especialment aquesta titularitat de Salma Parayuelo i compta amb Serra Jordi, que amb 19 anys,
1: sí, sí,
9: en la seva primera temporada al primer equip, es planta una final de la Champions com a titular, que és, en aquest cas sí que era l'aposta que en general fèiem, que... No, que si Aitana no arribava a ulls del Pere, que és el que sembla, Serra Jordi probablement era el que més li convenia a l'equip, yeah. i qui més opcions tenia.
1: Contra el Lió dels Calés, del xec en blanc per fitxar qui faci falta, Escobar, ja veus que sembla una metàfora, eh? La jugadora del planter de 19 anys, Serra Jordi, titular.
8: Jo crec que és una bona notícia. I si l'entrenador hi creu, no seré jo qui li discuteixi. De fet, és l'únic dubte que jo tenia, i el de Salma o Pina. Jo, perquè sóc un tio antic, hagués posat a Pina, perquè quan una jugadora està tocada per la mala de Déu, doncs l'has d'aprofitar, però Salma està estupenda, és una jugadora meravellosa, però la corre és una passada. No? Si ell creu en Serra Jordi, Serra Jordi a muerte. Ja
1: doncs
8: està.
1: Serra Jordi titular. Ruth, me'l repeteixes, l'11 ja oficial del Barça per aquesta final de Champions.
2: Cata la porteria, en defensa, Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi i Brooks, mig camp, Serra Jordi, Patri, Alexia, i al davant, Graian, Bayor i Salma.
1: Molt bé, fantàstic. Escobar, tots t'hem dit que et trobem a faltar. Tu ens trobes a faltar, nosaltres?
8: A vosaltres, molt.
1: Molt bé.
8: A vosaltres, a la feina no. A vosaltres molt. A la feina, ja, que ningú no es pensi, jo
1: no,
8: què sé.
1: N'hi ha un, per cert, que ara el saludaré, perquè d'anar a publicitat, però et vol saludar, que també et troba a faltar molt, que és l'Eduard Solà. Hola, Solà!
8: Home.
1: Hola, què tal? Vols dir-li alguna cosa a l'Escobar abans d'anar a publicitat?
10: Sí, que em torni a enviar un WhatsApp quan acabi el partit d'avui del Girona.
8: Per felicitar-te, Solà. Ens feia falta això. Et recordes el menjar de l'estiu? Et vaig dir,
10: sí?
8: Tu i jo,
10: sí,
8: junts, i el Girona se salvarà. Érem els únics que hi creiem. Doncs aquesta conversa farà que avui el Girona se salvi.
1: Molt bé.
10: Ai, Escobar.
1: Ara vaig amb tu, Solà. Gràcies, Escobar, que disfrutis.
8: Adeu.
1: De la final. Que vagi
8: a
1: molt
8: bé. A vosaltres. Disfruteu
1: i
8: molt avui,
1: Sònia,
8: vinga.
1: Sònia, sentim d'aquí no res, d'aquí 11 minuts. Et passo el relleu a la TDG, d'acord? Que vagi
2: perfecte,
1: molt bé la transmissió.
2: Perfecte, fins ara.
1: Pausa,
2: molt
1: ara
2: bé,
1: venim.
2: Gràcies.
11: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
15: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
14: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
15: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
14: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
16: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
17: Sou molt bona gent!
18: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
19: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
25: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: A Lió tenen l'equip amb el millor palmarès de la història. A Barcelona tenim l'equip amb més talent del futbol europeu. I tots dos tenen una cita a Oslo. 90 minuts per decidir qui regna el futbol continental. Un enorme partidàs de futbol. Final de la Champions League femenina. Futbol Club Barcelona, Olympique de Lió. Aquesta tarda a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
3: En guàrdia, amb Enric Calpena.
11: A inicis del segle XX, un imperi europeu va ser derrotat militarment per primer cop a la història per un poble no occidental, concretament per una potència asiàtica en ascens. L'imperialisme rus i el japonès es van enfrontar a l'extrem orient en l'anomenada Guerra Russo-Japonesa de 1904, un antecedent clar de la Primera Guerra Mundial. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
3: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda. Els matins del cap de setmana, el suplement...
21: Qui t'acaba de treure la nena?
22: O sigui, jo, sobretot, però ajudant-me en Josep Maria, me la poso així i la miro, en plan, jo volia fer el xec de que tot estés bé, i jo, vale, moment, esperem a que plori o que respiri, perquè estava com amb aquest xoc, i res, va començar a plorar, i jo, vale, uf, ja està tot bé.
21: Tu paties per si no plorava de seguida.
22: Sí.
3: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
21: És el primer que penses quan veus que l'Èlia ja ha sortit i que tu ni tan sols has pogut entrar dins l'hospital, que t'has quedat a les portes de l'ascensor.
22: Sincerament, em vaig sentir com... Doncs molt bé.
23: Una heroïna, sí, sí, una heroïna.
3: Barça-Lió, el millor partit d'Europa. La final de la Champions d'Oslo, al Tot Gira, amb David Clopés.
12: A les semifinals de la Copa del Rei de Futbol Sala, descans Barça 1, Jaén 0.
13: I el Gira, un moment clau, pot ser el moment clau d'aquesta edició. Se'n va sol Jonas Vingegaard buscant el doblet, l'etapa i la general. És líder virtual perquè ja deixa molt enrere Afonso Eulàlio i ara mateix també favorit a l'etapa perquè té 14 segons d'avantatge a 4 quilòmetres del final.
1: I teniu, ja sabeu, 11 confirmat del Barça que avui jugarà amb Paredes, tal com havia avançat la Ruth Vilà aquest migdia. Paredes és titular. També juga Serra, Jordi, Aitana és suplent, Graham és titular i Salma, finalment Salma, serà la davantera, banda esquerra, per tant Pina serà avui suplent. Ruth, crec que tenim també l'11 del Lió per aquesta final de Champions.
2: Sí, sense sorpreses, amb la baixa de Diani per lesió, Eller a la porteria, a la defensa, Lorenz, Renard, Engen i Baixà, mig camp per Dumorné, Hips i Johannes, i al davant qui juga avui al lloc de Diani és Bechó, en punta Hegerberg i a l'esquerra Jules Brandt.
1: Bé, doncs 11 confirmats. Ruth, que vagi bé la transmi, ens sentim de seguida a la TDG. Fins ara.
2: Gràcies, fins ara.
1: A les 6 comença aquesta final de Champions Barça-Lió de seguida a la TDG, però ja ho sabeu, a les 9 la final de Montilivi.
24: Arnau, el troll de l'àrea gran, la penja cap al punt de parada, va de Duari, gol! Estuani fa el que millor s'ha fet. Estuani fa un patapà. Man dins l'àrea, l'envia cap a l'Umman. Gol. Gol de l'Atlètic de Madrid, pilota per la banda dreta, reclamen un possible fora de joc.
26: Crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyat.
3: L'últim capítol. Una final per seguir a primera.
1: Girona Elx a les 9, per seguir un any més a primera, el Girona avui ha de guanyar, no li va el camp més marcador, i el rival, l'Elx, l'Elx de Saràbia, també s'hi juga a la salvació. A l'Elx li val l'empat, al Girona no. Eduard Solà, què tal? Com estàs? Com estan els ànims? Bé? Millor?
10: Bona tarda. Va... Molt expectant.
1: Expectant, com tothom. On són els jugadors ara mateix? S'han concentrat,
10: doncs,
1: no?
10: S'han concentrat perquè arribaran tots junts a Montilivi amb autocar. Normalment hi van sempre quan juguen a casa amb cotxes particulars, tots hi van des de la ciutat esportiva, però avui, com que hi ha prevista aquesta arribada d'aquí una mica més d'un parell d'hores, a les 7, tothom a Montilivi, hi ha una crida de l'afició perquè a les 7 hi hagi aquesta rebuda, després que cap a un quart de 8 i 20 tothom sigui a l'estadi per començar a escalfar els ànims, que quan els jugadors surtin cap a un quart de 9 tothom ja sigui dintre de l'estadi per mirar d'empènyer l'equip que ha d'aconseguir aquesta victòria, cosa que no s'aconsegueix des de fa 7 jornades.
1: Físicament, com arriba l'equip a aquesta final? Tenim algun dubte a l'11?
10: Aquesta setmana s'ha recuperat diversos jugadors. Abel entrarà en principi a la convocatòria. Recordeu que la setmana passada ho explicàvem en Xevi que Hugo Rincón al final no va poder entrar perquè estava malalt, que Lemar estava escalfant amb un bandatge perquè tenia problemes musculars. El que passa que tenim tres jugadors molt complicats que puguin jugar com a mínim al 100%, que són Francés, Blin i Estuani. Tot i això, en el cas de Francés i Estuani, com que són cops, diguem, sí que es poden infiltrar. En el cas de Blin, serà difícil que pugui ser a la banqueta.
1: A aquesta hora queda alguna entrada disponible a Montilivi?
10: No queda cap entrada disponible. Ja des de dilluns, entrades exaurides, en principi tot ple, i com sempre diem, haurem d'esperar si algun abonat a última hora no hi va, cosa que m'estranyaria, perquè des del club s'ha fet aquesta campanya, que Montilivi sigui un infern.
1: Hi haurà afició de l'Elx?
10: Hi haurà afició de l'Elx, uns 300 aficionats de l'Elx que estaran a la zona visitant. Recordeu que, com que és un partit d'alt risc, no hi ha possibilitat que l'afició visitant estigui dins la graderia local. Això s'ha encarregat de fer-ho saber al Girona. I, per tant, un partit d'alt risc, i que veurem com acaba.
1: A banda del Girona, ja sabeu, avui més equips es jugaran la salvació. Són el Mallorca, l'Osasuna i el Llevant, també a les 9, Mallorca-Oviedo, Getafe-Osasuna i Betis-Llevant. El Girona, però, no ha d'estar pendent de cap partit perquè només li val la victòria. Que no pateixis gaire, Solà.
10: No, quan comenci el partit, no, abans sí.
1: Ens sentirem després. Gràcies, Solà.
10: Molt bé, adéu.
1: També hi haurà lluita per Europa, eh? Ja tenen la Champions assegurada, Barça, Madrid, Villarreal, Atlètic de Madrid i Betis. La Reial, com a campiona de Copa, ja té l'Europa League assegurada. I també el Celta, tot i que encara no sap si serà Europa League o Conference. Ho ha d'acabar de definir avui. Queda una plaça europea més per assignar. I aspiren Getafe, Rayo, València, el rival avui del Barça-Mestalla, i l'Espanyol, que té opcions remotes, però les té per poder jugar també a Europa. I avui també, penúltima jornada de la Primera Federació, 6:45, jornada unificada del grup 2, i els tres equips catalans, Oriol, Sabadell, Europa i Nàstic, es juguen diferents objectius.
0: Sí, però tots depenen d'ells mateixos, és a dir, si el Sabadell guanya segur que serà segon, si l'Europa guanya segur que farà play-off, i si guanyen la Ciutat de Tarragona, Camp de l'Hèrcules, se salva. A partir d'aquí, si no ho fan, hi hem d'anar a veure què fan a la resta de rivals.
1: Molt bé, doncs arriba l'hora de la TDG, arriba l'hora de la transmissió d'aquesta final de Champions, del primer platform d'aquesta jornada esportiva d'emocions fortes. És un Barça-Lió, és la millor final possible, amb una jugadora de només 19 anys, Clara Serra Jordi, titular, Aitana, de moment, a la banqueta d'inici, amb Salma Parayuelo, titular, Pina, de moment, serà suplent. Amb Paredes, titular, ho ha avançat la Ruth Vilà ja aquest migdia. Amb Graham, plenament recuperada, també titular en aquesta final de Champions, que és a punt de començar. Avui volem la quarta, el Lió vol la novena, però el Barça és ara mateix el gran rival del Lió en la lluita per l'hegemonia a Europa. Final de Champions a la TDG, i ja ho sabeu, a partir de les 9, el Tot Gira es fusiona amb la TDT per viure amb intensitat també l'última jornada de Lliga, i en especial aquesta final de Montilivi. Girona-Elx, només val la victòria per aconseguir la permanència. Ara busquem un títol, busquem la quarta. Comença la TDG.
4: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: A Catalunya Ràdio comença la TDG. TDG. La TDG. Amb Sònia Germà.

0: Bona tarda des de l'Ullevål Stadium a Oslo, on d'aquí a una hora Barça i Olympique de Lyon reeditaran la final de la Champions d'ara fa dos anys. Després de la decepció de Lisboa, el Barça tornarà a intentar de nou sumar la seva quarta Champions. Al davant, però, un rival que en té 8. L'empresa no serà fàcil. Göteborg, Turí, Eindhoven, Bilbao, Lisboa i ara Oslo. 6 finals consecutives en presència del Barça. En 3 de les 5 anteriors ocasions, el Barça es va proclamar campió. De maneres molt diferents. A Göteborg, al minut 36, ja n'havien fet 4. A Eindhoven, al 37, en canvi, perdien per 2-0 i va tocar remuntar. I a Bilbao, el 0-0 es va mantenir fins al 63, fins que Aitana Bonmatí va avançar el Barça i ja el 2-0 va arribar el temps de descompte, el temps afegit, amb gol d'Alexia. Veurem si avui el Barça suma la quarta o és el Lió, que passa a engrandir la seva història amb la novena, que es diu, com dèiem, molt ràpid. Aquí a l'Ullevål Stadium, al meu costat, el Ramon Salmurri. Salmo, hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Comentàvem ara el Tot Gira, primera final que narres, no et posarem pressió. El Pere tenia una estadística de 3 de 4. Per tant, veurem com funciona com que, avui el talismà Salmurri.
1: Com que qualsevol comparativa amb l'Escobar sortiré perdent, no m'ho miro des d'aquesta òptica, sinó des de la il·lusió i l'oportunitat, i això és el que té avui el Barça en aquest cos a cos amb l'Olímpic de Lió.
0: Bones sensacions, eh?
1: Sí. Jo sóc, detecto cert nerviosisme, diguem-ho així, en aquestes hores prèvies al partit, però jo tinc confiança en el Barça. Insisteixo en el que t'he vingut dient ja des de fa molts dies, que per mi, fins al moment, el Barça ha estat el millor equip aquesta temporada d'Europa.
0: Qui no estigui nerviós abans d'una final és que potser no té sang. Ara et punxarem a veure.
1: No, els nervis i la pressió sempre són bons, però s'han de canalitzar de manera positiva, i que puguis estar més o menys nerviós no vol dir que no hagis de tenir confiança en les teves opcions i en el que aquest equip pot exhibir avui.
0: T'imagines gaire gols o més patiment que gols?
1: Jo crec que hi haurà moments per tot. Moments de dir, és que ara pots fer escletxa, pots obrir el marcador, pots fer una mica de sang, i també hi haurà moments on tocarà patir, on tocarà saber gestionar el momentum, que diu Hansi Flick. Doncs això avui també passarà aquí a Oslo.
0: Apareixen ara les porteres, diria que són les porteres del Lió, ens ho confirmarà la Ruth Vilà, que tenim també ben pendent, com sempre, en el seu cas, de tot el que passa arran de gespa. Ruth Vilà, hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Són les porteres del Lió, eh?
2: Sí, la titular, que ha sortit amb una bona embranzida, i un grupet d'aficionats de l'Olímpic de Lió que són darrere just d'aquella porteria, que cridaven i animaven les seves jugadores.
0: Tenim ja els 11 de Barça i Lió. Començarem pel del Barça. Ja avançaves al migdia que Irene Paredes seria titular i teníem un parell de dubtes més ja resolts.
2: Sí, i resolts amb certa sorpresa, perquè al mig del camp finalment Serra Jordi és a l'11 i Aitana començarà el partit des de la banqueta. I al davant teníem el dubte entre Salma i Pina, doncs Salma és avui a l'11. Per tant, Romeu repeteix l'11, que va disputar la tornada de les semifinals contra el Bayern amb Català, porteria amb Bona, Paredes, Mapi, Brooks a la defensa, Serra Jordi, Patri, Alexi al mig del camp i al davant Graham, Payor i Salma.
0: I pel que fa a l'11 del Lió?
2: Doncs poques novetats, una obligada, la de Diani, que és baixa per un problema al genoll, i entra en el seu lloc Beixó. La resta, les que han jugat més aquesta temporada, Mendler a la porteria, Lorenz, Renard, Engen i Baixà en defensa, Dumorné, Hips i Johannes al mig del camp, i al davant entra Beixó, que jugarà amb Hegerberg i Brandt.
0: De seguida comentarem aquests 11 amb el Gerard Autet. Pel que fa als 11 de fa dues temporades, m'he fixat en el de fa dos anys i pensava, em trobaré moltes més jugadores del Barça titulars d'aquest any que avui repeteixen que no pas del Lió, i m'ha sorprès que són 5 per banda les que repeteixen, és a dir, el Barça, per absències, per baixes, però també per canvis en el seu equip, doncs hi ha jugadores que entren avui en aquest 11 que no hi eren ara fa dos anys, 5 per banda. Deia que de seguida el comentarem. Per cert, he fet bé de posar-me la tèrmica, perquè es preveia que a aquesta hora, a les 6 de la tarda, No, a les 5 de la tarda tindríem sol
1: no
0: aquí al Lulebol Stadium.
1: No
0: i ara
1: mateix,
0: no, com a mínim no, ha, no fa sol.
1: No, el temps està com la final. O sigui, pot decantar-se cap a la pluja o pot decantar-se cap al
0: veritat,
1: sol.
0: Perquè fa 10 minuts plovia
1: per tant,
2: i ara... fa mitja hora feia un sol espaterrant. I jo quan he sortit he pensat, ostres, no, no veurem bé l'estadi. Quan sí, surten a escalfar-se les porteres del Barça, la primera catacoll que saluda el públic i podeu sentir ja l'afició blaugrana com anima catacoll. Doncs fa mitja hora sol, fa 10 minuts pluja i ara està ben tapat.
0: S'ha de dir que després anirem amb el Marc Andrés, que ha estat copsant l'ambient d'Oslo durant tot el dia, però ja només en la sortida de les porteres d'un equip i un altre. De moment, a dins de l'estadi, el Barça goleja. De moment, després ho veurem. Va, anem cap a l'estudi.

0: com sempre, la Sònia Olear. Sònia, hola, bona tarda.
1: Molt bona tarda, com esteu?
0: La Sònia és el termòmetre de la TDG. En funció del que ja diu, veiem cap on anirà el partit. Avui t'has llevat també amb nervis, com nosaltres, o tu estàs més tranquil·la, això ho veus clar?
1: Jo estic més tranquil·la perquè m'he llevat amb sol, cosa que vosaltres, pel que tinc entès, no. Que fa una estona he vist que plovia a bons i a barrals, possible?
0: Sí, sí, però això és com canviar d'un moment a l'altre, i ja et dic que ara jo començo a veure que el sol pot acabar apareixent en aquesta final.
1: Ah, doncs és que fa una estona tenia posat un canal intern i he vist que plovia, vaja.
0: Era així. Fa 10 minuts estava plovent aquí mateix.
1: Sí, bé, sí. Doncs no, estic tranquil·la, però amb molta prudència,
0: Doncs molt bé, amb prudència com tothom, perquè això ho vam aprendre sobretot l'any passat. Anàvem molt de favorites a la final contra l'Arsenal i vam començar a veure ja durant el partit que allò no rotllava com esperàvem. Aquest any el rival ens ajuda a pensar ja d'inici que pot passar qualsevol cosa en aquest partit, que la cosa està molt 50-50 i aquell tòpic de decidiran els detalls aquest cop sí. Sònia, avui la final la podrem sentir a la TDG aquí a Catalunya Ràdio, però També la fa TV3,
1: i això ja sabeu què vol dir, que podeu buscar l'opció del dual i així sentireu en perfecta sincronia la transmissió del Salmurri amb les imatges que veieu per la tele. Si hi ha algun petit problema d'ajustament, ens ho feu saber i ràpidament els nostres companys del control central, que són molt bons, ho arreglaran com sempre.
0: Segur que clavarem la sincronia perfecta perquè, si voleu veure el partit per televisió, ens pugueu seguir a través del canal dual. I Sònia, tu ets la portaveu dels nostres oients. No sé si ja hi ha nervis, si vols fer algun tipus de crida.
1: Bé, recordeu que podeu seguir el partit al Twitter de la TDG-oficial, que podeu enviar els vostres comentaris, però el més important de tot és que avui, ja fa dies, tenim un regal enorme, un regal que em fa molta pena deslliurar-me d'ell, la veritat.
0: És un regal, Sònia, que ha viatjat fins a Oslo.
1: Exacte.
0: A més, encara pot tenir...
1: Encara ens el podem quedar,
0: més,
1: el regal.
0: Més significat.
1: Encara ens el podem quedar.
0: A veure si no torna. No, tornarà. No heu de patir, tornarà.
1: Doncs...
0: Digues,
1: tenim aquesta samarreta d'Alexia, recordeu, amb el logo de la Champions, signada per la mateixa Alexia, i diu: visca el Barça sempre. Teniu un tuit fixat al Twitter del Tot Costa, on encara teniu uns minuts, afanyeu-vos per dir la vostra, per enviar un missatge a Alexia perquè no marxi, o perquè es quedi, o perquè faci el que faci, el que li vulgueu dir a Alexia. Aquest és el missatge que heu d'escriure, i també ho teniu al Twitter de la TDG. Per tant, encara queden aquests petits minuts per aquest superregal, aquesta samarreta signada per Alexia, que algú de vosaltres, he de dir, que m'ha donat feina, perquè hi ha molts missatges.
0: És que és un tros de regal, eh?
1: Sí, sí, home. Moltíssims missatges.
0: És que és un regal...
1: Tinc molts dilemes, perquè tots m'agraden. T'has
0: d'acabar de decidir.
1: I, clar, m'haig d'acabar de decidir.
0: Potser aquell missatge que arriba al Tibora t'arriba al cor, que és que...
1: Bé, podria ser. Mira, jo encara no he decidit res. N'hi ha 3 o 4 que els tinc aquí que ja m'agraden, però estic oberta al que pugui passar fins d'aquí una estona.
0: La Sònia és com una mica com l'Alexia, que decidirà a última hora, que ho té la decisió gairebé presa, però encara pot canviar alguna cosa. Després parlarem d'Alexia, però clar, és que aquest regal, que ja és molt important, encara pot adquirir més importància i més significat si avui el Barça guanya la Champions, perquè serà una samarreta signada en els dies previs a la Champions. I en funció de la decisió que prengui Alexia, ja ni us explico la rellevància que tindrà aquest regal que tenim per a algú de vosaltres, que ja sabeu que més enllà de si opteu o no el regal, volem saber quines sensacions teniu prèvies als partits i durant el partit, que us acompanyarem en el patiment o en el gaudi d'aquesta final. Al marge d'aquesta final de Champions, tenim en joc a Càceres la semifinal de la Copa del Rei de Futbol Sala entre el Barça i el Jaén. El Francesc Ripoll l'està seguint. Francesc, hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Situa'ns, com va aquest partit?
2: Doncs mira, li acaben d'empatar el partit al Barça. Barça 1, Jaén 1. Som al minut 5 de la segona meitat. El Barça, que s'ha avançat a la primera meitat, estava sent superior, però ara l'equip andalús acaba de fer el gol de l'empat a 1. Queda un munt, queden 15 minuts. A la final ja espera el Cartagena, que ha guanyat aquest matí la seva semifinal.
0: Amb el Francesc. Per tant, estarem pendents d'aquests minuts finals. bé, ens vas dient a partir de que hi hagi passin coses rellevants en el partit, i de seguida també connectarem, com dèiem, amb el Marc Andrés des de la rodalia d'aquest Ullevol Stadium. Però abans encara hem de presentar la resta d'aquest equip de luxe que us explicarem la final de la Champions. Amb nosaltres també el Gerard Autet. Gerard, com estàs?
3: Bona tarda, com esteu tots?
0: Doncs bé, a mesura que
3: s'acosta la tèrmica, t'has posat la tèrmica?
0: Sí, m'he posat perquè inicialment t'haig de dir que havia estat prudent a no posar-me-la perquè esperava sol, però quan hem arribat a l'estadi plovia, tot i que ara s'està aclarint.
4: Ara intenta sortir el sol, d'aquests nuvolots que tenim aquí.
5: Acabarà amb un problema amb la tèrmica.
0: No passa res, no seria la primera vegada, jo sempre m'abrigo de més, i si hem de passar una miqueta de calor, millor que no passar fred. I estem bé aquí amb 19 graus ara mateix.
3: Home,
0: un ambient
3: 19 graus i en tèrmica, és que és molt bèstia, això.
0: 19, igual, potser sí, una mica més. La sensació potser és una mica inferior, perquè ha plogut tot el dia. Però sí, vaja, estem per aquella temperatura. I un escenari espectacular.

0: mica més a prop perquè el desplaçament hagués estat més massiu, però clar, la UEFA no pot decidir en funció... Jo crec que ja ho podien començar fet. Després de 6 finals, home, el Barça hi arriba segur, però és possible que en els pròxims anys no passi sempre i, per tant, busquen també alternatives. Gerard, analitzarem ara de seguida els 11 del Barça i de l'Olímpic de Lió.
1: Alguns xiulets a l'estadi perquè comença a escalfar-se l'Olímpic de Lió, salten les jugadores a la gespa, aplaudiments a aquesta graderia que hi ha just darrere de la porteria on s'escalfen les jugadores franceses i algun xiulet de la resta.
0: Deu haver-hi una part d'afició neutral, però jo ara mateix diria que són 2/3 pel Barça, una mica de neutralitat i menys d'un terç de l'Olímpic de Lió. Aquest gol, que és veritat que és molt animat del Lió, però força més animació blaugrana fins al moment. Gerard, deia que en general, després d'haver vist els 11, ara els analitzarem en detall, però vull una opinió més genèrica. Tens bones sensacions o estàs espantat?
2: Tinc bones sensacions. A mi, personalment, l'11 m'agrada. Porto gairebé defensant-lo una setmana, gairebé, excepte Salma i Pina, que tenia molts dubtes, a mesura que evolucionava la setmana. En alguns moments havia pensat més en Pina, però Salma, l'11, veig que té...
3: De fet, Autet la va clavar, eh? O sigui, sí. L'aposta d'Autet va ser per Salma i va ser per Serra Jordi.
2: Gràcies, Salmo, gràcies.
3: Sí, les coses com siguin. Sí.
2: Sort que tu m'ho dius, perquè si no... només passen facturetes negatives,
3: sí,
2: Salmo.
3: Ja m'ho conec, això.
0: Al detall hi vull entrar més tard, però ara li he demanat una opinió genèrica, però no pot. El Gerard ha d'anar que Serra Jordi, que la seva aposta... Doncs, sí.
2: No.
0: La tindrem a l'11 i la gaudirem, clar que sí.
2: Jo tinc bones sensacions perquè també penso que és el millor 11 que pot fer. A part, hi ha jugadors que poden tenir el cert impacte a la segona part, com pot ser Pina en molts moments, uns minuts importantíssims que li doni el físic d'Aitana, per exemple, també és un punt important a tenir en compte. Jo crec que, per exemple, la presència de Graham, que avui estarà, jo crec que molt, molt motivada per on juga, que es va doncs, criar aquí al costat just d'aquest camp, al barri, just del costat a pocs metres d'aquí, doncs un al·licient més. Per part de l'Olímpic de Lió, jo crec que també és el millor 11 que podria fer, excepte Diani, que és baixa, substituïda per Beixo. La resta són totes les que s'esperaven, amb Hibs, amb Joanes, amb Dumorné, al mig del camp, aquest mig del camp físic que també té capacitat per associar-se, ha millorat molt l'associació. Bé, és que és un gran partit, és que és el millor partit que es pot veure ara mateix, el millor partit possible, per tant, anem a disfrutar-lo i intentar, doncs,
0: sí,
2: evidentment,
0: que el Barça... Sí, però no m'ha respost la pregunta de si estàs espantat o...
2: No, sí que té respost. No, estic més positiu que espantat, sí, jo crec que...
1: D'acord.
2: Sí.
1: Ara hi ha hagut una abraçada just a la zona de l'àrea tècnica entre Marc Vivés i Jonathan Giraldez, s'han creuat, segurament ahir potser es van trobar en algun moment, recordem que són molt amics Vivés i Giraldez i que just quan Giraldez tornava ja cap a la zona de vestidors hi ha hagut aquesta abraçada amb Vivés.
0: T'haig de dir que en aquests moments previs a la gespa, que a vegades veus coses que poden ser significatives, quan les jugadores s'han sortit a escalfar-se, ara ja fa... escalfar-se no, a veure aquella inspecció de camp que fan quan encara no s'han vestit de curt i miren cap a l'estadi, he vist una conversa de Quica amb Vicky, que l'agafava, jo crec que elles ja sabien l'11, per tant, Quica sabia perfectament que cap de les dues jugava d'inici, però li senyalava cap a la porteria i a mi em feia la sensació, la típica conversa, saps, que li dius, imagina't que aquí quan entris a la segona part, perquè Vicky anava rient i li estava explicant com marcaria el gol Vicky. Ja sabem que Quica és molt important també fora del camp i veurem si és premonitori aquesta conversa, si fos així ja li preguntaríem. Us haig de dir que jo tinc sensacions similars a les de fa 2 anys i allò va acabar bé, per tant, jo estava espantada fa 2 anys i ara ho continuo estant quan veig aquest potent Lió que a mi m'havia semblat, i és el que m'ha semblat aquesta temporada quan les he vist, que no juga bé a futbol o no juga tan bé a futbol com el Barça, i això ho continuo mantenint, però que és inevitable que saber que són molt bones futbolistes i que tenen molt millor plantilla,
2: Sònia, no,
0: és a dir, banqueta, que el Barça.
2: Sí, no juguen tan bé com el Barça, perquè el Barça necessita molt la pilota, però l'Olympique de Lió no necessita tenir tant control i pot ser perillós igualment amb transicions molt potents, sí, perquè té jugadores molt, molt ràpides, per exemple, i jugadors que poden impactar també a la segona part, com Chawinga, que no juga ni en l'11, per exemple, però són jugadores físiques.
1: És que Chawinga és a la banqueta, eh?
0: Sí, imagina't com van de sobrats, eh?
2: Exacte,
0: Chawinga
2: clar.
0: Chawinga és a la banqueta. I Katotó.
2: I Katotó.
1: Ells podrien dir que Aitana és a la banqueta, no?
0: També,
1: però,
0: clar,
1: és un tema diferent. És diferent, sí.
2: I Pina.
0: Bé, Chawinga tampoc arribava al 100%, no? Aquesta
1: però els últims partits sí que hi ha estat jugant. Jo crec que ha preferit bé això perquè és més semblant al que ja tenia ara. Aplaudiments a l'afició del Barça quan surten les jugadores de Pere Romeu a escalfar-se. Aplaudiments també de les jugadores que retornen, Graham, Paredes, aplaudeixen al públic de l'Ulebol. que el veiem

0: Moltes ganes de veure aquesta final.
1: La primera a sortir corrents ha estat Payor, molt animada, que té molt present el comentari del Costa ahir, en saber que Payor ha perdut totes les finals de Champions
0: cinc,
1: que ha jugat.
0: Cinc finals.
1: Només una en el Barça, cal dir, i avui trencarà aquesta ratxa i
0: segur.
1: Mirarà cap a la graderia i li dirà al Costa, estem aquí callant boques.
2: És que el Costa, el Costa des de que no hi ha Oshoala, tot li sembla malament.
1: El Costa, que és aquí a la tribuna i després del partit el
3: saludarem. Sí, en línies generals, el Costa tot li sembla malament sempre. El que passa és que puntualment hi ha certes escapatòries.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 6 de la tarda. Ja tenim les jugadores del Lió i del Barça escalfant-se. Encara hem de connectar amb el Marc Andrés. Hem de saludar, evidentment, el Joan Fàbregas. També la Ors ens ha de venir a parlar del Lió. I parlarem una mica més d'aquest 11, que només hem fet un petit tastet dels 11, perquè el Gerard ens hi ha portat. Però la idea era que féssim un comentari una mica més genèric. I ara ja sí, ens centrarem en analitzar aquests 11 amb les respectives sorpreses. Fem aquesta pausa i en parlem de tot plegat. Tenim temps d'aquí a les 6.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
5: Pol Zalum, en Big Man, Ingrid Rubio, els germans Torres i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Busquem els millors concursants preparats per a superar tots els reptes més curiosos. I crec que els tenim.
7: Això ho haurem de veure. Que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
6: Ara sí que ho tenim tot.
5: Influencer, avui, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
8: Te reto a una semana entera sin carbohidratos para quedar irreconocible.
9: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes, lo primero que haría es entrar en un déficit calórico.
10: El menú del caníbal, el perill de les dietes restrictives per aconseguir cossos extremadament prims.
11: Perquè hem d'estar feliços i sentir-nos bé amb el nostre cos sense sucumbir a la dictadura d'aquests cossos hiperextraprims, que aquests no són sants.
12: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
13: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
14: Com més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses. És el cas del Vesuvi.
13: Aquest diumenge, el vulcanòleg català a Roma, Ivan Sunyer.
15: Una entrevista vas aconseguir.
14: Sí, no em van agafar. I en aquest moment va ser que vaig decidir, saps què? El planeta no està tot en crisi al mateix temps, però tant hem de marxar.
15: És a dir, la mirada és global.
14: Clar.
13: El divan, el valor de la conversa.
14: El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta, per un munt de factors, la humanitat està accelerant aquest canvi. Que hi ha canvi climàtic és obvi.
13: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
4: La TDG.

0: Som a la TDG, som a Catalunya Ràdio i a les 6 començarà aquesta final de la Champions aquí a Oslo, aquesta final entre el Barça i l'Olympique de Lió. Ruth, recordem els 11.
1: El Barça jugarà amb Cata a la porteria, amb Bona, Paredes, Mapi i Brooks a la defensa. Serra, Jordi, Patri, Alexi al mig del camp i al davant Graham, Payor i Salma. L'Olympique de Lió amb Endler a la porteria, Loren, Renard, Engen i Baixà a la defensa, Dumorné, Hips i Johannes al mig del camp, Beixó, Hegerer i Brandt.
0: Surt tímidament el sol aquí a l'Ullevål Stadium, aquí ara mateix una mitja entradeta, ja va entrant l'afició, es va omplint a poc a poc i pendent de l'entrada dels aficionats hi tenim el Marc Andrés, que ha voltat durant tot el dia per Oslo. Marc, com pares?
2: Hola, bona tarda, doncs estic just a l'exterior de l'Ullevål Stadium ara mateix.
0: Doncs i què veus per aquí? Hi ha molta gent entrant ja?
2: Mira, només faré una cosa, tinc uns aficionats ara mateix aquí al costat i només faré una pregunta. I ja després explico per què. Què passaria si aquest Barça-Lió acaba als penals?
3: Confiem en la Cata. Ens pagaria un petit infart, però confiem en la Cata.
2: Mira, aquí tinc al costat la Tània, que és just de Pòrtol, que és del poble de la Cata. M'he coincidit amb un grup d'amics de la Cata que venen específicament a veure-la. Vam dir al Tot Costa i a Catalunya Ràdio fa unes setmanes que la samarreta de la Cata, malauradament, no està en venda, però tots ells van vestits per l'ocasió, eh? Tots ells amb la samarreta de la Cata per animar la portera del Barça, i això, petit infart si el partit va penals, però confiança plena en la portera del Barça.
0: D'on l'han tret, a la samarreta, doncs? Els hi ha regalat la Cata?
2: Mira, demanarem que expliquin una mica l'anècdota de com heu aconseguit la samarreta de Cata Coll, vosaltres, que la teniu i que veniu preparats amb ella.
3: Doncs en espiral, com bé has dit, no? Som de Pòrtol, som veïnats i amics d'ella, i ja que no la podem comprar, Nike, molt malament, Barça, fatal, llavors li hem hagut de demanar. Catalina, volem anar vestida a tu, volem donar suport, i ha fet aquest favorazo, aquest regalazo, i estem aquí tots igual, vestits, em donen suport.
2: És el dubte, no? Si Cata és millor sota pals o regalant samarretes. Aquí està la diferència. Però sí, a l'ambient aquí, més enllà d'aquest grup d'amics de la Cata que m'he trobat aquí a fora a l'estadi, l'ambient està sent molt bo. La veritat és que activament van venint aficionats i aficionades per entrar aquí a veure l'estadi, i és veritat que vosaltres dieu que ara dins hi ha una mitja entrada, però la gent no para d'arribar, no s'atura, i jo crec que s'omplirà i tindrem molt bon ambient per, espero, veure una porteria zero del Barça, i si no, una bona, molt bona actuació sota pals, i sobretot que el Barça guanyi la Champions.
0: Doncs bona troballa la del Marc Andrés amb aquests aficionats, amb aquests amics de la Cata Coll, que venen tots vestits de la portera del Barça, però que els hi ha hagut de facilitar ella perquè no es comercialitza la samarreta de la portera del Barça, quan és una de les jugadores més carismàtiques, sens dubte, d'aquest 11. Segur que Nike en pren nota després d'aquesta final. Vaja, els últims anys ja ho hauria d'haver apuntat, però pel que sigui la logística, les botigues del Barça, els estocs sempre acostumen a quedar curts, i no acabo de saber mai qui és que fa una mica el garrepa, si és Nike o és el mateix Barça, que no s'acaba d'atrevir a fer una comanda important.
1: Això va passar amb Mary Earps, amb la portera d'Anglaterra, després que guanyessin, crec, l'Eurocopa, i va haver una campanya important a Anglaterra fent pressió perquè es fessin samarretes o equipament de Mary Earps, i finalment el van acabar fent la marca comercial, i crec que en aquelles setmanes va fer un rècord de vendes espectacular.
0: No, jo interpreto que, òbviament, hi ha moltíssima més gent interessada en la samarreta de camp que en la samarreta de la porteria. Però en aquest cas és veritat que el que deia, que Cata Coll té molt carisma,
1: sí,
0: i probablement en tindrien bones vendes. Però vaja, segur que si parlem amb qui pren la decisió ens explica, mira la diferència, és que no ens surt a compte fer una tirada molt gran o el que sigui, llavors s'esgoten, i un cop s'esgoten ja no tens oportunitat de fer-ne de noves.
4: Saps qui té carisma també, Sònia? Qui? Els entrenadors del Barça i de l'Olympique de Lió. Si et sembla, ja podem sentir a Pere Romeu als micròfons de TV3 amb la Laura Brugué.
5: Al costat de l'entrenador del Barça, de Pere Romeu. Pere, molt bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Queden pocs minuts perquè comenci ara sí aquesta gran final de Champions. Sensacions, Pere?
6: Bé, molt content d'haver pogut arribar fins aquí, molt content d'haver pogut arribar amb mèrits, et diria, no? Perquè crec que hem fet molt bona fase de grups, hem fet bons quarts de final, hem fet bones semifinals, super, super motivats pel partit d'avui, ho donarem absolutament tot.
5: És una gran notícia, ara salten les jugadores, és una gran notícia poder comptar avui amb Irene Paredes i Gray amb l'11 titular?
6: Sens dubte, som part fonamental cadascuna amb les seves coses i amb les seves virtuts i defectes, però són part fonamental de la columna vertebral d'aquest equip, així que mort amb elles dues.
5: Ahir et vam veure a l'entrenament que feies un discurs al final, enrotllant el centre. Aquest matí o al vestidor els has fet algun altre discurs, algun missatge d'aquests motivacionals?
6: Sí, sens dubte. Crec que avui és molt important jugar, tenir el cap fred, jugar amb el cor i la passió que és ser jugadora del Barça i entrenador del Barça i poder gaudir d'aquestes finals, però hem de jugar molt de cap, hem de fer un partit molt, molt, molt, molt, molt perfecte i en aquesta línia anirem.
5: S'ha comentat molt en aquests dies previs que si amb Jonathan Giraldez us coneixeu, que a més Jonathan Giraldez coneix molt el Barça perquè fins fa 2 anys hi era, creus que realment això pot ser un avantatge per a ell i a Lió o sobre el terreny de joc això no és cap avantatge?
6: Nosaltres també el coneixem a ell.
5: Molt bé, escolta, què significaria guanyar aquesta quarta Champions?
6: Super il·lusionat, super motivat, crec que estem fent molt bona temporada, la gent està molt contenta, s'està entrenant molt bé, s'estan fent coses molt ben fetes perquè crec que hem crescut molt a nivell de joc. Si guanyem avui, crec que tindrà molt de mèrit el que hem fet.
5: I aconseguir 4 títols de 4 en joc, què et sembla?
6: Home, increïble, no es pot demanar més. Si és en bon joc, si és en bon futbol, si és seguint jugant amb equip, seria magnífic.
5: Fantàstic. Pere Romeu, que vagi tot molt bé. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs aquesta... Digues.
0: No, deia les paraules de Pere Romeu a la companya Laura Brugués. És un dels atractius d'aquesta final, el duel a les banquetes. Ara sentíem que Pere Romeu, òbviament, recorda amb certa estima el seu pas amb Jonathan Giraldez, i una altra cosa és el que pugui passar avui. I no sé, Sònia, si podem sentir també...
4: Sí, també podem sentir a Jonathan Giraldez, l'entrenador de l'Olímpic de Lió.
5: Al costat de l'entrenador de l'Olímpic de Lió, Jonathan Giraldez. Jonathan, molt bona tarda.
7: Bona tarda.
5: Queden minuts perquè comenci aquesta final. Sensacions ara mateix?
7: Molt content, amb moltes ganes de jugar aquesta final. Crec que són els 2 millors equips d'Europa ara mateix. Crec que serà un gran espectacle perquè hi ha molta qualitat als 2 equips i segurament per model, amb intenció de tenir la pilota, amb intenció de crear moltes oportunitats, crec que serà un gran espectacle.
5: Un gran espectacle. Vas dir aquesta setmana en alguna entrevista que la clau seria qui tingui el domini. Passa per això la victòria d'avui, per qui tingui el domini?
7: Sí, al final nosaltres tenim una molta variabilitat dins de les nostres possibilitats per atacar. Ens agrada tenir la pilota, ens agrada atacar amb pocs passes, ens agrada transitar, ens agrada, ens sentim còmodes realment en moltes situacions diferents del joc. Al final és on tenim els espais per poder atacar. Crec que avui hi haurà una mica de tot, perquè realment l'altre equip intenta tenir la posició de la pilota. Crec que hem d'estar perfectes defensivament, però després en pilota tenir la visió i la qualitat suficient per poder crear ocasions de perill.
5: Ahir et vam veure l'entrenament com estaves una bona estona, 10-12 minuts, fent una rotllana, parlant amb les jugadores. Abans de saltar la gespa al vestidor, els has dit algun missatge, els donaràs algun missatge, ets d'entrenador de missatges?
7: Sí, jo crec que trobar l'equilibri entre la part futbolística i la part emocional. I amb l'experiència em diu que moltes vegades hi ha molta excitació, no?, per voler guanyar aquest títol. Per tant, és important comprendre que el més important és el pla de partit i després posar el teu millor, i cada jugadora ha de trobar el seu equilibri per intentar fer un bon partit. Crec que hi ha moltes coses que ens motiven per jugar en aquesta final i volia parlar amb elles per transmetre des del cor com ens sentim en aquest moment, lo privilegiats que som, i que no és suficient arribar a la final. Volem arribar a la final i guanyar-la.
5: Jonathan, et fa il·lusió? Què representa per tu enfrontar-se al Barça, un club que t'estimes moltíssim, també? Què et representa?
7: Sí, és un privilegi. Crec que ho he dit moltes vegades. Normalment se parla de la part més dolenta, però per mi és un privilegi el fet de tenir la possibilitat de jugar contra el Barça. La meva primera vegada a la vida, és el millor club del món, tenen probablement les millors jugadores a la seva posició. És un repte majúsculo, perquè al final hi han hagut molts partits aquesta temporada, hem arribat aquí perquè ho hem merescut, però ens queda l'últim equip, el més important, el de més nivell, i hem de fer un partit perfecte per guanyar avui.
5: Fantàstic, Jonathan Giraldez, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
7: Gràcies, que gaudiu el partit.
0: Les paraules de Jonathan Giraldez, l'extècnic del Barça. Ara fa 2 temporades va guanyar una Champions amb el Barça, precisament contra l'Olímpic de Lió. Jo crec que ens ha donat alguna pista del que podem veure sobre la gespa avui. Ens agrada transitar i també ens agrada controlar, i hi haurà de tot. Per tant, el Lió, que quan vegi que pot atacar el Barça en transició, no ho dubtarà. i també intentarà tenir la pilota en alguns moments del partit. Veurem si ho aconsegueix, perquè efectivament el Barça és probablement el millor fent això, quedant-se la pilota. Ara ho comentarem amb l'Autep. Abans ja hem comentat els 11 del Barça. Ruth, recordem-los.
1: El Barça amb Cat a la porteria, amb Bona, Paredes, Mapi, Brooks a la defensa, Serra, Jordi, Patri, Alexi al mig del camp i al davant Gray, amb Payor i Salma.
0: I pel que fa al Lió?
1: Enler a la porteria, amb Lorenz, Renard, Engen i Baixà a la defensa, Dumorné, Hips i Johannes al mig del camp, Beixó, Hegerberg i Brandt.
0: Aquestes són les 22 jugadores que partiran d'inici en aquest partit i seran arbitrades per una sueca. Joan Fàbregas, hola, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Avui xiula Tess Olofsson.
8: Sí, un àrbitre. Sí, té 38 anys, és sueca, un àrbitre amb moltíssima experiència, ha xiulat Mundial, ha xiulat Eurocopa, ha xiulat Jocs Olímpics, i que la recordareu perquè ens la vam trobar en el Chelsea 1-Barça 1 de la fase de grups, i per tant jo crec que és una àrbitre adequada per aquest partit, que sabrà prendre les decisions adequades i sobretot controlar el partit. És un partit on els nervis formen part també de l'espectacle, i per tant jo crec que no s'ha de patir en principi al veure la designació. A més, al VAR hi haurà un belga, Bram van Dres, un àrbitre que també anirà al Mundial d'aquest estiu. Per tant, en teoria, aquesta xarxa de seguretat que hi ha a la sala VAR aquesta vegada és de plenes garanties.
0: Doncs avui confiats amb aquesta àrbitre que deia la Ruta aquest migdia, que és policia,
1: sí,
0: de professió.
1: Sí, va ser futbolista professional i després policia, sí.
0: Ja hi té relació una mica amb una cosa amb l'altra,
8: és que
0: no?
8: Hi ha molts àrbitres policies,
1: sí.
8: No sé si és perquè és una figura molt relacionada amb l'autoritat, potser.
0: Exacte, us agrada.
8: Però jo et diria que de cada tres, ben bé, que dels que jo conec, un és policia, així que no em resulta gens estrany.
0: No has vist encara aquest camí clar, tu, eh?
8: Perdona?
0: No has vist aquest camí clar, dic, el de policia.
8: Bueno, ja veurem, la vida és molt llarga.
0: La vida és llarga.
8: A la vida mai es pot dir que no, tu. M'agrada manar i, per tant, no descarto res.
0: Tenim el Francesc Ripoll pendent de la semifinal de la Copa del Rei entre el Barça i el Jaén. Francesc, sí. Com està la cosa?
9: Mira, arribem a la recta final del partit. Falten 6 minuts per arribar a la final i ara mateix aniríem a la pròrroga perquè el Barça i el Jaén empaten a 2. Abans explicàvem l'empat a 1, doncs en res, en 30 segons hi ha hagut un gol del Barça i un del Jaén. Per tant, semifinal, una altra vegada igualada. 5:42 per arribar al final del partit.
0: Ara estan cantant els 11... Això que sentíeu era l'11 del Barça i queda clar que hi ha molta animació aquí a l'estadi. L'11 titular del Barça i ara faran el mateix amb el Lió. Presentant l'equip de luxe habitual, ens falta una peça que també ens acompanya a les prèvies. Hi havia una prèvia de final, òbviament hi havia de ser. Andrea Ors, hola, bona tarda.
10: Bona tarda, família, com esteu?
0: Quines sensacions tens? Tu que tens molt vist el Lió...
10: Aviam, jo t'he de dir que vinc més acollonida, eh? O sigui, sí. Per no tenir clar, no tinc clar ni qui dominarà el partit. Vull dir, jo signo els penals i Cata Coll com a heroïna. No sé si esteu d'acord, signeu.
0: No sé si serà bo pels nostres cors, però clar, ho signem. Si ens dius que guanyarem, doncs uns penals ja... Mira, el Salmurrier està acostumat, que la final que et xiula, que narra, no? Que la final que narres, uns penals.
11: Sí, bé, escolta, al final, si el conte ha d'acabar bé, que sigui com vulgui.
10: Jo, per fer-vos feliços, el que calgui.
0: Ara de seguida ens destaques algunes jugadores del Lió que avui poden destacar, però abans... Autet, va, ara sí, toca fer l'anàlisi d'aquest 11 del Barça. Dèiem, la peça de Serra Jordi al mig del camp, que tu ja apuntaves la setmana passada, que és el que tu també faries, perquè el que li pot aportar Serra Jordi en aquest Lió, probablement, tenint en compte l'estat físic d'Aitana, això sense oblidar, òbviament, si Aitana està bé, no hi ha dubte, però tenint en compte l'estat físic d'Aitana, Serra Jordi podia ser molt útil, fins i tot més que Vicky en aquest mig del camp.
12: Sí, per mi, sens dubte, una cosa bastant clau, també a expenses de com estava Aitana al mig del camp. Jo crec que és un aspecte també defensivament. Avui, per exemple, una de les claus, jo crec, del partit d'avui és la pressió alta que pot fer el Barça. El Lió moltes vegades vol sortir de darrere amb pilota controlada en alguns moments del partit, tot i que pot transitar i córrer bé, perquè ho fa molt bé, però a vegades juga per dintre amb Hips, amb Johannes, no són... A veure, no tenen el talent d'equilibri com pot tenir Patri, de control passe, de girar-se dels perfils, de controlar. Per tant, aquí jo crec que es pot fer mal i que el Barça ha de pressionar bé aquesta situació. I això, per exemple, que ara de Serra Jordi ho pot fer. Te'n vas perfectament també en un sentit de dir... Jo penso que Clara Serra Jordi vaig optar per ella tan, de manera tan dràstica a l'acabar l'últim partit, perquè em va donar la sensació que no se li feien grans aquests partits. O sigui, l'únic aspecte que m'hagués fet dubtar d'ella és que, per exemple, a la tornada de la Champions contra la Bayern, l'hagués vist incòmoda, molt pressionada, nerviosa, però és que la vaig veure sobrada. La jo sobrada. D'aquí que la meva aposta fos Serra Jordi per davant de Vicky i d'Itàlia.
1: Avui a l'escalfament no feia cara d'espantada, però sí feia una cara, Gerard, de concentració, de que això ja són paraules majors, jugar una final de la Champions i d'estar totalment focus sí. amb el partit, sense... que a vegades, no?, aquestes jugadores a Vicky, algun altre l'hem vist allà, doncs, que si foto, que si un riure, que si un no sé què. No, avui Serra Jordi estava concentradíssima quan ha sortit a trepitjar gespa i, vaja, mentalment molt preparada per jugar aquesta
12: final. I segur, Ruth, que la processó, com es diu, va per dins.
1: Per dins, sí.
12: És evident, però hi ha una cosa que no falla mai, que és la comunicació no verbal. Tu com corres, com executes, com passes, com... saps? Notes si estàs nerviós o no estàs nerviós. Vull dir, i aquest, jo crec que va dominar la situació l'altre dia Clara Serra Jordi. Esperem que avui també ho faci, però no ens hem d'oblidar que no li hem de carregar tot, que aquesta noia té 19 anys, per tant, amb calma. Però per mi ho pot fer perfectament.
0: Clar, l'experiència, òbviament, és un factor que a vegades els tècnics el poden tenir en compte, però en aquest cas, encara que ella tingui 19 anys, que sigui la seva primera final de Champions, al mig del camp l'acompanyarà una tal Alexia i una tal Patri, que són dues jugadores que se'ls couen les finals de les butxaques, sí, les quantitats de moments importants que han viscut a la seva vida i sabran segurament doncs, orientar-la en aquest partit, passi el que passi. I després hi ha aquest factor de dues jugadores tocades com són Graham i Paredes, que han entrat directament a l'11 i que a mi això em fa patir una mica perquè... Clar, són jugadores que vulguis que no poden estar al 100%.
12: Clar, però saps què passa? Que sempre parlem, no cal córrer riscos durant la temporada, no? Si hi ha lesions, no sé que hi hagi una final de la Champions. Val, doncs és que tenim la final de la Champions. És que hi ha la final de la Champions avui i, evidentment, totes dues juguen, encara que hi hagin molèsties pel mig, i, evidentment, veurem... Graia es veia més clar que probablement arribava, però Paredes veurem doncs, com aguanta, veurem físicament com està, però si algun dia s'ha de forçar, evidentment, és avui. Una de les altres claus que et volia dir, Sònia, que abans me la deixava, és el paper d'Esme Brooks, en el sentit de veure quin diagnòstic Jordan Giraldez haurà fet per contrarrestar o per intentar doncs, veure per on surt Esme Brooks, si va per dins, si va per fora, veurem si és Bechó, qui està pendent d'ella també en fase defensiva, i l'aspecte de que Salma jugui i no jugui Pina et donarà aquesta amplitud, per tant intuïm que Esme Brooks ja atacant entrarà més per dintre.
11: Jo tinc la sensació que
12: no per fora.
11: Que Brooks combina molt millor amb Salma que amb Pina. És a dir, que la millor Brooks s'expressa per dins i no tant per fora i que diguem-ne que li va molt bé.
12: Bueno, és que Esme Brooks, ho hem dit als últims partits, moltes vegades quan el Barça ataca, trepitja àrea petita en zona de rematada. Veurem avui, compte que és una final que potser Esme Brooks selecciona més, que també té bé això davant, que pressionarà i li agafarà l'esquena. Per tant, potser selecciona més que altres partits. Ho veurem. Per mi és un aspecte, un al·licient tàctic que pot marcar aquest partit, la situació i l'aparició d'Esme Brooks.
0: Així com tots ahir intuïem que Serra Jordi seria la titular, en el cas de la lluita entre Pina i Salma, a mi hi havia un factor que havíem comentat també amb la Tiques al Fem Futbol i que el comentàvem ahir, que em feia decantar per Pina, que és que ara a la banqueta no et queda una jugadora que et pugui revolucionar l'atac com sí que ho fa Salma.
12: Sí, o sigui, menys impacte, o sigui, tu et refereixes a menys velocitat, perquè Graham,
0: per
12: exemple...
0: Sí, que si les coses no et van bé, que t'aparegui Pina en el partit, no et canvia...
12: No.
0: No t'ajudarà a atacar millor, crec.
12: No, bueno, no, però et pot aportar doncs, més situacions de xut a porteria, no?
0: Sí, això sí.
12: No et pot aportar, diguéssim...
0: Pina va ser decisiva sortint de la banqueta ara fa 2 anys.
12: El que no et pot aportar és, diguéssim, desequilibri i acceleracions, no? Vols dir? Perquè ja hi són al camp. Hi ha Salma i hi ha Graham, que són les jugadores més ràpides.
0: Desequilibri ja, vull dir, el màxim que pots fer és això, Pina, i esperant que en alguna jugada estigui molt encertada amb aquest xutet que té ella, amb aquest xut de rosca, que tant de bo li veiem avui.
12: Exacte.
0: També. Orts, què? A tu t'agrada l'11 del Barça? Hauries fet algun canvi?
10: A mi m'agrada i sobretot m'agrada perquè amb l'Autet...
4: No, no t'ha presentat, no? T'ha dit així,
0: sí,
4: Orts,
0: home,
4: així
0: sí.
4: A les braves?
0: No, però sí. Que l'he presentat fa...
10: Oleart, fa dos... no estàs atenta. Sí,
0: no està atenta.
12: Bon dia,
0: no
12: Oleart.
8: Ja ho dic jo.
4: L'havia presentat.
10: M'havia presentat lluny, que falta comentar els tres noms a l'Olímpic de Lió, però m'ha presentat fa com 10 minuts.
0: No, exacte.
4: I per què no et deixen parlar, doncs?
0: No, perquè la secció va per parts. La secció la farem ara. Però primer volia parlar una mica del Barça i també vull saber l'opinió de l'Ors. Andrea, què dius?
10: No, jo estic contenta perquè l'Autet i Servidora i la gent del Fem Futbol vam encertar l'11, jugar a Serra Jordi, que jo crec que donant aquest equilibri en un Lió que jo crec que proposarà un partit d'anada i tornada, i sobretot també clau que jugui Paredes, perquè l'Olímpic de Lió és molt poderós en el joc aeri i és clau que aquesta defensa Paredes mapi i jugui.
0: Jo no sé si vam apostar per Salma a la davantera, però aquí jugàvem amb avantatge Ors, que ara ningú anirà a recuperar el Fem Futbol.
1: Jo vaig apostar per jo mea culpa, jo vaig apostar per Aitana al mig del camp i Pina al davant.
10: Sí, diria que, sí, si hem de ser sincers, diria que vam dir Pina.
0: Creus que al davant potser no l'hem encertat tot, però si Serra Jordi i si Paredes, que era bàsica en aquest 11. I, de fet, ahir l'impacte de Serra Jordi al mig del camp del Barça també me'n parlaves que tu creies que podia ser una de les claus, també.
10: No, i a més que és una jugadora que defensivament jo crec que et pot aportar molt més que, per exemple, Vicky. I aquest partit del Barça al mig del camp tindrà molta feina, serà un partit molt disputat. Jo crec que Serra Jordi en aquest context, en aquest escenari de partit, Sònia encaixa molt més.
0: Molt bé, doncs ara si a la Sònia li sembla bé, encara no faràs la secció,
4: Andrea,
0: perquè farem una petita pausa, Sònia, quan tornem, no acomiado l'Ors encara, que ens ha d'explicar de quines jugadores hem d'estar ben pendents d'aquest Lió. Una petita pausa i tornem aquí perquè encarem ja la recta final d'aquest Barça Olímpic de Lió.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
14: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
15: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
16: 100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a La Gran Cita.
17: La Gran Cita, amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3CAT.
18: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
19: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
20: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
19: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
21: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
20: Per darrere l'espera i pam, pam, pam...
19: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'app web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3CAT.
23: Ei, perdona, una estrella.
24: Ei, una estrella.
23: Perdona, una estrella.
24: Una estrella.
23: Què, un crit valent?
24: Vinga, tots units fent força.
25: Una estrella!
24: De seguida.
26: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
13: La TDG, amb Sònia Gelmar.

0: de 6 de la tarda, som a la TDG, som a Catalunya Ràdio i ha aparegut el sol de manera radiant aquí a Oslo. Sònia, no et fiaves de les meves paraules, ara sí que ho veus,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, ho veiem, veiem un sol espectacular. Bueno, bé, i un blau cel preciós, vaja.
2: Ai, la tèrmica, Jalmà. Sí, sí.
0: La tèrmica, doncs, pot ser que en algun moment s'obri, però vaja, és el que hi ha. Va, Andrea, qui destaques d'aquest Lió? Primer, si et sembla, repassarem l'11, Ruth, del Lió, perquè tothom ho tingui clar.
2: Amb Endler, la Xelena a la porteria, amb Lorenz, Renard, Engen i Baixà en defensa, Dumourné, Hips, Johannes al mig del camp i al davant Bechó, Hegerberg i Brandt.
0: Aquest sí que, Andrea, era l'11 probablement esperat, no?
2: I per mi el millor.
0: No t'ha sorprès?
2: No, no m'ha sorprès. És veritat que hi havia com dubtes de Johannes, però per mi és una de les millors jugadores de l'equip i el que ha canviat una mica aquest Olímpic de Lió, que ara en parlarem.
0: Johannes, tu ja la seguies a l'Àjax, recordo que ja ens en parlaves.
2: I volia portar la samarreta, però quedava una mica lleig. No, en un
0: clar,
2: partit com avui.
0: Va ser un cop bastant dur que marxés al Lió. Tens la samarreta, perquè quedi clar, de Johannes com a jugadora de l'Àjax.
2: Com a jugadora de l'Àjax, sí. Vaig anar fins allà només per comprar-me la samarreta.
0: Ara seria un sacrilegi que tinguessis la de Johannes al Lió. Vinga, quines jugadores ens destaques avui?
2: Home, doncs justament el primer nom és Lili Johannes, una de les 300 jugadores preferides del FemFutbol i el gran talent d'aquest Olímpic de Lió. És una interior nord-americana de 18 anys que va ser una de les grans revelacions ja fa unes temporades a la Champions amb el meu estimat Ajax. És una futbolista amb moltíssim talent i pes al joc i, de fet, per mi aquest saltet de nivell que ha fet l'equip francès en pilot és directament per la seva presència. Perquè, m'enteneu, és una migcampista molt més perfil Barça que perfil Olímpic, no? Que et pots imaginar un mig del camp com més potent, més físic. Ella és tot el contrari.
3: De fet, Marc Vivés, no? Quan en parlàvem ahir, crec que era, li dèiem quina jugadora de l'Olímpic de Lió la veuries tu en aquest Barça. Crec que era, sí. Idea Johannes, sí. La que tenia més estil Barça.
2: Sí, és veritat, sí. Que és una llàstima que no ho veiés fa 3 anys quan la podia veure.
3: Potser ho va veure, però la butxaca no li...
0: Ho va veure, però
3: no tenia prou a la butxaca.
0: Però potser no la podien portar. En tot cas, ell va dir, no us diré quina portaré, però llavors va començar a destacar algunes jugadores i sobretot va destacar, efectivament, Johannes com a més estil... amb ADN a Barça, realment la podríem veure tranquil·lament al mig del camp del Barça i no ens grinyolaria en absolut. I probablement és una de les raons, com deies, d'aquest Olímpic de Lió que també sap controlar els partits, a diferència potser del Lió que ens vam trobar fa 2 anys a Bilbao. Vinga, segon nom.
2: Va, Dumourné, una de les millors jugadores d'aquest Olímpic, una davantera autosuficient, potentíssima i molt forta, i que, malauradament, us diria que Jona l'ha fet millor i l'ha potenciat, perquè no sé si recordeu la final de Bilbao, que allà jugava com a punta, i aquí Jona ha endarrerit més la seva posició fins a convertir-la en una mitja punteta, fins i tot a un interior dret. Veureu que ara té moltíssima llibertat de moviments.
0: Doncs el segon nom Dumourné, que em deia avui la Ruth, que a França...
3: Hi ha campanya,
0: eh?
3: Hi ha campanya Dumourné pilota d'or, sí, a França.
0: És de les poques jugadores per qui no hem reclamat la pilota d'or al FemFutbol, però bàsicament per una qüestió de rivalitat, perquè efectivament és molt bona futbolista. I ens queda un tercer nom.
2: Va, i Jules Brandt, un altre dels grans perills d'aquest Olímpic, un extrem que juga per l'esquerra, que sobretot destaca per aquesta gambada molt llarga, pel domini de les dues cames, i que et surt superbé pels dos perfils. És una futbolista que, per exemple, davant l'Arsenal, no va entrar molt en joc, però és una tia com molt resolutiva. Li ha marcat 8 golets, ha repartit 8 assistències i està fent molt bona temporada. A mi és una jugadora que especialment m'agrada força.
0: Jules Brandt, una altra jugadora que probablement hauries portat al Barça. De fet, l'escouting del Lió el podies haver fet perfectament tu, perquè efectivament gairebé totes les jugadores de les que ens parles són jugadores ja destacades des de fa un parell d'anys que probablement eren una mica més desconegudes. En el cas de Dumourné sí que ja va jugar
2: aviam,
0: a la final.
2: Aviam, sí, com Kang està per allà, aviam si li passes al FemFutbol.
0: O el teu contacte directament. Per cert, Felicia Reder, que és una altra de les jugadores que ara moltíssima gent no coneixerà, però que tu ja ens havies parlat, davantera del Haken, diuen a Anglaterra que fitxa pel Chelsea.
2: 1,4, no? Llegit?
0: Sí, sí, 1.400.000 euros, traspàs rècord, jo crec, a Europa.
2: Sí, és que jo crec que és d'aquestes davanteres joves amb més potencial. Llavors, el Chelsea, ja sabeu, que les va buscar molt aviat.
0: el Chelsea que continua inflant-se a fitxar i algun dia potser sí arribarà a la final de la Champions per guanyar-la. De moment no, el Barça se li creu, té la majoria de vegades pel camí i aquest any ni tan sols va arribar-hi a semifinals. Andrea, doncs avui no et quedes, no? Prefereixes veure això amb tranquil·litat i poder ser més analítica del que ho series aquí a la TDG.
2: Sí, em trobarà falta l'Oleart.
0: No, ja t'entenc, que és que l'Oleart et distreu.
1: Sí, clar.
0: Millor cap a...
1: Em distreu ella a mi, que m'estava explicant cosetes i, clar, aleshores no...
2: Li estava fent abraçades i em diu, prou, Andrea, prou.
0: Andrea, gràcies.
2: Va, adéu, que vagi bé.
0: Queden 10 minuts perquè comenci aquesta final. Aquí a la Gespera tenim una petita cerimònia prèvia, que això li agrada molt a la UEFA i també li agrada a la Federació Espanyola. Són aquelles coses que el futbol no acaben de... però que els hi encanta. Ara, minuts de silenci, expectativa per veure com comença aquesta actuació. I mentrestant, a Càceres, diria que són moments decisius, Francesc.
4: Sí, perquè s'ha acabat ja el temps reglamentari d'aquestes semifinals entre el Barça i el Jaén. Ha acabat amb empat a 2 i aquí no hi ha pròrroga, per tant, anem directament a la tanda de penals. Penals pel Barça, penals pel Jaén, en joc, un lloc a la final de demà.
0: No han començat encara, eh?
4: No encara.
0: Quants per cada equip?
4: 5 per cada equip, qui passi classificat per la final.
0: Bé, doncs, ens vas dient com va aquesta situació. Abans volia comentar, mentre hi ha aquí la cerimònia d'inauguració amb el Gerard Autet, aquest lió que abans ja fèiem alguna pinzellada, ara la Ors ens explicava les jugadores que ella considera més interessants. Sentíem abans Giraldez, que aquest lió li agrada també controlar el joc, Gerard, que no ens imaginem que només sortirà a la contra.
5: No, jo crec que no. Jo crec que no. És un arma més que té sortir a la contra, però en molts moments té jugadores per tenir la pilota al peu, per associar-se, circuits ajutius curts i per atraure i després, evidentment, oxigenar. I això, per exemple, el duel de tècnics, evident, Pere Romeu i Jordán Giraldez, aquí hi ha la marca, la petjada dels dos entrenadors que han passat pel Barça. Sí, m'afegeixo el que deia l'Andrea. A mi Brand m'agrada molt, l'ex del Wolfsburg, té qualitat, té gol, amb els números que deia, 8, crec que deia 8 gols i 8 assistències. Aquesta figura de Dumorné, que és més indetectable perquè és una mitja punteta, però alhora també va per dins, però pot atacar l'espai perquè és molt potent. Jo no la veia de nou, com la vam veure la temporada passada, sinó que aquí hi ha Hips també que equilibra més aquest mig del camp. Lawrence, la lateral dret, també l'ex del Chelsea, la canadenca, és un jugador que és bastant completa i també els hi pot donar aquest punt de consistència i també atacar quan tingui opcions i és selectiva per la part dreta. Bé, és un equip que és molt equilibrat i amb Jonathan Giraldez la veritat és que està jugant més bé que fa un o dos anys.
0: Doncs aquí tenim la cerimònia prèvia a aquesta final de la Champions i un mosaic molt maco ara mateix, Ruth.
2: Sí, amb parts blaugrana i d'altres de color més blau cel i blau, i amb aquesta cerimònia, amb focs d'artifici, amb un llençol gegant sobre un sol que hi ha al cercle central i unes ballarines que duen uns cartells higher, és a dir, de més amunt, més fort, amb uns, una mena de radiocassets, i ara aquests coets de colors que omplen de fum l'Oleva l'estàdium i que pugen fins al cel per fer els minuts abans d'aquesta final de la Champions.
0: Molt maco seria, molt més maco si això fos de nit, perquè sempre queda una mica deslluït a mitja tarda, però aquest és el nou horari que la UEFA vol potenciar. A les 6 de la tarda, quan començarà aquesta final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olímpic de Lió, les jugadores del Barça que sentiran el caliu, deien un mínim de 4.000 aficionats del Barça, jo crec que en seran molts més, d'altres són els que han vingut des de Catalunya, però aquí hi haurà molts aficionats del Barça perquè ja es veuen el color de l'estadi, però a Catalunya hi ha molta gent pendent d'aquesta final, gent que fins i tot vol viure l'ambient plegats d'una gran final, i l'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat una pantalla gegant al Parc de les Glòries. Allà hi tenim l'Alfons Gorín. Alfons, bona tarda.
6: Bona tarda, Sònia, què tal?
0: Quin ambient doncs, tenim a les Glòries?
6: Doncs bé, mira, quan he arribat, que no fa tanta estona, t'hagués dit, home, que es veia gent, evidentment, però que semblava que podia haver-hi encara una mica més. Ara sí, ara que ja s'apropa als moments de partit, s'ha reunit molt més la gent, perquè què passa? Com tu dius, són les 6 de la tarda, cau un sol espectacular, i diguem que tota la zona de davant de la pantalla no et pots gairebé tapar d'aquest sol i, per tant, tothom estava repartit buscant les ombres. Ara sí que ja han començat a reunir-se davant de la pantalla. Força gent, molta mainada, es nota això de l'horari familiar que comentes i, per tant, ara sí, ja tothom a punt. I t'he de dir que avui estarem molt pendents d'aquest resultat perquè és el segon any consecutiu que l'Ajuntament aposta per les Glòries. L'any passat no va anar bé, esperem que aquest any vagi bé, perquè si no haurem de tornar a la plaça Catalunya, on el 2024 sí que vam ser campions.
0: Doncs tant de bo que ho vagi bé, tornem amb tu al descans. Gràcies, Alfons.
6: Fins ara.
0: Són els últims minuts previs a aquest partit. Les jugadores a punt de sortir i saltar a la gespa d'aquest Ullevaal Stadium. I ha arribat el moment, Sònia.
1: Ha arribat el moment de la samarreta.
0: Moment,
1: sí, sí, el moment de la samarreta i atenció, una mica d'emoció, una mica d'uns platerets o una coseta, pam, pam, pam, pam, pam, ja ho faig jo. Molt bé, gràcies. Doncs aquesta fantàstica samarreta signada per Alexia l'ha guanyat la Laia Pons.
0: La Laia Pons, quin missatge?
1: Diu, hi ha jugadores que guanyen títols i després hi ha les que canvien la història d'un club per sempre. Tu ens vas fer creure que semblava impossible, ens vas donar orgull i ens vas unir darrere d'un escut. Alexia, encara queda història per escriure a casa teva.
0: Alexia Putellas, que ara mateix és saltant amb la resta de companys, companyes a la gespa d'aquest Ullevaal Stadium. Apareixen els dos equips mentre sona l'himne de la Champions, tot a punt, la samarreta d'Alexia Putella, signada per la mateixa jugadora que se l'ha endut aquesta ullent. No sé si vas apuntar o has apuntat el dia que va enviar aquest missatge.
1: El dia 19. El dia 19.
0: El 19 de maig. Sí. Va enviar aquest missatge. Torna'm a recordar el nom.
1: Laia Pons.
0: Doncs la Laia Pons, que ja ha guanyat la seva final. I ara esperem que la guanyi el Barça. Ruth, fem l'últim repàs als 11.
2: El Barça jugarà amb Cata a la porteria, amb Bona, Paredes, Mapi i Brooks a la defensa, Serra, Jordi, Patri, Alexi al mig del camp, Graham, Payor i Salma, l'Olímpic de Lió, Ametler a la porteria, Loren, Renard, Engen i Baixà a la defensa, Dumorné, Hips, Johannes al mig del camp i al davant, Beixó, Hegerberg i Brandt.
0: 11 finals ha disputat el Lió, l'Olímpic de Lió, que té una història a Europa increïble. Ha guanyat 8 Champions i el Barça, que li va al darrere i no i vol escurçar diferències. 6 finals pel Barça, 3 Champions. Avui disputa la seva 7a final, la 6a de consecutiva, mentre saluden les jugadores a la gespa. I ja ha acabat aquesta cerimònia prèvia al partit, recolliran i estem a punt, som a punt de que comenci aquesta final de Champions. Francesc, com van les coses a Càceres?
4: Doncs mira, van malament perquè s'ha acabat ja la tanda de penals i el Barça ha perdut a les semifinals. El Jaén ha marcat tots els penals, el Barça n'ha fallat un. L'equip blaugrana que torna a perdre una tanda de penals contra el Jaén, ja va perdre la final de la Copa d'Espanya de fa 2 mesos. Per tant, el Barça, que continua ja més de 2 anys, el Barça de futbol sala, sense aixecar cap títol, eliminats de les semifinals de la Copa del Rei de Futbol Sala.
0: Una llàstima perquè el Barça de Futbol Sala portava una boníssima ratxa de bons resultats, crec que no perdia des del novembre, i realment en el partit
4: no
0: ha passat
4: perdut.
0: El mateix. No ha perdut, però ha acabat perdent els penals. Gràcies, Francesc.
4: Adéu.
0: Aquí, a Oslo, és a punt de començar aquesta final entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Ja tenim les jugadores del Barça abraçant-se en aquests minuts previs. També les jugadores del Lió a la zona del camp. Es fa el sorteig ara del camp i de qui servirà la pilota. Renard per l'Olímpic de Lió, Alexia pel Barça.
2: Renard, 8 Champions ha guanyat aquesta jugadora. És l'única de l'Olímpic de Lió que les ha guanyades totes. A la Llotja ja hem vist Joan Laporta, Rafa Juste i al seu costat Michelle Kang, la propietària d'aquest Olímpic de Lió, una dona que està transformant també el futbol en competicions femenines.
0: I ara sí, pràcticament ple aquest Ullevaal Stadium per viure aquesta final de la Champions, que començarà ara a les 6 de la tarda i que tant de bo allà pels vols de les 8 podem dir que el Barça ha guanyat la seva quarta Champions. Al davant ho tindrà complicat, no li posarà les coses fàcils aquest Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, l'exentrenador del Barça, que avui li tocarà dirigir la banqueta rival, la banqueta del Lió, en la recerca de la seva primera Champions des del 2022, quan li van guanyar precisament el Barça a Turí. Afortunadament tenim un precedent millor, el de fa 2 anys a Bilbao, que tots recorden. Sonen Els senyals horaris de les 6 de la tarda començarà amb un punt de retard aquesta final, tot i que ja tenim Olofsson preparada, també les jugadores del Barça preparades, i al darrere de la porteria de Catacoll hi haurà el fons més animat de l'afició del Barça, al darrere de la porteria d'Eller, el fons més animat de l'afició del Lió. Salmo, tot a punt perquè comenci aquesta final.
7: Vibra l'Ullevol Stadium d'Oslo, Barça i Olympique de Lió en una final per la història, els dos grans equips del futbol europeu del vell continent, cara a cara, Barça i Olympique de Lió, o el que és el mateix, els dos millors equips d'Europa. Compte enrere, perquè comenci la final, Olofsson mira el cronòmetre i comença la final de la Copa d'Europa amb la primera pilota pel conjunt francès per l'Olympique de Lió, que mira de jugar llarg, la despenja Irene Paredes, mira de lluitar-la per dalt Clara Serra Jordi, la novetat a l'11, després de la falta de Hips sobre Alexia, va a terra Alexia, serà falta a favor del Barça.
3: I l'àrbitre que adverteix a Hips, que ha jugat amb molta força.
8: Sí, comença a la primera falta advertint, i el que la primera bona notícia és que Alexia ha guanyat el sorteig, ha triat camp, això és important tenir en compte l'horari, de que ara mateix ja sol, que pot, crec que importunar bastant la portera de l'Olympique de Lió, per tant, primera petita victòria pel Barça.
7: Controla la pilota el Lió, mirant de sortir des del darrere, la pressió alta del Barça, com no podia ser d'una altra manera, recupera la pilota Patrick Guijarro, obre l'esquerra cap a Brooks, Brooks sense problemes, juga la pilota enrere, cap als peus de Catacoll.
3: Pressiona Hegerberg.
7: Cat ha jugat llarg, busca Graham, Graham no arriba a la pilota, la lluita Payor, però la controla Ingrid Engen, l'exfutbolista del Barça, avui titular al central esquerre de l'Olympique de Lió. Juga amb Brand, Brand enganxada a la línia lateral, s'ajuda jugant per dins, de baixar, compta amb la cama esquerra de baixar, va guanyant metres a poc, l'acompanya Graham per recuperar la pilota, és Salma, controla, cercle central, creu la divisòria, continua la cursa Salma, Salma arriba en l'ajuda d'Humornel i pispa la pilota, recupera el conjunt francès.
3: L'atropellada d'Humornel, l'àrbitre no ha xiulat res.
7: Ara la pilota és per Beixó, Beixó des del costat dret, va guanyant metres a poc, compta amb la pèrdua del Lió, recupera la pilota Serra Jordi, buscava la passada cap a Payor, no ha estat bona, i ha recuperat l'equip de Jonathan Giraldes, l'exentrenador del Barça. Avui s'enfronten dos excompanys, Pere Romeu i Jonathan Giraldes.
0: Comença amb molt ritme aquesta final. Cap dels dos equips vol renunciar a la pilota, tots dos pressionant amunt.
7: Servirà una batlla des del costat dret. Una amagava la passada cap a Paredes. Ve a rebre i s'acosta Serra Jordi. Estàtiques les futbolistes del Barça. La pilota cap a Eva Payor, que l'aguanta. Descarrega cap a Graham. És Ona qui té la pilota a la dreta, busca la profunditat de Payor. Payor no pot guanyar la pilota i davant seu Ingrid Engen li fa picar la pilota i serà un servei de banda favorable al Lió.
0: Engen, que va marxar al Lió per poder jugar finals com aquesta com a titular. No ho podia fer el Barça perquè la seva parella, Mapileon, és la titular.
7: Per servir des del costat dret, baixar, baixar, jugar amb Hips i de nou baixar, serà servei de banda favorable al Lió.
3: Li ha marxat fora la pilota al Jules Brandt.
7: Ara és baixar, altra vegada, qui vol servir aquest out lateral.
3: I hem vist que baixar és una mica un ànima lliure, eh? Que juga allà on vol, que marxa quan vol de la seva posició.
5: Seria la Esme Brooks del, sí, de l'Olympique de Lió, no?
7: Doncs baixa la pilota, controla, aixeca el cap, mira de jugar llarg cap a Hegerberg. La passada l'ha interceptat la defensa del Barça, la lluita al cos a cos. Espaio en baixar, ha rebut la falta a baixar i serà pilota pel Lió.
3: Es queixa baixar de la caiguda. Es tocava l'esquena, també l'estómac, però recupera la jugadora de l'Olympique.
0: Olofsson, que torna a demanar calma, ara Payor.
8: Sí, és que el que vol evitar, sobretot, és la primera targeta groga, perquè si l'ensenyes molt ràpid, poses el llistó molt baix i ja pots acabar acumulant moltes grogues i expulsar una jugadora, que és el que no vol un àrbitre, en aquest cas, en una final, per passar desapercebuda. Per tant, hi ha hagut dues o tres jugades que la primera groga s'estava ja olorant.
7: Juga la pilota Lió des del darrere, amb Ingrid Engen, la demana Johannes des de l'esquerra, precisament és qui rep. Juga la pilota en llarg cap a Hegerberg, el cos a cos entre Hegerberg, Irene Paredes, apareix Cata per enviar la pilota i serà un servei de banda favorable a Lió.
0: No ha volgut complicar-se aquí la vida, Catacoll.
7: Pràcticament a l'alçada de l'extrema esquerra, som al 3, gairebé 4 a joc de la primera meitat, 0-0 el marcador. I de moment més possessió per Lió cap al Barça. Baixar. Baixar amb Dumorné. Dumorné amb la pilota, juga enrere, cap a Renard. Renard obre l'esquerra cap a baixar. Baixar no pot fer un bon control, la vol guanyar Patri. apareix Johannes, que controla la pilota. Segons les futbolistes del Barça, ho ha fet amb la mà. Ara és una batlla, el cos a cos amb Brandt. Aguanta la pilona, la pilota Ona. Després de l'embestida de Jules Brandt, se la treu de sobre el Barça, que mira, a més, mira de córrer. A través d'Eva Pajor, que espera que arribin aliades, que arribin sòcies. S'ajuda de Serra Jordi, que guanya la pilota, creu a la divisòria. Davant seu, Johannes. Continua en la conducció Serra Jordi. Obre la pilota cap a Alexia, cercle central. I Alexia, cap a l'esquerra, Mapi, s'instal·la camp contrari al Barça.
5: Les parelles de ball són clares al mig del camp, eh? Alexia amb hips, Dumorné amb Patri i Johannes amb Clara Serra Jordi.
0: Important guanyar duels. De moment, ara, per exemple, Serra Jordi li ha guanyat clarament a Johannes.
5: A Johannes, sí.
7: I ara hi ha una falta favorable al Barça, a l'alçada de l'interior esquerre, després d'una acció de Salma,
2: i es que ha acabat anant per terra. Es queixa Mapi, que havia rebut de Hegerberg, i l'àrbitre li diu que tranquil·la.
7: Doncs serà una falta favorable al Barça.
2: Ara Mapi parla amb la banqueta, que li fa alguna indicació de com ha de picar aquesta falta.
7: Mapi a prop de la pilota, també Graham. Servirà en llarg.
0: Mapi alguna cosa no veu clara perquè va mirant la banqueta.
7: Sí, la banqueta li demana que jugui l'acció en llarg. I Mapi esperava un altre tipus d'indicacions. Mapi, Graham a prop de la pilota. 5 i mig de joc, 0-0. Graham passa per sobre, Mapi amb la cama esquerra, la pilota busca el segon pal, la guanya Serra Jordi, la rematada no és bona, no pot evitar que es perdi per la línia a fons. Irene Paredes serà servei de porteria per l'Olímpic de Lió.
0: La jugada assajada del Barça, difícil, però amb també l'atenció de les jugadores de l'Olímpic de Lió, que funcionés.
7: I ara és el Lió qui servirà de porteria. El Barça a punt per la pressió altíssima, amb Pajor, amb Salma, amb Graham i també amb Serra Jordi i Alexia. Juga en llarg l'Olímpic de Lió.
1: Ja ens podeu...
7: La guanya Ona.
1: Ja ens, podeu ja ens podeu sentir pel dual de TV3. Hi ha un mínim problema de sincronia, però ja estem treballant per acabar d'ajustar-ho i en res. De seguida podreu veure-ho amb sincronia perfecta.
7: Som al 6 i mig de joc, empat a 0 al marcador. Juga la pilota a l'Olímpic de Lió a través d'Ingrid Engen. Amb problemes a Lió per sortir des del darrere. Ara apareixia Irene Paredes a Mona, no se n'ha entès. Irene ha refusat la pilota i serà un servei de banda favorable a Lió.
0: Dubtava Ona, Paredes venia de cara, claríssim.
7: Baixar amb Johannes. De nou baixar. Controla la pilota, s'ajuda de Dumorné, la pressió del Barça amb Serra Jordi. Dumorné, que se la treu de sobre, fa la passada en profunditat cap a Beixó. Apareix Cata i atrapa.
5: Dumorné, quina potència en el duel, eh? Com sí. Obrint els braços, ha guanyat aquest espai per allunyar-se de Clara Serra Jordi.
7: Ara és el Barça qui surt des del darrere, ho fa Mirene Paredes. Juga la pilota enrere, cap a Catacoll. Set de joc, 0-0. Pilota pel Barça. A Mirene Paredes, dins l'àrea.
2: Ningú la pressiona i aguanta, sí, sí.
7: Amb la pilota als peus, esperant la sortida. Enorme, Patrick Guijarro apareix a l'espai. Mira, a fer la passada cap a Pajor. Però Ingrid Engen corregeix i cedeix la pilota enrere cap a Enler, la portera. Surt el Lió. Ho fa amb Dumorné. Dumorné, cercle central. Brooks va al cos a cos. L'aguanta Dumorné, fa la passada en profunditat. Apareix Cata i refusa.
2: Buscava la passada en profunditat a Hegerberg, però s'ha avançat Cata.
0: I assenyala fora de joc, si no m'equivoco.
7: Sí, sí.
0: Fora de joc de Hegerberg, per tant, pilota pel Barça.
7: I el Lió que ho té claríssim, la que pot. Pilotes en profunditat i a picar l'esquena de les centrals del Barça.
5: I aquí és clau la figura de Catacoll, per protegir les dues centrals del Barça, ben atenta sempre la portera mallorquina.
7: Juga la pilota Mapi per servir aquest fora de joc d'Ada Hegerberg, la davantera noruega de l'Olímpic de Lió. Eva Pajor, el cos a cos, no pot guanyar la pilota, per tant torna a ser possessió pel conjunt francès. Amb Renard sortint des del darrere el Lió. Renard encara més enrere cap a Enler. Torna a començar l'equip de Jonathan Giraldez.
0: Queda clar que el Barça no deixarà que el Lió no deixarà que el Barça tingui la pilota amb comoditat. Per tant, tocarà picar pedra i molta en aquest partit.
7: Engen va guanyant metres a poc a poc. Juga de manera vertical amb Brandt. Brandt enrere cap a Johannes. Johannes amb la conducció individual a prop seu. Clara Serra Jordi. Johannes ha mantingut la possessió i serà un servei de banda favorable a l'Olímpic de Lió. Que serveix en Brandt. Brand controla, Graham la pressiona a prop, acaba recuperant Alexia, xiula la falta Olofsson, la protesta Pere Romeu i es pilota pel Lió.
0: Doncs no ho semblava ara.
8: I fixeu-vos quina diferència respecte al partit de contra l'Atlètic de Madrid, en què hi havia poquíssimes faltes. Avui, amb 9 minuts, hi ha 7 o 8 que s'han xiulat ja. Partit molt intens, on l'àrbitre tindrà moltíssima feina.
7: Juga la pilota el Barça des del darrere amb Alexia. Alexia amb Patri. Patri encara més enrere cap a Mapi, és dins l'àrea. Mapi aixeca el cap, troba lliure i alliberada a Salma, que té camp per córrer. És un 3 contra 4 per part del Barça. Salma, carril central, a la dreta Graham. Continua Salma en la conducció. Salma va guanyant metres. Continua Salma per verticalitat. Rep el contacte, va a terra. No xiula res Olofsson. I ara és el Lió qui corre. La passa en profunditat amb el cap. Talla Irene. Recupera la pilota al conjunt blaugrana.
0: Seria fet de nit a Salma.
5: Sí, la sortida...
3: L'atura de Renard. La idea que s'aixequés, que s'ha tirat a terra.
5: La sortida del Barça, molt bona, molt ben treballada, amb Patri des de darrere, amb Paredes. La que apareix per dintre, per sorpresa, és Salma, que no només està oberta, com la tenim ara mateix, sinó que apareix per dins i s'ha connectat amb ella i s'ha pogut córrer.
3: Potser massa pressa, no, el Barça? Bé, surt molt bé del darrere, però després, quan elles ja estan plantades, no cal finalitzar tan ràpid.
7: Ara instal·lat a camp contrari al Barça, a través de Mapi. Patri, mira d'activar a Salma, al costat esquerre, al cos a cos de Salma amb Lorenz, guanya la pilota Lorenz, juga amb Renard. Renard se la treu de sobre i es desplega Lió a la contra. Mapi apareix al tall per recuperar la pilota, s'ajuda d'Alexia. Alexia una mica més enrere amb Patri. Patri controla i pot aixecar el cap per obrir la pilota a la dreta, cap a Graham. Graham no fa un control precís i a sobre seu baixar intensa, li acaba guanyant Graham la pilota. Continua la conducció Graham fent d'extrem dret, entra dins l'àrea, Graham fa la passa enrere, a la frontal, el xut, fregant el pal, el xut d'Alexia amb la cama dreta, la pilota es perd per la línia a fons, 11 de joc, empat a 0.
0: Com havia trobat Alexia, que bé que es coneixen. Graham, que finalment per gairebé lluita s'havia endut la pilota davant baixar, que inicialment li havia pres la iniciativa i ha pogut internar-se a l'àrea i buscar aquest xut. També serà amb la dreta d'Alexia, no és la cama bona, però s'ha dit fregant la porteria d'Eller.
3: És important que veiem Graham com l'hem vist ara, perquè pot ser una jugadora clau en aquesta final.
5: El desequilibri de Graham, com accelera i guanya aquesta posició. Primera jugada de perill per part del Barça.
3: A més, és una jugadora que guanya confiança quan li van sortint bé les coses, i això li anirà molt bé al Barça.
0: Un dels duels que ja va ser clau a Bilbao, tant de bo avui surti igual.
7: Ara recupera la pilota el Barça, ho fa a través d'Eva Pajor. Pajor jugava enrere amb Serra Jordi. La passada d'Alexia, que buscava la profunditat de Graham, no ha estat bona. Recupera el Lió a través de baixar. No fa una bona passada. I, per tant, la talla una batlla. Una batlla, juga enrere amb Irene Paredes. I comença a construir el Barça i posa un punt de pausa a Paredes.
0: Ara minuts de cert control del Barça, ha aconseguit sortir de la pressió del Lió i s'ha fet amb la pilota.
5: No, i quan recuperes no sempre has de córrer i ser

0: Ara tindrà una falta a tres quarts de camp, costat dret, per centrar la pilota, a prop de la pilota baixa. I també Joel Brandt.
1: I ara la banqueta ha traslladat algun tipus d'instrucció a Engen, que parla amb Lorenz. Potser canvien alguna cosa.
0: Xiula Olofsson, passa Brandt per sobre la pilota, baixar per fer la centrada, la pilota busca el cap de Renard, la treu cap a sota pals, i el gol del Lió. El gol del Lió, el gol de Hips, la centrada de baixar el segon pal, Renard remata amb el cap, la treu, catacoll, queda morta i apareix Hips per fer el primer del partit. Gol de l'Olímpic de Lió, gol de Hips.
1: Haurem de veure la repetició, si algú s'ha quedat enganxat, perquè apareixien com moltes jugadores de Lió soles en aquesta centrada. Després el rebuig l'ha aprofitat Hips i el Lió que s'avança en aquesta final. Veurem què hi diu el Joan Alexia Fàbregas quan vegi la jugada i si estan en línia o no. En tot cas, de moment puja el marcador aquest gol de les franceses que s'avancen a la final després del cop de cap de Renard. Molt bé la primera intervenció de Catacoll, però l'únic que pot fer és deixar-la morta davant d'ella i s'avança Hips.
2: Sembla tot legal, la veritat.
0: M'ha fet l'efecte que Alexia trencava el possible fora de joc.
2: Crec que també es quedava Mapi un pèl endarrerida, com si hi ha tantes jugadores que és difícil traçar la línia. Suposo que el VAR es prendrà el seu temps per no fallar, tant en la primera centrada com en el segon i posterior remat, però en principi sembla que el gol és legal.
1: Doncs ara estem a l'espera que es doni aquest gol. La posició deu ser justa, perquè en aquest moment en què es prenen el seu temps apareixen els videomarcadors, les senyals de revisió de VAR.
2: Sí, és que a més han de revisar dues jugades i a més totes estan com molt alineades i per tant han d'escollir realment el punt més avançada de la davantera i el punt més endarrerit de la defensa.
3: Remata.
1: Compte.
0: L'ha anul·lat. Estaven fora de joc, Renard. Ha anul·lat el gol, per tant es manté el 0-0, Barça 0, Olímpic de Lió 0.
1: Bé, ja ens confirmarà Joan Fàbregas si és Renard o és Hips la que està en fora de joc, però en tot cas jo crec que és Hips. Hips. És Hips a la rematada de Renard, la que estava en fora de joc, i això, doncs mira, primer avís del Lió, però de moment l'empat a 0 al marcador.
2: Comencem
1: al minut
2: rematada.
1: 15 d'aquesta final, Barça 0, Olímpic de Lió 0.
0: Juga la pilota al Barça, Catacoll jugant en llarg, buscant en Graham. Graham mira de guanyar la cursa en baixar a tocar la pilota. Acaba Renard cedeix enrere, cap als peus de Heller, la portera de l'Olímpic de Lió. Cobra la pilota a l'esquerra, cap a Renard, la capitana. Renard guanya metres i juga en baixar. Baixar retalla cap a dins. Baixar s'ho pren amb calma i torna a posar un punt de calma.
4: I quina aturada havia fet Cata, a la rematada de cap de Renard, una jugadora altíssima, fa 1,87 m, que havia rematat molt bé de cap, però Cata en aquesta primera intervenció ho havia fet molt bé.
0: Juga la pilota Endler.
3: Si no guanyes el duel amb Renard, que és molt difícil que el guanyis, perquè pot fer un pam més que qualsevol jugador del Barça, l'has d'intentar incomodar més, perquè remata amb certa facilitat.
4: Estava en Paredes, oi, Gerard?
3: Sí, remata amb certa facilitat.
4: Estava una mica enrere, sí, li ha quedat una mica enrere.
0: Ara el Lió a poc a poc va guanyant metres. I és Renard juga amb Hegerberg enrere amb Hips.
4: Hips, una jugadora que ja ha anunciat que deixarà l'Olímpic de Lió aquesta temporada, va arribar el 23 i ha estat protagonista i marxarà a Colorado, tornarà a casa.
1: I com ha celebrat Catacoll aquest fora de joc, perquè implicava, òbviament, que la seva primera aturada era molt vàlida, perquè si Renard arriba a marcar d'inici no hi havia fora de joc.
0: Johannes fa la passada en profunditat cap a Hegerberg. Irene Paredes corregeix, cedeix enrere cap a Cata. I Cata se la treu de sobre jugant en llarg. Altra vegada possessió per l'Olímpic de Lió a través de Renard. I Renard i Engen, Autet, que han canviat de posició.
3: Han canviat el perfil. No sé si és circumstancial, perquè sí, no sé si és per la jugada i tornant a canviar, però en teoria el perfil és el contrari, exactament.
1: Just abans de la falta, Jonathan Giraldez ha parlat amb Engen. I Engen després ha parlat amb Lawrence, potser implicava això, que feien un canvi de posició entre Engen i Renard.
3: No sé si la presència de Salma en aquella zona d'allà ubica Engen perquè pugui sortir més i pugui anar més de lliure, diguéssim, per a l'esquena Renard, que és més ràpida. però evidentment li canvia el perfil, diguéssim, en ofensiu, perquè

0: tinguin és amb el perfil esquerrà estava més, més còmode.
1: La passada d'Àlex en profunditat cap a Payor. Payor tot a sol, xut de Payor, fora! La passada d'Àlex i activa Payor. Dubta, Renard, dubta en l'Erin, tal com ve l'engalta Eva Payor i la seva rematada marxa per molt poc, fregant el pal i pica al lateral de la xarxa. I...
2: ocasió claríssima per Eva Payor. D'aquestes s'han de ficar, perquè una final no sé si tindràs tantes i de tan clares, però li ha marxat una miqueta a l'esquerra de la porteria d'Eller, que havia quedat totalment venuda.
0: Estic molt d'acord amb el mosqueig que ha agafat Renard, perquè crec que era per Eller tranquil·lament, perquè hi havia molta distància. De totes maneres, ja ha sigut Engen que li ha dit a Renard, vés cap a l'altre costat i seguim com estàvem abans. Per tant, tornen a estar ja Renard a la dreta i Engen a l'esquerra.
2: Doncs era una passada d'Alexia, que inicialment semblava que era un punt llarga, perquè efectivament ell tenia tot l'avantatge,
0: sí,
2: però el seu dubte, per més que Payor hi arribés... La primera ocasió clara del Barça.
1: I la fe de Payor, perquè com dius, tal com sortia la pilota del peu d'Alexia, semblava que era una passada per ningú, i Payor ja ha anat, ja ha arribat, i una mica més, i ja en treu petroli.
0: Això com a central fa molta ràbia, eh? us ho informo, perquè quedes com que te l'has menjada tu, no sé si m'enteneu.
2: Sí.
0: I per mi és un error greu de la portera, de tenir valentia i d'estar protegint les teves centrals.
1: Ara juga el Barça atacant des del costat esquerre. És Alexia amb la pilota, a sobre seu Hips.
2: I com deia el Joan, ara Eller té el sol, jo crec que de cara, eh? El cat és de la zona d'ombra i, en canvi, l'àrea de l'Olympique és la zona de sol.
1: Brooks serveix cap a dins l'àrea, mirant de buscar Payor, que volia descarregar, apareix Johannes. Johannes juga al llarg al Lió i a través d'Ada Hegerberg aconsegueix guanyar la pilota. Guanyar la possessió i serà una falta favorable al conjunt francès.
2: Empenta de Mapi, que li deia que no a l'àrbitre, però sembla força clara.
3: De moment la possessió és per l'Olympique de Lió, 53% per les franceses. Recordem que avui s'enfronten els dos equips amb més possessió d'aquesta Champions.
1: Som al 20 de joc de la primera meitat, 0-0 el marcador. Tot i que hi ha hagut aquest ensurt amb el gol anul·lat de Hips...
2: I aquesta ofereixen... ocasió de Payor, és a dir, el Barça ocasió. Podria anar perdent i també podria anar guanyant.
4: Sí, ara ens oferien la repetició del fora de joc a través del sistema semiautomàtic i és bastant clar, ben bé d'un metre, en el remat final de Hips, que estava avançada, un cop remata la seva companya.
1: Ara Mapi ha refusat la pilota, ha anat a terra amb tot i s'ha acabat fent mal després de topar amb Ada Hegerberg en una pilota dividida. Mapi no ha dubtat, ha anat a terra i ha impactat amb Hegerberg.
2: I no ha estat res, el cop, bàsicament, un cop també amb el braç al coll de Mapi, que riu a terra mentre es parla amb l'àrbitre. Minut 20 de partit, Barça 0, Olympique de Lió 0. Som a la TDG, som a Catalunya Ràdio.
1: Serveix el Lió en un servei de banda a través de Lorenz. Lorenz amb això, la pilota al costat dret per part de l'Olympique de Lió. Dumornay... apareix Patri amb la pilota, fa la passada en llarg, volia activar de nou a Eva Payor, molta pressa per part del Barça, que acaba perdent la pilota i provocant un servei de banda favorable al Lió.
2: Ves que el Barça també té clar que l'espai li pot fer mal al Lió, potser a vegades es precipita una mica, però és una arma que també pot utilitzar.
1: A punt per servir al Lió, des del costat dret, amb Lorenz. Lorenz amb la pilota, jugant en llarg, buscant a Hegerberg, la guanya... però és imprecisa, per tant recupera la pilota el Barça, ho fa a través de Patri, Patri amb Graham i Graham amb Ona, guanya metres zona a poc, línia al cercle central, Ona juga enrere, Mirene Paredes, torna a començar el Barça. Paredes, pilota enganxat al peu dret, s'ofereix, jugant per dins, Eva Payor, Payor amb Patri, molta pressió per part del Lió, acaba perdent la pilota Patri, es desplega amb Johannes, Johannes creua la divisòria, continua Johannes, activa Dumornay, apareix Lorenz, Dumornay dins l'àrea, costat dret, pot fer la centrada Dumornay, Dumornay amb la pilota, davant seu Salman l'ajuda, la correcció defensiva del Barça li permet recuperar la pilota, juga Graham dins l'àrea pròpia, la pressió de baixar, fa falta, diu Olofsson, i per tant serà un servei de falta favorable al Barça.
2: Hem molt bé, Salma. Aquestes pèrdues de Patri al mig del camp en aquesta ocasió, perquè li amenaçava.
0: Molt bé, Salma. Molt bé, Salma, l'ajuda, per això. Sí, sí.
2: Li torna a reclamar a Patri que vagi en compte amb aquestes pèrdues. És una imatge que veiem sovint perquè totes dues viuen els partits amb passió.
1: Juga la pilota Mapi des del costat esquerre, guanyant metres a poc el Barça. Mapi trepitjant. Apareix Alexia, que la demanava. El cos a cos d'Alexia amb Hips, la guanya Hips, diu l'àrbitre, i per tant servei de banda favorable a l'Olímpic de Lió. S'enfada Hips amb Olofsson perquè no li deixava executar aquest servei de banda. Apareix Lorenz. Lorenz amb Hips. I de nou amb Lorenz.
2: I els entrenadors de l'àrea tècnica, tots dos amb màniga curta.
1: Juga la pilota Lió. A través d'Ingrid Engen. Cobra la pilota a l'esquerra. Amb Baixà. Baixà és qui controla. Davant seu Graham. La pressió de Graham. Va a terra, Baixà. Xiu la falta a l'àrbitre.
2: Baixà em deia que es llançava la jugadora del Lió.
1: Baixà, que canvia la pilota de costat, buscant a Lorenz. Lorenz amb tot el temps del món. Baixa l'esfèric a terra, juga enrere cap a Renard, la capitana de l'Olímpic de Lió. Renard canvia el joc de costat cap a Brand. L'esquena dona, el cos a cos de Brand amb Ona. Ona és molt ràpida i poc a poc va empatitint l'espai a Brand. Controla Brand. Brand és dins l'àrea. Ona davant seu, fa la centrada enrere, queda morta. Hegerberg, l'aparició defensiva d'Alexia per recuperar la pilota. Tot i que continua atacant l'Olímpic de Lió. En Baixà, Brand dins l'àrea. S'ajuda, Brand amb la pilota. Pot fer la rematada, Brand, el xot per sobre el travesser.
2: Quin perill del Lió en aquesta jugada, ja en la primera centrada, quan una jugadora del Lió es trobava absolutament sola. Era Hegerberg a l'àrea, però bé, hi havia ben a prop Alexia per acabar impedint la rematada. Segona rematada ara de Brand, ja per sobre de la porteria, tot i així córner per les jugadores del Lió.
5: El primer.
0: El desequilibri de Brand, després ve d'una diagonal boníssima de Renard, a l'esquena d'una Batlle. Falta referenciar aquests marcatges, sort d'Alexia que ha anat en l'emergència, perquè si no era una situació clara d'atac de l'Olímpic.
1: I les futbolistes de Barça...
2: No sé si l'havia tocat la jugadora
1: indignades
2: de
1: Barça. Corna...
2: Sí, havia anat directe fora, no? Sí,
4: no
2: sí.
4: Semblava, no?
1: Així la Tolofsson. Deu entendre que Irene Paredes havia tocat la pilota. Baixà per fer la centrada. Un corna des del costat dret.
5: L'àrbitre que demana pau a la línia de gol on hi ha Engen i Serra Jordi.
1: Baixà a prop de la pilota. Som al 25 de joc de la primera meitat. 0-0 el marcador. Corna favorable a l'Olímpic de Lió. Baixà, fa la centrada. La pilota al primer pal. La refusa Alexia amb el cap. L'acaba... recollint, compte que la guanya Johannes dins l'àrea. Johannes amb la pilota pot fer la centrada, jugar cap a Dumorné fent d'extrema esquerra, al cap de Renard. No pot precisar la rematada i la pilota s'acaba perdent per la línia de fons. Serveix de porteria al Barça.
0: Intimida l'Olímpic, nois? Intimida l'Olímpic.
2: Sí, quan arriben, arriben amb molt perill.
5: Mm. És que són molt bones. Per exemple, a la jugada anterior, Ona li dona l'esquerra a Jules Brand, perquè és dretana, però li és igual a Jules Brand, perquè és tan bona que se'n va superbé cap a la línia a fons, que fa una centrada, i una que Hegerberg ha fallat, que no en deu fallar moltes com aquestes que ha tingut ara mateix.
1: Serveix el Barça en curt. Mapi a prop de la pilota. Irene.
0: Li salten a Mapi. Li salten a Mapi, deixen a Irene Paredes, però sí, després també guanya distància a vegades Patri. La sortida de pilota, a veure si el Barça trenca aquesta primera pressió, se li clareix el paisatge.
1: Sí. Juga Mapi, en curt, cap a Cata, la pressió altíssima del Lió. Es desplega Ona des del costat dret, la passada va cap a Ona, no pot fer el control, i serà servei de banda favorable a l'Olímpic de Lió.
2: Llàstima, no funciona la sortida, però mira on havia aparegut Brooks, aquí, a la banda dreta, per ajudar Ona.
5: Una Brooks que ha aparegut poquíssim.
0: Molt poc,
5: això...
0: molt poc.
1: Baixar amb la pilota. Baixar, juga amb Hegerberg, que sobre seu Irene la guanya. Hegerberg fa la passada en profunditat, la recull Ona. Apareix Mapi amb la cama dreta per refusar la pilota, que no acaba sortint. Finalment sí que ho fa. I serà un servei de banda favorable al Lió. Just davant de la banqueta al Barça. Baixar. Baixar amb la pilota. S'ajuda de Johannes. De nou baixar. Baixar amb Dumorné, la guanya Graham, que no pot controlar la pilota dividida, se la queda al Barça, apareix Serra Jordi, activa a Salma, Salma fa la passada en profunditat cap a Payor, i ara sí, apareix Endler per, tal com ve, refusar aquesta pilota. Compte amb el dubte entre Brooks i Mapi, la guanya Bixó des del costat dret, fa la centrada, apareix Brooks, corregeix, pilota corna pel Lió.
2: Brooks que celebra aquesta tallada defensiva com mig gol, eh?
0: Que... sí, no s'han entès. No s'han entès amb Mapi, no s'han entès.
5: És el segon corna de l'Olímpic de Lió.
2: Tenia molt avantatge la jugadora del Lió i Brooks ha arribat a temps.
1: Doncs serà un corna favorable a l'Olímpic de Lió. Arribant a la mitja hora de joc, 0-0 el marcador. I les sensacions que no acaben de ser del tot bones
0: no.
1: En aquesta primera mitja hora de partit.
0: Està més còmode l'equip francès, es nota que està més còmode, intenta, fins i tot ha tingut més presència a l'àrea rival, sens dubte, en alguns moments amb un punt de possessió, no corrent, sinó la que corrent l'ha tingut tot el Barça.
1: Aixafa la centrada, la pilota al segon pal, Dumorner la guanya amb el cap, queda dins l'àrea, Mapi la lluita, Hips el xut, refusa la defensa del Barça, Salman la treu de sobre, la llunya i va cap a Payor. Payor fa el control, aguanta l'embestida, però Brand li acaba prenent la pilota i després també Ingrid Engen recupera el Lió.
2: Sí, sí, és que ara està dominant el Lió. Ja deia Jonathan Giraldez que això és el que ell esperava, estones de Lió i estones de Barça, però és que ara fa una bona estona que domina el Lió.
0: Sí, perquè fixeu-vos en l'ocasió més clara del Barça, ha sigut corrent a l'esquena de Renard, sí, sí, amb l'acció de Payo. Sí, sí.
2: Ara fa una estona que el Barça no agafa la pilota i situa sobre l'àrea de
1: Lió. Sí, el Barça no aconsegueix instal·lar-se de cap manera a camp contrari i fer possessions llargues. De moment no ho està aconseguint i el Lió, en canvi, està trobant-se més còmode en aquests primers compassos de partit. 29 de la primera, 0-0. Juga Ingrid Engen. Amb la pilota, amb Beixó. Beixó a la línia de mitjos. Beixó continua amb la conducció. Ajuda amb baixar. Baixar, continua amb Beixó. Beixó supera una balla. Fa la passada per dins. Apareix Irene Paredes. La guanya Serra Jordi, que juga enrere cap a Mapi. Mapi, tal com ve, mirava de jugar amb Salma. La guanya Hips. Hips fa la passada en profunditat. Toca Mapi i recupera. Ara la guanya Alexia. A l'alçada del cercle central. Alexia fa una passada en profunditat cap a Payor. I altre cop guanya la pilota al Lió.
0: Un precipitat, el Barça, un precipitat.
5: Sí, certa pressa, quan tenen la pilota. No hi ha possessions llargues perquè la que en tenen una l'envien cap endavant.
0: Sí, sí, quan es recupera s'ha de tenir un punt de pausa, on associar-se un, dos tocs per reptar que l'equip surti, llavors aclarir una mica i generar més en profunditat cap a Payor o cap a Graham, que Graham també la pots aprofitar en
5: l'esquena. Una mica variar, com a mínim no fer-ho sempre, això de buscar l'esquena.
1: Juga la pilota al Lió des del darrere, Renard. Guanyant metres, anticipa enorme una balla per recuperar la pilota. Apareix Serra Jordi, que mirava de fer el teva meva amb Alexia. La pressió de Payor ara sobre Renard. Renard se la treu de sobre. Juga amb Lorenz al costat dret. I Lorenz més enrere encara cap a Ingrid Engen.
5: Ara tenim Julbert a la dreta, que és la seva banda habitual, com a mínim amb Alemanya, i a l'esquerra ve això.
1: Renard guanya metres, activa la profunditat a baixar, la passada és bona, replega el Barça, ho fa a través d'Ona i Graham, baixa, fa la centrada, apareix Cata i atrapa. I Cata serveix cap a Alexia. Alexia fa el control i supera Johannes en primera instància. Johannes ha tombat Alexia, dona l'avantatge a Olofsson. Juga Salma amb Brooks. Brooks controla cercle central, la passada de Brooks cap a Payor no és bona, recupera l'Olímpic de Lió.
5: Li ha fet una sotana a Alexi i Johannes ja ha dit, doncs tu no passaràs.
2: Aquest avantatge de l'àrbitre no ha servit de gaire perquè dues passades després el Barça ha perdut la pilota.
4: Sí, hauria d'estar acompanyada de la primera targeta del partit per la falta que ha rebut Alexi, que era, crec que, temerària i que mereixia, sens dubte, la primera amonestació.
0: Una altra indecisió de Brooks per dintre, una altra vegada. Amb poca presència o amb poca valentia de tirar endavant. Salma li demanava l'espai, però Brooks amb una acció que no sol fallar.
2: Passen dos minuts, a dos quarts de set de la tarda, a Alacant, a la primera federació. El Nàstic intentarà avui davant l'Hèrcules no perdre la categoria. Ja hi tenim el Biel Cadilla. Biel, hola, bona tarda.
6: Hola, bona tarda, Sònia. Sí, acaba de començar aquest partit, aquesta final pel Nàstic de Tarragona, que està obligat a guanyar si vol garantir-se la continuïtat de primera ref, o bé, si no, haurà d'estar pendent d'altres resultats. Partit complicat d'Hèrcules, és el segon millor local de la categoria. El Nàstic fa 6 partits a domicili que no guanya, però avui és una final i té el suport de més de 800 persones que han vingut fins aquí, fins a Alacant, des de Tarragona, per donar suport al seu equip. De moment, minut gairebé 3 ja d'aquesta primera part, Hèrcules 0, Nàstic 0.
2: Gràcies, Biel. Tornem amb tu si hi ha novetat al marcador. Aquí, mentrestant a Oslo, empat a 0 entre el Barça i l'Olímpic de Lió, la final de la Champions.
1: I es desespera Pere Romeu, veient la pressa que tenen les seves futbolistes per intentar arribar ràpid a generar perill a la porteria d'Endler. I això li provoca pèrdues i més pèrdues a un Barça que de moment no acaba de trobar la tecla al partit. Som al 32 i mig de joc. 0-0 el marcador.
3: També ha començat el partit entre l'Europa i l'Ibiza, a minut 3 també, empat a 0 al marcador, i el del Tarazona amb el Sabadell, 0-0.
1: Ara norma clara, Serra Jordi obre la pilota a la dreta cap a Graham. Ara sí, té camp per córrer Payor. Payor deixa córrer la pilota, l'acaba guanyant baixar. Estaven fora de joc, Eva Payor, i és pilota per Lió.
0: Quina velocitat de baixar, eh? Com recupera, eh? A l'esquena amb Payor. Payor no és gens lenta i la mateixa inèrcia ja l'ha fet guanyar.
5: És incansable, baixar.
2: De moment hi ha hagut un duel que li ha guanyat Graham, sí. Una de les poques oportunitats, sí, exacte, del Barça, sí. Però poca cosa més.
0: Però tampoc l'ha amenaçat més, Sònia, que aquella? Sí, sí. Tampoc l'ha amenaçat més.
2: El Barça
0: més.
2: No està tenint la pilota, exacte. I aleshores no. Costa molt poder amenaçar en aquesta banda.
1: Juga la pilota Endler, la portera de l'Olímpic de Lió. Amb Ingrid Engen. De nou Endler. Ara és el Lió qui espera que el Barça es desplegui en la pressió alta. Amb Engen. Engen mira de jugar amb Brand, anticipa Ona, toca la pilota i serà un servei de banda favorable al Lió.
0: Ve Ona l'anticipació perquè hi ha molts duels a la segona, o sigui, les segones jugades i a les pilotes així una mica dividides, gairebé totes han sigut pel Lió. Per tant, intensitat en aquestes anticipacions. És la segona que s'anticipa ja Ona.
1: Juga a baixar amb Dumorné, Dumorné fa el control, un punt imprecís, saltava la pressió Alexia, ara és baixar, qui juga enrere, amb Renard juga en llarg, buscant el cap de Hegerberg, la guanya Irene Paredes, ara és Alexia qui apareix, té camp per córrer Alexia, camp esquerra, Alexia fa la passada per Payor, dins l'àrea, xuta Payor fora! L'ocasió clara d'Eva Payor, no ha pogut precisar la rematada, 34 de joc, empat a 0, desperta el Barça.
2: Segona de Payor, segona desviada, necessitem una Payor més encertada perquè el Barça no en tindrà gaires. Exacte. Ja veiem el panorama del partit. I ara Alexi havia trobat molt bé l'espai, havia buscat molt bé Payor, és cert que jo crec que el control li ha marxat una mica i per això no ha pogut precisar la rematada.
0: Sí, al final el primer control és una mica obert, però sí, ha d'intentar agafar els tres pals, sens dubte. Segona ocasió clara, la primera d'Alexi, la segona de Payor.
1: Ara juga la pilota, baixar, obre encara més a l'esquerra, cap a Dumorné, fent d'extrema esquerra, de nou amb baixar, conduint, aguanta la pilota, baixar, altra vegada amb Dumorné, amb baixar, apareix Hips, baixar, fa la centrada, no és bona, i atrapa la pilota Catacoll.
2: Catacoll, que de moment és de les destacades del partit, perquè ha evitat el primer gol del Lyon, aquella rematada de Renard, després hi havia fora de joc de Hips.
1: Juga Cata amb els peus cap a Irene Paredes. Irene canvia el joc cap a Mapi, absolutament alliberada Mapi amb camp per córrer. Mapi conduint amb la cama esquerra, cap aixecat, creu a la divisòria Mapi. Apareix Serra Jordi, també la demana Alexia. Mapi prefereix jugar a l'esquerra cap a Brooks. Brooks encara més a l'esquerra cap a Salma. Pot encarar Salma Lorenz. Aguanta la pilota Salma, se'n va de Lorenz. Continua Salma, la conducció de Salma. És dins l'àrea, fa la centrada! No ha pogut arribar a la rematada. Graham refusa la pilota a l'Olímpic de Lió.
2: Però que bé que ho ha fet aquí Salma. Quin desequilibri per aquesta banda esquerra. Necessitem veure més Salma per a Joel en aquest partit.
0: Sí, Graham per dreta. Sí, Graham per dreta pot menys, està amenaçant més baixar, però a l'altre costat Salma ara molt bé pressionant en aquesta acció i guanyant-li l'acció a Lorenz.
1: Apareix Graham a la dreta, davant seu baixar, Graham la desafia, continua Graham amb la pilota, Graham fa la centrada, queda curta, refusa Ingrid Engen. Apareix Clara Serra Jordi, amb la pilota fa el control, la centrada no és bona i serà un servei de porteria per l'Olímpic de Lió.
5: Si més no, ja hem vist els atacs del Barça una mica més posicionals, un per l'esquerra, aquest amb el desequilibri de Salma, i el següent amb el de Graham. El Barça ha de buscar una mica això, tenir més control, més possessió, i fer jugades des d'aquesta possessió.
2: I la centrada de Salma era prou bona, el que passa que no ha pogut anticipar-se en el primer pal Payor. Jo crec que l'han interceptat, l'han molestat, i això no li ha permès moure's a l'àrea còmodament.
0: Van bé aquestes jugades per guanyar autoestima en el partit, sí. En aquests moments.
1: Juga Renard amb la pilota. Enrere, cap a Endler. Endler amb Hips. I Hips altra vegada amb Endler. Arribant al 37 de la primera amb el 0-0 al marcador. Engen amb Brand, a sobre seu una altra vegada. Mira de regirar Jules Brand, que juga enrere amb la capitana, Renard. Renard li diu a Dumorné que la busqui en llarg, que va la passada. I aquí el cos a cos de Dumorné amb Brooks. Toca la pilota Brooks i serà un servei de banda favorable al Lió. Pràcticament a l'alçada del corn, a costat dret de l'atac del conjunt francès. A prop de la pilota Lorenz. Que és qui servirà. Lorenz la demana Béchot. Beixó és precisament qui rep a sobre seu Brooks, la guanya Beixó. Beixó amb Lorenz. Lorenz fa la central amb l'esquerra, apareix Cata, refusa de punys. La treu el Barça. Mira de guanyar-la Alexia. Aguanta l'embestida. Apareix Salma i hi ha falta d'Alexia.
2: D'Espallor, no?
1: Doncs falta de... No, no, d'Alexia.
2: Espallor, qui s'ha endut per davant d'Humorné.
1: De Humorné, sí.
4: És que s'ha tirat la pilota massa llarga, després ha pregut el peu de la jugada de Lió i ha impactat.
0: Bé, es poden haver fet mal les dues.
1: Sí. Sí, sí.
5: De moment a terra, qui més es queixa és Humorné. L'àrbitre és allà, no demanen que entrin assistències, per tant...
4: La falta era de Pallor no, i, no i tranquil·lament no podria haver rebut la targeta groga, també.
2: Sí, però compte, Pallor, perquè és una no falta perillosa.
5: Sí. Ara sí que entra les assistències per atendre la jugadora de l'Olímpic de Lió, que continua estesa a terra.
2: Pallor havia controlat la pilota i és cert que anava una mica, jo crec, desequilibrada de l'intent, però no era no prou per falta per mi. Vaja, el Fàbregas dirà, però per mi després és falta clara de Pallor.
1: Doncs és una falta, com sí. dius, molt perillosa, perquè hi ha espai directament per la rematada de baixar o la centrada, que ja hem vist el perill que té l'Olímpic de Lió en les jugades d'estratègia.
5: Li ha trepitjat el peu Pallor a la jugadora d'Olímpic, que és el que li estan mirant ara.
2: No, no hi ha una possible revisió de vermella ni res estrany.
4: No, no, vermella... És una groga molt clara, però al mateix temps és impossible que sigui vermella, perquè l'impacte és a la bota de la jugadora del Lió i, per tant, són aquelles trepitjades que si no estan per no, sobre
2: era,
4: del turmell...
2: Era involuntària, òbviament, es recupera d'Humorné.
4: Sí.
2: Doncs compte, perquè és que clar, pràcticament clavada, una mica més a prop i tot, la jugada que ens ha portat el primer gol anul·lat al Lió. Haurà d'estar ben atenta el Barça ara amb la línia i després amb els possibles rebutjos.
5: Concentradíssim a baixar a prop de la pilota.
1: 39 i mig de joc de la primera meitat amb el 0-0 al marcador i una falta favorable a l'Olímpic de Lió. Baixar a prop de la pilota. Cata sota pals. La tanca defensiva del Barça. Olofsson que demana calma a les futbolistes. Baixar a prop de la pilota. Indicacions per part de la defensa del Barça. Xiula Olofsson. Cata salta. Baixar, el xut de baixar, la treu Cata i a corna.
2: I ho celebra Cata, que està sent la més destacada del Barça en aquesta primera part, perquè ja en van dues. I ara, baixar, que volia sorprendre Cata Coll, però per això ho celebrava, jo crec, la mallorquina, que deia, no, no, jo estic aquí, i per aquí no m'agafaràs.
5: El tercer corna de l'Olímpic.
0: Doncs era bona, anava cap a dins.
1: Sí, sí, sí, sí. És una molt bona aturada de Cata Coll. Sens dubte, la millor futbolista del Barça en aquesta primera meitat. El corna des del costat dret. Altra vegada baixar a prop de la pilota. Tot l'Olímpic de Lió pràcticament dins l'àrea del Barça. I tot el Barça tancat a la seva pròpia àrea. Baixar, fa la centrada, apareix Cata i atrapa.
5: Com està Cata, de valenta i de sentir-se important en aquest partit.
1: Cata que s'alça i serveix ràpid a la dreta cap a Irene. Irene encara més a la dreta cap a Graham. Graham davant seu Brandt, continua Graham amb la pilota. Mira de jugar en la profunditat cap a on batlla. Ha recuperat la pilota, baixar, torna a jugar a l'Olímpic de Lió.
2: Ha estat un punt lent aquí Graham perquè li reclamava una part davant i encara no havia arribat a la seva posició baixa, baixar, i hagués estat una millor oportunitat. Ha trigat massa Graham.
1: Juga la pilota Lió a través d'Ingrid Engen a camp propi. Obre l'esquerra cap a Johannes. Johannes avança la pilota, juga amb baixar. Baixar davant seu Graham, continua baixant la conducció. Graham la pressiona, Graham a sobre seu. Li fa perdre verticalitat, controla Ingrid Engen. Mira de jugar amb Hips, Hips amb Johannes i de nou amb Hips. Hips activa Brandt, Brandt guanya metres. Apareix Patria en la correcció defensiva. Brandt juga amb Hegerberg, que juga d'esquena, l'aguanta, apareix Humorné. La pressió del Barça, mira de guanyar la Patria, no pot amb Humorné. Humorné obre la pilota a la dreta cap a Lorenz. Lorenz encara més a la dreta cap a Beixó. La demanava en profunditat. Humorné toca la pilota a Brooks, servei de banda pel Lió.
2: 3 minuts per arribar al descans, jo creia que hi podríem arribar. El Barça que està empatant amb el Lió a 0, però potser el descans anirà bé a l'equip blaugrana per recomposar-se i per trobar millors solucions.
1: I ara és Lorenz qui serveix de banda. Controla la pilota davant seu Brooks. Brooks per mirar de recuperar-la, l'acaba guanyant la neerlandesa, la futbolista del Barça. Juga amb Alexia. Alexia controla la pilota i posa un punt de pausa. Activa Patri, jugant per dins. Patri canvia la pilota de costat i troba alliberada absolutament a Ona. Ona té camp per córrer. Cercle central, creu a la divisòria, la demana a la dreta, tot sola Graham. Graham vol desafiar, baixar la passada, no és bona. Toca baixar, recupera la pilota al Barça.
0: Aquesta última passada, eh? Corre bé el Barça quan ha pogut en alguns moments, que surt de la primera pressió, ara ho ha fet molt bé Patri. Aquesta última passada d'Ona, ara amb l'esquerra, no ha sigut amb avantatge cap a la seva companya.
1: I ara juga el Barça en possessió llarga. Miranda a dormir una mica el partit a través de la pilota. Serra Jordi. Juga amb Brooks, de nou Serra Jordi. Apareix Payor per descarregar. Ho fa cap a Brooks. Brooks obre a l'esquerra cap a Mapi. Mapi guanya metres i s'incorpora a l'atac. Encara més a l'esquerra cap a Salma. Salma controla amb la pilota amb la cama esquerra davant seu Lorenz. Prefereix jugar enrere cap a Brooks. Brooks demana a Patri que piqui a l'espai. Ho fa Patri. Controla la pilota des de la frontal de l'àrea. Patri retalla cap a dins. La demana Serra Jordi, també una batlla, que mirava d'incorporar-se la pilota a la dreta cap a Graham. Toca la pilota. Baixar i serà un servei de banda favorable al Barça.
5: Baixar, que és a tot arreu, en atac i en defensa.
2: Sí, s'està anticipant a totes les jugades ara.
0: I en fase ofensiva, la primera vegada que ha aparegut Brooks creant superioritat per dintre, que és el que fa normalment, ha sigut el minut 43.
1: Serveix de banda Ona. Ona amb Graham. Al costat dret fent d'extrem Graham. Graham mira de buscar l'acció individual davant seu, baixar la pressió de Graham, baixava per terra, guanya la pilota Graham, que manté la possessió, la xiula la falta Olofsson, per mi no ho era, i es desesperen les futbolistes del Barça.
4: Són d'aquelles fàcils perquè són en atac, les xiules no té cap més conseqüència, i vaja, té un criteri diferent, no només Olofsson, sinó tots els àrbitres, per ser honestos.
1: Doncs serà pràcticament com si fos un servei de porteria per Endler. El 44 i mig de joc de la primera meitat, 0-0 al marcador. Es desplega tot l'Olímpic de Lió. Endler, que serveix en llarg, buscant el cap de Hips. La lluita Alexia. La guanya Patri. Ara és Alexia qui mirava de quedar-se la pilota. Apareix Johannes per recuperar, obre a l'esquerra. Cap a baixar, baixar, cap a Johannes. Johannes la deixa córrer. Va Graham, la guanya el cos a cos Johannes. Apareix Serra Jordi, que mirava d'ajudar a Graham, l'acaba controlant i mirant de baixar-la. Salma para Lluelo, que juga enrere, cap a Irene Paredes, Irene amb Mapi. Mapi a l'esquerra, alliberada. La demana en profunditat Eva Payor.
5: 3 minuts afegit.
1: Payor hi posa pausa i juga enrere, cap a Mapi León. I Mapi una mica més a l'esquerra. Cap a Brooks, s'incorpora Patri. Patri amb camp per córrer, guanya metres Patri. Patri fa la passada cap a Graham a la dreta, és tot sola. Pot entrar dins l'àrea Graham, controla amb la cama dreta. Graham continua la conducció, retalla cap a dins el xut de Graham! Fora! L'ocasió del Barça, el xut amb l'esquerra de Graham ha marxat desviat.
2: A córner, sí. Directament, l'han desviat alguna jugadora. Era amb l'esquerra, era la seva cama dolenta, però era molt bona la intenció de Graham perquè d'inici baixar esperava la centrada.
5: El primer córner del Barça.
0: I baixar esperava que li sortís per la dreta i ho ha fet cap a dins amb cama esquerra, però és la tercera arribada del Barça amb cert perill, eh? La primera d'Alexia, la segona de Payor, i la tercera de Graham, aquest xutal.
2: No semblava que tampoc l'hagués tocat cap jugadora del Lió, però mira, abans li ha regalat un córner al Lió, sí. I ara li regala un córner al Barça.
4: No han tingut el criteri erroni, sí.
5: Graham la demanava.
1: Doncs el Barça, que tindrà un córner. El 46 de la primera, 2 per arribar al descans. El Barça també un equip molt perillós en les jugades d'estratègia. Graham per fer la centrada enroscada cap a dins. Mapi per fer-ho cap a fora. 2 per arribar al descans, 0-0 el marcador. El corner favorable al Barça. Dins l'àrea Payor, dins l'àrea Patri. La pilota va cap a Payor, que la guanya per Gentlen amb els punys. Atrapa la pilota. I ara s'enfadaven Endler i Irene Paredes. Irene destorbava una mica Endler perquè no servís ràpid. I Olofsson ha decidit posar-hi pausa i xiular la falta d'Irene Paredes.
5: Ves que no fossin companyes, ara ho miraré, però podrien ser companyes fins i tot el PSG en l'etapa de Paredes a França.
2: No és possible. No hi ha hagut groga, per Paredes, que era una jugada un punt arriscada. Et poden ensenyar groga fàcil, no?
4: No, Olofsson no està per amb la intenció de cap groga. Vol acabar el partit.
1: Ara la guanya Johannes, va per terra Graham, que s'ha fet mal per mi. Ha anat amb la planxa, clarament Johannes. Però l'àrbitre que dona la possessió per l'Olímpic de Lió. Juga Brand. Brand davant seu on. Brand, el control no és bo. I s'ha fet molt mal Graham.
4: La falta sembla claríssima. I a més claríssima. A més, una més que era molt perillosa. Era de groga indiscutible. Sobretot perquè entres amb la planxa pots fer molt mal a l'adversària.
1: Però sí, és que Vaja, i a més estava molt a prop, l'Opson.
2: Podria ser de groga, però en tot cas no ha xilat ni la falta.
4: Ara veurem la repetició. Aquestes depèn... No, acaba impactant amb la punta, era falta i prou. Però són aquestes molt perilloses perquè si acabes impactant una mica més amunt, et jugues la vermella, en el cas de la jugada visitant.
1: Juga la pilota al Barça. Ho fa a través d'Irene Paredes. Enrere, cap a Catacoll. 10 segons i arribarem al descans. Cat obre l'esquerra cap a Mapi. Mapi deixa córrer la pilota. I posa pausa. Xiula Olofsson. Xiula al descans. Olímpic de Lió 0. Barça 0. Descans a Oslo.
5: I les jugadores del Barça que marxen. La primera que enfila el túnel és Graia, molt seriosa. Ràpidament també cap al túnel de vestidors. Paredes i Ona, que reben les ampolles d'aigua de la gent de l'estaf del Barça. Ara veiem també que Brooks anima Payor, que marxa molt, molt, molt, molt seriosa cap al túnel de vestidors. Les últimes a entrar seran les porteres, la portera de l'Olympic Eller i també Serra Jordi, que era just a l'altra punta del camp.
2: Primera part igualada, primera part competida. Algunes jugadores del Barça marxen un punt frustrades després d'aquests primers 45 minuts on hi ha hagut ocasions pels dos equips, però si hem de ser justos, si hem de ser sincers, ha dominat una mica més el Lió. En qualsevol cas, es manté l'empat a 0 en aquesta final. El Barça manté vives totes les seves opcions d'endur-se la seva quarta Champions. Ara, al vestidor hauran de millorar força coses. De seguida en parlem. Barça 0, Olímpic de Lió 0. Fem una petita pausa i tornem.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: Què us poso?
10: Per mi una estrella.
9: I per tu?
11: Jo també una estrella.
10: Ara estem d'acord.
11: Estem d'acord?
12: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
13: Pol Zalum, en Big Man, Ingrid Rubio, els germans Torres i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
15: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT. Sense fronteres.
16: Tornem a activar el GPS del català.
17: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
16: Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
15: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
16: La llengua diu qui som, aquí i al món.
15: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
18: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
19: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
18: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
19: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
18: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
20: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
21: La TDG a Catalunya Ràdio.
22: Les notícies.
2: 8 minuts i seran les 7 de la tarda. Som al descans d'aquest Barça Olímpic de Lió amb empat a 0 al marcador. El descans a aquesta final de la Champions. Ara toca actualitzar-nos amb la Berta Torrades. Berta, hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. En marxa a aquesta hora una manifestació de la comunitat educativa a València que reclama millores laborals pels docents del País Valencià. Bon dia! amb el lema La comunitat educativa alça la veu. Centenars de persones han sortit al carrer per demanar la dimissió de la consellera d'Educació valenciana. A Catalunya, les vagues de mestres i professors també continuaran la setmana que ve. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar de cara a dimarts. En plena de successos, destaquem que un home ha mort avui en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger, a la Noguera. Els bombers recorden que en un cap de setmana marcat per temperatures estivals s'han de seguir, diuen, els consells bàsics de seguretat a l'hora d'anar a la muntanya i recorden que només en el que portem de dissabte ja han treballat en una desena de rescats. En plena internacional acabem destacant que Donald Trump ha anunciat aquesta tarda que estudiarà l'última oferta de l'Iran per posar fi a la guerra i que d'aquí a demà decidirà si l'accepta o si reprèn els atacs. Els iranians s'han mostrat optimistes sobre el darrer document que han posat sobre la taula, però alerten, això sí, que la qüestió nuclear, que és la més important pels Estats Units, de moment en queda fora.
2: Gràcies, Berta.
3: Fins ara.
2: Sis minuts i seran les 7 de la tarda. Anem a... Ara de seguida estem respirant, aquí a Oslo encara, després d'aquesta tensió de la primera part.
5: Per cert, Sònia, que ara estava mirant la gent que hi havia a la llotja. He vist jugadores com Fiorina Rolfo, com sí. Jana, que també han vingut a veure el partit, i com Carles Puyol, que també és aquí a Oslo per veure el femení jugar aquesta final de la Champions. Sabíem que Puyol és un gran aficionat, que segueix molt els partits, que sempre que pot enviar el seu suport a través de les xarxes socials a l'equip, però mira, avui també és Oslo.
2: Doncs el suport també de Carles Puyol, a veure si entre tots plegats amb aquestes vibracions positives fem millorar el joc del Barça en aquesta segona part, o com a mínim encertar les ocasions, perquè el Barça podria anar a haver marxat a vestidors guanyant. Jo crec que l'ocasió més clara de tot el partit l'ha tingut Bayor, amb aquella jugada on Endler li ha costat sortir. Ara de seguida us pregunto què ha de millorar el Barça en aquesta segona part, però abans a Alacant tenim en joc el partit del Nàstic al camp de l'Hèrcules, el Nàstic que vol evitar perdre la categoria a Primera Federació. Biel, com van les coses?
6: Hola, Sònia, de nou. Doncs mira, de moment es manté l'empat a 0. El Nàstic s'està estirant una mica. Ha fet un parell d'aproximacions més a la porteria de l'Hèrcules, amb poc encert, això sí. I és que els tarragonins, si volen estar tranquils, han de guanyar. És veritat que ara mateix, amb la combinació de resultats, tenint en compte que el Betis B estava guanyant i ara està empatant al camp del Cartagena, el Torremolinos també està empatant, igual que el Tarassona, amb aquesta combinació, el Nàstic empatant aquí en tindria prou, en faria prou per conservar la categoria. Però, és clar, per no està pendent de qualsevol gol que pugui tergiversar aquesta situació, els convindria marcar i assegurar-se la victòria. L'Hèrcules no s'hi juga massa cosa, és novè a la classificació, però sí que és veritat que si guanyés, amb combinacions també d'altres resultats, podria tenir opcions de classificar-se per jugar la Copa del Rei la temporada que ve, cosa que seria un al·licient, perquè tot i que evidentment l'objectiu inicial aquesta temporada era fer la promoció d'ascens, han quedat molt lluny d'això i almenys d'aquesta manera acabarien la temporada d'una manera més dolça. Minut ja 29, arribant 26, perdó, de la primera meitat aquí a l'estadi José Rico Pérez. De moment, Hèrcules 0, Nàstic 0. Quan ara hi ha una aproximació del Nàstic, l'ha tingut Baselga, que s'ha entretingut amb el retall que ha volgut fer davant del porter de l'Hèrcules i finalment la pilota ha acabat marxant a córner. Per tant, es manté de moment l'empat a 0.
2: Doncs es manté aquest empat a 0 encara la primera part d'aquest partit del Nàstic al camp de l'Hèrcules. El Nàstic hauria de guanyar per no haver de mirar altres resultats si vol mantenir la categoria en aquesta primera federació. Sònia, també estàvem pendents d'altres resultats. Vaja, el Sabadell ja ho té fet per entrar al play-off, però hi pot entrar l'Europa en funció del que faci avui, no? Com van les coses?
3: Doncs mira, amb el resultat que era el marcador, 1-0, l'Europa entraria al play-off.
2: Doncs bones notícies de moment al camp de l'Europa, a veure si aconsegueixen mantenir aquesta victòria. Som al descans del Barça-Lió. Aquí tothom s'ha pres una pausa d'alguna manera, l'afició que... Jo diria que en aquesta primera part ha estat bastant expectant. No, no m'atreveixo a dir que hagin animat en excés, jo crec que ha estat ben espantat.
1: Tampoc,
2: ho han intentat, en un parell d'ocasions han intentat animar, però és evident que el partit ens té tots tensionats. No sé com ho estan vivint a les Glòries, on hi ha una pantalla gegant de l'Ajuntament. Alfons Gorina, hola de nou.
7: Hola, què tal? Doncs mira, més o menys com esteu descrivint ara mateix, ara la gent respirant una mica, hidratant-se, perquè fa molta calor, ara la gent una mica més dreta i relaxada després d'una primera part intensa on s'ha viscut cada aturada de catacoll, el gol anul·lat del Lió, òbviament celebrat gairebé com un gol propi, i ara mateix la gent esperant la segona part. I mira, tinc aquí el Pau i la Laura, què tal? Esteu?
8: Hola, bon dia.
9: Hola, molt bé, bona tarda.
7: El Pau amb la samarreta del Barça i la Laura amb la samarreta del Lió. A veure...
8: Olímpic Lyonnais.
7: Olímpic. Quant temps fa que estàs aquí, Laura?
8: 10 anys, fa 10 anys.
7: I ja eres de l'Olímpic de Lió d'abans, eh?
8: Sí, sí, sí, totalment. Soc de Lió i sí, de tota la vida. El meu avi mirava el partit cada cop.
7: I quan us vau conèixer, vosaltres dos?
22: Ens vam conèixer, doncs ara farà uns 12 anys, a Suècia.
7: Per tant, heu viscut tota aquesta rivalitat dels darrers anys, les últimes finals de Champions. Com les viviu normalment? Bé o una mica apassionadament, diguéssim?
8: No, molt bé. Estem segur que al final Lyon guanyarà més cops que Barça.
22: Sí, de moment ens guanyen, però amb l'esperança d'arribar a superar-les.
7: I pel que veig, el que guanya són els nens, tots vestits de l'Olímpic de Lió, també, eh? En això veig que no hi ha massa discussió.
8: És la mama, no? La mama és del Lió, o sigui, tota la família.
22: Teníem un pacte que era que serien del Barça i de la selecció francesa, però avui s'ha trencat una mica el pacte.
7: Ostres, bé, l'amor us posa proves, el que ha juntat l'amor que no us fa per el futbol, sisplau, acabeu de gaudir del partit i, escolta, que en el vostre cas, que guanyi el millor.
8: Gràcies.
22: Gràcies, adéu.
2: Un poeta.
7: Doncs ja ho has sentit, Sònia.
2: Sí, sí, ja ho hem sentit. Has trobat una infiltrada del Lió en aquesta tarda a les Glòries, on espero que s'ho estiguin passant tan bé com nosaltres i tant de bo puguem celebrar la victòria del Barça a la final dels 90 minuts. Alfons, fins ara.
7: Fins ara, que vagi bé. Només vull sentir-ho.
2: Vinga, Sònia, repassarem la resta de l'actualitat esportiva perquè hi ha més esport més enllà d'aquesta final de la Champions.
3: Doncs sí, deixa'm repassar el marcador de l'Europa i l'Eivissa, que guanya 2-0 l'Europa. Ha marcat de penal al minut 28 Cano, aquest segon gol, que ha sigut Cano també l'autor del primer gol de l'Europa. Per tant, amb aquest resultat estaria classificat per jugar al play-off d'ascens. I a les 9, jornada unificada per tancar la Lliga amb totes les mirades posades, com no, en el partit del Girona, que se la juga a casa contra l'Elx. Els de Mitchell han de guanyar per mantenir la categoria. Marxem cap a Montilivi. Xevi Soler, quin ambient hi ha arribat ja a l'equip?
23: Doncs mira, a punt de fer-ho, connexió oportuna, perquè a priori a les 7 ha d'arribar a l'equip, i ara mateix veiem a l'esplanada de l'entrada de Montilivi unes 400-500 persones. Està ple, atapeït. Hi havia una trobada per fer aquesta rebuda. La veritat és que la gent ha respost, hi ha moltíssima gent, i a més, la majoria molt identificables, perquè van vestits amb els colors blanc i vermells. També s'havia fet una crida perquè avui tothom estigués de blanc i vermell. En pocs minuts, perquè ja tothom està mirant cap a dalt de la pujada, entrarà aquest autobús del Girona. Se l'esperava a les 7, arribarà amb algun minut de retard, però d'aquí a breus instants ja el tindrem aquí.
3: Suposo que esteu vivint amb molts nervis. Com està el Solà? Porta bé?
23: No. Per què mentir-te? No com la majoria de gent aquí. És veritat que quan fa 5 o 6 setmanes veiem pràcticament la salvació ja lligadíssima, el fet d'haver-te de jugar tot l'últim partit sempre provoca una mica de nervis.
3: Hi ha alguna novetat així d'última hora de l'equip?
23: Doncs que haurem d'estar pendents de què passa l'eix de la defensa, perquè ja va explicar ahir Mitchell que Alejandro Francés i Dailey Blin són dubtes per molèsties. Això podria fer que entrés David López, que ha jugat poquíssim aquesta temporada amb el Girona. També estarem pendents de l'estat físic de Cristian Estuani. És pràcticament segur que no entrarà de titular, que entrarà el segon temps. Avui també s'infiltrarà el genoll per poder jugar uns minuts, però en cap cas podrà ser titular en el partit tan transcendental.
3: Gràcies, Xevi, que hi hagi molta sort.
23: Merci.
3: El Barça visita Mestalla i l'Espanyol rep a la Reial Societat El Madrid rep l'Atlètic Club en el que serà l'últim partit d'Arbelo a la banqueta.
2: Tot plegat ho podreu seguir a la TDT, un cop acabi la TDT amb el Tot Gira, un cop acabi la retransmissió de la TDG, la transmissió d'aquesta final de la Champions, evidentment estarem totalment centrats en aquest Girona-Elx i amb tot el que pugui passar tant a Mestalla com a Cornellà.
3: El president del Madrid, Florentino Pérez, ha començat la campanya per la reelecció a la presidència penjant una lona estil Laporta en un edifici molt proper al Bernabéu. Ha apostat pel següent missatge, mucha historia por hacer, és aquest l'eslògan de la seva candidatura. Ho ha fet encara pendent de saber del cert si tindrà com arribat l'empresari Enrique Riquelme. El Barça de futbol sala ha quedat fora de les semifinals de la final a 4 de la Copa que juga Càceres. Ha perdut els penals davant el Jaén. En l'altra semifinal el Cartagena ha derrotat el Valdepeñas. I què més? Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina, Noia 6, Barça 3, eliminatòria igualada a una victòria. I a l'ACB de bàsquet, el Manresa visita aquest vespre la pista del Gran Canària a la jornada 33 a partir de les 8.
2: Doncs ja tenim les jugadores del Barça i del Lió sobre el terreny de joc i a canvi, Ruth?
5: No, ni el Barça ni el Lió. Les del Lió fan una petita rotllana per donar les últimes instruccions.
2: Doncs a punt de començar aquesta segona part, ara de seguida comentem què hauria de millorar el Barça. Ho veurem, potser ho veurem ja sobre el terreny de joc perquè és a punt de començar el partit, Salmo.
1: Olofsson, que es mira el cronòmetre. Eva Pallor per fer el servei inicial d'aquesta segona meitat. Sona la megafonia a l'Ullevall Stadium. Comença la segona part d'aquesta final de la Copa d'Europa. Barça 0, Olympique de Lió 0. El Barça de millorar si vol endur-se el títol de Reines d'Europa.
2: Ara haurà estat el moment dels entrenadors, de Pere Romeu i de Jonathan Giraldez, per rectificar tot allò que no els hi ha agradat en aquesta primera part i esperem veure una millor imatge en aquesta segona o millors oportunitats pel Barça.
1: Juga la pilota de moment l'Olympique de Lió i ho fa des de la seva defensa. Mira de guanyar la pilota, baixar, se la treu de sobre. La baixa a terra Alexia mirada de jugar amb el cap amb Eva Pallor. No ha estat bona la passada, però l'acaba guanyant Graham. Graham, la baixa amb el pit, controla la pilota, obre la dreta cap a Serra Jordi. Guanya una mica de metres al Barça, Serra Jordi en la profunditat, cap a Graham, fent d'extrem dret. Graham encara baixar, busca Graham l'un contra un, queda la pilota morta a la frontal, la guanyava Serra Jordi. Alexia va la pressió sobre Johannes, ho fan falta, pilota pel Lió.
2: Ben feta aquesta falta.
5: S'escalfen Pina i Aitana.
2: Gerard, tu trigaries a fer aquests canvis, Pina i Aitana? L'Autet no sé si el tenim. Ara que decidit que el
1: mentre
2: recuperem...
1: Mentrestant la guanya Dumorné fa la passada en profunditat a sobre seu Patri per recuperar la pilota. Graham, el teva meva, amb Serra Jordi. Se la treu de sobre baixar i juga amb Brand. Brand a sobre seu Ona enganxada com una paparra Brand. La guanya Johannes. Johannes que topava amb Serra Jordi i guanya la pilota al Futbol Club Barcelona.
3: I recordeu que podeu seguir la transmissió a través del dual de TV3 amb sincronia perfecta amb la transmissió del Ramon Salmurri.
5: Deia Serra Jordi, 19 anys, Johannes, 18.
1: Juga la pilota. Una batlla des del costat dret. La demana Patri, també Mapi. Va enrere, cap als peus d'Irene Paredes.
0: Em sentiu ara?
2: Ara sí.
0: No, em comentàveu si faria els canvis. En el tema sí. De Pina, jo hi donava una volta per donar aquesta superioritat per dintre, ja que a més bé no t'havia sortit tan bé. Veurem la intervenció. El diagnòstic és bastant clar i les sensacions són millors per l'Olímpic. Veurem si qui mou un fitxa primer, no? Si Giraldez o Pere Romeu.
1: Juga Mapi amb camp per córrer. Volia connectar per dins amb Brooks. L'acaba guanyant Alexia. Salma salta la pressió, pot guanyar la pilota. L'acaba recollint Lorenz. Lorenz per metres. Lorenz pràcticament enganxada al corna sobre seu Salma en la pressió. Surt Lorenz amb la pilota. Juga amb Renard. La pressió altíssima del Barça la guanya Alexia. Rep el contacte de Renard. Juga enrere amb Patri. Patri mira a fer la passada cap a Serra Jordi. Se la treu Engen de sobre. La guanya el Barça en la pressió alta, però la recull Hips. Hips aguanta l'embestida de Brooks, que recupera la pilota. Apareix Patri. Patri conduint amb el cap alçat. La pilota queda a la frontal de l'àrea cap a Serra Jordi, obre la dreta cap a Graham. Pot fer la rematada Graham, el xut! Fora!
2: Tot una mica atropellat, però ha aconseguit fer arribar la pilota fins a Graham. El xut un punt desviat, però el Barça, que sembla que en aquesta segona part vol tenir una mica més de pilota.
5: Sí, sembla que ha sortit millor el Barça a la segona part. Només són 2 minuts, però aquesta és la sensació.
0: Bueno, amb una mica més d'agressivitat ofensiva, no? Probablement, en aquests sí. dos minuts que portem de partit.
1: Ara és el Lió qui controla a través de Dumorné. Dumorné activa la profunditat de baixar, però acaba recuperant la pilota el Barça. Ho fa a través de Patri. Patri jugant enrere amb Cata i Cata juga amb Mapi. Mapi controla la frontal de l'àrea. Enrere cap a Paredes. Paredes obre la pilota a la dreta. Cap a Graham. Graham amb control. A sobre seu Brand. Toca la pilota. Servei de banda favorable al Barça. Que jugarà a través d'Ona. Ona amb Serra Jordi. I Serra Jordi troba alliberada Mapi. Mapi controla a l'esquerra i guanya metres. Cap alçat Mapi León. Conduint la pilota. A prop seu Beixó. Salta la pressió. Beixó sobre Brooks. I Brooks no vol problemes. Juga la pilota enrere amb Cata. Cata controla i espera. Obre la dreta cap a Irene Paredes. Paredes troba Brooks per dins, cercle central, guanya la pilota Brooks. El control és bo, a sobre seu la pressió de Dumorné. Hegerberg a l'espai, passa la contracata. Hegerberg al xut, la treu Cata!
2: Cata que està salvant el Barça en aquesta final. Era fora de joc de Hegerberg, però per si de cas ja hi era allà Cata Coll, guanyant confiança perquè i menjant-li una mica la moral també a Hegerberg, per què no dir-ho? Sí, sí, era, jo diria que prou clar, fora de joc. Tot i així, Cata ha aparegut al rescat per si de cas.
0: La que recupera,
5: no pot estar tan tubeta, eh?
0: La que recupera al mig del camp és Beixó a sobre d'Esme, que sí. la persegueix en sortida de pilota, i això és una bona acció tàctica de Jonathan Giraldez, que la primera part ja ho ha fet, també. Un anti-Esme Brooks, avui.
1: Ara Brooks fa la passa en profunditat, recupera Alexia. És a la frontal de l'àrea, estava tot sol la Salma. Continua lluitant la pilota Alexia, que la guanya. Continua a la frontal de l'àrea, sobre seu Renard. Li pispa la pilota, recupera el Lió.
0: Cames llargues, Renard.
1: També això.
0: Cames llargues.
1: Això fa la passada cap a Hegerberg. La guanya Hegerberg, a sobre seu Irene Paredes. Recupera la pilota al Barça. Ho fa a través de Serra Jordi. El cos a cos amb Johannes. Va per terra Serra Jordi. La guanya Alexia. Alexia conduint i posa un punt de pausa. Cercle central, té la pilota al Barça. A través d'Alexia. Alexia, la passada cap a Serra Jordi. No és bona, recupera el Lió, que es desplega a través de Dumorné. Dumorné conduint de dreta a esquerra. Amb la pilota enganxada, s'ajuda de Brand, apareix Serra Jordi per recuperar la pilota. Cercle central, la lluita del Barça. Patri aixeca el cap, fa la passada, ha anat per terra Olofsson. La lluita Patri amb Renard. Olofsson diu que no hi ha res i que és pilota per l'Olímpic de Lió a través de Lorenz. Lorenz obre la dreta cap a Beixó. Davant seu Brooks, toca la pilota Brooks. Continua en la conducció Beixó. Beixó s'ajuda de Hips. A terra, Brooks toca la pilota, servei de banda favorable al Lió.
5: I fa un vamos Brooks, animant l'equip i animant-se ella mateixa.
2: Minut 51 de partit, minut 6 de la segona part, es manté l'empat a 0. Cal dir que ara fa dos anys a Bilbao, el Barça va marcar el 63. Tenim marge.
1: Juga la pilota Lorenz, per servir. Ho fa amb Beixó, Beixó mirava de baixar-la amb el pit. No ho ha pogut fer i servirà Brooks de banda. Ben a prop de Jonathan Giraldez, que li protestava l'acció a l'àrbitre, el sentíem de fons. Juga Payor, descarregant. Brooks amb la passada imprecisa, la pressió altíssima del Lió. Aconsegueix sortir-ne al Barça i ho fa a través d'una batlla. Cercle central, obre la pilota a la dreta cap a Graham. Davant seu baixar, Graham retalla, espera que desdobli Ona. Continua Graham, apareix Johannes. Graham continua en la conducció, fa la centrada, toca baixar i es corna.
5: El segon, un més un.
1: El set de la segona.
2: I Payor, que ara intenta animar el gol aquell, el gol on ataca ara el Barça, que són els ja els aficionats blaugranes, i ho aconsegueix. El Barça que necessita totes les ajudes possibles avui per guanyar aquesta final.
1: Doncs el set de la segona, hi haurà el primer corna de la segona meitat favorable al Barça. Graham i Patri.
0: A veure l'estratègia, a veure l'estratègia, que li ha donat molt al Barça aquesta temporada.
1: Sí. Crida el públic del Barça, desplaçat a Oslo. Aquests 4.000 aficionats. 0-0 el marcador. El corna pel Barça. Brooks dins l'àrea. També Alexia, també Patri, també Payor, també Salma. Mapi per fer la centrada. Vola la pilota. Va al segon pal al cap d'Alexia. Mira de rematar. Ho feia Patri. La pilota havia sortit.
5: Era fora Alexia, no?
1: Sí. I serà servei de porteria pel Lió.
2: Feia la sensació, però Olofsson ha deixat acabar la jugada per si de cas.
1: Sí, sí.
2: En tot cas...
1: Però semblava bastant clar, eh?
5: Però vaja, bones sensacions al Barça després de sortir del vestidor en aquesta segona part, eh? Potser millors sensacions fins i tot que durant tota la primera.
3: No sé si vosaltres ho detecteu des del camp, però per televisió es veu constantment com una mena de polen, sí, o de pols.
5: Unes boletes, sí.
1: I tant, si ho detectem.
3: Sí, no.
5: I són.
1: I tant.
3: Però és bastant exagerat.
5: Com si fos Primer Sant Jordi Barcelona.
3: Primer he pensat que era jo, que era la televisió, però vaja, és espectacular. Sí. És polen, no?
5: Sí.
1: Juga la pilota Mapi, pressiona l'Olímpic de Lió. Ve això davant seu, Serra Jordi amb Johannes, l'acaba guanyant Johannes, la guanya el Lió. Apareix Hips, Hips juga amb això, de nou Hips, fa la passada en profunditat, apareix Cata i atrapa la pilota pel Barça.
5: I ara es desespera Hips, no l'ha entès Hegerberg i crec que ja no té la velocitat que li demanava aquesta jugada amb Hips.
1: Surt el Barça des del darrere. I ho fa a través d'Irene Paredes. Espera Irene, que salti la pressió alguna futbolista al Lió,
0: sí,
1: que no té cap mena d'interès en fer-ho.
0: Igualen al mig, igualen a Brooks, això amb Brooks, i només salten a Paredes, o deixen lliure, en aquest cas, ara... O sigui, li feia la pressió per la banda esquerra perquè no pogués girar cap a Mapi Paredes i eliminar així una central.
1: Irene volia connectar amb...

0: divideix, divideix, obre la dreta cap a Payor, controla, trepitja l'àrea, remata creuat i fa el primer del Barça. 10 de la segona, Barça 1, Olympique de Lió 0, el gol d'Eva Payor.
1: El buscava la polonesa, volia acabar amb la malastrugança, que a les finals no li van bé a Payor, ha marcat el gol Payor, 10 gols ja a la Champions, màxima golejadora, es pica el pit, es pica l'escut, alça els braços i esperona el públic, que és avui a Oslo.
2: Ha fallat la primera, ha fallat la segona, però la tercera ha dit no, aquesta és la bona, i tot i que estava escurada, ha aconseguit trobar el xut perfecte on no hi podia arribar Endler per avançar el Barça en aquesta final de la Champions. Un gol és de Payor, però mig gol li pot agrair a Patri. Quina jugada de Patri, quin recorregut des del pràcticament un terç del camp del Barça. Ha fet un coast to coast fins a l'altra banda i allà li ha deixat a Payor perquè ella rematés la jugada. El Barça que s'avança en aquesta final, Barça 1, Olympique de Lió 0, minut 56 de partit.
0: I ara compta que ataca l'Olympique de Lió des de l'esquerra, la centrada de Brandt, toca en una i és corna favorable a l'Olympique de Lió després del golaç d'Eva Payor. Desè gol aquesta temporada en Champions.
2: Es converteix ara sí en la màxima golejadora de la Champions i avui trencarem totes les malastrugances, perquè aquesta és una altra de les que s'acostuma a complir. Avui no serà.
3: Dividint molt bé, ho fa Patri, com aquesta conducció, sí, sí. Dividint amb molta velocitat, i la que estira el camp molt bé també és Salma i li guanya després l'acció Payor a Engen, el primer gol del Barça.
0: I ara és corna favorable a Lió, corna des del costat esquerre, l'1-0 al marcador, el gol de Payor.
2: El quart corna de Lió.
0: Brandt per fer la centrada, també a prop baixar. Juga en curt a l'Olympique de Lió. Baixar amb Brandt. Brandt és pràcticament dins l'àrea. Fa la centrada, no és bona. Servei de porteria pel Barça.
2: Molt importants ara els pròxims minuts, que el Barça resisteixi als atacs de Lió, que hi posi pausa i que fins i tot pugui aprofitar d'alguna manera avançar-se en el marcador. Cata Collera s'ha llançat a terra, ha demanat l'assistència, però jo crec que és una estratègia perquè Mapi pugui canviar la bota. Perquè ja estava tot preparat, Mapi ha anat corrents a la banda. Això ho vam veure en el masculí, jo crec que amb Joan Garcia
0: i Rafinha,
2: exacte, sí. Ara, aquesta temporada.
4: Cata diu que li fa mal el genoll esquerre, on du la típica tira d'esparadrap de les tendinitis. Atenen a Cata mentre Mapi ja s'ha canviat les botes. Ara Mapi s'apropa cap a la zona on hi ha Cata i segurament li dirà que ja és a punt per continuar jugant.
2: En general no ens agraden aquests temps morts i sempre ho critiquem, però ara el Barça doncs també l'ha fet servir. Perquè
5: està esperant, Sònia, està esperant la teva crítica, Catacoll, però veig que...
2: No ens agraden. Ara, per cert, Hegerberg estava parlant amb l'àrbitre.
4: Demanava una falta de Mapi,
2: sí,
4: no?
2: Sí, reclamava penal en aquesta jugada.
5: Sí, és aquests penals que...
2: De Mapi.
5: Que no xiula mai.
2: No hi ha hagut revisió.
5: El que passa que faria bé Mapi de no comprar números, perquè al final si et veuen o si l'àrbitre del VAR considera que aquesta subjecció té rellevància en com es determina l'acció, pots pagar els plats trencats i que et xiuli el penal. Per tant, hauria d'evitar, sobretot amb el marcador a favor, aquest tipus de jugades que tenen molt risc i molt poca recompensa.
0: Doncs 13 i mig de joc de la segona meitat, el Barça guanya a l'Olympique de Lió a la final d'Oslo.
4: A punt pel canvi Pina.
0: Controla la pilota Lió. Guanya metres, Hips, obre la pilota a la dreta cap a Bechó, davant seu Brooks, dins l'àrea, toca la pilota Brooks. I serà un servei de banda favorable al conjunt francès.
2: Bé, doncs ningú ha dit que seria
4: respirem,
2: fàcil.
4: Respirem.
2: Patirem. Ho sabíem que tocaria patir. El Barça que, recordem, de moment va guanyant 1-0.
0: Refusa la pilota a la defensa del Barça, mirada a controlar Renard, ha estat imprecisa i se l'acaba enduent Serra Jordi, que creu la divisòria, és un 2-3 per part del Barça. Obre a la dreta cap a Graham, la passada no és bona, té verticalitat Graham, que controla, retalla cap a dins, la demana Alexia, que és precisament qui rep a la frontal de l'àrea. Alexia, mal perfilada, fa la passada en profunditat cap a Graham, no l'ha llegit Graham. Ja ha aparegut Endler i atrapa.
2: Havia entrat en fora de joc, diria Graham, i n'era conscient, s'havia frenat i just en aquell moment ha rebut la passada d'Alexia. El Barça això també ho ha d'aprofitar, que el Lió ara es volcarà i potser en algun contracop pot eixamplar diferències.
3: Corria bé Salma ara per banda esquerra una altra vegada.
0: I ara Lió és qui es desplega, compta amb camp per córrer, per baixar des del costat esquerre, baixa amb la pilota, retalla. Davant la pressió de Graham, juga amb Brandt, Brandt obre cap a Dumorné és el vèrtex esquerre a l'àrea, fa la centrada Dumorné buscant el cap de Bechó, la toca Brooks, que refusa, la recull Lawrence pel Lió.

0: Lorenz davant seu Salma en l'acció defensiva. Lorenz continua amb la pilota. Apareix dins l'àrea Johannes. La deixa d'esperar per deixar el xut. Toca Cata i a corna.
1: Ho havia fet molt bé el Lió ara. I el Barça que està patint. Ja sabíem que tocaria patir quan farà el primer canvi al Barça. Ruth, no sé si esperarà el córner, imagino que sí. Perquè en aquest
2: cas... No desendreça res.
1: Sí, sí, no... No s'acostumen a fer canvis en córners en contra.
2: És el cinquè corna pel Lió, 3-2.
1: Jo crec que anava al pal aquesta jugada, eh? Però en tot cas, molt bé la mà de Cat aquí per evitar problemes.
0: Quart d'hora de joc de la segona. 1-0 al marcador, la centrada de baixar. Vola la pilota al cap de Renard. La baixa Renard, la treu la defensa del Barça com pot. Queda la frontal de l'àrea. És Brandt, càrrega la cama al xut per sobre el travesser. Servei de porteria pel Barça.
1: Reclamada córner.
2: I Patrick es disculpa amb les companyes, havia desajustat Patrick aquí i ara estava demanant disculpes a les jugadores del Barça. El canvi de Graham. Graham ha estat avui titular després d'unes setmanes de tenir alguna coseta física, alguna complicació física. Ha tingut 60 minuts, ha pogut ajudar molt i molt i molt al Barça en aquesta primera part i en aquests minuts de la segona. El primer canvi del Barça, marxa Graham, entra en el seu lloc Clàudia Pina. Aplaudiments per Graham del públic d'Oslo, casa seva. Graham marxa a la banqueta amb el Barça amb un 1-0.
1: No hi ha dubte que si Graham estigués al 100%, avui hauria aguantat els 90 minuts, però la jugadora arribava molt justet a aquesta final. El canvi ja segurament estava previst d'inici. 60 minuts per Graham. Ara Salma atacarà per la dreta, Pina per l'esquerra.
0: Juga el Barça en curt. Servint de porteria amb Cata. Cata obre la pilota cap a una. Anticipa baixa, que toca la pilota, la refusa. I serà un servei de banda favorable al Barça. Pràcticament a l'alçada del cercle central.
2: És l'atac que vam veure a la final de Copa, amb Salma per la dreta, com deies, Pina a l'esquerra, tot i que ara la veiem una mica on vol, i en punta Payor.
0: Juga on enrere cap a Paredes. Paredes encara més enrere cap a Cata. I demana la pilota Mapi León.
2: I ara més d'Aitana s'escalfa Naixa i també Quita.
0: Rep Mapi. A la seva esquerra Brooks. No pressiona ningú.
2: No veiem ningú per l'esquerra, eh? Tota l'esquerra per Brooks i Pina per dintre. Per dintre, a més per la dreta, eh? A l'extrem dret Salma, a l'interior dret hi veiem Pina i tota la banda esquerra per Brooks.
1: Ara ha de saber jugar aquests minuts el Barça, eh?
0: Juga la pilota Cata. Tot això a la frontal de l'àrea del Barça.
2: El que farà reforçar el mig del camp Pere Romeu.
0: No pressiona ningú per part de l'Olímpic de Lió. Altra vegada Cata. Cata obre l'esquerra cap a Mapi. Mapi la deixa córrer. Juga amb Brooks, encara més a l'esquerra. Brooks té per dins a Patri. Prefereix jugar enrere cap a Mapi. Mapi amb la cama dreta cap a Cata. Cata la treu cap a Brooks. La pressió a poc del Lió li va fent mal al Barça. Serra Jordi mira de baixar la pilota. La lluita Payor amb Renard. La guanya Serra Jordi. Queda morta cap a Pina. Pina fa la passada tal com ve. Cap a Salma. La guanya baixar. Que surt jugant des del darrere. Amb Hips. Hips controla, obre la pilota a l'esquerra cap a Brandt. Brandt té camp per córrer. Davant seu Ona, va reculant Ona, aguanta Ona, retalla cap a dins Brandt. Brandt és pràcticament dins l'àrea. Ona davant seu, va al costat esquerre, aguanta Ona, apareix en l'ajuda. Serra Jordi, continua Brandt, fa la centrada, la treu Alexia amb el cap. Ara és Patrick i mira de baixar-la. Juga amb Salma, no ho pot controlar Salma. Apareix baixar amb la pilota. Hips obre la dreta cap a Lorenz. Lorenz fa el control. Pràcticament a l'alçada de l'extrem dret, davant seu Brooks. Retalla cap a dins Lorenz. Enrere cap a Beixó. Beixó juga la pilota al Lió amb Dumorné. Dumorné cap a Lorenz, fa la centrada Lorenz. Toca Brooks i es corna.
1: Ha de tenir una mica més de pilota el Barça.
2: I Giraldez amb pólvora a punt de sortir, Chewinga i també Catotó. És el sisè corna, 3-3.
0: 19 de joc de la segona meitat. El gol de Payor per donar avantatge al Barça. 1-0 contra l'Olímpic de Lió. 8 vegades campió d'Europa. Baixar a prop de la pilota per fer la centrada. S'acosta Brandt a rebre. Altra vegada el córner en curt. Tanca el Barça. Brandt deixa cap a baixar. El xut a baixar. La pilota impacta en una defensora del Barça. La rematada és molt dolenta de Brandt amb l'esquerra. Alexia l'havia refugiat amb el pit. Serà un servei de banda favorable al Barça.
1: El Lió fa com un 2-1 al córner i el Barça no hi va amb
0: molt,
1: dues jugadores.
0: Molt fàcil, no?
1: Sí, no hi
0: molt
1: va amb fàcil. Dues jugadores aquí a cobrir. Quan ara es faran els canvis del Lió, i és el que deia Moltet, que el Lió marxa en Ruth.
2: Marxa en Bechó i Hegerberg i entren Catotó i Chawinga.
1: Catotó i Chawinga, sí, sí. Entren aquestes dues jugadores de banqueta.
2: Dos canvis extraordinaris. És veritat que marxen dues jugadores també molt bones, Hegerberg i Bechó. I el Barça se fa... Em sembla que cridaven Aitana, ara ho comprovarem.
3: Chawinga. Home, Chawinga donarà aquesta energia i la velocitat que...
2: Velocitat increïble.
3: Que... Sí, sí, sí, sí, sí.
4: Deixeu-me dir que això que sobrevola per l'estadi no és polen, sinó que és el borrissol dels pollancres. Això m'ha apuntat el Xavi Vall i, vaja, és l'embolcall de les llavors d'aquest arbre. En els dies que hi ha humitat baixa i vent, aquest borrissol pot voleiar i acabar lluny dels arbres que alliberen.
1: Bé, doncs, us sapigueu. Sí, és molt present en aquesta final. Recordem com la final del borrissol dels pollancres.
4: Ah, exacte.
1: Molt bé.
0: Ataca el Lió des del costat esquerre, la treu Mapi amb la cama dreta dins l'àrea, refusa, és un servei de banda favorable al Lió. El Barça ara tancat a camp propi, defensant-se de l'escomesa del conjunt francès. Ataca Johannes, davant seu Serra Jordi, el corna esquerre, la treu Johannes, refusa Patri, que l'allunya, la pilota queda morta, la guanyarà Renard amb molta facilitat. Renard obre a la dreta, a l'esquerra cap a Engen, la pressió al Barça, la pressió a Salma. Salma mira de connectar amb Payor, la demana Pina per dins, continua Payor, obre la pilota al costat esquerre cap a Clàudia Pina, va recuperant efectius a nivell defensiu al Lió, juga enrere Pina, s'ajuda de Brooks. Brooks aixeca el cap, fa la centrada, busca Alexia, la treu al Lió, la guanya Salma, la frontal de l'àrea amb Serra Jordi.
2: A tenir-la ara.
0: Encara enrere, cap a Patri, Patri obre la dreta cap a Ona, Ona encara més a la dreta. Cap a Salma, controla amb la pilota, cap a esquerra, retalla cap a dins, mira de trobar la frontal Alexia, apareix Dumorné per guanyar la pilota, rep la falta d'Alexia, va per terra Dumorné.
1: Falta contundent ara d'Alexia, s'ha fet mal Dumorné.
2: La groga per Alexia.
1: I rep targeta groga, jo crec que podria ser-ho perquè Alexia ha anat a tallar la jugada com fos.
5: Sí, és el que es preveia, no?, que l'àrbitre aguantés fins al final del partit, i jo crec que el Barça també és una trepitjada d'Alexia bastant clara. Hauria d'aprofitar el Barça, que no hi ha cap jugadora, sobretot a nivell defensiu, que està amonestada, també per augmentar la seva intensitat, perquè sap que com a molt rebrà una groga i pot aprofitar-ho en aquests últims minuts de partit.
2: Ara sí, Aitana a punt del canvi, li dona instruccions a la banda Pere Romeu, i la quarta àrbitre ja agafa el marcador, la pissarra, on marcaran el canvi.
0: Juga la pilota en llarg l'Olímpic de Lió. Paredes amb el cap, refusa enrere. La pilota cap a Cata, que atrapa. Calma i tranquil·litat. Tornarà a començar el Barça.
3: Un punt de paciència, probablement ara, amb Pina buscant més per dins. No, perds un extrem i has d'intentar associar-te una mica més per dins i adormir una mica el partit.
0: Juga la pilota al Barça, sortint des del darrere. A través d'una batlla. Apareix Salma, controla, mira deixar la pilota, cedir-la cap a Alexia. Alexia altra vegada cap a Salma. Mirava de trobar Serra Jordi. La baixa Clàudia Pina al cercle central. Pina controla. Aixeca el cap. Mirava d'activar el costat dret. A Ona Batlle. La baixa Alexia. Alexia amb bona. Comença el Barça des del darrere.
1: Ha de jugar Pina ara al mig del camp.
0: Alexia la passa en profunditat. Al costat dret cap a Payor. Payor té camp per córrer. Continua Payor amb la conducció. Continua Payor. La pilota a l'esquerra cap a Pina. Pina controla. Retalla. És dins l'àrea. Obre l'esquerra cap a Brooks. Brooks fa la centrada, la rematada. Controla Salma. Dins l'àrea Payor. El segon. Gol del Barça. L'acció des de l'esquerra. La centrada de Brooks. Remata Clàudia Pina, que no precisa. La recull Salma, cedeix enrere cap a Payor i Payor fa el segon. Barça 2, Lió 0, el títol més a prop.
1: I Payor, que vol treure's de sobre la malastrugança, ha perdut 5 finals, no vol perdre la sisena, celebra aquest gol amb les jugadores que s'escalfaven. Hem vist com Kika, que era la bamba, a la banda, s'han anat gairebé fins a la porteria. Payor, que torna a mirar l'afició del Barça, que aixeca els braços, que els esperona. 11 gols de Payor a la Champions, avui el segon a la final. Són dos gols en aquesta final de Champions, però quina feina que fa Payor durant tot el partit. Com respira el Barça a través de Payor, que la trobava, que era la que descarregava, que després buscava la jugada, i primer per l'esquerra no ho aconseguien, i aleshores ha estat Chalma per la dreta, que sí, ha tingut molta pausa aquí per trobar Payor i marcar aquest segon gol del Barça. Compte, perquè igual podria ser que no patissin tant com esperàvem, però no em vull precipitar, perquè el Barça s'avança en aquesta final amb dos gols de diferència després d'una primera part on li ha costat molt, aquesta segona part molt millor el Barça. Minut 70 de partit, Barça 2, Olympique de Lió 0, quan casualment Heller ha caigut a terra, es veu que li fa mal alguna cosa, i mentrestant Jonathan Giraldez parla amb les seves jugadores.
2: Ha tret la pissarra
0: i tot.
2: Això és un escàndol.
1: Un temps mort claríssim de Jonathan Giraldez, que es veu 2-0 avall en aquesta final, i ha decidit que aturava el partit amb allò que malauradament el reglament encara permet, que és que la jugadora faci veure que s'ha fet mal. Ha estat un temps molt ràpid, això sí, ja finalitzat, però tan bon punt el Barça, el Lió ha encaixat aquest segon gol del Barça, Heller ha anat a terra i ha fet veure que li feia mal alguna cosa. Mira, bon, i ara, bon teatre. No podem queixar-nos avui, perquè abans, quan ens convenia i Mapi havia d'acordar-se la bota, el Barça ha fet el mateix.
2: Doncs mira, dues cosetes. Una, que el Barça ha fet el canvi d'Aitana, ha marxat Serra Jordi, han entrat en el seu lloc Aitana, que tindrà aquesta mitja hora final per jugar la final de la Champions, i una altra, que ens havien una mica amagat on tenia problemes Irene Paredes, i acabem de veure com s'ha baixat la mitxeta i li han tret un embenat que duia a la zona del bessó. És a dir, que probablement Soli o bessó, el problema on tenia Irene Paredes, crec que de la cama dreta.
4: Doncs amb els dos gols que ha fet avui Payor, es situa com a màxima golejadora d'aquesta Champions amb 11 gols.
1: I no explicarem quin és el malestruc, perquè de moment el Barça ho té força bé quan el Lió ha fet un tercer canvi, Ruth.
2: Sí, ha marxat Johannes i ha entrat en el seu lloc la nord-americana Corbin Schroeder.
0: Doncs menys de 20 minuts pel final del partit. 2-0. Barça 2, Olympique de Lió 0. Ara només cal tancar-ho. La lluita en la pilota per alt entre Mapi i Dumorné. Ha anat amb el colze per davant Dumorné, que a més veu la targeta groga.
1: Deixeu-me passar per Alacant. El partit era el descans. Ja s'ha reprès la segona part, Biel?
6: No, encara. Falten 5 minuts perquè comenci aquesta segona meitat. De moment es manté l'empat a 0. Hem tingut aquella ocasió tan clara de Basel que abans hem explicat en directe, i poca cosa més. Veurem si a la segona part Jaume Jardí, que es va lesionar en l'últim partit contra l'Europa i té algunes molèsties, pot entrar per oferir alguns minuts de qualitat, però de moment li està costant. L'Elàstic, tot i que s'està salvant gràcies als altres marcadors. Començarà la segona part d'aquí a 5 minuts. De moment Hèrcules 0, Nàstic 0.
1: Ara mateix el Nàstic se salvaria, però, insistim, amb una victòria ja no haurà de mirar altres marcadors. Gràcies, Biel, fins ara.
2: I ara ens han donat assistència avui a l'Ullevol Estadi, 24.258 persones, és a dir, que ja es veu algun seient buit, però, vaja, molt puntuals, gairebé ple aquest estadi d'Oslo.
1: Doncs una final espectacular que estem vivint aquí a l'Ullevol Stadium, quan s'enfronten en els últims anys Barça i Olympique de Lió, és garantia d'igualtat i garantia, de moment, en aquests dos últims anys de victòria del Barça. Ara, quina és la jugadora que és a terra?
0: Mapi.
1: Estan atenent Mapi, sí. I ara Renner s'acosta fins l'àrbitre i li diu, doncs, que surti, si no la poden recuperar, que surti. Però, escolta'm, mira, que aprofiti Jonathan Giraldez per fer un altre temps mort, si vol.
4: Doncs deixa'm dir que l'Europa també està al descans i continua guanyant, però l'Eivissa ha marcat un gol, guanya l'Europa 2-1.
2: Estava estesa a terra Mapi, del tot estirada, perquè li han fet un cop al front, crec que és, o a la cella, i probablement està sagnant la central del Barça.
0: Doncs ara el Barça l'està atent, perquè està, fins que Mapi no pugui tornar al terreny de joc, jugarà amb una futbolista menys.
3: Sí, segurament Patri, no? La posició de central, probablement, eh? Sí. Mentre no hi sigui...
2: Sí, ja ocupa aquesta posició.
1: S'endarrereix Patri, i el Barça ara amb 10.
0: Poc més d'un quart d'hora pel final. Barça 2, Olympique de Lió 0. La Champions a tocar per part de l'equip blaugrana, que tindrà un servei de banda favorable a Brooks.
1: I els dos gols del Barça ho té en transició, precisament el punt fort de l'Olympique de Lió.
3: Exacte, el Barça ha corregut bé. El Barça, jo crec que dels espais que t'ha deixat a l'Olympique de Lió, tot i que ser més consistent i més còmode la primera part, el Barça ho ha aprofitat. i ha sigut més efectiu en aquestes transicions.
0: Ara compta la passada en profunditat. Ataca Chawinga, Chawinga, el cos a cos. Cata, cata, cata, cata, cata, cata, cata, l'ha tret. L'ha tret Cata, l'ha tret Cata, el cos a cos amb Chawinga. Era claríssima l'ocasió del Lió. I ha aparegut Cata per davant de Chawinga. Aturó la pilota. Impedir el 2-1 al marcador.
1: Està salvant Cata el Barça en aquesta final. Cata Coll, que vol competir per l'MVP del partit amb Payor.
2: Sí, sí, quina aturada i quin partidàs està fent Cata, eh? Les dues àrees del Barça, molt i molt bé.
1: I quina por que ha fet Chawinga en aquest atac, amb quina velocitat ha aconseguit. No sé si era fora de joc, s'hauria hagut de mirar molt la línia, eh? Però...
3: Molt justet,
5: sí, justeta, molt justeta la posició.
2: Ara torna Mapi, que d'una banda al front, al cap, ben embolicat, perquè com dèiem s'ha fet un trau. Segurament l'han cosit o li han posat alguna cosa i ja torna a ser al camp.
0: Ara ataca el Barça des de la dreta, és Ona és dins l'àrea, Ona continua amb la pilota, mirava de retallar, ha acabat tocant la pilota Engen per refusar i jugar en llarg a Lió. La recupera el Barça, la recupera Irene Paredes, juga enrere amb Cata Coll.
1: Ara havia donat continuïtat a la jugada Salma cap a Ona i Salma m'està agradant bastant en aquesta final, eh? Està fent molts bons minuts.
0: Juga la pilota Irene Paredes. Menys d'un quart d'hora pel final. Troba a Clàudia Pina per dins, cercle central, tota sola. Juga a l'esquerra amb Brooks. I Brooks amb Mapi. Mapi posa pausa.
3: Tres aturades claus, eh? Tres aturades claus de Mapi. Ai, perdó, de Mapi. De Cata Coll.
2: De Cata, sí, sí.
1: Només tres, jo li recordo moltes.
3: Claus, clau, per mi, claus, les més millors tres, per mi. Més de tres, sí. Jo tinc
1: la notades. De Renard, en aquesta segona part li recordo un parell.
3: La falta de baixar, també, exacte.
1: Aquesta, 3-4, sí, sí. Molt bones, decisives.
4: Gerard, ja tens clar qui serà la millor jugadora, no?
3: Ja tinc clar qui serà la millor jugadora.
4: Jo el tinc clar, eh?
3: Bueno, jo tinc dues.
5: Jo també.
0: Sí, home.
4: Home, clar, tots, en tenim dues.
3: Doncs ja està, ja decidiré.
4: Però jo ja tinc clar quina.
3: Sí?
4: Quatre aturades hi ha hagut per part de Cata.
1: Molt bé, quatre aturades claríssimes i espectaculars de Cata Coll que li han permès al Barça mantenir-se viu en el partit i després a Payor rematar amb aquests dos gols que ara mateix diu el marcador que el Barça a 13 minuts per arribar als 90... guanya per 2-0. Ara hi haurà falta favorable al Barça i tampoc ens precipitem, eh? Queda molt
0: fet,
1: partit encara.
0: Acabo de veure com Clàudia Pina mirava la banqueta i li preguntava a Pere Romeu,
1: queda?
0: Centro, i Pere Romeu li ha fet, fes el culis, però calma, sense pressa.
1: Tot a poc a poc.
0: 13 pel final, pilota pel Barça, 2-0 el marcador. Pina a prop de la pilota, també Mapi. Pina aixeca el braç dret. Passa per sobre l'esfèrica, centra Mapi, la pilota al primer pal, Renard la treu, la refusa l'Olímpic de Lió, la pressió de Clàudia Pina per recuperar, la guanya Brooks, juga amb Payor a l'esquerra, obre cap a Clàudia Pina, Pina controla la pilota, la demana Brooks enrere, és qui rep, juga Brooks, encara més enrere amb Mapi. I Mapi a Irene Paredes, el Barça instal·lat a camp del Olímpic de Lió, juga Pina, Pina enrere cap a Brooks, Brooks volia trobar per dins la desmarcada Aitana, però ha acabat recuperant la pilota a l'Olímpic de Lió. Patri amb Aitana, Aitana amb Brooks, Brooks amb Payor. Payor guanya la pilota i descarrega, dona aire, dona oxigen al Barça.
2: Romeu demana calma.
1: A tenir una mica de pilota, clar que sí.
0: Pina li tirava la sotana a Lorenz, apareix Aitana per guanyar l'esfèrica. Aitana continua conduint, guanya la pilota. I és servei de banda favorable al Barça.
2: I es queixa Pina, demanava la falta de Lorenz en aquesta jugada.
1: Aitana, a qui també li agrada ser decisiva a les finals. A veure si veurem avui un golet seu en aquests 12 minuts que queden.
0: Brooks amb la pilota pràcticament a l'alçada del banderí de corna. Brooks juga en llarg. Descarrega Clàudia Pina al xut. Amb l'esquerra atura Endler.
2: Que bé havia aguantat Alexia d'esquena per fer-li espai a Pina.
0: Juga en llarg Endler. Buscant a Chawinga, el cos a cos amb Ona. Ona deixa botar la pilota, l'acaba guanyant Chawinga. Ona sobre seu per estorbar Chawinga i permetre a Irene Paredes la recuperació al Barça. Juga Ona. Ona enrere, cap a Paredes. Paredes encara més enrere cap a Cata. Cata obre la pilota al costat esquerre on està tota sola Brooks. Brooks juga per dins, fa una mala passada cap a Clàudia Pina. Permet la recuperació del Lió. Que juga a través de Renard. Renard obre la pilota a la dreta cap a Brand. Brand fa la centrada. La pilota al segon pal. Busca Chawinga. Toca a Ona. Que desvia la pilota. Serà un servei de banda favorable al Lió.
1: S'ha de remar ara. I ara sí comencem a sentir els aficionats del Barça, eh?
0: Juga la pilota Lió des del costat esquerre. Pràcticament 10 per arribar al final del partit. Barça 2, Lió 0. Ataca el conjunt francès a través de Renard. Renard obre a l'esquerra cap a Engen. Engen guanya metres. Bona passada, no és bona, però l'acaba recollint des del costat esquerre. Baixava a terra, rep la falta de Salma. Pilota per Lió.
1: Sonava l'himne del Barça aquí a Oslo. La UEFA ho ha posat difícil, però més de 4.000 aficionats blaugranes han vingut aquí a donar el seu suport a un Barça que guanya 2-0 l'Olímpic de Lió. Queden 10 minuts.
0: Baixar per fer la centrada. Alexia, que li recorda a les companyes que la línia amunt.
3: La tenen l'estratègia del Barça.
0: Sí. Mapi, Patri, Irene, totes a la frontal de l'àrea, també Brooks, també Payor. La centrada a baixar, la pilota que busca el segon pal, refusa la defensa del Barça, mira de guanyar-la a la cursa Aitana. Aitana amb camp per córrer, davant seu Lorenz, aguanta la pilota Aitana i posa un punt de pausa Lorenz davant seu, deixa que es perdi la pilota per la línia lateral, ha guanyat metres Aitana, pilota pel Barça.
1: Molt bé, Aitana, que rep les felicitacions de Pere Romeu, ara mateix molt nerviós a l'àrea tècnica, que parla també amb Mapi León.
3: Ha estat
2: quina
3: bé, Aitana.
2: Quina pinta, Mapi, amb aquesta cinta al cap.
3: Sí. Ha estat bé, Aitana, aquí, donant temps a que les companyes surtin de darrere, aguantant aquesta posició, i aquests segons ara són or.
0: Juga la pilota Alexia, d'esquena porteria, Alexia regira, mirava de connectar amb Patri, apareix Pina, de nou la guanya Patri dins l'àrea, fa la passada per Pina, mira de recollir-la, Pina refusa la defensa de l'Olímpic de Lió.
2: I a punt pel canvi, Quica dona instruccions, l'estafa la jugadora portuguesa del Barça.
0: Juga Mapi troba Alexia, Alexia guanya metres, el Barça amb la pilota, que és el que necessita, i ho fa a través d'Alexia, a sobre seu Hips, va a terra Hips, aguanta l'embestida Alexia, toca la pilota Hips, servei de banda favorable al Barça.
1: A guanyar metres, que és el que toca, i a mantenir la pilota. I ara Alexia, que anima aquest gol blaugrana, aquest gol darrere la porteria d'Eller, que ha estat donant suport tot el partit.
0: Servirà Brooks de banda. Brooks juga amb Pina. Brooks amb la pilota, fa el barret sobre Jules Brandt. Aguanta la pilota Brooks, que va perdent metres. Troba per dins a Patri. Patri mira de connectar amb Aitana. Aitana deixa sortir la pilota. El Barça instal·lat a camp contrari. Van passant els minuts i a més té el domini.
1: 8 minuts per arribar al 90.
2: Molt bona segona part del Barça, eh?
3: A la pressió, sí, guanyant molts metres, ara no deixant córrer a l'Olímpic en cap moment. Catotó, per exemple, no ha ni entrat en joc, ja fa uns quants minuts que està al camp. Bona posada en escena aquesta segona part del Barça.
0: Ara el control de Pina no semblava bo, però l'àrbitre diu que la pilota és vàlida. Continua Brooks amb la pilota, a sobre seu Brandt, acaba recuperant l'Olímpic de Lió, que mira de desplegar-se a la contra. La guanya Aitana recuperant a camp contrari, juga enrere cap a Mapi amb Brooks. Brooks hi posa pausa, aixeca el cap Brooks, troba Clàudia Pina dins l'àrea, Pina retalla, Pina continua en la conducció, la cedeix cap a Salma. Apareix baixar i refusa. La recull Catotó. A sobre seu Brooks ho té claríssim, li fa la falta i és pilota per l'Olímpic de Lió.
2: I el Barça que fa el canvi, a més del de Quica, a punt aixa també per sortir en aquesta segona part.
0: Juga la pilota l'Olímpic de Lió a través de Lorenz. Juga amb Schrader. Ha rebut un contacte Clàudia Pina i s'ha fet mal, però ataca el Lió des de la dreta. Dumorné fa la centrada, la pilota rasa, la treu Mapi, que allunya la pilota, l'acaba tocant una futbolista del Lió i és servei de banda favorable al Barça.
2: Pina, que ha quedat una mica la gatzoneta després de rebre aquesta puntada, l'àrbitre s'hi apropa per mirar si Pina està bé i sembla que la de Moncada recupera.
0: I ara conversa la banqueta del Barça, pendents de si fan aquest doble canvi o no.
1: Li demanava, jo crec que Pere Romeu li preguntava a Brooks si havia de fer el canvi.
2: Sí, si el necessitava o no.
1: I aleshores
2: veiem Brooks una mica ajupida.
1: Sí.
2: No sé si pot tenir un problema muscular o un problema simplement de rampes dels minuts que ha jugat. Ara hi ha una certa confusió amb els canvis. Sentíem que algú deia Salma no va fora. Marxa Brooks, entra en el seu lloc. Aixa, ja ho dèiem que Brooks estava amb algun problema i que li demana a Aixa que surti amb força. I també marxa Alexia i entra en el seu lloc Quica, Alexia, que passa el braçal de capità a Patri, el temps afegit serà important, perquè portem 3 minuts amb aquest doble canvi.
5: Sí,
2: ara Alexia li trasllada el braçal a Patri. Alexia no hauria de jugar amb foc perquè té una groga i hauria de no acabar amb la paciència de l'àrbitre, que està molt pendent d'Alexia, li està dient no, que se'l posi sola.
5: No li traurà...
2: S'abraça ara amb Patri. I l'àrbitre Olofsson li demana que espavili.
7: I Alexia, que marxa aplaudint el públic, rebent també la felicitació de les companyes. Crits d'Alexia, Alexia abraçada amb Pina. Alexia, que se'n va cap a la banda. Surt en el seu lloc Quica, s'abraça també en Quica. I la de Mollet, que se'n va cap a la banqueta, prem els punys i s'abraça també Pere Rubeu.
2: Quica, que li feia reverències a Alexia, coneguda d'altra banda, coneguda també com la reina, i jo crec que ve per aquí les reverències de Quica.
0: Doncs menys de 5 minuts, 4 i mig per arribar al 90. El Barça, molt a prop de conquerir de nou la Copa d'Europa. Servirà a Aixa des del costat esquerre. A prop seu, Quica, també Patri, Clàudia Pina, que és qui la demana i qui rep, a sobre seu Lorenz. Pina li dona continuïtat, mirava de jugar amb Payor, la treu Renard, que la refusa, la guanya Quica amb el cap, juga Pina, Pina amb Quica, Quica creua la pilota, buscant una batlla, i on es juga enrere, cap a Irene Paredes, Paredes juga en llarg, al cel d'Oslo, i la pilota que la baixa al conjunt francès, l'Olímpic de Lió, la pressió alta de Salma sobre baixar, baixar, juga enrere cap a Engen, recupera Aitana, s'ha fet mal baixar, ha quedat estès a terra, continua Aitana amb la pilota, juga amb Patri, Patri mirava d'obrir al costat dret i acabarà sent un servei de banda favorable a l'Olímpic de Lió.
2: No s'ha entès amb Payor i ara l'àrbitre atén baixar, que havia quedat estès a terra, la jugada de l'Olímpic, que encara és a terra, ara s'aixeca a poc, es recupera baixar i serà al servei d'aquesta falta de l'Olímpic de Lió, d'aquest out.
1: I l'afició del Barça, que ho comença a veure una mica clar, queden 3 minuts més el temps afegit. El Barça, que té 2 gols d'avantatge, guanya per 2-0 en aquesta final. Barça 2, Olímpic de Lió 0, quan les franceses tornen a atacar.
0: Juga la pilota al conjunt francès, ho fa a través de Katotó, apareix per refusar la pilota i juga en llarg la cursa de Payor, que li guanya el cos a cos a Engen. Payor és dins l'àrea, Payor cedeix la pilota a Salma, Salma a la frontal de l'àrea, regira Salma, juga enrere cap a Aitana, Aitana i posa un punt de pausa, obre la pilota de nou a la dreta cap a Salma, Salma més a la dreta cap a Ona, Ona busca la línia de fons, fa la centrada, Ona apareix Endler i atrapa.
1: Bon atac aquí del Barça, que s'ha trobat, compte que torna a atacar el Lió.
0: Ataca el Lió des del costat esquerre, Chewing amb la pilota, Chewing és dins l'àrea, fa la centrada enrere, refusa Aixa com pot.
1: Aixa,
0: l'atac
1: que
0: perillós de l'Olímpic de Lió. De nou, el xut des de lluny, la deixa perdre. Catacoll, servei de porteria pel Barça.
1: Ha aparegut a la intercepció Aixa, que està jugant els seus primers minuts en una final de Champions. Ho ha fet el Serra Jordi, l'equip titular, i Aixa ha aparegut en aquesta segona part. I ara una groga cap a Catacoll, perquè sí. Cata ha anat a buscar la pilota més llunyana quan tenia una més propera, i l'àrbitre, que ja comença a estar una mica tipa de les pèrdues de temps.
5: I aquestes drogues no surten a compte, perquè a més t'ho afegirà el temps addicional, per tant encara es pot allargar.
2: I Aixa, deies que jugarà una final de la Champions de lateral esquerre, qui li havia de dir que jugaria una final de la Champions i qui li havia de dir que la jugaria de lateral esquerre.
3: Ha fet una bona acció defensiva ara, tancant en aquest carril esquerre.
0: Minut i mig per arribar al 90, el servei en llarg de Catacoll. Deixa que surti la pilota per la línia lateral, Quica, que la protegia davant de la pressió de Brand.
1: Quin temps afegit hi haurà, Joan?
5: Jo crec que 8 minuts, et diria.
1: Mare meva, encara. Doncs queden 2 minuts per arribar als 90, més el que deixi Olofsson, després d'una segona part del Barça, on han arribat els gols i ha arribat el millor joc de les jugadores blaugranes. Lió ha creat una mica, bé, força menys perill que la primera part, on hem patit força.
0: La baixava Clàudia Pina, jugava enrere amb Quica. Quica notava un contacte, anava a terra, xiula la falta Olofsson, pilota pel Barça. A través de Patri. Patri sense cap mena de pressa per servir, menys d'un minut per arribar al 90, la passa en profunditat cap a Pina. Pina el cos a cos amb Lorenz. Protegeix la pilota Pina, que la toca, i serà un servei de banda favorable al Lió.
1: I ara el Barça pressiona amunt.
0: La pressió alta del Barça. Aixa, Brand, Guanya la pilota Aixa. La lluita Patri, la deixa córrer Quica. Quica juga amb Salma. Salma controla la pilota des de la frontal de l'àrea. Xuta Salma, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Salma! Golàs del Barça per acariciar el títol! El Barça serà campió d'Europa després d'aquest golàs de Salma! Controla la pilota, remata amb l'esquerra, la trenca. El gol del Barça, el gol de Salma. Barça 3, Olímpic de Lió 0.
7: Salma, que s'estira l'escut de la samarreta, que l'ensenya, que li fa un petó, que fa que tota la banqueta del Barça, tot l'estaf, les jugadores, saltin cap a la zona on celebrava el gol Salma. Torna a girar-se Salma, mira l'afició, fa un petó a l'escut del Barça, se'l toca, tercer gol de Salma a la Champions, a la banqueta del Barça, que ha embogit amb aquest gol de la jugadora blaugrana, i Salma, que si avui és l'últim partit que fa amb el Barça, l'última final amb el Barça, està fent un partidàs.
4: L'heroïna inesperada també d'aquesta final, Salma Parayuelo, que ha tingut una temporada difícil, però que apareixia com a titular a l'equip, que en aquesta jugada hi havia una certa indecisió entre Quica i Salma, l'agafes tu, l'agafo jo, l'ha agafat Salma, tampoc semblava que les jugadores del Lió li anessin a entrar, i ha dit, doncs espera que provo, ha xutat amb la seva esquerra, directe a l'escaire, no hi ha pogut fer res. Heller i el Barça, que ara sí, comença a veure, ara sí, aquesta nova Champions, la quarta Champions del Barça. Hi haurà 7 minuts de temps afegit, però el Barça té 3 gols de marge, Barça 3, Olímpic de Lió, 0.
3: Gran definició, de Salma Parayuelo. Ho fa molt bé amb la cama esquerra, es gira amb aquest toc amb l'esquerra i xut d'empenya total, creuat, sí. Lluny a l'abast d'Endler. Ho ha fet molt bé, certifica un bon partit de Salma. Ha acabat molt bé aquest tram final de temporada, Salma Parayuelo.
0: Doncs ara ja està, ara ja és només qüestió de temps que s'esmicolin els segons, perquè el Barça és a punt de ratificar la seva victòria a la Copa d'Europa davant el totpoderós Olímpic de Lió. Un Barça que ha patit moltíssim a la primera meitat, però que la segona ha golejat el conjunt francès, que es desplega des del costat esquerre, Chawenga, per fer la centrada, lluita la pilota, una balla que va a terra, la guanya Schrader, Schrader cedeix cap a Dumorné, apareix en la correcció Quica, juga Payor, descarrega de nou Quica, Quica amb Paredes, Paredes amb Patri, Patri amb Bona, i jugant el Barça des del darrere, a través d'Aitana, la pressió altíssima de l'Olympic de Lió, la guanya Hips, es desplega des del costat dret Lorenz, Lorenz guanya la pilota, fa el control, vèrtex dret, fa la centrada Lorenz, la treu Quica, la lluita Payor, la guanya Aitana, Aitana activa Payor, i compte que té camp per córrer Payor, Payor cercle central, es desdobla Salma, continua Payor, fa la passada cap a Salma, Salma és dins l'àrea, pot fer el quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Barça! El quart de Salma, el quart del Barça, quina exhibició a Oslo, el Barça goleja l'Olímpic de Lió per ser, novament, campió d'Europa.
7: Alegria màxima a les jugadores que agafen Salma a Collibé, que celebren el gol amb Salma, veiem llàgrimes ja de jugadores com Mapi, que s'abraça amb Alexia i que plora dins el camp, Alexia, que es tapa la cara a la banqueta, molta emoció entre les jugadores del Barça, Payor també havia caigut a terra, gairebé plorant l'aixecada Aitana, el Barça que celebra una nova Champions.
4: I quantes imatges que hi ha en aquest gol de Salma, quantes imatges, la imatge de Payor, que aquella és la seva, per fi, la Champions desitjada, la Champions que porta buscant temporades i temporades i temporades, va perdre l'any passat amb l'Arsenal, però aquesta no se li podia escapar. Payor, que feia l'assistència perquè Salma marqués el seu gol en aquesta final, el seu segon gol en aquesta final, i perquè situés aquest 4-0 al marcador, si ho heu sentit bé, 4-0 ha guanyat el Barça al Lió, o està guanyant el Barça al Lió, perquè encara queda temps. I que l'altra imatge, indubtablement, a la banqueta, Alexia, que no podia ni estar de peu, dempeus, l'ajudava Mapi León a aixecar-se, es fonien totes dues en una abraçada, un partit molt especial per totes dues, un títol molt especial per totes dues, ho veurem en els pròxims dies, però pot ser probablement l'última final de Champions amb el Barça d'Alexia Putellas,
1: ho celebrava a la banqueta amb Mapi, que aquesta sí, ja li ha dit al club que no seguirà. És l'últim partit de moltes jugadores, o l'últim títol, millor dit, de moltes jugadores del Barça, d'algunes jugadores importantíssimes del Barça, i ara ho estan celebrant. Ara els hi toca gaudir aquesta 4-0, qui ens ho anava a dir al descans, en aquest partit tan igualat aleshores, que el Barça, al minut 90 del partit, aniria al marcador guanyant 4-0 aquest potent Olímpic de Lió.
0: Ha començat plovent a Oslo i ha sortit el sol per acabar golejant, no guanyant, golejant 4-0 a l'Olímpic de Lió per conquerir novament Europa i fer-ho amb el segell, amb la marca Barça. Ara pressiona el conjunt lionès, però és només una qüestió de temps. Olofsson que xiula al final. S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució amb blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer. Europa es vesteix avui de blau i grana i el joc, la nostra manera d'entendre el joc, és el paper on s'escriu aquest canvi. Avui, 23 de maig del 2026, el Barça crida campiones. Es mira al mirall i veu que els pals ja no són quadrats i que les nenes porten al camp els seus pares, i no al revés. Enhorabona, culers, que aquest títol és molt més que una copa.
7: Les jugadores del Barça que fan una pinya i que celebren el títol. Veiem Graham emocionadíssima abraçar-se amb Pere Romeu, que va perdre la primera, però que ha guanyat la segona, com han fet els seus antecessors. Les jugadores ara que van a saludar a les de l'Olímpic de Lió, hem vist Mapi ràpidament anar a saludar avui a les rivals i excompanyes. I ara el Barça, després d'aquesta salutació, tornarà a fer pinya i a celebrar aquest títol, la quarta Champions de les blaugranes. A Lisboa els hi va quedar una assignatura pendent. Van perdre una final on es veien favorites. No s'ho van explicar mai, però van dir, l'any que ve hi tornarem, i l'any que ve la guanyarem. I des del primer partit, quan van golejar el Bayern, tenien fixat aquest dia a Oslo. Tenien fixat aquest 23 de maig a Oslo i havien d'arribar i l'havien de guanyar. L'havien de guanyar per aquella que van perdre, que no esperaven perdre, i l'han guanyada contra un Olympique de Lió que ha presentat molta batalla, que en els primers 45 minuts ha espantat el Barça, els seus aficionats i fins i tot a nosaltres. Però en aquesta segona part el Barça ha millorat i ha tornat a demostrar el per què són les millors d'Europa, el per què han guanyat 4 Champions en 6 anys. El domini és aclaparador. I no només, com explicava ara el Salmurri, no només pels resultats, també pel joc. Avui, fins i tot, amb més recursos, com deia ahir Pere Romeu. Potser no podem controlar el partit, doncs caldrà, perquè són més madures, guanyar en transició. I avui el Barça ha acabat marcant gran part dels seus gols, per no dir tots, en transició. 2 de Salma i 2 de Payor, els dos primers de Payor, per acabar de dir que ella no ha vingut aquí a portar mal estrugança. Era la seva 6ª final de Champions i per fi s'endú el títol tan ansiat per aquesta jugadora polonesa del Barça que marca les diferències. Els dos de Salma també, una jugadora que ho ha patit molt durant la temporada, que no estava bé però que s'ha entonat en l'últim mes i avui ha estat decisiva, ha estat diferencial amb aquests dos gols. I els 4 de Cata, perquè no són 4 gols, però són 4 salvades que són com 4 i que valen com 4 gols. Cata Coll, Salma, Payor, els noms d'aquesta final que té per sobre de tots un altre nom, el d'Alexia Botellas, que ha marcat un era al Barça, que potser en els pròxims dies ens diu que se'n va, que tant de bo veure com es pot guanyar una final de Champions, veure com ha tornat a aixecar o com tornarà a aixecar un títol, la faci canviar d'opinió, però que si no haurà tancat una etapa meravellosa daurada al Barça i que juntament amb Mapiona probablement abandonarà l'equip aquest final de temporada. Les jugadores que ara mateix ho celebren en aquesta graderia de l'Ullevål Stadion, aquests barcelonistes que han vingut fins aquí a Oslo amb escala, sense escala, amb el que han pogut, però que han gaudit d'aquest partit, d'aquesta final i d'una nova Champions pel Barça. D'acord, el Lyon té 8, però el Barça s'acosta una miqueta amb aquestes 4 Champions en els últims 6 anys, a la 6ª final consecutiva. Són 7 finals en 8 anys i el Lyon, que com fa 2 anys es torna a quedar decebut. Potser tenien un millor entrenador que fa 2 anys, potser sí, Jonathan Giraldez, però la clau són les jugadores, la clau són aquest equip que, ajudades avui per Pere Romeu,
1: han tornat a vibrar, a lluir, a gaudir del futbol i a guanyar una nova Champions. Ho celebren amb aquest ritme. Totes salten el mateix amb el gol d'aficionats del Barça, que salten amb la megafonia de l'estadi. Són les imatges de l'alegria, les imatges molt reveladores que hem vist en aquest final de partit, amb aquesta Pallor que ara ho celebra amb l'afició i que és clarament...
7: Hi ha una altra, Sònia, que és la de Marta Torrejón, que no era en aquesta pinya, que ha anat fins a la banda on hi ha el seu germà i els seus nebots i alguns altres familiars, i s'ha apropat per saludar-los i fer-los un petó. Veurem també si Marta continua o no, una altra de les històriques del Barça, que sumarà una Champions més també avui al seu palmarès.
1: Doncs mentre munten l'escenari, comencem a respirar en una final que ha tingut molta tensió, on la primera part, hem de ser justos, si ens haguéssim preguntat al descans què passava en aquesta final, no hauríem dit mai que en el temps afegit hauríem pogut gaudir d'un 4-0. Mare meva, arribar al temps afegit sabent que el Barça aixecaria aquesta Champions, títol europeu, és per celebrar-ho, i ara seran moments també molt emotius, en els moments que Alexia Putellas aixequi aquesta quarta Champions pel Barça, aquest títol que aquestes jugadores es van marcar en vermell el maig passat, quan no van poder guanyar a Lisboa davant l'Arsenal.
3: Sònia, la primera part l'aguanta Catacoll, ara ho comentaves.
7: Sí, sí, sí.
3: L'aguanta Catacoll, i la segona certifica el Barça molta contundència ària rival, i a més dels 4 gols, 3 corrent, en transició, per tant, sent molt més efectives i més agressives ofensivament, i el resultat és molt clar, és molt contundent, potser massa contundent, però la victòria del Barça és merescuda, perquè ha sigut millor al final, amb números globals, sobre l'Olímpic de Lió.
1: Sí, sí, deia jo, ara recordava els 4 gols, diria que són tots en transició, sinó, bé, aquest últim de
3: excepte
1: Salma...
3: Un, excepte el del xut exterior de Salma, que es recuperen.
1: Exacte.
3: Després d'una pressió, els altres són
1: aquí
3: tots 3.
1: El Barça estava instal·lat aquí dalt, però els altres 3 són en transició, i per tant, Pere Romeu, que ha tingut raó quan ahir deia, som un equip més madur, que sabem jugar a diferents coses, i que estava confiat de la victòria. Deixeu-me passar un moment per Alacant, perquè... diria que no tenim bones notícies per Nàstic.
4: Espera't un moment, que parla Catacoll als micròfons de Laura Borges.
8: Ha estat un partit increïble, han sofrit, però tenien clar que guanyaríem. Avui de matí ho dèiem, que guanyaríem, i s'ha estat.
9: Quin partidàs de Catacoll, hem dit durant tota la retransmissió. Cata, creus que ha estat un dels teus millors partits? Estàs satisfet amb la teva actuació?
8: Sí, al final el meu objectiu sempre és la porteria zero. Així és com podem guanyar partits. M'encanten aquests partits, no poden ser pell de gallina, i són els partits que vull jugar sempre, però com dic, encantada d'ajudar en aquest equip.
9: Què representa guanyar aquesta quarta Champions? Temporada perfecta, 4 títols en joc, 4 títols pel Barça. Què representa?
8: Molt. Enguany ha estat un any difícil de crítiques. Crec que han demostrat l'equip que som, el que volem ser en un futur també, i orgulloses de dur aquest escut a lo més alt.
9: I què t'ha semblat? Quina valoració fas del partit contra l'Olímpic de Lió? La segona part, domini absolut del Barça. Què t'ha semblat?
8: Bé, bueno, al final és el que volien, no? La primera part no han tingut molt el domini, la segona sí. I, bueno, que el dinero no es todo.
9: Vinga, gràcies. Catacoll, que ja l'hem pescat.
4: Doncs
9: que
4: aquestes són les paraules de Catacoll. És la sisena porteria a zero que manté Catacoll en aquesta Champions.
1: Hi ha porteries a zero que les mantens simplement perquè l'equip, tot l'equip, està globalment molt bé, però és que avui Cata ha emergit com una de les heroïnes del partit i li ha posat molt difícil les coses a Pallor, també a Salma. Jo crec que totes tres aspiren a l'MVP del partit, també Patri. Per què no Alexia en la seva final tan especial? Ho viurem, ho sabrem els pròxims dies, si era tan especial com per ser l'última. Moltes jugadores que avui tenen moltes històries a la primera final de Serra Jordi, titular. La Aitana, que ha arribat a temps aquesta final, potser sí. Només pels últims minuts, però ha arribat a temps després d'una lesió de menisc que l'ha tingut 5 mesos apartada. les celebracions de les jugadores amb l'afició del gol que defensava a la primera per Cata Coll.
7: Mentre veiem mentre sentia l'entrevista Cata, hem vist com a la zona on hi ha la Copa ja hi estaven gravant a l'FC Barcelona, que indica que el Barça és el campió d'aquesta nova edició de la Champions.
1: I ara sí, passo un momentet per Alacant. Deia, males notícies pel Nàstic, Biel.
6: Sí, perquè ha encaixat el primer gol, l'ha fet Fran Sol, el davanter del conjunt local. Ara ha tingut una bona ocasió el Nàstic per fer l'empat amb una centrada des de la dreta que ha rebutjat, però el porter, després de la rematada de Marc Montalvo, el Nàstic doncs que haurà de buscar l'empat, perquè ara mateix amb aquest resultat hi hauria un triple empat amb el Tarazona, amb qui té l'avaratge perdut, i amb el Torremolinos, a tots tres amb 46 punts, i haurien de veure doncs com quedaria finalment el descens. El Nàstic, però, li convé com a mínim sumar un punt aquí al José Rico Pérez, cosa que no està fent de moment. Minut 26 de la segona meitat, Hèrcules d'Alacant 1, Nàstic de Tarragona 0.
1: Gràcies, Biel. I ara l'abraçada d'Alexia amb Serra Jordi, una abraçada que pot ser també molt rellevant, un traspàs de poders, per dir-ho així, la de finals que pot arribar a jugar Serra Jordi, una jugadora molt prometedora que aquesta temporada ha entrat directament a l'11 titular d'una final de Champions, i es diu molt ràpid quan d'inici no havia de tenir ni dorsal del primer equip. Les situacions, les marxes, les sortides de l'estiu van fer que el Barça hagués de tirar de les jugadores del filial, i en aquest cas amb una nota d'excel·lent per Serra Jordi. Per cert, per tothom, per tots aquells que vulgueu anar a celebrar demà aquest títol amb les jugadores, el Barça ja informa que la celebració, com venim explicant, serà a l'Avinguda Maria Cristina a partir de les 7 de la tarda. Demà diumenge, a partir de les 7 de la tarda, a l'Avinguda Maria Cristina. Han canviat l'hora, jo crec que perquè
7: una mica més tard,
1: han previst que la celebració potser és més llarga de la que esperaven.
7: Però vull dir que la gent no tingui en compte que havíem dit a les 5, però
1: serà a partir de les 7.
7: A partir de les 7, una miqueta més tard. També deies això de si fan focs d'artificis i aquestes coses, si és fosc,
1: també ajuda.
7: Llueix una mica més, potser per aquí també lluirà més la celebració.
1: En principi, la idea és que hi hagi un escenari que les jugadores puguin dirigir-se a l'afició, per tant, també seran ben emotius els parlaments que podrem sentir demà, quan ara ja les jugadores s'han disposat, Ruth, per fer el passadís d'honor a l'Olímpic de Lió.
7: Sí, les jugadores de l'Olímpic de Lió han estat fins ara aquí. Primer passaran les àrbitres, que també reben un reconeixement de la UEFA. Les jugadores del Barça amb aquest doble passadís. Ara veiem també l'abraçada entre Marta i Alexia, dues de les que fa més anys que són en aquesta plantilla del Barça, que s'abracen en aquest passadís. I just a prop de l'àrea tècnica ha baixat ja la gespa Joan Laporta, ho ha fet també Xavi Puig, que han estat sempre amb aquest aquí fins a l'etapa electoral. I qui serà sobre el pòdium on ara mateix col·loquen aquesta Copa de les Campiones d'Europa és Rafa Juste, el president actual del Futbol Club Barcelona, al costat d'una Michelle Kahn, la propietària de l'Olímpic de Lió, vestida de blanc de dalt a baix, que contrasta amb la resta de vestits de la gent que és en aquest pòdium, que van tots vestits de negre.
1: Doncs ara, això que sentiu són els aplaudiments de les jugadores, que tenim un magnífic micròfon d'ambient avui.
7: Aplaudeixen a Payor, aquí un membre del cos tècnic agafa i aixeca, i estaven aplaudint a Payor. Ara el torn de les àrbitres, xiulades pel públic de l'Urabal Estadi, però aplaudides per les jugadores del Barça que els fan el passadís. Passen les àrbitres, també els auxiliars de les àrbitres que saluden Pere Romeu, i ja estan passant pel podi.
1: Compte que el Nàstic ha marcat a Alacant, Biel.
6: Sí, bones notícies, que Ilian Abdalà, una gran jugada per la banda dreta, ha estat el jugador més incisiu fins ara del Nàstic, ha fet un xut meravellós des d'aquesta banda dreta amb rosqueta, i ha tocat el pal i ha acabat entrant empat. Per tant, ara quan l'Hèrcules de la Camp acaba de tenir una molt bona ocasió per fer el segon, rematada que ha sortit desviada per sobre del travesser, de moment, però, tenim aquest empat que salvaria el Nàstic.
1: Perfecte, doncs amb aquest empat ara mateix se salvaria el Nàstic. Continuarem ben pendents. Gràcies, Biel. Fins ara.
6: Fins ara.
1: Doncs ja tenim les àrbitres en aquest escenari, en Raül la seva medalla. Ara serà el torn de l'Olímpic de Lió i les jugadores del Barça que aprofiten per mirar cap a la tribuna on hi ha els familiars. Veig com Aitana saludava els seus familiars i celebrava aquesta victòria, aquest títol. Aitana també sap que ha tingut una recuperació dura per poder tenir aquests minuts a la final. Ha aparegut quan el Barça ja guanyava i ha pogut celebrar sobre el camp també aquest títol de Champions. Ara sí, són les jugadores de l'Olympique de Lió les que faran aquest passadís d'honor que els hi farà el Barça, les que hi passaran.
7: Encapçalades pel Jonathan Giraldez, que aplaudeix també totes les del Barça, o la majoria aplaudeixen també les jugadores de l'Olympique de Lió en aquest passadís. És un passadís llarg. Ara veiem Diani, que va amb crosses, una de les grans absències d'aquesta final per part de l'equip francès. I les jugadores de l'Olympique que van desfilant pel podi on els col·loquen la medalla com a finalistes d'aquesta edició de la Champions League.
1: Són quatre finals entre el Barça i l'Olympique de Lió. El Lió va guanyar les dues primeres i aleshores parlàvem de la bèstia negra del Barça, el Lió. La tercera ja la va guanyar el Barça per 2-0.
7: I vam parlar d'un principi de canvi de cicle i avui potser el podríem confirmar.
1: La tercera la va guanyar el Barça i la quarta l'ha tornat a guanyar el Barça pel doble de gols, per 4-0, però per ser justos no ha estat un partit de 4-0, potser sí en aquests últims minuts, però el Lió, vaja, el partit, allò que ho defineixen els detalls, doncs potser el detall ha estat aquell fora de joc de Hips o aquella salvada de Cata o l'altra aturada de Cata i aquell bon encert de Payor, no a la primera, no a la segona, però sí a la tercera, per avançar el Barça en el marcador. A partir d'aquí el Barça ja s'ha trobat molt més còmode en el partit i ha acabat guanyant per 4-0. Les jugadores del Lió, òbviament decebudes, han perdut les dues últimes finals en 3 anys amb el Barça i que a partir d'ara ja poden considerar l'equip blaugrana efectivament com la seva bèstia negra. Hauran d'espavilar. El palmarès diu que efectivament tenen 4 Champions per 8 Champions per 4 del Barça, però els últims 6 anys hi ha un regnat indiscutible del Barça a Europa, només dues finals perdudes, aquella de Turí i la de l'any passat contra l'Arsenal, contra pronòstic, i que probablement si el Barça hagués fet les coses diferents l'haurien pogut xulmar, però això és esport i a vegades quan un equip és favorit no guanya.
7: Ara les jugadores de l'Olympic de Lió són les que fan el passadís amb tot el seu staff, preparades del Barça, veiem Payor que s'apropava a la graderia on li han donat una bandera polonesa, també Catacoll amb una bandera balear, i ara anuncien les noves guanyadores d'aquesta Champions.
1: El primer en aparèixer en aquest passadís, com deia, Espera Romeu, seguit de Mapileon, de Kika, d'Aitana. En aquest escenari en veiem Michel Cano, en veiem Rafael Juste avui,
7: sí, sí, sí.
1: A diferència de la Copa de la Reina, oi que Joan Laporta va baixar a l'escenari?
7: És a baix, també, la porta.
1: Sí, sí, però no l'escenari, en aquest cas.
7: Sí, sí. No. L'escenari, tothom saluda, tot l'equip, tot l'equip encaixada de mans amb Giraldez. Fan un xoc de mans amb Giraldez, les jugadores i l'estaf del Barça, mentre Čeferin, el president de la UEFA, els posa aquesta medalla que les distingeix com a campiones d'aquesta Champions. I com dèiem, a baix, molt a prop, hi ha Joan Laporta, també hi ha el conseller d'Esports, el Berni Álvarez, fins i tot la ministra d'Esports, la Milagros Tolón, que són a la gespa per veure com les jugadores del Barça reben aquesta Copa de la Champions.
1: Alexia Pudellas, que ara s'interessa per l'estat físic de Diani, que és l'última en pujar a l'escenari. Molt esportiu també. Jonathan Giraldez estava aplaudint cadascuna de les jugadores i saludant-les una per una, quan ara ja es retira el Lió, perquè és el moment del Barça, el moment en què el Barça aixecarà la quarta Champions al cel d'Oslo.
7: I Alexia, que es col·locava bé el braçalet de capitana, que com que ha acabat a la banqueta l'ha hagut de traspassar, però ara l'ha passat ja se l'ha col·locat bé. I jugadores que fan un petó a la Copa, Catacoll un petó fort, també Graham, que estava molt emocionada, Serra Jordi gairebé ni la toca, Irene li fa un petó, com també Patri, una de les més animades d'aquesta celebració fins ara, com Pina, que s'apropa a Graham i que li diu vinga, celebrem això, Caro. i ara Paredes, que abraça Marta, que la col·loca al centre. Marta també emocionada, s'abraça amb Aitana, el petó de Paredes amb aquesta emoció de Marta Torrejón després de tants anys, i Alexia, que demana a la gent que aplaudeixi i s'apropa cap a la zona on hi ha les seves companyes.
0: Alexia, que rep la copa, s'acosta on són les seves companyes. Que toqui el cel d'Oslo, Alexia i Marta Torrejón. Que toqui el cel d'Oslo, ben amunt, Alexia, que toqui el cel d'Oslo, que sou campiones d'Europa.
7: Salten les jugadores del Barça, s'hi suma ara l'estaf, volen els confeti daurat per sobre del cel d'Oslo, cauen amb les campiones i Alexia, que li fa un petó a la copa i la passa a Marta Torrejón.
4: I que la torna a aixecar Marta Torrejón, una jugadora també molt important en aquest grup. Ara és Paredes, com li ha costat Paredes aquesta final, com ha lluitat per sèrie amb aquesta lesió dels últims dies, tot i així ha aguantat 60 minuts. I al darrere Graia, una altra que arribava a tocar d'aquesta final. I tot i així ha donat la cara, i tant que ha donat la cara, ha donat aire al seu equip en la primera part, especialment

0: s'espatlla el cos tècnic i també s'acosta als directius, en aquest cas Joan Laporta, Xavi Puig i el president Impectore, Rafael Juste, aixeca la copa.
1: Ara aixeca la copa Joan Laporta, que ja no podia esperar més, i s'ha acostat amb Rafael Juste. Entre tots dos abracen Alexia, Laporta li fa un petó. Potser aprofita aquests moments per dir: Alexia, queda't un any més, no siguis així. Veurem què és quina és la decisió de la jugadora de Mollet, de la capitana de
0: Alexia,
1: Barça.
0: Alexia, que crida Pere Romeu.
2: I ara l'abraçada entre Romeu i Laporta. I l'aixecarà Pere Romeu, que la dedica a tot l'equip, a tot l'estaf. Recordem les paraules d'Alexia, l'entrevista de Tot Costa, reconeixent el treball de Pere Romeu aquesta temporada amb l'equip.
1: Sentiu el campiones de l'equip, que se sent per sobre de la megafonia de l'estadi, les jugadores que van al ritme del We Are the Champions. Ara és Clàudia Pina qui aixeca aquest trofeu. Alegria aquí a Oslo, alegria d'aquelles finals que les jugadores sabien que eren molt difícils i que per això celebren especialment. I ara és Mapi León qui té la copa mentre les jugadores canten amb Mapi León. Mapi, que li ha guanyat la final a la seva parella, Ingrid Engen, que va marxar la temporada passada perquè no es veia titular. I ara el 4 de Mapi León és el que assenyala Pina, perquè són 4 Champions. I per això també volien ensenyar el dorsal de la defensa blaugrana.
2: I el fart de plorar que s'ha fet Eva Pallor, té els ulls vermellíssims. Veiem com l'abraçava Alexia, la consolava. Volia aconseguir aquesta Champions, ja ho hem dit, eh? 5 finals perdudes, però la sisena sí que ha estat la final d'Eva Pallor, que a més de guanyar-la, ha estat protagonista d'aquest partit amb l'Olímpic de Lió.
1: I ara sona l'himne del Barça aquí a l'Olevalda Stadium. Continuen les celebracions de les jugadores, que ha aixecat el quart títol. I ara és el moment de Laia Alexandri, una altra jugadora que, com li va passar aquí, que l'any passat era el fitxatge d'aquesta temporada, havia d'ajudar i molt aquest any, però malauradament els creuats...
0: Bé, i ajudat. Ajudat molt, no tot el que voldria, però...
1: I ha ajudat en gran part de la temporada, però s'ha perdut aquest tram decisiu de la temporada, i també han volgut dedicar-li les companyes aquest títol a la mateixa Laia Alexandri, que evidentment és partícip d'aquesta Champions. Va venir el Barça per guanyar Champions, avui no ho ha pogut fer sobre el camp, però tant de bo, i de ben segur que continuarà ajudant per continuar-ne guanyant, una Laia Alexandri, que és sòcia del Barça des de petita. Explica ja en alguna entrevista que fins i tot abans que de tenir el DNI ja tenia el carnet de sòcia del Barça, com molts barcelonistes, i que de ben segur, si no hagués estat avui aquí amb la plantilla, ho hauria estat d'aficionada.
2: Encara plora Pallor, eh?
1: Sí, sí.
2: Quina emoció la polonesa, li està sortint ara tot, i les companyes la van consolant, perquè és que no paren de caure-li les llàgrimes dels ulls.
1: Pallor, que ha trencat dues malestruganses avui, una la de les finals de Champions que disputava i que se li giraven en contra, una fins i tot com a jugadora del Wolfsburg contra el Barça, on va marcar Pallor, però el Barça li va remuntar el marcador. Eren
0: 5
1: finals, aquesta era la sisena, i avui Pallor, que ha pogut trencar aquesta malestrugança i la de màxima golejadora de la Champions, que s'endú el guardó i a més s'endú el títol, que això no passa mai, que la màxima golejadora guanyi la Champions.
0: I quina jugadora, perquè sovint aquest equip els focus se'ls endú Alexia, Aitana, Patri, fins i tot per la manera com es comporta Graham, però Pallor, o sigui, és una jugadora
1: que
0: participa relativament poc, però que transcendeix sempre en el marcador, eh?
1: Ara les jugadores faran la volta d'honor. Jo crec que és el moment que aprofitarem per fer una petita pausa, respirar, celebrar aquesta quarta Champions del Barça i posar una mica tot en ordre, perquè recordeu que ara a les 9 del vespre hi ha una jornada de Lliga, l'última jornada de Lliga de primera masculina, una jornada molt important on el Girona ha de guanyar l'Elx si vol mantenir-se a la categoria. També de jugar-se el València-Barça i l'Espanyol Reial Societat, partits ja més intrascendents. Vaja, l'Espanyol té alguna possibilitat d'entrar encara a Europa. Ara és Laporta, que s'abraçava amb Aitana Bonmatí, també. Ho feia Laporta i la feien saltar entre Laporta i crec que era Xavi Puig. El cas és que són moments de moltes abraçades i ara sí de les jugadores amb la copa acostar-se fins al gol.
2: Sònia, de la

0: Àngel Riudalbal, que és qui ha ocupat aquesta posició de Xavi Puig durant aquests mesos, i vaja, uns mesos molt triomfals per ell, perquè ha aconseguit tots els títols.
1: Ara estan mantejant Xavi Puig, que clar, com li ha passat a la porta, no ha pogut exercir de directiu en aquest tram final, i òbviament se sent tan partícip com la resta. Fem una pausa i seguim aquí amb les celebracions, sentint les protagonistes, i estarem amb vosaltres fins 3:15 del vespre, que aleshores donarem pas a la TDT, ja pendent de tota aquesta última jornada de primera masculina.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
4: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir.
6: Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners.
5: I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn.
6: Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se.
5: 30 minuts, quan l'algoritme mata. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: L'Albert va començar a apostar als 18 anys.
8: Vull guanyar diners ja? Com puc fer diners ja?
7: Fins que va desenvolupar una addicció al trading i a les criptomonedes.
8: Són moltes nits sense dormir, perquè al final estàs pendent i què passarà? Hi haurà pujat, estaré guanyant. I al final passes gairebé tot el dia enganxat a un mòbil.
7: L'Albert vol mantenir l'anonimat, té una situació delicada.
8: I busques la forma de tenir un préstec nou, que algú et deixi diners, i si tot arribes a agafar el que no és teu.
7: A les xarxes, les promeses de beneficis ràpids atrauen molts joves i adolescents.
9: Contra més temps passi a les xarxes, més contingut et sortirà com fomentant aquests actes, no?
10: Solidaris.
11: Amb Mercè Folch.
7: Els riscos de les inversions en línia.
11: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
12: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
13: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
12: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
11: Cada dissabte a les 11 de la nit...
13: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
11: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
14: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
11: Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
14: Salut.
2: TDG.

0: dos quarts de nou del vespre continuen les celebracions aquí a Oslo amb les jugadores fent la volta d'honor al Barça, que ha guanyat la seva quarta Champions en imposar-se per 4-0 l'Olympique de Lió a una final molt més competida del que diu el resultat. És dia per estar molt atents a les imatges d'Alexia Putellas, que s'emocionava durant el partit en el moment del tercer i del quart gol, de Mapi León, que ha jugat avui l'última final amb el Barça, marxarà.
1: Sònia, podem sentir una primera impressió de Pere Romeu?
2: Gran partit de tot l'equip, la Cata ens ha salvat en algunes ocasions, hem seguit insistint després del primer gol, crec que hem tingut molt el control a la segona part, super, super content perquè això va de guanyar, encara que m'agradi molt el procés i tot, però va de guanyar i haver guanyat té molt, molt, molt de mèrit.
3: Molt de mèrit. De què estàs més orgullós?
2: De jugar en equip, és el que estic més orgullós. La Cata ens ha salvat en algunes ocasions, després ha entrat gent des de la banqueta i ens ha entrat molt bé. Nivell individual de les jugadores molt alt, supercontent.
3: A la segona part, domini absolut del Barça. Què els hi has dit al descans?
2: Hem ajustat un parell de coses, hi ha vegades que no és canviar tantes coses, és ajustar un parell, hem estat millor per dins, ens hem trobat algú millor, hem pogut atacar amb onada. Un cop ens hem adelantat i ja s'han atacat un pèl més a la desesperada, això ens ha fet recuperar la pilota un pèl més ràpid. Content amb el total.
3: És la quarta Champions de la història del Barça, la primera amb tu com a primer entrenador. Què representa tot plegat?
2: Super orgullós. Si ja estic content de tota la temporada que estem fent, imagina't ara, no? Té molt mèrit el que fa aquest equip. Tothom deia al principi de temporada una plantilla curta. Jo no et sé dir si curta o no, però avui Serra Jordi ha jugat una final de la Champions i ho ha fet super, super bé. Molt content per totes les jugadores, molt content per l'estaf perquè treballa moltíssim dia a dia, perquè aquest equip segueixi creixent i l'ambició d'aquest equip és màxima, així que la temporada vinent ho intentarem tornar per tot.
3: És això, temporada perfecta, Pere. 4 títols en joc, 4 títols a les vitrines del Barça. Què representa també això? És històric.
2: Una autèntica bogeria. No ens podem acostumar a això perquè això no és la... Sí que és la realitat perquè s'ha aconseguit, però peus a terra, seguir treballant, no és només jugar bé, és tenir la mentalitat per fer-ho i en aquest cas aquest equip garanteixo que ho fa.
3: Fantàstic, Pere, de veritat. Enhorabona des de TV3 per aquesta Champions. Gràcies.
0: Les paraules de Pere Romeu. La companya Laura Brugués, un dia també important per Pere Romeu, que ha seguit l'estadística. Lluís Cortés va perdre la seva primera final, va guanyar la seva segona final. Jonathan Giraldez va perdre la primera, va guanyar la segona i la tercera. I de moment Pere Romeu va perdre la primera, però ha guanyat ja també la segona. Les jugadores que ja completen aquesta volta d'honor amb el 4 de les 4 Champions que ara porta, per exemple, Alexia Putellas, diria que sí, és Alexia. Hem d'estar molt atents perquè Alexia i Serra Jordi a distància són clavades. Però sí, sí, és Alexia Putellas qui porta aquest 4 i qui té la Champions ara era Aitana i li passa Salma Parayuelo. Glòries, no sé com hauran viscut aquesta segona part. Encara hi tinc, crec, allà, si no han marxat a celebrar, l'Alfons Gorina. Alfons, què? Com ha acabat la cosa?
4: Home, doncs ha acabat molt bé, sobretot la segona part, molt diferent de la primera. Ha estat una festa total, celebrant gols sense parar, sabent que cada vegada que arribava l'Olímpic cada coll ho solucionaria. I un aplaudiment molt sentit en el canvi d'Alexia i crits d'Alexia, Alexia, recordant allò, fent reverències, com en el cas que es feia amb Messi, per exemple. Per tant, una festa completa, sobretot els darrers minuts. I mira, estic aquí amb la Maria i la Sara, dues joves aficionades. Què tal?
5: Hola, molt bé, molt bé.
4: Escolta, 6 finals i 4 títols per als joves que sou. Només heu vist el Barça guanyar. Això és una passada, no?
5: Sí. Molt contentes, la veritat. Hem viscut amb moltíssima emoció i ha sigut molt divertit. Ens ho mereixíem al final. Sí, ho hem lluitat.
4: I és una inspiració? Us agrada jugar a futbol? Penseu en dedicar-vos-hi o què?
5: Sí, de fet, les dues sí, juguem al mateix equip. Juguem a la Monopol. Sí. I per mi, personalment, l'Alexia Putellas és la meva referent des que sóc petita. He lluitat sempre molt pel futbol femení gràcies a ella i si m'està escoltant ara mateix un petó molt gran perquè gràcies a ella és perquè em vull dedicar a això.
4: Ostres, i si en el cas que Alexia marxés, què passaria?
5: Jo em posaria molt trista,
6: sí, seria un cop molt baix, no?, per l'afició del Barça.
4: A veure què passa, però vaja, seguiu així i res, felicitats pel títol.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
0: Doncs, Alfons, vinga, a celebrar-ho.
4: Moltes gràcies. Anem a agafar una birra, va. Sí.
0: Vinga, és així.
4: Fins a...
0: no en tenia cap dubte. Fins ara, Alfons.
4: Fins ara, a veure si...
0: Les jugadores del Barça, ara veig que Alexia Putellas és que s'abraça amb tothom. Està molt contenta, bé, com totes les jugadores, però veia que Alexia, per exemple, amb Vero Boquete, que va iniciar un camí que ho tenia molt més difícil fa anys, i sempre tenen una connexió especial, tant amb Alexia com amb Irene Paredes. La Ruth marxa cap a vestidors, a veure si encara podem sentir... Et sembla? A veure si podem sentir alguna jugadora encara. No, espera, que... Tim, ja no et sentim, perquè...
7: Deia que tenim el marcant des de les jugadores i me'n vaig cap a la zona d'entrevista amb els jugadors.
0: Perfecte. Doncs la Ruth que baixa a vestidors. Ens queda res, un quart d'hora mal comptat. Jo crec que tot el que jo que no puguem sentir, segur que a la TDT al descans ho sentirem. Tinc aquí el Jordi Costa. Jordi, com estàs?
8: Hola, home, contentíssim, com haig d'estar.
0: Pallor, tu ja ho deies, que Pallor avui trencaria la malestrugança.
8: Ha pogut més l'estadística dels entrenadors que la de Pallor. És veritat que Pallor ha remat molt per trencar-la, eh? S'ha de dir, home, ha fet dos gols.
0: Sí, ha remat moltíssim. Pensava que deies amb les dues oportunitats primeres cap allà.
8: Bé, això és el que he pensat al descans.
0: Aquí estaves pensant, veus? És que amb Pallor
8: quan,
0: no anem enlloc.
8: Quan la vaselina aquella que s'ha escapat fora, he pensat, no pot ser, no, el destí no pot ser tan cruel amb aquesta dona, però la veritat és que l'exhibició de contundència de la segona part l'ha liderat la polonesa, que com ha estat... Vaja, ara votareu, suposo, però comparteixo el dictamen de la UEFA en aquest cas i jo també la votaria, tot i que crec que el Gerard ha dit abans, a la primera part ens ha aguantat la cata, jo crec que Patri Jarro a la primera part ha aguantat... Crec que ha estat l'única jugadora que ha estat capaç de donar resposta física a tot el que ha proposat el Lió. A la segona part el Barça ha estat molt millor.
0: Saps què passa amb Patrick? Ens ofereix exhibició rere exhibició cada partit i ja ens hi hem acostumat.
8: Però és que avui ha estat...
0: Està bé destacar-ho.
8: Avui jo crec que ha estat més fosc i que ha estat més important com quan més patia l'equip. A la primera part s'ha de dir que el Lió ha exigit moltíssim al Barça. L'ha portat a terrenys que no domina, l'ha obligat a jugar en llarg i, en canvi, la segona el Barça sí que per mi ha estat clarament superior.
0: Ara ho comentarem tot plegat amb el Costa i també amb l'Autet. Sònia, deixaràs votar el Costa?
1: El Costa sí, i tant.
0: El Costa el deixes votar.
9: Sí, deixes votar una només, persona externa a la TDG.
1: Tu ets l'àrbitre, Els àrbitres no voten.
0: D'acord, deixa'm que passi per a la camp, perquè no sé com van les coses entre l'Hèrcules i el Nàstic. Biel, com va la cosa?
10: Doncs mira, final, s'ha acabat ara mateix el partit amb aquest empat a 1, Hèrcules 1, Nàstic 1, un puntet que serveix al Nàstic per salvar la categoria i ara mateix veig com els jugadors s'abracen, ho celebren, quan l'àrbitre ha xiulat han fet un esclat inicial, hi ha algun jugador fins i tot que està estès al terra, crec que és Montalvo, que no pot amb la seva vida o fins i tot amb la càrrega emocional d'aquest moment. Un club històric, un club que aquest any ha celebrat els 140 anys d'història, que és l'entitat poliesportiva més antiga de tot l'estat, que va arribar a primera divisió ara fa 20 anys i que des d'aleshores està lluitant per no caure en el pou. La temporada passada, de fet, fins i tot va arribar a fer play-off d'ascens, el va perdre per pujar a segona divisió i aquesta temporada ha estat a punt de caure a l'abisme. S'ha salvat però pels pèls amb aquest empat aquí a un estadi històric, el José Rico Pérez. Hèrcules d'Alacant 1, Nàstic 1. Continuaran a primera ref una temporada més.
0: Biel, doncs gràcies i també a celebrar-ho.
10: Fins ara.
1: Sònia, deixa'm que sentim a Alexia Putellas, que parla amb la Laura Brugués.
11: Del que estic més orgullosa, parlant futbolísticament del pla partit que crec que ha sortit tal com el míster ens havia indicat, primera part de tenir el partit controlat, encara que potser tampoc amb molta pilota, però sí amb la que jugués el que nosaltres volíem. I després anar a la segona part doncs, a matxacar-les perquè sabíem que elles deixarien forats i baixaríem. I al final crec que hem vist que som un equip capaç d'adaptar-nos a qualsevol situació, intentar tenir controlats tots els registres i crec que s'ha demostrat en el partit d'avui.
3: Què representa aixecar tu com a capitana aquesta Champions? Ja n'has aixecat? Però què representa quan aquest moment que et donen el trofeu i que l'aixeques amb les companyes? Què sents?
11: Doncs un privilegi, sobretot per representar aquest grup, però per aixecar-la amb la Marta Torrejón. A principi de temporada li vaig dir que les aixecaríem totes, que ho faríem possible, que confiéssim, que volia aixecar-la amb ell. Ha estat un exemple tota la temporada. Ha tingut moments personals difícils i ha estat un exemple en tot, de dins del vestuari. Quan ha tocat jugar, és un exemple i bueno, ho ha estat tota la seva carrera, però aquest any ha donat una classe.
3: Quatre títols en joc, quatre títols per al Barça. Què representa?
11: Representa que ho hem guanyat tot, que sempre s'ha de confiar en aquest equip, en aquestes jugadores, perquè han vingut moments més complicats, sobretot al principi de temporada, amb les lesions, potser amb alguns dubtes en quant a nosaltres, però sempre responem, sempre tenim energia, som culers i això et dona aquesta energia extra que a vegades doncs, també és necessària en moments de temporada i avui s'ha vist.
3: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve?
11: Ja ho veureu.
3: Molt bé, Alexia, enhorabona. Gràcies, amb aquest ja ho veureu, Alexia Putellas.
0: Doncs les paraules d'Alexia Putellas, home, aquest ja ho veureu, és bastant indicatiu, perquè si t'has de quedar perquè et queda un any de contracte, no dius ja ho veureu, però en tot cas, en els pròxims dies, també és veritat que aquesta nit potser reposa i pren una decisió que tant de bo sigui la de continuar, tot i que els indicis que tenim en els últims dies, els indicis que tenen a dins, és que Alexia Putellas posarà punt final a la seva carrera al Barça després d'aquesta temporada. En tot cas, si ho fa, haurà estat aixecant una Champions. Ja voldrien així tots els mites del Barça poder acomiadar-se d'així de l'equip, trobar el punt per dir adéu, per dir fins un altre. He de passar un momentet pel Girona, per Girona, perquè per Montilivi allà hi tenim el Xevi Soler. Xevi, com estàs?
12: Molt bé.
0: Perquè ja tenim l'11 del Girona per aquest partit importantíssim, transcendental per la història del Girona, probablement, que juga a partir de les 9 del vespre.
12: Correcte, amb un canvi que pot semblar molt sorprenent, però és que és forçat per les baixes. A veure, amb Gazzaniga a la porteria, Arnau, David López, que és la novetat, ha hagut de ser titular perquè Francés no està al 100% i Blin no és ni tan sols a la convocatòria. Per tant, David López, que ha tingut molts pocs minuts, serà un dels centrals titulars, juntament amb Víctor Reis i Àlex Moreno, Witzel i Ivan Martín al doble pivot, Brian Hill i Joel Roca a les bandes, Unagi a la mitja punta i Sigan Confa en punta. Per tant, el mateix 11 que els dos últims partits, això sí, amb la salvetat d'aquesta novetat de David López a l'eix central.
0: Imagino que 25 minuts de l'inici del partit ja hi ha pràcticament tothom a Montilivi. Xevi, bones vibracions.
12: Està planíssim. Jo no havia vist mai Montilivi així a tant de temps abans del partit. És que s'havia convocat a la gent molt abans del partit. S'havia convocat fins i tot perquè hi hagués una rebuda espectacular a l'autobús del Girona. Hi ha sigut, hi havia unes 500-600 persones i ara hi ha molt bon aspecte aquí a Montilivi.
0: Doncs tant de bo aquest bon aspecte, aquest públic pugui ajudar perquè el Girona se salvi, ha de guanyar avui l'Elx. A partir de res, en 9 minuts mal comptats, us hi poseu amb la TDG, amb la TDT, amb el Tot Gira i tots a seguir aquesta última jornada de la primera masculina. Gràcies, Xevi, fins ara.
12: Fins ara.
1: Veig moltes felicitacions a xarxes cap al Barça, per exemple, de la Federació Espanyola de Futbol. També veig que felicita el Barça al Real Madrid, Pedro Sánchez. Vaja, hi ha tot de gent que envia a través de Twitter felicitacions per aquesta quarta Champions.
0: Va, Sònia, millor jugadora del partit. Molts dubtes, Sònia, tinc.
1: No, jo no, mira, votaré la primera, no? Jo votaré la primera perquè jo, per
0: mi... Per orientar, no?
1: No, perquè tot no votareu el mateix que jo. Cata Coll.
0: Bé, ja veurem, si no votarem el mateix que tu.
1: Jordi Costa, avui com que és el convidat estrella, diria.
0: Quin lleig el Fàbregas.
1: Insigne.
9: És increïble.
1: Jordi Costa, endavant.
8: Com ha dit la Sònia, és àrbitre. Voto Eva Pallor.
1: Pallor. Gerard Autet.
13: Eva Pallor, diferència. El gol.
1: Ruth Vilà.
14: Cata.
13: Potser et convé el meu vot, eh?
1: No, no em convendrà.
0: Espera't un segon. Marc, estàs per aquí, també? No sé si el Marc Andrés ens pot sentir bé. Si no, l'anàvem a flota, li ha passat l'oportunitat.
1: No, no, sí que ens se sent.
7: Acaba de dir que sí, home, pobra, que acaba de dir que sí.
0: Ah, d'acord, no ho sentia. Sí, sí, ens escolta.
14: Estic casant amics amb un to una mica baix, però mira, jo com que el futbol són dues parts, la que ha jugat bé les dues parts és Catacoll.
1: Molt bé, Catacoll. Em faltaria el Ramon Salmurri.
8: Eva Pallor.
1: I em faltaria la Sònia Gelmà.
0: Eva Pallor. He tingut molts dubtes amb Cata. És que ja avui el Costa volia destacar Patri i ho entenc.
8: Si no hagués fet els gols el Pallor, jo hauria votat Patri abans que Cata. Cata ha fet un partidàs.
0: Cata és sí, qui sí. Et manté a la final.
8: Però és que per mi la primera part el Barça navegava i Patri s'ha multiplicat d'una manera. Era el bomber. Feia de tercera central, era l'única jugadora que era capaç de trencar línies quan el Barça no combinava per dins. Vaja, a mi sí. M'ha impressionat molt. Jo crec que les estrelles del Barça són Alexia i Aitana, però almenys avui l'equip ha girat al voltant del que ha fet Patri.
15: Quan interpretava la sortida de pilota, sobretot, Jordi, jo crec que sí que era la que guanyava alçada en molts moments quan pressionaven 1-1, i ella té aquesta capacitat per a més per conduir, ha dividit en una acció molt, molt bona que ha significat el gol. Per tant, jo crec que ho ha aguantat una mica amb aquest equilibri que té ella de ja sempre perfilar bé i donar velocitat a la pilota. Però jo, clar, vaig tant al detall del resultat, que és la que marca, que és els gols, que és el primer en Pallor, però és que la que evita tres gols claríssims de 1 contra 1 és Catacoll, i et manté clarament dins el partit. La primera part, per mi, el Barça no ha estat gens còmode. Alexia deia, la primera part, no estic d'acord amb el que ha dit Alexia, amb l'entrevista que li ha fet les companyes de TV3, que la primera part havien jugat el que elles havien volgut i tal. Jo crec que el Barça, la primera part, ha estat molt incòmode, per mi. Per mi, a la segona, sí, sí. Contundència absoluta, molt millors que el Lió, i mereixedores de la victòria. La primera, per mi, han estat realment incòmodes.
0: Costa, l'any que ve a Varsovia, vindràs?
8: Sí, home, a veure si el següent ens
16: no pot,
8: ho posen
16: no pot faltar.
8: Una mica més a prop.
0: Aquest Varsovia i l'altre ja crec que és Kazan o alguna cosa així. No,
8: ara, ja pel següent haurien de provar un altre continent, a veure com, ara sí, que la cosa està tan globalitzada.
0: Per cert, crec que hem de reconèixer el mèrit d'aquests més de 4.000 aficionats del Barça, sí, que han estat avui aquí a l'Ullevål Stadion, que han volgut ser al costat de les jugadores i que ara tindran el seu trajecte de tornada, que ja veurem, perquè cadascú deu tenir viatges diferents. Recordeu, demà a l'Avinguda Maria Cristina, a partir de les 7 de la tarda, la celebració amb les jugadores, tots aquells que hi vulgueu ser, a l'Avinguda Maria Cristina, a Barcelona. Les jugadores avui fan nit aquí a Oslo, no podem garantir en quines condicions arribaran demà a Barcelona, perquè, clar, són de celebrar, i jo crec que una quarta Champions se mereix la celebració. Ho hem de deixar
7: per
0: aquí,
7: cert, perquè... Sònia, No, només volia dir que hem sentit Alexia, que parlava dels moments complicats de Marta Torrejón, i que recordem que Marta Torrejón ha perdut el seu pare aquesta temporada, que s'ha perdut diversos partits per això, i que per això la capitana la recordava.
0: Cert, ben apuntat. Per cert, Fàbregas, quina nota li posem a Tess Olofsson?
17: Li posem un 8. No és que m'hagi encantat, però una final de Champions, si no es parla de tu, doncs jo crec que és una bona notícia.
0: No ha estat transcendent. En qualsevol cas, no ha estat transcendent. Jo crec que s'ha equivocat en algunes jugades, però no de manera transcendent, afortunadament. Ho deixarem aquí, però abans volem que torneu a sentir el que hem viscut durant el partit. Aquest petit muntatget d'aquesta final, i ara ja després acomiadem.
18: La TDG a Catalunya Ràdio.
19: Compte enrere, perquè comenci la final, Olofsson. Mira el cronòmetre i comença la final de la Copa d'Europa. Passa Bran per sobre la pilota, baixar per fer la centrada, la pilota busca el cap de Renard, la treu que té sota pals, i el gol del Lió. L'ha anul·lat, estaven fora de joc, Renard. Tot l'Olímpic de Lió pràcticament dins l'àrea del Barça, i tot el Barça tancat a la seva pròpia àrea. Baixar, fa la centrada, apareix Cata i atrapa.
7: Com està Cata, de valenta i de sentir-se important en aquest partit.
19: Comença la segona part d'aquesta final de la Copa d'Europa. Barça 0, Olímpic de Lió 0, cercle central. A l'esquerra Salma, a la dreta Pallor i encara més a la dreta Graham. La pilota cap a Pallor. Pallor és dins l'àrea, el control. El xut creuat! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, el gol del Barça a la contra. Pàtria apareix, divideix, obre la dreta cap a Payor, controla, trepitja l'àrea, remata creuat i fa el primer del Barça. Pina, controla, retalla, és dins l'àrea, obre l'esquerra cap a Brooks, Brooks fa la centrada, la rematada, controla Salma, dins l'àrea, Payor, el segon, gol del Barça, el gol de Payor, l'acció des de l'esquerra, la centrada de Brooks, remata Clàudia Pina, que no precisa, la recull Salma, cedeix enrere cap a Payor i Payor fa el segon. Ataca Chawinga, el cos a cos, Cata, l'ha tret Cata, el cos a cos amb Chawinga. Era claríssima l'ocasió del Lió. Guanya la pilota Aixa, la lluita Patri, la deixa córrer Kika juga amb Salma, Salma controla la pilota des de la frontal de l'àrea, xuta Salma, gol! Gol de Salma! Golaç del Barça per acariciar el títol! El Barça serà campió d'Europa després d'aquest golaç de Salma! La guanya Aitana, Aitana activa Payor i compta que té camp per córrer Payor. Payor cercle central, es desdobla Salma, continua Payor, fa la passada cap a Salma, Salma és dins l'àrea, pot fer el quart! Gol! Del Barça! Pressiona el conjunt lionès, però és només una qüestió de temps. Olofsson que xiula al final. S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Don't get ahead of yourself.
0: You're running too fast for you learn how to walk. 23 de maig de 2026, el dia en què el Barça ha guanyat la quarta Champions femenina de la seva història. Gràcies a la feina del Ramon Salmurri, la Ruth Vilà i el Marc Andrés aquí a Oslo, amb el seu impecable del Josep Forns i el José Antonio Muñoz. Gràcies també a la Sònia Olear, l'Andrea Ors, el Gerard Otet i el Joan Fàbregas, quedats especials a Barcelona, amb la Núria de la Fuente i la Nàdia Roig a la producció i el Dani Rodríguez a càrrec del muntatge sonor. El control central, Xavier Vall i Víctor Rodríguez. La quarta Champions ja és al sac. Göteborg 21, Eindhoven 23, Bilbao 24 i Oslo 26. La UEFA no ho posa fàcil, però ara ja anem a per Varsovia 27. Perquè elles hi seran i la TDG també hi serà per explicar-vos-ho.

0: A Catalunya Ràdio comença la TDT. La TDT, la transmissió d'en Torquemada.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
0: La TDT. Endavant, Ricard Torquemada.
3: Bona tarda des de l'última escena de la Lliga 2025-2026. Una última escena sempre dramàtica pels equips que es juguen la permanència a la màxima categoria, on aquesta temporada tenim immers el Girona. El Barça ja fa dies que és campió. El Madrid, el Villarreal, l'Atlètic de Madrid i el Betis ja saben que jugaran la pròxima Champions. I la Real Societat ja sap que jugarà la pròxima Europa League. L'Espanyol gaudeix l'alleugeriment de la permanència amb una festa final a Cornellà al Prat, encara amb alguna opció mínima de poder jugar a Europa. I només se sap segur que l'Oviedo tornarà a jugar a segona divisió. El Girona és qui juga avui una final, i mai millor dit, perquè en el seu partit contra l'Elx, qui perdi baixa. I si empaten, també baixa el Girona. Entre Girona, Elx, Mallorca, Llevant i Osasuna, se salven 3 i baixen 2. Unim una última escena de 2 hores que defineix ben concentrat en una dosi el treball, les il·lusions i les emocions d'una temporada. La transmissió d'avui té una dedicatòria molt especial. Avui, que és l'última TDT de la temporada, volem dedicar-vos-la a tots vosaltres, als i les oients, que ens seguiu partit rere partit. Ha estat una temporada llarga, intensa i força divertida, i ens ha agradat molt compartir-la amb la nostra audiència, exigent, agraïda i, sobretot, molt, molt fidel. Us esperem la temporada que ve abans, però avui ens toca acabar el curs amb aquesta jornada ben especial. Moltes gràcies a tothom per ser-hi.
1: La TDT compta amb l'assistència de
4: Dani Batxiller al terreny de joc,
1: Xavi Vall i Víctor Rodríguez al control central,
4: Marc López Tomàs a la coordinació d'estudi,
1: Elia Planchar a la producció operativa
4: i Raül Orgales a la realització sonora.
0: A Catalunya Ràdio, la TDT.
5: Sempre deien que exagerava amb l'assegurança de vida. Ara, que ja no hi sóc, veig que vaig deixar pagat el pis i els estudis dels fills. CA Life by MGC Mútua. Les decisions importants es prenen en vida.
6: A Mestalla s'apaguen els aspersors i ja tenim 11 confirmat del Barça, que avui jugarà amb Stenzi a la porteria, Eric Araujo, Gerard Martín i Valde a la defensa, al mig del camp, Bernal, Gavi i Dani Olmo, i al davant Ferran Torres, Lewandowski i Rashford.
0: La TDT a Catalunya Ràdio.
7: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
8: A Montilivi la imatge és espectacular per un Girona que afrontarà aquesta final contra l'Elx amb Gazzaniga a la porteria, Arnau, David López, que és la gran sorpresa, David Torres i Àlex Moreno en defensa, Witzel, Ivan Martín al doble pivot, Brian Hill i Joel Roca a les bandes, Unagi de mitja punta i Sigankov en punta.
0: La TDT a Catalunya Ràdio.
9: Ei, com va? Com et dius?
10: Tenim un nom que el sap tothom.
9: Però d'on surts tu?
10: Tant se val d'on venim, si del sud...
9: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
10: Ara estem d'acord, estem d'acord.
9: Sí, i una estrella ens agermana.
11: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. A Cornellà al Prat, l'últim 11 de l'Espanyol per jugar contra la Reial Societat és ple de canvis i amb una gran novetat, debuta a la Lliga amb el primer equip el porter Àngel Fortuño. Avui no hi és Dimitrovic, és a la banqueta. En defensa, Rubén, Calero, Cabrera i Romero. Doble pivot per Urco i Expósito. Línia de 3 per davant, amb Jofre i Antoni Urroc a les bandes. Ramon Terrats a la mitja punta i la referència en atac avui, Roberto Fernández.
0: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
7: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es. Xau!

0: Última jornada de Lliga, 38a jornada. Tres escenaris en primera línia. Mestalla, Montilivi i Cornellà al Prat. Primer som a Mestalla perquè el Barça ja és campió, però s'acomiada de la Lliga, últim partit oficial de la temporada. Ja amb molts futbolistes amb el cap al Mundial contra el València. Un València, Bernat, que encara té opcions de jugar a Europa.
1: Sí, són remotes i això segurament es tradueix en l'ambient que avui vivim a Mestalla, diferent del d'altres ocasions, amb la tensió habitual, amb els insults també habituals quan l'arribada del primer equip del Barça, però, per exemple, amb un estadi força més buit que en d'altres ocasions, i insisteixo, amb aquesta manca de dramatisme. Això sí, perquè no s'oblidi la gent del Barça que els del València són, doncs, el València, avui m'anuncien que no hi haurà passadís de València al campió del Barça, al campió de Lliga, que és el Barça.
0: Lleig. I per què?
1: No m'han explicat el motiu. He preguntat si podia ser perquè, com que avui s'han de jugar tots els partits de forma unificada, per allò de no endarrerir l'inici del partit, però com que no m'ho han confirmat, simplement m'han dit no hi haurà passadís, que cadascú extregui les conclusions que vulgui.
0: Molt bé, i aquí a València més preocupats, doncs, de Peter Lim com cada temporada i del Barça, que no pas de la Lliga i d'Europa, eh?
1: Sí, la gent del València, jo no els he vist especialment motivats per aquesta remota possibilitat d'anar a Europa. Han estat fins a pràcticament última hora patint per la permanència d'aquella manera i, per tant, un cop la tenen, doncs ja tenen altres preocupacions, que és el futur de l'equip, en un dels que podria ser últims Barça-València o València-Barça a Mestalla.
0: Ah, sí? Perquè ja va diuen, tan ràpid, això?
1: Diuen que potser mitjans de la temporada que ve ja es traslladen al nou estadi de Mestalla, que s'està construint aquí a la ciutat de València.
0: Mira, les obres sempre van tard per això, eh?
1: Sí, això ho coneixem bastant bé a casa nostra.
0: Escolta, Mireia, Rafinha i Koundé no han viatjat a València. Entenc que perquè estiguin bé pel Mundial, ja, no?
2: Rafinha sí que és descans consensuat. Koundé, en canvi, ja ho va explicar ahir a Flick, que no estava al 100%, té una petita sobrecàrrega, i aquí no pren riscos ningú, ja.
0: No juga Joan García, Bernat Coll, ja tenim el sabor, el podem aixecar, ja?
3: Ja d'aquí 90 minuts aixecarem.
0: Molt bé. De Jong, Lewandowski, Cancelo, Cubarsí i Pedri també esperen a la banqueta, entenc que amb aquest punt de prudència...
4: Lewandowski titular, no?
0: Ah, Lewandowski, sí. Ah, sí, clar.
1: Sí, juga Lewandowski.
0: Ferran, però... Lewandowski i Rasco, ja ho he dit.
1: Sí. Però de diguem Jong, els mundialistes, sí,
0: De Jong, Cancelo, Cubarsí i Pedri, oi?
1: Sí,
0: clar, és que Lewandowski tampoc juga al Mundial. Per tant, arreu. De Jong, Cancelo, Cubarsí i Pedri amb el cap al Mundial. Lewandowski, que ja es va acomiadar ara fa una setmana, jugarà avui com a titular. Algú vol comentar alguna cosa més de l'alineació?
5: Que ja hauria deixat a Gavi, Ferran i possiblement Eric també a la banqueta.
0: Gavi, Ferran i possiblement Eric, perquè per si poden anar al Mundial, perquè Gavi, Ferran
5: després,
0: i aniran.
5: Després de veure el pobre que li va passar a Fermín, escolta'm, avui és un dia per passar-lo i s'ha acabat.
2: Mireia, bé, Ferran potser també voldrà aixecar el trofeu Sarra, és una motivació pel valencià.
1: Sabeu què és el trofeu Sarra?
0: Quin és el trofeu Sarra?
4: Màxim golejador espanyol, no?
2: Sí. A la Lliga, exacte.
1: Hi ha el Pichichi i després el Sarra.
0: Bé, home, Ferran no ha dormit aquesta nit pel trofeu Sarra. El València, amb qui juga, Mireia?
2: Avui en Dimitrievski a la porteria, Unai Núñez, Pepe Lu, Tàrrega i Jesús Vázquez a la banqueta, al mig del camp, Ugrinitz, Guido Rodríguez i Javi Guerra, i al davant, Rioja, Hugo Duro i Diego López.
0: Laura, quina veu de Catalunya Ràdio fa avui la porra?
6: La veu de Gaspar Hernández, director de l'Ofici de Viure.
7: A l'Ofici de Viure crec que no hem parlat mai de futbol. Parlem de psicologia, d'espiritualitat, de la vida en majúscules, des de fa 20 anys, pràcticament, però no hem parlat mai de futbol. O sigui que, sincerament, em sento incapaç de fer una mena de pronòstic, perquè no en sé, gens ni mica. Ara bé, per col·laborar, per participar, m'atreveixo a dir que el Barça guanyarà, com a mínim, per un gol. És a dir, que per mi, 1-2 seria el meu pronòstic. Vaja, deixem-ho aquí. Gràcies.
8: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
9: Què us poso?
10: Per mi una estrella.
9: I per tu?
11: Jo també una estrella.
10: Ara estem d'acord.
11: Estem d'acord?
12: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
0: Avui es juga l'última jornada de Lliga.
11: A partir de les 9 partits en joc a la zona Champions, a Mestalla, el Barça ja és campió i el València busca plaça europea.
6: València-Barça.
11: Al Bernabéu, el Madrid ja és segon i l'Atlètic Club no pot aspirar a Europa.
6: Madrid-Atlètic Club.
11: A la lluita per Europa, a Balaïdos, el Celta defensa la sisena posició.
6: Celta-Sevilla.
11: A Mendizorrosa, el Rayo també aspira a Europa.
6: A l'Alavés-Rayo Vallecano.
11: A l'RCD Stadium, l'Espanyol necessita una carambola per classificar-se per la Conference.
6: Espanyol-Real Societat.
11: A la lluita per la permanència, Montilivi, el Girona ha de guanyar.
6: Girona-Elx.
11: A Somoix, el Mallorca també ha de guanyar, però dependria d'altres resultats.
6: Mallorca-Oviedo.
11: A la Cartuja, el Llevant necessita un punt.
6: Betis-Llevant.
11: I al Coliseum, l'Osasuna també necessita puntuar.
6: Getafe-Osasuna.
8: A Catalunya Ràdio, la TDT.
12: Amb l'assegurança AS Digital d'MGC Mútua, tens la salut a un sol clic. I amb la funció VitalCamp et pots fer una revisió mèdica amb una selfie. Tot el que necessites per cuidar-te, quan vulguis i on vulguis. Informa-te'n a mgc.es. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
13: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
14: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
0: Quan els àrbitres de tots els escenaris assenyalen 2 minuts, que són els que queden, la nostra atenció preferent serà Montilivi. Saludo Eduard Solà, Francesc Arbol, Susi Sala, Xevi Soler. Bé, Xevi, deies que això està a rebentar.
15: Hi ha molt bon ambient. Jo crec que superarem la millor entrada de la temporada, que és contra el Barça. Més de 14.000 espectadors i, a més, l'ambient sonor, ja ho deveu sentir, és més alt que altres dies.
0: Bé, Eduard, com estàs?
16: Bé, aquí expectant. Només és un partit, eh? S'ha de guanyar aquest partit. L'equip no arriba, l'equip arriba justet, amb algunes baixes, ja ho sabem a la davantera. 7 partits sense aconseguir la victòria. 3 punts de 21, com al començament de temporada. Però s'ha de guanyar el partit. I mira la cara a l'Eus i li diu, tu o jo? Perquè jo estic segur que un d'aquests dos baixarà avui a segona divisió.
0: Francesc, Susi, com esteu?
17: Molt bé, aquí, preparats, esperant un partit.
18: Amb ganes, moltes ganes.
0: Acabo de saludar Carla Borràs. Carla, com estàs?
18: Hola,
0: avui
18: què tal,
0: Ricard? Avui tens 3 àrbitres, eh?
18: Avui 3.
0: Sí, avui hem de mirar amb 3 ulls, en tens 2. Vull dir, això ens passa a tots avui, eh? David Clopés, aquí ja hem sentit, el David, que ens acompanya aquí.
19: Què tal, Ricard?
0: El meu àngel de la guarda i les ulleres de l'Oriol Rodríguez per fer anar la calculadora. Marc Domènech, a l'oratori.
20: Hola, com estem?
0: Avui et quedes al Girona, eh?
20: Sí, sí, avui portem Girona.
0: Es queda el Barça, eh?
20: Sí, sí, repartim.
0: Ho teniu tot a punt, eh, també?
20: Tot a punt, tot.
0: I Xavi Campos i el Bernat Colla, aquí ja ens hem sentit pendents del Barça. Tot a punt! 15 segons, Eduard!
16: A punt de començar el partit de Montilivi. Encara és clar avui aquí a Girona. Quan acabi, el cel serà fosc, però esperem que tots puguem veure-ho molt clar. L'equip arriba justet, però només és un partit i l'hem de guanyar. A punt de començar a Montilivi aquest Girona Elx. A la primera volta el Girona va perdre clarament 3-0 a Elx. Avui amb algunes baixes, com abans deia, amb en Xevi Soler, que de moment amb David López i Vitor Reis, Arnau a la dreta i amb Àlex Moreno a l'esquerra. L'àrbitre, doncs, que encara diu que ens hem d'esperar, encara no ha començat Montilivi, suposo, que la resta de camps.
0: Exacte. Sergi, que no t'he dit res, a Cornellà el Prat tampoc ha començat.
21: No ha començat encara, però vaja, amb el cronòmetre, l'àrbitre, que és José Luis Munuera.
15: I amb... 2 minuts, diuen ara aquí a Montilivi.
0: 2 minuts, Xavi?
15: Sí,
0: I a Mestalla, Bernat?
1: A Mestalla tot a punt, però s'esperen, i l'àrbitre amb una mà a l'auricular i l'altra mirant el rellotge.
0: Atenció, perquè l'àrbitre de Montilivi, si ha dit 2 minuts, la resta, Carla, m'imagino que hauran d'anar pel camí, no?
15: Ara diu un.
21: A Cornellà ha començat.
1: Sí, a Mestalla sí, també. Aquí a Mestalla també.
0: Doncs
16: i a Montilivi també comença el partit. La primera pilota que toca Sigankov. Li diu que no, perquè encara diu que Álvaro Rodríguez, el jugador palamosí del Elx, havia fet una infracció. Montilivi Bull, com feia molt pocs dies que veiem un Montilivi que avui ha de portar l'equip a la victòria. Té la primera pilota Vitor Reis, la juga en defensa el Girona, obertura cap a la banda dreta per Arnau, descarrega Sigankov, vol jugar amb Brian Hill, l'ha perdut al mig del camp, la llunya cap a la punta esquerra, toca amb el cap a Vitor Reis, també la baixa a l'eix, Arnau envia pilota cap a la banda dreta, toca a l'eix Febas, au favorable al Girona, primer mig minut de partit a Montilivi, Girona 0, el 0.
17: Ara estava pensant, Francesc, que jugui David López, que només ha jugat l'estoneta del Metropolitano, és que Francesc realment no deu estar gens en condicions, perquè
3: segur que Francesc
17: és arriscat, eh?
3: Segur que no està en bones condicions Francesc, Blin no està ni a la convocatòria, per tant, hi havia aquesta possibilitat d'Adrián López.
15: Sí, ah. Recordeu que Francesc va patir aquella lesió al genoll, tot i que està per jugar, no està per jugar tot el partit, com a molt podria jugar a la segona part.
19: Però és que David López només ha jugat 200, crec, 15 minuts en tota
15: sí,
19: la temporada.
15: Sí, és el segon jugador de camp, després d'Abel Ruiz, vaja, el tercer, perquè també hi ha Van de Vic, que han jugat menys.
16: La pilota a la banda dreta, la primera arribada del Girona, amb una centrada que no ha pogut rematar Sigankov, que està jugant com a davanter centre. L'Elx, evidentment, Francesc, no tindrà cap mena de pressa, perquè recordem que l'Elx li va a l'empat.
3: I l'Elx, que juga amb un 4-5-1, ens tenia acostumats a jugar amb un 5-3-2, però avui André Silva està a la banqueta, només hi ha Álvaro Rodríguez en punta, Morente potser arribarà una mica per aquesta banda, però tenim clar que juga amb 3 centrals, 2 carrilers, o sigui, 4 darrere i 5 al mig del camp, perquè es tiren Morente i per l'altra banda Germán Valera.
16: I primera pilota que llança Dituro, no sé si això ha volgut dir que no vol la pilota, eh? I ara una primera patacada d'un jugador de l'Elx sobre un Unagi,
15: demana en groga, però no la veurà, l'adverteix verbalment l'àrbitre.
0: Home, és significatiu que Dituro, que gairebé no serveix al llarg en tota la temporada, la primera, el primer minut la pengi, eh?
3: Pressiona molt a dalt, el Girona té clar que ha d'intentar, que si Dituro juga en curt, intentar recuperar camp contrari, per tant, la pressió alta dels de mitja.
0: Bé, doncs, el Girona ha començat el partit amb l'Elx i aquesta declaració d'intencions. Amb Estalla, Bernat?
1: Doncs amb prou feines la pilota ha arribat a cap de les dues àrees, un parell de pilotes tocades per Stenzne, que avui recordem és el porter titular, confirmar les posicions que ens ha anunciat ja la Mireia Ruiz fa una estona, amb Eric García de lateral, Araujo de central, amb Ferran Torres avui ocupant la banda dreta de l'atac, Lewandowski és el davanter centre, naturalment, i Rashford ho fa a la banda esquerra, al mig del camp, amb Bernal a la base, Gavi una mica més avançat a la segona alçada i com a mitja punta Dani Olmo. La pilota de moment es mou només per la zona del mig del camp, no hi ha gaire bé ni opcions o ganes sembla d'atacar. Ara ho prova el València amb una centrada des de la banda esquerra a la frontal de l'àrea, l'ha pogut tallar la defensa del Barça, compte que se la pot endur Ferran Torres, molt motivat, té la pilota Ferran, ex del València, la passada cap a Rashford, la rep a l'interior de l'àrea, costat dret, cau a terra Rashford, la pilota l'ha tocat Tàrrega, el central, el corpulent central del València, i l'ha enviat fora del camp. Serà el primer corna favorable al Barça.
22: Era un 2-2 entre Ferran i Rashford, acabat en corner.
16: A Montilivi s'embolica una mica David López, li pren la pilota Álvaro Rodríguez, ho acaba solucionant David López, es regira i amb la cama dreta l'envia pilota llarga, buscant la velocitat de Brian Hill, protegirà Vigas, au favorable a l'Elx, 3 i mig de la primera meitat, la primera arribada de l'Elx, és veritat que Gazzaniga no ha hagut d'intervenir, amb la primera intervenció per la banda dreta de Tete Morente, la pilota és per l'Elx, amb tranquil·litat Vigas endarrere cap al porter.
1: Pica corna Rashford cap al punt de penal, intenta rematada, ho intenta també Bernal des de la petita, allunya la defensa del València amb dificultats, la torna a tocar Gerard Martín, intentarà arribar a la banda esquerra, Ferran evita que surti, fa una gran jugada Ferran Torres en paral·lel a la línia de fons, ha acabat perdent la pilota una mica desequilibrat, la recupera la defensa del València, serà servei de banda favorable al conjunt local, el 4 de la primera meitat, València 0, Barça 0.
16: A Montilivi pressiona l'Elx, ha de rebutjar Brian Hill en defensa, ha fet una bona conducció, Germán Valera per la banda esquerra, la pilota serà per l'Elx davant la banqueta de Mitchell, el 4 i mig de la primera meitat.
3: I ara ja intenta sortir l'Elx en pilota controlada, ha trobat Aguado al mig del camp quan ha intentat estirar la pressió Sigankov i Unagi. A les bandes també hem de tenir present que Morente tira molt, Valera també, per tant aquests dos jugadors que són de bandes són pels dos laterals, per Àlex Moreno i per Arnau.
16: La pilota per Dituro, la descarrega l'Eix Febas, més enrere per Just, just a la banda esquerra per Viga, juga bé l'Elx, ha salvat la pressió del Girona, la té l'Eix Febas, cau a terra, l'àrbitre diu que això és falta, favorable a l'Elx.
17: Primer gol de la tarda el fa el Betis al Villama, la Cartuja, Betis 1, Llevant 0.
2: Oriol? Amb aquest marcador el Betis amb el Llevant continuaria salvant-se perquè el Girona ara mateix no guanya el 42 amb 42 punts, l'empat, però podria posar-se en un enrenou el Llevant, depèn del que passi els altres escenaris.
0: Per tant, gol que posa el Llevant amb tensió perquè està pendent de Montilivi amb aquesta derrota, aquest primer gol d'Abde. Com ha començat a Cornellà el Prat, Sergi, l'Espanyol, amb ganes de... Un bon comiat, no?
21: Sí, sí, amb poca pressió i amb ganes d'oferir una bona imatge a l'afició. De moment, un parell d'aproximacions de l'Espanyol a l'àrea de la Reial Societat. Una bona jugada per l'esquerra de Romero.
4: La jugada de perill de València, amb xut final de Diego López. La pilota ha sortit fora, l'àrbitre, però ha anul·lat l'acció per fora de joc. Per tant, no ha passat res a Mestalla.
21: Sergi. A Cornellà el Prat, aproximacions dues de l'Espanyol, dos xuts, un de Roberto des de la frontal desviat i l'altre creuat després de fer una bona sotana Romero a les mans del porter. 6 de la primera, Espanyol 0 Reial 0.
16: A Montilivi, la primera pilota llarga cap a Brian Hill, ha volgut driblar-se fins i tot a la seva ombra, ha caigut a terra, reclamava una falta, l'àrbitre ha dit que no, era una jugada de Brian Hill que ha anat des de la dreta fins al centre de l'àrea.
5: El mateix Brian Hill s'ha aixecat, conscient de que no era falta.
19: És que s'equivoca Brian, perquè hauria d'haver deixat anar la pilota molt abans, baixaven tots sols un Unagi pel mig i Joel Roca per la banda esquerra i havia d'haver fet la passada abans.
16: Més tranquil·litat ara pel Girona, que condueix des de darrere Vitor Reis, enrere per Witzel. La demana David López, Witzel la deixa per Brian Hill, més enrere per Witzel. Aquest cap a David López, del cercle central, a la banda esquerra per Àlex Moreno, encara en terreny de joc del Girona, ara travessa la línia divisòria. Joel Roca vol encarar a Sangaré, cau a terra, l'àrbitre diu que
15: groga.
16: Això és groga.
15: Groga per Sangaré.
19: Clara, per mi molt clara.
3: Perquè és la qualitat de Joel Roca, que quan té la possibilitat d'encarar l'1 per 1, prova, intenta de buscar el dribbling, buscar l'espai a l'esquena del seu marcador, l'ha superat, falta clara.
19: Targeta molt clara perquè és temerària.
0: Està acabant molt bé la temporada, Joel Roca.
16: Sí. Joel Roca, sí. Va començar bé, després hi va haver un moment que no va estar tan bé i ara torna a tenir bons minuts i, de fet, és l'únic jugador que encara una mica.
3: Sí. I atents a la pilota aturada, Unagi la posarà a peu tancat, direcció porteria. Tenim Joker i amb David López, amb jugadors com Witzel que poden entrar, Vitor Reis des de segona línia.
16: Unagi penjarà la pilota 7 de la primera meitat, 7 i mig som a Montilivi buscant una permanència d'un Girona que se li ha complicat aquestes últimes jornades. Penjarà la pilota Unagi, la penja cap al segon pal, massa passada, no hi arriba ningú, deixa passar Dituro, traurà de porteria l'Els, 7 i mig de la primera meitat de Montilivi, Girona 0, el 0.
0: A Mestalla, el Barça i té el control, té el govern, Bernat?
1: Està dividida la situació, tot i que hi ha hagut un parell de mossegades, podríem dir així, de Ferran Torres, que estava especialment motivat.
22: Molt bé, molt bé. Ha fet dos gestos tècnics fantàstics, diria que poc habituals en Ferran.
0: Xavi, és a la dreta, Ferran.
22: Sí, sí, sorprenentment a la dreta, però Ferran i res per a l'esquerra.
0: Està mantenint l'amplitud o no? Va per dintre quan pot? O sigui, està el Barça jugant obrint les dues bandes amb Ferran i Rashford?
22: Hi ha hagut pocs atacs posicionals perquè Ferran... Una de les dues ocasions ha estat, o aproximacions, ha estat en una transició i l'altra després d'un córrer que ha caigut a l'esquerra.
1: En tot cas, sí que des d'un punt de vista posicional es manté gairebé enganxat a la línia de calç. Ara mateix, per exemple, la veiem rebent la pilota a l'alçada de la divisòria. Un Ferran que, com comentàvem, hem vist molt motivat. Qui té la pilota ara és Araujo, capità del Barça, i que avui, Mireia, és més reconeixible que mai.
23: Sí, estrena pentinat, ja ho va avançar l'altre dia en una entrevista a Televisió Espanyola, que es tenyiria els cabells, no sabia si blancs o finalment blaus, com ho ha fet de cara al Mundial.
0: I com a central...
1: La bandera de l'Uruguai és blava
23: central,
1: i blanca.
23: Central.
0: I recordem que com a central, Amèric de lateral dret, el Barça jugant amb dos extrems, Ferran a la dreta, Rashford a l'esquerra. A Girona, 10 minuts gairebé, 9, no? Ara mateix, Eduard?
16: Sí, divideix David López, la deixa per Ivan Martín, té camp per córrer. A la dreta Arnau rep la pilota, sigue en cop d'esquena, se'l portaria, mira, jugant Buraki, frontal de l'àrea gran. Rebutja Aguado, toca amb el cap Álvaro Rodríguez, vol descarregar. Ben bon control de Vitor Reis, Mitchell demana calma, la té David López. La torna a tenir Witzel, el 9 de la primera meitat, empatem a 0 amb aquest resultat. No ens serveix per mantenir-los a primera divisió.
2: Solà, has d'avisar que si ara Girona guanya, és a dir, marca un gol i l'Elx no marca cap, l'Elx se salvaria, tot i la derrota, perquè Llevant està perdent al camp del Betis.
0: O sigui que la final ja té un tercer convidat.
16: Penja Àlex Moreno, cau un jugador del Girona a terra, l'àrbitre diu que no, ara ens ho diràs, Carla, hi ha hagut una petita empenta a la pilota, però encara Arnau. És per Brian Hill. Brian Hill encara continua, l'envia dins l'àrea, vol descarregar Ivan Martín, pilota llarga, la treu la defensa de l'Elx, la tornarà a recollir Àlex Moreno.
3: El Girona intenta jugar amb seguretat, l'Elx no apreta la sortida del Girona, només té Álvaro com a jugador més avançat, replega amb un 4-5-1, per tant, la sortida pot ser neta, hem d'intentar no errar en les passades en zona de seguretat, tindrem atac.
4: Compte jugada del València, Luis Rioja, però xut des de la frontal de la petita, la pilota refusada, amb xut final d'Unai Núñez, que se'n va fora. L'ha tingut força clara el València després d'una acció des de la banda esquerra. Una internada al lateral, Jesús Vázquez.
22: Molt bé, Javi.
4: La seva centrada, però, no l'ha pogut rematar còmodament. El davanter que situava a la petita. Tot i així, el València ha tornat a tenir una segona opció. Han fallat, han estat realment molt errats els davanters del València en aquesta doble oportunitat.
22: Està malament Valde, perquè fa un mal refús, deixa la pilota morta per Hugo Duro a la frontal de la petita, remata malament Hugo Duro, la pilota li cau a la dreta a Rioja, però arriba Salvador Gavi a la cobertura final per evitar que el xut de Rioja agafés porteria.
0: Surt del València pel Barça a Mestalla. Carla, has vist la repetició?
7: Sí, l'empenta no és suficient com perquè hi hagi penal.
0: Això estàvem parlant a Girona, una centrada al segon pal i un contacte entre el defensa de l'Elx i el davanter del Girona. Al minut 11, empat a 0 a Mestalla. València-Barça, empat a 0 a Montilivi. Girona Elx, empat a 0, Cornellà al Prat. Espanyol Real Societat, Eduard.
16: A l'11 de la primera meitat, aquella arribada, evidentment, no hi ha hagut res. Joel Roca ha tornat encara a Sant Carer, que recordem que té una targeta. Ara hi ha hagut falta en atac d'Ivan Martí. La pilota és per l'Elx.
17: Ara, mira, l'Elx és el pitjor equip a domicili de tota la Lliga. Només 7 punts ha sumat. Sí que és cert que el Martínez Valero, en un molt mal partit del Girona, el Girona, recordeu, va perdre 3 a 0 aquell dia.
15: I aquell dia l'Elx hi arribava amb 7 jornades consecutives sense guanyar.
17: Exacte.
3: Són números que ens poden anar en un moment donat bé, però bé, el Girona porta 7 partits sense guanyar, l'Elx només ha guanyat un partit com a visitant. El que val és posar la concentració, l'energia, l'intensitat en el partit d'avui.
17: I això que deia l'Oriol és important. Ara mateix l'Elx, encara que marqués el Girona, no baixaria. I el que estem veient, el que ens arriba des de la Cartuja, és que el Betis ha tingut ocasions fins i tot per fer el segon. El primer l'ha fet Abde, de moment Betis 1, Llevant 0.
16: Això potser els direm al minut 85, eh? Sí, no. Ara encara no, eh?
15: No hi ha moviment a la banqueta de l'Elx, no hi ha hagut ningú que digués res del gol de Betis.
16: Però és que el Girona ha d'estar pendent només d'ell mateix. Ivan Martín, que ha pagat aquí, a Niga, 12 de la primera
9: meitat. Aquí estem molt pendents de vosaltres, Solà, eh? Pensant
16: gràcies, Bernat,
9: ho sé. Des de València, pensant molt en Girona.
16: En Brian Hill, que va cap enrere, la deixa per Vitor Reis. Tancat l'Elx, tot i això, deixa la defensa pràcticament a la línia divisòria. Vitor Reis, pilota llarga, busca Joel Roca. Protegirà Tete Morente. La pilota dins l'àrea de l'Elx, ha d'anar cap enrere Tete Morente, l'envia cap al mig del camp, voldrà aguantar-la Àlex Moreno, la baixa amb el pit, no la controla Unagi, au favorable a l'Elx, tots i mig de la primera meitat a Montilivi, empatem a 0.
17: I al Bernabéu hi ha gol del Madrid, marca Gonzalo per l'Atlètic Club, Madrid 1, Atlètic 0.
2: I amb aquest marcador ara mateix l'Atlètic quedaria fora de la possible equació, 48 punts, que podria arribar a beneficiar l'Espanyol en cas de quadruple empat a 48 punts per anar a Europa.
0: O sigui, l'Espanyol necessitaria que l'Atlètic Club que guanyés el Bernabéu,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: O sigui, ara mateix encara se'n van una miqueta més les opcions, tot i que Sergi, a Cornellà al Prat, no sé si hi ha molta esperança d'entrar a Europa.
21: Compte el xut a Torrientes, no gaires, Ricard. Des de la frontal s'ha estavellat en un jugador de l'Espanyol. No gaires, jo crec que hi ha més la
0: més
21: voluntat.
0: És un fill de festa, eh?
21: Sí. L'Espanyol ja ha fet la feina quan en un moment de la temporada semblava que patiria i de valent, però això de la d'Europa és més una quimera que una altra cosa. Vaja, és rocambolesc a més no poder. I la gent jo crec que no s'ho creu gaire.
17: Gol a Vitoria, marca l'Alavés, s'avança el marcador, Alavés 1, Rayo 0.
2: L'Alavés ja estava salvat, això fa que ara el Rayo via Lliga ho tingui una mica més complicat per entrar a Europa.
16: A Montilivi té la pilota Unagi, d'esquenes a porteria, juga amb Àlex Moreno, a la punta esquerra, lateral de l'àrea gran, vol encarar Tete Moreno.

0: No toca ningú del Girona. Altra vegada córner a favor del Girona a l'esquerra de Ituro.
1: El segon.
2: Hem intentat superar aquests jugadors de la curta, aquesta centrada de Zigankov, que superi tots aquests jugadors del primer pal per buscar la rematada del segon.
0: Marca jugada Zigankov, 14 i mig de la primera meitat, encara empatem a 0. Aquest resultat no ens serveix. Zigankov, jugada assajada cap Ivan Martín, descarrega per Unagi. No li ha sortit bé a Frenbrugger. Treu la pilota cap amunt lateral, a favor pel Girona.
2: L'Elx és un equip que tampoc sap jugar prou tancat al darrere, eh? Per tant, aquí hem d'intentar buscar alguna passada entre centrals en profunditat, algun moviment de Zigankov, el jugador més allunyat, i que Unagi pugui aparèixer entre línies.
1: I Gazzaniga no ha intervingut encara, oi?
0: No.
1: Amb les mans, no.
0: Tancat a darrere, Joel Roca, lateral de l'àrea gran, cap a Unagi. Unagi aixeca el cap, fa un retall, vol entrar dins l'àrea, encara Unagi la deixa per Joel Roca, massa llarga. No s'ha acabat entenent, la pilota surt per línia de fons, traurà de porteria l'Elx.
2: Tenim la possessió, Marc, tenim la possessió, la localització, anem guanyant.
1: Home, la possessió està fregant el 80%.
3: Clar, és que és l'Elx més reactiu, no d'aquesta temporada, sí, dels dos últims anys. O sigui, és un Elx absolutament irreconeixible que s'està fent un vestit a mida a Montilivi, conscient que juga amb l'angoixa del Girona per guanyar el partit.
4: I aquest xilet són per Dituro, que de servei de porteria o servei de banda es perden 15-20 segons.
0: Pilota llarga de Dituro, intervé David López.
3: Un altre.
0: Amb el cap, sí, a la baixa Álvaro Rodríguez. Molt bé, en línia defensiva Ivan Martín, endarreix cap a David López. Tornem a començar des del darrere, gairebé 16 de la primera meitat. I la pilota Àlex Moreno. La demana Witzel, Àlex Moreno se'n va cap endins, també al seu costat Ivan Martín, prefereix enviar la banda esquerra per Joel Roca, tot això encara en terreny de joc del Girona. A Sangaré fa empènyer Joel Roca, a punt de perdre la pilota, cau a terra, falta favorable al Girona, en zona defensiva, Àlex Moreno vol treure pilota ràpidament, l'àrbitre diu que no, que se'n vagi Sangaré endarrere, Àlex Moreno treu aquesta falta ràpidament cap Ivan Martín i aquest per Gazzaniga.
3: Amb estall algun en surt i poca cosa més, Bernat?
5: Sí, també fins i tot hi ha hagut una oportunitat per Rashford, no sé com ho heu vist, Xavi, Bernat, Carles, amb aquest xut de Rashford fa una estoneta que ha refusat Dimitrievski, però poca presència del Barça a l'àrea del València, que ho intenta en transicions com, per exemple, ara conduïda per Jesús Vázquez, que continua avançant, obrint cap a l'esquerra per Diego López, línia de fons, fa la centrada, Hugo Duro amb el cap, fora! Ha estat possiblement de les millors oportunitats del partit, l'ha tingut el davanter, centre del València, Hugo Duro, rematant amb el cap entre el punt de penal i l'àrea petita. Una pilota centrada per Diego López, l'esfèrica ha sortit per damunt del travesser de la portera de Stenzel, sense perill pel Barça, empat a 0 al 17 de la primera meitat.
0: A Montilivi té la pilota Tete Morente, juga amb Valera, abans hi ha hagut una jugada perillosa de l'Elx en defensa, ha intervingut Zigankov, però Unagi no ha pogut acabar-la i gairebé la frontal de l'àrea gran ha caigut a terra, ha demanat falta l'àrbitre i que no.
2: Quan recuperem la pilota hem d'intentar estar una mica més verticals, buscar jugador llunyà, buscar una passada una mica a l'espai, l'Elx ens don opció a fer passades a l'espai, no és un equip que quan es desplega deixi molts jugadors al darrere.
6: El que passa, Francesc, és que el Girona no està circulant en línia de tres quarts suficientment ràpid i llavors quan hi arriba es precipita en la darrera passada i no és bona i té tot l'avantatge a la defensa de l'Elx.
2: Necessitem aquest punt de calma, de tranquil·litat, sobre excitació.
5: Pilota a l'interior de l'àrea del València amb el xut que intenta Eric García, la refusa. Finalment Pepelu, la pilota acaba a corna.
2: Sobre excitació a la grada, però menys excitació al camp, eh? Un punt de tranquil·litat perquè aparegui la qualitat dels futbolistes.
3: El segon córner del Barça, Mestalla, des de la dreta.
5: El picarà Marcus Rashford, s'ofereix perquè ho pugui fer en curt Dani Olmo, així ho fa Rashford, jo crec que ha enganxat una mica a Olmo per sorpresa i a més amb el jugador del València, que era Rioja, pressionant de massa a prop. En fi, això ha permès al València recuperar una pilota. Ha estat absurd aquest corn, ha picat pel Barça, eh?
7: Sí. És que Rioja no estava a la distància, però Rashford no s'ha esperat.
3: Això passa quan la tensió no és la més alta.
7: Sí, nota molt.
5: Ara ha refusat una pilota Stenznek fora de porteria. Ell no hi era i això podia haver permès la rematada des de lluny d'algun jugador del València. Els seguidors del València es queixen que cap dels seus futbolistes estava prou atent per aprofitar aquesta acció de joc.
3: Una mica estrany, no? Perquè que Stenznek doni vida a una pilota que es moria per la banda dreta, no?
5: Sí.
3: En lloc d'enviar l'alt lateral.
5: Jo detecto una mica de certa distensió, en els jugadors del Barça avui.
0: Quina sort que teniu, tu!
3: Sí. A la samarreta del teu equip tries un nou, un dorsal, un número especial. Al futbol tot és personal. Triar cotxe també va d'això. El model, la tapisseria i, si pots, fins i tot, les teves inicials en la matrícula. A Facilitea Cotxes tens més de 25.000 vehicles perquè trobis el que porta el teu nom i si et fas client de CaixaBank, te'l financen, perquè si és important per tu, també ho és per ells. És el moment

0: de fer un tomb per la Lliga. Un tomb per la Lliga. A Mestalla juga el Barça contra el València, Bernat Soler.
1: I de moment sense gols, empat a 0, València 0, Barça 0, el minut 20 de la primera meitat.
2: A Cornellà el Prat també el 20, també amb empat a 0, i n'ha tingut una ara molt, molt clara que té Fortuño sota els pals.
3: A Montilivi també gairebé 20 de la primera meitat, no hi ha gols, Girona 0, el 0.
4: A la lluita per Europa, a Balaído.
5: Celta 0, Sevilla 0.
4: Al Bernabéu.
5: Madrid 1, Athletic Club 0.
4: A la lluita per la permanència al Coliseu, on també hi ha Europa en joc.
5: Getafe 0, Osasuna 0.
4: A Somos.
5: Mallorca 0, Oviedo 0.
4: A la Cartuja.
5: Betis 1, Llevant 0.
4: I a Mendizor Rosa.
5: A l'Avés 1, Rayo Vallecano 0.
0: Amb aquests resultats, el Celta i el Getafe anirien ara mateix a Europa, salvarien l'Osasuna, l'Elche i el Llevant, i baixarien a la segona divisió el Girona i el Mallorca. Eduard, el Girona té la pilota, el Girona mana, l'Elche reacciona, però al minut 20 poques opcions de gol encara, eh?
3: Sí, amb Joel Roca, que juga per la banda esquerra, ha estat més fort i té Morente, li ha pres la pilota, demanava una possible falta, tot això davant la banqueta de l'Elche, que recordem, avui no té Sarabia a la banqueta.
6: És John López, el segon entrenador, qui fa de primer.
7: S'està igualant una mica les forces, l'Elche una mica millor ara en pilota, al Girona li costa tenir continuïtat en les jugades, eh? Poca circulació entre els jugadors del mig del camp, busquem moltes vegades la passada a banda, però la perdem amb més facilitat. Necessitem tenir la pilota i dominar camp contrari.
4: Per cert, Sarabia, que ara el mencionàveu, a la prèvia del partit, quan han entrat els jugadors de l'Elche, l'expedició de l'Elche a Montilivi, s'ha encarat amb alguns aficionats, es queixava que li havien llançat a l'autocar alguns objectes.
6: Sí, deia alguna llauna. És veritat el que ha passat, també és veritat que la seva reacció ha sigut desaforada.
5: En declaracions al micròfon de DAZN, Sarabia ha dit que entén que hi hagi moltes emocions, però que hi ha límits i que això no pot passar al futbol.
0: Xavi, Sarabia, estàs sancionat i que és aquí a una d'aquestes cabines de Montilivi.
6: Sí, no he vist aquí, em sembla que una que tenim a la nostra esquerra, sí.
3: Té la pilota Ivan Martín, hi ha molts de nervis, molta tensió. Té la pilota Àlex Moreno, pressiona Tete Morente, busca llarga, pilota llarga, Àlex Moreno salta a Sangaré, també Joel Roca, cau a terra Sangaré. L'àrbitre diu que això és falta de Joel Roca.
7: Estem precipitant una mica les passades aquestes entre, per exemple, Àlex Moreno, veu l'esquena de la defensa per Joel Roca, però normalment l'avantatge és pels defensors.
8: Però és el que provoca, li agrada a l'Elx que facis això, perquè li piques a l'esquena i ells amb 4 o 5 darrere, perquè moltes vegades amb les ajudes defensives són 5, arriben de sobres i en el cos a cos són més forts que els jugadors del Girona.
9: Nou corna favorable al Barça a Mestalla.
10: El tercer.
11: Quina ocasió ha tingut Valde, Bernat, fa 2 minuts.
9: Un xut de Valde que s'ha estavellat al lateral de la xarxa després d'una molt bona combinació, gairebé de puntes de coixí, anaven
11: caminant.
9: I finalment el xut de Valdés està ballat al lateral de la xarxa. Ara picarà corna al Barça. S'espero que ho facin millor Rashford i Dani Olmo. Aquest és des de l'esquerra. Rashford, que fa algunes indicacions pels jugadors que esperen la rematada a l'interior de l'àrea, picarà en llarg. Rashford, tancadet, surt el porter Dimitrievski i amb tota la facilitat del món atrapa la pilota sense perill al 23 de la primera meitat, Mireia.
12: S'ha sortit escalfar-se a Cobercí. Hi ha hagut un moment que Gerard Martín ha parlat amb la banqueta. Semblava que fos ell el que tingués algun problema. Cobercí, però, torna a seure's i sembla que Gerard Martín podrà seguir.
9: Doncs, de moment, sense problemes. Quan atenció que se l'endú Rioja a l'interior de l'àrea del Barça. Perseguit, pressionat, marcat bé per Valde. Continua Rioja, cau a terra, perd la pilota. L'àrbitre diu que és servei de porteria. Pilota pel Barça, 23, primera meitat. No passa res a Mestalla, València 0, Barça 0.
3: A Montilivi tampoc passa gaire cosa. Més enllà que ara té la pilota Tete Morente. Volia obrir la banda dreta per Álvaro Rodríguez. Rebutja Àlex Moreno. Davant la banqueta de Mitchell. Au favorable a l'Elx, que no té cap mena de pressa.
0: A Montilivi tindríem ganes que passessin coses, no? Sí. És el que necessita el Girona.
6: De fet, Mitchell no para d'animar els seus jugadors, conscient que ara, no sé si és un senyal puntual, però semblen com desanimats.
4: No hi ha hagut rematades a porteria, oi, Marc?
13: No, cap ni una.
0: No és bon senyal, Francesc Susi, haurem d'anar per la via de, no sé, més vertical, no sé, buscar alguna o més centrades a l'àrea, encara que arribin jugadors de segona línia, no sé, alguna via per desordenar l'Elx, no?
7: Està clar que hem de generar, l'Elx està més còmode, defensa molts jugadors no tancats al darrere, però sí molt ordenats. Això li fa que el Girona, per mi, precipita molt algunes passades dels del darrere. Hem de trobar els jugadors de més qualitat, Unahi, Van Martín, Gigankov, que tot i jugar de davanter centre pot intentar venir a rebre per crear un espai, i tal com dius, aquests espais que crea Gigankov s'han d'ocupar.
3: Sancaré a la banda dreta, podrà centrar, centre cap a punt de penal, vol rematar Boro Rodríguez, la treu de defensa de l'Elx, del Girona. Hi ha hagut un jugador de l'Elx que ha demanat
6: unes possibles mans d'Àlex Moreno.
5: Sí. Sí, però no pot fer res perquè no és una acció de VAR.
3: La torna a treure la defensa del Girona, centrava Tete Morente, en dificultats, Àlex Moreno per Joel Roca, pressiona molt a l'aire l'Elx, pilota llarga de Joel Roca, no m'està agradant aquests últims minuts, no. La pilota per Álvaro Rodríguez, toca Unahi, la pilota encara és per l'Elx, més enrere per Aguado,
0: s'ha fet Aguado
3: a la zona mitja punta per l'Elx.
8: Sí. I s'ha instal·lat al camp del Girona, que és pitjor.
3: Gonzalo Villar a la punta dreta, se'n va cap enrere, el Girona havia sortit bé, ara no ho està fent tan bé, Sangaré, davant la banqueta de mitja, el mira jugant Tete Morente, rebutja Joel Roca, la pilota per Unahi de la zona de mitja punta, li foten una empenta per darrere, l'àrbitre diu que això és falta, favorable al Girona, busca la pilota Guitzel i també Aguado, demana tranquil·litat. L'àrbitre del partit, 25 de la primera meitat, empatem a 0, Girona 0, el 0.
0: Marc, ho diuen les dades, el que la Susi plantejava sobre localització i possessió?
4: Sí, hem baixat al 75% de possessió, ara estem al 58%, jugàvem un 57% de temps a camp de l'Elx, ara estem un 50% a tots els camps.
7: De totes formes, és un partit que l'hem de guanyar, però no pot ser que ens dominin el marcador, perquè un gol de l'Elx ens ho posaria molt i molt difícil.
3: Brian Hill vol marxar, fins i tot altra vegada a la seva ombra. L'àrbitre diu que no és falta, reclamava una possible falta a Brian Hill. Ara sí que ha fet falta en atac Sigankov, la té Di Turo al mig del camp, la baixa Arnau, s'hi posa per davant Valera, demana falta, l'àrbitre diu que no, Gonzalo Villar, a la dreta per Tete Morente i aquest endarrere cap a Sangaré.
4: Per quants minuts està avui Estuani, per cert?
7: Sí, 30, no, potser.
8: Justets.
7: Sí. Veurem. Però sí, hem de mantenir l'equilibri atac-defensa. És important marcar, està claríssim, però és important que no ens marquin. Tal com està l'equip, una remuntada encara ens ho complicaria més. Per tant, també hem de tenir la capacitat d'anar enrere, sacrificar-nos en defensa quan l'Elx tingui la pilota.
8: Però el que no podem fer és jugar pilotes tan llargues, perquè no, et desgastes físicament i, a més, no hi ha cap davanter que pugui descarregar la pilota. Per tant, hem d'intentar circular més ràpid, que és el joc que a priori practica sempre el Girona.
3: Febas, cap a Valera. Realment ara el partit és de la manera que vol l'Elx.
0: Sí, fa uns minuts que l'Elx l'ha posat al congelador, el partit.
3: Fins i tot això ha anastasiat el públic de Montilivi, que havia començat amb moltes i moltes ganes. La té Febas. Se'n va cap a dins, enrere per Afem Gruber.
0: Aquests xiulets què són? Perquè el Girona pressioni, perquè mossegui una mica més? O...
3: Sí, perquè té la pilota l'Elx en possessió massa llarga. Mira de jugar per la banda dreta Ivan Martín, no és el més ràpid.
7: La perdem,
3: Vigas,
7: la perdem de seguida, no trobem el millor jugador ben posicionat per donar continuïtat. L'Elx s'està fent amb la pilota, toca patir, però hem de saber patir. No pot ser que tinguem només el domini, també el pot tenir el rival, per tant, ordenats una estona.
9: 4 contra 2, el València contra el Barça, un Barça que tenia la pilota, però ara l'esgarrapada, la transició del València amb interior de l'àrea, el xut que se'n va finalment a corna després de la rematada de Diego López, l'ha pogut tocar in extremis un defensa del Barça, semblava gol cantat, anaven 4 davanters del València contra 2 defenses del Barça.
0: Ara ho ha salvat.
9: I el toc de la pilota de Diego López, que no ha estat gens bo, Araujo, però l'ha pogut desviar lleugerament, provocant el corna favorable al València.
2: A Cornellà del Prat s'avança la Reial Societat, bona jugada per l'esquerra, centrada per terra de Sergio Gómez, i Torrientes ha entrat de segona línia, ha entrat amb tota l'àrea petita, boca de canó, ha introduït la pilota al fons de la xarxa. Espanyol 0 al 29, Reial Societat 1.
0: Gol d'Oscarsson. Sí, un gol intrascendent, perquè...
9: Aturar Stensner, a un xut des de fora l'àrea, crec que ha estat Tàrrega, i ha aturat molt bé Stensner en una oportunitat pel València.
0: Dic, Oriol, que no modifica res, eh?
10: No res.
4: Ugrinich, Bernat.
9: Ugrinich és qui ha xutat, el migcampista.
3: A Montilivi té la pilota Guitzel. No m'està agradant aquests últims minuts, Francesc.
7: Estem molt estàtics quan David López i Vitor Reis tenen la pilota, que busquen alguna sortida, alguna possibilitat. Com que hi ha molt poca mobilitat per dintre, estan pràcticament obligats a jugar en llarg. i aquesta passada en llarg la recupera molt bé la defensa d'Els. Hem de tenir en compte el que us deia, eh? O sigui, a veure, es tracta de guanyar el partit. Si un moment donat hem de replegar, defensar, quan replega l'Els, a nosaltres ens costa atacar, doncs també hem de aconseguir-ho nosaltres, de defensar bé.
6: Pausa d'hidratació aquí a Montilivi.
0: Per tant,
6: si hi ha pausa... Sí, sí.
4: Sí, també veig que a la Cartuja n'hi ha hagut, de pausa d'hidratació, però
6: un...
4: no tots els estadis.
0: A Mestalla no,
9: no? No, a Mestalla no. De moment té la pilota al Barça en atac, la té Lewandowski a l'interior de l'àrea, pot defensar-se el València, recupera, però venint d'enrere Eric García, l'envia a l'interior de l'àrea, l'intentava controlar Bernal, torna a treure-la al València, que torna a provar la transició, atent, però Gerard Martín l'envia cap al seu porter, cap a Stenze. No hi ha pausa d'hidratació, tot i que hi hauria motius perquè n'hi hagués, eh? Perquè avui fa molta calor.
12: Sí, ara però 23 graus, potser sí que ha baixat una mica.
0: Carles, què ha xutat més a Mestalla?
10: El València. Ha rematat 4 vegades fora, 2 entre 3 pals, per tant 6 al Barça, 3, la meitat, 1 entre 3 pals, 2 fora.
9: I com mira, pausa d'hidratació també a Mestalla.
0: Ah, mira, i a Cornellà al Prat?
13: No, aquí no.
0: No necessita veure...
13: Sí. Ara mateix.
0: Cadascú fa una miqueta el seu moment, eh?
5: Entre el 25 i el 30, clar. I segons el partit, cada àrbitre la fa quan clar. Millor acompanya.
0: Més enllà de quan la facis, hauràs de recuperar aquest minut, més clar. O menys tot continuarà.
4: I el que veig és que la Lliga no col·loca micròfons a cap pausa d'hidratació, eh?
0: Home, perquè si no, sí. Si no ho tindríem tot... radiat. El cotxe celebra els gols i portes adhesius del teu equip i comentes el partit de tornada a casa, perquè el futbol no només es viu al camp. I triant quin cotxe vols gaudir és molt personal. A Facilitar Cotxes tens més de 25.000 vehicles per triar el que més t'agradi. I si et fas client de CaixaBank, te'l financen, perquè és important per tu, també ho és per ells. Informa-te a CaixaBank.cat, el primer que ha de tornar és Montilivi.
3: El primer que has de tornar és Montilivi, sí. De fet, ja s'ha acabat la pausa d'hidratació. Que hi havia una falta a favor del Girona, no?
6: Sí. De fet, la pausa d'hidratació ha de ser perquè hi era el trascans, sí. Perquè aquí no fa suficient calor com perquè n'hi hagi d'haver.
4: O sigui, l'ambient és de poca tensió, eh? Poca tensió, Montilivi. Ambiental.
0: Poca tensió.
4: Ambiental, sí, no sé, hi ha molta parador.
0: Com molta por, no?
4: Sí, crec que sí. És per la por o quin és el problema, però molta noto por, molt fred a l'estadi.
6: Semàticament, potser és que hi ha massa tensió, que estan molt tensos els aficionats.
4: Sí. Però no es nota un ambient de gran final.
0: Ja se sap que la tensió a vegades et lliga.
6: Et fa, sí, t'atenalla, no? Que no sí, la gent no està molt nerviosa.
4: No et deixa actuar bé.
7: I avui penso que és un dels partits on, ho deia abans de començar la transmissió aquí, on un futbolista acostumat a jugar mundials, un futbolista que té aquesta personalitat de voler la pilota, hauria de ser un dels diferencials,
0: sí, però
7: i no l'hem vist.
0: Ja, però deixa'm dir-te una cosa, Francesc, és que també li han de filtrar les pilotes dintre.
7: Està clar, de poder rebre.
0: Ha d'estar en aquest punt de circulació, d'atreviment, perquè la pilota li arribi, perquè no sé si ha tocat tantes pilotes com per pensar que podria haver donat molt més del que ha donat.
7: Ha de participar més, potser d'intentar venir a rebre una mica més en curt, no quedar tan despenjat a l'alçada de Ziganov, però és un jugador que consideraria diferencial en un partit com avui, que necessites aquest punt de visualització, de qualitat dintre
0: tu,
7: la gesta.
0: Marc, tens alguna cosa al laboratori del Girona?
14: Que ha tocat 12 vegades la pilota Unagi, i només dues en el que diríem com la part final del camp, és a dir, la zona 4.
0: 12 aquesta. Pilotes en 32 minuts. No, això no va bé si és un àfrica.
14: I no acostuma a ser així. Normalment toca bastantes vegades més a pilotes.
3: Vitor Reis lluita amb Álvaro Rodríguez. L'àrbitre diu que és una falta anterior que li han fet a Fembro Gruber. Falta favorable a l'Elx.
7: I em sembla que és Mitchell ara que li està dient a Unagi que se la quedi aquesta pilota, perquè ha tingut ell la possibilitat de sortir més en pilota controlada, hi ha hagut un duel dividit que l'ha perdut i ha provocat aquesta falta.
8: Sí, no estem triant bé quan toca quedar-nos la pilota, quan toca picar-la, quan toca circular. El que m'està agradant a mi és David López, que almenys està ordenant bastant bé des de darrere, i això potser feia falta al Girona uns quants partits enrere.
3: I de moment també Vitor Reis està controlant bé Álvaro Rodríguez, com a mínim amb aquestes pilotes llargues de Dituro, 33 de la primera meitat, una falta perillosa,
0: sí, perillosa
3: i ajusta marca jugada.
0: Atenció,
3: sí.
0: Perquè som en aquell moment de partit que no es pot fer cap concessió.
3: Penja Xus, no pot controlar Álvaro Rodríguez, la pilota va cap a l'altre costat, demanen un possible fora de joc de Vigues, l'àrbitre diu que no, pilota penjada, toca amb un jugador del Girona i l'àrbitre diu que què? Que és córner, no? O què? O penal? No.
0: Ens espantis, eh?
9: Mare meva.
6: No, espera. S'estan queixant molt.
14: De fora
7: no,
14: de joc.
7: Corner. Demanaven, els jugadors
8: fora
7: del
8: Girona de joc,
7: demanaven
8: no?
7: Fora de joc.
14: Sí, sí.
7: Però... I l'assistent estava dubtant, però no, no.
0: Tu has vist alguna cosa, Carla?
8: No, no, no. De fet, si no m'equivoco, senyala a corna, no?
3: Sí, però sí, després sí. Ha assenyalat alguna cosa dins l'àrea. Bé, en qualsevol cas, penjarà de pilota el jugador de l'Elx.
7: Atents, molt atents.
14: Primer córner de l'Elx.
3: Tancada, sí, sí. Surt Gazzaniga amb els punys, rebutja de l'àrea, la recollirà Valera, pressiona Unagi, pilota per Valera, cap a Vigas, rep la pilota Àlex Moreno, no hi pot arribar Àlex Moreno, intervé però Gonzalo Villar, més ràpid que Àlex Moreno i endarrere cap al porter d'Ituro.
4: Aquesta intervenció de punys de Gazzaniga, la primera, oi, del porter del Girona?
14: Amb les mans, sí.
0: Perquè xuts, Marc, n'hi ha hagut pocs a les dues porteries.
14: Cap.
0: Cap.
14: No, no, no hi ha hagut cap rematada de res.
0: Cap rematada ni de Girona ni d'Elx al 34 de la primera, no.
9: S'ha fet mal Gerard Martín a Mestalla.
12: Sí, li sagna el cap a Gerard Martín. Ha estat una trompada del cap del jugador del Barça amb la bota de Rioja, em sembla que era sí, el sí. Jugador del València.
11: I diu l'àrbitre que res, que no hi ha hagut res. Quan li ha clavat els tacs, el cap. Li ha rascat amb els tacs.
12: Sí, sí, de fet, han entrat les assistències mèdiques del Barça ben ràpid, perquè el primer que ha fet Gerard Martín ha estat ensenyar-li a l'àrbitre que li estava sortint sang del cap.
0: I escolta'm, Xavi, el quart àrbitre
11: davant. Davant del quart àrbitre. Li demana l'assistent.
7: I això no és el cap, eh? Això no és el cap.
6: Li demana explicacions flic al quart àrbitre, fàcilment per això.
9: Atenen a Gerard Martín, que ha quedat assegut a terra. Li estan tapant aquesta ferida.
12: Segueix estabornit. Ara parla amb l'àrbitre, el capità Ronald Araujo, que per cert, no era Gerard Martín qui estava tenint problemes. Gerard Martín estava fent interlocutor. Qui estava tenint problemes en aquesta primera meitat era Araujo. Era algun lloc de la cama dreta, segueix escalfant-se a Cubarsí. De moment, però, l'uruguaià sí que podrà seguir sobre el terreny de joc. Veurem si podrà fer-ho Gerard Martín, perquè, insisteixo, segueix estabornit.
6: Hi ha molta sang.
12: Sí, molta. Estesa a terra. Però, està
0: és
12: incorporat,
0: més,
12: eh?
0: És més la sang, no? Que perquè els tacs l'esgarrapen, sí, el cal, no?
7: És un tallet, sí. Però veiem-ho per televisió cada vegada. És increïble que no puguis engegar aquesta falta.
11: A Moritz el van expulsar a Mallorca. Correcte. Contra el Barça a la primera jornada. L'acció era més contundent, amb més força, l'impacte sí. més bèstia, però és molt perillosa l'acció de Rioja.
0: De VAR o no?
8: No, de revisió de VAR no, perquè és falta clara, sí.
0: Però no la veus, per anar a la vermella.
8: No, de vermella no.
6: I Mireia, Araujo es tocava la part del bessó, la part inferior del bessó.
12: Gràcies, Bernat.
9: Es retira momentàniament Gerard Martín, rep també ara els afalacs i els consols per part de Luis Rioja, disculpant-se per aquesta acció, i el Barça haurà de jugar una estona amb un home menys per l'atenció mèdica sobre Gerard Martín, que més enllà de la ferida m'ha semblat una mica estabornit i tot.
12: Sí, de fet, ha estat ell que ràpidament ha sortit del terreny de joc, s'ha deixat caure a terra, s'ha quedat assegut, ha demanat ben ràpid que algú l'ajudés, ha ensenyat la sang.
9: Li estan cosint, eh? Li estan posant punts.
12: Tothom ha reaccionat molt ràpid, sí, sí.
0: Aquelles grapes de Puyol, eh? Ens recorden sempre el capità Puyol, eh?
12: Exacte, sí, sí, aquestes.
6: I Bernal central, ara mateix.
0: Mentre resolen el problema al cap del Gerard Martín, a Montilivi, Eduard.
3: Poca cosa, eh? Poca cosa.
9: Tota jugada per ell del València. Acaba allunyant l'esfèric Araujo a corna, tot i que hi ha un jugador del València que reclama penal. És Diego López. Veurem si ha de revisar-se alguna cosa. A mi m'ha semblat que era corna i res més, però...
0: Arriba bé Araujo, escombra Javi Guerra. Per mi res.
11: Hi ha un contacte d'Olmo previ, però és massa... És massa... Sí,
0: continua la trajectòria.
9: Diu que és corna. L'àrbitre... 0-0 a Mestalla, recordem, hi haurà corna favorable al València des de la dreta de l'atac del conjunt que dirigeix Carlos Corberán.
6: Aprofita bé el València els corners de la Lliga.
9: Picarà el corna des de la dreta Ugrinić. Es col·loquen en línia, en fila, un sèrie de jugadors al València. Pica Ugrinić al cop de cap, no hi arriba ningú, el segon pal deixa que surti fora. Javi Guerra tornarà a ser corna. No, diu que la pilota ha sortit en el llançament del corna, que ha fet aquella trajectòria de dins cap a fora. Per tant, serà servei de porteria pel Barça. Empat a 0 al 38 de la primera meitat a Mestalla.
3: També el 38 a Montilivi, amb un partit que no passa res. Haurien de passar més coses.
0: Sí, hauríem de sacsejar-lo d'alguna manera. Molt. No sé com, però s'hauria... No podem deixar que passin els minuts amb aquesta sensació. És el partit somiat per l'Elx, que no remati ni un ni l'altre.
3: Exacte.
6: S'acaba d'enfadar moltíssim Mitchell amb Unagi per un cop d'esperó que ha perdut una pilota al mig del camp.
3: Penja la pilota Xus, molt lluny de porteria, l'obre cap a la punta esquerra, mira de posar-la dins l'àrea, Álvaro Rodríguez, no es pot regirar davant Álvaro Rodríguez, el xut i el gol. Gol d'Álvaro Rodríguez, s'ha regirat davant un jugador del Girona, a mitja volta, Álvaro Rodríguez, amb la cama esquerra, fot un golaç. Gazzaniga no hi pot fer res. 38 i mig a la primera meitat. Ara ja no falta un gol. En falten dos. S'avança l'Elge Montilivi. Girona 0, Elx 1.
6: I ha de ser el mateix Mitchell, que surt de la banqueta per dir que caps amunt, cànims amunt, també ho farà Fran Beltran i Estuani, perquè la reacció tant del públic com dels jugadors ha sigut molt dolenta. Només dins del camp hi ha David López dient que vagin ràpid, aplaudint, dient que s'animin. Ara també ho fa Ivan Martín, gerra d'aigua congeladíssima, la que hem rebut aquí a Montilivi.
7: Doncs el que té l'Elx és el que no té el Girona, un jugador de referència, Álvaro Rodríguez, que ha provocat alguna falta, que juga contra els centrals, que s'ha regirat molt bé dintre l'àrea, que per mi és un golaç, de la manera que empalma la pilota, el pal llarg, imparable, segurament imparable des d'aquí en directe per Gazzaniga. És el que no tenim nosaltres, un davanter de referència, un davanter que tingui aquesta capacitat de crear aquestes ocasions. Però bé, aquesta és una situació que havíem de preveure, que l'Elx també s'avancés al marcador. No ho volíem, perquè es posen les coses més difícils, però el vestuari, els jugadors, el cos tècnic han de tenir previst què passa quan l'Elx s'avança al marcador.
0: Una pilota aturada, una falta llunyana lateral, la despenja un jugador molt passat al segon pal, i aquí Álvaro Rodríguez, com un pivot de futbol sala, protegeix amb el cos, la baixa amb el peu i clava un cacau imparable.
8: Sí, un jugador més potent físicament, i el gran mal de tota la temporada del Girona, la contundència a les àrees. No és capaç d'allunyar una pilota aturada, i cada vegada que no és capaç de treure-la de primeres, el rival acaba o generant perill o acaba...
6: Estuani entre vestidors, senyal que es va infiltrar, per tant, senyal que entrarà a l'inici de la segona part.
7: És la manera de sacsejar, Ricard. No tenim pràcticament cap més recurs per sacsejar.
0: Ara ja és a la valenta.
6: Correcte.
4: I ara el Girona ha de fer una cosa que l'ha fet mai, Xevi, remuntar un partit.
6: Sí, aquesta temporada dues vegades, el dia de la Real Societat i contra el Barça.
0: Bé, l'apunt del Xevi és clau perquè comença un altre partit en el moment de la visita d'Estuani al vestidor, perquè han passat 40 minuts, el Girona no ha xutat, l'Elx ha tingut prou amb una rematada, no ha tingut prou després d'una pilota aturada per obrir el marcador, i ara ja això s'ha de jugar amb el pit, el cor i el futbol, però amb tota la intenció, i Montilivi també s'hi ha de posar.
4: Per cert, marca el Madrid, fa el segon Bellingham, Madrid 2, Atlètic Club 0.
9: Aquest gol deia que tampoc canvia res a la classificació, sí que canvia el gol de l'Elx. L'Elx, evidentment, amb 45 punts, salvadíssim. El Girona ara cauria una posició i seria penúltim amb 40 punts, empatat amb el Mallorca. I
12: baixaria Gerard Martín.
9: Mallorca baixaria.
0: Què dius, Mireia?
12: Es reincorpora Gerard Martín.
0: Girona i Mallorca continuarien amb descens, però clar, el Girona ara per salvar-se ja no necessita un gol. En necessita dos, i sobretot que el partit canviï, perquè tornarà a tenir una falta l'Elx ara?
3: No, al final és falta favorable al Girona, perquè hi ha hagut falta a favor de l'Elx, però amb anterioritat n'hi havia hagut una a favor del Girona. Amb dificultats, el Girona li està costant molt sortir des del rere, altra vegada pèrdua de pilota, Valera, lluita amb Brian Hill, cau a terra Brian Hill, au favorable al Girona.
7: Mala primera part per moment del Girona, només ha començat bé els primers 10 minuts de partit.
8: Sí, ha anat de més a menys clarament.
7: Correcte, i l'Elx està més còmode perquè està trobant Álvaro Rodríguez, perquè està trobant sobretot al mig del camp en Febas, amb Aguado, que s'estan connectant bé entre ells, i aquí ens costa recuperar. Guizzi lo veig molt apagat, un jugador que també ens està donant molt durant la temporada. Avui ha participat poc, Marc, jo diria que ha participat bastant poc, menys que fins i tot Ivan Martín, segur, menys, i potser menys que Unagi, no acabo de veure prou ben posicionat per fer d'estòper, per intentar també tenir un punt de referència per davant dels centrals.
14: Totalment. El que menys ha participat dels tres migcampistes, 21 vegades Witzel, 27 Ivan Martín.
4: Hi ha gol a Somoix, marca el Mallorca. Mallorca 1, Oviedo 0.
9: Això no li canvia res a Mallorca, que necessita que l'Elx perdi, que també ho faci l'Osasuna, que allà van puntuir el camp del Betis. Per tant, encara queden molts supòsits perquè els de les Illes puguin salvar.
0: Que el Mallorca necessita, com el Girona, els dos gols del Girona.
9: Correcte.
0: Si no hi ha els dos gols del Girona, el Mallorca se'n va segona. També. Per tant, Mallorca i Girona germanats ara mateix.
3: Pilota llarga per Tete Morente, compte que no sé si estaven fora de joc, lateral de l'àrea gran, fa la centrada, no pot arribar-hi Valera, en segona instància sí, per mi semblava fora de joc, l'àrbitre diu que no, pilota a la banda esquerra per Vigas, ja ha baixat la defensa del Girona, 43 de la primera meitat, perdem 0-1.
0: Si ets el tipus de persona que només tindries cotxe per folrar els seients amb els colors del teu equip i penjar-ne l'escut al retrovisor, no et jutgem, sabem que allò és molt personal. Així que si estàs pensant a fer-ho, has de saber que facilitar els cotxes tens més...
3: Álvaro Rodríguez i l'àrea, el xut, fora! Després que s'hagi equivocat també David López, que ha fet un mal control dins l'àrea, l'ha perdut. Álvaro Rodríguez a punt d'aprofitar-se'n. Sí, ara dificultats a Gazzaniga, canvia la pilota fora.
0: Víctor Reis clavat i Álvaro Rodríguez que ha perdonat. Bé, deia que facilita cotxes, tens 25.000 vehicles perquè tries el que més t'agradi. I si et fas client de CaixaBank, te'l financen, perquè és important per tu, també ho és per ells. El Girona pateix, xiulets de Montilivi, és el moment de fer un tomb. Comencem a València, Bernat.
9: El Barça picarà un nou corna, ho farà Rashford des de l'esquerra, 44 de la primera, València 0, Barça 0.
2: A Cornellà el Prat també, 44 de la primera, perd l'Espanyol, 0-1, ha marcat Oscarsson el 29.
3: A Montilivi, 44 de la primera meitat, el Girona perd per 0-1, Girona 0. Elx 1.
9: A la lluita per Europa, a Balaïdos.
5: Celta 0, Sevilla 0.
9: Bernabéu.
5: Madrid 2, Atlètic Club 0.
9: A la lluita per la permanència, el Coliseu, on també s'hi juga la classificació europea.
5: Getafe 0, Osasuna 0.
9: A Somoix.
5: Mallorca 1, Oviedo 0.
9: A la Cartuja.
5: Betis 1, Llevant 0.
9: I a Mendizorrosa.
5: A l'Avés 1, Rayo Vallecano 0.
0: Amb aquests resultats, el Celta i el Getafe anirien també a Europa, salvarien l'Elx, l'Osasuna i el Llevant, baixarien a la segona divisió el Mallorca i el Girona.
2: I què ha passat a València?
9: Doncs ha passat que Lewandowski ha enviat una pilota al pal en la rematada del corna. El primer pal ha pogut rematar Lewandowski, la pilota ha tocat al pal i un jugador del València que ha quedat estès a terra.
11: Perquè ha rebut un cop de puny, diria, l'intent de refús de Dimitrievski, el seu porter.
9: El porter la
11: llegia tot el nas.
9: Dues coses. D'entrada, tenim temps afegit, Mireia.
12: 5 minuts.
9: I després també ja fa una bona estona que... ara potser hem tornat a canviar, però que Rashford i Ferran Torres havien intercanviat les posicions als extrems.
6: Un parell de vegades durant el partit, ja.
9: Ara tornem a veure Rashford a l'esquerra i Ferran a la dreta. L'ocasió més clara, però, el cop de cap de Lewandowski, al primer pal, ha tocat el pal i, per tant, ocasió claríssima pel Barça. La pilota serà de pal València.
3: Gol important, per cert, de primera. Empat al Llevant. Betis 1, Llevant 1. I l'Atlètic Club que fa el primer al Bernabéu. Madrid 2, Atlètic 1.
0: Ara amb aquests resultats a Mallorca posen un ciri perquè el Girona remunti el seu partit i que l'Osasuna perdi el camp de Getafe per poder-se salvar.
3: El Girona hi va, sí que en cop que Gunaghi pot entrar dins l'àrea, s'oblida la pilota, rebutja la defensa del Girona amb un xut. Marc, que segons deies, deu haver estat el primer, no?
14: Aquest és el primer del Girona en tota la temporada.
7: I que ha forçat una mica el porter de l'Elx, perquè Witzel podia estar més atent i recollir el refús de Dituro, que ha estat un refús molt frontal. Hem d'aprofitar aquests petits detalls.
6: A Montilivi s'afegeixen 3 minuts.
3: La pilota encara per Siguenkov fora de l'àrea, busca Puigdemont, xupa un retall, encara continua Siguenkov, acaba perdent la pilota. Segona jugada per Ivan Martín, intervé Álvaro Rodríguez, la deixa per Aleix, supera Ivan Martín, molt bon jugador Aleix, travessa la línia divisòria, el persegueix Brian Hill, i fa una falta clara, targeta clara.
5: L'havia de fer.
3: Per Brian Hill.
7: Carla, 3 minuts, tinguen en compte la pausa d'hidratació o el gol, consideres que és correcte, Marc? No sé si ho ha mirat.
5: S'hagués pogut afegir un, dos més.
2: 5 a Mestalla, 3 a Montilivi, a Cornellà, Sergi?
15: 3, també 3, dels quals 2 ja s'han jugat.
9: Aquí a Mestalla, recordem, s'ha hagut d'atendre durant una bona estona Gerard Martín.
0: Clar, són aquests dos de diferència.
6: 7 minuts el Barça jugant amb 10 homes, ha estat.
9: Sí, és que Gerard Martín, a part de posar-li les grapes, després hi han embenat el cap i ha sortit a jugar doncs, com aquells futbolistes del segle passat, que veiem en blanc i negre. Amb una vena al cap.
12: Ben. Ara reincorpora Pepe, el que havia estat fora, ha hagut de canviar-se la samarreta, que la tenia tacada de sang, torna a ser ara 11 contra 11.
2: Bé, situació preocupant, la de Girona, el xut de Brian Hill, bé, com a mínim és la primera esgarrapada, ha obligat Dituro, però Francesc, sí, ja podeu anar pensant quins canvis s'han de fer.
7: Bé,
2: per qui ha d'entrar Estuani i com s'ha de jugar la segona part per capgirar el resultat.
7: Estuani per mantenir un ordre més clar. Pot treure algú de dintre, el Witzel o Ivan Martín.
5: Està escalfant també s'escalfa Fran Beltrán. Sí.
7: Perquè penso que algun dels dos del mig, sobretot Witzel, no ho veig gens posat en el partit o mal ubicat. Estuani ha de jugar en puntes, i Iancofa a una banda, segurament Brian Hill pot ser el substituït, que ho és normalment, per deixar Unaghi per dintre i Joel Roca. Però també, tal com veig Unaghi, també podríem apostar per Iancofa per dintre com a segon punta per darrere Estuani. Estuani és el revulsiu I a veure, necessitem dos gols, però jo si fos de Mitchell inculcaria a l'equip que necessitem un gol, un gol. I que un gol ens doni vida, posa tothom, sí, a l'afició, sí, i els jugadors a dintre el partit. No hem de buscar el segon abans de buscar el primer.
0: Descansa Cornellà del Prat amb l'assistència de David Mendoza, que no ho he dit, Sergi.
15: Sí, descansa ara mateix a Cornellà del Prat, el camí de vestidor dels jugadors, guanya la Reial Societat, perd l'Espanyol 0-1, ha marcat Oscarsson al 29.
0: Com ha anat la primera part?
15: Molt igualada, però amb més aproximacions de l'Espanyol, que ha tingut 3 o 4 xuts amb un cert perill que ha tret Remiro. La Reial no ha arribat amb tanta claredat, però sí que és veritat que ha estat més efectiva de cara a porta.
0: Corner en contra del Barça, Mestalla, Bernat.
9: Corner que picarà Luis Riojas des de l'esquerra de l'atac del conjunt valencianista. Queden 50 segons perquè arribem als 50 minuts que ha de durar aquesta primera meitat. Allunya la pilota Araujo, intenta engaltar-la des de lluny. Un jugador del València posa les mans a Sterne perquè després del xut des de fora de l'àrea de Javi Guerra, un jugador del València l'ha acabat desviant i ha hagut de posar gairebé palmejar com si fos un jugador de voleibol Stenze per tornar a enviar la corna.
10: El cinquè del València.
6: Ha tocat Unai Núñez, l'ha tocat.
9: Aquesta sí que serà l'última oportunitat de la primera meitat. El corna que tornarà a picar Rioja des de l'esquerra. Amb la cama esquerra pica Rioja, allunya Lewandowski, intenta allunyar-la també Dani Olmo. La pilota refusada, centrada cap a l'interior de l'àrea, posa el cap com pot Gerard Martín. Allunya també la pilota Gavi i la pilota finalment que se'n va. Veurem si a corna o a final de la primera meitat. Està esperant l'àrbitre que li doni alguna instrucció. Crec que assenyala final de... Exacte, final de la primera meitat amb les protestes de jugadors del València que volien picar una altra corna. Descansa Mestalla, empat a 0 entre el València i el Barça.
12: Marxen els jugadors cap a vestidors, encara no ho fan els del València, que segueixen queixant-se a l'àrbitre. Veurem si el Barça farà canvis. Surten a escalfar-se aquesta mitja part Xavi Espart i Álvaro Cortés.
3: També descansa Montilivi amb unes protestes dels jugadors del Girona perquè consideraven que s'havia d'afegir més temps. S'ha acabat la primera meitat amb molt males notícies. El Girona necessita dos gols per continuar en primera divisió i que no en faci més cap més l'Elx. Descansa Montilivi. Girona 0, Elx 1.
6: Molt males notícies i molts nervis també entre el públic, que s'ha queixat moltíssim pel temps afegit, entre els jugadors també, entre la llotja, que està molt nerviosa després d'aquests primers 45 minuts.
16: A Catalunya Ràdio, la TDT.
17: Ei, com va? Com et dius?
18: Tenim un nom que el sap tothom.
17: Però d'on surts tu?
18: Tant se val d'on venim, si del sud.
17: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
18: Ara estem d'acord, estem d'acord.
17: Sí, i una estrella ens agermana.
19: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
20: Partits de la jornada.
21: Tenim en joc l'última jornada de Lliga. Repassem resultats al descans, a la zona Champions a Mestalla.
22: València 0, Barça 0.
21: Al Bernabéu.
22: Madrid 2, Athletic Club 1.
21: A la lluita per Europa, a Balaídos.
22: Celta 0, Sevilla 0.
21: A Mendizorrosa.
22: A l'Alavés 1, Rayo Vallecano 0.
21: A l'RCD Stadium.
22: Espanyol 0, Reial Societat 1.
21: A la lluita per la permanència, a Montilivi.
22: Girona 0, Elx 1.
21: A Somoix.
22: Mallorca 1, Oviedo 0.
21: A la Cartuja.
22: Betis 1, Llevant 1.
21: I al Coliseu.
22: Getafe 0, Osasuna 0.
0: Amb aquests marcadors anirien a Europa ara mateix el Celta i el Getafe, se salvarien, continuarien una temporada més a la primera divisió l'Elx, l'Osasuna i el Llevant, i baixarien a segona divisió el Mallorca i el Girona a la penúltima posició.
16: La TDT.
23: T'has lesionat fent esport? Recupera la mobilitat, enforteix els músculs i evita noves lesions. Epsilon Fisio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
24: Les notícies.
25: La Berta Torrada ens porta a l'última hora. Bona nit, Berta.
26: Bona nit. Optimisme davant la possibilitat que els Estats Units i l'Iran arribin a un acord en les pròximes hores. Donald Trump assegura que les opcions són altes i que prendrà, diu, una decisió entre avui i demà. Fonts periodístiques apunten, a més, que l'acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz i deixar la qüestió nuclear per més endavant. Més coses. Els 18 activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. israelianes. Denuncien tortures, humiliacions i violència sexual per part d'Israel. El govern espanyol ja ha demanat a la Fiscalia de l'Audiència Nacional que ho investigui. D'altra banda, més de 30.000 persones s'han manifestat aquest vespre pel centre de València per donar suport a les reivindicacions de la comunitat educativa. S'han escoltat crits de consellera a dimissió, els sindicats que ja han dit que presentaran dilluns una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. A Madrid, la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències dona aire a la dreta i a l'extrema dreta, que avui ha sortit al carrer per exigir la dimissió de Pedro Sánchez. La protesta ha acabat amb alguns enfrontaments i hi ha hagut també 3 detinguts i 7 policies ferits lleus. I acabem explicant que els Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, han guanyat el premi a la millor direcció al Festival de Cinema de Canes. Els dos cineastes han guanyat un dels premis més importants d'aquesta edició amb La Bola Negra.
25: Gràcies, Berta.
26: Fins ara.
1: Els titulars.
25: El Barça femení és campió d'Europa. Barça 4, Olímpic de Lió 0. Ruth Vilà, com està vivint l'equip la celebració de la quarta Champions i en concret com ho viu Pere Romeu, que ha aconseguit la seva primera Champions com a primer entrenador?
4: Doncs tothom de manera molt intensa, com s'ha de celebrar una Champions i així, i Pere Romeu feia una mica balanç de com ha anat el partit, de què significa aquesta Champions amb tanta gent de la Masia a l'equip i una d'elles a l'11, com Clara Serra Jordi.
8: Tothom deia al principi de temporada una plantilla curta, jo no et sé dir si curta o no, però avui Serra Jordi ha jugat una final de la Champions i ho ha fet super, super bé. Molt content per totes les jugadores, molt content per l'estaf perquè treballa moltíssim dia a dia, perquè aquest equip segueixi creixent i l'ambició d'aquest equip és màxima, així que la temporada vinent ho intentarem tornar per tot.
4: I l'equip que continua celebrant aquesta Champions a Oslo, demà al matí viatjaran cap a Barcelona i a la tarda, a les 7 de la tarda, Maria Cristina, a les Fonts de Montjuïc, celebració de la Champions amb l'afició.
25: Gràcies, Ruth.
11: En futbol internacional, el Bayern està a punt d'aconseguir el triplet domèstic.
25: Ara en joc final de Copa, el temps afegit Bayern 3, Stuttgart 0.
11: També en futbol, aquesta tarda s'ha confirmat que Enrique Riquelme es presenta a les eleccions de la presidència del Real Madrid. En futbol, sent la derrota del Barça a la semifinal de Copa.
25: Ha perdut els penals després d'empatar a 2 davant el Jaén, la final Cartagena-Jaén demà a les 12.
11: A primera ref avui s'ha jugat l'última jornada.
25: Europa 3, Eivissa 2. L'Europa amb aquest resultat certifica la cinquena posició i jugarà el play-off, la semifinal contra el Celta. Més resultats, Tarragona 0, Sabadell 2. El Sabadell segon també jugarà play-off contra el Pontevedra i Hèrcules 1. Nàstic 1, amb aquest empat el Nàstic aconsegueix la permanència.
11: En bàsquet tenim en joc el Manresa a l'ACB.
25: A 3 minuts pel final, Gran Canària 72, Manresa 80.
11: En hoquei, avui s'ha disputat el segon partit dels quarts de final del play-off de l'Hoquei Lliga.
25: Noia 6, Barça 3. Empat aquesta eliminatòria. El tercer i definitiu partit es jugarà dimarts a 9:15 al Palau. Més resultats, Lleida 2, Liceo 4. Amb aquest resultat, el Lleida queda eliminat després de perdre els dos partits. Voltregà 6, Igualada 4. Eliminatòria també empatada 1-1. I tenim en joc el Reus 1, Calafell 0 al descans.
11: En ciclisme, 14a etapa del Giro d'Itàlia.
25: Victòria de Vingegaard, que aconsegueix el liderat.
11: I acabem amb motor, victòria de Russell a la cursa sprint de Fórmula 1 al Canadà.
25: I a partir de les 10, d'aquí pocs minuts, tindrà lloc la classificació.
13: A Catalunya Ràdio, la TDT.
14: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
24: Has trucat al contestador de la TDT. Si us plau, deixa el teu missatge.
27: Bona nit, soc l'Oriol Domènech i avui participaré en un tercer temps especial des de la tribuna premsa de Montilivi, on el Girona juga la permanència primera. Si la situació era delicada, amb el gol d'Àlvaro, necessitarem un miracle. El miracle és tu ànim. Sentim després.
24: Opinió, protagonistes i molt més, al tercer temps de la TDT.
0: El miracle és tu ànim. Eduard, com ho veus?
3: Doncs que ha de sortir Estuani, es necessita fer alguna cosa. Estuani, nosaltres moltes vegades a la transmissió parlem del com el fit, no? que és un jugador que només amb la sola presència condiciona el rival, encomana agressivitat al propi equip, i és un jugador que té gol, perquè ha fet els dos últims gols del Girona a la Lliga, al camp del Rayo Vallecano i aquí contra la Real Ciutat, però és evident que era un jugador a prop de 40 anys, que té el genoll lesionat i que l'han hagut d'infiltrar aquestes últimes jornades per poder ser al camp, però esclar, és que és l'única bala que et queda.
0: Clar, clar.
3: Amb més d'Estuani i amb Echeverri.
0: Xavi, com està la gent? Com la veus?
2: Molt fotuda. Molt sí, fotuda, eh? I molt nerviosa. Sí, sí, sí. Només veure la llotja,
0: I desanimada.
2: Sí, sí, sí. Ara mateix estan animant aquí, que Càrcel, aquí al costat de la llotja, el director esportiu,
0: ah, sí?
2: Perquè realment està amb les mans a la cara i la imatge és molt...
0: Sí,
2: dolenta, diguem-ne, i transmet molt poc positivisme.
0: Ja, o sigui, com si veiéssim el drama a prop, eh?
2: Sí. Sí, sí, és així. Sí, però necessitem un gol, Ricard.
0: Sí, sí, això t'anava a dir, Francesc, és que això es resol amb una pilota aturada, amb un, com l'Elx, amb sí, una acció que de cop i volta canviï l'ànim i canviï i faci entrar la por a l'Elx i de cop i volta tu hi creguis. I aquest gol pot arribar al 5 o al 35, eh?
5: Correcte. Mira, Estuani ens donarà la presència dalt. No el desgastaria gens en defensa, que no es desgasti la pressió, que estigui fresc per atacar, per barallar-se amb els centrals, per fixar-los, per jugar d'esquenes a porteria, per estar molt concentrat en la rematada, en la pilota aturada, i Estuani ens donarà aquest punt de revulsiu a l'afició i a l'equip, i és el jugador que els futbolistes hi confien. I és el que dius, per mi tenim 25-30 minuts per fer el gol, que posarà molta pressió a l'Elx, i ens haurem de jugar a la Lliga els darrers 15 minuts. I pot passar, i és el futbol, no? I al final
0: sí, sí,
5: hem d'estar preparats per aquesta fase del partit. Jo penso que Mitchell tenia clar que podia entrar al descans perdent 0-1, que és el que està passant, i ha de tenir clar que ha d'inculcar els seus futbolistes que ens fa falta un gol, com més arribi millor, però amb temps per darrere, per posar màxima pressió al rival i intentar guanyar.
0: Susi, tu no tens la sensació que potser també hauríem de canviar una mica la fase defensiva i mossegar més a dalt? És a dir, que l'Elx no jugui còmode. És a dir, ara toca esgarrapar, pessigar i incomodar. És que l'Elx és un equip molt capaç de tenir la pilota si no pressiones bé, eh?
6: Sí, el problema és que l'equip arriba tan justet de forces, yeah, i amb tan poca,
0: o sigui, no
6: banqueta,
0: tampoc,
6: tanta
0: eh?
6: Poca profunditat, que tu has de jugar tot, ho has de fiar tot a Estuani. Arnau ha estat malalt aquesta setmana i, per tant, en fase defensiva, que és un dels principals actius que té el Girona, tampoc està podent fer un gran partit. De fet, ha estat bastant desaparegut. I el gran problema, Ricard, és que el Girona s'ha mostrat tota la temporada molt dèbil mentalment.
0: Yeah.
6: Aquest gol ha fet molt mal al públic, perquè és evident
0: sí,
6: que ha callat, però és que els jugadors, si haguéssiu vist la cara d'alguns jugadors, Àlex Moreno amb les mans a la cara com si ja s'acabés el partit, hi ha un punt que això és el que ha de treballar Mitchell, aquesta mitja part. Jo li deia a en Francesc, jo els hi preguntaria qui està preparat per jugar aquest partit, perquè hi ha hagut un moment que semblava que cremava la pilota als peus, just després del gol de l'Elx. Per tant, és un partit ara mateix, no tant per mi, no tan tàctic, no tan...
0: Emocional, més emocional.
6: Sí, és un partit de gestionar emocions i de... al cap i a la fi treure la pressió, perquè ja estàs fora ara.
0: Ja, ja. Per tant... 45 minuts, i el Girona ha de fer dos gols per salvar-se. Perd per 0-1 al descans. Aviam què em diu algú de l'Espanyol.
7: L'efecte Ballart.
0: Bona nit, Dani.
9: Bona nit,
0: Ricard. Que bé es viu aquesta última jornada amb els deures fets, eh?
9: Mare meva, no saps, estic sopant en un restaurant, estic veient el partit i evidentment pairé bé el sopar sense cap mal de panxa, perquè no em vull ni imaginar com el Solà i tots plegats estan visquent la transmissió seva.
0: Està sent dur, escolta'm, perquè d'Europa no teníem cap opció, ni cap convicció, ni cap confiança, no era l'objectiu de la nit, eh?
9: Bé, saps que sempre t'il·lusiones ràpid quan jugues i guanyes dos partits seguits. Per què no il·lusionar-se? Però la realitat és el que mostra el partit. O sigui, un cop més, la nostra banda dreta en defensa fa aigües, és igual ja qui jugui, perquè sempre ens entren per allà, sempre ens fan mal per allà.
0: Perquè avui hi ha Rubén, no?
9: Exacte, ja Rubén, però la jugada arriba per la seva banda i trencant el fora de joc totalment, mal posicionat, i la centrada és una centrada plàcida perquè després rematin a ple. I després ja ho veus, Roberto li costa, Ramon Terrats aquesta ocasió que només ha de fer un control dirigit dins de l'àrea per pràcticament fer l'empat i la pilota, aquest control se li envà a Norris. És que ens falta qualitat, Ricard, i és que aquesta és la realitat. Només espero i desitgem tots els pericos que Monchi sigui capaç d'il·lusionar-nos amb la seva màgia, que faci màgia i que ens porti jugadors que no coneixem absolutament de res, però que tenen la qualitat suficient com per pujar al nostre nivell.
0: Aquest sempre ha estat un dels seus patrimonis. Doncs paeix bé el sopar i els últims 45 minuts de la Lliga, després ho rematem. Gràcies, Dani.
9: A vosaltres, fins ara.
0: Al laboratori. Carles, explica'm la primera part del Barça amb dades.
10: Doncs mira, el València ha acabat rematant més a porteria, dues rematades entre els tres pals, quatre fora, el Barça...
0: Sis.
10: El Barça es queda amb quatre, un entre els tres pals de Radford. De Radford, dues fora de Valde i Olmo, i la més perillosa, minut 44, la rematada al pal...
0: És la més
10: pal...
0: clara, sí, del Barça, dubte, el cop de cap, sí, de Lewandowski, que era un córner?
10: Era una centrada... Era un córner, sí, un córner.
0: Era un córner, eh?
10: S'ha acabat traient més córners al València, 5, que no va salvar-se a 4. Lewandowski amb 20 intervencions, està intentant amb una... rematar el pal. Jo crec que està jugant els seus darrers minuts d'aquesta temporada amb una línia de la que ha portat en aquesta lliga. Poca transcendència de cara als tres quarts finals, però mira, una oportunitat que ha tingut, una rematada del travesser o pal que hauria pogut ser.
0: Doncs amb empat a 0 arribat al descans, diu Monora Montero que un minut, doncs els jugadors comencen a aparèixer als terrenys de joc.
12: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
15: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
0: A Mestalla empaten a 0 València i Barça. Hi haurà canvis, Mireia, al descans?
17: Sí, d'entrada no hi ha Araujo. Entre Xavi Espar per part del Barça. Per part del València també hi ha canvis. No hi ha Unai Núñez i entra el dorsal 44, Rubi. Xavi es... Rubi, però es diu Rubén Muñoz de Morales.
0: Xavi es para a la dreta, Eric, Àlex de la defensa, Montilivi, Xavi.
18: No hi ha canvis per part del Girona, per tant, Estuani, que comença a escalfar, no entrarà. Hi ha un canvi per l'Elx, entre John Cheto i Adonal per un amonestat Sangaré.
0: A Cornellà del Prat, Sergi.
19: Sí, hi ha un parell de canvis, han entrat Dolan i Pere Milla, marxen Antonio Roca i Ramon Terrats.
0: Doncs Eduard, 45 minuts i encara no Estuani per sacsejar el partit, per canviar-lo, per fer un gol i per creure-hi.
18: Doncs sí, és l'únic que ens queda. Amb Estuani també és Calfant Echeverri, amb tres jugadors més també.
20: Lemar, Rincón, no?
18: I Beltrán.
5: Haurà de preveure segurament que David López no estarà per jugar els 90 minuts perquè porta moltes setmanes sense jugar amb continuïtat. Haurem d'intentar buscar l'equilibri al darrere, però és que l'equip ara ha de sortir, ara sí que ha de sortir molt revolucionat contra el rival, contra l'adversari, per intentar marcar un gol el més aviat possible.
18: Comença la segona meitat a Montilivi, pilota endarrere cap a Dituro, amb la cama dreta, pilota llarga, cap a la punta esquerra, toca amb el cap de David López, envia la pilota fora de banda, au, favorable a l'Elx, pràcticament a la línia divisòria.
20: Per cert, 14.018 espectadors, segona millor entrada de la temporada després del dia del Barça, van haver-hi 25 més.
18: Xiulets a Montilivi perquè, evidentment, l'Elx no té pressa, és el que fa tanta ràbia, però és el que hi ha.
5: El que està clar és que aquest inici del partit no pot ser en cap moment els darrers 30 minuts de la primera part.
0: No, clar, s'ha de canviar l'escenari urgentment.
5: Urgentment un equip més agressiu, més intens, a guanyar duels directes, a fer que hi hagi molt de ritme de partit, que hi hagi continuïtat. El fet de jugar a casa vol dir que surt una pilota fora, de seguida en tornen a tenir una altra, i aquest fet l'hem d'aprofitar perquè hi hagi molt de ritme de partit.
18: Encara no, primer minut de la segona meitat, i el Girona en profe ha tocat la pilota. Rebutja Witzel. enviat aquest fora de banda dins l'àrea. Guitze la torna a perdre, la recupera l'eix. No hem començat tampoc bé. Farem Kruger enrere per Aguado i aquest més enrere per Dituro.
5: Tebas, Aguado, Villar, Ricard, s'ajunten molt bé entre ells i són tres futbolistes de qualitat.
1: És un triangle amb molta qualitat.
5: Sí, ens està costant molt pressionar-lo, eh?
1: Sí, és que és important
18: fer-ho. Valera dins l'àrea, perdona, Ricard. Valera dins l'àrea, arriba fins a ratlla fons. Centrada al segon dins l'àrea, la treu Álvaro Rodríguez. Reclamava Arnau una falta, l'àrbitre ha dit que no. La treu la defensa del Girona.
6: El primer partit que s'ha d'igualar és el de la intensitat.
1: Clar.
6: I a partir d'aquí construir la resta. Sí. Aviam, si no, és impossible.
18: Ho provem. Ivan Martín obre la banda esquerra per Joel. Joel Roca encara la defensa de l'Eix. Encara continua Joel i fa una falta clara. Falta clara.
1: Bé.
18: A 2 metres, 3 o 4 de la frontal de l'àrea gran.
1: Bé, aquest desplegament. És que, com diu la Susi, jo crec que és bàsic. O sigui, pessigar-los, pressionar. No deixar respirar com si s'hagués de remuntar una eliminatòria. És que no és una eliminatòria. És la vida. O sigui, és la
6: final.
1: Lliga, clar.
6: És la final.
18: Ha vist groga a Fembruguer.
25: Sí, targeta molt clara i ara és l'únic jugador de l'Elx que està amonestat perquè a Sangaré l'havien substituït.
5: I perfil perfecte per Unagi, de buscar punteria.
18: Sí, hem celebrat aquesta falta, però com a vegades us escolto la transmissió de la TDT...
1: El rinoceron blanc, eh?
18: Sí, exacte, nosaltres és un marcià blanc.
5: Sí, però, no, però a partir d'aquí podem marcar perquè són les jugades que poden decantar un partit.
1: Per cert, Manu Sarabia la llotja, el pare d'Eder, eh?
18: Unagi amb la dreta, o sigui com amb l'esquerra. 2 i mig de la segona meitat. Perdem 0-1, necessitem 2 gols o si no ens anem a segona.
6: Quan fa que no marquem de pilota aturada?
18: Des del gol de Juanpe a la Champions fa 2 anys. Sigankov amb l'esquerra, Unagi amb la dreta. L'àrbitre diu que ja es pot llançar. Segurament anirà directe. Sigankov va, Unagi amb la cama dreta. El xut, rebutja Dituro, la pilota per Arnau. El xut, gol! Segona meitat, no marquem directe, però sí que Unagi l'ha enviat dins l'àrea. Ha rebutjat la pilota d'Ituro, ho fa malament. Els entrenadors diuen que mai s'ha de rebutjar una pilota aquí, però per allà passa Bernau, que amb la cama dreta fa un patapam. Anima Montilivi, 3 de la segona meitat, ara ja només ens queda un gol. Marca Arnau, marca el Girona, Girona 1, Elx 1 a Montilivi.
4: I ara sí, els caps amunt, Arnau que agafa la pilota, que se'n va al centre del camp, que li diu al públic que s'aixequi, i així ho fa el públic a Montilivi, conscient que són més a prop de l'objectiu, un gol que torna a obrir l'esperança.
8: Clar, és que no canvia res la classificació, però canvia molt el partit, Francesc, aquest gol.
5: Correcte, és el que demanàvem, és el que volíem, un gol el més aviat possible per tornar a entrar al partit. L'afició torna a estar bolcada, els futbolistes psicològicament surten del vestuari en la primera ocasió, gol. El que hi ha cregut més, Arnau, la xuta bé, Unati, perquè em dóna la sensació que...
6: Sí, la pica bé, sí.
5: Que bota per davant del porter,
8: exacte,
5: em sembla.
8: Sí, eh? Sí, és correcte.
5: I el refús fa que el més llest, el que se la creu, el que ataca la pilota, el que la busca, sigui Arnau per fer aquest gol. Aquest gol que ens posa totalment dintre el partit, ja no, com deia el seu cine, tàcticament, ni potser tècnicament, però sí que ens hi posa a nivell de mentalitat.
8: Allò que diu sempre Francesc de tenir un ull i el
5: correcte.
8: Gol. L'ai ha trigat molt a arribar. Molt.
5: Sí, però el tenim. I tenim molt de partit ara per fer un gol que ens don la vida.
1: No canvia la classificació, però pot canviar els nervis de l'Elx, perquè si el Girona marca el segon a l'Elx sí que estaria en zona de descens.
4: I el que sí que ha canviat és l'actitud del públic, que ara sí que sembla un públic totalment proactiu i no reactiu.
5: I us dic una cosa,
6: és que sembla que anem guanyant ara mateix.
5: Prefereixo aquest gol al minut 5 de la segona part,
6: sí,
5: que al minut 45 de la primera.
6: Sí, sí, sí. Perquè jo també.
5: Totalment bolcat.
1: Clar, perquè ja això fa canviar i l'Elx no pot reaccionar. Ara.
5: Correcte, i no té temps de descansar.
1: Ha de fer-ho sobre la marxa.
5: Correcte.
18: Pilota llarga de Gazzaniga, busca Ivan Martín, però clar, Ivan Martín no és dels més ràpids, la pilota a les mans de Dituro, 5 de la segona meitat, continuem a segona divisió, però ara ja és només un gol el que ens falta, pilota llarga de Dituro, buscant Tete Morente amb el cap, Àlex Moreno, en darrers cap a Gazzaniga, això ha canviat, mira com ha canviat un gol, eh?
5: I tant, sí, és el que volíem.
1: Bernat, que Bernat, com ha començat Mestalla a segona part?
16: Doncs amb Xavi Espar, com ha comentat la Mireia de la lateral dret, Amèric transformat en central, i ara amb un jugador del València, estàs a terra.
21: Sí, és Diego López, que està avornit també, han sortit la llitera. No sé si sembla que no podrà seguir el jugador del València.
1: És un problema del bessó, Mireia. Sembla que és un problema del bessó i també com si li faltés una mica d'aire.
21: Sí, fa gestos, tanca els ulls, com si li costés respirar. Ha hagut d'entrar la llitera i amb ell alguns companys. Sembla que se l'emportaran. Un València, per cert, que no ha fet canvis a la mitja part. Hi ha hagut una confusió amb la pissarra del quart àrbitre. Ens feien fins a dues vegades els dorsals que us explicava. El 4 i el 42 i el 44 eren només els dorsals del Barça. Simplement hi ha hagut un error amb el dorsal de Xavi Espart. Ho han hagut de corregir. I una vegada, fins que no ha començat el partit i han començat a sortir els jugadors del València, no ens hem adonat. No,
8: en gol a primera, per cert, fa el primer el Celta. Celta 1, Sevilla 0, i marca el Madrid, el fan Mbappé. Madrid 3, Atlètic Club 1.
0: Això no canvia res, consolida la sisena plaça del Celta, que ara mateix aniria a Europa League.
18: A Montilivi som als 6 i mig de la segona meitat. Hi ha hagut una altra arribada, una rematada de Joan Roca, que Dituro ha aturat amb dificultats. Juga al mig del camp el Girona amb Ivan Martino. Era Àlex Moreno, s'endú la pilota amb la mà, pilota per l'ell, 6 i mig de la segona meitat, Girona 1, ells 1.
5: L'energia ens ha de donar la força per s'ha d'aprofitar. Sí. Però tinguem present amb l'experiència de la primera part.
0: No perdre el cap.
5: Correcte.
6: Guardar les esquenes, no precipitar-se. Demanava cap, David López.
5: Atac, defensa, equilibri, atac, defensa. Ells tenen una pilota aturada, a defensar-la bé, la primera jugada, la segona, la frontal de l'àrea, equilibri, atac, defensa. Farem dubtar l'Elge, aquest gol fa dubtar el rival.
18: Ja sabíem que això no seria fàcil. Penja la pilota Xus, vol sortir Gazzaniga, toca amb el cap Vitor Reis, segona jugada per Vigas a la punta esquerra, ha pujat a rematar l'Eix Febes, que busca posició de xut, pilota dins l'àrea, a l'esquerra de Gazzaniga, traurà de porteria el Girona, 7 i mig de la segona meitat.
5: El Lels també dubtarà ara, perquè estaven còmodes amb el 0-1, saben que queda molt partit per endavant, tampoc poden només tancar-se
6: no
5: al darrere.
6: No poden anar a l'atac, tampoc exageradament.
8: I què fem ara, més Tuani?
5: No, ha de sortir, és que la bala Estuani és el que ens donarà segurament el gol de la victòria.
18: Ja ho saps, si marca el segon el Girona no sortirà, ja us ho dic ara.
5: Si marca el segon no, però és que el necessitarem, ja ho veureu, el necessitarem.
18: Arnau ràpid, volia jugar ràpid amb Sigankov, intervé Vigas al mig del camp per Witzel. Witzel protegeix la pilota davant Gonzalo Villar, se'n surt bé el belga, el pressionen tres jugadors de l'Elge, endarrers cap a Vitor Reis, tornem a començar, pilota per David López, ara el públic de Montilivi sap que estem en un moment important, Unagi, que ha baixat molt a rebre aquesta pilota. Àlex Moreno, encara en terreny de joc del Girona, trepitja la pilota amb la cama esquerra, la deixa per Unagi, pràcticament jugant com a pivot, endarrere cap a Gazzaniga perquè no ha trobat línia de passada, 8 de la segona meitat, queda molt partit.
19: A Cornellà empat a la...

0: auxiliar potser aixecat la bandera. Després.
1: O potser l'àrbitre però ha deixat seguir perquè era jugada de gol. Llavors, si no és falta, el VAR anul·la la falta, per tant, seria gol. Sabeu?
0: Com han de fer els auxiliars.
1: Bàsicament.
2: Corna sí, sí. Segura per al València en Espanya.
0: Molt justeta la falta.
3: Anul·lat, anul·lat.
0: Carla?
4: Sí, ara estàvem veient la repetició i bé, és la típica falta que xiules, com la falta de la por.
0: Que sí, la perquè guanya... I... És veritat que Jofre clava el cos per guanyar la posició
4: sí,
0: a l'esquena del defensa,
4: però no és una empenta.
0: Sí. Se situa allà i després hi ha el contacte. A mi em sembla molt rigorosa. Però vaja, si el VAR no la revisa, que podria fer-ho, no? Perquè la pilota no s'ha posat en funcionament encara, o sí, Sergi?
3: Sí, no, l'àrbitre ja ha dit que el gol queda anul·lat. Per la falta prèvia.
4: En aquesta falta, Ricard, no podria entrar al VAR perquè és una falta molt de...
0: Ja, d'opinable.
4: Sí, és molt opinable, no és blanc o negre.
0: Bé, doncs l'Espanyol que es queda doncs, amb el 0-1.
5: Amb un tiri mitjoc aturat perquè hi ha un jugador de l'Elx a terra. L'àrbitre assenyala, però, una falta posterior del davanter de l'Elx. El 10, justos i clavats amb un tiri mitjoc aturat, traurà aquesta falta encara en àrea pròpia al Girona.
6: I dels jugadors que tenim escalfant, Lemar és un jugador per capgirar una mica
5: ja
6: la situació,
5: sortirà.
6: Perquè ha de sortir, perquè té aquesta qualitat, aquest xut, aquesta capacitat de fer gol, i Estuani també sortirà, perquè se'ns farà falta. Estem aquí per Estuani, és el que ha fet els dos gols dels darrers quatre partits. I el futbol té aquestes coses, que quan necessites o confies en un jugador i el tens a punt, és el que et donarà més.
5: També ha canviat una mica l'agressivitat, ara el Girona hi va més.
7: Sí, sí.
5: Endarreix cap a Dituro, pressiona Sigankov, deixen curt cap al defensa, bona sortida de l'Eix, ho fan bé això, Aleix Febas travessa la línia divisòria, el persegueix Brian Hill, pilota a la banda esquerra per Valera,
0: sí,
5: a davant
0: ara,
5: seu Jai Arnau.
0: Ara la pressió té un altre aire, té una intensitat que exigeix l'Eix una millor versió en pilota, no que la de la primera part, que era molt còmoda.
8: Entrarà Fran Beltran, Estuani sí. I Hugo Rincón.
6: Bé.
7: És normal, perquè Fran Beltran necessites múscul al mig del camp.
6: Jo penso que Fran Beltran entrarà per Guitzel i no tocaria Ivan Martín.
7: Segurament serà
6: Arnau això. Central, Hugo Rincón lateral.
7: El darrer partit ja va anar així.
6: I Estuani en punta segurament per un dels dos bandes.
8: Compte que Arnau ha estat malalt tota la setmana.
6: Pot ser, si està malalt, pot ser per Arnau. Però no sé si David López ens aguantarà tot el partit.
2: El Metropolitano, Estuani va tenir mitja hora també o una mica més?
8: Ara t'ho dic. No, menys, no?
2: Menys?
8: Bé, no ho sé. Arnau rebutja la pilota. La
4: va entrar
8: al
4: 55.
8: Doncs més, sí.
6: Però són canvis que són necessaris per implementar una mica la consistència de Fran Beltran al mig del camp, per Hugo Rincón pugui ser per Arnau o per David López, i Estuani a dalt.
2: I Estuani que intimida la seva sola presència als centrals.
6: Totalment.
8: Valera, a la zona de mitja punta.
7: I que despengi una pilota, David, amb que ens despengi una
2: sí,
7: és suficient
2: clar.
7: Perquè arribi a segona línia.
6: Provoca faltes, l'estratègia, el joc aeri, estratègia ofensiva, defensiva, el gol, la rematada.
5: Ara que no baixi això, que no baixi, perquè sembla que ha baixat una mica la intensitat. Just enrere per Fembruguer. Donald. Amb dificultats, a punt de perdre la pilota a l'Elx,
0: fa la sensació que juga a les quatre cantonades del bàsquet, eh? No mira porteria.
5: Falta favorable a l'Elx, podrà penjar pilota a l'olla, una falta al 12 de la segona meitat, quan aniran els primers canvis.
8: No, s'aguantaran perquè és veritat, sí. Posició falta. Defensiva.
6: Doncs no.
7: No,
6: res. Vaja, va, Estuani. No, Fran Beltran, primer per Witzel. Canvi posició per posició. Després, entra Estuani per Brian Hill. I així
7: i Arnau, que ja ha sortit.
6: Sí, i Hugo Rincón per Arnau. Hugo Rincón lateral dret, en lloc d'Arnau, potser, com que està malalt, segurament ja no pot més. Estuani en punta, bandes per Joel Roca i per Gigankov. Gigankov, que jugava en punta, passarà a banda. Per tant, estructurem l'equip així, més energia més al camp en Fran Beltran.
5: Però compte aquesta falta que és perillosa, perquè penjarà pilota a l'olla l'Elx. 13 de la segona meitat, la penja al punt de penal, la treu amb el cap Vitor Reis, no la podrà recollir ningú. El jugador més despenjat era Unagi. Envia més enrere Gonzalo Villar cap a Dituro. Dituro amb la cama dreta, busca pilota llarga, salta Álvaro, també Vitor Reis, Àlex Moreno intervé amb el cap. Segona jugada per l'Elx, amb el cap David López la baixa, amb el pito pressiona Álvaro Rodríguez. David López això sí que ho fa bé, se'n surt, envia pilota cap al mig del camp, no hi podrà arribar Estuani, protegeix Afrem Gruber, au favorable a l'Elx.
6: Ens hem de tornar a situar perquè l'Elx torna a tenir una mica més la pilota, el joc territorial, la pressió d'Ivan Martín, Fran Beltran i Unagi per dintre torna a ser clau per tornar a tenir la pilota.
5: Àlex Moreno endarreix amb el cap, David López vol evitar que la pilota surti per línia de fons, ho aconsegueix. Gazzaniga exigeix Àlex Moreno, que té enrere per David López, pressionen dos jugadors de l'Elx, David López molt bé ha provocat aquesta

0: Falta, falta en defensa. 14 de la segona meitat, necessitem un gol. De moment encara continuem a segona divisió, però ara es veu diferent. Amb aquest Girona 1 i el Junt.
1: Bernat, quin moment de partit vivim a Mestalla?
2: 14 de la primera meitat amb un Barça poc present a camp del València, a l'àrea del València, amb prou feines l'ha trepitjat, el València una mica més insistent. En general, diria que un partit de bastanta treva entre tots dos equips, i jo el voldria destacar avui, m'està agradant molt, no sé què en pensen el Xavi, el Bernat, el Carles, m'està agradant molt Marc Bernal.
1: A mi també. Amb molta personalitat,
2: sí,
1: jugant
2: senyor.
1: A un, dos tocs, guanyant duels. Ara entra Xavi Espart a la segona, fent de lateral dret, i li està costant.
3: Està patint una mica amb els duels.
1: Sí. Més d'un cos a cos, però Marc Bernal, molt consolidat.
2: No només, sempre...
3: I no només Bernal, també Gavi, que està jugant molt ràpid, que a vegades li costa jugar un o dos tocs.
4: Veurem si són els últims minuts de Bernal o de Gavi, perquè s'ha estat un per entrar Frenkie de Jong.
2: Ara és el Barça qui prova d'atacar amb una cavalcada de Marcus Rashford a la banda esquerra. Continua encara l'anglès, a punt d'entrar dins l'àrea. Ja hi és, toca la pilota una mica enrere cap a Gavi. Farà la centrada Gavi, esperant la rematada de Lewandowski. La treu la defensa, l'engalta Ferran, la rematada Lewandowski, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Lewandowski! El 120è gol de Lewandowski amb la samarreta del Barça per quadrar la mitjana de 30 gols per temporada. Després de la rematada de Ferran Torres, s'ha trobat amb la pilota Lewandowski amb una posició dubtosa, com a mínim en principi, que de seguida l'àrbitre ha donat per bona, i Lewandowski, fidel a la seva categoria, a la seva personalitat, al seu personatge d'home gol, ha caçat la pilota, l'ha fet bona i ha marcat el primer del partit. Marca Lewandowski, 15 minuts de la segona meitat. Gol Lewandowski, que vol marxar del Barça, fent allò que millor sap fer, marcant gols. València 0, Barça 1.
4: Ho ha celebrat el Corna amb els seus companys, també tocant-se l'escut del Barça, i també agraint els 470 aficionats de Blaugrana que han vingut avui fins a València en el moment en què es fan no un, sinó dos canvis. Marxa Eric García, entra Andreas Christensen, que no jugava des del 16 de desembre, aquell partit de Copa a Guadalajara. També es farà un altre canvi, entra Frenkie de Jong i marxa Dani Olmo.
0: Valera entra dins l'àrea, fregant el pal esquerre de la porteria de Gazzaniga. Haurem d'estar atents a això, perquè sí, aquesta pilota llarga de Valera...
5: És un banda molt profund, amb qualitat, espai per
6: no es
5: córrer...
6: No es pot partir l'equip, és que s'està partint ara.
5: Claríssim,
7: per cert, gol al Coliseu, marca el Getafe. Getafe 1, Osasuna 0.
1: Aquest és un gol molt important, perquè consolida la plaça del Getafe, però ara estan pendents del Mallorca, del Girona, a molts llocs, perquè si Girona marca el segon gol contra l'Elx, condemna l'Elx a segona divisió, l'Osasuna a la segona divisió, i salva també el Mallorca.
7: És a dir, el Mallorca és a un gol del Girona de salvar-se quan semblava impossible.
1: Que Mallorca ara gairebé com Montilivi.
7: Correcte.
1: Estan per animar Girona, no?
0: Perquè... Per la pilota Unagi, se'n va Vigas, recupera la pilota Vitor Reis, el Girona s'hi posa, sigue en cop a la zona de mitja punta, mira d'enviar cap a Joel, no ha pogut controlar. La pilota sortirà per línia lateral, enganxat al vendria de córner. Serà out, 17 de la segona meitat, necessitem un gol.
5: O sigui... Necessitem un punt de calma, encara al mig del camp.
6: Sí, tornem a caure en la precipitació, perdrem pilotes que no toquen.
5: A vegades mirem molt endavant, a fer la passada profunda, quan no hi ha la possibilitat d'arribar-hi, quan la pilota ha de ser al peus. Combinem quan toca al peus, quan toca l'espai, quan toca tocar en curt, quan toca córrer.
1: O sigui, un gol del Girona ara,
2: sí.
1: Uri passa de descens de Girona a Mallorca a descens...
2: d'Elx i Osasuna.
1: D'Elx i Osasuna. Canvien. Fixa't a Mallorca com la gent escolta, jo crec que... Bé,
2: potser, a nosaltres. Sí,
1: saludem des d'aquí a tota la gent de Mallorca. Fixa't
7: que semblava impossible que el Mallorca pogués tenir l'opció, doncs ara mateix la té a les seves mans, bé, a les mans del Girona.
0: El que semblava impossible és que l'Osasuna s'acabés embolicant com el Girona.
2: Mira, mira, i tant.
1: Com ho té. Ara hi ha una por a Pamplona, sí, sí. Bé, queda temps, eh? Queda més de mitja hora a Montilivi, entre temps afegit per fer un gol. I com dèieu, tan important mantenir el... O sigui, fer un gol com mantenir el partit obert per fer un gol.
5: I tant, que sí.
1: Que l'Elx no...
5: Un gol de l'Elx ens condemna, l'1-1 ens dona vida fins a l'última jugada del partit.
0: Té la pilota d'Ituro, a la dreta, per Afengruber. Primera vegada que ho dic bé. A punt de superar Unagi, pilota llarga, sortirà Gazzaniga de l'àrea, envia la pilota fora de banda. Au, favorable a l'Elx.
7: Home, a Fembúrguer estava bé. Com
8: per cert, reclama parada el València,
2: sí.
8: Bernat.
2: Un xut d'Unai Núñez de l'interior de l'àrea, ha xutat i després ha xutat topat amb Xavi Espars.
8: Sí, rep un cop de Xavi Espars, és una acció residual. A mi em genera dubtes, eh?
2: A mi no m'ho sembla.
8: L'impacte d'Unai és justament immediat al colpeig de Xavi Espars, que arriba tard. I crec que més d'un penal s'ha xulat en aquest tipus d'accions, tot i que sembli que la rematada la fa...
2: No l'han fet corregir. No. De fet, hi ha hagut moltes protestes de jugadors del València que han acabat amb una groga pel capità, per César Tàrrega, i ara groga per Unai Núñez, precisament l'home que havia reclamat aquest penal per una falta sobre ell, que l'àrbitre no assenyava.
1: Per cert, Bernat, el 120è gol de Lewandowski. Quin gol més Lewandowski, eh? Estirant la cama esquerra d'un xut de Ferran que anava desviat i el converteix a dintre.
2: No estava gens en fora de joc, entenc,
8: Ni en la centrada de Gavi, ni després en la rematada de Ferran.
3: Ha recordat aquell gol d'Eto contra el Chelsea, de rematada de Maxi, que Eto rescata el segon pal, molt, molt similar.
9: Ara sí, a Cornellà empat a l'Espanyol. Marca Roberto Fernández després d'una gran maniobra de Pere Milla, que s'ha fet una autopassada amb el defensor a l'interior de l'àrea.
1: Acaba Sergi.
9: Doncs acaba de marcar l'Espanyol al 65, a Cornellà al Prat. Marca 65, Espanyol 1, Reial Societat 1.
2: Ha empatat el València, ha marcat Javi Guerra, que ha caçat una pilota a la frontal de l'àrea. No sé si hi ha hagut
8: error
2: una pèrdua.
8: Error de Xavi Espar. Una passada dolenta.
2: S'ha col·locat la pilota i ha fet un xut fort des de la frontal, que ha superat Stenze, tot i l'estirada del porter polonès. Ha empatat rapidíssimament el València. La passada és horitzontal per part de Xavi Espar. La rep a la mitja lluna. Javi Guerra se la prepara, engalta el xut i fa el gol de l'empat al minut 20 de la segona meitat. València 1, errada de Xavi Espart, aprofitada per Javi Guerra. Barça 1.
1: Xavi, a qui li feia la passada, Xavi Espart?
8: A Christensen, que tampoc està molt, molt ràpid, no reacciona, però l'error greu és el de Xavi Espart, que no està tenint uns bons minuts en aquesta segona de meitat. A més, ja està patint.
1: No havien jugat mai plegats, oi, Bernat? Xavi Espart i Christensen?
3: Home, segur que no. Christensen feia molt de temps que no jugava.
1: Doncs molt, molt grinyolat. Per cert, Sergi...
9: Estan revisant el gol de l'Espanyol, em sembla.
1: I que ja... per què?
9: Jo no he sabut veure quina acció prèvia podia... El donen.
1: No sé què estaven revisant, perquè gran acció d'esquena porteria de Pere Milla amb un barret d'esquena, i Roberto, que ha demanat disculpes a Cornellà al Prat amb les dues mans juntes, com qui suplica. I després s'ha fet un gest del braç...
7: Perquè fa tant de temps que no marcava. Sergi, l'últim gol que fa...
9: Mira, va ser contra el Getafe a mitjans de març. Potser fa un parell de mesos ben bons que no marcava Roberto, que no ha estat un any com el que s'esperava d'ell. Vaja, de l'equip en general a la segona volta.
1: Doncs el cotxe celebra els gols i portes adhesius del teu equip i comentes el partit de tornada a casa, perquè el futbol no només es viu al camp, i triant quin cotxe vols gaudir és molt personal. A Facilitea Cotxes tens més de 25.000 vehicles per triar el que més t'agradi. Si et fas client de CaixaBank, te'l financen, perquè si és important per tu, també ho és per ells. Han passat moltes coses, és el moment ideal per fer un tom a la Lliga. Que comencem amb Estalla, Bernat.
2: Ha marcat Lewandowski al 15, ha empatat Javi Guerra al 20, tot això a la segona meitat. Som al 22 del segon temps, València 1, Barça 1.
9: A Cornellà al Prat també al 22 de la segona part, també amb el mateix resultat, empat a 1. Ha marcat primer Oscarsson per la Reial Societat al 29, a la primera part, i acaba d'empatar Roberto Fernández al 65.
0: A Montilivi també el mateix resultat, gairebé 23 de la segona, Girona 1, Elx 1.
2: A la lluita per Europa, a Balaïdos.
10: Celta 1, Sevilla 0.
2: Partit al Bernabéu.
10: Madrid 3, Atlètic Club 1.
2: A la lluita per la permanència, al Coliseum, amb Europa en joc també.
10: Getafe 1, Osasuna 0.
2: A Somos.
10: Mallorca 1, Oviedo 0.
2: Novetats a la Cartuja.
10: Marca el Betis, fa el segon, Betis 2, Llevant 1.
2: I a Mendizorroza.
10: A la Vez 1, Rayo Vallecano 0.
1: Amb aquests resultats, el Celta i el Getafe consolidarien la seva plaça europea. Baixarien ara mateix el Mallorca i el Girona, salvarien l'Osasuna, el Llevant i l'Elx, però compta que un gol del Girona ara mateix faria que baixessin el Mallorca, amb aquest gol del Llevant, i també l'Osasuna. O sigui que el Mallorca torna a entrar en problemes pel gol del Betis, el 2-1,
2: Correcte.
1: O sigui que no baixarien ara No se salvaria el Mallorca, però sí que se salvaria el Girona, i qui cauria seria
11: l'Osasuna.
1: L'Osasuna, eh? Bé, doncs esperem aquest gol. Eduard, a Mallorca ja no el necessiten, però a Girona el necessitem, eh?
0: El 24 gairebé de la segona meitat. Hi ha hagut una aproximació de Sigankov. Protege ara David López en defensa. Hi ha molts nervis, en res cap a Gazzaniga.
3: Hi ha hagut un canvi, ha entrat Echeverri per jugar al Roca.
7: Echeverri, també nervis mitja a la llotja punta, on s'ho mira Ter Stegen.
5: Echeverri, mitja punta. Unagi, banda esquerra. Per tirar la banda esquerra deixarà tot el carril per Àlex Moreno. Una posició que Unagi també pot fer mal.
0: Fran Beltrán obre cap a Ivan Martín, segona jugada per Hugo Rincón, la deixa per Estuani, frontal de l'àrea gran. Rebutja Donald, ja la tenia Estuani. David López, cap a Echeverri, torna al Girona, zona de mitja punta, 24 i mig de la segona meitat, necessitem un gol.
6: Hi ha Echeverri. Temps, hi ha temps.
0: Se'n va cap endavant, mira de jugar amb Hugo Rincón, Echeverri s'ha precipitat. Aleix Febes, li fa una falta clara, Echeverri, a la sortida de pilota de l'Elx, reclama una possible falta a l'àrbitre, una possible targeta, l'àrbitre diu que no. 24 i mig de la segona meitat, tindrà pilota de l'Elx, que trigarà a llançar aquesta falta. Girona 1, Elx 1.
5: I ara els moviments els tenim clars. Unagi parteix a banda esquerra, carril esquerrà per Àlex Moreno per buscar la profunditat, carril dret a Hugo Rincón, tota la banda per ell, perquè Sigankov també anirà cap a dintre. Echeverri de mitja punta ens pot donar aquesta qualitat, es gira ràpid encara rival, i Estuani a la rematada, però tal com diu la Susi, hi ha temps, queden 20 minuts.
11: I és quan heu de dir ara que l'Elx, que un gol del Girona, derrota d'ells amb aquests marcadors, també salva l'Elx, perquè ara baixarien a l'Osasuna i a Mallorca.
2: Atenció, el València, que és a punt de tenir una ocasió claríssima, que acaba en gol. Gol del València, gol de Luis Rioja. Minut 25 de la segona meitat, una pilota recuperada al mig del camp, que ha acabat en una transició ràpida, i després d'una combinació a l'interior de l'àrea, la pilota controlada per Luis Rioja al costat dret, ha retallat i ha fusellat per avançar el València i capgirar el marcador. Marca Luis Rioja, 25 de la segona meitat, València 2, Barça 1.
8: Ha perdut l'esquena, Xavi Espart, li ha guanyat Jesús Vázquez des de la banda esquerra, ha arribat a la línia de fons, pilota enrere, la primera opció pel València, ha pogut salvar la defensa del Barça, però ha quedat totalment alliberat a l'interior de l'àrea Luis Rioja per fusellar Stegen, no ha pogut fer res, el porter polonès del Barça, en 5 minuts ha fet 2 gols al València.
0: El Montilivi, 26 de la segona meitat, pilota llarga de Gazzaniga cap a Hugo Rincón, toca amb el cap a Hugo Rincón dins l'àrea per Estuani, vol superar Estuani, encara pot ser bona, encara continua Estuani, cau a terra, l'àrbitre diu que no, a mi m'ha semblat justet, però vaja,
3: no xiularà.
6: No. És aquelles faltes al mig del camp xiulables dins l'àrea, no.
0: Ara
6: no.
0: Sí que ha xiulat la de Vitor Reis,
5: diu que res,
0: li diuen que no. Falta favorable a l'Elx, nervis, gent que surt de la banqueta del Girona, gent que surt de la banqueta de l'Elx, 26 i mig de la segona meitat, un jugador de l'Elx que té rampes, joc aturat, 26 i mig, segona meitat, Girona 1, Elx 1.
6: És el que comentàveu, que aquestes al mig del camp sí que són xiulables, però a l'hora de ser dins l'àrea de penal no hi ha penal.
5: Estuani juga ben bé el cos, sí. Com que té la posició guanyada,
1: el posa, però vaja.
5: El moment que veu que hi ha una mica de contacte, sí. Es deixa anar, però no és jugada per xiular penal.
1: Ni tan sols ho protesta quan cau, sinó que continua la jugada amb la mirada.
5: Però ell ho prova, sí. Ell ho prova, perquè és un jugador d'àrea i domina lluny, l'àrea.
1: O sigui, aquí el contacte és mínim, però si ell pot posar el cos una miqueta més entre la pilota i el rival, aleshores potser la caiguda... I
7: encara no ha tingut la seva ocasió, que la tindrà sempre, la té Estuani. Perquè, oi que, Marc, el Girona continua havent fet només una rematada, que és la del gol?
3: No, hi ha hagut una de Brian a la primera part, després la falta que genera el refús... Sí,
7: són dues rematades, clar.
3: I després hi ha hagut un cop de cap molt escurat de Joel Roca.
0: En defensa Álvaro Rodríguez, la deixa per Gonzalo Villar. Entra dins l'àrea, arriba fins a la ratlla, fa un retall. S'acaba fent un embolic, pilota pel Girona, treurà de porteria Gazzaniga, 27 i mig de la segona meitat.
5: Veig David López molt cansat, eh?
6: Sí, però és no sé quin canvi tenim, eh?
5: Ens l'haurem jugat al darrere per
1: com
5: tancar segurament
1: tres. Com estem de canvis i de finestres?
3: Dues finestres, tres canvis, i ara estan escalfant Lemar, Abel Ruiz i Van de Vic.
5: Lemar el posaria,
1: eh? Estem esperant l'última, per fer els dos canvis.
3: No, quatre canvis, eh?
6: És a dir, portem dues finestres, quatre canvis, passeu una finestra amb un canvi.
5: Que n'han fet tres.
7: I Echeverri no s'escalfa? Echeverri
5: no està jugant.
7: Perdó. Sí.
0: Fran Beltrán, a l'esquerra per Unagi. Ara, precisament, tenia la pilota Echeverri. Unagi se'n va cap endavant. Obre la banda esquerra per Àlex Moreno. Encara Tete Morente penja, vol rematar Ivan Martín, la pilota se li queda a Estuani, remata Estuani, la toca en defensa de l'Elx, acaba rebutjant la pilota del defensa de l'Elx, la recuperarà Vitor Reis en dificultats, la pilota surt per línia lateral, au favorable a l'Elx, va a la banqueta de mitjà.
6: Sabeu com ve aquesta rematada d'una jugada per banda, el Girona està abusant massa d'aquest joc interior, d'intentar aquesta passada, última passada filtrada.
1: I més amb Estuani al camp, que pot ara ser Estuani, perquè intimida.
6: S'ha de fer el camp ample ara.
5: I centrades profundes, que facin mal.
7: Empat al Rayo Vitoria, la Alavés 1, Rayo 1.
12: Canvi de davanters aquí a Montilivi per part de l'Elx. Entra André Silva per el golejador Álvaro. També veig Pedrosa preparat, a veure per qui entra. Per Febas.
1: Recordem que el Girona empata 1 contra l'Elx, que ara mateix el Girona seria equip de segona, però que un gol el salvaria.
11: I també l'Elx. És a dir, que ara, amb un gol del Girona, l'Elx també està salvat, perquè baixarien l'Osasuna i el Mallorca amb l'empat al 42 de llevant Elx, Osasuna i Mallorca, que ho posin al marcador.
1: Ara que ho expliquin a l'Elx.
11: Sí, esteu salvats, encara que parleu.
1: Bé, ara queda un quart d'hora, que ara és una mica arrissat, però quan quedin 5 minuts, això s'ha de transmetre d'alguna manera.
0: Sí, però clar, i si després marca l'Osasuna...
11: Mala sort.
0: No es deixarà marcar l'Elx.
1: 93, Eduard.
0: Ja.
5: Au, favorable al... Pedrosa entra, ha entrat per Villar, no per Febas, per Villar.
0: 29 i mig de la segona meitat, a punt d'entrar a l'últim quart d'hora.
6: Febas està molt nerviós, no para de protestar-ho tot.
0: La baixa amb el pit i Ivan Martín. Protegeix davant a Febas, cau a terra, li han fet falta.
7: Ara aniria falta. Molt bé un segon del Getafe.
11: Correcte.
7: Que el Getafe guanyés 2-0 l'Osasuna.
5: Que estigués clar que l'Elx es salva, no?
7: Sí, i que la informació aleshores arribés.
0: No, però segur que la banqueta de l'Elx ho saben, no?
7: Això és evident. Però amb un 1-0, amb un 1-0 al Getafe...
11: I el també li aniria bé.
1: L'Elx, jo crec, Eduard, que l'Elx, com deies tu del Girona, l'Elx ha de jugar el seu partit. Sí, ara, està, ara no està preguntant què passa.
0: No, ara no.
1: Vull dir, ara sap que està salvat.
0: Clar, empatant aquí està salvat.
1: Per tant, d'alguna manera, si això continua així, s'hauria de fer arribar. Hi ha aturada
5: a Girona? Sí, hi ha aturada i hi haurà un últim canvi. Entrarà Lemar i diria que és per David López perquè s'ha baixat ja els mitjons. Per tant, jo diria
1: ara
5: que serà
1: aquest canvi. D'aquest canvi. També hi ha Cornellà del Prat aturada, Sergi?
9: Sí, també hi ha aturada. Ha fet un canvi destacat de Manolo perquè acaba de fer debutar un jove davanter del filial, Lluc Castell, de 19 anys.
1: Lluc Castell. És català, Lluc?
12: Ui, compta la caiguda per part de Jesús Vázquez. L'àrbitre assenyala penal. Penal favorable a la València. Una entrada de Marc Bernal al límit de l'àrea, just al vèrtex.
8: Però primer assenyala... Ah, no. D'acord, ha assenyalat penal. Sí.
12: Jo també pensava que al principi primer era falta, perquè m'havia semblat que la falta era fora l'àrea, però pot ser que hagi estat damunt mateix a la línia, en el que és el vèrtex.
8: Sí.
12: Esquerra, sembla, segons l'atac.
13: Sí, el penal és molt clar. L'únic que sí que s'haurà de veure...
12: on és.
13: Exactament on és,
8: molt clara,
13: si és dins o fora.
8: Rellisca, doncs sí, se sembla que és dins. Justament el vèrtex ara ja ha perdut l'estat de Christensen.
4: Ara li demanava a Marc Bernal a l'àrbitre que s'ho miressin bé, que ell creia que era fora de l'àrea. A l'àrbitre li ha dit que no, que sí que era dins. Veurem finalment que xiula.
1: I Xavi Espar, Xavi, pel que expliques, a la segona part surten les fotos dels gols, eh?
8: Totalment.
1: Bé, doncs a quin minut ha arribat l'1-1, Bernat?
12: L'1-1 al minut 20 i el 2-1 al minut 25. És a dir, perd el Barça 2-1 i en possibilitat de perdre 3-1.
1: En 10 minuts, 3 gols en contra.
12: Sí. Bé, continuen a tenir Jesús Vázquez.
5: Ha entrat Lemar per David López.
1: El penal a Mestalla.
12: El penal encara no es llançarà perquè s'està tenint Jesús Vázquez encara durant una estona.
1: Molt bé. Lemar per David López, què implica, Francesc?
0: Que juguem sense defenses.
5: Implica que, ja li ha dit Mitchell a Ivan Martín, que guardi la posició. Fran Beltrán també guarda la posició. Només es quedarà Vitor Reis al darrere. I
6: Hugo i
5: però és un canvi que hem
6: Àlex
5: de fer.
6: Moreno.
5: Sí, és un canvi que hem de fer. Implica més risc al darrere.
6: Però és que
5: vegades...
6: no tenim tampoc cap substitut al darrere.
5: No, però és que l'hem de fer tàcticament. 1-1, André Silva contra Vitor Reis, amb bones ajudes de Fran Beltrán per davant, que aguanti la posició Van Martín, i juguem amb dos mitges puntes, Lemar i Echeverri per dintre, el camp ample, Unagi un costat, Ziankov l'altre, i a partir d'aquí ens l'hem de jugar amb jugadors de qualitat, a veure si entre Lemar, Unagi, Estuani, Echeverri, Ziganov, aquests 4-5 jugadors connecten una jugada que ens doni la salvació.
1: Bernat, explica el penal a Mestalla?
12: No, perquè encara s'està revisant.
14: És que jo tinc alguna dubte, eh?
1: Tu com el veus, Carles?
14: Justet, que han de filar molt prim.
8: Comença fora la falta, però potser acaba dins. La treu fora?
14: No, dic que per mi la fa fora. El contacte que fa penal, per mi és just fora.
12: L'àrbitre diu que és falta, que no és penal, és falta. ha fet el dibuix de la pantalla del VAR, indicant que des del VAR li havien dit que la situació geogràfica de la falta era fora l'àrea i, per tant, no era penal. Targeta groga per Marc Bernal, en tot cas. I la falta és molt enganxada, evidentment, a la línia, molt escurada a l'esquerra de l'atac.
1: Per tant, es mantindrà el 2-1 en 5 minuts. Sí. El València capgirat, el gol de Lewandowski. Queda encara 12 més l'afegit. Queda Mestalla, queda 12 també per si l'Espanyol pot fer un gol i guanyar el partit, empat a 1 contra la Real Societat. I sobretot el gol que esperem tots, el del Girona-Montilivi.
0: També queden 12 minuts per acabar el partit, minut 79, ara en queden 11. La pilota és per Dituro, després Carles Moreno, que jo el veig una mica cansat també.
7: No pot dir ni fala.
6: Està cuit.
0: Hagi fet una mala centrada per la banda esquerra. Pilota llarga de Dituro. Juguen Andrés Silva amb Vitor Reis. Altre bon partit de Vitor Reis. Andrés Silva no pot continuar, ho favorà pel Girona.
5: Molt bé, Vitor Reis.
0: Ràpidament a sí. Treure aquesta falta.
5: Té l'1-1 amb Andrés Silva d'intentar defensar sense fer falta. És difícil per un central, però ho està fent molt bé, l'ha recuperat molt bé ara.
0: Hugo Rincón, al mig per Ivan Martín, que és pràcticament l'altre central, cap a Fran Beltrán. Condueix Fran Beltrán, obre la banda esquerra per Àlex Moreno. Al seu costat hi ha un Aji. Àlex Moreno trepitja la pilota. D'endarrere, altra vegada per Fran Beltrán. Ja som en terreny de joc de l'Elx. Cap a Ivan Martín, a la dreta hi té Sigankov. Estuani està buscant la rematada. Ivan Martín se'n va cap endavant, la deixa per Sigankov. Encara continua la pilota interior per Echeverri. Echeverri, frontal de la gran, es vol regirar. Pilota per Hugo Rincón. Aquest per Sigankov, la deixa per Lemar. Busca posició del xut, xut de Lemar. La pilota del travesser! La pilota del travesser encara és bona. Fran Beltrán, la rebutja, la defensa de l'Elge. Aquest és el xut francès, sí. Cada dia, sí. L'ull avall.
5: Per això tenim aquí a Lemar, per jugar entre línies, té xut, té presència a l'àrea rival, l'hem tinguda molt clara.
1: Com el del Bernabéu,
5: Sí, correcte.
6: Sí, sí. No és la primera vegada que fa aquest xut Lemar.
0: 35 de la segona meitat, va, que ens queda un gol Lemar. El Girona aquí va, això ha posat la Pol Cos a l'Elx. Lemar, zona de mitja punta, cap Ivan Martín a la dreta, Sigankov. Es mou Rincón, que pràcticament també està jugant com a davanter. Ivan Martín, no troba línia de passada.
6: És que no, no hi ha mobilitat.
0: Cap endavant.
1: L'Elx ha espantat,
5: Sí, Lemar, es dedica a defensar l'Elx.
0: Zona de mitja punta, s'acosta a l'àrea, vol jugar amb Echeverri. Echeverri fa un retall, vol entrar dins l'àrea. S'ha oblidat la pilota, la treu al Febas. Li fa falta Echeverri. Echeverri s'ha de calmar una mica.
6: Sí, perquè és la segona que fa igual.
1: Viu sobreexcitat.
0: Sí, absolutament, absolutament.
5: Ara necessitem aquesta de Lemar que sigui gol, perquè el xut és boníssim. Gràcies. I també aquests petits detalls que et poden fer guanyar o perdre
1: perquè,
5: un
1: Marc,
5: partit.
1: Perquè, Marc, el Girona ha xutat molt a la segona part, o no?
15: A la segona part, sí, quatre rematades, les dues, la falta i el gol, una de Joel Roca i aquest xut de Lemar.
0: 36. Segona meitat.
5: En tindrem més, perquè ens irem volcant a la porteria adversària.
7: I que bé que ho ha fet Sigankov, deixant-la l'esperó,
1: I el control orientat, el xut ben localitzat, Dituro no pot anar tan amunt, tot i que vola, i s'estavella el travesser.
0: Estuani, endarrereix cap a Lemar. Tot i això, ara Vitor Reis i Fran Beltrán, Andrés Silva entra dins l'àrea, no surt Gazzaniga, encara té opció Fran Beltrán, a la banda esquerra, no se n'acaba de sortir Ivan Martín, la torna a tenir l'Elge, penjarà la pilota
7: de
0: Valera.
7: I Michel fent de Simeone, allò mirant cap a la graderia, demanant a l'afició que animi.
5: Esperonant a l'afició, perquè l'afició està, per mi està nerviosa, està molt tensa, quan ha d'animar més.
0: No té pressa ara l'Elge, treu Pedrosa, cap a Andrés Silva. Petita empenta de Fran Beltrán, l'àrbitre diu que encara no s'ha de llançar aquest fora de banda, tornarà a llançar fora de banda Pedrosa.
5: Hi ha tanta tensió a Montilivi que hi ha silenci.
0: Ho fa ara. Andrés Silva s'equivoca. Sigankov. Li vol fer falta Pedrosa. A punt de perdre la pilota, Sigankov. A punt de perdre la pilota, l'ucraïnès. La treu Ivan Martín. Pilota llarga. Aviam si la pot prolongar Estuani. Li han fotut una petita empenta. Se l'acaba enduent Echeverri. Juga també Hugo Rincón. La té el Girona. La demana Echeverri. Pilota llarga. Echeverri podrà entrar dins l'àrea. Li vol fer falta Vigas. Echeverri cau a terra. Es creu a Fembrugger i diu que això és targeta per Echeverri.
7: Sí. Falta Echeverri i targeta.
6: Normal, és la tercera.
13: Ja se la mereix, ja se la mereix.
5: Sí, però no l'ha de fer perquè té la posició guanyada. És córner i ell es llança tard. O sigui, però és córner a favor del Girona.
6: És la sobreexcitació que juga aquest jugador.
7: Sí, sí. El segon del Mallorca, Mallorca 2, Oviedo 0.
11: Aquest gol no canvia res a la part de baix, però sí que canviaria, evidentment, un gol del Girona que, amb aquests marcadors, faria que baixés l'Osasuna al mateix Mallorca, però que l'Elge salvés.
7: Hi ha un últim canvi de Montilivi entre Héctor Ford per Febas.
0: Traurà Dituro, quan vulgui. 38 de la segona meitat, set per arribar al final.
1: Hi ha canvis, Mireia Mestalla?
4: Sí, en fa dos al Barça, marxen Marc Bernal i Ferran Torres, entren Caçador i Cancelo. Fa uns minuts també n'ha fet dos al València, han entrat Thierry i Sadik, han marxat Jesús Vázquez i Hugo Duro.
1: Cancelo,
16: extrem esquerra, sí, sí.
1: Esquerra, eh? Sí, com sí, ja sí. Va acabar l'últim partit. Per cert, que s'ha anat Ferran, han passat del València, i ha entrat Cancelo, han passat del València. I què ha repartit Mestalla?
4: Bastant indiferència. A tots dos. Ferran Torres, per cert, que va arribar amb 6 anys i va estar 14 anys jugant al València, i que, no sé si ho heu fixat, però avui portava una petita gasa al coll, a la banda dreta del coll, és perquè té una petita irritació i amb la suor li agreuja. Fa uns dies que ja la porta, és probable que heu vist fotos.
1: 82, el Santiago Bernabéu s'atura el partit, sí. I es fa un passadís i es fa un protocol, David.
7: Sí, perquè marxi Carvajal, que deixa el Madrid, i li fan el passadís tant els seus companys com també els jugadors de l'Atlètic, que aturen el partit. 3-1 guanya el Madrid.
16: Ja entra a favor del Barça, a Mestalla. Perd el Barça 2-1, som-hi, Solac, això ho heu de guanyar avui, eh?
17: Doncs ens en queden pocs, 6 minuts. Bernat, Fran Beltran.
5: Hem d'estar encertats en la que tinguem, que la tindrem, hem d'estar encertats.
17: Puja a Rincón, li puja a Cavall Valera i li fa falta.
5: I targeta groga claríssima.
17: I ara l'Emars encara amb Aguado, perquè Aguado ha llançat la pilota. Aquests 5 minuts seran de nervis absoluts.
5: Però és que ens interessa futbol, ens interessa partit, continuïtat, no ens interessen picabaralles. L'Emar li va bé que això s'aturi.
6: Això ens treu del partit.
5: L'Emar que no entri. L'Emar el que ha de fer és posar la pilota en joc i que hi hagi ritme de partit.
6: Contra el Rayo fa dos partits, Estuani va marcar el 90.
16: L'ha tingut Christensen, el segon pal en la rematada d'aquest corna, picat pel Barça. L'ha salvat Dimitrievski. Però el Barça ha estat a punt de fer el gol de l'empat. Hauria estat gol d'Andreas Christensen.
17: Entrem els últims 5 minuts a Montilivi.
5: Avis, groga Lemar.
17: Fran Beltran, cap a Echeverri. A la rematada ja està jugant Vitor Reis d'Alessanco. Àlex Moreno, la punta esquerra. Vol superar el jugador de l'El. S'acosta a l'àrea. Encara continua Àlex Moreno. Trepitja la pilota. Endarrere cap a Lemar, que està jugant pràcticament com a pivot. A la banda esquerra, Unagi. Vèrtex a l'àrea gran. Vol superar el jugador de l'El. Encara continua Unagi. Trepitja la pilota. Vol fer un regat. Vol penjar. No troba l'ida passada. Lemar sí que ho fa. Se'n va cap enrere. Lemar amb la cama esquerra la deixa per Fran Beltran. Ivan Martínez, el jugador que està tancant. Pilot interior per Lemar. Zona de mitja punta. Endarrere cap a Fran Beltran. Tot l'Els tancat darrere. Està jugant amb 25 defenses. Lemar es regira. S'acosta a l'àrea. La trepitja. La demana Sigankov. Lemar vol filtrar una pilota. Ho acaba fent cap a l'ucraïnès. Obertura a la banda dreta per Hugo Rincón. 40, gairebé 41. Penja la pilota Hugo Rincón cap al punt de penal. La treu Vigas. Salta Fran Beltran. Encara continuem tenint la pilota viva per Ivan Martín. La demana a la banda esquerra Echeverri. Però va cap a la dreta. 41 de la segona meitat. Penjarà la pilota Lemar, fa un retall, encara continua Lemar, pilot interior per Hugo Rincón, podrà penjar, llàstima a les mans de Dituro.
5: L'Els defensa, però hem de tancar bé, Ivan Martín que faci un pas endarrere, perquè no tenim ningú per recuperar la pilota en cas d'un refús llarg de l'Els, estem tots bolcats a dalt.
17: Pilota llarga de Dituro, saltarà Ivan Martín, també André Silva, Fran Beltran toca amb el cap, és el més petit de tots.
16: A Mestalla s'està celebrant molt alguna cosa, algun gol que els deu portar a Europa, entenc, perquè hi ha eufòria a les graderies de Mestalla.
8: O contra el Llevant.
7: No hi ha més gols. Està perdent 2-1.
6: No hi ha cap gol, de moment.
16: Doncs s'han posat de
1: bé, a vegades hi ha fake news també en aquestes últimes jornades. Eh? Un diu que hi ha passat...
8: Què necessitaria el València per anar a Europa? Que el Getafe perdés?
11: Sí, necessitaria empatar amb el Getafe la classificació a 51 punts.
7: Sí, però
11: punts.
7: El Getafe guanya 1-0. Hauria de fer dos gols a Osasuna.
11: Sí, hauria de perdre el Getafe, cosa que ara mateix no està passant.
1: No sé, pregunta Mireia per què celebren tant. Perquè
7: no hi ha hagut gol enlloc.
1: Estem una mica desconcertats.
17: A Montilivi, 3 minuts per arribar al final del partit. Va, que necessitem un gol. Unagi travessa la línia divisòria, se'n va cap endavant, li fa falta el jugador de l'Els. Lleida l'avantatge, Unagi, zona de mitja punta cap a Lemar. Lemar puja la pilota a la dreta i a Sigankov. Encara continua el francès, s'acosta a l'àrea, busca pujada de xut, encara Lemar. L'eixa per Unagi, frontal de l'àrea gran, a punt de perdre la pilota, Unagi l'ha acabat perdent. Contracop ara de l'Els, Andrés Silva. Pilota llarga, buscant a Héctor Ford.
5: Hem de recuperar sense falta,
17: Pilota per Andrés Silva, estava fora de joc, l'àrbitre diu que no. Recupera la pilota Vitor Rey. Fran Beltran.
5: Molt bé.
17: Pilota per Lemar, acaba perdent la pilota Lemar. Ara hi ha molts de nervis. 42 i mig de la segona meitat. Valera, a la punta esquerra.
0: Els jugadors del Girona, Camprofen, estan baixant.
7: El Mallorca ha fet el tercer gol de Morici, que n'ha fet 23, i el seu Mallorca baixarà ara mateix.
0: Valera per Héctor Fort. Surt de l'àrea Héctor Fort, se'n va cap a la punta esquerra. Lluita amb Ivan Martín, l'ex del Barça, a punt de perdre la pilota, l'acaba perdent. Hugo Rincón gira cap a l'altre costat. Héctor Fort li fa una falta, li fot una patada, l'àrbitre diu que és falta, però no ensenya targeta.
5: Rima molt bé, perquè hem de recuperar sense falta, que l'Els no es pugui instal·lar camp contrari.
0: 43 i mig de la segona meitat, quan haurem d'afegir, Carla? 7, 8, 9, 10.
13: Tant de bo fins que el Girona marqui un gol.
0: Unagi, pilota llarga per Àlex Moreno, protegirà Affenbrugger. A punt de prendre-li la pilota a Àlex Moreno.
1: Però teniu la situació que serà llarg, l'afegit?
13: Mínim 5.
0: Pilota llarga d'André Silva. El que tanca és Lemar, li vol fer falta. André Silva a punt d'entrar dins l'àrea. Bé, Lemar,
6: bé!
0: Lemar, i ara puja la pilota. Un minut i mig per arribar al final del partit. El Girona perd, de moment, la categoria perquè empata un. Lemar, a través de la línia divisòria. Ara una mica el trentam.
6: Estan fosos.
0: Ivan Martín. Encara no hi ha hagut la rematada d'Estuani, eh? Sigankov.
5: És el que esperem.
0: S'acosta a l'àrea. Sigankov. A la dreta hi ha Ivan Martín. Encara continua Sigankov. A punt d'entrar dins l'àrea. Enrere per Hugo Rincón. Aquest per Ivan Martín. Penjarà la pilota Ivan Martín. No la deixa per Sigankov. Vol entrar dins l'àrea. No troba ningú. Cafè a la passada. Encara continua Sigankov. Cap a Hugo Rincón. Arriba fins a la ratlla de fons. Fa la centrada cap a punta. Però no la treu la defensa de l'El.
5: Estuani està esperant la centrada. Domina l'àrea. S'està emparellant amb un central per guanyar-li la posició.
0: Torna a tenir Sigankov. A la dreta. La demana Lemar, Ivan Martín, altra vegada Lemar, aquest per Ivan Martín. Aixeca el cal, la penja cap al segon pal. Estuani no pot rematar.
5: Però no és aquesta la centrada, Ivan Martín. La centrada és profunda, d'estar des de banda, no des del mig del camp, els centrals ja ho portaven de cara.
0: Pendents del temps afegit. 30 segons per arribar al final del partit dels 90. Dituro, amb la cama dreta, envia pilota llarga. Andrés Silva la vol controlar, s'ha fotut un embolic. Pilota pel Girona, Fran Beltran. Traurà de banda, però abans hi haurà canvi de l'Elx.
18: Sí, entra Petrot, és l'últim canvi, entrarà per Valera.
0: És un lateral molt lateral, eh?
5: En cos, en presència, molt alt, segurament per també acabar de dominar les entrades laterals, el joc aeri.
13: A Mestalla, temps afegit, 8 minuts d'afegit aquí a Mestalla.
1: 8 a València.
18: 7 a Montilivi.
1: 7 a Montilivi, a Cornellà. 5 a Cornellà.
19: I també tinc una cosa, pendents dels de Getafe, perquè algú li pugui dir a l'Elx que se salva abans que acabi el partit de Girona.
7: I l'Osasuna no intimida el Getafe.
13: Sí, ara que parleu de Getafe i Osasuna.
1: A Getafe, 6. A Montilivi han dit?
18: 7.
1: Mira, en tenim un de...
0: Penja la pilota, Sigankov, la pilota és dins l'àrea, la treu Héctor Fora, es defensa com Pol Lelch, el que està tancant és Ivan Martín.
5: Hem de posar més centrades profundes, tenim temps per treure tres correctes. 3-4 centrades, és que quan arribem l'hem de posar, però en profunditat. El domini de l'àrea em dóna la sensació que el tenim nosaltres amb Vitor Reis i Estuani.
0: Lemar puja la pilota. Ataca davant d'Ona, Lemar, pilot interior per Echeverri, descarrega enrere per Ivan Martín, que repetim el jugador que tanca. Ens en queden 6 de minuts, Àlex Moreno cap a Unagi, aviam que pugui fer alguna cosa el marroquí, podrà entrar dins l'àrea, encara continua Unagi, la pilota toca amb el marroquí, traurà de porteria el Lelch.
5: Estem equivocant el concepte, Unagi des de banda, amb els rematadors que tenen a l'àrea, i amb la dreta, peu tancat, centrada. Intenta buscar el que és impossible, superar 2 o 3 jugadors
6: en conducció. És que sempre li fan el 2 contra 1 i el que ha de fer és justament això, atraure'n 2 per treure fora i fer una centrada directa, en aquest cas, Àlex Moreno.
5: El domini el tenim a l'àrea.
1: 6 minuts queden a Girona, 6 minuts per un gol.
0: Traurà Dituro, bé, quan vulgui, amb la cama dreta. L'envia més enllà de la línia divisòria.
1: Els aficionats de l'Osasuna Getafe es mosseguen les ungles i tot el que poden mossegar.
0: Toca amb el cap Lemar. Intervé Vitor Reis. Fran Beltran a la dreta per Hugo Rincón. Corre, home, Hugo. Li fa una falta molt clara a Pedrosa. L'àrbitre diu llei de l'avantatge. Hugo Rincón cap a Ivan Martín. Va, tornem a pujar la pilota. Ivan Martín a punt de travessar la línia divisòria. El públic s'anima així de mica en mica. Lemar, interior per Unagi. Unagi fa un retall. Acaba perdent la pilota. Podrà penjar pilota al Girona.
5: A vegades, 47 de partit. Com més complicat sembla, més fàcil ho hem de fer. Posar una pilota aturada, com ara una estratègia ben posada, en bona direcció, la posarà Unagi, atacar bé la pilota, o pel que queda, una
1: bé,
5: pilota des de banda.
1: Els dos gols fins ara s'han fet amb pilota aturada.
5: Sí.
1: Amb dues faltes llunyanes, una directa, una indirecta, una centrada a l'àrea, una refusada per Dituro.
5: I la clau és posar-la bé, perquè si no, no hi ha rematada, que la posi bé Unagi.
0: Doncs la posarà Unagi, 47 i mig de la segona meitat. Anirem fins al 52. Unagi vol parlar amb Ivan Martín. Gairebé tota l'Elge dins l'àrea. Unagi aixeca el braç, Unagi penjarà la pilota, penja, Unagi al punt de penal, rebutja Fembrugger, segona jugada per Fran Beltran, endarreix cap a Lemar, Lemar cap a Hugo Rincón, li vol fer falta Petrot, i Hugo Rincón se'n va cap endavant, l'àrbitre diu que no, Fran Beltran podrà entrar dins l'àrea, encara continua Fran Beltran, la posa al punt de penal, rebutja la defensa de l'Elx. Clar, és que hi ha tants jugadors negres que és molt i molt difícil fer una passada que hi hagi rematada. 4 minuts, la pilota per Lemar, penjarà la pilota Lemar, la penja Lemar cap al segon pal, vol rematar Vitor Reis, rebutja la defensa de l'Elx, segona jugada encara per Echeverri, frontal de l'àrea gran, a l'esquerra hi ha Unagi, rebrà la pilota Unagi, penja Unagi cap al punt de penal, Estuani remata, Dituro s'aixeca i aconsegueix fer-se un bon control de la pilota.
5: L'ha rematat, però és això, Unagi, a posar-la, ha rematat massa tova, Unagi, fins i tot ha votat davant del porter.
7: Acaba Mallorca, Mallorca 3, Oviedo 0, també final a Bernabéu, Madrid 4, Atlètic Club 2.
1: Bé, ara sí que ja és el moment de dir-los als de l'Elx que no baixen si perden, eh?
0: Andrés Silva, doncs ningú li diu res. Ivan Martín, bé, Ivan Martín, ha recuperat aquesta pilota, traurà de porteria a Casaniga. Va, que algú li digui, no? Però clar, ara l'Elx què fas? Deixa marcar un gol? És molt complicat, això.
5: No, home, no, els jugadors de l'Elx estan superconcentrats a no perdre el partit. Que el seu, és impossible.
11: Que els seus aficionats ho celebrin i així ho entendran.
0: Fran Beltran, Unagi, s'acosta a l'àrea, Unagi fa un retall, continua Unagi. L'àrbitre diu que no és falta, sí, sí que és falta, tornarà a penjar pilota a l'olla.
5: Més perillós aquesta encara.
0: I Casaniga puja, Casaniga puja.
20: No sé si puja o va a buscar la pilota.
5: És molt important aquesta falta lateral, però és important recollir la frontal.
1: Home,
5: de l'àrea si hi ha segona
1: aquesta
5: jugada.
1: Aquesta és més perillosa encara.
5: Més perillosa, sí. Gigankov a peu obert, Unagi a peu tancat. Sobretot, primer, l'opció de rematada. Segon, Lemar, Fran Beltran, que tenen xut. Frontal de l'àrea.
6: És pràcticament igual que el primer gol.
5: Sí.
0: Gigankov i Unagi. Gigankov amb l'esquerra, Unagi amb la dreta. 49 i mig de la segona meitat. 2 minuts i mig per arribar al final del partit. Aplaudeix Montilivi. És el jovent gironí. Se'n va a Sigankov. La penja cap al segon pal. La toca amb el cap Petrot. La recull Lemar. Aviam si se la pot posar a la cama esquerra. No ha pogut fer-ho. Se la queda a la dreta. S'acosta a l'àrea. Vol entrar. Li volen fer falta. Arriba fins a la ratlla de fons. Fa un retall. Lemar vol forçar un córner. No ho aconsegueix. Pilota per Echeverri a la dreta. Echeverri s'acosta a l'àrea. Endarreix cap a Ivan Martín. 52 minuts només per acabar el partit. Si no, ens anem a segona. Penja la pilota Sigankov. Cap a dins l'àrea. La vol posar Àlex Moreno. Rebutja la pilota Andrés Silva, encara ho ha fet bé perquè se la queda a Pedrosa, lluita Fran Beltran, pilota llarga, corre Fran Beltran, també Héctor Fort, cau a terra Héctor Fort, l'àrbitre diu que no, es torna boig la defensa, la banqueta de l'Elx, 1 minut i mig per arribar al final del partit. La pilota
1: final a Cornellà.
0: Sigankov cap a Unagi. Unagi vol entrar dins l'àrea. Continua Unagi. Fa un retall encara Unagi. La deixa per Echeverri. Frontal de la gran. El xut a les mans de Dituro. Les mans de Dituro. Dituro aixeca la pilota amb les mans.
1: Sergi, acaba Cornellà, l'Espanyol, sí. Un punt.
21: Amb l'empat a 1, ha marcat Oscarsson a la primera part. Ha empatat Roberto Fernández al 65.
1: Doncs, Sergi, cap a zona vestidors, després en parlem.
21: D'acord.
0: A Montilivi queda només un minut.
5: Serà l'última.
0: Se'ns hi va la vida. Fran Beltran, a punt de superar Pedrosa, l'acaba perdent, Fran Beltran li vol fer falta, acaba recuperant bé Fran Beltran. Tot i això, intervé en segona jugada Andrés Silva. Ens queden 40 segons, la pilota és per l'Elx,
1: al punt d'esquerra. Acaba Getafe, Oriol, l'Elx està salvat?
11: L'Elx està salvat amb aquest marcador.
1: L'Elx és equip de primera, passi el que passi a Girona.
0: Recupera la pilota Gazzaniga, això ho saben segurament, pilota llarga de Gazzaniga. Vitor Reis, que recordem està jugant de davanter centre, pentina la pilota, li vol fer falta a dona a l'Echeverri, pilota pel Girona, cap amunt, Àlex Moreno. Vol prolongar Vitor Reis, la pilota per Estuani. Estuani cau a terra, l'àrbitre diu que falta. Falta, en tornem a tenir una altra pilota penjada. Ara sí que és el moment. Digueu-los-hi.
5: L'Elx saben que estan salvats perquè ho estan celebrant tothom.
1: Sí?
5: La banqueta,
1: ja ho estan celebrant,
5: totalment.
20: Doncs
1: ja,
20: sí, totalment. Sí, ho estan celebrant.
5: Totalment.
6: Home, ara sí que puja Gazzaniga, ara sí.
12: Marcat Guido Rodríguez, l'argentí, xut des de fora l'àrea.
0: Arnau li està dient.
5: L'Arnau li està dient a la banqueta que estan salvats.
0: Arnau li està dient?
20: Sí, sí.
0: Estàs salvat,
1: estàs
0: salvat.
1: És la carta Oriol Rodríguez que des de
0: però,
1: fa clar, dies, minuts.
0: Els hi diu a la banqueta, ara parla amb Valera, els hi diu a la banqueta, però els que no ho saben són els jugadors que hi ha a dintre el camp. Clar. Bé, qualsevol cas, va, Unagi. Amb el temps afegit, és l'última. Si marquem, ens quedem a primera.
20: Ai.
0: Si perdem, ens anem a segona. Gazzaniga ha pujat. Penjarà la pilota Unagi. 52 i mig de la segona meitat. Penjunaki cap al punt de penal. La treu dona. La pilota se li pot quedar a Sigankov. El xut, malament, encara hi pot haver. Segona jugada, Vitor Reis a dins l'àrea. Estuani cau a terra, l'àrbitre diu que no. Se la queda la defensa de l'Els. Encara hi pot haver segona jugada. Vitor Reis li fa falta. I l'àrbitre diu que què? Que és falta favorable a l'Els. Diu que hi pot haver alguna cosa, reclama alguna cosa. Final del partit. Final del partit. Girona 1, Els 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans, vam anar a moure Europa, vam jugar a la Champions, vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
2: Plos de Sigankov, plos de Flam Beltran, plos de Lemar, plos d'Àlex Moreno. Ha d'entrar Mitchell per consolar a molts dels seus jugadors que estan desfets. Ara mateix, la imatge de Montilivi i el so que sentiu de fons és d'autèntica desolació per un cop duríssim per un Girona que no s'ho podia esperar fa tan sols 4 o 5 setmanes.
7: La imatge ara mateix és la d'una afició abatuda, d'un Girona abatut. Que poc s'ho podien esperar a l'inici de la segona volta que el Girona francès que cauria fins aquí, Mitchell, tocadíssim a la gespa.
2: Increïble, el Girona ha fet 4 punts dels darrers 8 partits, no ha tingut la capacitat de guanyar cap dels partits importants, ni el Mallorca, ni la Real Societat, ni avui. Ho ha intentat, però ha acabat en molt poca energia, molt poca força, potser fins i tot amb un futbol precipitat pel que volia el seu entrenador. I és una llàstima, sobretot pel club, pels jugadors, per l'afició, per tothom, per Mitchell, que és l'entrenador que ens ha portat el millor èxit esportiu del club, que ens va recollir a segona i que ens torna a segona. Per tant, també cop dur per Mitchell, per un entrenador que ha marcat una època, però que deixa l'equip on ho havia trobat, a segona divisió.
1: Bé, cop dur a Mestalla. Final Mestalla, Bernat.
16: Ha perdut el Barça 3-1, després d'una segona meitat amb molts gols. S'havia avançat Lewandowski al 15, però Javi Guerra al 20. Luis Rioja al 25. I ja en temps afegit, Guido Rodríguez al 52, amb aquest 3-1, que al València li serveix a ben poc, i al Barça el que evidentment fa és no moure's de la seva posició de líder de campió, però amb un partit on s'ha vist ben clar que hi ha hagut un moment on els jugadors han dit tranquils, que queda Mundial, queda molta temporada per molts de nosaltres, i doncs no ha aconseguit acabar oferint una bona imatge. Tanca la Lliga el Barça amb una derrota a Mestalla per 3-1.
1: Com marxen, Mireia, els jugadors del Barça?
10: D'entrada, abans de marxar, van agrair l'afició i a Caçador, també el segueix Gavi, Xavi Espar, també Christensen, que han tingut una bona oportunitat als últims minuts de partit. Per cert, que el que celebrava aquí Mestalla era un gol que no ha existit mai de l'Osasuna i que els portava directament a Europa. Aquelles fake news que parlaves tu, Ricard. La gent anava com boja intentant mirar totes les aplicacions de resultats per confirmar-ho. No hi havia prou internet.
1: No,
10: la gent s'ha tornat una mica boja.
1: Si escoltessin més la ràdio, que és un costum que sempre ha anat bé per sempre, per tot i per les últimes jornades.
10: Exacte.
1: Xevi, tu què hi veus a Montilivi?
2: La imatge és duríssima. Ara mateix, mira, puc mirar la gespa, que encara continuen, no tots, però molts jugadors del Girona. Ara Juan Carlos, per exemple, ha de consolar Ivan Martín, que està plorant. També ho han de fer amb Cristian Estuani i, per exemple, la Llotja, plorant i absolutament abatut, per exemple, el director esportiu Quique Cárcel, aguantant estoicament dret del Figel i el president, i aguantant també molta afició. No ha marxat tothom, sí que ha marxat molta gent, però molta afició, que està aguantant també de peu, en silenci, amb ulls plorosos, que en veig molts, aguantant aquests últims instants del Girona Primera Divisió.
1: Bé, doncs el Girona, que ha empatat a 1. Aviam, Oriol, recapitulem. El Barça és campió, jugarà en la Champions.
11: El Barça és campió, jugarà la Champions juntament amb el Real Madrid, amb l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, que demà juguen la tercera i quarta plaça, i també amb el Betis.
1: Qui jugarà a Europa League?
11: El Celta jugarà després de la seva victòria contra el Sevilla, i el Getafe el que fa és anar a la Conference després de quedar a la setena posició. Però la Real Societat, que havia guanyat la Copa, també va a la competició europea. I fins i tot el Rayo Vallecano, que quedat fora d'Europa via Lliga, si guanya la Conference també anirà a l'Europa League la propera temporada.
1: I qui baixa a segona?
11: Malauradament baixa el Girona, que acaba a la penúltima posició, 19a, i havia baixat l'Oviedo, i també baixa el Mallorca. En canvi, avui s'han salvat in extremis l'Osasuna, també l'Elx i el Llevant.
3: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella d'Am, Cupra i CaixaBank.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Continuem amb Montilivi, Xevi. Els jugadors marxen? Són
20: no,
1: encara a la gespa?
20: Són encara a la gespa. Ara volen reconèixer sobretot a la zona del jovent gironí també el seu suport durant tot el partit. Un dels que té la cara més seriosa encara aguantant, però és Mitchell, que ara, per exemple, s'abraça amb en Jota.
1: Veig la banqueta Arnau plorar, veig molts nens també a la graderia tristos perquè veuran el Mallorca, el Mallorca també, però veuran el Girona a segona divisió.
20: Sí, ara és Estuani qui encapçala i que els demana a la gent que s'acostin a l'afició, però clar, és que molts jugadors ara sí que hi van, ara veig que Arnau o Unagi surten de la banqueta, també Witzel.
1: Aficionats marxen?
20: Doncs mira, n'han marxat moltíssims, és evident, però n'hi ha molts que s'han quedat. Sí, n'hi ha molts que encara s'han quedat aquí. No estan ni aplaudint, ni xiulant, ni fent res, però sí que s'han quedat per viure aquests moments.
1: Veiem Pere Guardiola clavat a la cadira, molt afectat també, i com deies, del Figeli dret,
20: al costat del batlle de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, aguantant, potser és dels que se'l veu més sencers en aquests moments, quan ara, per exemple, veig que Estuani va a parlar, Arnau també, els capitans, van a parlar amb el jovent gironí, imagino que demanar-los perdó per aquest descens a segona.
1: Eduard, i una altra celebració de l'Elche Montilivi, com és el futbol, tu?
22: Sí, aquella del 2020 va ser dura, perquè si avui hi havia por, aquell dia jo no me l'imaginava. Sincerament, aquell dia jo em pensava que el Girona pujava a primera divisió, no es va poder, tampoc es va poder posar la següent temporada, el 2021 contra Rayo Vallecano, el 2022 sí que es va pujar, però realment és dur perquè, com deia anteriorment, aquí a Montilivi s'han celebrat moltes més derrotes que no pas victòries, perquè la vegada que el Girona va pujar a la promoció va ser a Tenerife, amb un equip que, com abans deia en Xevi, va sortir del Bernabéu amb més 8 sobre el descens, després d'haver empatat contra el Madrid, haver guanyat el Villarreal, setmanes anteriors haver guanyat l'Atlètic Club, ningú en aquell moment es podia imaginar que aquest equip acabaria fent aquests 4 de 24. La pitjor ratxa del Girona en tota la temporada de primera divisió, 8 jornades sense guanyar. A començament de temporada, amb un equip fet amb pinces, agafat amb pinces, es van estar 7 jornades sense guanyar i avui han estat 8. El Girona torna, després d'aquestes temporades de primera divisió, torna a segona divisió.
1: Què passa, Xevi, amb els jugadors i la grada jove, per dir-ho d'una manera?
20: Jo crec que estan parlant, que els capitans els hi donen les explicacions. Els hi demanen també les seves disculpes per haver baixat. Ara sí que veig que se'n van. Aplaudeix Estuani, que és el que porta la veu cantant en aquestes converses. També veig que aplaudeix la grada jove i la majoria de jugadors marxen.
1: Sentim un moment Gerard Martín a Mestalla.
23: Eso es lo primero que le quiero preguntar. Buenas noches, Gerard. Por el aparatoso vendaje, por la circunstancia, ¿no? Ha sido un poco rara porque no ha pitado falta. Parecía que el juego continuaba hasta que has empezado a sangrar. Te han tenido 5 minutos atendiéndote.
1: Recordem que ha tingut un trau al cap.
24: Bueno, me duele, pero bien. Cuando me ha hecho la entrada aquí, notaba algo aquí, pero me dolía, pero no sabía qué tenía hasta que he hecho así y he visto la sangre. Y bueno, me han tenido que poner ahí unas grapas y a seguir.
23: Todo controlado.
24: Sí.
23: ¿Teníais también al Valencia, no te digo controlado, pero sí le estabais igualando en intensidad? De hecho, os ponéis por delante 0-1 y a partir de ahí como que llega un arreón del Valencia que se os ha llevado por delante.
24: Sí, evidentemente. Al principio hemos estado mejor. Sí que ellos, ha habido un momento que han subido la intensidad y nosotros pues la hemos bajado. Que bueno, aunque la temporada, digamos, estuviera como hecha, yo creo que no tenemos que relajarnos en estos momentos, pero bueno, a veces suele pasar. Y bueno, yo estaba cabreado personalmente porque creo que no puede ser así, pero bueno, pasar página ya.
23: También Hansi, a pesar de que, como tú dices, ya estaba el objetivo cumplido y la liga ganada, Hansi siempre os exige, ¿no?, esa intensidad.
24: Sí, evidentemente, hay que salir cada partido al máximo. Y yo personalmente, pues también cada partido que salgo, pues lo quiero ganar. Y evidentemente, pues como hoy que hemos empezado bien y luego nos hemos ido apagando, pues no gusta a nadie.
23: En lo colectivo entiendo que una temporada fantástica a pesar de la derrota de hoy. Y en lo individual, Gerard, has jugado muchísimos minutos, te hemos visto como lateral, te hemos visto mucho como central. ¿Cómo valoras esta temporada?
24: Bueno, yo personalmente sí que creo que he hecho muy buena temporada, porque como dices, pues empecé de lateral y al poco me fui de central y creo que ahí pues he crecido mucho y bueno, yo estoy contento con mi temporada y creo que he hecho muy buena temporada.
23: También lo mismo que le he dicho a Javi, ¿vas a tener el teléfono encendido el lunes por si acaso o no?
24: Sí, ojalá que sí. Yo, pues eso, yo estoy contento con mi temporada. Evidentemente, pues me siento preparado porque en el Barça al final compites al máximo nivel y creo que estaba al nivel, pero bueno, pues tocará esperar a ver el lunes y nada, tener la tele encendida.
23: Gracias, Gerard.
24: Gracias.
1: Gerard Martín a DAZN, Gerard Martín que parlava ara de la possibilitat d'entrar a la llista del Mundial, que sembla poc previsible. Torno a Montilivi, continuem veient imatges d'aficionats destrossats a la graderia.
20: Sí, és així. Ara sí que els jugadors del Girona s'han mogut una mica, estan fent com una volta al camp amb la gent que s'ha quedat. La majoria els hi tornen els aplaudiments que els està dedicant a l'afició ara, per exemple, Cristian Estuani. Continua la gent de la Llotja també aguantant, com deies tu abans, el president, també Pere Guardiola, que el veig assegut amb les mans a la cara. Qui ja ha marxat d'aquí és el director esportiu Quique Cárcel, que està molt tocat, com hem vist a les imatges. Va marxant una miqueta la gent, però encara queda molt que estan esperant. Ara és directiva d'emissió. Sí. És per part del jovent gironí. És veritat que no és una protesta massiva, però sí que han cridat
1: aquests segons. Però aquests són crits
20: segons
1: nous a Montilivi, no?
20: Sí. No, bé, no, hi va haver una vegada...
23: Sí, pels preus...
20: Al començament d'aquesta temporada, crec que...
6: Sí, ho vam sentir aquesta temporada.
20: No sé si el dia del Llevant o el dia del Rayo.
6: Sí, sí.
20: Que van bé, però vaja, eren crits també molt... No unànims. Bé. Clar, és que quan hi ha això de la directiva, qui és la directiva, no?
1: Sí, la propietat, vol dir, no?
20: Ja.
1: M'imagino.
20: Segur.
1: Bé, tindrem un temps llarg aquest tercer temps, i un tercer temps dolorós, probablement un dels més dolorosos d'aquestes últimes temporades, per aquest cop que ha rebut el Girona, que encara té els jugadors a la gespa, Xavi?
20: Sí, sí, estan acabant de donar la volta. És veritat que hi ha jugadors que pràcticament no s'han acostat a les cantonades del camp, com bàsicament els estrangers, com Unagi, com Echeverri, com Thomas Lemar, com Van de Beek, altres com Gazzaniga, com Estuani, com Francesc, com Porto, que també ha volgut baixar, com Sigan, com fins i tot com Juan Carlos, que ara veig que fa aquell senyal de perdó amb les mans a l'afició, com Arnau, els jugadors que fa més temporades, que és els que ho senten més, i ara ja acaben aquesta volta. Alguns ja comencen a retirar-se a vestidors, d'aquí a poc ja marxaran tots els jugadors.
7: I la imatge també de Sarabia, el tècnic de l'Elx, consolant a Mitchell a la mateixa gespa.
1: Bé, un Mitchell que el veig bastant sencer.
20: Sí.
1: Molt seriós, oi, Xavi? Però sencer.
20: De fet, és el que està com consolant els jugadors. Jo crec que ha assumit aquesta posició de dir que és ell el que ha d'assumir aquest descens. Ja veureu que la roda de premsa serà una cosa així. Ha anat un per un a tots els jugadors a abraçar-los i a consolar-los, però clar, és molt difícil consolar alguns jugadors, com per exemple, mira, un que està plorant ara i que marxa a vestidors ja, és Abel Ruiz, que està plorant com una magdalena, jugador que ha jugat molt poc aquesta temporada, però que també està tocat com el que més.
1: Bé, doncs seran moments difícils pels jugadors del Girona, per la...
20: No hi ha aplaudiments, quan sí marxen els jugadors.
23: Ara sí que marxen tots cap a la zona de vestidors i ja sentiu que hi ha molts aplaudiments, sobretot a la zona de la tribuna i de la Llotja. Amb algun xiulet sí que hi ha, però bàsicament són aplaudiments. Tots estan entrant a vestidors. Queda un altre cop els crits de directiva d'emissió. Queden Fran Beltrán, David López i Rubén Blanco, també Witzel i Lemar, però ja tots comencen a enfilar vestidors.
1: També Ter Stegen a la gespa de Montilivi,
23: sí,
1: amb
23: correcte
1: els seus companys.
23: Amb una abraçada molt sentida, sobretot a Gazzaniga, i ha estat molta estona abraçat a ell.
1: Bé, doncs, cop dur per l'afició del Girona, sobretot veig molta gent afectada a Montilivi, pel cos tècnic, per la propietat, i pels jugadors que han hagut de viure una nit, una altra nit contra l'Elx, molt dolorosa per la història del Girona. No parla ningú del Girona a DAZN. Recuperem un moment. No. Que, algú deia alguna cosa?
20: No, no, jo deia que no, perquè han marxat
1: no,
20: tot.
1: No, no, ah, sí, que no parlarà ningú, no.
20: Només mitja roda.
1: Doncs mira, tanquem els flaixos amb Roberto, el jugador de l'Espanyol amb Cornellà del Prat.
4: Sí, por supuesto. La verdad que queríamos cerrar el año con victoria, porque hace una segunda vuelta muy complicada, ya lo sabéis. Y bueno, esta visión se lo queríamos dar a ellos, estos tres puntos. No ha podido ser así, pero bueno, nos vamos al final con buenas sensaciones y el año que viene será mejor.
8: ¿Qué le ha faltado al equipo, sobre todo en la primera mitad? Porque en la segunda habéis dado un paso adelante notable. No ha sido mayor la diferencia de goles. Lo hablábamos ahora con Unai, porque ha hecho un gran partido el guardameta de la Real.
4: Bueno, la primera parte yo creo que acierto, lo único que nos ha faltado, porque la verdad que habíamos hecho gran primera parte, eso, acierto, que ahora, bueno, la hemos tenido, bueno, la ha tenido la segunda y ha ido adentro.
8: Ha ido dentro, has marcado tu séptimo gol esta temporada y has pedido perdón a la afición. ¿Por qué? Porque llevabas 8 partidos sin marcar.
4: Bueno, la verdad que siento sinceramente que he pedido perdón, porque este año soy un jugador que podía haber dado mucho más a nivel de cifra, tanto para poder ayudar al equipo como para dárselo a la afición, porque valoro mucho cómo me quiere esta afición y yo quiero pedir perdón de aquí, porque siento que he podido ayudar más, pero yo voy a trabajar para poder dar más cifras y también ayudar al equipo más.
8: Tú has materializado ese gol, pero como has visto la jugada de Peremilla desde el control, no sé si tú ya estabas viendo solo la portería o has podido ver ese control de espaldas, tremendo.
4: Sí, no, en cuanto ha hecho el control, que madre mía, estaba pidiéndole a voces que me la pasara porque me veía muy solo y ha sido muy bueno.
14: La TDT a Catalunya Ràdio.
15: Què us poso?
17: Per mi una estrella.
15: I per tu?
25: Jo també una estrella.
17: Ara estem d'acord.
25: Estem d'acord?
14: Estrella d'Am,

0: But he's ready for that. He will go though for this and 100% committed with that, and this is great.
1: Que ha millorat molt, que té una actitud i una mentalitat increïbles, que ha fet uns números increïbles, que està molt content, que en la seva segona temporada hagi fet aquesta millora i que ara el que ha de fer és un pas més endavant i la temporada que ve continua millorant.
0: Why not? It's a coach. It's a coach from an opponent, and I'm always ready for everyone.
2: I demà per la temporada vinent.
1: Bé, que ell és l'entrenador, no? Ha dit.
3: I know it's pretty difficult to speak about this right after the match, but I would like to know where do you think the team has improved the most since August, and where do you think the team still needs to improve?
0: Well, you know, after this game, after this defeat, it's not easy to make a summary. I said this, I think also in the last games, after the last games when we had a clean sheet in the away matches, and I think we defend really, really better. And this is what I really appreciate about that, because we have a young team, young players, especially in the center, when you see with Cooper, with Shera, and also Bernie as number six, so it's amazing to see that. And for me also important the comebacks from, you will see, for long injuries with Gavi and with Bernie. It's fantastic. This is amazing that they came back and they playing now on this level. So it's good. But at the end, for me today, it shows a lot of things. When we are not ready, when we have not the right attitude, we lose. We can lose. So it's that. And for me, it's important always to work on that, to work on this, because champions never stop. So, and this is what the mentality, what I want from the players. So in every game, give 100% in every game, show for what we stand, and this is for me the way how we want to do it and how we want to go. I'm also ready for the next season. I have this hunger, but I want also the players with this commitment that everyone shows, okay, what I have to do to play on the highest level, to give my best version this club, this team, and this is what I need from them, and of course also the fans and the club. So this is the job, and this is what I want from them, and I will push them 100%.
4: Doncs fins aquí la roda de premsa de Hansi Flick.
1: Molt bé, que després de la derrota d'avui no és fàcil comentar que ell està molt orgullós, per exemple, dels últims partits jugats fora de casa, on acabaven amb la porteria a zero, que, i sobretot ho valorava tenint en compte que té un equip tan jove, especialment en defensa, amb Kubarsip, Gerard Martín, amb Bernal, que no és defensa, però diu és un número 6, però que avui hem vist que moltes d'aquestes coses no s'han fet. Si no tenim una bona actitud, perdem. I el que vol és que això no es perdi, és a dir, que l'actitud sigui sempre la mateixa, perquè diu, els campions mai no s'aturen, i tothom ha d'estar al 100%, i jo tinc aquesta gana per la temporada que ve, per continuar guanyant i demostrar-li al club i als aficionats que podem guanyar encara més, és a dir, inconformista, i que això és respecte al rendiment, fins i tot jo diria, podria dir, comprensible de l'equip avui.
5: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
6: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
7: Bé, el Barça ha perdut 3-1 a València. Molt pendents de Montilivi, dels vestidors, d'escoltar futbolistes, entrenador, de saber què passa als caps de l'equip que ha perdut la categoria, el Girona. Recordem que el Mallorca és l'altre equip que ha baixat a segona. Mentre no ens adverteixin res nou de Montilivi, tancarem un tercer temps del Barça amb aquesta derrota a València. Xavi, Bernat, Carles...

0: Què us ha semblat?
1: Home, el partit ha estat un partit fluix. El Barça no ha tingut l'atenció competitiva i aquí és on apuntava Flick, que ni l'últim dia ja pràcticament de vacances no ha volgut perdre l'ocasió de pressionar els seus jugadors i de donar un petit toc d'atenció, que no va més enllà perquè la temporada ha estat molt bona, però vaja, avui el partit del Barça no ha estat bo.
0: Carles?
2: Doncs mira, jo em quedaria només amb els darrers minuts de Lewandowski, que acaba el seu temps a Can Barça amb un gol.
0: Els 120 gols per fer 30 per 4 temporades.
2: Exacte, sempre amb uns tant percents molt elevats per ser un davanter per un nou. Vull dir que hem tingut un gran nou. No sé si passarà la història del Barça entre els 5-10 millors golejadors, però pot ser-ho, és un dels grans golejadors. I jo aquest partit ja podem oblidar-lo tothom. Jo estic convençut que el que diu Flick, la gent estava pensant en mundials, estava pensant en acabar allà, els que han sortit a veure els primers minuts no els
0: han
2: sortit bé.
0: Han quedat molt tocats Xavi Espart i Christensen, pel que heu pogut veure?
3: Espart ha fet un partit fluixot,
4: sí,
3: fins ara.
4: Sí, ha tingut errades. Christensen ha pogut esmenar-ho perquè ha tingut dues ocasions de gol, una que hem explicat.
2: Ha estat molt millor amb atac.
1: Ha salvat el gol de Christensen, que ha enganxat una pilota al segon pal a l'estil Lewandowski, després d'un mal refús de la defensa del València. La pilota ha entrat, la meitat de la pilota ha entrat a porteria. I Dmitrievski ha estat hàbil perquè abans que entrés del tot ha posat la mà per evitar-ho.
4: La veritat és que la sensació que he tingut jo és que mentre el Barça i el València han jugat més o menys de forma amable, sense gran intensitat, sobretot a la primera meitat, la qualitat del Barça es notava i aleshores anava jugant i et defensaves. Quan ha començat a mossegar el València, el Barça no li ha igualat la intensitat ni de conya. A mi m'ha semblat avui veure jugadors que arronsaven la cama i ho trobo fins i tot lògic, especialment després del que li ha passat a Fermín amb la lesió que l'ha deixat sense Mundial.
2: Però per això jo deia, Bernat, de no posar-vos.
4: Sí. Sí, però al final que tens tants mundialistes que, clar, algun ha de jugar,
1: de posar, no? Bé, però al final, o sigui, els errors en els gols...
2: Sí, no, regales
1: els
2: gols,
1: gairebé. Són de Xavi Espari i de Christensen, que no estan en aquesta situació.
4: Sí, no, però ja parlo d'actitud al camp. És a dir, al final el València hi ha anat més i el Barça és que no hi anava. Sí, i aleshores això...
1: I Valde, que tampoc està entre...
0: Com ha estat, Valde?
1: Malament.
0: Perquè és dels que necessita minuts i bones notes.
3: La primera part, sobretot, ha estat més...
1: Dolenta.
3: Després potser ha tingut alguna intervenció, ha estat capaç de dividir una jugada, però ha estat en un parell de pilotes dividides que fins i tot l'havia regalat, recordo, a un rival, que ha quedat bastant marcat.
4: I sense haver-lo de segurament assenyalar explícitament pels gols, tornes a jugar més temps i te'n fan tres.
0: Bé, però deixa'm dir que jo que tinc la sensació que en un parell de gols podia haver fet alguna cosa
4: pot
0: més.
4: Sí,
1: en el tercer de Guido,
4: sí,
1: segurament.
0: El de Javi Guerra,
4: i
0: no.
4: I el de Javi Guerra?
0: No, el de Javi Guerra està ben picat. El de Rioja, jo crec que també entra per una zona que un porter ha de permetre's com a mínim la possibilitat de tapar porteria. Són dos xuts exteriors que no van molt ben posats. El de Javi Guerra sí que va de fora cap a dintre.
2: El que és veritat, que aquests dos darrers partits que he jugat, el Barça s'ha de plantejar...
0: Genera dubtes,
2: no,
0: Carles.
2: Jo tinc
0: genera
2: tots si aquest ha de ser el porter suplent.
0: Sobre el seu rol, jo també.
1: Doncs ho serà,
0: Sí, però
2: si hi ha algun accident...
0: Sí, jo estic d'acord amb això. Clar. O sigui, crec que, com a mínim, doncs, aleshores el Barça ha de tenir un tercer porter que li pugui competir la posició de segon. És a dir, que si vol continuar fent grup i sent un jugador important per a la plantilla, és una cosa. I una altra cosa és que et presentis en moments transcendentals de la temporada amb una lesió de Joan Garcia, ens ha deixat el partit de Vitoria i el partit d'avui sense ser responsabilitat seva, sí que veus... que és un porter que no...
1: Que no salva gols.
0: Que no salva gols, correcte.
5: No ha aconseguit cap porteria zero aquesta temporada.
1: I el cas d'Iñaki Peña. Iñaki Peña ha jugat a l'Els, mira, s'han salvat, per desgràcia, pel Girona. I, home, és un jugador que ja té... Si ell volgués assumir el rol de segon porter, a mi em sembla... Té contracte amb el Barça, em sembla una bona opció.
4: I per dir dues coses positives, una, que ens expliqui la Mireia, perquè el comiat de Lewandowski no només va ser l'altre dia al Camp Nou i avui amb gol, sinó... amb l'afició de Mestalla, oi?
0: Que també l'ha
6: aplaudit. Doncs sí, perquè Lewandowski resistia a marxar cap a túnel de vestidors. Hem explicat que ha anat a acomiadar-se dels gairebé 500 aficionats que hi havia del Barça avui aquí a València. Però aquests no han estat els únics que s'han volgut acomiadar de Robert Lewandowski, perquè gran part del públic d'aquí de Mestalla s'ha quedat dempeus aplaudint el dorsal nou del Barça i fins i tot hi ha hagut algun crit de Robert, queda't, entre probablement alguna part de l'afició del València, que també deu ser del Barça. Ha marxat emocionat Robert Lewandowski. Aplaudiments també 360 graus pels seguidors del Barça que hi havia a Mestalla, però també pels seguidors del València, que no han volgut perdre's l'última adéu de Lewandowski al futbol europeu.
4: I l'altra cosa positiva, l'hem dit durant el partit, fins que li ha durat la benzina i les piles, m'ha agradat Marc Bernal, que crec que en el tram d'aquesta temporada que ha començat a tornar a jugar, doncs li ha servit per anar millorant i guanyant-se aquesta comoditat en aquesta posició, que clar, això depèn molt dels gustos.
0: Com han anat els minuts de De Jong?
3: Intrascendent.
0: O sigui, arriba com una moto al Mundial o...
2: Però intrascendent.
1: Però l'ha posat a la tercera alçada i
0: a més insisteix que no el tenim encara per ser mig centre.
1: On ens queda un espai jugues tu, Frenkie.
0: No, és que fins que De Jong, aquests retorns de les lesions i que Flick el posa en aquesta posició de mitja punta, fa la sensació que fins que no agafa un bon to, no passa per la posició de mig centre, com si corrés molts riscos l'equip aleshores protegint el mig camp, però aleshores penso, però com arriba De Jong ara al Mundial? Haurà d'arribar, si vol ser titular al Mundial, s'haurà de posar les piles perquè ja fa dies, no? Que va tornar? Quants dies va fer que va tornar?
4: És que ara hi ha hagut un parell de partits
0: Bernat, és que el partit de Champions del Metropolitano va jugar alguns minuts, pot ser o no?
3: Ah, t'ho mirem.
0: O sigui, estic dient que tiro molt enrere des del seu retorn, i el retorn no és que hagi estat progressiu, és que ha estat com mínim en aquesta fase de temporada.
6: Va tornar al Camp Nou al partit contra l'Espanyol a principis d'abril, l'11 d'abril, sí que va també tenir uns minuts al Metropolitano, van ser 6 partits seguits abans de perdre's el de l'Alavés per decisió consensuada amb Flick i per perdre's el de l'altre dia contra el Betis al Camp Nou per aquell virus que ens explicàvem.
3: Tot des de la banqueta, sempre.
0: Ja, vull dir que, bé, no sé, ja no ens afecta, és un tema de la selecció neerlandesa, però vaja, no sé, tinc la sensació que no arriba en el millor moment.
3: Em deixes remarcar el final de temporada de Gerard Martín?
0: Sí, home, i tant.
3: Ha estat titular en 22 dels últims 27 partits, que és altrament important.
0: Amb 22 de 27.
3: És un protagonisme bestial per un futbolista que al principi havia de ser a segona línia.
1: I tots de central, aquests?
3: I tots de central.
0: Els
3: no,
0: 22?
3: Tots no. Però la gran majoria de central, sí.
4: D'aquí l'elogi encès de Flick a la roda de premsa.
3: Ha estat dels més implicats, almenys, en la gestualitat avui durant la derrota. Ha estat el vèiem, que era dels pocs que demanava...
0: Bé, l'hem sentit, també, que
3: ho deia.
0: Li ha cabrejat molt, l'ha dit textualment...
3: La
0: falta de concentració en la segona part.
3: I si em deixes un apunt, avui ha estat únicament el segon partit on no han jugat Eric Cubarsí d'inici fent part de la parella central. És a dir, en tota la temporada, Flick sempre utilitza o Cubarsí o Eric.
0: Tota la temporada, excepte avui?
3: Excepte un partit, avui és el segon.
0: Dos partits, o sigui, Eric o Cubarsí sempre han estat a l'eix de la defensa, excepte dos partits en tota la temporada.
3: Sí, sí, és molt cridaner. Avui ha jugat Araujo i Gerard Martín, primera ocasió que coincideixen a un 11, i repassant la resta de precedents, he vist això, que Eric i Cubarsí són intocables, un dels dos.
0: Xavi, tu creus que és innegociable que el Barça fitxi un central?
1: No.
0: O sigui, en els plans del Barça, dic...
1: Crec que és, o sigui, si trobéssim una bona oportunitat i un jugador interessant en bones condicions, encara...
0: Però no es tornaran bojos
1: no,
0: amb el
1: no,
0: central,
1: la prioritat és el davanter centre.
0: Ja.
1: No, o sigui Bastoni, ara mateix, és molt més que no pas que sí.
0: Molt més que no pas que sí. Correcte. En el cas de Bastoni. Correcte. I en el cas d'un central... Tampoc, aleshores, no seria una sorpresa que el Barça
1: es queda Christensen, Ricard.
0: Ja, per tant, que el Barça comencés la temporada que ve... sense un central nou, és una qüestió, o sigui, és una qüestió ara mateix que pot ser molt viable.
4: Podria començar amb Álvaro Cortés, no?
2: Que em refereixo que el Xavi ha dit es queda Christensen, com si diguessis, com si fos algú positiu.
0: Bé,
1: no, per mi és sorprenent.
0: Perquè Christensen el vam renovar, vam dir, pel tema de la lesió,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, però ja... Li van oferir la renovació, finalment l'ha acceptada.
0: Clar, és que aleshores tens...
1: I que compten amb ell, és un central més.
0: Eric, Cubarsí...
1: Araujo...
0: Araujo...
4: Gerard Martín...
2: Però allà dintre ja saben que Christensen no jugarà.
0: Gerard Martín... Són 5.
3: En dues temporades, Christensen, 23 partits.
1: Sembla massa i tot.
0: Són 5. Amb Araujo són 5, no? No me'n deixo cap.
4: I torno a citar el nom d'Álvaro Cortés, que el vam veure el dia de l'Alavés.
0: I Álvaro Cortés, 5 més 1. Bé, no ho sé, doncs potser el tema del central queda per pel futur i tira amb aquests, perquè jo veig ara mateix, clar, Gerard Martínez central titular del Barça. La confiança de Flick és alta amb ell i amb una parella amb Eric o amb Cubarsí. És que el Barça haurà de presentar-se amb aquesta parella de centrals la temporada que ve, si va cap aquí la planificació.
2: Però Ricard, sense desmereixer, òbviament, a ningú, només faltaria, però tu aspires a Champions la temporada que ve.
0: Sí, vols dir que la parella, o sigui, que Gerard Martín pot ser un bon tercer central, però que creus que el Barça hauria de tenir un altre central titular.
2: Jo crec que hauria de tenir una millora de sortida de pilota, de ser contundent, o sigui, tot i fer una grandíssima temporada, perquè això no se li pot negar, però quan demanes el salt a la Champions, jo crec que...
0: És que fixa't, la primera temporada de Gerard Martín es guanya la continuïtat. Recordem que comença aquí a Mestalla, primera jornada de Lliga, jugant alguns minuts, però gairebé no sabíem ni qui era. Es guanya la continuïtat a la plantilla. La segona temporada passa del lateral al central i treu bona nota. Però clar, en aquesta progressió, és veritat que ser central indiscutible del Barça no li tocaria encara la tercera temporada, encara que ha acabat amb aquests 22-27... que diu el Bernat Coll.
3: Sí.
0: Ara, clar, si els recursos econòmics s'apunten cap al nou, com diu el Xavi, clar, també s'entén que la planificació, doncs és més urgent un nou que un central, no? Que seria una mica aquesta la... Aquest és el titular de...
4: El nou que ja, ara ja és davanter associatiu, també.
1: És un nou amb aquestes característiques, sí, el que voldria Flick.
0: Què vols dir que ja és...
4: Que ja no és un simple nou...
3: Un martell.
4: Killer rematador, sinó que s'obre la...
0: Bé, però la llista és que no n'hi ha cap de killer rematador, no?
4: Per això. Jo crec que és que veient que el mercat està com està, doncs s'obre la...
0: Jo crec que Flick no vol un davanter rematador. O sigui, no vol un Lewandowski. Uh-huh. O sigui, jo crec que Flick busca un altre perfil de davanter. Mitchell a Dazón, perdoneu.
7: Lo que te salga... No contarme tanto a mí como a la afición del Girona que nos está viendo a través de Dazón.
8: No, es un momento muy duro para todos, para el club, para la gente, para la afición, para la provincia. Bueno, en fútbol muchas veces te da estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar. Un momento muy duro. Bueno, Girona veníamos con una sensación en estos 5 años de crecimiento y bueno, y es un paso atrás. Es claro, es un paso atrás. Volver a segunda división. Y nada, responsabilidad. Nuestra responsabilidad era buscar la victoria hoy. Lo hemos intentado, no ha salido bien. Y nada, una situación muy dura, el vestuario está roto, ya sé que la afición está dolida, está pues como nosotros en una tristeza y ganas de buscar culpables y bueno, me siento máximo responsable de todo lo que ha pasado.
7: Sé que es difícil condensarlo en una respuesta, pero ¿por qué? ¿Por qué el Girona ha terminado descendiendo? Porque la causa no es el empate de hoy, sino es el trabajo durante toda la temporada. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que estéis pues ahora mismo en segunda división?
8: Bueno, siempre a lo largo de una temporada hay muchos factores que intervienen, pero bueno, hemos estado ahí hasta el final. Igual metes hoy el 2-1 y cambia la vida, ¿no? Y ha pasado en otros partidos, pero no quiero buscar una respuesta más allá de que el fútbol, la igualdad que ha habido este año, ha hecho que nosotros por momentos, sobre todo al principio mal, luego remontamos y luego pues en estas últimas 8 jornadas el equipo ha tenido momentos de poder conseguir resultados y no lo ha hecho. Y nos hemos visto en una situación todo nada hoy y ha salido cruz.
7: Michel, para acabar, no sé si es el momento de anunciarlo, de hacer algún tipo de anuncio, si te apetece o no te apetece, pero me veo la obligación de preguntarte si este ha sido tu último partido dirigiendo al Girona.
8: No lo sé, toca hablar con el club. Es la realidad, no estoy ahora mismo pensando en eso. Llevo 5 años dedicándome a que este club esté en las mejores manos. Lo he intentado por todos los medios que hoy saliera bien y bueno, me siento muy responsable de lo que ha pasado y a lo largo de... Siempre digo que que el entrenador es la imagen de lo que sucede en el terreno de juego y sigo pensándolo. Entonces, para lo bueno y para lo malo me siento muy responsable. Entonces, bueno, lo que sí es verdad que nunca en mi vida voy a hacer algo en contra de Girona sin haberlo hablado con ellos. Entonces, bueno, evidentemente el club ahora está por encima de todo. Uh-huh. Tendremos que hablar y tomar decisiones.
7: Pues, Michel, gracias por atendernos.
0: Michel, assumint la responsabilitat d'aquest descens dolorós del Girona, tindrem temps per parlar-ne. Rematarem el Barça-Mestalla d'aquí uns minuts, pendents també de Manolo González a Cornellà del Prat i de la seva roda de premsa i sobretot de la compareixença de Michel a sala de premsa després d'aquestes primeres declaracions.
9: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
10: El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
0: La 38a jornada de la Lliga 2025-2026, que recordarem perquè el Girona no ha guanyat a l'Elx i ha baixat a segona divisió. Abans, tancarem el tema del Barça. Estàvem parlant una mica de planificació de la pròxima temporada. Acabo amb algunes dades. Per exemple, Mireia, qui ha estat el màxim golejador del Barça aquesta temporada? Mireia? Ruiz?
1: En les meves notes tinc Lamine Yamal amb 24 gols.
0: Gràcies, Xavi, per la cobertura.
1: Com? Màxim golejador del Barça la temporada, Lamine Yamal amb 24. Jo tinc aquestes dades.
0: Sí, sí, jo crec que era Lamine Yamal.
1: Ferran segon, 21 gols. Em
6: sentiu
1: Rafinha...
6: ara?
0: Ara sí.
6: Sí, sí, confirmo les dades del Xavi, 100%.
0: 24 Lamine Yamal.
11: I després... Surt Manolo González de Cornellà al Prat.
0: I després Ferran 21, Mireia?
6: Sí, juntament també amb Rafinha.
0: Molt bé, sentim Manolo a Cornellà al Prat.
12: Gràcies a totes les persones que estan aquí davant, que lògicament són bastants, no es poden posar darrere. Segon entrenador, preparador físics, fisios, metge, tilleros, analistes, bueno, tots en general que composen el cos tècnic, que gràcies a la seva feina hem pogut treure endavant la temporada. ¿Vale? Normalment estan sempre a la segona línia, no apareixen, i crec que és de justícia que se'ls reconegui perquè són grans professionals, perquè l'equip traient la lesió de Javi Puado durant la temporada, que és greu i és inevitable, no ha tingut lesions de gravetat, i això és una feina de tots els que estan aquí davant. A part de tot això, de tot el que comporta moure un equip de futbol de primera edició pues, durant tota la temporada. Llavors crec que és de rebut i de justícia que donar-li la gràcia a tots per la seva feina per l'equip i per l'Espanyol.
13: Moltes gràcies, míster. Comencem ara, si us plau. Nomi mitjà, Quique, Francesc, Edu, qui vulgui.
14: Entrenador, buenas noches, aquí arriba. Quique Iglesias, cadena COPE. Después de la reacción de la grada, ha subido ahí con la gente de la curva, mucha gente del estadio también ha coreado tu nombre, yo creo que el 100% de la gente que se ha quedado hasta el final. Con Alan Pace y Monchi mirándolo desde el césped, hay que tener mucho valor para no confiar en ti para la próxima temporada. Digo yo que esto te refuerza mucho, ¿no?
12: Bueno, sí, la verdad que ya no es un tema para mí de refuerzo, es un tema para mí de agradecimiento a la gente porque es que han sido 3 años duros, la verdad, es muy duros con, bueno, ya lo sabéis, con poca inversión, con momentos duros y la gente siempre ha estado ahí, entonces es de agradecer. Yo ya le dije, yo no voy a poner ningún problema al club en nada, en lo que decidan. El club, siempre lo digo, está por encima de Manolo González, obviamente, y de todo el mundo. Yo lo único que quiero es estar aquí si la gente está de acuerdo, la gente quiere, y no ser quiero ser un punto de unión, no de desunión. Entonces, a partir de aquí yo creo que, bueno, tengo contrato y lo que decía el club es lo que será lo mejor para todo el mundo, seguro.
11: Manolo, aquí Sergi Andreu, en directe per la TDT de Catalunya Ràdio. Ha estat una temporada complicada, amb una cara, una creu. Què n'has après tu de tot aquest any?
12: Bueno, que has de seguir, que les dificultats a la vida i a l'esport, en aquest cas, estan allà, i has de mirar cap endavant. L'única manera de fer-ho és així, de ser positiu, de treballar, de creure i de tornar-hi, i és l'única manera que, bueno, a mi la vida m'ha ensenyat això, i és l'única manera de treure endavant les coses. Vull parlar amb Quique de Lucas abans del partit, hem sigut companys fa molts anys, i em deia, diu, Hostia, digo, es impresionante que lo hayáis sacado adelante con lo que habéis pasado en la segunda vuelta. Digo, cualquier equipo se hubiera caído, hubiera estado, no hubiera competido al nivel que habéis competido, incluso a veces que no habéis ganado. Y bueno, que digui així un jugador que s'estima l'Espanyol, que entra l'Espanyol i que té la trajectòria que té Quique de Lucas, pues és d'agrair, la veritat.
15: Míster, aquí Francesc Via per la Grada Ràdio en directe. En un partit que era una mica plàcid, no? Que no hi havia patiment, l'únic patiment ha sigut quan t'he vist pujar allà dalt i després baixar, perquè tenia lío la cosa. Explicant una mica com has viscut una mica allà, entremig de la gent, aquell moment, una mica de paroxisme.
12: Bueno, a mi... Jo, és que la veritat és que a vegades estem a aquesta banda i ens oblidem de l'afició. I jo he estat molts anys a l'altra banda, llavors, hòstia, doncs penso que has d'estar. Ells han estat tot l'any, crec que no costa cap esforç estar amb ells, estar a prop i ser proper. I bueno, jo ho faig encantat, la veritat. No ho faig perquè em surt de dins, no ho faig per quedar bé, ni molt menys. Bueno, ja em coneixeu una mica tots. I ho faig perquè em surt de dins i perquè la gent ho agraeix, llavors... A la gent li hem de tornar coses també. No és només demanar sempre a la gent que estigui, que ajudi. Li hem de tornar i penso que hem fet un bon partit per acomiadar-nos i la llàstima ha sigut no guanyar, que penso que hem tingut per guanyar, la veritat.
15: I abundant amb el que et preguntava el Quique, semblava que doncs, hi havia una cosa en l'aire. No sé si has pogut parlar en les darreres hores o si has tingut algun tipus de missatge de part del director esportiu, de part també de l'Ampeix, que ha estat avui aquí, crec que també us heu pogut parlar o saludar. No sé si tens algun input que ens puguis dir sobre la teva continuïtat, clar.
12: No, la relació, el que vaig parlar amb Monchi quan vam venir a Sevilla, que vaig estar amb ell aquella mateixa nit i em va dir que, bueno, que si jo estava fort per treure endavant, que ell creia que era la persona que ho trauria. I en aquest aspecte és l'únic input. Ara mateix el que vam parlar és que el que tocava era passar els tres partits que quedaven, treure l'equip endavant, que l'equip estigués a primera i després ja vindria tot. Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i jo torno a dir el mateix, buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
15: Gràcies.
16: Edu Arena.
17: Hola, míster, Edu de Batlle de Recut. Volia fer dues preguntes. La primera serà molt poc original, sempre es fa després de l'última jornada. Quina nota li posaries a l'equip aquesta temporada? Quina nota li posaries a la temporada de l'Espanyol?
12: Si hagués sigut 46 punts amb una trajectòria normal, et diria que un 8 potser. Però la llàstima ha sigut que la segona volta ha atacat molt gran part de la temporada. Ni torno a dir... Torno a dir el que vaig dir a la roda de premsa l'altre dia, que ni la primera volta era per portar 33 punts o 34, ni la segona és perquè hagi passat el que ha passat. M'ha agradat més que hagués sigut molt més regular tot, però tot i així penso que veient el que ha passat o com ha anat tota la lliga i com han acabat les jornades, que Osasuna, per exemple, estava salvat i ha patit molt al final, els equips que han acabat baixant amb el potencial que tenen, hòstia, dius... Penso que té molt de mèrit la temporada que ha fet l'equip i penso que és per estar orgullós, però sí que penso que també hem de mirar no repetir errades d'aquesta temporada.
17: La segona pregunta va arran d'una de les últimes frases que deies. Han acabat a segona dos equips, dos clubs, dos projectes que clarament estaven en teòric creixement, que són Mallorca i Girona, dues estructures sòlides els últims anys a primera. Això parla també, no?, de la dificultat del que ha estat la temporada. Al final ha acabat baixant un equip amb 42 punts. Com ha estat tot de lluitat a baix, no?
12: Sí, és una barbaritat. Al final, que analitzis la temporada, si mirem la Bundesliga, el Calcio, la Premier, tu veus els equips que baixen i la quantitat de punts i no té res a veure. La igualtat és molt gran. Per això sempre dic que el primer que hem de fer és salvar-nos cada any. El primer. A partir d'aquí, mirar altres fites. Però... és que és complicat aguantar-te a primera. I l'equip no podrà créixer si no es manté a primera cada temporada. Llavors, això ho hem d'intentar, ho hem de mantenir, però torno a repetir, hem de començar a donar passes endavant i millorar per no estar cada any... Et pots trobar amb una situació com s'ha trobat el Girona o el Mallorca, però hem de mirar que això no es passi a nosaltres.
18: L'efecte Ballart.
0: Som a l'espera que aparegui Mitchell a la sala de premsa de Montilivi, però tancaré l'Espanyol després d'haver sentit a Manolo González amb el Dani Ballart, que sí que està esperant. Dani, bona nit.
19: Bona nit.
0: Dani, continuarà Manolo o no?
19: Jo espero que sí. Espero que amb la màgia que parlàvem abans de Monchi li doni les eines necessàries per a poder seguir demostrant el seu potencial. Fa dues temporades i mitja que ens està mantenint a primera divisió i és d'agrair, i personalment, per després, encara que de la gent et pugui rebentar, que és el que fan per X, per mi és un entrenador que ha demostrat suficient vàlua i sobretot m'agrada un entrenador que a casa nostra parli català.
0: I ell ha posat un 8 rebaixat a la temporada. Li volia posar un 8, però l'ha matisat per la ratxa, la mala ratxa de la segona volta. Tu quina nota li poses a la temporada?
19: És que és difícil, perquè després de la primera volta...
0: Ha estat tan irregular tot plegat, oi?
19: Clar, ha estat tot tan increïble. Una primera volta espectacular. Anàvem cinquès, 18 jornades sense guanyar. En aquest 2026 acabem onzens la Lliga. Realment és difícil. És molt difícil de posar una nota... Evidentment, aprovat, sí, però no sé si és un 8. Jo no donaria un notable, degut a que estava en un moment molt bé de joc i de classificació i sobretot d'estat d'ànim. I no sé què ha succeït allà dins, però l'Espanyol va fer una corba cap a baix, pràcticament en vertical.
0: Alguna posició que diguis reforçaria aquesta? Començaria per aquí? Seria més urgent?
19: Per mi, tota la defensa. O sigui, sí. Ja fa anys que l'Espanyol està patint molt en defensa, rebem molts gols per aquesta
3: Dani
19: primera volta.
3: Perdona, Dani i Ricard, perquè entra mitja
0: espera,
3: de la sala de premsa.
0: Espera, que li digui adéu al Dani. Sí. Queda clar, la defensa, Dani.
19: Així és.
0: Parella de centrals i laterals, fins i tot. Ja veig que vas en bloc, eh?
19: Així és.
0: Gràcies, Dani, per la paciència i per acompanyar-nos una nit més.
19: Sempre un plaer estar amb vosaltres. Bona nit, adéu.
0: D'endavant, Xavi.
20: Hola, Michel. En directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Sé que és molt difícil de resumir, però què creus, i que no és un factor, què creus que ha fet malament el Girona per no continuar a primera divisió?
21: No és moment d'analitzar tota la temporada. Hem estat fins al final amb la possibilitat d'estar a primera. Un gol canvia tot i no hem pogut fer-lo avui. Però hi ha molts factors. Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat. Només toca aixecar-se d'aquest moment tan dur, és un moment molt dur per tothom, per Girona, per la província, per el club, per mi. És molt difícil, molt difícil. No vull explicacions sobre per què, perquè ja està. No hem de pensar això. Només que el Girona s'aixequi el més aviat possible, que lo mereix. 5 anys he sentit la sensació de creixement meu, de l'equip, de l'afició, de tothom, i avui és un pas enrere. Difícil d'assimilar, però toca fer-lo. I... No hi ha explicació. No vull trobar explicació perquè no hi ha.
22: Sí. Hola, Michel. Miquel Agut, en directe al Tudiràs de RAC1. M'agradaria preguntar-te pel que creus que representa això, perquè tu sempre has parlat de la consolidació del Girona a primera divisió i ara has de tornar a mirar a segona. La plantilla que tens de primera, segona, evidentment hi haurà molts canvis. El club haurà de plantejar-se una altra vegada un retorn a primera divisió. M'agradaria que ens analitzessis, no és ben bé la teva àrea, perquè tu ets l'entrenador i no ets el portaveu del club, però m'agradaria que ens analitzessis aquest pas enrere, en què creus que pot consistir, com pot afectar.
21: No ho sé, Miquel, és demasiat aviat per pensar-lo. La realitat és la que és i no podem fer altra cosa que aixecar-nos. Només. Penso que el Girona té el club sempre ha mirat cap endavant i lo farà. fora. I hem de parlar per a veure el projecte que és. I només, només jo crec que Girona ha donat motius per pensar que està capacitat per tornar a primera divisió, que penso que ara mateix és l'objectiu que hem de tenir.
2: Buenas, mister. ¿Puedo decir algo? Vicente Casal, directo para el Radio Estadio Noche. Hoy es un día complicado. ¿Qué se le puede decir a toda la gente que está triste? ¿Cuál es el mensaje?
21: Yo tengo el sentimiento de responsabilidad y de culpabilidad. A nivel personal, bueno, no quiero pedir disculpas porque he intentado dar mi mejor versión. Sé que mucha gente buscará culpables, responsable sí que soy, me siento. A nivel personal hablo de esto. Creo que he fallado a la afición, al club y a la provincia. Es así, es mi sentimiento ahora, difícil de asimilar, duro, porque han sido 5 años increíbles, que siempre hemos conseguido salir adelante. Y hoy no lo hemos podido conseguir, entonces no tengo esa sensación de bienestar y ya está, no se puede decir nada más, que me siento muy responsable.
4: Hola, Michel, Núria Vilamala en directo en Carrusel Deportivo. ¿Termina hoy la temporada? ¿Termina hoy también tu etapa aquí en el Girona?
21: No lo sé, no es momento de hablar de mí, de verdad, es que no hay... El Girona tiene que, el club, nuestro club tiene que mirar hacia adelante, tenemos que hablar. Ya había dicho que la sensación que tenía es que cuando consiguiéramos el objetivo hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura, porque no hemos solucionado un problema que era el objetivo número uno del club. Y estamos muy dolidos y no es el momento de pensar en nada más que en el Girona tiene que volver a Primera División.
5: Michel, Joaquín Bacigalupo de la cadena COPE. Ya entiendo que decías que no era momento de hablar de esa situación y que no sabes lo que quiere el club. Te pregunto, no por lo que quieras vos, que no creo que nos lo digas, te pregunto si esto puede cambiar lo que quiere hacer Michel el año que viene.
21: Todavía no he asimilado el golpe de... Porque esto... Yo sé que por dentro tengo un vacío ahora muy grande. Porque me siento muy irresponsable. Entonces tengo que pensar bien. La sensación ahora es malísima. Y es que no tengo otra cosa que decir. No... Si nos hubiéramos salvado, pero es que no ha sido así, es que no sé. Ahora mismo no quiero pensar en mí, quiero entender a toda esa gente que se siente decepcionada. Y es difícil, porque es un vacío muy grande el que te sientas responsable de algo que va a hacer daño a mucha gente. Eso es muy duro, es muy duro de llevar y por desgracia es algo que ahora mismo lo llevo dentro.
23: Bona nit, Michel. Miquel Costa per Girona FM. Què trobes que ha pogut arribar a faltar a la primera part, sobretot en contrast a la segona, que l'equip sembla que ha sortit més endollat, sobretot a l'inici?
21: És que analitzar el partit és difícil. Era un partit de tot o res i hi ha moments de sobreexcitació, hi ha moments de bona energia, hi ha moments de frustració, L'equip l'ha intentat. No puc dir res de cap jugador. S'han deixat tot. No s'ha donat per superar el partit i ja està. Hi ha moments que és veritat que en un any passen moltes coses, però hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
7: Sí, l'última, sisplau, Tatiana.
8: Hola, Michel, Tatiana Pérez, Diari de Girona. No sé si després del partit hi ha algú al vestidor que hagi pres la paraula o hi hagi hagut algun missatge, no sé on es pot trobar l'escalf, no? per mirar de passar pàgina i afrontar la nova realitat.
21: És molt difícil, Tatiana, fer-lo ara. No hi ha paraules. El vestidor era silenci total. Decepció, pena, responsabilitat. Tots els jugadors estaven plorant. Bueno, difícil de... L'escenari no era el millor per parlar i no fa falta donar ànims en un moment que tothom sap que és el més difícil de la nostra carrera, no? Hem de superar-lo, però també hem de pensar que ara toca estar patir i un patir interior que hem de saber superar, però ho donarà el temps. No ens aixecarem demà. Necessitarem temps.
7: Sí, estem. Gràcies a tots. Bona nit.
0: Com marxa, Xavi? Com marxa, Mitchell?
9: Ara s'aixeca. No creu a mirades cap a la zona de premsa. Se'n va abatut. És veritat que no plora, però marxa a l'entrenador de Girona per una porta posterior.
0: Bé, doncs ara comentarem aquestes paraules de Mitchell. No sé si hi haurà algun testimoni més de la plantilla. No. Tot queda centralitzat en Mitchell. I has pogut veure algun jugador sortir de vestidor? No els has pogut veure, eh?
9: No he pogut, no.
0: Molt bé. Tot i això, creus que encara hi són o ja
9: deuen marxar tothom? Ara vaig cap allà.
0: Doncs, Xavi, línies obertes per qualsevol detall que puguis descriure'ns d'aquesta part final d'aquesta nit tan dolorosa. Aquí a la TET continuarem fins a 1:15.
18: A Catalunya Ràdio, la TET.
10: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
0: Mig quart passat d'una de la matinada, la nit que el Girona ha tornat a segona divisió, lamentablement, que el Barça ha perdut per 3-1 a València, el Girona ha empatat a 1 contra l'Elx i que l'Espanyol ha empatat a 1 contra la Real Societat. I ara mateix tenim Flick confirmat, Manolo González pendent d'una ratificació i Mitchell pendent d'una notícia, perquè ara mateix és bastant difícil imaginar-te el futur del Girona la pròxima temporada. Ara tindrem temps per parlar-ne. Abans tancaré el Barça. Bernat, Mireia, alguna cosa més des de Mestalla?
24: La Mireia és a zona de gespa on hi ha una invasió avui de familiars dels futbolistes del València fent la festa final de curs.
0: Com la que vam fer al Camp Nou ara fa una setmana.
6: Sí, semblant. Mira, ja no hi soc perquè m'han convidat amablement a marxar d'una festa que no em pertocava.
0: Home, és que no sé com t'havies colat allà.
6: Sí. Però hi havia familiars, hi havia amics, tots del València, això sí, perquè el Barça ja fa una bona estona que ha marxat. Hi ha hagut jugadors que s'han aturat a signar samarretes, a signar guants. De fet, Stenzner ha anat tornat a dins del vestidor a buscar uns guants per donar-li a un nen i signar-los. I abans de marxar li han preguntat a Stenzner si de cara a la temporada que ve es quedaria, si seguiria el Barça, i ha fet un... Però amb aquest to.
0: Ja, bé. Molt extens,
6: no? I el gest, sí, sí, exacte.
24: Bé, res, s'acaba la temporada. Sí. Tinc la sensació que hi ha ara mateix una gran atenció, una gran concentració en el Mundial. El Barça serà un dels equips, sí, segurament més representats en el Mundial, i jo crec que això en les últimes hores s'està notant molt, lligat al fet que el Barça va ser campió de Lliga fa unes setmanes i ho ha pogut celebrar anant a rues, a concerts, a sopars i a
0: sí,
24: tota
0: sí,
24: mena de...
0: Sí, la setmana socialment i PortAventura, sí, no t'ho deixis.
24: I sí, sí, exacte, hi ha PortAventura. Tot això, he viscut amb molta desolació el descens del Girona.
0: Com molt dur per tothom, eh?
24: Sí, ho trobo dolorós més que trist, fins i tot, i ja sé que no em toca, no és el meu espai ara per d'allò, però, ostres, crec que és... Entenc perfectament a Mitchell, perquè és que... Crec que és impensable el que li ha passat al Girona. És impensable.
0: Bé,
24: crec que no s'haurien de resignar a la gent de Girona i del Girona a pensar, bé, som un equip que no tenim tradició al futbol d'èlit, perquè és que s'hi havien instal·lat.
0: Sí, sí, i havien jugat la Champions i havien construït un projecte a llarg termini que ara torontolla o com a mínim et deixa el dubte de si tremola o no tremola. Ara intentarem...
24: És que no és ni de bon tros un dels tres pitjors equips de primera divisió.
0: No, és veritat que s'ha encallat a la part final amb la lesió de Bennett i com amb una lliga tan igualada on l'Osasuna, que no és dels quatre equips pitjors de primera divisió, estava fora si el Girona marcava un gol. El patiment dels aficionats de l'Osasuna a Getafe, de la banqueta de l'Osasuna plorant, errando, o sigui, ha estat duríssim també per l'Osasuna, que ha acabat en final feliç. Per tant, el Barça ha guanyat la Lliga, Joan García ha guanyat el Zamora, Lamine Yamal ha estat el màxim golejador de l'equip, la seva primera temporada com a màxim golejador, i Lewandowski ha tancat la temporada amb el seu 120è gol, 30 gols per 4 temporades. Ara, com diu el Bernat, arriba el moment del mercat i moment del Mundial. Gràcies, que tingueu bona tornada.
24: Gràcies, adéu a tots. Gràcies. I ànims a Girona, sobretot.
0: I tornem a obrir Girona.
3: I espera't, deixa'm, Ricard, perquè sí, et demanaves per jugadors. Sí. Doncs mira, ara els estic veient marxar i sobretot veig els últims, però també els més simptomàtics. Ara Cristian Estuani, que s'ha aturat un per un amb tots els aficionats que l'estaven esperant, ha abraçat a pràcticament tots. Ara està a camí del seu cotxe, on també l'esperen els seus familiars, que l'abracen. I el jugador uruguai està molt i molt tocat. Els jugadors surten amb els seus cotxes particulars. Hi ha, jo et diria, que una cinquantena d'aficionats del Girona que estan aplaudint els jugadors quan surten. També he vist molt tocat a David López, que sortia juntament amb Cristian Estuani. Imagino que ja la majoria són fora, perquè queden molts pocs cotxes al pàrquing, però aquesta és la imatge ara mateix als afores de Montilivi.
0: Eduard...
3: Mira, te l'afegeixo, sí, perquè hi ha jugadors, és Ivan Martín, que fins i tot baixa del cotxe i se'n va amb aquesta cinquantena aficionats que et dic que estan darrere una tanca, yeah, aplaudint-los, a saludar-los un per un.
0: Ivan Martín també ha estat un dels jugadors que hem vist amb imatges molt, molt afectat.
1: Perquè són dels que fa més temporades que són aquí, en Bernau, sí, en Bastuani...
0: Bé, Eduard, Oriol, Francesc, Susi, què us han semblat les primeres impressions de Mitchell? Com veieu el seu futur, que és la primera pedra probablement que s'haurà de posar? Tu que el coneixes, Eduard? Com, què creus que passarà amb Mitchell?
1: És que no en tinc ni idea, perquè fa 3 setmanes ell continuava dient que volia quedar-se aquí, que tenia ganes de continuar aquí al Girona, però esclar, és que era un escenari absolutament diferent a l'actual, amb un Girona que gairebé tenia la permanència assegurada, però ha estat un final molt i molt convuls. Ni ell, ni la majoria del club, ni nosaltres mateixos ens pensàvem que pogués acabar així. Jo, de fet, amb algunes transmissions havia dit que era impossible que el Girona baixés. Doncs no, m'he equivocat, el Girona sí que ha baixat. I ara, no sé, com coneguem Mitchell, al final estava convençut que potser marxaria, no perquè tingués aquesta oferta de l'Ajax, que s'ha dit tantes i tantes vegades, que des de l'entorn de Mitchell i fins i tot des del club ens estan dient que no és veritat que ho tingui tancat. Una altra cosa és que hi hagi alguna possibilitat que se li pugui fer una oferta. Ell no ha volgut negociar amb ningú.
0: Ell acaba contracte ara?
1: Acaba contracte ara. Ell ha dit que no volia escoltar ningú fins que el Girona estigués salvat, però esclar, s'han anat passant setmanes i setmanes, la cosa s'ha embolicat. I ara no sé, coneguem Mitchell, que no sé, és que no sé què dir-te. Perquè també veig Mitchell dient, escolta'm, el problema serà l'energia que tinguin Quique Cárcel i Mitchell, quan es trobin. Perquè jo recordo també amb el cas de Francisco, amb aquelles dues promocions perdudes, que no es va aconseguir l'ascens amb l'Elx i amb el Rayo Vallecano. Volien continuar, però el fet que no van tenir forces ni un ni l'altre per continuar junts va provocar que acabés marxant Francisco i que fitxessin Mitchell, que sí que va venir aquí amb una energia
0: el
1: i amb
0: passa,
1: unes ganes
0: absolutes. El que passa és que, clar, per Quique Cárcel el projecte que havia somiat és el de Mitchell.
1: Sí,
0: no?
1: Absolutament.
0: Sempre.
1: Sí, sí.
0: Aleshores, clar, m'ho miro ja més des del punt de vista estructural, de projecte. Quique Cárcel tornarà a començar un altre projecte amb un entrenador nou?
1: A mi em costa.
0: Uri, com ho veus?
11: Jo, com a Solà, jo no sé res, però jo no descarto cap escenari. Al final, tot està en el cap de Mitchell, perquè jo tindria pocs dubtes de que si Mitchell volgués continuar, el club li diria que sí. Per tant, jo crec que tot depèn de...
0: Però tu creus, o sigui, tu creus que en principi el club voldria que Mitchell continués? Perquè aquesta és la següent pregunta. Al Girona li convé la continuïtat de Mitchell a segona divisió?
11: Aviam...
1: Clar, és una cosa molt nova, això, que ara s'hagi de començar un nou projecte a segona divisió.
0: Clar.
11: Però és evident que el Girona ha apostat moltíssim per Mitchell. És
0: molt.
11: A dir, després de la primera volta... qualsevol altre equip hagués fet fora l'entrenador.
0: Bé, no oblidem, Uri, les declaracions de Mitchell a Villarreal acabada de començar la temporada, aquell dia que és que va explotar sobre el tema del mercat, el recordeu o no?
1: Sí, ho tinc.
0: Que és una cosa que el Girona va saber reconduir amb aquesta relació entre director esportiu i entrenador.
1: És que el binomi de Quique Cárcel i Mitchell jo crec que li dona molta estabilitat a Girona. I ara, clar, si això s'ha de trencar, és que no sabria què dir-te.
0: David, t'ho pots incorporar, eh?
13: No, és que ara us estava escoltant, però jo punto potser primer la figura del director esportiu. És a dir, jo no dono per fet que Quique Cárcel segueixi. És a dir, potser primer cal veure si qui fa d'arquitecte vol seguir i el club vol que segueixi. Perquè també ara citàveu el tema del mercat d'estiu, que jo crec que això ha estat un dels grans mals d'aquest Girona. Es va fer una planificació tard i en gran part malament, que es va poder corregir el mercat d'hivern, però no ha estat suficient. I per tant, doncs, jo crec que primer caldrà mirar cap a la figura de l'arquitecte, no? Si realment el club vol seguir apostant per ell i si Quique Cárcel també vol seguir.
14: Espereu-vos un segon, perquè hi ha aquí del Figeli el president, que ens pot atendre. Sí, podem començar amb el president de la Girona, el del Figeli, per veure com queda el club, com queda vostè i com s'ha quedat en un dia tan trist com aquest.
15: Bueno, dia dur, molt, molt complicat. Primer de tot, m'agradaria demanar perdó i disculpes a l'afició. Crec que avui la nostra gent s'ha abocat amb el club, s'ha abocat amb l'equip i l'ambient que hi havia a Montilivi era per intentar pues, aconseguir aquesta permanència a primera divisió. No ha pogut ser. Bueno, han passat oportunitats en els últims partits. Hem tingut possibilitats de tancar-la dies enrere. Avui teníem una altra possibilitat, no ho hem aconseguit. I res, toca... És difícil, és complicat per tots, però bueno, ens hem aixecat altres vegades i seguirem endavant i l'equip, el club, s'aixecarà, perquè futbol te dona alegries a vegades, però també te dona aquests dies tan difícils i que, bueno, som un club que ve de darrere i que ha tocat el cel a primera divisió i no volíem que se'ns escapés, però avui s'ha escapat i toca, dintre la dificultat que serà màxima l'any que ve, pues, aixecar-nos, assumir responsabilitats, perquè estem al davant del club i som responsables de la situació, això és evident, però evidentment també som responsables per ficar-nos en peus i aixecar-nos.
14: Canvia molt el projecte primera divisió a segona?
15: Bueno, tots sabeu que la situació d'ingressos canvia molt, és la realitat, i tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer, i intentar per tots els medis pues, acertar i i començar, diguéssim, una temporada de zero, però que dintre una dificultat, no vol dir res a segona divisió perquè vinguis de primera que guanyaràs o que pujaràs, no. Tu has de guanyar i hem de fer bé les coses per tornar.
22: Per què em sembla, creu que això podria ajudar que continués una temporada?
12: Li demanen per la continuïtat de Mitchell.
15: Bueno, aquí som responsables tots, ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat, el míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que traiés partits en els últims partits, bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit, som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables. I toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
12: Doncs crec que ja han sentit el discurs del president del Figeli donant explicacions després d'aquest descens a segona divisió.
0: Va, 3 minutets per acabar el tema Mitchell Quique.
13: Bé, no, això, deia que crec que una de les primeres coses que ha de fer el club és decidir si el binomi es trenca i si l'arquitecte ha de seguir, i que és, de fet, qui ha apostat més fermament per Mitchell.
0: Francesc, Susi, teniu opinió al voltant d'això?
16: Bé, estic bastant d'acord amb el que diu en David. Penso que un entrenador 5 anys en el mateix club i que el recull a segona, que el porta al màxim nivell històric del club, però el torna a segona, és un moment que pot ser bo que Mitchell no segueixi, tant per ell, precisament per ell,
0: com per les noves energies, sí, del club. Sí,
16: jo penso que sí.
17: Jo veig a Mitchell avui a la roda de premsa, l'he vist molt desgastat, i més que se li ofereixi o no per part del club, és evident que si vol continuar se li haurà d'oferir. Jo l'he vist avui abatut, amb poques ganes de contestar, que és normal per la situació, però m'ha semblat que tot el que ha passat aquesta temporada, per això que explicava en David, li ha passat molta factura, i això és el que el fa dubtar de continuar.
0: Uri, Eduard, tanqueu.
1: Hem de recordar que Quique Cárcel sí que té contracte de cara a la temporada.
0: Quan té de contracte el Quique?
1: Fins 2027.
0: Un any més.
1: Sí, perquè si sí, teniu un més que Mitchell acabava 2026.
0: Bé, doncs haurà de prendre una decisió capital, perquè és la d'iniciar el nou projecte, com a mínim.
19: A mi em sorprendria que ell no fes l'equip de l'any que ve.
0: Clar, posar els fonaments, no? Potser de l'any que ve i potser del que ha de venir. Vull dir, posar els nous fonaments. Potser seria una responsabilitat que Quique Cárcel assumiria i que també seria de justícia per tots els anys que de feina i de projectes reconstruïts que ha tingut.
1: Tots els cicles s'acaben, també.
0: Quants anys fa que el Quique Cárcel hi és,
1: 10,
0: Eduard?
1: 10 o 11, potser.
20: Des del 13, diria. 13 o 14.
0: Imagina't, 12 anys farà, eh?
1: Sí.
19: Estic convençut que ell farà l'equip de l'any que ve, perquè, vaja, dubto que el Girona es plantegi la situació del director esportiu, perquè ha demostrat de sobres que és un dels millors directors esportius que hi ha. El que tinc dubtes és que renovi el contracte, perquè
0: més
19: de 10 anys... Sí. Si Mitchell està desgastat amb 5, imagina't el Quique més de 10.
1: Jo també hem de recordar que Quique Cárcel va tenir problemes la temporada passada, aquella roda de premsa que va haver de plegar, que no sabia si la faria o no.
0: Han estat un últim any molt dur des del punt de vista emocional, de molt desgast, i bé, va haver-hi un moment que també...
1: Va estar una mica tocat.
0: Jo tinc la sensació que potser aquesta temporada, posar els fonaments del nou projecte, tindrem temps de parlar-ne. Eduard, a tornar-ho a intentar,
1: Bé, ja ho faran ells. Jo també hi seré.
19: La darrera vegada que el Girona va baixar va anar a la Champions 2 anys després,
0: Sí. Això, sí.
16: Però va tardar 3 anys, a pujar. Quan va baixar, que sí, ja. Vam tardar 3 anys.
0: Bé, tocarà una travessa per segona. Això és evident.
1: Segur.
0: Bé, doncs, tanquem aquí aquesta nit dolorosa del descens del Girona a segona divisió. A Catalunya Ràdio us explicarem tot el que passi pedra a pedra en aquesta reconstrucció del projecte de cara que el Girona pugui tornar a primera divisió.
18: A Catalunya Ràdio, la TDT.
25: Ei, perdona, una estrella.
26: Ei, una estrella.
25: Perdona, una estrella.
26: Una estrella.
25: Què, un crit valent?
26: Vinga,
2: tots units fent força.
4: Una estrella!
5: De seguida!
8: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
21: El vol del mussol, amb Guillem Soler.
0: Bona nit, Guillem.
23: Bona nit.
0: Ja pots volar.
23: Les noies campiones.

0: Adéu.
1: Recupera el podcast de la TDT i el tercer temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3cat. Web de 3cat. Escolta'ns com i quan vulguis.

0: Barça ha guanyat la Lliga 2025-2026. L'Espanyol continuarà primer. El Girona haurà d'intentar, des de segona, recuperar la categoria. Moltes gràcies a tothom per la fidelitat, per la paciència i per l'ajuda a una feina tan màgica com aquesta de la ràdio, de les transmissions. Bona nit, fins a l'agost.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El primer titular avui és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olímpic de Lió. El Girona ha perdut la categoria i baixa a la segona divisió del futbol masculí per l'empat a una casa contra l'Elx.
0: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Hortensson en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. I més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa de 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà fer baixar encara el termòmetre al Pirineu dels 15 graus a l'interior. Dia de sol i calor forta un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira prop del litoral. El primer tema és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
2: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona, protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part i una gran actuació de la portera Cata Coll. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.

0: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
1: La portera Cata Coll lloa el seu entrenador.
2: Òbviament, li he abraçat i li he dit que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
3: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
1: Aitana Bonmatí també vol parlar de la Masía.
4: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Què li dirà l'afició a Alexia Putellas? Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions Rafa Juste parlava de la possibilitat que la crac blaugrana se'n vagi.
5: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
6: Vostè ja ho deu saber.
5: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
7: 3CAT Info.
1: Segon tema esportiu important. El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau.
8: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
1: Més Mitchell en clau de futur.
8: La sensació que tenia és que quan aconseguíramos el objectiu hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
1: Li han demanat al president del Figeli si Mitchell Sánchez serà l'entrenador a segona.
9: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que traiés partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
1: Doncs no ens ho ha aclarit. El Girona baixa a segona després de 4 temporades a primera i amb ell se n'hi va al Mallorca.
7: 3CAT Info.
10: Els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
6: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir. Però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges. Han de lliurar el seu urani enriquit. Han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
10: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
11: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
10: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseba, ha advertit que es pot ampliar més.
12: Tenim dos països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els dos països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
10: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
13: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé dues dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
14: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
13: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa dos anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
15: Catalunya al dia.
7: t'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
10: La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
15: La petició muy clara de que necessitamos una regulació autonòmica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
10: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president de l'associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3Cat Info.
16: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
10: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis.
17: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
10: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3Cat Info.
18: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
10: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
19: Lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
20: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
21: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
22: No podemos volver atrás.
10: La concentració ha plegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics, familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
23: Tots els jugadors que han disputat els 2 partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
24: Sí, al final, cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
23: La família ha assenyalat la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber que va morir durant les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat.
10: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda, quan un ciutadà ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys, amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i danys. Entre 100 i 200 persones participen en una rave a Llardecans, al Segrià. Hi ha desenes de vehicles i un escenari a uns terrenys de l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. Els Mossos estan fent controls per evitar que entri més gent i per garantir que qui en surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per aquesta festa perquè ja s'ha fet els últims 2 anys i no ha generat problemes ni ha deixat brossa. Es preveu que la rave s'allargui tot el cap de setmana. Detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous quan una dona va trucar al telèfon d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill li estava pegant. S'hi van desplaçar diversos agents i l'home en va agredir un amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
7: El temps.
10: Dani Ramírez.
0: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu, poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
7: Tresca Info.
10: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mur.
2: El segon dia de ple, que ha començat amb els primers esmorzars, si bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
3: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
4: Jo, genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé.
1: Bé, bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuden, bé.
2: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols. Nina, Ninoma,
10: seràs una dona. Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
12: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tots menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
10: Jordi Savall rep el Premi Ernst von Siemens de Música de Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
4: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall durant dècades ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i sobretot el nostre agraïment.
7: Esports.
10: La resta d'informació esportiva a banda de la victòria del Barça i del descens del Girona amb en Damià Aguilar.
5: Reprenem en la darrera jornada de la Lliga de Primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski i l'Espanyol ha empatat a una casa contra la Reial Societat amb gol de Roberto. Podem sentir els dos entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que ell vol seguir.
8: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club, no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i jo torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
5: El Barça, Hansi Flick, reconeix que no han fet bon partit a València.
9: We think about that everyone, also the players, because it was
25: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo. From every player is a dream to play there.
5: La resta de resultats d'aquest dissabte són Real Madrid 4, Athletic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, a la vez un Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. El Getafe jugarà a la Conference. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Athletic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga, sempre en zona de Champions.
7: 3CAT Info.
5: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a 1 al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro, entrenador.
6: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
5: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa entra al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa, Arnau Campeny.
11: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no ens guanyarà ningú.
5: Els emparellaments del play-off per anar a segona són Europa Celta B i Madrid Castilla Sabadell. El president blanc Florentino Pérez ha penjat una pancarta electoral còpia de la que el seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Florentino ha presentat la seva candidatura i el seu rival Enrique Riquelme ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Anbank d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. En aquestes tres eliminatòries hi haurà tercer i definitiu partit. El Lleida ha quedat eliminat amb el Liceu, ha perdut 2-4 en el segon enfrontament. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei davant del Jaén. La final d'aquest diumenge, Jaén Cartagena, en motor a la Fórmula 1, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi del Gran Premi de Canadà aquest diumenge.
7: Catalunya Ràdio, les notícies de la una.
13: Bona nit, us informa Berta Torrades. El Barça ha guanyat la Champions femenina de futbol després d'imposar-se a l'Olympique de Lió per 4-0 a la final jugada a Oslo amb 2 gols de Pajor i 2 més de Salma, tots a la segona part. És la primera Champions de Pere Romeu com a tècnic, la quarta de la secció després de 6 finals consecutives. Pere Romeu, entrenador.
14: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
13: Aquest diumenge a les 7 de la tarda, celebració pel triplet, Copa, Lliga i Champions a les Fonts de Montjuïc. Per altra banda, el Girona ha baixat a segona després d'empatar a 1 amb l'Els a Montilivi en la darrera jornada de Lliga. L'equip català torna, per tant, a la segona divisió després de 4 anys a l'elit del futbol espanyol. Michel Sánchez, entrenador del Girona.
15: Sempre he dit que el responsable de lo que pasa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent, jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
13: Més notícies. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Així es desprèn d'un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. En plana internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons avancen les parts implicades. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
16: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
13: Els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Canes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per la romanesa Fjord. Enviada especial a Canes, Marc Garriga.
17: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
18: La Bola Negra és algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
17: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Pavel Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
13: Gràcies, Marc. Mentrestant, a València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. El so d'una marxa que ha mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten dues setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i conselleria continuen encallades.

0: Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música amb un repertori que també ha recordat el concert de l'Olímpia de París. En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear ha fet un viatge per èxits que han marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen part de l'àlbum publicat fa escassament 10 dies. En esports, a banda de la Champions del Barça femení i del descens del Girona, el Barça ha tancat la temporada perdent 3-1 a Mestalla contra el València amb gol de Lewandowski. L'Espanyol s'acomiada amb un empat a Cornellà contra la Real Societat amb gol de Roberto Fernández. Altres resultats d'aquest diumenge: Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0, Getafe 1, Osasuna 0 i Real Madrid 4, Atlètic de Bilbao 2. A primera ref, el Nàstic ha assolit la permanència després de l'empat a 1 al camp de l'Hèrcules, mentre que el Sabadell començarà el play-off d'ascens contra el Madrid-Castilla i l'Europa s'enfrontarà al Celta B en aquest mateix play-off d'ascens a segona. El Barça de futbol sala ha estat eliminat a les semifinals de Copa en perdre els penals contra el Jaén. Aquest diumenge, Jaén-Cartagena a la final. En bàsquet, Gran Canària 80, Manresa 87 i aquest diumenge, final de l'Eurolliga entre l'Olympiacos i el Madrid. El Giro d'Itàlia, victòria i liderat pel danès Jonas Vingegaard després de la 14a etapa. I acabem explicant que en tennis aquest diumenge arrenca el Roland Garros amb el seu segon Gran Slam de l'any.
1: Fins aquí les notícies.
2: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
3: Com més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses. És el cas del Vesuvi.
2: Aquest diumenge, el vulcanòleg català a Roma, Ivan Sunyer.
4: Una entrevista vas aconseguir.
3: Sí, no em van agafar. I en aquest moment va ser que vaig decidir, saps què? El planeta no està tot en crisi al mateix temps, però tant hem de marxar.
4: És a dir, la mirada és global.
3: Clar.
2: El divan, el valor de la conversa.
3: El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta, per un munt de factors. La humanitat està accelerant este canvi. Que hi ha canvi climàtic és obvi.
2: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
5: Que veus la nit de Sant Joan.
6: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
7: No pots anar denunciant públicament aquí, doni la gana, i a més sense proves.
8: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
9: Què li has fet a la meva filla?
10: No, fill, no pot pagar això.
8: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
11: Benvingudes, benvinguts, la una de la matinada. Xxxt. A Catalunya Ràdio, un moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
2: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
11: Així és, moment per connectar l'amplificador amb en Josep Maria Campillo a l'altra banda del vidre i d'entrada, com a protagonista d'aquesta matinada a Catalunya Ràdio, la Ivet Nadal, l'artista de Granollers que emprèn un nou rumb a la seva carrera, s'hi va posar terriblement jove i ara obre una nova via. Té una cançó nova de trinca i, a més, la Ivet Nadal passa per aquí i ens la presenta i ens l'explica.
12: Ei, sóc Ivet Nadal i us presento avui la nova cançó Mai les ales. Mai les ales és un desig, és un missatge optimista on vinc a dir en l'altre i en el tu i on us vinc a desitjar que si espero que si jo mai perdo la força, doncs que la tingui l'altre per mi, per volar, per somiar, per estimar. Aquesta cançó formarà part d'un nou treball que sortirà tot junt al setembre i és un disc molt més optimista on el pes de la música i de la lletra queda molt més equilibrat i és un disc especial per mi, perquè per mi té molts més colors, està produït sota les mans del Joan Colom i el Petit de Calaril, i aquest setembre el començarem a moure. De moment, aquest maig, tenim Mai les ales.

Enganxadíssim ja a aquesta nova direcció musical que emprèn la Ivet Nadal des de Granollers, treballant, a més, amb algunes persones que ja ens avançava en aquesta nota de veu. Una l'hem d'anar a buscar, ni més ni menys que a la Segarra, en Joan Pons, el petit de Calabria.

De fet, s'hi nota força. La mà d'en Joan Pons a la producció de la nova de la Ivette Nadal, aquest Mai les ales que acabem de punxar per la bateria, no? La caixa, que és així com molt seca, l'acústica, les guitarres talladetes, com camina, la secció rítmica, el baix, és que s'hi nota, s'hi nota.

Ho tenia claríssim la Ivette Nadal, que volia emprendre un nou rumb i sabia amb qui havia d'iniciar aquest viatge. D'una banda, en Joan Pons, el petit de Calaril, i de l'altra, el geni de Sant Celoni, aquella persona que està acostumada a fer-s'ho tot sola. Ell xuguis, ell xucom, és en Joan Colom.

0: A veure, que s'ho fa ell tot sol perquè sí que encapçala el seu propi projecte com a Joan Coloma, però ja fa temps que en Joan teixeix aliances i xarxa amb tot d'altres artistes, producció habitual, per exemple, amb la gent de Fetus, de quin és responsable en part del seu so, i ara també treballant amb la Ivette Nadal en aquesta connexió de Vallès Oriental, en Joan de Sant Celoni i la Ivette de Granollers, i sumem el petit de Calaril i tenim aquest nou so de la Ivette Nadal que ens explica en una segona nota de veu que tenim aquí, avui, a l'amplificador de Catalunya Ràdio.
1: L'estil d'aquest disc, veureu, que en tot el seu conjunt és una proposta estètica bastant diferent. Porto molts anys cantant, fent una mica una producció força similar, perquè la meva música s'adiu molt als meus sentiments, la meva manera de ser, però ara aquests últims anys he anat evolucionant amb un esperit més vitalista, una cosa més conceptual, i m'he volgut rodejar de gent que m'ajudés a fer una proposta estètica una mica diferent. I és aquí on vaig trucar a la porta del petit de Calaril i el Joan Coloma. Així que veureu que és un disc amb una sonoritat, crec que força renovada, sortint una mica de l'esperit més de cantautor, més folk, amb una cosa doncs, on la música i la lletra tinguin pràcticament la mateixa importància.

amb la Ivet Nadal, a l'aparador de l'amplificador a Catalunya Ràdio. Hem hagut d'anar a buscar un dels seus clàssics, el Senyor del Castell, per si us havia passat sota el radar aquesta artista que, com dèiem, ara emprèn un nou rumb de la mà del petit de Caleril, d'en Joan Colomo, treballant a sis mans aquest nou disc que ha de sortir passat l'estiu, al setembre. Un altre clàssic de la Ivet, de tota la vida, Vivim la nit.

hem hagut d'anar a buscar un parell de botons de mostra de la discografia del cançoner, de la Ivette Nadal, ja que avui la tenim de protagonista a l'Amplificador. Ella va començar, us ho deia abans, joveníssima, sent una adolescent. Amb 17 anys, de fet, ja pujava de forma habitual dalt dels escenaris, havia passat pel Campus Rock, llavors va conèixer a tot d'artistes que ja formaven part de l'escena musical catalana i s'hi va posar. I és veritat que ella es va enfocar en una carrera musical centrada en la cançó d'autora, en el seu cas, i buscant aliances, doncs, que la van portar per uns camins artístics, estilístics molt concrets. I és guai que ara, 20 anys després, perquè la Ivette s'hi va posar tan jove que segueix sent-ho molt encara, no en té ni 40, per tant, segueix sent molt jove, i ara emprèn aquest nou camí treballant amb en Joan Colomo, treballant amb el petit de Calaril. De moment tenim una cançó que es diu Mai les ales, i si tot va bé, un cop passi l'estiu i arribi la tardor, el disc sencer, aquest nou caminar, aquest Ivette Nadal 2.0. Tornem a posar la cançó, la que ha tret ara, la que és nova de Trinca. M'imagino que encara no us havíeu tingut temps de posar-vos-la. Doncs va, Mai les ales, i seguim avançant, que tenim altra gent que té ganes de treure el caparró avui aquí a l'Amplificador.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I amb en Campi de tota la vida, a l'altra banda del vidre, que ens dispara ara mateix una cançó d'uns altres protagonistes. N'havíem de parlar sí o sí, perquè tenen una sèrie documental que acaba d'arribar a la plataforma 3CAT, Svetlana.

0: Avui venen, clar que sí, a l'amplificador aquí a Catalunya Ràdio Matinada. Del dissabte cap al diumenge, Svetlana, que ens canten aquesta cançó, mentre anem a buscar a la plataforma 3CAT Marranàcia, que és la seva sèrie documental. Són 4 capítols, de 10 o 12 minuts cada capítol, per tant, els 4 junts, ni una hora. És ideal, t'entra en qualsevol moment que t'hi posis a mirar-t'ho. I hem anat a buscar algun fragment del documental. Per exemple, parlen, en això que ja teniu penjat i disponible, que es diu Marranàcia, dels inicis d'Svetlana, de com es va formar el grup.
1: Svetlana neix una mica del Covid, al final, no? Perquè amb el rock sí que des de sempre érem les pesades que fèiem cançons a les colònies de música i juntàvem a la gent i els hi fèiem shows o a les nostres amigues. I va ser la pandèmia que no ens quedava res més que ajuntar-nos al meu terrat i fer birres. El rock havia fet una cançó i la va ensenyar i va dir guai. I li vaig dir, guai, això molaria gravar-ho i per què no ho publiquem, no?

0: Ja sabem com va néixer Svetlana durant la pandèmia, aquell confinament, la Júlia i en Roc, que es van ensenyar alguna cançó que havien fet i així va néixer Moderna del Raval i tot el que ha vingut des de llavors i aquesta gira que van fer pel Japó a Àsia, de la qual n'ha sortit un documental que ja teniu trossejat i tot pujat i disponible a la plataforma 3CAT. I atenció, perquè entre barra i barra, entre moment i moment, entre evidència i evidència, deixen allà filtrat pel mig que es posaran de seguida Svetlana a treballar en un nou disc. Alerta!
1: Aquest viatge és com el punt i a part de l'època com d'aquesta gira, no? Farem com un break, ens tancarem i ens posarem a, bueno, pues a fer segurament un nou àlbum. Però jo crec que simbolitza molt com el punt i a part de tot aquest any i mig, no? Que portem.

Coses de nois, un altre clàssic d'Svetlana. Recordeu que teniu ja penjat i disponible tot sencer 4 capítols de Marranàcia, la sèrie documental on ens ensenyen el behind the scenes, és a dir, tot el que no es va veure en aquella gira que van fer pel Japó, que si no hi vau anar, és tot, oi que no hi vau anar? Doncs teniu totes les imatges i tot el que heu de saber allà penjat a la plataforma 3CAT.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: És el que fem, fluir amb cançons guapes per la matinada del dissabte cap al diumenge a Catalunya Ràdio amb en Josep Maria Campillo, que és en Campi de tota la vida, a l'altra banda del vidre, que va disparant notes i cançons i cançons i notes i separadors, i el que toca ara amb en Campi és anar cap a Mallorca, cap a la illa on ens traslladaríem ara amb moltes ganes. Ho farem, ni que sigui musicalment, perquè la Xisca té un disc nou de Trinca i, atenció, passa per aquí per presentar-nos les seves tres cançons preferides del disc nou que acaba de publicar.
2: Crec que els tres temes que més de gust me ve sobre com s'escolten i quin feedback me dona la penya que les escolti, crec que el primer és Sirena. És un tema com a molt, molt fantàstic, molt, que ve d'un somni que vaig tenir literalment de sirenes, i crec que me ve de gust sobre què onda amb aquest.

0: Teníem ganes també de capbussar-nos aquest cap de setmana en el nou disc de La Xisca. És el seu tercer àlbum i, de fet, hi ha com una mena de llei no escrita amb La Xisca, que si la voleu buscar és X-I-S-K, Xisca, de Mallorca. Doncs dic que aquesta llei no escrita, en ella que funciona, és que publica disc cada 2 anys. Va debutar el 2022 amb Nòmada de tot, el 2024, 2 anys després, Viu en pau, i ara, no ho diríeu mai, 2026, 2 anys després, Dolenties, que és el disc nou de Trinca de La Xisca, un disc on per primera vegada es mulla i parla de política, i un disc del qual ens n'ha triat 3 cançons, les seves 3 preferides, per compartir aquí l'amplificador. Anem a buscar la segona.
1: El segon seria Cara, també perquè és el tema mantra, és vèrtebra cèntrica del disc, i perquè també hi ha el testimoni de col·legues meves i el concepte en general té un trasfons molt guai que ha estat gràcies a converses amb molta penya diferent.
2: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no te'n sé dir una.

0: La Xisca, que ens està seleccionant algunes de les cançons de Dolenties, que és el seu nou disc, que és el tercer àlbum ja que publica. Ens ha triat primer Sirena, que és la cobra a l'àlbum, després Cara, que és aquesta que sona encara, que és la sisena, i ara anem amb l'última, que ja us avanço que és Fada, que és la número 9 del disc, i també us avanço que si la voleu veure en directe a la Xisca, us haureu d'esperar, perquè ja va presentar el disc fa unes setmanes a Barcelona, el va presentar la setmana passada, justament, a Mallorca, a casa seva, i sabem que té algunes dates, però que encara no es poden dir, no ens les deixen piular, però atents, atentes a les xarxes socials de la Xisca, que han de venir concerts ben aviat per presentar cançons com la que ens tria del seu últim disc, Dolenties.
1: I el darrer de tot seria com el més divertit, o que per jo té una part més de sàtira, que és Fada, un tema també molt, molt, molt tecno, però que té la seva part d'anar a picar i anar a molestar una mica a la indústria.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I amb en Josep Maria Campillo avui, que el tenim disparant tot de hits des de l'altra banda del vidre, i ara, Campi, arremanga't bé, dispara-m'ho bé, això, sisplau, que toca celebrar els 40 anys, 40 anys, és que són 4 dècades, dalt dels escenaris, de Sopa de Cabra. I llavors, clar, hem de punxar hits de Sopa de Cabra, i són cançons difícils de seleccionar, perquè tothom té les seves preferides, i llavors Catalunya en vol unes, Catalunya en vol unes altres, les dues Catalunyes, la gent dividida, famílies que no parlen el dia de Nadal a la taula. N'hem triat unes quantes. Espero que us agradin. D'entrada, una que és especial, perquè fa 25 anys i perquè és la primera cançó que va sonar a ICAT ara fa 20 anys. Ni més ni menys que Sopa de Cabra cantant Camins.

Camins, somnis i promeses i tantes històries al darrere d'aquesta cançó que n'ha fet 25 d'anys. Aquest 2026 és una de les imprescindibles del cançoner de Sopa de Cabra, que celebrava el cap de setmana passat amb dos concerts a la sala Rasmatàs de Barcelona els seus 40 anys. De fet, ho celebren al llarg de tot aquest 2026 i aniran fent diverses parades en tot de festivals i llocs clau. I nosaltres avui, que també teníem ganes de punxar cançons clau del seu repertori, i ho farem com del futur cap al passat. Anirem viatjant enrere, perquè si Camins és del 2001, del 1998, 3 anys abans, és el Far del Sud.

i Love of Lesbian, que si Ginestar, però tothom, quan sortia del recinte, tenia un nom a la boca com del més destacat que havia vist allà i que havia gaudit i que havia celebrat. Ni més ni menys que Maria Jaume.

funcionant molt bé la Maria Jaume defensant Sant Domingo Forever, el seu quart disc. Tot fa la pinta que serà un dels grans noms d'aquesta temporada de primavera-estiu dins de l'escena musical catalana. I un altre que posem al damunt de la taula, ja fa mesos que en parlem, però és que estan començant a despuntar, són la Ludwig Band. Per exemple, l'altre dia, a l'Ambassat de Sabadell, ells van ser la cirereta del pastís, The Cherry on the Cake, tancant el festival amb focs artificials, tothom cantant les seves cançons, perquè sembla que Catalunya ja se les sap totes de memòria. Per això, us posem a prova ara. Nosaltres marxem, li dic adeu a en Josep Maria Campillo, gràcies Campi per la feina. Nosaltres tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi de l'amplificador a Catalunya Ràdio i ara, a veure qui canta més fort, Xavier, el tècnic de so de la Ludwig Band.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El Barça ha guanyat la Champions femenina de futbol després d'imposar-se a l'Olympique de Lió per 4-0 a la final.